0: bueno, millor ni pitjor, diferent. Ell, de fet, va coincidir amb els seus inicis com a poeta amb els últims anys d'Horaci, i molt fugazment, gairebé no van coincidir amb Virgili, tot i que Virgili, doncs, tampoc li va, ni Virgili ni Horaci el van influir gaire. I d'aquests anys primers de vida literària, potser hi ha dos esdeveniments que expliquen també una mica el devenir del personatge, que sobretot el marquen profundament.
1: Doncs, si et sembla, anem a parlar d'aquests esdeveniments que tan marcadament han influenciat el personatge.
0: Bé, doncs, en primer lloc, la mort del seu germà, amb 20 anys, no? Aquest germà que es portaven pocs mesos, com a mínim no, que es portaven pocs mesos de vida, i li provoca un buit enorme, no? Un buit existencial enorme, i per altra banda, no? La mort i la mort, no? Que estan tan a prop, no? Que només els hi separa un parell de sons. Paral·lelament a la mort del seu germà, coneixerà el seu primer amor, o com a mínim el seu primer amor literari, no? Perquè no acabem de saber si és una persona real o no, o un pseudònim, no? O és una creació literària, és una amant literària, no? Com era la lèsbia de Càtul, o potser un pseudònim per amagar-ne la identitat. Però també és molt interessant que és un pseudònim que també ha tingut molt llarg recorregut en la història de les amants, perquè l'amant d'Ovidi es deia Corina.
1: Ostres,
0: Corina, la del loro.
1: Molt bé, i ara que ens atem al tema més personal, Alberto, com serà la vida sentimental d'Ovidi?
0: Bueno, pues serà una vida mogudeta, com la de tants altres a l'antiga Roma i tants altres a bona part de la història de la humanitat, no? Sí que segur sabem que és menys puritana del que pensem pel filtre moralista, no? que August primer, de manera contemporània, i el cristianisme després han intentat aplicar sobre aquesta moral romana, no? La moral romana és, té un punt o molt moralista, no? Molt contrast en el recurs a la cèl·lula familiar, al matrimoni, no? El puritanisme sexual, o per altra banda la crítica, no? Que es farà des dels àmbits senatorials, aquest intent d'August, no? Pues aquesta imatge de la decadència, el libertinatge sexual dels emperadors romans, no? El passat romà no? La vida sexual dels romans transita entre aquestes dues coordenades. La vida sexual o afectiva d'Ovidi va ser mogudeta, es va casar 3 cops i va tenir diverses amants, no? Però el més interessant és que això no era res estrany a la seva època.
2: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta sí, no, Albert Abril?
1: Sí, aquesta sí, aquesta sí, però m'he hagut d'esperar, eh? M'he hagut d'esperar.
2: S'ha hagut d'esperar molt. El Sergio, a la que ha començat la guitarra, ja l'ha reconegut. L'Albert l'ha reconegut, però abans, perquè ell ja sabia, ja li havia dit, potser poso una cançó dels Power Rangers, i abans ha dit, sí, la dels tres Power Rangers.
1: Però un moment.

0: El número de Power Rangers canvia al llarg de la sèrie.
1: Canvia, que canvia.
0: No, no se n'afegeixen.
1: No, això són els Pokémons.
0: No, però no se n'afegeixen.
1: Sí,
0: com després surten
1: més colors, sí, ah, però, vale. Però en origen són 5, home.
2: Bueno, i ara la pregunta.
1: Ara hi ha més.
2: La relació amb Ovidi.
1: Go-Go Power Rangers a metamorfosear-se.
2: Ah!
1: Una de les principals obres d'Ovidi són les metamorfosis d'Ovidi i segurament ell hagués estat encantat, no, amb aquesta sèrie dels 5 Power Rangers. Després va aparèixer el blanc, el negre i ja està. Seria molt xungo ser dolent dels Power Rangers i ser el tònic.
2: Sí.
1: Saps?
2: No saps aquí...
1: Bé, no saps aquí...
2: Qui m'estic pagant?
1: Qui és?
2: De moment porta dos de dos, eh?
0: De què? De cançons que tenen sentit?
2: Que està ben lligat. Sí, perquè a vegades...
0: Però sempre les lliga molt bé.
2: Sí, bueno... A vegades és una giragonsa estranya.
0: L'època del My Little Pony era...
1: Però això va ser una reacció a l'època Senyor dels Anells.
0: Època reaccionària.
2: Doncs vinga, continuem amb Ovidi, perquè ara ja toca parlar de l'extensa producció literària i com podríem començar a classificar totes aquestes obres.
1: Bé, doncs... Ovidi va ser, i de fet no era gaire humil, i s'ho deia a si mateix sense gaire problema. Ell arriba en algun de les seves obres a dir que ell és el culmen de la poesia elegíaca romana, de la mateixa manera que Virgili havia estat uns anys abans el culmen de la poesia èpica romana.
0: Molt bé, anem a fer una mica de classe de literatura. Alberto, què és una elegia?
1: Bé, doncs una elegia és un subgènere de la lírica que engloba poemes de caràcter personal, no? Normalment són lamentacions, no? Com les elegies funeràries, no? Per posar un exemple, o bé, per avaluació posterior dins del món romà, de caràcter amorós, reflexions personals, no? Té aquest punt de un poema que té a veure amb una reflexió personal, no? Que pot ser negativa, com les lamentacions fúnebres, la fugacitat de la vida, tot això, o pot tenir un caràcter més eròtico, que bien me l'he passat, no? Uh-huh. Eròtico festiu. Ja abans d'Ovidi hi havia hagut, dins de la poesia hel·lenística hi havia una gran tradició elegíaca, eh? Però dins de la poesia romana també hi havia hagut autors com Tívoli Properci, que havien cultivat de manera exitosa ja aquest gènere elegiàstic, però que Ovidi, tot i que el segueix, diguem que porta el gènere a la seva màxima plenitud, no? I a la seva màxima expansió.
2: Uh-huh. I amb això ja tindríem prou per poder classificar les seves obres?
1: Doncs sí, perquè bàsicament hi ha un gran grup de la seva producció, un gruix de la seva producció, especialment durant la seva primera etapa, va ser precisament la de les elegies, i sobretot derivades cap a temes de temàtica amorosa o directament eròtica. No? Obres com Amores, L'Ars Amatori, L'Ars Amandis, El Remedi Amoris, són obres que reflexionen sobre el tema dels amors, no? Els seus amors personals, ficticis o reals, manuals de seducció, manuals de com aconseguir, o sigui, manuals per lligar. No? Si tu vols lligar, doncs vés-te'n al teatre, vés-te'n a l'amfiteatre, compra uns cauets, no? Convida la noia, renta't, compra licores boniques, no? Però sempre des d'un punt de vista volgudament irònic, no? Vull dir, està fent broma, no? D'aquests manuals d'amor. Els Remedi Amoris són directament receptes d'ungüents, filtres i pòssimes per lligar. Hi hauria una segona etapa que inclouria poemes de temàtica mitològica, no, en un sentit ampli, com podien ser les Heroides, la tragèdia Medea, que avui està perduda, conservem alguna al·lusió d'algun petit fragment, o la seva obra, potser una de les, junt amb l'Ars Amandis, una de les seves obres més representatives, que són les Metamorfosis, no? Dels 5 Power Rangers. I en darrer lloc hi hauria una última etapa ja més de plenitud, més de gent gran, que forma un tercer conjunt temàtic, que són les seves cartes i petits escrits reflexius escrits a l'exili, no? Com el Trístia, les cartes que envia des del Pontus, a l'Ibis, no? aquest recull.
0: Però, Alberto, un moment, o sigui, escrits des de l'exili. Això vol dir que el van exiliar en algun moment?
1: Sí, però ja arribarem. Això seria com el punt, espero que el punt final del programa, perquè ja veurem que aquest exili d'Ovidi de Roma, bueno, no és un exili, va ser, els romans li deien relegatio, no va ser rellegat, no? Perquè a diferència d'un exili no hi havia una confiscació dels seus béns a Roma i no hi havia un atac públic a la seva memòria, no? No hi havia, no és esborrem tot el que hi havia d'Ovidi o traiem les estàtues que hi havia sobre ell o cremem-li la casa, sinó és una relegatio, no? Li diem, és com enviar-lo, cedir-lo al, jo què sé, al Dinamo de què sé. Bueno.
0: Molt bé, si no podem parlar del seu exili, parlarem d'una altra cosa. Parlarem del seu estil.
1: Anava a dir, el Dinamo de Kiev, però com estan les coses jo no m'arrisco ja...
2: De Kiev o de Kiev?
1: Jo sempre dic Kiev, però ara sembla que s'ha de dir Kiev. Kiev,
0: no passa res.
1: Com Kiefer Sutherland?
3: Sí, sí, exactament. Igual que Kiefer Sutherland.
0: El que digueu vosaltres. Jo sempre...
1: És un senyor que feia
3: sèries. Que fa pel·lis, sèries. Bé.
0: Gràcies. Ja que no podem parlar del seu exili, doncs parlem del seu estil. Hi ha alguna constant en tota l'obra d'Ovidi?
1: Bé, si haguéssim de destacar alguna cosa d'Ovidi seria precisament el seu estil poètic, que és molt constant, no? Ell té una facilitat molt gran per versificar i, a més, una inventiva prodigiosa i jugar constantment amb els tòpics i amb les seves variacions, no? És acceptar els tòpics sobre el tema i subvertir-los, no? I és un exemple fantàstic de creació mitològica erudita, no? És agafar tota aquesta mitologia greco-helenística romana anterior, no? I donar-li un filtre personal amb un subtil to quotidià d'historietes, no? Que de fet és el que Ovidi, entre altres, són els responsables de que nosaltres pensem la mitologia romana, la mitologia grega, com la pensem actualment, no? Aquesta cosa de mitologia grega com una mena de calaix de sastre, de varietats, no?
0: El diccionari,
1: de
0: no?
1: Zeus amb la xorra fora fent coses, no? I ara explicarem el mite de no sé què, i ara explicarem... És buidar de contingut religiós, no? La mitologia romana, les creences romanes, i donar-los un sentit de fàbula, no? Un sentit de conte, d'història, de narració seriada, que és el que ha fascinat a tantes generacions no és la mitologia romana, no és un corpus religiós, sinó és un corpus literari, no? I en part són aquests autors erudits, no? que folcloritzen, no? Que agafen el mite i el converteixen en conte. A més, una altra diferència d'Ovidi amb altres poetes elegíacs que l'havien precedit, que normalment feien de l'elegia com una mena de queixa lírica, no? Una lamentació, una reflexió personal, però des del pathos grec, no? Des del patiment, des de l'angoixa, des de tota aquesta cosa tan de poeta de Gràcia, sinó que trobem a la seva obra un subtext més irònic, fresc, humorístic, no? Que és agafar aquest gènere de la qüestió personal i tirar-lo a la ironia. Propi d'algú que sap jugar amb les paraules, amb les imatges, no? I aquí sí que es nota, no? la seva formació discursiva, no? De capaç d'agafar un tema i donar-li la volta i presentar-lo d'una manera inesperada.
2: Molt bé, doncs hem parlat de com podríem classificar l'obra d'Ovidi, del seu estil, i si et sembla, doncs podem començar a repassar aquests tres grans blocs de la seva producció. Comencem, Alberto, si et sembla, pels poemes amorosos i eròtics.
1: Bé, doncs, de fet, bona part de la seva vida literària la va dedicar a aquests temes, no? Pràcticament els 25 primers anys de la seva producció literària, Ovidi es va dedicar a escriure poesia amatòria, o poesia que tenia a veure amb temes relacionats amb l'amor, amb l'eros, no? amb Cupido. Ho va fer, pel que sembla, la datació de les obres, la cronologia de les obres d'Ovidi està en molta discussió, però sí que sembla que Les Heroides seria una de les seves primeres obres. Les Heroides, perquè veieu també el paio, no? La seva primera obra són Les Heroides, que és una recopilació de cartes amoroses ficcionades, escrites per heroïnes mítiques. És a dir, jo agafaré heroïnes de l'antiguitat, senyores que han fet coses de l'antiguitat, i fingiré cartes que s'inventen, no? M'inventaré cartes, fent-les passar per reals, que, no? Cartes de les Amazones, a no sé què, cartes de no sé qui, a no sé on, no? I faig una broma, no? D'aquest corpus de cartes adreçades als seus amants absents, no? Ell també publica Amores, no? Sobre els amors, que és una obra també de joventut, que segueix força les convencions d'aquest gènere amatori, no? De cartes a la meva amant, explico la meva relació amb la meva amant...
0: I pots concretar una miqueta més? O sigui, aquesta obra d'Amores, de què va?
1: Doncs això, doncs relata la relació amb un amant, amb la seva primera amant, amb la que hem esmentat abans, Corina, amb la que s'anava a la casa de camp de... Ah, no,
2: aquest...
1: A matar elefants. No, Corina no tenia un elefant.
2: No, el Serengeti, aquest.
1: Serengeti, suposo. No ho sé. Corina em sona també... Hi havia unes pastilles per rentar la dentadura postissa.
2: Tia, no sé.
1: Em sona anunci.
2: Però podria ser.
1: Sona, no sé, ja ho buscaré.
2: Neteja
1: o no.
2: Neteja la teva dentadura amb Corina.
1: Amb Corina. Sí, no, segur que netejava la dentadura. Bueno, no sé. Bueno, deixem... Ara no puc trobar-me. Bé, però aquest relat de les seves relacions amb Corina es fa d'una manera ben diferent al que esperaríem d'un llibre amorós, no? Per exemple, trobem poemes dedicats a temes... tan diversos com una bonica cita al migdia que tenen. Bé, fins aquí bé.
2: Migdia, bé.
1: Okay. Quedes amb Corina, fas les teves coses... un altre dia fa un poema que s'ocupa en lamentar la mort d'una de les mascotes de Corina, que era una mena de lloro, de papagall.
2: És que m'agrada el guió perquè posa cita al migdia, entre parèntesis.
1: Bé, en principi bé.
2: Bé.
1: Però que fas... Tu imagines a jo què sé, a Papa Seid fent un poema allà de no sé què i després dient a Corina se li ha mort el lloro. Té sentit, perquè aquest poema, de fet, és una broma sobre un poema de Càtul. Càtul té un poema on explica com l'èsbia, la seva amant, està molt trista perquè se li ha mort un... No sé si era un periquito, un gorrió, no? Una ocelleta així bonic que té. No? Llavors ell fa la broma de... Pues a la meva se li ha mort el papagallo. No? que és un animal estrident, colorit, no? És com fent de Mairena. Una cosa així. Un altre poema dedicat a coses tan curioses com a l'intent fallit de Corina de tenyir-se els cabells. Llavors, tu quedes amb la teva amant es tenyeix el cabell i tu fas un poema dient-li l'oso panda que pareces.
2: Mal.
1: Aquí entre parèntesis posa mal.
2: Mal.
0: És la brúixola moral.
1: Sí. Que deia, la mascota de Corina... Poso estrany.
2: I lloro.
1: Una que directament descriuen que se'n van a veure curses de cavalls. Bueno, pues, o alguns poemes que expliquen l'interès de Corina per altres homes. Bueno. Curiós, inquietante, Carmen. O poemes que expliquen l'interès del propi Ovidi per una esclava de Corina. Que pot ser que Ovidi és Joan J.C., és normal que tiri tot el que es mogui, no? Però no és a ser una recuperació molt curiosa, molt quotidiana, molt humorística, no? Vale, que està de moda fer poemes amorosos, anem a fer poemes amorosos, però anem a fer-los d'una manera eròtico-festiva, irònica, humorística, no? I com veieu, hi ha molt de joc en tota aquesta recopilació de poemes. Hi ha una, diríem avui, o dirien avui els experts en literatura, una autoconsciència paròdica del gènere molt, molt elaborada.
2: Molt bé, però a nivell de temàtica amatòria, el llibre més famós d'Ovidi és L'Ars Amatòria.
1: L'Ars Amatòria, L'Ars Amandis, que també serà un llibre que tindrà molt recorregut en la tradició medieval i moderna, no? I és una de les peces fonamentals de la seva producció literària. Vindria a ser una mena de llibre didàctic que busca ensenyar a seduir, no? No és el llibre dels amants, el llibre de la seducció, no és com una mena de... com la pel·li aquella del Will Smith, no? Del paio que ensenyava a lligar altres tios, doncs algo així. Un manual de tot el que has de fer si tu vols emportar-te ties al llit. I després també hi ha un últim... Sabeu que els llibres romans estaven formats per llibres, no? Pues, l'últim llibre és al revés, no? Que consells per les dones si volen aconseguir tios. Llavors, és, bàsicament, és un manual per ensenyar a seduir i mostra com t'has de comportar dins de la vida en parella o el que has de fer si vols aconseguir parella, no? Llavors, ho podeu imaginar, coneixent Ovidi, com l'estem coneixent en profunditat en aquesta estoneta que estem compartint, que es tracta d'un llibre amb un rerefons irònic i humorístic força important, no? I que ja el que fa en el fons és una crítica. A vegades s'ha acusat Ovidi de ser un corruptor de la societat romana, un pervertor de la societat romana, no? Mira quines coses deia, no? Pervertor de la joventut, quan realment l'únic que feia era agafar pràctiques que eren totalment normals, no? De jo me'n vaig al circ màxim, o jo me'n vaig a l'amfiteatre a veure què pillo, no? I ell, en canvi, no? O com has d'anar a les termes, no? Quan has d'anar si vols pillar catxo, o què has de fer, o com t'has d'arreglar si vols no sé què, o què, o consells, interessa't per la vida de la persona que et vols lligar. No. Dius, mira, no sé què, o fes, si vols, fes, no sé què.
2: Plenament vigent, això, eh?
1: Bueno, hi ha algunes coses que han quedat desautoritzades, eh? Perquè t'he posat algun exemple que no
0: s'hauria de revisar. Bueno,
1: s'hauria de revisar. Jo li posaria el...
2: Estaria cancel·lat?
1: Gomet taronja. Jo li posaria el gomet taronja. Ja miraríem cap on tirem. Però sí que és un esforç conscient de criticar o de documentar o d'ironitzar sobre les pràctiques socials, no? I vitals del romà.
0: Sí, jo tinc moltes ganes que al llarg del programa d'avui surti l'anècdota d'un romà anant per Roma amb el llibre i seguint-lo com un manual literal. I espero que aparegui. I tinc unes expectatives.
1: Ups!
0: Merda.
2: Però no. Està passant a les nostres ments, perquè ja, pel que estem explicant ja és
0: tal qual.
2: Justament el que anàvem a preguntar ara, no? Això tindrà èxit a la societat?
1: Doncs sí i no. Entre la bona societat romana, que ja veurem que estava immersa en una deriva puritana promoguda des del propi tro imperial, no? El propi emperador August, el que està buscant com havia reformat l'exèrcit, com havia reformat l'administració, com havia reformat l'economia, volia reformar la moralitat romana, no? Perquè, bueno, aquesta idea de l'antiga Roma havia entrat en una decadència, no? La república era una decadència per una relaxació dels costums, una relaxació de les formes, i per tant hi ha un intent, un programa purità, no? De reforma moral, i per tant entre l'alta societat propera a l'emperador era vista com l'obra d'Ovidi com una obra amoral o blasfema, no? Que anava en contra de jo què sé, els nens no es droguen, faig un llibre com es reparteixen els carmels a la porta de l'escola, no? Llavors, però per la seva banda, les classes populars de Roma troben l'obra molt del seu gust, perquè és la redacció eròtico-festiva, humorística, del que fan ells, no? De jo surto a divertir-me, surto a beure, surto a buscar dones, surto a buscar homes, tengo muchas novias un día con una, un día con otra, no? I, per tant, a Roma hi havia moltes corines i molts Joan Carles. I, per tant, va ser un llibre que va tenir molt èxit i, de fet, va convertir Ovidi en el poeta viu més famós de Roma, no? un com mort Virgili, Horaci, que eren potser els poetes de l'establishment, doncs ell era el poeta potser que estava en boca de tots.
0: I com és exactament això, el projecte moralitzant d'August? I, sobretot, aprofitem que estem parlant d'Ovidi, no?, una miqueta, i parlem d'això, en què va consistir?
1: Bé, doncs, August, un cop imbuït de l'Imperium, ell decideix dedicar-se a consolidar, com dèiem, diferents reformes profundes dins de la vida romana a tots els nivells, no? De l'exèrcit, de les fronteres, de l'administració, de l'economia, de bla, bla, bla, no? I tot i que antic, és un llibre antic perquè és del 39, crec que és, i a vegades bastant desactualitzat en alguns aspectes, és encara útil recórrer a la Revolució Romana de Roald Sym, que detalla precisament els canvis en la vida pública, té un capítol dedicat precisament a això, els canvis en la vida pública i privada en el pas de l'antiga república a l'imperi, no? Finals de la república, principis d'imperi, i que s'atura a explicar com aquesta construcció política o pública del personatge d'August, no? Aquesta aura, no? De moderació, de correcció moral, no? d'impecabilitat que tenia, per fer-se una idea del que estem parlant, no? Però en línies generals, August arriba a promulgar, es decideix reformar la vida moral dels romans i arriba a promulgar diverses lleis que busquen garantir la moralitat de la societat romana, com si estiguéssim en plena societat victoriana, no? Per exemple, instituïa el matrimoni com la cèl·lula principal de la societat romana I, per exemple, va obligar el 18 abans de Crist a tots els ciutadans adults de Roma a casar-se. Com? Perquè aquí la cèl·lula bàsica de la societat és el matrimoni. No?
2: Hombre,
1: el orden és el matrimoni. Creta la ràdio, que no s'ha de fer, ho sento ara. I tot el que surti d'aquí no és libertat, sinó libertinatge. I, per tant, tots els ciutadans adults de Roma han de viure casats. No? Fins i tot els vidus i les vidues. Si tu t'havies casat, però estaves vidu, doncs, August diu, doncs ara per llei et busques una altra, o et busques una altra. Perquè la societat, no? el pater famílies, la societat romana, la jerarquia romana, es basa en la cèl·lula, en la institució matrimonial. I els que no ho fessin, multa. I no només multa, sinó que quedaven exclosos de les herències. Si tu no estaves casat, o no havies casat i havies contravingut la llei, perdies el dret de rebre herència dels teus familiars.
2: Mm-hmm. Anava fort a August amb totes les seves reformes. No sé si n'hi ha encara més...
1: Es va quedar augustíssim. Va anar més la cosa, eh? Va promulgar una llei que convertia l'adulteri en un delicte criminal. A Roma, l'adulteri, que estava a l'ordre del dia i que havia estat el motor de la poesia dels últims 200 anys de les obres literàries. Recordeu, quan parlàvem de Pompeu i Juli César, adulteri per aquí, adulteri per allà, casament per aquí, casament per allà. De fet, qualsevol relació sexual mantinguda amb vídues, dones solteres, o en general entre barons adults, no?, també estava criminalitzada i penalitzada, no? Perquè tot això havia de passar dins del matrimoni. No? I es buscava, en definitiva, blindar la institució del matrimoni, instituir una moral puritana entre les elites romanes, que havia de ser una mena de model de contenció social, una forma més d'aquella Pax Romana.
0: Molt bé, i en aquest context serà quan Ovidi treu les seves poesies amatòries, no?, i eritico-festives.
1: Però és que, a més, les lleis amatòries d'August són del 18 abans de Crist i crec que les heroides són del 19 abans de Crist i l'Ars Amandis del 16 abans de Crist.
0: Vull dir,
1: jovenet confós que mentre la política imperial va per una banda, ell comença a dir, aquí teniu el meu llibre, no? Però ja us podeu imaginar com acabarà el tema, però no avancem.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
5: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: recta final del Portes de Troia amb Camela, Cuando zarpa el amor.
1: Clar, perquè ara entrem, o sea, Ovidi, el poeta de l'amor, no? Si hi ha algú que és l'amor a Roma al segle I, a principis del segle I, és Ovidi, i ara entrem en els motius del seu exili. Ell va haver de salpar de Roma fins al Pontus Euxinus, on va quedar exiliat o relegat durant els últims 10, 13 anys de la seva vida, i per tant, Cuando zarpa el amor és una bona introducció. Ara em cibaven pel Pinganillo que el 5 de desembre serà, barra, ha estat, perquè aquest programa agraïm abans.
0: És el limbo.
1: No passa res. Hi ha un concert de Camela el 5 de desembre a la Farga d'Hospitalet. Qui vulgui anar, ho sento, li metem el programa després. Però és que si l'haguéssim emès abans, m'ha dit el Sergio que tampoc quedaven entrades. Així que
0: fantàstic.
1: Així que fantàstic, ho sento. O no, us he salvat d'un concert de Camela.
0: Entrem en una de les grans obres, potser l'obra més coneguda d'Ovidi, que són les Metamorfosis. Un dels grans clàssics de la literatura universal, no, Alberto?
1: Sí, aquí també hauries anat bé la música dels Power Rangers, però, de fet, Ovidi havia subvertit en bona mesura el gènere amatori, que havíem vist, no?, en les seves obres de joventut. Doncs en les seves obres de maduresa tocarà el tema de la mitologia, de la construcció identitària dels romans, i amb les Metamorfosis buscava fer el mateix que havia fet amb l'Ars Amandis, amb un dels altres grans pilars de la legitimitat imperial.
0: Quin és aquest dels grans pilars?
1: Doncs precisament l'Eneida de Virgili, no? Les Metamorfosis són una resposta, no?, des de la fabulació, a aquest poema èpic o nacional, no?, falsari de Virgili, que el que busca és engrandir la família Juli Clàudia, no? Llavors, l'Eneida era això, el gran poema èpic nacional romà, o més ben dit, el poema èpic de legitimació imperial. Virgili havia teixit una artificial, però això és una altra història èpica que legitimava l'herència divina de la família Júlia, de la que procedien Juli César i, per adopció, el propi Octavi August.
0: I tan important són les Metamorfosis?
1: Doncs sí, perquè estem davant d'una obra de plenitud d'Ovidi com a artista, no? On s'expressa com un gran narrador i com un gran creador d'històries.
0: I aquestes Metamorfosis, aviam, en què consisteixen exactament?
1: Doncs bàsicament, les Metamorfosis és una recopilació d'episodis de la mitologia greco-hel·lenística i romana que tenen com a fil conductor el tema de les transfiguracions o de les transformacions, de les metamorfosis, sempre normalment produïdes per una intervenció divina, no? I l'obra recull la friolera de 250 casos de metamorfosis. A l'inici té també comença el primer llibre amb una cosmogonia, una creació del món, i l'últim acaba amb un fals discurs de Pitàgores, però entre aquesta obertura i aquest tancament hi ha aquestes metamorfosis, i la idea és que tot, com el programa de TV3, no? Tot es mou, no? Tot el món es troba en perpetu canvi, però a la llarga res canvia, no? Sembla que tot canvia, que tot es metamorfoseja, ho estàs practicant, metamorfoseja, però que a l'hora de la veritat, com tot és canvi, res és canvi, no? Tot es transforma, res desapareix, i això també té a veure amb la política, no? Sembla que tot és molt nou, que hi ha molts canvis, però al final, escoltaran-nos, és la mateixa merda de sempre, tot des dels inicis mítics, des de l'Olimp fins a final de la República Romana, tot el canvi, tot és igual. I un dels leitmotivs d'aquesta sèrie de transformacions, a voltes iròniques, com no podia ser d'una altra manera en Ovidi, és el tema de l'impuls amorós. Perquè molts d'aquests herois i heroïnes metamorfosejats, que bé ho dic, ho són per un impuls eròtic.
0: Estàs orgullós, eh?
1: Estic super, super orgullós.
0: Però és una simple recopilació d'històries o hi ha alguns canvis?
1: Bé, Ovidi fa una doble tasca, per una banda de compilador i per altra banda d'agent subversiu, no? Tracta temes tradicionals d'un mode nou i refinat, a vegades psicològic, que dona una visió pintoresca del panorama mitològic grecoromà, no? I que ha immortalitzat històries mítiques que encara es fascinen. Per exemple, Romeo i Julieta no deixa de ser una adaptació dura de les històries de la metamorfosi d'Ovidi, i sobre aquestes metamorfosis han dialogat l'art, la música i la literatura occidentals durant segles.
0: Molt bé, tornem a allò que ens havies anunciat abans.
1: Sí, sí, Cuando zarpa el amor.
0: Sí, Cuando zarpa el amor, que ara era el tema aquest pendent de l'exili d'Ovidi. Per què es va decidir la seva sortida de Roma?
1: Bé, de fet, no coneixem el motiu concret de que va desatar la ira d'August, perquè a més no va haver-hi judici, no va haver-hi cap procés, va ser que un dia a August se li van inflar
0: els
1: Augustus i va dir, tu fora! No? I va dir, tu exiliat, relegat. no sabem el motiu concret que va motivar l'exili, però és igual, perquè això és millor, perquè així podem especular.
0: Endavant, perquè si som aquí és per jugar i per especular.
1: Doncs hi ha una teoria, una hipòtesi que diu que Ovidi va ser testimoni o col·laborador o bueno, està implicat en els amors adúlters de Júlia, la neta de l'emperador. Hi ha dos Júlies, la filla d'August, i una altra Júlia que és la neta d'August, però les dues són adúlteres. No passa res, les dues eren conegudes per la seva vida amorosa. De fet, el propi Ovidi lamenta en alguna de les seves cartes d'exili haver comès un error, però no un delicte greu, però no et diu quin és l'error ni quin és el delicte. I, bueno, hi ha una hipòtesi que tira cap aquí, aquesta idea de l'exili.
0: I tu com ho veus, això?
1: Bueno, a veure, és evident que Ovidi era una peça incòmoda dins el panorama literari imperial. No? Ja hem vist que els seus llibres amatoris, especialment aquest Ars Amatori, aquest Ars Amandis, eren una subversió, quan no un atac directe a la línia moralista d'August, a la seva política de control social a través del matrimoni. I Ovidi havia actuat, conscientment o no, contra els desitjos d'August de reorganitzar la moralitat romana. I a més ho havia fet amb molt d'èxit. S'havia convertit en l'autor de moda a la capital. No? Llavors era una pedra a la sabata força important.
0: Però, a veure, tanta influència va tenir Ovidi dins la societat humana?
1: Bé, de fet, l'intent de disciplina moral d'August anava en contra de les pulsions de la pròpia societat romana. La prova és que va ser incapaç d'imposar-les fins i tot dins de la seva pròpia família, no? Tant la seva filla com la seva neta van ser àmpliament conegudes per les seves contes amatòries. I no només això, ja hem dit que Ovidi no és un corruptor. Ovidi simplement ironitza, fa humor sobre la realitat del carrer, no? Llavors, realment hi havia una contestació, fins i tot dins de la pròpia família imperial, d'aquest intent de contenció moral d'August.
0: I segurament van ser lectors d'Ovidi.
1: Sí, no, segurament, aquesta és la gràcia, no? La filla de Júlia, la filla d'August, casada amb Tiberi, adúltera, segurament lectora d'Ovidi, la neta d'August, Júlia, adúltera, també filla lectora d'Ovidi, doncs, sens dubte, no? I això potser, i d'aquí, potser és on sorgeix aquest ressentiment d'August, que més enllà de sigui quin sigui el motiu concret que portés a la relegatio d'Ovidi al Pontus Euxinus, ens parla, no, d'aquest distanciament. Ovidi, més enllà del seu estil, va ser, durant la seva joventut, el subtil cronista d'una societat ociosa, refinada, allunyada d'aquests convulsos anys de guerres de l'antiga república, i immersa en els primers anys de la Pax Romana, i que es mostrava impermeable a l'urgència d'aquestes reformes morals d'August, no? I repetim, no cal caure en l'error de pensar en Ovidi com un subversiu, sinó que el seu èxit des de l'inici ens mostra que el que explica es troba en total sintonia amb la societat romana, una societat vivaç, magmàtica, efervescent, no? Indomable, encara no domesticada pels intents moralistes que s'anirien imposat amb el pas del temps, no? I que quan a Pompeia, a Herculà o qualsevol mosaic romà nou que apareix, sorprenentment surten escenes eròtiques i escenes tal, no? I aquesta potser és la grandesa d'Ovidi, no? De ser el cronista d'una societat vibrant, no? Que és diferent a la que potser imaginem en un primer moment, i que ell afronta amb un sentit de l'humor, amb un sentit de la subversió literària, que és molt modern, no? I que potser això ha fet que encara avui sigui una lectura adequada.
0: Molt bé, doncs...
1: Jo ja he aparcat, ja.
0: Ja estàs? Ja he aparcat. Has deixat el cotxe ja ben aparcat? Sí. Molt bé. Tenint en compte que no tens carnet de conduir...
1: Ja, bueno, és de res. Però bé. Doncs està allà ben aparcat.
0: Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies a Alberto Reche per aquest repàs a la figura d'Ovidi, que ens ha quedat claríssim, com deia al principi del programa, una figura, un nom conegut, però que segurament amb aquesta estoneta que hem passat a les portes de Troia, molta més gent li queda molt més clar a qui va ser Ovidi. Moltes gràcies, Alberto Reche.
1: A tu.
0: Albert Abril.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: L'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez, i us esperem, com sempre, la pròxima setmana per passar una estoneta més amb nosaltres a les portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
3: Després de Mora l'Art, Tania Juste torna amb Les noies de Sants, publicada per Columna. Una història familiar entre la realitat i la ficció que ens mostra una Barcelona plena de canvis amb mirada femenina.
4: És una novel·la amb 5 protagonistes, aquesta vegada, que déu-n'hi-do, 5 protagonistes. I la veritat és que són 5 protagonistes molt especials, perquè el punt de partida, la inspiració d'aquesta novel·la, doncs, ha sigut 5 dones que van existir, que són la meva àvia Pilar i les seves 4 germanes, i que porten el nom de Pila, és a dir, a la novel·la, els he conservat el seu nom real, el seu nom de Pila real.
3: Pasta fàcil, d'Emili Bayo, publicada per La Magrana, ens porta gènere negre amb humor, mestria i uns personatges que ens atraparan.
5: Tot i que la novel·la és una novel·la que pretén divertir, que pretén entretenir, que pretén explicar altres coses, però una de les coses importants que hi ha en aquesta novel·la és precisament això, és el denunciar com determinats sectors de poder controlen aquesta evolució que hauria de ser natural cap a energies netes, sense problemes, vaja.
3: I aquesta setmana són 2 les propostes que us recomanem: Premià Dalmán i Liber is Liber.
2: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
3: La nova aventura de la Tania Juste és La família Molina. Sí, ja ho sé, el títol és Les noies de Sants, però Les noies de Sants formen part d'una família meravellosa que ens farà viure moltes coses. I deixaríem anar molts adjectius, però preferim que ho faci la nostra convidada, que ens digui ella com ha viatjat per tota aquesta història. Tània, benvinguda.
4: Moltes gràcies per convidar-me i molt de gust de ser sempre aquí amb vosaltres.
2: L'escriptora Tània Juste

0: ara i has fet un canvi de registre. Te n'has anat cap a 5 germanes que són ben diferents entre elles, Tània.
1: Sí, completament. És una novel·la amb 5 protagonistes, aquesta vegada, que déu-n'hi-do, 5 protagonistes. I la veritat és que són 5 protagonistes molt especials, perquè el punt de partida, la inspiració d'aquesta novel·la, doncs, ha sigut 5 dones que van existir, que són la meva àvia Pilar i les seves 4 germanes, i que porten el nom de Pila, és a dir, a la novel·la, els he conservat el seu nom real, el seu nom de Pila real, tot i que, òbviament, estem parlant d'una novel·la i, per tant, doncs, diríem que a mi m'agrada dir que és una història en la qual hi ha molta realitat i també unes píndoles de ficció necessàries per construir una novel·la i que m'ajuda a mostrar aquestes grans dones de la meva família i el que van viure i, alhora, doncs, també preservar-les a través de la ficció, no? O sigui que aquesta és una mica, doncs, l'arrencada del llibre, no? Aquestes 5 protagonistes amb un rerefons real.
0: Amb un rerefons real, però que no sabrem què és realitat i què és ficció, perquè la Tània ho ha fet molt bé. El que sí és que les gaudirem i les gaudirem moltíssim. Has agafat, comencen aquestes nenes, no? I acaben aquestes dones, de nenes a noies, de noies a dones, Tània.
1: Exactament. És una novel·la que segueix els anys, les dècades de la seva vida i que parteix d'un punt en què la vida d'aquestes noies i d'aquesta família els canvia radicalment, no? És, al principi de la novel·la ens trobem una imatge que jo crec que és una miqueta... una imatge que van viure moltes famílies en l'època. Ens trobem, doncs, en aquells primers anys del segle XX, en els quals, doncs, algunes famílies, com era el cas del meu besavi i també el punt de partida de la novel·la, doncs, es troba, ell és un petit pagès que en aquest cas, doncs, viu al Camp Valencià, on té un tros de vinya, i aleshores, doncs, aquest senyor, doncs, es casa, aquest senyor té una filla, 2, 3, 4, i a la 5a filla diu prou, diu ja renuncio a tenir, doncs, aquell noi, no? L'hereu, diríem, l'home que l'ajudi, doncs, amb les feines del camp, i per tant agafa la família, agafa la dona, les 5 filles i se'n van a Barcelona. Quantes famílies, no?, van fer aquest procés de migració en les primeres dècades del segle XX del camp a la ciutat, no? En aquest cas, aquestes noies de Sants, que en aquest moment són nenes, estem als anys 10, doncs arriben al barri de Sants. El barri de Sants, com sabem, és un barri que en aquell moment de les primeres dècades del segle XX, doncs, era un antic poble ja agregat a la ciutat de Barcelona, però que conservava aquell esperit de poble, aquell esperit aquell tarannà propi, aquella personalitat, aquella consciència de comunitat diferenciada de la ciutat. I en aquest univers és on arriben aquestes nenes i on es faran noies i on assistirem al llarg de la novel·la, doncs, a tot el que els vindrà a sobre, que no és poca cosa, perquè, clar, si només pensem en els esdeveniments històrics de totes aquestes dècades, no?, doncs passem per una dictadura de Primo de Rivera, per una república, passem per una guerra, passem per una dura postguerra. Tot això ho viurem a través d'elles, no?, de les noies de Sants.
0: Bé, protagonistes que ens faran descobrir aquesta mirada, no?, de la història amb clau femenina, i des d'un barri, que és el de Sants, no?, que és un barri obrer. A mi em va agradar molt perquè aquesta Espanya industrial...
1: Sí.
0: No? Clar, veus aquestes fàbriques amb una altra mirada, no? Entres dintre d'aquestes fàbriques i com ho viuen les dones, que, clar, les dones per una banda, els homes per una altra...
1: Sí, exactament. L'Espanya industrial és un dels escenaris principals de la novel·la. És important perquè allà hi treballen el tio Miguel, que és aquell oncle de moltes famílies, que és el primer en anar a la ciutat a buscar feina i que arrossega després a la resta de la família, no? I és una fàbrica en la que també hi treballarà el pare de les noies Molina i que hi treballaran també les dues filles grans, no? Aleshores, és una mica, jo he volgut recrear exactament el que va ser aquesta fàbrica tèxtil, perquè era la fàbrica més important de Sants en aquests primers anys del segle XX i que cobria tot el procés de tèxtil, és a dir, va ser la primera en fer-ho, no? Diríem que allà hi entrava el cotó i sortia, doncs, el teixit fet.

0: no? I allà hi treballaven moltíssimes dones i uns quants homes. Dic moltíssimes dones perquè s'ha de dir que en aquestes fàbriques el 85% eren dones, que treballaven. I aleshores, doncs, a mi em serveix aquesta fàbrica com a univers, sobretot des de la perspectiva que deies tu, femenina, per explicar quines eren les condicions de vida i de treball d'aquelles filadores i aquelles teixidores de tantes i tantes fàbriques d'arreu de Catalunya, d'arreu d'Espanya, en les quals les seves condicions de treball com a obreres ja eren escasses, però com a dones encara més, no? Per tant, jo he volgut d'alguna manera mostrar tot això a través d'aquest escenari, no?, que és l'Espanya industrial, no?
1: Ostres, el 85% eren treballadores femenines, eren dones.
0: Sí, això té una explicació, té una explicació. Era una mà d'obra molt més barata que la dels homes, és així. Realment les dones sempre a les fàbriques cobraven uns sous més baixos, sempre tenien un topall, és a dir, diríem que, com veiem en les nostres protagonistes, doncs les noies entraven molt jovenetes, a partir dels 14 anys començaven a treballar a la fàbrica, i òbviament els estudis quedaven ja lluny, no? I per tant, a partir d'aquí elles començaven a fer feines doncs molt bàsiques, com escombrar la borra dels telers, no? Com començaven a donar fils a les teixidores, començaven més endavant ja eren nuadores, eren ordidores, bueno, una mica tot això es veu al procés a la novel·la, fins a arribar doncs a portar els seus propis telers, no? O les màquines de filar en el cas de les filadores, no? Però aquí s'acabava, aquest era el sostre. Les dones arribaven fins aquí, sempre, sempre supervisades per homes. És a dir, una filadora o una teixidora sempre tenia el cap de secció, tenia l'encarregat, o sigui, sempre tenia un home per sobre, no? Aleshores, clar, el sou arribava fins on arribava, les condicions sempre eren les que eren i, per tant, doncs, diríem que suposo que doncs, els propietaris de les fàbriques, els que manejaven tot això, doncs els hi sortia molt més en compte tota aquesta mà d'obra femenina, no?
1: Bé, que és una història que es va repetint...
0: Sí.
1: I que encara hem de batallar una mica, però a més també tenim aquests sindicalistes que donaran molta vida a la novel·la. Sí,
0: això és meravellós. O sigui, és una novel·la que, i m'agrada molt que citis també doncs, això, els homes d'aquesta novel·la, perquè diríem que és una novel·la que òbviament està, el focus està posat en aquestes cinc protagonistes, però no ens oblidem que són cinc noies amb una família, en un moment en què la família realment era molt important, era tota la primera pàtria, que dic jo, no? I el dia a dia. I després tots aquests homes que van entrant en escena, que òbviament, doncs, a banda del pare, a banda del tio Miguel, doncs, van entrant una sèrie d'homes perquè aquestes nenes es converteixen en noies, aquestes noies tenen històries d'amor, històries de desamor, també, no? I aleshores comencen a aparèixer, doncs, uns personatges masculins a la novel·la que jo penso que són molt, molt importants, també, en la seva vida i que ens mostren, també, totes aquelles facetes tan importants en aquesta societat treballadora de l'època que era, doncs, tota la lluita sindical, parlem d'uns anys molt, molt intensos, no? Amb lluites pels drets dels treballadors i també amb tota una sèrie de dinàmica, no? Doncs que hi havia de barri, de país, no? De tot, no?
1: Està molt bé perquè també és una manera, no? Una forma de fer memòria històrica i recordar d'on venen tots els drets que tenim.
0: I tant.
1: De com estàvem i com estem. Parlem d'aquesta mirada femenina, parlem dels homes... I tu has dit, sí, són molts personatges, són cinc germanes, hi ha la mare, el pare, el tiet, i totes les parelles i amics que s'hi van afegint. I quina diversitat! Jo penso que la diversitat de caràcters t'ha ajudat també una miqueta, no?, a anar creant tots aquests ambients i aquestes atmosferes diferents. La part dels sindicats i d'aquesta batalla de la feina, la part de la cultura dels ateneus, això també és un punt molt important.
0: És un punt molt important de la novel·la perquè aquestes protagonistes arriben a un barri amb molta vida associativa, amb unes entitats històriques molt importants que van fer una feina imprescindible en aquells anys, que era donar accés a la cultura, formar a tota una sèrie de persones de classe treballadora que no tenien al seu abast aquest accés a la cultura, no? La cultura i l'esport. Diríem que, d'alguna manera, si ens remetem a principis de segle, inclús al tombant de segle, ens trobem que tant la cultura com l'esport estava a mans d'una elit, no? Del que era la burgesia i abans també de l'aristocràcia, no? I semblava que només podien ser els usuaris, no? de tot això. I en canvi aquests ateneus de barri, aquests orfeons, aquestes entitats socials que hi havia a Sants i també a d'altres bandes, doncs van fer molta feina per treure aquesta exclusivitat, no? de l'esport i de la cultura i posar-la també a l'abast, doncs, de la classe treballadora. I, per tant, les meves noies de Sants se'n beneficien d'això, no? I els altres personatges que surten a la novel·la també, no? I és la seva vida. I, per tant, era molt important recrear el com aquestes entitats de barri, com, per exemple, l'Orfeó de Sants, o com, per exemple, l'Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant, només per citar-ne un parell, doncs, esdevenen peces fonamentals i que els canvia la vida, algunes d'elles, no? Per tant, allà estan.
1: I arriba la guerra, arriba el 1936, sí. I això és... però de quina manera? Perquè, clar, tenim la Júlia, que és la germana gran, que és, diguéssim, la del seny, la de la prudència, i després arriba... Jo cito ara aquestes dues, la Júlia i la Pilar, perquè precisament elles dues treballen juntes a l'Espanya Industrial. Però és que la Pilar és que és un no parar... és arreuixada i penses, dues germanes i que s'acaben avenint, no? Però vull dir que tan diferents.
0: Sí, fins i tot jo penso que també s'avenen molt precisament, no? Pel diferents que són, no? Com passa amb tants i tants germans, no? Que a vegades doncs un complementa l'altre, no? Allà on no arriba un, arriba l'altre, no? També. I realment la Pilar i la Júlia doncs són la nit i el dia en molts aspectes, no? I es necessiten molt una a l'altra, no? Precisament per la seva diferència, no? Per com són. I en el moment en què arriba el conflicte bèl·lic, en què arriba la guerra, que òbviament els canviarà molt la vida, sobretot perquè venen d'una república que els ha obert finestres, els ha obert portes com a dones, els ha donat el dret a vot, els ha fet sentir que la seva vida, el seu univers podia ser més gran, podia eixamplar-se molt més del que elles creien, no? I clar, i tot això de cop i volta, ras, arriba la guerra i aleshores passen moltes coses que no explicarem, vull dir que els lectors i les lectores llegeixin, no? Però òbviament, doncs, aquí és on el tarannà de cadascuna, aquesta personalitat diferent de cadascuna fa, doncs, que reaccionin d'una manera o d'una altra, no? I cada una agafa, no només ella, sinó també les altres noies, cadascuna agafa un paper dins de la família en aquests moments en què les dones prenen una mica el relleu als homes, perquè, clar, els homes marxen a la guerra, per tant, les dones queden aquí. Anem amb compte, les dones queden aquí, però les dones, com m'agrada dir, fan la guerra aquí, perquè la guerra també es va fer aquí, no? Aleshores, són elles les que han de tirar endavant aquestes famílies, són elles les que han de lluitar contra les bombes, són elles les que substitueixen els homes en els llocs de treball, que s'organitzen des de la rereguarda per donar servei al front de moltes i múltiples maneres. Per tant, cadascuna treu el millor de si mateix o el pitjor, depèn de com es vegi, no? I a partir d'aquí, doncs, es reinventen, es multipliquen i es reinventen.
1: Sí, perquè aquí on veieu aquestes noietes, tranquils, que quiets a la cadira no s'hi estareu quan llegiu la novel·la, perquè hi ha moments de tensió, però de tensió, d'alta tensió, Tània.
0: És que clar, és com la vida mateixa. Sí, sí, és així.
1: Clar, és com la vida mateixa. Ara el tema és que no li podem preguntar a la Tània quins moments d'alta tensió són reals i quins moments d'alta tensió no ho són. El que sí que et podem preguntar és una miqueta com ha anat tot aquest procés d'investigació, de documentació, perquè hi ha la part històrica, però hi ha la part històrica familiar.
0: Exacte.
1: Jo suposo que aquí, el que tu has viscut, suposo que hauràs descobert moltes coses de la família que no sabies. No cal que les expliquis, però...
0: Sí.
1: Que ens en parlis un. A mi es diu que sí amb una cara.
0: No, és que mira, Mònica, és que ha sigut de veritat que un autèntic volcà d'emocions, eh? És que és la paraula, és que no paro de repetir-ho perquè és la paraula. Han sigut uns temps els de la investigació per poder escriure aquesta novel·la amb un seguit de descobriments, d'entendre moltes coses, d'encaixar moltes peces familiars també. Mira, jo vaig fer un exercici que és, jo volia entendre moltes coses que havien passat a la meva família, moltes coses que havien passat en aquestes dones de la meva família, però com passa amb totes les famílies, només tenia els retalls, només tenia petits bocins, no? I aquests petits bocins a vegades no saps com connecten i no t'expliquen els perquès, no?, de les coses. I aleshores, aquí el que vaig fer, i agraeixo moltíssim la generositat de membres de la meva família, descendents d'aquestes noies de Sants, que em van cedir les correspondències entre els seus pares. Val? Aleshores, a partir d'aquí, tu imagina't l'enginyeria que vaig fer d'ajuntar les correspondències del meu avi amb la meva àvia, amb el de la meva tieta àvia, amb el meu tieta àvia, o sigui, de cada una d'aquestes noies de Sants, totes aquelles correspondències de guerra i de postguerra que hi havia, tot això va anar encaixant peces. I va ser meravellós, perquè de cop i volta les vaig entendre. Vaig entendre moltes coses que havien passat a la meva família, vaig entendre molt més el que significava viure aquella època i ser una dona jove en aquella època, amb tot el bagatge que tenien, que venien de la República i tal, i tot el que es van trobar després, no? I van haver-hi molts perquès, moltes coses que vaig entendre a partir d'això. Per tant, el procés de documentació d'aquesta novel·la ha sigut màgic i ha sigut també molt sanador, eh? Vull dir que jo dono gràcies, de veritat, eh? Aquest ofici que tinc, perquè m'ha regalat moments increïbles i molt emocionants, no?
1: Doncs no deixarem que s'aturi aquest corrent d'emocions, perquè ara t'espero un qüestionari, Tània.
0: Uau, uau!
1: De moment deixarem aquí tot el tema de la novel·la i jo penso que hem fet un bon tastet, sí?
0: I tant.
1: I que tothom doncs, ja pot començar a anar a les llibreries, a les biblioteques i preguntar per les noies de Sants. Hi trobareu la Júlia, la Pilar, la Carmen, l'Àngeles, la Lola, la Maria, la mare i el Gregorio, el pare i el Miguel. Que jo, de veritat, ja veureu quin tiet més meravellós, però ja ho veureu. Ja sí. Ho veureu. Nosaltres us deixem amb la lectura i ens n'anem amb la Tània al qüestionari.
2: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
1: Som-hi?
0: Som-hi.
1: Un barri.
0: Sants, per descomptat.
1: Història.
0: Història per mi és memòria.
1: Família.
0: Casa.
1: Llegir.
0: La felicitat.
1: Arrels.
0: Família, altre cop.
1: Un record.
0: Mil records d'infància.
1: Un plaer.
0: Ja he dit llegir, per tant diré, per exemple, escriure.
1: No m'ho poses fàcil.
0: No.
1: Un luxe.
0: Viatjar.
1: Un espai de nostàlgia.
0: Els amics de tota la vida, que et coneixen i no cal que els expliquis com ets.
1: Cultura.
0: Llibertat, portes, finestres obertes.
1: Un museu que voldries tornar a visitar.
0: Uf, n'hi han tants que triar és horrorós. Si me'n vaig a casa, el Picasso. Museu Picasso, necessito tornar-hi molt sovint.
1: Un llibre important per tu.
0: Ah, te'n diria molts, també és molt difícil, però potser et diria un llibre d'Irene Nemirovsky, com Suite francesa. Sempre hi torno.
1: Quin llibre estàs llegint o, si no fos el cas, l'últim llibre que has llegit?
0: El llibre que estic llegint no el puc explicar perquè és un manuscrit d'una amiga meva molt estimada i encara no se'n pot parlar. Però, en tot cas, et puc dir que el llibre anterior que he llegit és un llibre d'una autora que ha escrit una primera novel·la, que és mallorquina, que es diu Caterina Carmany, i que ha escrit el llibre que es diu El temps de les magranes, i la veritat és que l'he llegit aquest estiu i m'ho he passat molt bé.
1: Finalment, escriure.
0: Escriure és respirar, és viure, és ser jo. No sabria no escriure.
2: El calaix breu.
1: I sort que sap escriure i ens ha deixat un gran llegat. Avui hem fet una repassada d'aquestes noies de Sants, però ja sabeu que podeu trobar una llarga trajectòria en Tània Juste i us recomanem que feu aquesta descoberta. Les noies de Sants no ho hem comentat, però està publicada per Columna. Tània, sí, que és també una casa per tu.
0: Oh, totalment. Tinc la gran sort de tenir un gran equip a Columna, una editora magnífica que, òbviament, després de tants anys i tants llibres ja som amigues, vull dir, és casa, total. I també la gran sort de tenir traducció al castellà amb Editorial Espasa, que m'estreno, i la veritat és que un encant. Tinc molta sort, tinc un equip fantàstic.
1: Doncs en català o en castellà ja sabeu que teniu aquestes 5 germanes que us esperen. Tània, moltíssimes gràcies i a viure l'aventura.
0: Gràcies, moltes gràcies.
2: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Tornem amb el gènere negre, sabeu que ens encanta, i amb Pasta fàcil de Mili Bayo. Realment, el títol acompanya. Us ho posarà molt fàcil perquè gaudireu moltíssim, però els personatges... Emili, no els hi has posat fàcil, eh? Gens fàcil.
3: No, és veritat, però es tracta una mica d'això, no? Les novel·les, jo ho diu, les novel·les que no tenen profunditat amb els personatges i amb la trama, no? Aquestes novel·letes senzilletes i això, bueno, no són el meu estil, no? No, no, absolut.
2: Emili Bayo debuta com a novel·lista l'any 1997 amb Traïdors i covards. Amb La resta del món va rebre el Premi Ciutat de Mollerussa. Amb Projecte de felicitat, el Premi per a Projectes de Fundació Enciclopèdia Catalana. I amb L'edat de les paraules, el Premi Llorenç Villalonga de novel·la. Puta pasta fou guardonada amb el Premi Crims de tinta i ara arriba... Pasta fàcil, publicada per La Magrana.
1: No, no, aquí trobareu un molt bon treball, tant de personatges com d'espais i de punts. A veure, el nucli principal de la novel·la, Emili, és realment aquest canvi climàtic, aquest medi ambient, aquestes energies, no?, que sostenibles, aquest canvi que hem de fer. I a partir d'aquí, doncs, trobem tota una sèrie de personatges... molt impactants.
3: Sí, jo la veritat és que estic preocupat, no? Tinc un fill i tinc la sensació que li deixo un món bastant més lleig del que vaig rebre jo, i una situació preocupant, no? Per tant, la qüestió del model de consum energètic que tenim en la nostra societat és una de les coses que crec que ha d'evolucionar, que ha de canviar, no? I aquesta novel·la va néixer una mica amb aquest propòsit, tot i que la novel·la és una novel·la que pretén divertir, que pretén entretenir, que pretén explicar altres coses, però una de les coses importants que hi ha en aquesta novel·la és precisament això, és el denunciar com determinats sectors de poder controlen aquesta evolució que hauria de ser natural cap a energies netes, sense problemes, vaja.
1: Bé, en un món capitalista tenim claríssim, no?, que el gènere, els escriptors de gènere negre ho teniu fàcil. Perquè, clar, hi ha tanta, tristament, hi ha tanta corrupció...
3: La societat ens dona molts arguments, sí, sense cap mena de dubte. No? I una societat molt complicada, molt complexa, sense cap mena de dubte.
1: Bé, la novel·la s'inicia amb un dels personatges que és un escriptor de gènere negre, que viurà la seva pròpia novel·la.
3: Sí, i és un personatge que havia utilitzat en la novel·la anterior, Puta pasta, que va tenir la sort de guanyar el Premi Crims de tinta l'any 2015, i diguem, és un personatge amb el qual m'hi sento molt identificat. Afortunadament no em passen les coses que li passen amb ell, això ja t'ho dic ara, però tenim una simpatia mútua, em sembla, no? Perquè és un personatge que, com jo, li agrada molt el cinema negre, que té una visió bastant pessimista del món, jo també m'hi reconec amb això, i bueno, sí, li agrada molt això, li agrada escriure així. Amb això compartim moltes coses, però afortunadament en les seves aventures no són les meves, jo sóc una persona molt tranquil·la.
1: Sí, sí, perquè el Marc Tremós ens farà tremolar. Ens farà tremolar més d'una vegada. Després arriba en tota aquesta callada de personatges, recupera, suposo, Torre del Pla. Mm-hmm. Bueno, Torre del que li dius de moltíssimes maneres.
3: Sí, és un personatge que té la mala sort de que ningú és capaç d'encertar-li el nom, no? I no només aquest, sinó doncs hi ha quatre personatges que es repeteixen de Puta pasta. La gent els reconeixerà si ha llegit la novel·la anterior, però és absolutament prescindible. La trama no té res a veure, només utilitzo els mateixos personatges per explicar una història completament diferent. També incorporo altres, com Costi, que és un geni de la fusió nuclear, i a Katia, que és una persona bastant extravagant i que té aquesta passió per descobrir el futur, per conèixer el futur.
1: Sí, això em va encantar. És que, clar, aquí trobareu de tot, no només corrupció, les runes, endevinaments, i Còstic, parlaves de Còstic, que és un personatge molt complet, molt ple, i que ens deixa... Bé, que te n'acabes enamorant, no? Perquè té un rerefons també dur.
3: Sí, té una història, explico la història d'aquest personatge. És un personatge, és un estonià, que és un geni. I aleshores té la mala sort de fer un gran avenç en la investigació de la fusió nuclear. I tinc la mala sort perquè, tot i que soluciona els problemes que actualment tenen les investigacions sobre la fusió nuclear, soluciona els problemes, però això no li porta una candidatura al Premi Nobel, sinó que el porta amb una cel·la de la presó de Ponent, no? Del centre penitenciari de Ponent. Per què? Doncs perquè els poders econòmics, els que controlen tota la indústria de l'energia, consideren que els seus avenços arriben massa aviat i que no es pot desmantellar tot el sistema de producció i de distribució energètica en 4 dies. Per tant, el mantindran a la presó mentre els interessi. El que passa que la trama es complica i comencen a passar una sèrie de coses que no estaven previstes, clar.
1: No, no, i no l'explicarem perquè, a més, és que si ens hi poséssim no ho acabaríem, això, eh? Donaria per 2 programes.
3: Sí.
1: Perquè, Emili, aquí t'hi has posat de valent. Hi ha un dels petits fragments, no?, que ho diu fa anys, que Còstic ha deixat de preguntar-se en quin moment d'infortuni s'havia estroncat el camí prometedor que tenia al davant. Llavors, ell és com un cavaller, no? No seria un Robin Hood, però sí que és un cavaller d'aquests de defensar l'honor, no? És una miqueta això.
3: Sí, sí, una visió altruista, generosa, però, clar, acaba també una mica contaminat per aquesta necessitat de salvar-se, no?, d'escapar-se de les pressions.
1: Bueno, aquí tens una bona colla de personatges, n'hem parlat d'ells, i ens fas anar, bueno, amunt, avall, per la dreta, per l'esquerra. Quan sembla que ja tenim el fil, aleshores resulta que tenim una nova sorpresa i s'incorpora més personatges i aleshores dubtes. No se sap si realment és bo o és dolent. Per tant, Emili, has volgut jugar molt amb els lectors.
3: Jo crec que la novel·la negra té aquest component, no? Li has de posar una sèrie de sorpreses que estiguin justificades, evidentment, per la trama. No es tracta senzillament de que passin coses rares, sinó que porten al lector a un determinat punt d'arribada, però pel camí han de passar coses. I és una novel·la en la qual passen moltes coses. És... De fet, una de les dificultats que té com a escriptor, no com a lector, sinó com a escriptor, aquesta novel·la, és fer que passin tantes coses en un sol cap de setmana. La trama passa en un cap de setmana. Però el que li passa als protagonistes és això, és un seguit d'històries frenètiques. Sí.
1: Clar, és que no tenen més temps, ho han d'arreglar tot en un cap de setmana.
3: Sí.
1: Els has posat allà i han d'anar de pressa.
3: Els hi va la vida i estan treballant per salvar-se'n d'alguna manera, sí.
1: Sí, els hi va la vida. Després, evidentment, poses la mirada també en tot el tema policial, no? En la corrupció que també hi ha en les altes esferes, perquè aquí tothom, és que no se salva ningú. Tot està unit.
3: Sí, la mirada, ja t'he dit, la meva mirada és una mirada bastant, bastant pessimista sobre el món, no? Aleshores, tothom, d'alguna manera, és bo i dolent. És a dir, els personatges amb voluntat d'aconseguir uns diners que no els hi pertoquen acaben fent el bé. Vull dir que, d'alguna manera, això, no? Tothom té una part positiva i una part fosca, no?
1: Perquè, com molt bé diu el títol, no, pasta fàcil. Jo us aconsello que no. No. Quan arribi pasta fàcil, aneu a treballar. De veritat, clar, us ho dic.
3: El plantejament és relativament senzill. El Marc té una empresa de serveis lingüístics i està a la ruïna absoluta i li arriba un encàrrec senzill. És a dir, 2 hores de feina, servei de taxi porta a porta... i 15.000 euros guanyats de manera senzilla. Pasta fàcil, no? El problema és que aquestes pastes fàcils acostumen a portar moltes conseqüències i moltes complicacions.
1: Sí. I un altre dels consells, Emili, és no només no agafeu la pasta fàcil, sinó que apreneu a jugar als escacs, que ja veureu que és important. Diu en un fragment: els escacs, com a la vida, les conseqüències dels teus actes no sempre es perceben en el moment de fer un moviment. És important que aprenguis a preveure el futur, a avançar-t'hi. Aquí hi ha unes escenes boníssimes, també.
3: Sí, la idea aquesta de preveure el futur, no? És l'altre personatge que acompanya el Costi, que és la Càtia, que és una experta en runes vikings, no? Aquesta... No sé, la humanitat té una obsessió per això, per avançar-se al futur, des dels homes de les coves de la prehistòria, que pintaven amb la idea de que això els afavoria la cacera, fins a, no sé, en algun moment algú va decidir que mirant el pòsit que deixa el cafè ja estava escrit el futur. Hi ha molta gent que li va semblar raonable aquesta premissa, no? Doncs un dels mecanismes per descobrir, per encertar què ens ha de passar són les runes. No sé si la gent coneix aquesta tradició que ve de molt temps enrere i que té vinculacions sobretot al món nòrdic, però les runes és un mecanisme per avançar-se al futur, per descobrir el futur, no? I en aquesta voluntat d'avançar-se a totes les desgràcies que ens estan amenaçant, doncs els personatges tenen un recurs.
1: Ja descobrireu si realment les runes són efectives o no.
3: Sí.
1: Això ho haureu de llegir. El que sé que té, doncs, és un punt important, no? Aquests escacs, perquè en certa manera fas jugar els personatges, no? Els personatges sí. Estan en un tauler d'escacs i han de saber molt bé quin és cada un dels moviments per salvar la vida.
3: Sí, perquè els hi va la vida, i sobretot això, fan moviments i alguns són encertats i altres no, i les conseqüències són no les explicarem aquí, perquè la novel·la consisteix una mica això, el gust de la lectura d'aquest tipus de novel·les, això, no? Està també en les sorpreses que té preparat el camí. El que sí voldria dir és que jo vaig concebre aquesta novel·la com una novel·la fonamentalment divertida, amb una denúncia al darrere, però on hi hagués molt d'humor, no? Com a mínim, la recepció de moment està sent molt, molt, molt, molt favorable. I, efectivament, vaig ficar molt... D'una banda, molt d'humor, i d'una altra, com deia abans, una d'aquestes passions meves, que és el gust pel cinema clàssic, no? Ja s'hi trobaran referències contínuament, i fins i tot algunes... això, si sou aficionats, al llarg del text descobrireu referències contínues al món del cinema negre. Sí.
1: És un llibre molt complet, jo ja ho he dit, que no és... O sigui, és divertit, és a mi, rius moltíssim, i escenes que realment són molt bones i és que no pots aturar la rialla, no? Perquè penses, t'imagines tota aquella escena i és surrealista, Emili.
3: Sí, sí, algun punt, sí.
1: Sí, i tot i la gravetat de l'assumpte. Per tant, és molt profund, però el podeu llegir com una aventura i el gaudireu, i fins i tot trobareu molts paral·lelismes amb el que és la realitat. I qui sí sap jugar molt bé les seves cartes, tot i que ens anirà sorprenent, ja ho descobrireu també, perquè no podem explicar-ho tot, és la Vero. La Vero és molta Vero, i jo...
3: Però és un personatge fantàstic, és un personatge fantàstic. La Vero ja apareixia a Putapasta i és una exveïna del protagonista, del Marc Tramós, i és un prototipus de femme fatal, no? La femme fatal és un personatge que arrossega al darrere seu, a tots els altres, però que és capaç de controlar el seu destí, no? I les circumstàncies. Clar, et bases en personatges de la literatura clàssica i del cinema clàssic, De fet, cada capítol de la novel·la comença amb una cita d'alguna pel·lícula, i el primer capítol, la primera cita, és justament un capítol un diàleg de la pel·lícula The Killers, una de les meves preferides, en la qual Ava Gardner, això, que és l'emblema de la fam fatal del cinema negre, això, no? Justifica que és una fam fatal.
1: És una de les coses que m'ha quedat. Ara he d'anar mirant totes aquestes pel·lícules perquè és un detall molt bonic, no?, cada vegada que comences un capítol. Hi ha molts referents, jo penso que és un llibre, com he dit, molt complet, que després podeu anar estirant del fil, no?, i vas aprenent moltes cosetes. És un llibre que suma, és una història... Bé, tenim puta pasta i pasta fàcil, no sé si això continuarà. Jo penso que sí, perquè dona molt de sí.
3: És probable. Jo ja porto dos escrites moltes novel·les i jo ja porto dos escrites moltes novel·les de personatges amb els quals millor m'ho he passat. És a dir, fent-los actuar... jo no sé, jo acabava rient de les circumstàncies que es plantejaven. Clar, escriure una novel·la vol dir passar molt temps sol, no? I per tant tots estem, crec jo, una mica allòanats de bolet, i jo parlo amb els meus personatges i el més sorprenent és que em contesten i aleshores, clar, de resultes d'això surt això, aquestes situacions molt divertides, sí.
1: Situacions que estan, la veritat, molt bé, ja ho veureu. I no sabem què passarà amb les runes, però sí que trobareu escenes molt divertides i al final és apoteòsic. És que en aquesta vida vigileu, perquè tot allò que feu, com diuen els escacs, tot torna.
3: Tot torna, sí, sí.
1: I no explicarem res més. Us recordem, estem parlant amb Emili Bayo, autor de Pasta Fàcil, publicat per La Magrana, que no havien comentat l'editorial. Emili, jo crec que podríem deixar aquí, hem fet un bon tastet de personatges i d'històries, però no s'acaba l'entrevista. Tenim un petit qüestionari que et farem.
3: Ui, ui, ui.
1: He sigut bona persona, eh?
3: Aviam.
1: He sigut bona persona. Són tres paraules, no?, que van molt unides al llibre i després potser més a nivell personal, no? Comencem?
3: Vinga.
1: Vinga.
2: El calaix breu. Qüestionari ràpid. Respostes curtes.
1: Inspiració.
3: Treball.
1: El bé i el mal.
3: Dolor.
1: L'escenari d'un crim.
3: El món.
1: Espectacular. Anem a per la resta. Arrels.
3: Família.
1: Un plaer.
3: Menjar.
1: Un luxe.
3: Menjar.
1: Un àpat.
3: L'arròs d'Espardenya.
1: Un espai de nostàlgia.
3: El meu barri de Balàcia.
1: Cultura.
3: Llegir.
1: Un llibre important per tu.
3: Un llibre important. Bé, això és molt difícil. És que jo sóc un lector voraç i llegeixo tot. Per mi és important fins i tot allò que no m'agrada, perquè ho utilitzo, no? No sé, segurament el llibre que més he llegit és el Quixot.
1: Quin llibre...
3: Qüestions professionals, eh?
1: Sí, no. Aquí totes les respostes són vàlides. Quin llibre estàs llegint o, en el seu cas, quin llibre és l'últim que has llegit?
3: Estic llegint un llibre d'articles de... A més, el tinc aquí, del Jorge Pamuk, Altres Colors, un llibre d'articles.
1: Escriure.
3: Una paraula, també?
1: Sí.
3: Plaer, també.
1: Molt bé.
2: El calaix breu.
1: Doncs ara ja sabem una miqueta més de l'Emili Bayo i recordeu, Pasta Fàcil. Puta pasta, podeu recuperar també la primera novel·la, amb dues són publicades per La Magrana, Emili. Per tant, ja tenim lectura. Qui no hagi llegit la primera, encara que s'hi llegeixin individualment, us convidem també a entrar-hi. I a tota la trajectòria, perquè, clar, serà que no podem,
3: sí,
1: llegir.
3: Són unes quantes novel·les.
1: Moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona.
3: Ha estat un plaer, Moni.
2: El calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El calaix obre la proposta de la setmana. Del 4 al 6 d'octubre, Premià de Mar i de Dalt acolliran la primera edició del Festival Premià de Mal, dedicat al gènere negre i criminal en totes les seves vessants. Mònica Socies.
1: I arriba com a novetat aquest any Premià del Mal. Ens acompanya la Susana Hernández, que està al capdavant d'aquest projecte. Benvinguda, Susana.
4: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta, molt bé, no? Un nou festival literari de gènere negre que, a més, agafa dues poblacions.
4: Sí, aquesta era una miqueta la idea, no? Agafar una mica el relleu del Festival del Vilassar de Noir, que malauradament ja no es farà, i intentar unir els dos premiers, no? Que és una cosa que no es fa molt sovint, és a dir, no hi ha, hauria d'haver una col·laboració doncs, més fluida i pel que sigui, doncs no s'ha acostumat a donar, i estem contents d'haver aconseguit doncs, que les dues regidories de cultura, que els dos ajuntaments s'hagin implicat i que aquest festival doncs, tingui un doble escenari, per dir-ho així, a Premià de Mar i a Premià de Dalt.
1: Bé, les dates 4, 5, 6 d'octubre, ens pots fer una mica un tastet de com anirà, què hi trobarem, qui vindrà, on ens podem informar i quins espais?
4: Sí, tant, bueno, tenim un web que és premiadelmal.cat, allà podeu trobar tot, també en la pàgina web de l'Ajuntament de Premià de Mar hi trobareu, posa premiadelmal.cat programa, allà surt tot el programa i també hi ha un apartat on podeu veure els participants. Comencem, si vols, pel dia 4, que és quan inaugurem, el dia 4 és per la tarda, és a l'Espai l'Amistat de Premià. Totes les activitats de Premià són a l'Espai l'Amistat, que és un teatre molt cèntric, i les activitats de Premià de Dalt, que són el diumenge al matí i migdia, són a Can Valeria. El divendres començarem amb la inauguració institucional, etcètera, que serà dos quarts de set. Una miqueta més tard, a tres quarts, farem el lliurament de premis a microrelats, que estem molt contents. Hem rebut 157 premis en relats. Déu-n'hi-do.
1: Sí. És espectacular, molt bé.
4: Espectacular. I una cosa que no ens ho esperàvem gens, però moltíssims. Alguns que han continuat arribant i que ja s'han quedat fora de termini, o sigui que molt contents, ja estem fent les valoracions al jurat. I aquest dia doncs, sabrem qui és el guanyador o guanyadora d'aquest microrelat, d'aquest premi, el dia més negre, la primera edició. Després, tot seguit, tindrem una xerrada d'entrevista amb el Xavier Álvarez, que és mosso d'esquadra i criminòleg. Molt interessant, jo la recomano moltíssim perquè ell té moltes coses a explicar, tant com a autor del gènere, com a mosso i com a criminòleg. La xerrada entrevista en què jo conversaré amb ell es diu Entre la ficció i la realitat, la vida d'un analista criminal a la literatura negra. Crec que és un títol molt suggerent i que segurament serà superinteressant. I tancarem aquesta primera jornada a dos quarts de nou amb la projecció d'una pel·lícula de cinema negre que encara el títol l'hem de determinar.
1: Cal dir que en Xavier Álvarez Llevaria ens ha acompanyat aquí al programa també, per tant, és conegut dels nostres oients, que ja sabeu que si pugeu a Premià del Mal el tornareu a trobar.
4: I tant, sempre val molt la pena tant llegir-lo com escoltar-lo. El dissabte començarem a dos quarts de 12 amb Noves formes de delinqüència, que és una taula rodona en la qual hi haurà el Rafa Melero, l'Antònia Huertas i el Josep Antoni López Garzón, que ve per part de Mossos. Ell és el cap de cibercrim de Mossos. La modera el Pep Andreu i ens parlarem doncs, tant des del punt de vista de la ficció, perquè l'Antònia Huertas i el Rafa Melero tenen aquesta doble, diguem-ne, visió de parlar com a autors i com a especialistes també sobre delinqüència, cibercrim i aquestes noves maneres que hi ha de delinquir. Com les podem evitar i també com es reflexen en la literatura. Tot seguit hi haurà una presentació de novetats editorials. Les novetats editorials les presentarem d'autor en autor. És a dir, no serà en format taula, sinó que serà en aquesta primera tongada, per exemple, la Sílvia Cantos, la periodista de Ràdio Argentona, que entrevistarà en format curtet, però específic a cada un dels autors, que són, en aquest cas, el Toni Gil, la Maria Sardans, el Lluís Riera i el Biel Cusó. I després tindrem la firma de llibres, farem la pausa per dinar, i a la tarda tindrem la taula Com s'investiga un crim, amb la Graciela Moreno, la Claudina Vidal, que és forense, i el Roger Heredia, que és el cap de la policia científica de Mossos. Tots ells moderats per la Núria de José, que treballa també a la xarxa. A continuació, tindrem una entrevista amb l'inspector en cap de Mossos, de Premià de Mar, el Miguel Àngel González, que la farà el Joaquim Aguilar, periodista de Premià Mèdia, i que es diu És Premià una ciutat del mal? Això ens ho desvetllarà ell. A continuació, la Laura González presentarà una altra tongada de novetats amb l'Emili Bayo, el Xavier Alea i la Núria Martínez, signatura, i després tindrem una altra pel·lícula. I ja tancarem el diumenge al migdia a Can Valerià. La taula és Realitat i ficció de la novel·la negra actual, són sobre true crimes, etc., amb el Iago García Zamora, Ure Comas i Bru Rovira, tots ells moderats per l'Agnès Marquès. I els darrers autors que tindrem, presentats per l'Albert Calls, serà el Pere Figueres, el Jaume Albert Uller, la Maribel Torres i el Jordi Navarri. I amb un vermut, que sempre s'ha d'acabar bé, doncs ja acabarem.
1: Escolta, està molt bé, perquè, a més, són moltíssims noms que han passat per aquí. Per exemple, Emili Bayo, precisament, comparteix programa amb Premià del Mal, una entrevista de Pasta Fàcil, la Maribel Torres, la Sílvia Cantos com a presentadora, però també ens ha acompanyat, en Jaume Albert Uller, en Pere Figueres, que presenta una novetat i tenim moltíssimes ganes de saber...
4: Sí, sí, sí.
1: Perquè, és molt bo, Susana.
4: Sí, sí, presenta novetats i estem molt contents també que hi ha alguns autors que venen a presentar-nos la novetat que acaba de sortir, que està, doncs, recent sortideta del forn.
1: Doncs ja ho sabeu, aquesta proposta intensa de Premià del Mal, xafardegeu les xarxes i feu les maletes, els que vingueu de fora, però us esperem allà. Susana, moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins la propera.
2: El Calaix obre la proposta de la setmana. El 5 i 6 d'octubre, Besalú acull una nova edició del Festival i Fira de l'Edició Independent Liberis Liber, on hi trobareu diàlegs, tallers i visites guiades, entre moltes altres propostes. Mònica Socias.
1: Una de les propostes que us portem, i a més estem molt contents perquè és un festival que hem anat seguint sempre, i avui el podem tenir. El programa és la del Liberis Liber. I ens acompanya Miquel Àngel, benvingut, per parlar-nos de tot el que trobarem.
5: Sí. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres i bé, moltes ganes d'explicar-vos totes les activitats i tot el que hi ha al darrere d'aquesta fira festival que fem a Besalú.
1: És una fira festival, a més, en un marc incomparable, perquè Besalú és preciós, de veritat. Si no hi heu anat, no us ho podeu perdre. La millor combinació, Liberis Liber i Besalú. Cap de setmana, 4-5 d'octubre.
5: Sí, no, 5 i 6 d'octubre.
1: 5 i 6.
5: 5 i 6, important. Sí, ho has dit molt bé. Ja quan vam decidir fundar tota aquesta història, teníem clar que volíem fer-ho en un lloc bonic i tenir aquesta combinació de ja de paisatge i cultura, ja tenir-ho guanyat d'entrada. I sí, la veritat és que us esperem a Besalú, que sempre, a qualsevol època de l'any, sempre està bé passejar-se.
1: Ens hi hem passejat molt, sí que des d'aquí també ho recomanem. I, a més, activitats totes gratuïtes. Per tant, no us heu de preocupar. Home, d'arribar a Viadet perquè no hi hagi accés d'aforament, però sí que poseu moltes facilitats.
5: Sí, nosaltres, diguéssim que ho muntem tot. L'únic que s'ha de preocupar la gent és d'en recordar-se'n del dia, i això sí, arribar. Si no tenen cotxe particular, doncs, en transport públic, que també n'hi ha. I de la resta ens encarreguem nosaltres. La resta vol dir llibres meravellosos. Nosaltres el que defensem és la biodiversitat, és a dir, que tothom tingui accés a uns llibres que potser habitualment no hi té accés. I al voltant d'aquesta oferta espectacular que ofereixen, doncs, prop de 65 editorials, que són les que venen a Besalú, al voltant d'això tot un festival d'activitats inspirades en alguns dels llibres que hi ha a la fira.
1: Jo una de les que destacaria seria la convocatòria, no?, del novè Premi Francesc Garriga de poesia. La poesia, que aquí ens agrada molt.
5: Sí, és una iniciativa que van tenir 4 editorials dels Països Catalans, l'Abreu, de Barcelona, Cafè Central, bé, que està entre Vic, Palafrugell, Barcelona, bé, però catalana també, Edicions del Duc, del País Valencià, i Adia, que és una editorial de Villes, que van decidir crear aquest premi dedicat a autors totalment inèdits que no hagin publicat mai, i també alhora homenatjant a un personatge important en la poesia dels darrers temps a Catalunya, que era en Francesc Garriga, que va ser inspiració i mestre de molts joves poetes d'avui. I estem molt contents perquè en els anys hem anat premiant gent que no havia publicat mai i que s'han convertit en noves veus. Per tant, jo sempre... quan parlo amb els editors, sempre dic que estic... que estem molt contents de ser els patrocinadors, perquè a la llarga això acabarà sent una col·lecció històrica que marcarà un cànon futur de la poesia catalana i la veritat és que estem molt contents de donar suport a aquesta iniciativa.
1: Es necessita suport i vosaltres us hi heu sumat i amb molta energia, però a més podem fer una mica de tastet d'alguna activitat o algunes cosetes més que hi anirem trobant a l'Iber is Liber.
5: Sí, i tant. A veure, ens agrada fer moltes activitats, molts concursos, moltes promocions. Mira, tenim de tot. I tot això ja avanço que ho podeu trobar a la web. La programació la penjarem, de fet, ja una setmana abans segur que ja la tindreu. I bé, hi ha de tot. És un clar reflex de l'esperit de la fira, d'aquesta diversitat que us dèiem abans. Sí que és cert que amb els anys també anem modificant una mica com funcionem a nivell de programació. Ja des de l'any passat vam decidir que tot el que són les converses, diàlegs, fossin al voltant d'un tema. L'any passat va ser llegir. Aquest any el tema és escriure i, per tant, els quatre grans diàlegs que tindrem seran al voltant del fet de l'escriptura, de tot el que implica. Ja us avanço, doncs, que hi haurà quatre diàlegs, un al voltant de l'escriptura i la tradició, de com es vincula, no?, els escriptors, com s'hi relacionen amb la tradició. És quelcom crucial i un tema que vindran a parlar d'això, gent que ja ha reflexionat molt, com són el Toni Sala, que ha tret un llibre precisament on recull tots aquests articles al voltant d'aquesta qüestió i d'altres. També el Manel Uller, professor de la Pompeu Fabra, també és especialista en tot aquest tema, i estudis xinesos, però el tema xinès no el tocarem en aquesta ocasió. I la Míriam Ruiz Ruano, que és una professora de l'Autònoma, que ha tret un llibre també precisament al voltant d'aquest tema. Llavors també tindrem un altre que és escriptura i escriure des del risc, és a dir, gent que publica llibres que comporten un risc, en el sentit que toquen temes que la part al·ludida no els agradarà, i són gent que tenen un component violent, com podrien ser els col·lectius d'extrema dreta o feixistes, i parlarem, doncs, amb tres autors que han abordat i han analitzat aquests fenòmens, com són el Miquel Ramos, que ha tret un llibre monumental al Capitán Swing, l'Alba Cirera, i també vindrà Alfons Sinoi.
2: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Alguns estudis revelen que creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Davant d'aquesta afirmació, ens hem interessat pel tema i hem consultat a la Natàlia Cantó, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Amb ella ha parlat el company Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs parlem amb la Natàlia Cantó Milà, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i també experta en Sociologia i investigadora del Club Globals. Què tal, com estàs, Natàlia?
2: Hola, molt bé, i vosaltres?
1: Doncs aquí estem, aviam si ens, ens il·lustres sobre aquest tema que volem parlar, no? Aquests treballadors que sembla que no volen ascendir, no? Que creix aquest desinterès per assumir una responsabilitat més alta a la feina, no? Hi ha un informe de recent d'InfoJobs que diu això, no? Que més de la meitat de treballadors espanyols, un 57%, no aspiren a ascendir professionalment, i també un altre informe del 2025, el Talent Trends, de Michael Page, conclou que el 55% dels treballadors rebutjarien un ascens si aquest afectés el seu benestar. Què en podem extreure una mica, o què podríem dir una mica sobre aquests dos estudis que és el que et consideres que hauríem de destacar?
2: Doncs és una pregunta molt interessant, perquè aquests estudis enfoquen únicament sobre el que contesten les persones a aquestes preguntes concretes a dia d'avui, però el que no posen sobre la taula és el context social més general en el qual aquestes decisions tenen un sentit o tenen un altre. És a dir, obvien, per exemple, que les persones avui en dia tenen molt poques possibilitats de començar d'aprenents a una feina i jubilar-se en aquesta feina després d'haver fet una trajectòria, si tot va bé, ascendent, de progressió i d'augment de responsabilitats i també augment de salari. Això és el model des del qual moltes vegades se'ns parla del desig d'ascendir. Sempre se'ns diu ascendir quan tens una idea d'una trajectòria laboral més o menys constant, més o menys estable i més o menys dins d'una mateixa institució. Clar, quan deixes la pregunta sobre l'ascensió a la teva feina, però treus el context en el qual aquest tipus de trajectòries laborals ara gairebé són més estranyes,

0: nens ve amb una càrrega extra de responsabilitats, però també amb una càrrega extra de temps que no pot reclamar com extra laboral, encara que caigui fora de les teves hores. Perdoneu, perquè ara ens trobem en un entorn en el qual, a través de noves tecnologies de comunicació i noves pràctiques, tu pots estar rebent missatges de la feina a les 11 de la nit d'un divendres, quan abans agafar el telèfon i fer la trucada a aquella hora requeria una situació d'urgència molt diferent a les que ara s'entén com a urgència que facin que rebis un WhatsApp a les 11 de la nit d'un divendres o un missatge durant el diumenge, no? Aleshores, si s'entenen totes les variables, crec que la resposta de les persones agafa una altra dimensió.
1: Mm-hmm. És a dir, que potser estem en un moment que es prioritza altres coses que no siguin un sou més alt, que a vegades inclús no va lligat, no? Amb un ascens, no és que siguin unes diferències de sou molt d'allò, però sí que la gent prefereix potser el benestar, no? O no va per aquí la cosa.
0: Pot anar en certa manera per aquí, però jo insisteixo en que les condicions estructurals fa que les persones acabin prenent aquestes decisions. Mm-hmm. És a dir, no és que ens interessi menys la feina, en general, em sembla, sinó que es vol lluitar per una feina amb unes condicions determinades. I moltes vegades els ascensos, això de que venen amb un augment de salari, pot ser cert en termes absoluts, però no acostuma a ser cert en termes relatius. És a dir, si mires l'augment d'hores que impliquen, acabes cobrant menys l'hora.
1: Mm-hmm.
0: I això és un factor que hi ha persones que tenen en compte, sobretot si saben que el fet d'acceptar aquesta reducció del sou per hora, no un augment absolut, però sí una reducció del sou per hora, no implica en absolut una seguretat o una estabilitat laboral. És a dir, et poden ascendir avui i igualment fer-te redundant demà. És a dir, no estem en un context de fidelització de la força de treball en el qual aquesta pèrdua, per dir-ho així, de salari per hora pogués valer la pena tenint en compte un projecte compartit, etcètera, etcètera. La gran majoria de les persones avui en dia estan en condicions laborals precaritzades. Si et mires totes les persones que estan entrant ara al mercat laboral o que hi porten poc temps, són persones que han de combinar feines precàries. Si tu els hi parles d'ascens, sembla que els hi estiguis fent una broma de mal gust. La majoria de persones menors de 35 anys no poden ni permetre's una vivenda pròpia i tenen clar que amb les condicions que tenim ara no se la podran permetre, i amb el tipus d'ascensos i de salaris que es donen avui en dia, aquesta vivenda cada vegada està més lluny en l'imaginari. Aleshores, treballar-ho amb imaginaris de trajectòries laborals ascendents amb el model que ja és totalment obsolet, sembla realment que hi hagin interferències en la comunicació i molt fortes.
1: En aquest sentit del que deia la Natàlia, clar, si aprofundim una mica més en l'estudi d'Infojobs, per exemple, d'aquest 57% de treballadors que no volen ascendir, el 19% declara que no desitja un ascens i un 38% que hi té poc interès. Però si anem a tema generacional, també diu que 6 de cada 10 joves menors de 35 anys sí que busquen progressar, però conforme l'edat va pujant, disminueix significativament, no? Això potser també és, no sé, no? Quan la gent es va fer més gran, potser prioritza més un equilibri entre el que és la vida particular i el treball, no?
0: I també augmenten unes certes responsabilitats de cures d'altres persones i de les pròpies que el món laboral tendeix a no respectar. És a dir, si per exemple hem de tenir cura d'uns pares que s'han fet molt grans, o hem de tenir cura d'uns fills que encara no són adults, i tu has d'estar 24/7 responent missatges i gestionant petites coses que en realitat no s'hauria mort ningú si s'esperessin el dilluns al matí, no acaba de ser sostenible. Potser el missatge que ens estan arribant no és les persones no tenen un interès en una progressió laboral. Les persones potser estan perdent la fe en un sistema de treball en el qual les persones són realment tractades com un recurs i no com a persones.
1: Jo no sé, en aquest sentit, aquest sistema tradicional d'ascens vertical també està, no sé, està com perdent vigència, no? No sé si això també influeix.
0: Això és el primer que va perdre vigència. El primer que va perdre vigència van ser

0: aquestes trajectòries laborals estables i de continuïtat en una mateixa, entre cometes, casa, en una mateixa empresa, en una mateixa organització, en una mateixa institució. Això és el primer que va fallar. Que el mercat laboral s'ha volatilitzat moltíssim.
1: A més, es diu això, aquest, continuant amb dades, no? La majoria d'empleats, un 54%, prioritzen la realització en la seva tasca actual i el creixement orgànic sense necessitat de quotes de poder. Això també, diríem, aquest, no sé, aquest creixement professional, no sé si ja no està tan valorat com abans o potser la gent prioritza, com dèiem, altres coses.
0: Significa coses diferents. I, per tant, té un pes diferent. Aquestes dades que traiem d'enquestes estan preguntades d'una manera que, com deia, obvien el context general més ampli. Si després aquestes dades es complementen amb unes entrevistes en profunditat amb un sector més o menys representatiu del que són aquests sectors amb els quals s'ha fet l'enquesta, i les persones no només et diuen sí o no, estic interessat o no, sinó que aprofunditzen en els perquès i et comparteixen les seves reflexions, te n'adones que hi ha molt més enllà del titular, un relat que mostra la reflexió de les persones a través de, per exemple, haver vist com accedir a determinats càrrecs de responsabilitat no ha comportat realment ni després tenir més poder adquisitiu i, evidentment, no tenir més possibilitats de poder-te ocupar de res més que no sigui allò. I que sempre sota la idea de, però si acceptes aquest càrrec ja s'entén que has d'estar disponible, ho acabes valorant i dius, però per què? Però això no vol dir que les persones en general no volguessin ascendir, sinó que potser les condicions en les quals estem modulant el nostre mercat laboral són unes condicions bastant draconianes amb les persones.
1: També, si mirem les xifres dels motius pels quals la gent voldria ascendir, el 70% dels empleats prioritzen l'augment salarial seguit del reconeixement, que seria el 34%, no? Clar, el que dèiem, no? Augmenta pot augmentar el sou, però sí que el cost de la vida no. I vull dir que sí, el cost de la vida augmenta, però el sou més o menys pot ser una cosa que tampoc ho compensi, i per aquí deu anar també aquesta història, no?
0: I sobretot això, que l'augment de sou és, en termes absoluts, sí, potser puges 300-400 euros, però si després mires el cost de la teva hora, te n'adones que treballes moltes més hores extra de l'augment de sou que ve amb el càrrec de responsabilitat. Això també fa pensar a les persones.
1: Això també podríem dir que pel que fa als departaments de recursos potser haurien d'una mica d'intentar redissenyar aquests itineraris, no? Desvincular una mica l'èxit del lideratge jeràrquic, no?
0: Això ja ho decidiran ells, jo em dedico a analitzar el que contesten les persones.
1: Però sí que és veritat que hi ha molta gent que cada vegada, doncs, per poder cobrir les seves necessitats té que agafar inclús més dobles feines, no? Això també...
0: Sí, això és el punt al qual em referia. Em sembla fins i tot una mica irònic que en un moment en el qual moltes persones han d'agafar dues feines per poder tirar endavant la seva família i poder començar-la, ens dediquem a parlar sobre quanta gent vol ascendir i per què no volen ascendir, com si ara de cop i volta les persones no tinguessin ganes de treballar més, quan en realitat les persones estan treballant moltíssim per intentar arribar a final de mes. Llavors em sembla fins i tot una mica tendenciós interpretar-ho com les persones prioritzen el seu benestar, com si ara estiguéssim en un moment social en el qual la majoria de les persones a partir de les 5 de la tarda se'n van al gimnàs, quan en realitat la majoria de les persones estan intentant arribar a final de mes i tenir una vida digna.
1: I això té solució o no té solució?
0: Segurament és quelcom que podríem debatre conjuntament, però si té solució o no té solució, és una solució política i no sociològica. Per tant, aquí jo ja us ho deixo a vosaltres.
1: Però sí que
0: i em sumaré com a ciutadana.
1: Però sí que és cert que parlem de la precarització de la feina, però bueno, això també deu anar a sectors, no? Suposo que hi ha sectors on deu ser més fàcil o més amable, entre cometes, ascendir que no pas amb altres, no?
0: Segurament sí, segurament sí, però hem de també mirar la distribució de gruix de persones en aquests sectors. Segurament en els sectors que és molt amable, Sandy, no són sectors numèricament significatius i, per tant, no alteren les enquestes que vosaltres heu fet o heu comentat.
1: Doncs Natàlia Cantomilà, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, que és experta en sociologia i investigadora del grup Globals, gràcies per tractar avui aquest creixent desinterès per assumir més responsabilitats a la feina, i ens ho ha explicat molt bé, i així li agraïm.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui, de moment, la compartirem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàcies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: I calorosa.
0: Sí, sí, sí.
1: De moment sufocada.
0: De moment ja tenim aquí la calor i segurament ens acompanyarà ja, no sé si pel que resta sí, d'estiu.
1: No ens ho pinten gaire bé, no?
0: Que va.
1: Els meteoròlegs.
0: Que va, que va. Rosa Díaz, administrativa, jubilada, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Tu també venies acalorada,
2: bona, Anna Maria.
0: No?
2: Més que acalorada és que
1: tarda,
2: fa calor.
1: Rosa.
2: No, encara no venia massa acalorada perquè a casa s'està bé. Però ja fa calor, sí. Vas buscant l'ombra quan passes pel carrer.
0: Es nota.
2: Sí, sí.
0: Bé, doncs esperarem a veure quan ens diguin que ja la tenim disponible. Saludarem la Georgia, que de moment no la tenim amb nosaltres. Tenim el tècnic aquí enganxat al telèfon, a veure si és possible comptar amb ella al llarg de la tertúlia. Però, si us sembla, podem començar i comencem amb el primer dels temes que us proposava, que és el tema. És el tema amb què s'obren els telenotícies, els diaris, i és que, clar, el personatge és tan impactant, tan llampant, que dius, home, no deixarem de parlar. I m'estic referint al cas Zapatero, un cas que torna a colpejar el PSOE, un altre presumpte cas de corrupció, que té la gent dividida, no?, entre els que defensen la seva innocència, que de moment és presumpta perquè fins que no es demostri el contrari és presumpta
1: culpable.
0: Exacte,
1: culpable.
0: Això, he canviat els factors. És innocent fins que no
2: se demostra el contrari.
0: Exactament. Hi ha els qui defensen, doncs, això, i en canvi hi ha els qui aprofiten el totum revolutum, no?, per dir que vinga, que això ja és massa gros i que hem de fer borrón i cuenta nueva i començar a pensar en unes possibles eleccions. Fins i tot hi ha hagut doncs expresidents com Felipe González, no?, que han aixecat el dit i han dit la seva, han donat la seva opinió, però fa molta gràcia perquè ell, que és partidari i ha considerat que hi hauria d'haver eleccions aquest any, Felipe González, diu, ens afecta com a país, ens afecta com a partit i ens afecta com a persones. De totes maneres, diu, que no veu a Zapatero amb capacitat de muntar una enginyeria financera, no?, vull dir, no sé com l'acaba de veure. Per una banda diu que és gros i després en poques paraules li diu que és una mica justet.
2: Aquest,
0: no?,
2: home no sap,
0: sí,
2: el que diu moltes vegades.
0: Jo, mira, sí que m'agradaria, així d'entrada, a grans trets, preguntar-vos per quina és la lectura que vosaltres esteu fent d'aquest cas de presumpta corrupció que afecta novament al PSOE. Anna Maria.
1: Mira, jo, no, aquella dita de que sempre ens tenim que veure emmascarats per una paella bruta, doncs em fa molta gràcia que el PP, sobretot, foti el crit al cel en contra de la corrupció, quan ells n'estan planíssims. Si aquest senyor és corrupte, doncs té que anar al judici com tothom. Això és així. Ara, la meva opinió sobre en Felipe González me la reservo perquè tampoc voldria que et tanquessin l'emissora.
0: Per això ja he dit abans jo. Doncs te la guardes.
1: Sí, me la reservo. Sí, sí, me la reservo, però ben reservada, eh? També ara he vist que el dia que ve el papa és quan la dona del president Sánchez té que anar per al jutjat per tot el, també, la problemàtica que té. No hi ha prou dies a l'any que té que ser el dia que el papa aterra a la península. En Rodríguez Zapatero no, li han donat més temps perquè pugui preparar,
0: sí,
1: la defensa.
0: Exacte, on hi ha.
1: Mireu,
0: sí.
1: Jo crec que mentre maregem la perdiu amb aquests temes, no tractem realment els temes importants en aquest país, com és l'educació, és la sanitat i com és la vivienda. Tot ho altre, escolta'm, maregem ben bé la perdiu i ja està.
2: Sí, a vegades penses que una cosa ho fan, no és que ho facin expressament, però que sigui per això, per tapar el que no els interessa que se'n parli. I el que dius tu, els que haurien de callar més a vegades són els que aixequen més la veu.
1: Sí.
2: Perquè tenim una senyora que el seu company, o no sé el que és, nòvio, o company, o que viu amb ella, està esperant judici, però ella continua dient doncs, que aquest és un país de corruptes, de no sé què. Dius, bueno, a veure, nena, calla una miqueta, que tu tens un al costat. Llavors, bé, no sé, és molt complicat tot. Sembla que tots siguin muntatges i sempre van a la gent que ha fet alguna cosa... A vegades cap aquí, cap a Catalunya. Perquè el Zapatero va estar
0: bueno, sí, parlant però no,
2: amb Puigdemont, va estar...
0: Va fer de mitjancer.
2: Però bé, que a vegades...
0: Però i aquí
2: que...
0: se'n recorda de l'altra part que va fer per Catalunya, que va ser la retallada.
2: Bueno, però aquests no se n'en recorden els que,
0: no?
2: els que ara...
0: Però no va dir que aprovaria l'Estatut...
2: Sí, nosaltres sí ens en recordem, però els d'allà es veu que no.
1: Sí.
2: En fi, doncs que tot és una miqueta complicat. I després també els presumptes culpables, després a vegades, com ara la dona del Felipe González... Ai, Felipe González, perdó.
1: De Sánchez.
2: Una part de les seves acusacions ja li han dit que no, que no té, que els comptes els té perfectes, que no té...
0: Que no hi havia proves.
2: Que no hi havia proves. No. Llavors, a veure, tampoc, també fins que no arriba les coses al final, tampoc no estan clares.
0: Estem parlant d'un sumari que, clar, que nosaltres ni veurem, aquest sumari de 4.000 folis que...
2: La novel·la de l'estiu.
0: Mare meva, el best-seller. Clar, qui han de defensar Rodríguez Zapatero han demanat que els hi deixin una mica més de marge per poder-s'ho mirar amb una mica més de calma, d'aquí que hagin canviat el dia 2 de la seva compareixença, 2 de juny, el 17 i 18 de juny. Recordem que declararà com a imputat per organització criminal, de fet l'acusen de ser el líder d'una trama, no? Una trama corrupta. Tràfic d'influències i falsedat en aquesta causa que s'investiguen suposats cobraments de comissions il·legals en el préstec que es va concedir a la companyia Plus Ultra per rescatar-la. Clar, és que estem parlant de... Bueno, aquí han fet una...
2: Ja no podien posar res més.
0: Bueno, aquí ha donat per molt, no? Perquè surten xifres, quantitats, a més també hi ha involucrada les dues filles. Clar, hi ha...
2: Presumptament.
0: Tot és presumptes fins que no decideixi el jutge el que hagi de decidir. Però que aquest cas afecti a un dels valors que ara mateix més potents del PSOE com en Zapatero, no sé, què us diu a vosaltres?
2: Que van a totes. No poden fer-ho de cap altra manera, perquè si tu mires les propostes que fan els del PP i els de Vox, per exemple, no tenen propostes. L'únic que fan és criticar, insultar, cridar, però no tenen propostes clares de país, ni de partit, ni de res. Llavors van... Perquè el que volen... Això que la cadira... Tu tens aquí, estàs aquí a la cadira, però et mous de tant en tant, no?
0: Sí.
2: Això que la cadira val molt, perquè ningú vol deixar la cadira quan estan en aquests llocs.
1: Llavors, s'aferren.
2: Sí, s'aferren. I els que no hi són només busquen la manera de ser-hi. Llavors, no sé. Fem un partit de dones.
0: Un partit de dones. Georgia! A veure si... Hola. La tenim. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Georgia.
3: Hola.
2: Hola.
0: Tens a l'Anna Maria, habitual, els dimarts, i la Rosa Díaz, que
2: espontània.
0: La tenim a Sant Quadre, que passa que la Rosa també depèn del dia. Uns dies és dimarts, un altre dia és dijous, o
2: quan falla algú, em té de comodín la Carme.
0: Sí. Escolta, Georgia, estem parlant del cas Zapatero, de la repercussió que està tenint en l'àmbit polític. Tu, al sumari no has tingut accés, són 4.000 folis. No crec que t'hagi donat temps de mirar res.
2: No, jo l'estava mirant ara, i per això he entrat tard.
3: Ni ganes. Hòstia, tu, quin escàndol, macho, de veritat. A més, és que em fa molta gràcia, perquè els del PP estan allà com
0: Com els campà.
3: Buitres, no? Si allà, sí, i dius, però què aneu a crítica si vosaltres sou igual que pitjor? Saps? I dius, quin fàstic de país, veus?
2: No hi ha un pam de net, com es diu.
3: Hòstia, però res, que fort.
0: Però és que cada dia ens hem d'aixecar amb una història d'aquestes, amb un best-seller. Vull dir que estem entretinguts. Si és que no hem tancat un episodi que ja en tenim un altre, i és igual, d'un bàndol, de l'altre...
3: Però és que saps què, Carme? Que el que més em fot és que tornen a sortir.
0: Ah.
3: I dius... Moltes vegades, em refereixo que moltes vegades hi ha hagut escàndols del PP i torna una altra vegada i dius, hòstia, però és que la gent, què cony vota, què fa? Vull que no tenen televisió, no tenen ràdio, no tenen internet, és que no s'enteren de res.
2: Bueno, escolten, perquè fora d'aquí les informacions jo crec que tampoc no són massa verídiques, i llavors es creuen tot el que els diuen. Aquesta també és una, potser no seleccionen les informacions.
3: No sé, jo sempre dic que s'ha de fer test d'intel·ligència per votar.
0: Sí. I escolta una cosa, l'afectació d'aquest cas, perquè l'afectació no és menor, evidentment, veient aquí tenim en el centre, ara mateix diríeu que és suficient com perquè afecti la legislatura i s'hagin d'anar a unes noves eleccions?
2: No, perquè fins ara també ha sortit moltes coses i no perquè pot continuar igualment.
0: No, ho dic perquè no, proposa, els primers ningú... que ho han proposat és el...
2: Bueno, però aquest senyor hauria d'estar calladet.
0: El PNB.
2: Ah, no volia dir aquest tio, sí, pensava que és el que dèiem abans.
0: Sí. No, Felipe González, el PNB...
2: Però no és ningú que estigui dins del govern, és una persona que hi ha estat i va estar en el seu temps, però ara no, llavors... Poden continuar igualment, no?
1: El PNB, de totes maneres, és molt fàcil opinar perquè tenen la clau de la caixa a casa seva. I llavors, vull dir, tant se'ls hi enfot qui mani a Madrid. Vull dir, és que és així. Nosaltres sí que ens repercuteix i ben repercutit. Vull dir, jo mateixa, cada cop que veig aquella foto famosa del 155 amb el president Illa, amb tots els capos del PP, és que se'm regiren les tripes. No? I llavors, vull dir, és el que diem, no tenim memòria. Bé, doncs, escolta'm, però si adelantem unes eleccions que ha passat a tot arreu on les han adelantades, ha guanyat el PP i no per un marge, per tant té que fer coalició amb Vox. És que dius, és que sortim del foc i ens fotem a les brases. És que ja no ho saps, escolta'm, aquest país ja no saps per on anar.
0: Vinga, senyores del partit que acaba de crear la Rosa...
3: Quantes vegades us ho he dit jo?
0: És que...
2: Només cal que ens posem d'acord. Tenim un any, no?
0: Quines opcions hi veuríeu si no és avançar unes eleccions?
3: Quines solucions? Yes. Cap a terra i s'ha acabat, tu. O coll a terra i s'ha acabat.
2: Home, és que si es fan eleccions també se'ls dona la raó en els que van els que estan esperant que caigui per posar-se, no? Llavors, potser s'ha d'aguantar una mica per no donar-los la raó.
0: Esperem a veure què diu el jutge.
2: Claro.
1: Esperem.
2: Sí. Bueno,
1: esperem que no tardin molts anys.
3: Diuen que el va posar.
2: Diuen que trigaran molts anys, o sigui que jo potser ja no ho veuré.
0: Home, el cas Pujol, quan van trigar, també?
2: 13 o 14 o més, no?
0: Més de 10 anys.
2: I els de... El Rajoy, què? Quants anys porten?
0: L'M. Rajoy també ha entrigat, i encara està allà.
3: Jo crec que el del Pujol, oi, que és l'edat, està un pèl d'això, un pèl senil, que no sé què, que no sé quantos. Jo, per mi, que aquest senyor no l'han cridat i no li han dit per dir, hosti, que et deixaran a la manta i veuràs tu aquí que hauràs...
2: Bueno, ja ho va dir una vegada, que si ell parlava, que hauria d'haver-ho fet. Sortiria, perquè ell hauria de saber molta cosa. Els anys que hi va estar.
3: I tant. Em sembla que una vegada ja els ho vaig dir, que tenia un grup que es deia Pata Negra, el senyor Pujol, que eren ex-policies i també ex del CNI i coses d'aquestes, que els reclutava per saber, això està escrit, vull dir, això ho podeu buscar-ho i és cert, els reclutava i li explicaven assumptes d'estado. I així era una manera perdoneu l'expressió, de fer la pel·li a la Ramoneta.
0: Clar, el peix al cova, no?
2: Tot no és un coses inventades d'ara, tot s'ha fet tota la vida i tot continua igual.
3: Si aixequessin la manta, mare meva.
1: Sí. De fet, la política en aquest país és un guió d'un més estrambòtic d'en Berlanga, eh? Vull dir, això és així. Vull dir, perquè... Clar, és, o en Pepe Rubianes, a vegades penso en el pobre Pepe Rubianes, si fos viu, perquè, clar... No, estaria exiliat cap a Àfrica, ja està. Vull dir, això és així. Però, vull dir, és que penses, cada matí quan et lleves, penses, aviam, quina hauran fet avui, que hauran desbancat el disbarat d'ahir. I realment és així, vull dir...
3: És que tu ara et mires l'escopeta nacional, que no sé ni de quin any
0: és. Sí. Has trobat el títol, eh? Has trobat el títol.
3: Total. Però... Tu et mires ara la pel·lícula, que a més em vaig un fart de riure, jo, i dius, i me l'he vist més d'una vegada, i dius, és que és exactament igual, i han passat, és que no sé de quin any, és que ho buscaré i tot. I dius, i a sobre hi ha el català, que és el que paga la caceria. I és que, és igual, és exactament igual.
1: Mireu, aquí el Museu de Badalona han inaugurat una exposició sobre els primers anys de la democràcia municipalista. I, escolta'm, entres i és com si el túnel del temps, aquella pel·lícula del túnel del temps, perquè reivindicàvem una escola en català, reivindicàvem una vivienda assequible per tots els treballadors, reivindicàvem una escola inclusiva. Jo dic, hòstia, si és el que estem reivindicant ara i hem passat 50 anys.
0: Res, de túnel per del tant, temps no res, Anna Maria, estem allà on estàvem, no? Com que
1: 50 anys i dius, ostres, menys els anys, això sí que no ens els treuen.
0: Sí, perquè ara ja som més de 8 milions.
3: Ho acabo de buscar. 48 anys fa de l'escopeta nacional.
0: 48 anys.
3: 48 anys estem igual.
0: Igual o pitjor.
1: Igual. Sí.
3: I arribis per no plorar, això, perquè de veritat...
0: Com veig que dona, el tema, si voleu unes crispetes...
4: Bueno, perquè ens anem així per...
0: Però mira, ja que parlem de temps passats, jo m'imagino, jo no sé, totes heu parit.
1: Sí.
0: A casa o a l'hospital?
1: A l'hospital. Parit a l'hospital, nascut, jo a casa.
0: Tu has nascut a casa?
1: Sí. I de peus.
3: Ah, mira que bé.
1: Sí, vaig caure ja de peu.
0: Va ser una bona entrada al món.
1: Sí, pobra mare, sí, per mi potser sí, però per la meva...
0: I Anna Maria, tu vas parir a l'hospital?
2: Sí.
1: Sí, vaig parir a l'hospital i vaig néixer a l'hospital.
0: També? Ostres. Sí. I tu, Georgia?
3: Jo a l'hospital i també vaig parir a l'hospital.
0: Curiós.
3: Que jo vaig néixer a l'hospital i també vaig parir a l'hospital.
1: Però curiós el què?
0: No, jo pensava que hi hauria més que nascudes a casa.
3: Nena, sí que ens fots gran.
0: Perdona.
1: Depèn, o sigui, hi ha grans jo... com els que amb la meva mare, que llavors parien a casa.
0: Jo sóc nascuda a casa. Jo sóc nascuda
1: a casa.
0: Jo sóc nascuda a casa.
1: Ah, sí?
3: Sí. Tu, Carme?
0: Jo nascuda a casa.
1: No va arribar temps, la teva mare, a l'hospital o què?
0: Pues no ho sé si va fer intenció d'anar a l'hospital.
1: I els altres també?
0: Dos a casa i dos a l'hospital. Però jo he anat a l'hospital. Jo no he parit a casa, he anat a l'hospital. I per què fem tota aquesta introducció ara? Doncs perquè hi ha l'Associació de Llevadores del Part a Casa, que el que demana a l'administració, que sembla que no els hi fa massa cas, és que recuperin aquest pla de poder parir a casa, que ara mateix s'ha de fer de manera privada. Si vols, tu has de pagar i et pot costar entre 3.000 i 4.000 euros. I el que reclamen és que això ho pugui assumir l'administració pública, la sanitat pública. Amb aquest preàmbul que hem fet, vosaltres seríeu partidàries de que l'assistència fos a càrrec de la sanitat pública, qui vulgui parir a casa?
1: Però ara hi ha molts hospitals que tenen unes sales que són com si fossin a casa. Llavors ja et queda complementat. Si no pots fer casa i no pots pagar, doncs vas a un lloc d'aquests que tenen aquests llocs habituats ja perquè els que vulguin fer una semblança a casa, doncs ho puguin fer allà.
0: O que passa que es tenen que... A veure, no ens trepitgem, Anna Maria, després Georgia.
1: Sí, no, que això ho tenim aquí a Can Ruti, que és la casa de la Laietània, però tens que complir una sèrie de requisits, no és tan fàcil, per ir en aquesta casa. Vull dir, no tens que tindre cap tipus d'enfermetat, tens que començar les contraccions de manera no provocat, sinó un part natural. D'entrada tens que dir que no vols l'epidural, el nano té que vindre de cap, no pot anar de peus.
4: O sigui, que fos jo em deixarien allà.
1: Llavors vas en aquesta casa i si no compleixes tots aquests requisits et passen a la sala de parts com tothom. Llavors, vull dir, jo avui en dia ho trobo un risc, de veritat, per ir a casa. Vull dir, és que tot pot anar molt bé i al moment del naixement haver-hi qualsevol problemàtica amb el nano o amb la mare i, vaja...
2: És que, a més, vaja, ganes de patir. A casa has de patir molt més que si estàs a l'hospital. Ja patim prou durant tota la vida, que sobra encara per néixer, perquè neixi un fill, has de patir. Si tu pots estalviar, doncs t'ho estalvies.
0: Anna Maria. Georgia, què anaves a dir?
3: No, que anava a dir això, que és un perill per ir a casa. Aviam, jo si hagués parit a casa, meu fill ja no ho seria. Jo, en part, anava tot bé. Aviam, tot i que representava que era un part de risc, perquè jo vaig parir amb 39 anys. Llavors representava ja que era iaia per parir, no? Que ja era gran. Bueno. Però el part de l'embaràs va anar superbé, no vaig tenir res, però quan vaig arribar a l'hospital estava dilatada ja de 8 centímetres. No m'arriben a fotre l'epidural i em mogui la mateixa. Quin mal! Bé, total, que de cop i volta el nen va començar a tenir... li van baixar les pulsacions de cop i va tenir un patiment coronari. Clar, que van fer? Fuà, costellar. Que aquí les conseqüències després de 22 anys encara les tinc. Si això passa a casa, què?
2: Calla, no ho explica.
1: Sí, sí.
3: No ho explica la criatura.
2: Clar.
3: Llavors, jo tanta modernitat aquesta, tanta, no sé, modernitat o naturalitat, o digue-li com tu vulguis, no ho veig. És el que deia l'Anna, no? I si passa alguna cosa, com per exemple em va passar a mi...
1: Sí, què? Exacte.
2: Que jo crec que també són una mica modes.
3: Exacte.
2: Modes, que hi ha les modes de quan... Ara no se'n parla tant, però una temporada que se'n parlava molt, de que tothom volia parir a casa, que eren molt més naturals, i tot el que te vulguis, però qui s'ho passa ets tu. El marit està allà donant-te la maneta, però el que s'ho passa ets tu. Llavors, si tu pots estalviar, doncs per què? Per què patir?
0: I digues, Anna Maria.
1: No, que jo tinc ara la filla d'una amiga meva que, no, epidural no, part natural, epidural, res, a sentir els dolors. Després de 20 hores cridava com una energúmena demanant l'epidural. Vull dir que, escolta, que no tots són flors i violes en un parc, que sí que hi ha vegades que dilates i pum, la criatura ja està al món, però que això no és la majoria ni molt menys. Per tant, el que es té que procurar sempre és el benestar de la criatura i de la mare. Pot haver-hi una hemorràgia, un patiment fatal per la criatura, vull dir, jo no sé, escolta...
2: Abans
1: no,
2: jo crec que hi havia més naixements a casa, perquè tampoc
0: clar,
2: no hi havia,
0: però
2: perquè no hi havia... Tants hospitals no hi havia, tant jo som per anar.
0: Però de totes maneres, les circumstàncies d'anys enrere, o sigui, les eines, els recursos que disposaven anys enrere, no eren els mateixos que tu pots tenir ara si vols parir a casa. I ara ho continueu veient un risc?
2: Sí. Ja hi ha riscos en l'hospital moltes vegades. Nanos, que poden néixer amb el cordó al coll, amb 50.000 coses, doncs a casa encara més, perquè allà, mira, ja tens moltes més metges, conllevadores, el que sigui, que te poden atendre, però a casa, aquí tens la llevadora i ja està.
0: Però és que ara el problema que hi ha, a més, és que falten llevadores perquè puguin fer aquest servei a domicili.
2: Doncs s'ajunta tot.
1: Falta de tot. Clar, és que això és així, es falten llevadores, falten infermeres, falten metges, falten anestesistes, falten oftalmòlegs, falta de tot. Però
0: bé, sembla que hi faltin més recursos a l'hospital que a casa.
1: Clar, és una cosa que, vull dir, i dintre de poc faltaran mestres, perquè la gent està deixant la carrera de mestre aparcada i se'n van a fer altres feines. Vull dir que és el que dèiem.
0: I aquests espais, perdona, Anna Maria, aquests espais que comentàveu, no?, quan hem començat la conversa sobre aquest tema, que estan preparades com per fer-ho més... menys traumàtic, sí. No? Sí. Per entendre'ns,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però si sorgeix qualsevol problema, et treuen d'aquest espai confortable, que és una, sí, casa, és moníssima, la casa aquesta d'aquí de Can Ruti, és una casa que és moníssima, amb la teva banyera, amb unes cordes, amb unes pilotes grans, però només que la comadrona vegi el mínim perill per la criatura o per la mare, surts de la casa i et col·loquen al peritori com tothom.
2: Perquè tampoc no volen exposar-se a tenir qualsevol problema.
1: Però tu imagina't, vull dir, estàs a un passadís de distància, això es passa a casa i abans no avises l'ambulància, et porten i tal i qual, vull dir, és que no cal complicar-nos tant la vida, escolta'm, la veritat.
2: Els fills creixen igual i neixen igual un lloc a l'altre, això tan natural i tanta cosa, tampoc no fa falta.
1: No.
2: Són sants igual.
3: Bueno, és com el de mamantar fins als 3 anys o als 4 anys i coses d'aquestes.
2: Sí, bé, t'això dic, són modes.
1: Sí, sí, sí.
2: Modes sí. Que passes de que quan demanen a la criatura i tot el dia llavors van, sí, com les baquetes enganxat, sí, sí, sí. O cada 3 hores, com la meva època, després cada 4, després que sí, cada 6, i després, pues, com ara, a demanda.
0: Bueno, però, a veure, al final la dona...
2: La dona és una baqueta que va mantenir...
0: No, però tu pareixes, tu decideixes, no?
2: Sí,
0: o
2: no,
0: o sempre la cosa, no era
2: que
0: aquesta,
2: sí,
0: la...
2: Sí, sí, que sí, que sí.
1: Sí, sí, l'eslògan era aquest.
2: Sí, sí,
0: val,
2: sí.
0: Doncs,
2: sí, sí.
0: Si volen parir a casa...
2: Sí, sí, cadascú és lliure d'escollir el que vulgui.
0: Tant.
2: Clar, mm. Sí, sí.
3: Sí, sí, però si
2: després
3: passa alguna cosa, què? Tu el suposo que has de firmar.
0: Home, clar, has d'assumir la responsabilitat.
3: Exacte.
0: Molt. Bé, doncs ho deixem aquí. Ja hem posat, ja, hem posat a parir a uns quants. Ja sí. ho deixarem fins un altre dia. Ana Maria, Rosa, Georgia, que vagi molt bé la tarda.
1: Adéu. Igualment.
0: Adéu-siau.
1: Bona tarda.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Mansuet Camps és un nom que recordaran molts aficionats del bàsquet al nostre país i també especialment els pretencs, que el tenen com una de les figures cabdals d'aquest esport a la ciutat. Camps en va vestir la samarreta del Futbol Club Barcelona als anys 70 i va passar a la història per fer la primera cistella al Palau Blaugrana, a més en un partit contra el Madrid. Marxem fins al Prat Ràdio, on en Jonathan Marín ens donarà més detalls. En Jonathan, explica'ns.
1: Nascut al Prat l'any 1951, va fer les seves primeres passes en el món del bàsquet al pati de la seva escola i avui volem repassar amb ell la seva trajectòria esportiva, una carrera esportiva que per culpa de les lesions es va veure acabada abans d'hora. Tot plegat ho tractarem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Bona tarda, Manolo.
2: Hola, bona tarda, Jonathan.
1: Ja vens amb reculls, fotografies...
2: Sí, no? Estaba buscando un poco en la hemeroteca cosas sobre Mansuet y bueno, han salido bastantes.
1: Mansuet Camps, bona tarda i benvingut al Prat Esports.
3: Bona tarda.
1: Com et tracta la vida?
3: Doncs bé, no em puc queixar.
1: T'he de preguntar per el nom de Mansuet. Jo no l'havies sentit mai, aquest nom.
3: Bueno, de fet, el meu pare es deia Mansuet i per això me'l van posar a mi. No és un nom que sigui gaire conegut. De fet, pels voltants de Collbató i tal, vull dir, hi ha una escola Mansuet, hi ha les coves del Salnitri, que també se'ls deien les coves de Mansuet. Però originàriament en castellà és Mansueto i és d'origen italià. Però la veritat és que quan li van posar el meu pare, que fa moltíssims anys, vull dir, no sé de on van treure o de posar-li aquest nom, no? I bueno, va ser la tradició de tenir el primer fill, pues, posar-li Mansuet.
1: Has arribat a conèixer alguna persona també amb el teu mateix nom?
3: Doncs n'hi he arribat a conèixer tres de cop. Ah. Sí, l'avi, el pare i el fill.
1: Però d'una tacada, eh?
3: D'una tacada, però cap més. És més, sempre havia fet la broma de dir, si algú no s'estranya del nom, li invito una botella de cava. I, de fet, li vaig pagar una botella de cava a aquesta família i una altra al capellà que em va casar. Perquè quan li vaig dir el nom, jo estava acostumat ja a deletrejar el nom, perquè la gent el tenies que repetir, no? I ell va dir, diu, no serà tan estrany. I dic, doncs vinga, Mansuet. I diu, tu celebres 5 vegades el teu sant durant l'any. I dic, doncs pues mira, bona notícia. Ostres. I en el santoral surt, sí, sí.
1: Ara parlarem dels teus inicis, de la teva trajectòria, però anem amb aquest fet que dèiem ara a la portada, no? Vas anotar la primera cistella oficial de la història del Palau Blaugrana. Aquesta va ser el 31 d'octubre del 1971, en un partit de Lliga contra el Madrid. Com va ser? Com recordes aquella cistella?
3: Bueno, la recordo pues com si fos ahir. De fet, fa uns mesos també van fer una entrevista a La Vanguardia i també comemorant l'anècdota aquesta, però bé, no deixa de ser una cistella més. L'important és que es va guanyar el partit i que en aquells temps guanyant el Real Madrid pues era bastant improbable.
1: El Madrid en aquella època no perdia molt, no?
3: No, però a més vull dir, el sistema de competició també era una lliga a doble volta, vull dir que aunque perdessin un partit quedaven campions igual, perquè els altres en perdien més d'un.
1: A més, he vist que vas anotar 15 punts, o sigui que no va ser només aquesta cistella.
3: No, clar, sí, sí. No, i a més el resultat va ser molt ajustat, em sembla que va ser un 60-57, això ho recordo, vull dir, com si fos ahir.
1: Sí. Això no sé si ja ho tens aquí, no?, el retall de premsa, Manolo.
2: Aquí está la victoria del Barça sobre el Madrid. Empezasteis muy bien la Liga porque en las 5 primeras jornadas ganasteis los 5 partidos, este quinto contra el Madrid, y os pusisteis líderes.
3: Sí, sí, correcto.
2: Y sí, además había buenos jugadores tanto en el Barça como en el Madrid, que estaban los Emiliano, los Brabender, los Luik, etcétera, etcétera. Era un equipazo, ¿no?
3: Vicente Ramos, sobre todo. Sí.
2: Aquí, en una de las fotos, estás tú ahí peleando con Clifford Luik y con Paniagua, que era otro de los jugadores que destacaban en aquel Madrid. Fue una época muy bonita, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que debido a mi juventud pues se recuerda más todavía. O sea, normalmente yo empecé a jugar en el primer equipo y tenía 17 años. Y bueno, para mí era una cosa extraordinaria. Pero es que además también jugaba con la tranquilidad como si estuviera jugando en el colegio, o sea que no había una presión, por decir, juego en el primer equipo del Barça, ¿no? Sí, entonces las cosas acostumbran a salir mejor cuando no hay esa presión.
1: ¿Vas ser conscient en aquell moment, i no sé si també a les hores o als dies següents, de fer aquella cistella?
3: Doncs no, la veritat és que no.
1: No li vas donar tant de valor com potser, no? Potser no. Ara.
3: No, ara, vull dir, la gent ho ha comentat més, però vull dir, no deixava ser la primera cistella del partit i quedaven 40 minuts, vull dir que no representava... Si hagués sigut potser l'última cistella del partit i guanyàvem aquella victòria, cistella, no? Pues, potser hagués sigut més, no sé, més sonat.
1: Dèiem que vas començar a fer les teves primeres passes en el bàsquet al pati de l'escola.
3: Sí.
1: Com va ser aquest inici?
3: Bueno, jo de fet anava aquí a l'escola, al Josep de Calassanç, i teníem l'escola i uns edificis més enllà teníem el pati del col·legi i allà hi havia dos cistelles de bàsquet. I la gent jugava a bàsquet. Vull dir, no... Potser si haguéssim jugat a futbol, doncs, en vez de cantar...
1: Tirava més al bàsquet que al futbol en aquell moment?
3: En aquell moment... No, però vull dir, al col·legi sí. Vull dir, és com a Barcelona, que hi ha col·legis que estaven més enfocats, no sé, al handball, com era el Sant Miquel, o els Maristes de Sant Joan, Salla Bonanova, al bàsquet. Depenia una miqueta del col·legi d'on anaves. Sí. Això no vol dir que no hi haguessin companys que els agradés més el futbol que el bàsquet. Però potser, com que ja hi havia les dues cistelles i no hi havia porteries, doncs jugàvem a bàsquet.
1: En aquell moment eres dels millors del pati? O hi havia algun altre que et feia competència?
3: Doncs, bueno, em sap greu dir-ho, però sí, no hi havia gaire competència, no. Potser també perquè jo vaig fer un... Encara que no tingui gaire alçada, però vull dir, vaig fer un creixement molt ràpid i llavors, comparat amb altres companys, potser semblava que fos més gran d'edat o per l'alçada, no?
1: I del petit de l'escola ja una miqueta més seriós, no?, ja, a jugar en entitats.
3: Bueno, llavors vaig començar a jugar aquí amb el Terlenca. Jugàvem aquí al costat vostre i un parell d'anys, i llavors vaig fitxar pel juvenil del Barça. Vam estar subcampions d'Espanya de juvenils, solament vam perdre un partit en tot l'any i va ser la final precisament, i després l'any següent ja vaig fitxar pel primer equip.
1: Sí. Com arribes al Barça? Com t'arriba aquesta oferta?
3: Bueno, ens vam venir a buscar amb en Rafael Canillo, que era veí vostre, i a mi. Ens vam venir a buscar per anar al juvenil.
1: I en aquella època en el Barça, doncs, vas compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito García Reneses o Manolo Flores, també.
3: Sí. L'Aito va venir de l'Estudiantes, i que va ser... Bueno, el Manolo va venir un parell d'anys més tard, però sí, i encara conservem l'amistat perquè ens anem veient amb els partits que juga el Barça al Palau, doncs sempre coincidim un moment o altre.
1: Manolo, d'aquella etapa formativa del nostre protagonista d'avui, quines dades tens?
4: Bueno, mira, yo tengo aquí encontrado una entrevista que le hizo el portavoz a él y a Canillo cuando se fueron a Lugo a disputar ese campeonato de España después de haber sido campeones de Cataluña. Canillo jugaba en el CB Prat, si mal no recuerdo, antes de ficharlo el Barça,
3: sí,
4: y tú la Terlenca, luego fichó el Barça los dos. Y aquí, pues, es ese campeonato que tú comentabas, de que perdisteis la final.
3: Sí, lo disputamos en Lugo. Había una competición de dos grupos, se clasificaban los dos primeros de cada grupo y entonces hacían los cruces de semifinales. Y curiosamente, en el grupo nuestro estaba Estudiantes, que le ganamos en la fase inicial. Y en cambio después en la final nos volvimos a encontrar con Estudiantes contra pronóstico, porque el favorito de la otra final era Canoe, y ahí nos ganaron. Sí. Pero había jugadores buenos que fueron todos internacionales, había los hermanos Estrada, estaba Goizueta, estaba César Pereira, o sea que fueron jugadores que después jugaron en Liga Nacional.
4: En la Terlenca tuviste como entrenador a otro destacado jugador pratense como era Santiago Navarro, ¿no?
3: Bueno, no lo tuve como entrenador, pero lo tuve como consejero. Y recuerdo una anécdota que se me quedó muy hondo en el corazón, que fue cuando yo tenía 14 años, Santiago me dijo, ¿quieres venir a entrenar? Y yo pensé que me decía, pues ir a tirar unos tiritos aquí en el Prat y tal. Y digo, ¿dónde? Y dice, en el Palacio de Deportes, en Barcelona. Y digo, ¿y con quién? Dice, con el equipo. Y digo, ¿qué equipo? Digo, el Barça. Y fui, y a los 14 años hice un primer entrenamiento con el primer equipo del Barça.
1: ¡Ostras!
3: Y después...
1: En aquel momento tenías presión, una miqueta de...
3: Pues ¿no? fíjate la presión que tenía, que... ¿A qué hora quedamos? A las 6 de la tarde, vale. Y yo a las 4 de la tarde estaba frente al Palacio de Deportes, en la calle Lérida, que ahora ya... Y recuerdo que la persona que se cuidaba del mantenimiento del campo y tal, me vio ahí dando vueltas con una bolsa y al final me dice, chaval, ¿esperas a alguien? Digo, sí, el señor Navarro me ha dicho que venga. Y miro el reloj y digo, pero no vienen hasta las 6 y son las 5. Y digo, no se preocupe, yo me espero.
4: O sea que ganas había, ¿eh?
3: Ganas había, pero es enorme, 14 años.
4: También en esta entrevista dices que el resultado más abultado que habías tenido tú jugando a básquet fue un 138-15 y que tú metiste 65 puntos.
3: Sí, esto fue contra la Salle Condal y en su campo. Y hay una anécdota que con el partido de vuelta no se presentaron. No sé por qué.
4: Hombre, con esa diferencia de puntos era difícil que remontaran, ¿no?
3: Bueno, pero hay que jugaros todos los partidos. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Y lo importante es participar y disfrutar, sobre todo. Y bueno, en esa época se disfrutaba mucho.
4: Con todo esto, pues te llamó la selección española junior, donde disputaste algunos partidos, ¿no?
3: Sí, de hecho, después del campeonato juvenil, Antonio Díaz Miguel me convocó para la selección junior, que tenía que disputar el campeonato europeo en Vigo. Y vinieron los descartes y no se me cogió. Y principalmente porque por la edad todavía me quedaba otro campeonato junior por disputar al cabo de 2 años, que ese sí que fue, y fue donde debuté, en Atenas.
4: En Grecia, que es una de las cunas del básquet.
3: Pues sí, es como una religión, sí, sí.
4: Ahora precisamente mañana arranca la Final Four, donde Valencia y Real Madrid, el Valencia, que en la época tuya no había equipo, ¿no? ¿O estaba muy abajo?
3: No, yo no recuerdo haber jugado nunca en Valencia, en mi época, ¿no? O sea, yo veo que será un partido, bueno, todos los partidos de Euroliga han sido muy competidos, y aquí en este caso le doy casi más oportunidades al Valencia que al Madrid, principalmente por las lesiones que han tenido al Madrid de Tavares y, o sea, de los pívots, ¿no? Yo creo que es un factor que puede ser determinante. Lo que pasa es que te lo juegas todo a un partido y siempre es incierto.
1: Mansuet, durant la teva etapa com a jugador, a banda doncs, de compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito o Manolo Flores, també t'has pogut enfrontar equips rellevants com la Unió Soviètica Júnior de Belov, a la Itàlia de Marzorati i al Madrid, que deia també el Manolo, no? De Luik i Brandbender. De tots aquests jugadors, equips, quin és, doncs això, l'esportista que més et va impactar, ja sigui compartint vestuari o com a rival?
3: Bueno, jo diria que potser per la joventut, amb una concentració amb la selecció nacional, recordo que el primer dia per anar a entrenar vaig sentir el Brandbender que deia «Vamos a trabajar». I això em va impactar. O sigui, era un tio que era molt professional i bueno, nosaltres parlàvem d'entrenament i ell parlava de feina, no? De fer la feina ben feta.
1: Llàstima que, doncs, una lesió, no?, es va creuar en el teu camí. Va ser molt jove. Tenies just 21 anys, si no m'equivoco.
3: Sí.
1: Com va ser?
3: Bueno, de fet, em vaig tenir una, en principi, més greu, que va ser cap als 18-19 anys, que em vaig trencar el tendó rotulià en un partit amb la selecció júnior, precisament. I després, posteriorment, em vaig recuperar, cosa que els metges se'n feien creus, perquè em deien que potser no podria tornar a jugar, i als 6 mesos estava tornant a jugar. Però després, en un últim partit, va ser un últim partit de Lliga contra el Joventut, que vaig notar una estrabada al genoll, però com que ja s'acabava la temporada, no va passar res. L'endemà tenia el genoll inflat, però em van treure el líquid i res. Al cap d'un mes es va fer una concentració amb la selecció nacional i el primer dia d'entrenament bé, però el segon dia vaig començar a notar que hi havia una mica de derrame. Llavors em van dir que és que probablement seria el menisc, que s'hauria trencat un mes abans i que aquests trossos de menisc havien anat bellugant-se per llocs que no devien. Em van operar de menisc, vaig fer la recuperació, tot anava molt bé, però la que tornava a agafar pista, tornava a haver derrame. Llavors em van dir que potser serien els lligaments, que hauríem de fixar una miqueta més aquest genoll i tal. Jo el que volia era jugar i, doncs, cap al camp d'operacions. I va ser el mateix, la recuperació perfecta, però tornar a agafar pista, doncs, derrame una altra vegada. Volien intentar una tercera operació, però ja vaig dir que prou. Vull dir que que els donava les gràcies pels intents, però que no volia ja arriscar més, vull dir, sense cap garantia de cap mena, no?
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Mansuet, gràcies.

0: I ara a l'espai de salut del Connectats coneixerem què és un osteosarcoma i d'una associació de recent creació a Terrassa que busca fons per a la seva investigació. El nostre company Sergi Estapé en parlar amb la Ivana Jordà, que és ginecòloga i presidenta de DINA 35.
1: Bona tarda. Doncs per parlar d'aquest, tot el que s'envolta el sarcoma, l'osteosarcoma, ens ho explicarà ella. Estem amb la Ivana Jordà, que és ginecòloga i presidenta d'aquesta associació que també en parlarem, DINA 35. Què tal?
2: Hola, què tal?
1: Explica'ns una mica així, grans trets, què és un sarcoma i quina diferència entre osteosarcoma.
2: Vale. L'osteosarcoma és un tipus de tumor, és un sarcoma. El sarcoma és un títol molt general que inclou molts tipus de tumor. Per exemple, doncs, bueno, hi ha sarcomes

0: molt coneixement, no? Però el que sembla és alguna mutació que ja hi ha en el moment de l'embrió, com molts tumors infantils, i en el moment del creixement, com altres tumors, amb el gran desenvolupament i creixement de les cèl·lules, és quan comencen a manifestar-se.
1: Mm-hmm. És de complicat diagnòstic o no?
0: Sí. Sí, perquè moltes vegades pues, ho pots confondre amb qualsevol altre tipus de lesió òssia o muscular, no? I a vegades és una fractura el que dona la cara, no va ser en el cas del meu fill, però l'esport, no, és el que a vegades fa veure, no, pues que potser pues, no puguis fer un moviment al 100%, no, i sigui la manera en què es detecta, perquè és un tumor que no acostuma a donar dolor. Mm-hmm. Sobretot és que hi ha una fractura o algo, i allà és on et dones compte, no, del diagnòstic. És a dir, que el diagnòstic precoç és difícil. Uh-huh. I a vegades, pues, quan ja el detectem, pues, està una mica ja més evolucionat.
1: Uh-huh. I no sé si depèn del lloc on apareix, és més complicat,
0: sí,
1: de tractar.
0: Sí, és bastant freqüent a nivell de les extremitats inferiors, però també hi ha casos amb extremitat superior, amb bueno, qualsevol os que puguem tenir en el cos. Clar, amb un os, pues, jo què sé, ara et diré, amb un a l'escàpula, no? Que uh-huh. no requereix tant un tipus de moviment, pues, a lo millor fa que et doni, bueno, que el diagnòstic sigui més tardà.
1: Uh-huh. En aquest sentit, no sé si... em sembla que Sant Joan de Déu és un dels llocs, sí, on hi ha més, no sé, que ho fan, sí, s'acostuma a fer allà. No sé quin tipus, ara en parlem, però hi ha alguns, els tractaments, quins són, els habituals dintre del món de l'oncologia o no?
0: No, aquest tipus de tumor no es pot portar a qualsevol hospital. Uh-huh. Per què? Pues perquè hi ha pocs casos i això fa que necessitem gent molt especialitzada, no? Amb tot, cada vegada més la medicina on funciona millor és les subespecialitzacions. Llavors hi ha centres de referència a nivell nacional, no? A nivell espanyol, i com has comentat, Sant Joan de Déu n'és un, que clar, Sant Joan de Déu el que té és que pues, tracta infants. Però després, quan ja ets una persona adulta o ja tens més de 18 anys, doncs Sant Joan de Déu no és l'hospital que t'acull, no? I doncs, bueno, podries tenir, doncs, per exemple, l'Hospital de Sant Pau, que és on ens van portar, que és un centre de referència d'aquest tipus de tumors.
1: Mm-hmm. Llavors allà el que deies...
0: Llavors, el que comentaves del tipus de tractament, clar, tot, quan parlem de càncers, no, a nivell popular ens pensem que és una paraula, pues no. Mm-hmm. Cada càncer no té res a veure, no? És com si comparéssim, jo què sé, el que té diabetes amb el que té el colesterol alt, no tenen mm-hmm. res a veure. I ja el que hem començat amb l'entrevista, hem dit sarcoma, mm-hmm. tampoc té res a veure osteosarcoma amb un altre tipus de sarcoma. Cada un necessita el seu tractament. De manera que, bueno, bàsicament és quimioteràpia per frenar el creixement i poder operar. La cirurgia és la, diguem-ne, inicialment el que treu el tumor primari, que és l'inicial, i després continuar amb la quimioteràpia. Després, si vols, no sé si vols entrar en detalls, no, amb el tema d'actualment com estem amb aquests tractaments,
1: sí, i tant.
0: Sí, tot això. Uh-huh. Jo ja, a veure, a nivell quirúrgic s'ha evolucionat molt, no, amb els anys, perquè les pròtesis que els posen a dintre, no? Per exemple, en el cas d'un fèmur, doncs has d'extreure el tumor, i per tant allà hi hauràs de posar alguna cosa que substitueixi pues, el genoll o la part que hagis tret, no? Aquella pròtesi que posaràs avui en dia és molt millor que fa 30 anys, no? També abans pues, es feia molt ja directe amputació, no? Estem parlant sobretot d'extremitats, que és el més freqüent, no? Amb això s'ha millorat molt i realment pues, bueno, la cirurgia en molts aspectes, no només amb aquest, la tecnologia ha millorat molt. Però amb aquest tumor, el ser minoritari, es coneix poc, s'ha investigat poc en els últims 30 anys. I és una mica trist que el tractament és el mateix de fa 30 anys. Mm-hmm. El tractament oncològic. Sí que hi han hagut coses diferents, però no han sigut tractaments definitius o que hagin... Sobretot el problema de l'osteosarcoma és que fa metàstasis a nivell pulmonar. I aquí és on la medicina encara no ha evolucionat per tractar les metàstasis.

0: I, bueno, aquest és el tema de, que s'ha d'investigar.
1: Hem parlat de que la prevalència és normalment en joves i adolescents. Sí. Això no vol dir que en un adult...
0: També hi ha casos, eh? Uh-huh. Hi ha com dos pics, que un pic, diguem-ne, d'incidència és aquest, sobretot amb els adolescents, i l'altre pic ja és cap als 60 anys, vull dir que és com molt diferent, no? Però això no vol dir, com tot, ho volem classificar tot, hi ha gent de 30 anys amb un osteosarcoma i de 40. Mm-hmm. Però si mirem on hi ha la màxima incidència, sobretot és amb els adolescents. Inclús nens molt petits no és el més freqüent. Mm-hmm. Ja seria més cap a partir d'entre 10 i 23 anys o 24, seria on hi ha el màxim... és la població més afectada.
1: I dades diríem, de mortandat, de supervivència, no sé si després una persona que pot fer vida normal o com...
0: Clar, això depèn molt de... Primer, el pronòstic, amb totes les malalties és molt individual, mm-hmm. saps? Evidentment, quan més evolucionat està el cas, pues, el pronòstic pitjor és, però a vegades casos que han d'anar, sembla que han d'anar malament, pues, acaben sobrevivint, o un cas que potser inicialment semblava pues, que podria tenir bon pronòstic, no ho acaba sent.
1: Vull dir
0: que, sí, jo crec que amb això... I com a pacients també posant números a les coses, cada cas és molt diferent, no? Està clar que si no tens metàstasis, supervivència és molt més alta.
1: Parlem de Dina 35, és una associació que fa molt poc heu fet la presentació. Tu ets la presidenta, explica'ns una mica a què obeeix que aparegui aquesta associació.
0: Vale. A veure, tot això...
1: Si et sents còmode.
0: Sí, i tant. Tot això ve pel Pau, el meu fill, no?
1: Pau Dinarès.
0: El Pau va tenir un osteosarcoma durant 4 anys, però bueno, va ser una persona que ho va portar amb una resiliència que no el vam veure mai malalt. Uh-huh. Perquè ell tenia una cosa física, no? Però mentalment tenia un poder i una gran capacitat de superació i de lluita, no? Que jo sempre dic que ha estat molt, a part del seu ADN, també l'esport ha sigut una cosa que jo crec que Dina 35 també vol, no? Ensenyar doncs, com l'esport et dona unes eines tan importants perquè en el futur pues, t'ajudin a portar les coses millor, no? Jo crec que el Pau, a part de la seva manera de ser, no? Amb l'esport, el hockey, que era el seu esport
1: al
0: Club Egara, on ell bueno, tenia un potencial brutal i on físicament ell s'hi deixava allà la pell, no? Doncs, bueno, evidentment, doncs, bueno, el fet de que el novembre doncs, ens deixés, tot ve arrel, doncs, evidentment, de voler continuar el seu llegat, no? I transmetre una mica tot el que era i tots els valors que ha deixat. També aquí ens va coincidir la Marató de TV3. Uh-huh. La Marató de TV3, el mes de desembre, acabat de passar-nos a tot això, doncs anava sobre el càncer. I, bueno, no sé com, perquè la veritat és que ara un cop vist dius, mare de Déu, no? Tot el que vam arribar a fer ens vam posar a vendre unes samarretes que ja estaven fetes en el moment que el Pau se li diagnostica la malaltia, doncs el seu equip fa aquesta samarreta com a entrenament, el uh-huh. Pau, no? I se l'inclou, se'l segueix vinculant molt amb el seu equip perquè es pensa que pues, seguirà, tornarà uh-huh. i el que sigui, no? I això va fer molta força, no? I la força no és només del meu marit, la meva filla o meva, sinó que també dels seus amics, no? El Pau era una persona molt oberta, molt extrovertida, que això va fer pues, bueno, que hi hagués molta gent al voltant, que ens van ajudar molt i que vam fer coses extraordinàries com bueno, pues, recollir 12.000, sembla que eren 455 euros per la Marató. Després doncs, ja vam obrir com una campanya, perquè clar, la Marató era només pel càncer, no? Què passa avui en dia que és molt important tot qualsevol donació pel càncer, no? Però ens trobem amb l'osteosarcoma que no es dona.
1: El que deies abans, no? Que és poc investigat. No?
0: Exacte, i que tot el que havíem donat per la Marató, doncs segurament per a l'osteosarcoma no anava res, no? I llavors aquí era on nosaltres estem absolutament focalitzats en això, no perquè sigui una malaltia que hagi de ser prioritària a altres, no? Però, bueno, es destinen molts diners al càncer de colon, de mama, perquè hi ha molta prevalença, no? Però l'osteosarcoma, pues no. I aquí és on nosaltres, a partir d'aquí, pues ja va ser, bueno, posar totes les nostres forces per tirar endavant, per posar el granet de sorra amb la investigació de l'osteosarcoma.
1: Mm-hmm. Parlaves d'ADN, hem de comentar que el Pau, el seu pare, és el Jan Dinarès, que és un dels jugadors importants de potser la millor generació del hockey herba espanyol, que van guanyar una medalla de plata a Atlanta, van guanyar la medalla de plata al Mundial, per tant, vull dir, ja li sí. venia d'això. Sí. Explica'm una mica, perquè esteu preparant una sèrie d'actes, ho dic perquè la sí. gent tingui coneixement. Em sembla que el 6 de juny teniu un espectacle de dansa, no?
0: Sí. Mira, jo volia diferenciar una mica el que fa l'associació d'iniciatives que han començat a sortir gent ajudant-nos, no? Llavors, el dia 12 de juny, les nostres activitats, que la primera és el 12 de juny, que és un concert que es fa al Club Egara, que tot el que, bueno, les entrades, tots diguem-ne, fons, tots els fons aniran destinats a l'osteosarcoma, amb una campanya que ja tenim oberta a Sant Joan de Déu, i és un concert pues, dedicat al Pau, a tots els que l'hem conegut, que l'han organitzat nosaltres, vull dir, els seus amics, i sobretot doncs dos persones que m'agradaria a dir, que és la Martina Morán i la Mary Prata, que són, bueno, dos amigues del Pau, que són cantants, i que elles doncs són les que estan darrere tot això, no? Sobretot la Martina. I té, jo crec, que un punt especial, molt, molt emotiu, perquè no ens han volgut dir quines cançons hi han. Estan escollides seguint també la música que li agradava al Pau, i llavors és tot com sorpresa, com pell de gallina total, no?, en aquest sentit. I la nostra altra activitat, que realment és com a associació la que vam nosaltres organitzar, és una cursa, perquè
1: el
0: 25 d'octubre, exacte. És el 25 d'octubre perquè l'aniversari del Pau és el dia 28 d'octubre, per celebrar la seva vida, el com era, i és el que volem fer, no? Seguir l'entusiasme i la seva alegria, no? I fer coses així, no? Sobretot més vinculades amb l'esport, perquè ell era un gran esportista que, bueno, no va poder continuar per tot això, però, bueno, també dic, no, per exemple, que a ell se li va amputar la cama i ja va començar a fer esquí amb una cama
1: adaptat.
0: Adaptat, exacte, i bueno, ja l'any aquell pues, que ens ha passat això, doncs ell començava a participar, no, a nivell, bueno, en play and train, que és per paralímpics. És a dir, que per ell l'esport és vida i és el que nosaltres volem, i hem fet una cursa de 10 quilòmetres perquè s'hagi de córrer, perquè hi ha moltes que són solidàries de 5, i nosaltres el que busquem és l'essència del Pau, que és, no et diré competitivitat, però sí sacrifici, lluitar, no?, i córrer. Que t'hagis de bueno, de deixar allà una mica la pell com ell se l'ha deixat, no?
1: Doncs avui hem sabut més d'aquest osteosarcoma gràcies a la ginecòloga Ivana Jordà, que també és presidenta del DINA 35, i també hem sabut molt més d'aquesta associació de recent creació amb honor al Pau Dinarès. Ivana, moltes gràcies i molta sort, molta força pel futur.
0: Gràcies per deixar-nos donar veu.

0: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
1: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa. El Prat Ràdio.
2: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
4: Bona tarda, l'Ajuntament.

Bon dia, sóc Mateo del Prat Ràdio. I ara, pels amants dels videojocs i dels cotxes, arriba un dels títols més esperats. Forza Horizon 6, amb aquesta nova entrega de la saga de conducció arcade, estarà ambientada al Japó, per primera vegada, un dels escenaris més demanats per als fans des de ja fa molts anys. El joc combina món obert i competició. Pots recórrer lliurement ciutats inspirades en Tòquio, carreteres de muntanya per fer drifting, zones rurals i circuits improvisats mentre participes en festivals, reptes i curses online. Si ets un amant dels cotxes i dels videojocs, no t'ho pots perdre. Adeu!

0: El grup Tribut Moon Police portarà aquest divendres a les 9 del vespre a l'univers de The Police al Calissó. En parlem amb el vocalista i baixista de la banda, en Sergi Ramis.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem de música. Ho fem per presentar-vos el proper concert que tindrà lloc al Cal Calissó aquest divendres a partir de les 9 del vespre. Ja ho sabeu que el Calissó sempre ens omple de bones propostes, de propostes interessants musicals, que ens dona a conèixer artistes emergents i artistes ja molt consolidats i que s'omple, doncs, això, moltes vegades el divendres i d'altres també dissabte i diumenge. Aquesta vegada serà amb un tribut a Police, aquesta banda universalment coneguda, el grup Police, on encara volta l'estic, no, aquest cop en solitari. I qui ens ho porta a l'escenari, doncs aquí a Castellà, serà el Sergi Ramis, el tenim al telèfon. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, bona tarda, Marina.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Amb aquest tribut a Police, que tu titules Moon Police, no? O és el grup que es diu Moon Police? A veure, aclareix-nos una miqueta això.
2: El grup, com ja has dit, som un tribut a The Police i ens diem Moon Police, de la confluència de la cançó Moon, de Walking on the Moon, i Police, i és això. Crec que era la manera més reconeixible que podíem tenir, no?, per dir que som un tribut, no?, a aquesta mítica banda anglosaxona.
1: Qui sou vosaltres, els Moon Police?
2: Doncs mira, som en Michał Kowalski a la guitarra, és guitarrista polonès, amb Dani Monràs a la bateria, baterista de la Igurina, i jo, en Sergi Ramis, d'aquí de Sant Antoni de Vilamajor. Som així, de la zona del Baix Montseny.
1: Zona Baix Montseny, molt bé. Per què trieu Police? Vosaltres ja n'éreu fans tota la vida, us n'heu fet ara...
2: Jo puc parlar per mi, crec que ells en eren fans, però jo és que la veritat, per mi Police ha sigut el grup insígnia des de sempre. De fet, el recordo que va ser la meva primera nòvia, que era una fanàtica de Police, que me'ls va mostrar i em va fer enamorar d'aquesta banda, i em vaig comprar tots els discos i vaig començar a anar a l'època ja de l'Sting en solitari, perquè clar, jo no vaig viure els The Police amb la seva efervescència, no?, sinó que ho vaig conèixer a posteriori, no? I ve d'un agrat, no?, per la seva música, la seva gran efervescència a la música dels anys 70, combinant el punk i el reggae, i més tard fusionant amb altres estils i acabant sent una de les mítiques bandes que ha donat el rock britànic. No?
1: Vosaltres voleu ser fidels a l'estil i a la manera de fer dels Police, o agafeu aquestes cançons i us les feu vostres?
2: No, la idea és si efectivament, com vam fer més ment quan diem que som un tribut de Police, no som una banda de covers, no som una banda de versions, sinó que intentem aproximar-nos al més pur i enèrgic so que ells feien. Fins i tot amb la posada d'escena, amb el vestuari, això ho cuidem molt, i sé que també se'n diu bandes que se'n diuen clones i tot això, i és el que busquem, no? Ser molt fidels al so i també la posada en escena. El nostre directe és molt enèrgic, és fidel, intentem connectar amb el públic, perquè és el que feien ells, i que d'alguna manera el públic se'n vagi amb la sensació de que, ostres, sonava de Police, els hi recordava, no? És això el que volem.
1: Això dels directes sembla ser que us agrada força, no? Quant temps porteu fent concerts?
2: Doncs relativament poquet, Marina, relativament poquet. És cert que nosaltres venim d'anys ja tocant amb diferents projectes. Jo en Michał i en Dani els conec arran d'unes jam sessions que es fan en un lloc que per mi sembla sensacional, que es diu Can Balmes i que està a Santa Maria de Palautordera, aprofito aquí per fer, fer publicitat d'aquest lloc, perquè cada 15 dies, els dijous, cada dos dijous, es fan unes jam sessions que la veritat que són molt interessants, i d'allà neix aquest projecte de The Police, de tocar, perquè a mi ja m'agradava, i de fet ja a mi tinc un timbre, sempre m'havien dit que tenia un timbre molt semblant al de l'Sting, i d'ençà feia anys que jo volia portar-ho d'alguna manera a fer un directe amb això, i mira, s'ha donat el cas de que he conegut les persones adequades en el moment adequat, i ens hem posat, i hem posat fil a l'agulla.
1: Què té l'Sting que no tingui Police, o què té Police que no tingui l'Sting?
2: Què té Police que no tingui l'Sting? Ostres.
1: Vull dir, l'Sting va agafar el seu camí solitari, no?, i ha fet les seves pròpies cançons, però evidentment hi ha una distància, no?, entre el que era l'Sting quan era el cantant de Police a ara, no?
2: Bueno, i a veure, clar, tot s'ha de mirar des del context històric, no? Quan apareix The Police, que és ells agafen la New Wave, tota l'escena punk, s'aprofiten d'això, del boom aquest, i se'l fan seu, no? De fet, Sting ja ho ha dit en alguna entrevista, no? Que ell, amb el principi de Police, que tenien una altra guitarra, que era el Henry Padovani, que no era l'Andy Summers, que és el que després es va quedar, doncs, que ell no es volia quedar només amb els tres acords típics de l'estil del punk, no? Sinó que volia aprofundir més, no? I això es va veure després en els seus segons, tercers, i en els discos posteriors, no? I l'Sting, bueno, què dir d'ell, no? Fins a dia d'avui encara està tocant els seus 74 anys hem de tenir, o 74. Ha passat per diferents moments, no? Jo recordo, la veritat és que no l'he anat seguint darrerament. Sé que va fer un disco amb llaüt, va començar a prendre el llaüt. O sigui, és un músic molt inquiet, no? I res a veure l'Sting d'ara, encara que ara està tornant a l'essència, perquè crec que fa una gira ara que vindrà a Barcelona. Crec que el juliol ve sembla que el Festival dels Jardins de Pedralbes, en format trio, i que de fet toca les cançons de The Police, no? Però el que és la seva època en solitari, crec que, clar, va anar evolucionant molt com a músic, no? I va tornar també a les arrels. Recordo el primer disc de Dream of the Blue Turtles, fusionant-se amb músics de jazz, molt interessant tota la seva trajectòria, però sí, és una cosa que ha anat molt evolucionant.
1: Val. La vostra posada en escena és així teatrera, pretén, doncs, reivindicar no només la música de Police, sinó aquella època, o no? O veurem una cosa més actual, més fresca?
2: No. Jo fins i tot ja et deia que cuidem el vestuari, cuidem la gestualitat, inclús d'alguna manera que ens puguem assemblar, inclús amb jo m'he mamat molts directes de Police, i m'he fixat molt amb el comportament gestual de l'Sting, i també faig èmfasi amb els meus companys de banda també busquin també això, no? Primer, és cert que la prioritat primera era el so, no? Anem a assemblar-nos, anem a treure, a escoltar els discos, a fer els mateixos arranjaments, perquè The Police el que tenia és que sí que va treure molts èxits, però després els directes se'ls feien venir a la seva manera. O sigui, cada directe podia ser diferent en alguna manera, no? Això... Mm-hmm. També l'Stuart Copeland, que era el baterista, sempre ho ha dit en alguna entrevista, que ell no posava els mateixos redobles de bateria. A vegades a canviar, se li feia avorrit, no? Llavors jo també ho he rescatat això i també intento, quan escoltem els directes, que fem el mateix directe, la mateixa cançó del que es va tocar en el directe que es va celebrar l'any... Ara ho dic així de veu, l'any 80 i pico a Georgia, per exemple, no? Mm-hmm. Llavors, és això. Intentem ser rigorosament fidels a tot el que era aquest espectacle.
1: Perfecte. Doncs, si volem i tenim ganes de reviure un Sting, aquí tenim el Sergi Ramis, que ens ho posa en safata, perquè doncs puguem gaudir-ho en directe. Recordem que això serà aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, a Cal Calissó. Sergi, moltíssimes gràcies.
2: Sí, no sé si puc... m'agradaria també fer un agraïment.
1: I tant.
2: Sí.
1: Endavant.
2: També, a banda d'agrair a Can Balmes, que és el lloc que ens ha donat, de fet, néixer, no?, com a banda, i ens hem conegut, també donar gràcies a en Gonzalo, que és una persona altruista que també ens ha cedit el seu local perquè poguéssim assajar algunes vegades. Personatge mític. I no sé si podem dir també les dates dels nostres propers concerts. Si
1: oh, i tant, que sí. Sí. Per si algú doncs, no té la sort de poder venir aquest divendres, que sàpiga els següents.
2: Val, perfecte. Doncs mira, nosaltres estarem, com bé has dit, estarem a Cal Calissó, a Castellà del Vallès, aquest divendres, el 29, a les 9 de la nit. També estarem al Col·leccionista, a Barcelona, l'11 de juny, al Hard Rock Café de Barcelona, el 26 de juny, i el Bad Art Festival, que és un festival que es fa a l'Estartit, això serà el 18 de juny, i, perdó, el 18 de juliol, i el... la segona data, perdó, a l'11 de juliol també estarem a Llinars del Vallès, també al Llinars Rock.
1: Déu-n'hi-do, no us falten bolos, eh?
2: No, la veritat és que, mira... tingut sort, hem arrencat amb força, i també com The Police també va ser un grup que va ser com molt intens, perquè va ser en 5-6 anys van treure 5 discos i van tenir una eclosió dintre de l'escena mundial. Mm-hmm. Per retro, nosaltres també, això també ho volem reproduir a mínima escala.
1: Perfecte. Doncs Sergi Ramis, moltíssimes gràcies i que passis una bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres i res, ens veiem a Cal Calissó.
1: I també moltes gràcies, Carme, fins la propera.
0: Gràcies, Marina Antonez. Ja tenim proposta per divendres a les 9 del vespre aquest tribut a The Police, gràcies a la interpretació que farà Mont Police, aquesta banda. Avui n'hem parlat amb el Sergi Ramis per saber com anirà tot plegat a Castellà del Vallès. Gràcies als dos. Fins aquí arriba aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà més. Gràcies a tots. Bona

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
7: Comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i comencem l'edició corresponent a una setmana que ve totalment marcada per la Diada de Sant Jordi i la Festa del Llibre i la Rosa. Comencem demostrant que en un dia 23 d'abril també es poden gravar discos de jazz inoblidables. El primer que us portem el signa el guitarrista Jim Hall, es titula Concierto, i es va gravar en part el dia de Sant Jordi de 1975. Aquest disc s'obre amb una versió de You'd Be So Nice to Come Home To de Cole Porter, que és una pura i simple meravella.

James Stanley Hall, que nosaltres coneixem com a Jim Hall, un guitarrista elegantíssim, subtil i imaginatiu, que ens ha interpretat una clàssica de Cole Porter, You'd Be So Nice to Come Home To, al costat d'altres músics podríem dir que de les seves mateixes característiques. Teníem a Paul Desmond en el saxo alt, Chet Baker a la trompeta, Sir Roland Hanna en el piano. Hem escoltat bellesa en estat pur. Jim Hall és un dels més grans guitarristes del jazz modern, relacionat sempre amb l'avantguarda, sense trair mai el seu estil mesurat i poètic. Va deixar una empremta molt fonda en altres guitarristes, actius a hores d'ara, com Pat Metheny o Bill Frisell, que sempre l'han reconegut com una influència. Seguim ara amb un altre músic que no està relacionat amb Jim Hall, però que en la seva música, pel que dèiem de l'elegància i la subtilesa, també hi podríem trobar un cert aire comú. És el torn del pare de la bossa nova, el brasiler Antonio Carlos Jobim, que va gravar una de les seves obres mestres, el disc Stone Flower, també en part un dia de Sant Jordi, concretament el de 1970. Us portem la cançó que dona títol a l'àlbum, Stone Flower.

Stone Flower, d'Antonio Carlos Jobim, gravada el dia 23 d'abril de 1970 al costat de grans noms del jazz nord-americà. Per exemple, teníem a Joe Farrell en el saxo soprano, Hubert Lowes a la flauta, Urbie Green en el trombó i el mestre Ron Carter en el baix. Després de dos discos gravats el dia de Sant Jordi, hem volgut continuar buscant músics nascuts en aquesta data, però no n'hem trobat cap dels que es poden considerar molt famosos. El que més s'hi acosta és Bunky Green, un saxofonista alt que va estar molt actiu als anys 50 i 60, però que a començaments de la dècada dels 70 va redirigir la seva carrera cap a la docència, de manera que ha treballat des d'aleshores en diferents universitats, ocupant sempre llocs de responsabilitat, i fins i tot ha presidit la International Association for Jazz Education, un estament que promou l'ensenyament del jazz a nivell mundial. Bunky Green té un àlbum que es va gravar a començaments dels anys 60 i que l'ha reeditat la discogràfica barcelonina Fresh Sound. Aquest àlbum es titula Step High i la cançó que escoltem ara és la que li dona nom. Bunky Green, Step High.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Jazzit, BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. En la setmana de Sant Jordi, la literatura també ha de tenir un espai en el nostre programa. Us hem portat la gravació d'un espectacle titulat Paraula de Jazz, que es va estrenar inicialment l'any 1998 i que es va dur a terme fins ben bé la segona dècada del segle XXI. Es tractava de dos poetes, Pere Rovira i Joan Margarit, llegint els seus poemes acompanyats d'un trio de jazz, amb Perico Sanbeat en el saxo alt, Xavier Monge en el piano i Rai Ferrer en el contrabaix. Alguns poemes estaven relacionats amb el jazz, altres només l'anomenaven. Però el més important era aquest agermanament entre el jazz, que es feia a través d'uns quants estàndards molt coneguts, i la poesia. Aquí teniu una mostra d'aquest espectacle, d'aquest Paraula de Jazz.

Què donaries més per un amor de vell? Per un amor que ja s'escapa de la pell? Què més em pots donar si no has deixat marcir les teves flors del bé? Si ets bona com el vi? Per negar la ruïna, els dolors, la ceguera, lliguem les nostres boques amb nusos de foguera i amb les puntes dels dits deslliguem el desmai. El plaer és una llengua que no ens ha mentit mai. Els llavis secs i freds només hi estan per fora. La sang i el pensament encara ens van alhora. El desig s'alimenta del que la força perd. I si una mala nit em sents el cos inert, és un rellotge antic, de vegades s'avança o s'atura i fa el mort, aviva l'esperança. El meu amor no entén la paraula morir. Per estimar-te sempre, no em necessita a mi.

Estic dormint amb tu i sento passar els trens. Em travessen el front els llums de les finestres, estripant el vellut blau fosc d'aquesta nit. L'estona de silenci em deixa un llum vermell, la nota un pentagrama de cables i de vies obscures i lluents. Estic dormint amb tu i el sento com s'allunyen amb el soroll més trist. Potser m'he equivocat, no pujant en un d'ells. Potser l'últim encert és abraçat a tu, deixar que els trens se'n vagin en la nit.

Paraula de jazz, música i poesia amb el trio de Perico Sant Beat i els poetes Pere Rovira i Joan Margarit. Ja en vam parlar fa dies, s'acosta el Dia Internacional del Jazz, que es celebra el dia 30 d'abril. Ens han arribat notícies de tres celebracions, com a mínim, una a Barcelona, una a Terrassa i una altra a Girona. La de Girona és una iniciativa del Sunset Jazz Club, que és el local, un local de Girona que defensa amb orgull i amb fe cega una programació estable i d'altíssima qualitat pràcticament tot l'any. La celebració comença el divendres 26 i s'allarga fins al propi dia 30. I constarà de tres concerts en el club i la projecció de la pel·lícula The Million Dollar Hotel. Un dels concerts, el de dissabte, dia 27, el protagonitza el músic més veterà del jazz català, el pianista Pere Ferrer. Pràcticament coetani de Tete Montoliu, Ferrer, als 93 anys, segueix actiu i en forma.

La celebració del Dia Internacional del Jazz a Terrassa es durà a terme el dissabte dia 27, com era d'esperar, a la Nova Jazzcava. Es farà amb un concert carregat de groove i de ritmes calents que protagonitzarà el quartet del músic agarenc Guim Balasch. I a Barcelona, el diumenge 28, al Passeig de Gràcia, des de 12:45 del migdia fins a les 10 del vespre, concerts de la Sant Andreu Dixie Band, el Liceu Blam Collectif, Mestres del Jazz, Chicuelo, Andrea Motis i Antonio Sánchez.

0: Hola, sóc la Irene Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Efectivament, esteu escoltant Jazzit a BTV, a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ja fa setmanes també que us ho estem anunciant. Els diferents festivals, els diferents cicles de concerts de jazz estan presentant les seves edicions d'enguany. La darrera que ens ha arribat a la redacció de Jazzit és la del cicle de concerts de jazz de l'Ametlla del Vallès, que aquest any 2024 arriba a la 13a edició i que es celebra durant tot el mes de juny. Cada dissabte a les 8 del vespre i cada concert en un escenari diferent de la localitat, escenaris que formen part de l'entorn patrimonial arquitectònic de la vila, ens portaran joves valors del jazz català, nous talents que presentaran els seus projectes i les seves darreres gravacions. Tindrem a Eva Fernández, a Marco Mezquida, Alfons Bertran, que serà el representant local, tindrem també a Irene Reig i al Bob Collective, i tindrem a Pau Figueres.

0: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazzit. Visca el jazz.
1: Hem començat Jazzit avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb gravacions fetes un dia 23 d'abril de diferents anys. Per a la recta final hem utilitzat el mateix criteri de selecció avançant un dia al cercador, és a dir, anant al 22 d'abril, i hem trobat algunes coses, algunes gravacions, alguns discos molt interessants. Comencem amb la que està considerada la primera obra mestra de Miles Davis, el disc The Birth of the Cool. Després de la seva etapa professional inicial al costat de Charlie Parker, l'any 1948 Miles freqüentava ambients més o menys underground de Nova York, on hi havia els músics més inquiets i més avançats del moment. Hi havia, per exemple, el pianista i arranjador Gil Evans, que es convertiria després en un col·laborador molt estret i molt important de Miles, però també hi havia personal de la categoria del compositor i teòric musical George Russell, John Lewis, que era el pianista, compositor i futur líder del Modern Jazz Quartet, o Jerry Mulligan, saxofonista baríton, arranjador i compositor. Sota el lideratge de Miles, aquest personal, aquesta colla, van escriure i arranjar 11 cançons per a Nonet, amb un plantejament mai vist en jazz. Una de les cançons que es van gravar el dia 22 d'abril de 1949 es titula Publicity i està signada per Cleo Henry. Aquest és el nom de la mare de Miles i no vol dir que la composés ella. Miles va registrar la cançó a nom d'ella per una qüestió de drets d'autor. Volia que els cobrés la mare.

El nonet de Miles Davis i Boplicity, Nova York, 1949. El 22 d'abril de 1957 es va gravar part del disc titulat You Get More Bounce with Curtis Counts, del que el baixista Curtis Counts n'és el líder. Aquest disc és un exemple molt clar del jazz que es feia a Los Angeles i a Califòrnia en general aquells darrers anys 50. És un tipus de jazz que sol incloure dins del calaix de sastre que coneixem com a jazz West Coast, jazz de la costa oest. I aquest jazz de la costa oest, normalment les històries del jazz ens el presenten com la resposta dels músics d'aquella zona a l'estil hard bop, que normalment se'l relaciona amb la ciutat de Nova York i amb la discogràfica Blue Note. El hard bop era molt popular en aquell moment i per allò de l'acció i reacció es diu que va fer néixer a la costa oest, a l'altre costat de país, aquest jazz que s'anomena jazz West Coast. Aquí teniu aquesta mostra que us dèiem, aquest exemple. Aquí teniu a Curtis Counts i el seu quintet amb Too Close for Comfort.

Acabarem Jazzit avui amb una cançó que forma part del disc més famós de la història del jazz, que també és de Miles Davis, i com segurament ja sabeu, es titula Kind of Blue. Es va gravar en part el dia 22 d'abril de 1959. Us deixem amb All Blues i amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bertomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Dels esports, us destaquem que Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, una situació que comença ben suau una altra vegada a hores d'ara i de fet és una fotocòpia del temps que hi havia els últims matins. En aquests moments molt pocs núvols i aquesta temperatura que ja es va enfilant. Per tant, sol que pica i sol que avui, aquesta tarda de fet, escalfarà més que ahir. En algunes comarques interiors de Girona, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, també del prelitoral barceloní o les comarques de la terra ferma, tocarem els 35-36 graus. Per tant, més calor que ahir i aquesta tarda no hi haurà tempestes, només alguns núvols que creixeran al Pirineu sense gaire importància. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara, temps pel trànsit. Connectem un dia més a aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, com se circula a aquesta hora, Ferran?
3: Bon dia, doncs comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara es formen a poc, ja amb més intensitat les retencions habituals, sobretot cap als voltants de Barcelona. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, destacant la C58 i la B20, a Santa Coloma de Gramenet. A hores d'ara també tenim retencions a la C31 al terme de Badalona, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim ja retencions a la C17 i C59, a l'altura de Parells del Vallès i Caldes de Montbui, amb lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat. Destaquem aquesta circulació ja amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, de la mateixa manera que també tenim lentitud en sentit nord de fins a 3 quilòmetres a l'altura de Viladecans. Per moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tancada

0: Sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
1: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
2: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es van mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i d'universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen Maite Polo i Judit Vallès.
3: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
4: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vetllin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern. Més
3: educació! Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: I més descontents encara, aquest dimarts també s'ha manifestat pel centre de Barcelona el personal de les biblioteques de la capital catalana, que han començat una vaga indefinida. La situació arriba després de mesos de vagues parcials en què els treballadors denuncien la precarització del servei, la manca de reconeixement laboral i una millora de les condicions de treball. No s'han decretat serveis mínims i cada biblioteca haurà de decidir mentre duri la vaga si pot obrir o no en funció del personal disponible. En el cas d'aquest dimarts, només han obert 3 biblioteques de les 36 que ofereixen torn de matí. A la tarda només han pogut obrir 2. L'aturada s'inicia en un dels períodes en què les biblioteques estan més sol·licitades, quan només queden 2 setmanes per a la selectivitat, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són. És una informació que ens amplia la Mont Carvajal.
5: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
6: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
5: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: 7 i 10, la CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026.

0: Des de Junts, la presidenta parlamentària Mònica Sales ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
1: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració, prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot del mateix Partit Socialista.
2: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
3: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: I avui també us expliquem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir, recordem-ho, la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi La Iglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi, reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
4: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs precisament amb aquest objectiu d'impuls de la llengua se succeeixen les iniciatives municipals. És el cas de Balaguer, a la Noguera, on la Taula per la Llengua promou la campanya Fer bategar el català a través de formacions i accions diàries. És una crònica d'en Gerard Díaz des de Balaguer Televisió.
5: La Paeria de Balaguer ha presentat la campanya Fem bategar el català, una estratègia que neix amb la voluntat d'impulsar l'ús de la llengua a la ciutat. Elaborat per la Comissió de Llengua i Cultura Catalanes del Pla Educatiu d'Entorn i promogut per la Taula per la Llengua, s'ha fixat com a primer objectiu la sensibilització de tots els agents educatius i socials de la importància de mantenir el català com a element cohesionador.
6: I vam decidir que una de les primeres accions havia de ser sensibilitzar els agents que atenem a persones, ja sigui persones adultes o criatures, de la importància de mantenir el català, no? Mantenir el català en les nostres actuacions, interaccions, no? Perquè davant de tota la diversitat que tenim cultural, no? Avui en dia doncs és molt fàcil que no el mantinguem, no? I que donem per fet que aquelles persones no ens entenen.
5: El punt de partida d'aquest projecte va ser la creació d'un catàleg professional de bones pràctiques lingüístiques. Un cop completada aquesta fase formativa, la campanya fa un salt a la pràctica quotidiana amb l'ús de distintius i samarretes i una formació de sensibilització en l'àmbit del lleure.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
8: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
7: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
2: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
7: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen més detalls en aquesta crònica, els companys del Vallès Oriental Televisió.
9: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'en vol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
10: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
9: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
11: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
9: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França que la ciutat acollirà a principis de juliol.
0: I del Vallès Oriental cap a Osona, on l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Aquesta decisió ha generat malestar entre els mateixos treballadors que denuncien manca d'avís i un procés traumàtic. Ens ho explica la Núria Parera del Nou TV.
12: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu el 31 de maig.
13: No volem en cap cas, no, ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar.
12: Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes i la gran majoria a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionat fins ara per la Fundació Suport Social Solidari.
14: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una demora encara, fins al 31 d'agost, que ja es tancava definitivament, que potser podia ser abans. En principi no havíem de patir fins al mes de setembre. No hi ha dret, paguen justos per pecadors.
12: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral.
15: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
16: Per això no vull que sigui un moment trist.
15: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho sentíeu, tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení, en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des de que va trepitjar per primer cop al Camp Nou acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà també de l'afició. A banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weir, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla per al proper curs.
17: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: De la crònica poliesportiva us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre al descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular, abans de centrar-se en el play-off. Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa. Us ho hem destacat en els titulars. El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Lluís Xavier Flores és el director d'aquest certamen.
18: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques.
0: I els Xiquets de Valls han nomenat ambaixadors a TAC 12 i la xarxa de televisions locals. Les dues entitats, per tant, tindran l'honor de representar simbòlicament aquesta temporada les dues colles vallenques, la Vella i la Jove. Reconeix així el valor de les retransmissions de les diades castelleres. I ens ho explica tot plegat l'Àlex Alonso, de TAC 12.
19: Les colles vallenques distingeixen TAC 12 i la xarxa amb el títol d'ambaixador dels Xiquets de Valls durant aquesta temporada, posant així en valor més d'una dècada de retransmissions castelleres i reivindicant una de les apostes fixes de la programació de TAC 12 des dels inicis. En la seva decisió es destaca tota la tasca feta en la divulgació del fet casteller, però sobretot el rigor en el tractament dels castells i dels Xiquets de Valls.
20: La veritat és que aquesta és una de les principals distincions. Jo crec que et pot donar al món casteller, una distinció que a més et dona dues de les grans colles, la Vella i la Jove de Valls, i per tant per nosaltres és un gran honor.
21: Molt especialment vull destacar els professionals de tres televisions, com són Paradès Televisió, Canal Blau i molt especialment TAC 12. Crec que l'aportació que ha fet TAC 12 a les retransmissions i en conjunt al llenguatge audiovisual dels directes, molt especialment dels castells, és una qüestió que espero que algun dia sigui reconeguda per la història de la comunicació.
19: TAC 12 va dur a terme les primeres retransmissions castelleres ara fa 16 anys, el 2010, una aposta a la qual es va sumar la xarxa 4 anys més tard, el 2014.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Tots els marroquins roben.
24: Ens treuen treballs.
25: Com a trans et veuen com un monstre.
26: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
27: Aquest amb un trastorn mental és violent.
28: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràsit. Marimatxo.
31: Però si estic solo.
32: Terroristes.
33: Ve a menjar plata.
34: Monstre. Tot això és odi.
35: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
36: El diccionari Termcat.
37: 40 anys, 40 paraules.
38: 2010. Informàtica en núvol.
39: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
40: Marta Graner.
41: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges. Principalment, l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
37: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
22: xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada avui a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i aquesta mateixa tarda continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de 8:15 del matí, obrint plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara es formen a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat per la C-58 i la B-20 a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès tenim la C-17 i la C-59 a Parets i a Caldes de Montbui amb lentitud habitual de fins a 1 quilòmetre en sentit sud. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens portarà més calor encara. La situació comença molt suau, de manera molt similar als últims matins, i la temperatura després, a mesura que va avançant el dia, comença a pujar. El sol picarà i molt. Aquesta tarda escalfarà més que ahir. Als voltants de la ciutat de Girona, al prelitoral barceloní i a les comarques de Lleida es podrien fregar els 35 graus. Ens espera així un dia amb molta calor i sense tempestes.
22: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Parlem també d'una vaga indefinida. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
2: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el Departament de Mas presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
3: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
0: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es va mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen la Maite Polo i la Judit Vallès.
4: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
5: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
4: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són aquests barris. És una informació que ens explica Lamont Carvajal.
6: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Panec ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
7: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
6: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
8: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
0: I marxem ara cap a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny fins al 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
9: Respeto colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia, y es pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace 2 años, más de 2 años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
10: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: 5 minuts i arribarem a 7:45. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat de la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient, que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat també que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
11: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs, a propòsit del català, rebutgen un document del Consell Comarcal de la Segarra per estar escrit justament en català. Això pot provocar que el projecte d'ampliació del refugi d'animals es retardi entre 3 i 4 mesos. El president de l'ens comarcal, Ramon Auger, assegura que la situació no té cap sentit i que és un exemple de tants com passen al món rural davant de tràmits que s'allarguen per qüestions burocràtiques. Jordi Sebastià ens ho explica i és de Lleida Televisió.
12: La Subdirecció General de Planificació Ferroviària ha rebutjat un document del Consell Comarcal de la Segarra, l'està redactat en català. Es tracta de l'expedient de canvi urbanístic necessari per l'ampliació del refugi comarcal d'animals, que hauria de començar a construir-se aquest any i que ara podria retardar-se entre 3 i 4 mesos. El tràmit havia estat sol·licitat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida a l'administració estatal, després que el ple de la Paeria de Cervera aprovés la modificació del POUM el juliol de l'any passat.
13: Es demostra que les administracions molts cops només estem per fer-nos avui un als altres. I això no pot ser, que al final que s'ho ajudi als ciutadans, en aquest cas, doncs, als animals que que li falta aquest refugi.
12: El projecte permetrà duplicar la capacitat de l'actual Gossera de titularitat municipal i oferir el servei a tots els municipis de la Segarra. Compta amb una inversió de 380.000 euros finançats amb ajuts del PUOS.
0: Més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers, al Vallès Oriental. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen tots els detalls en aquesta crònica els companys de Vallès Oriental Televisió.
14: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
15: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és, evidentment, molt important.
14: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
16: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
14: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideixi amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
0: Els comerciants de la demarcació de Girona estan en peu de guerra pel bloqueig en la negociació del conveni del comerç. Reclamen la reobertura de la taula de diàleg, on l'absentisme laboral és el principal escull per arribar a un acord. És una crònica de la Televisió de Girona.
17: Ara per ara, l'acord és lluny d'arribar a bon port. Un dels arguments que sosté l'empresa és l'absentisme laboral, que suposa suprimir el complement del 100% en les incapacitats temporals i l'increment del 3% anual amb la clàusula de revisió limitada.
18: En el comerç de Girona tenim un complement d'IT pels casos aquest i volien tractar només aquest tema, sense tenir en compte que ha sigut un sector que durant la pandèmia ha estat en primera fila i no ha tingut les remuneracions que consideraven. Hem estat molt laxos en tot aquest temps entenent les situacions de la patronal, però la patronal no es posa en el lloc de les persones treballadores i ara, a més, falten el respecte aixecant-se de la taula.
17: De fet, l'última vegada que es van reunir va ser el mes de març. És per això que els sindicats anuncien que no aturaran les mobilitzacions fins a tornar a seure's i reprendre les negociacions.
0: Per contra, els comerciants que sí que estan satisfets són els del Centre Històric de Lleida, que valoren positivament la nova ordenança de paisatge de la Paeria. Un document que, per exemple, recull que només es podran posar plaques solars a les teulades d'aquest barri si no sobrepassen la coberta o la cornisa. No podran ser planes i hauran de tenir el mateix color que les teulades. L'ordenança també inclourà que les companyies elèctriques i de telecomunicacions hauran de retirar els cables que estiguin en desús de les façanes dels edificis i també preveu reduir la presència de vinils i publicitat als aparadors comercials, que només podran ocupar el 30% de la superfície. A Salt, l'equip d'atenció primària ha engegat una prova pilot per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. Es tracta de garantir una bona salut visual dels nadons abans dels 2 anys d'edat. Ens n'informa l'Àngel Martínez des de Televisió de Girona.
19: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. En cas de detectar algun possible problema, els infants són derivats a oftalmologia pediàtrica.
20: I, bueno, és una tecnologia nova. Sembla que ha anat bé. I ha dit que sí, la doctora ha dit que ha anat molt bé. I, bueno, no ha tardat res. Només ha sigut 5 segons, 10 segons, com molt. I, bueno, ha sortit molt bé, la veritat.
19: Des del cap de sal destaquen que aquestes proves pilots són fonamentals en edats precoces, fins i tot a partir dels 6 mesos, i que són tècniques molt precises i indolores pensades específicament pel benestar dels infants.
1: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos.
19: Si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
21: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
22: Per això no vull que sigui un moment trist.
21: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Alexia Putellas, ho heu sentit, tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 10 d'aquest matí al Camp Nou, i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. A banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Real Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weirt, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. I Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu Monchi en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat, i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
23: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
0: De l'àmbit poliesportiu, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre al descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. I Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic, al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa, a més del campió de Lliga. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica l'aposta.
24: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hosti, una competició de màxim nivell, a que situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius.
0: L'empresa de formació online lleidatana Ilerna és la nova patrocinadora del Força Lleida per les pròximes 3 temporades. L'acord suposa més injecció econòmica per al club, que per a la pròxima temporada manté com a objectiu la permanència a la Lliga ACB. En té més detalls Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: A partir de l'1 de juliol, l'Ilerna Lleida és nou patrocinador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, amb opció a ampliar el contracte per 3 anys més, un acord important per al club, ja que aquest suposarà un increment del pressupost.
3: El progrés ha de ser d'una forma prudencial, sostenible, però ambiciosa. No pensis en 6 milions, aquest any acabem amb 5 milions alts, l'any que venim a 6 milions i alt. No ens trobem bojos tampoc, però fem, eh? Penseu una cosa, fa 4 anys aquest club tenia un pressupost, no 4 o 3, d'un 1.100. Sí, valorem tots, entenem tots el que estem fent.
2: Tot i aquest increment, el club continua tocant de peus a terra i l'objectiu per a la pròxima temporada no és un altre que mantenir la categoria. Un nou nom, la mateixa força, és l'eslògan que han triat amb dues entitats. La temporada esportiva acaba aquest divendres a Múrcia, però l'activitat als despatxos no s'atura, ja que la setmana vinent s'anunciarà la nova campanya d'abonats.
0: El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. D'aquesta manera, es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. Ens en dona més detalls el David Navarro.
4: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fabric Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
5: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
4: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.

0: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Després de la Copa del Rei i de la final a 4 de la Basketball Champions League, Badalona es prepara per acollir ara la Supercopa CB com a trac a final d'estiu. La competició es disputarà a la ciutat del 19 al 20 de setembre i aquest cop la penya no es quedarà amb les ganes, sinó que hi participarà també com a equip anfitrió. Els verd i negres s'han alçat amb la victòria en dues ocasions al llarg de la història d'aquest campionat. Va ser els anys 1985 i 1986. Una gesta que l'equip intentarà replicar 40 anys després i a casa. És dimecres, 27 de maig de 2026. Repassem altres titulars del dia. Ens hi posem.
0: Badalona Matí.
1: Les obres de lateral de l'autopista podrien començar a finals del 2027, tot i que sobre el calendari estava previst que fos abans d'acabar el 2026. Toti García, bon dia.
2: Bon dia des del Consorci Urbanístic.
3: Canta l'àrea de Sant Cris, però es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Un dels principals obstacles per tirar endavant les obres del darrer tram de lateral de l'autopista des de Coll i Pujol fins a la Rambla de Sant Joan ha estat l'expropiació dels terrenys dels edificis que hi ha a la zona. Des del Consorci asseguren, però, que l'expropiació és imminent.
1: I una vintena de veïns dels pisos de la mina ocupats des del 2017 es concentren davant Drets Socials reclamant una alternativa.
3: Les últimes setmanes, 58 famílies han rebut l'ordre de desnonament dels edificis que es van construir per acollir els veïns de Venus afectats per l'enderroc. Des de la Generalitat han reiterat que aquests pisos han de tornar al seu ús original i les famílies i els sindicats d'habitatge demanen poder negociar una sortida.
1: La Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris amb una despesa de 200 milions d'euros.
3: Sí, un pla al qual es podrien acollir Badalona i Sant Adrià de Besòs, que a l'abril ja van anunciar una proposta conjunta per rehabilitar els barris limítrofs entre els dos municipis. Recordem que Badalona no es va presentar a la primera convocatòria, al·legant que no havia tingut temps de redactar la seva proposta. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que és probable que s'ampliï encara més la partida en funció de l'aprovació dels pressupostos.
1: I un dels municipis que es va beneficiar precisament d'aquella primera convocatòria del Pla de Barris va ser Santa Coloma de Gramenet.
3: Sí, gràcies a aquesta subvenció, el municipi colomenc recuperarà els ajuts per la instal·lació d'ascensors. Serà una de les múltiples actuacions per millorar l'accessibilitat i rehabilitar edificis als barris del sud de la ciutat colomenca.
1: Guanyem es tornarà a presentar les eleccions municipals amb un nou candidat o candidata que rellevarà l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.
3: Sabater ha assenyalat al Badalona Matí que la formació està treballant en un procés intern per donar a conèixer l'alcaldable les properes setmanes i no descarta una aliança d'Esquerra sòlida per desbancar Xavier García Albiol de l'alcaldia.
1: La Fiscalia ha retirat l'acusació contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona a qui s'havia arribat a demanar fins a 4 anys i mig de presó per un presumpte desajust de 42 euros a l'hora de reclamar dietes de quilometratge.
3: Malgrat que el Ministeri Públic l'acusava de delictes de falsedat documental i estafa, la Fiscalia finalment s'ha fet enrere el mateix dia del judici. Per tot plegat, el sindicat PSU, el majoritari dins la Guàrdia Urbana, afirma que l'acusació, que ha quedat en res, partiria de la cúpula policial de Badalona.
1: Nou dia de vaga avui als centres educatius de Catalunya.
3: Sí, els sindicats convocants van reprendre ahir dimarts les negociacions amb el govern català, que per primer cop va plantejar la creació d'un nou complement salarial transversal per tots els professionals. La proposta que ha servit per acostar posicions suposaria un increment d'uns 40 euros mensuals. Les dues parts s'han emplaçat a continuar les negociacions aquesta tarda.
1: I en plena cultural, el Centre d'Estudis Històrics de Badalona ha presentat recentment el diccionari biogràfic històric de la ciutat.
3: La iniciativa pretén donar a conèixer de manera rigorosa i accessible la biografia de persones badalonines o que han estat vinculades significativament a la ciutat i que han destacat en algun àmbit. Entre elles s'hi poden trobar personalitats de diferents vessants que han tingut certa rellevància política, econòmica o social.
1: La gira d'estiu de Cadena Dial farà parada el divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona.
3: Doncs sí, el concert oferirà les actuacions actuacions dels cantants badalonins Edu Esteve i Oliver, exconcursant d'Eufòria. També pujaran a l'escenari els artistes catalans Nil Moliner, Borja, Marcos i Latura. La gira de l'emissora musical recorrerà 13 ciutats de 9 comunitats autònomes diferents entre el 17 de juny i el 5 de juliol.
1: I en esports, el Joventut va sumar ahir la seva 5a victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga al guanyar per 95-74.
3: La penya no va deixar entrar mai els malaguenys, que sempre van anar a remolc, i els verdinegres van arribar a guanyar de 31 punts.
1: I en futbol, el Badalona ja comença també a preparar des d'avui mateix la segona eliminatòria del play-off d'ascens contra el Cornellà.
3: Cal recordar que el conjunt escapulat ha quedat eliminat en les dues temporades.

0: dudes i documentació econòmica.
1: I Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Mentrestant, els Mossos creuen que Jonathan i el seu pare van forcejar abans de caure. La policia es basa en una empremta trobada al lloc que asseguren que és de l'empresari, un punt que la defensa rebatrà. La sospita sobre el fill va començar quan va confondre l'emplaçament en què havia aparcat el dia de la mort del seu pare.
0: I Alexia Putellas deixa el Barça. La jugadora s'acomiada del club després de 14 temporades i emprèn una nova etapa professional, havent guanyat tots els títols i també dues pilotes d'or. Putellas s'ha acomiadat amb un vídeo de 5 minuts amb música de Rosalía, en què posa en valor l'evolució del futbol femení i la seva pròpia transformació.
1: I el Parlament escocès ha demanat a Londres, al govern britànic, les competències per fer un nou referèndum d'independència. Seria el segon. L'independentisme té majoria al Parlament i ha portat la iniciativa a votació en una de les primeres sessions de la legislatura.
2: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
0: I connectem aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, molt bon dia. Quin és l'estat de les carreteres?
3: Hola, molt bon dia. Problemes a l'àrea metropolitana de Barcelona, a l'autopista del Maresme, a la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20 i a retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C59 i aturades a Caldes de Montbui en sentit sud, a la C33 retencions de Montcada a Barcelona, a l'autopista del Vallès, a la C58 i retencions de Sant Quirze a Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, la C17 va molt carregada de Parets a Mollet en tots dos sentits i a l'AP7 i retencions de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt, a la B20 i retencions entre el Nus de Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i d'Esplugues de Sarrià en sentit Pesós, i a la ronda litoral la B10 i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Pesós i de Bon Pastor al Nus de Trinitat en sentit Pesós. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
4: Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat.
0: I donem també ara un cop d'ull a la previsió del temps i fem de la mà de Luis Mi Pérez. Molt bon dia.
5: Bon dia. Estem pendents de l'arribada de més calor al llarg de les properes hores a les comarques metropolitanes. De fet, com ha passat els últims dies, ja molts barris de Barcelona capital, per exemple, no hem baixat dels 20 graus. I en aquests moments ja estem parlant d'un ambient molt suau. A totes les comarques metropolitanes el sol comença a lluir, comença a picar i va enfilant la temperatura. I atenció, perquè aquesta tarda s'acabarà plantant en els 34-35 graus a moltes viles, sobretot del Vallès Occidental i del Baix Llobregat Nord. Per tant, unes temperatures molt més altes del que toca. Arran de mar, 25, 26, 27 graus, amb una mica més d'humitat, un palet més de xafogor i un sol que caurà a plom, que escalfarà ja des d'hores d'ara i durant tota la jornada ens anirà acompanyant. Atenció, perquè aquesta calor avui no s'acaba. En vista demà i el divendres, encara guanyarem alguns graus més. Sembla mentida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García.
1: I amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització televisió de Badalona. Bon dia. La Supercopa ACB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. D'aquesta manera, la ciutat tornarà a ser epicentre del bàsquet, com ja ho va ser amb la final a 4 de la Lliga de Campions. Aquesta vegada, però, sí que hi serà el Joventut com a equip anfitrió. Per primera vegada a la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran una Supercopa ACB. No ho havia fet mai, ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota el paraigua de l'ACB, ni anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet, i es va començar a celebrar des de 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, el 1985 i el 1986, les dues contra el Madrid i el 1987 en va ser subcampió davant del Barça. L'edició de la Supercopa comptarà amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, i

0: que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. Per l'alcalde Xavier García Albiol, aquesta és una aposta important del govern, amb un gran retorn a nivell esportiu, però també per la projecció de la ciutat.
1: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hòstia, una competició de màxim nivell a què situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius, com va ser en el seu fa un mes la Basket Champions League de la FIBA o ara la Supercopa d'Espanya.
0: Badalona, doncs, se situa de nou com a capital del bàsquet, com ja va fer aquest mes de maig, acollint la final a 4 de la Lliga de Campions, amb la gran diferència que el Joventut, dèiem, hi té la seva presència assegurada. La presentació de l'acord entre la Supercopa Endesa 2026 i l'Ajuntament de Badalona serà aquest dijous a 4:45 al Museu de Badalona i comptarà amb la presència d'Antonio Martín, president de la CB, i també de l'alcalde Xavier García Albiol.
2: Badalona Matí.

0: qüestió perquè les obres del lateral de l'autopista podrien començar a finals del 2027. Això suposa un endarreriment del calendari d'un any, ja que estava previst que s'engeguessin abans d'acabar aquest 2026. Des del Consorci Urbanístic de l'àrea de Sant Crist, però, es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris, diuen, ja estan gairebé enllestits. Tot plegat just quan s'ha sabut que els pressupostos aprovats per la Generalitat destinaran més de 31 milions d'euros a la ciutat. D'aquests diners, una tercera part serà precisament per l'àrea de Sant Crist. Un dels principals obstacles per tirar endavant les obres del darrer tram del lateral de l'autopista, el que anirà des del carrer de Coll i Pujol fins a la Rambla de Sant Joan, ha estat l'expropiació dels terrenys dels edificis que hi ha en aquesta zona. De les 63 famílies que hi viuen, gairebé la meitat ja han arribat a un acord amb el consorci, d'altres, però, no estan conformes amb la taxació feta dels seus habitatges i ho han portat a tribunals. Els veïns afectats seran reallotjats en un bloc que s'ha construït expressament per a ells al passatge Fortuny. En tot cas, des del consorci asseguren que l'expropiació és imminent. Francesc López Guardiola, gerent del Consorci de l'Àrea de l'Estrella i Sant Crist, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360.
1: Nosaltres aixequem actes d'expropiació aquest estiu. Immediatament després de l'estiu tancarem les actes d'expropiació. Per tant, l'expropiació serà ferma, inqüestionable. Després, algú pot no estar d'acord i recórrer al Tribunal d'Expropiacions o als contenciosos, als Tribunals de Justícia, per canviar la valoració. Però la finca serà ja del Consorci.
0: Així, la previsió actual és que d'aquí un any s'enderroquin aquests edificis i els terrenys es posin a disposició de la Generalitat, que podria posar en marxa les obres del lateral a finals de l'any que ve.
1: Estem segurament allargant-ho un any més.
2: Un any més. Per tant, estem parlant de finals 2027. De 2027.
1: Jo crec que ara sí és inqüestionable. És a dir, l'edifici de reallotjament està fet, el projecte d'expropiació per taxació conjunta definitivament aprovat, i per tant no hi ha marxa enrere ni dilatació del temps.
0: D'altra banda, el gerent del consorci, que també inclou l'àrea de l'Estrella, ho dèiem, ha confirmat que les obres de reurbanització de la Rambla de Sant Joan acabaran com a tard d'aquí un mes, tal com estava previst. El també exregidor defensa que la remodelació d'aquest espai contribuirà a eixamplar el centre de Badalona, que considera que s'ha quedat petit pel nombre d'habitants que té la ciutat. Pel que fa als pisos de protecció oficial que es construiran, ha assenyalat que encara no tenen data establerta, tot i que sí ha explicat que l'Incasòl està tramitant la sol·licitud de llicència d'una primera promoció d'una quarantena d'habitatges socials.

0: d'una vintena de veïns dels pisos de la mina ocupats des del 2017 es concentren a Drets Socials reclamant una alternativa. En les darreres setmanes, 58 famílies han rebut l'ordre de desnonament dels edificis que es van construir per acollir els veïns de Venus afectats per l'enderroc. Des de la Generalitat han reiterat que aquests pisos han de tornar al seu ús original i les famílies i els sindicats d'habitatge demanen poder negociar una sortida. Els edificis afectats, 6 escales repartides en dues parcel·les, es van construir el 2010 per reallotjar els afectats per l'enderroc de l'edifici Venus. Els requisits econòmics per accedir-hi van complicar aquest reallotjament i van quedar buits durant anys. Des del Consorci expliquen que els habitatges són necessaris per executar el pla i això deixarà una seixantena de famílies que el 2017 el van ocupar al carrer. Els veïns afirmen haver rebut seguiment per part de serveis socials des de llavors i asseguren que es va treballar per regularitzar els contractes mitjançant lloguer assequible. Aquest dimarts s'han concentrat, com us dèiem, davant el Departament de Drets Socials reclamant una alternativa. La Jessica és una d'aquestes veïnes afectades.
1: El año pasado, tipo fecha para junio, nos dijeron que nos iban a aplicar el artículo 24/2015, que era el alquiler social. Pidieron toda la documentación y eso se ha quedado en el aire, acá en la moratoria. Si nosotros, por ser de la mina, ya somos unas personas marginadas que no nos quieren ni el Ayuntamiento de San Adrián ni nos quiere Barcelona, y normalmente aquí nos tenían apartados de toda la sociedad, ahora nos quieren también tirar de nuestro barrio, ¿dónde nos vamos?
0: A la concentració han rebut el suport del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Clot, que acusen l'administració de criminalitzar les famílies i enfrontar veïns. Denuncien manca de voluntat política per part de la Generalitat, a qui acusen de negligent per deixar al carrer persones vulnerables. La Marta López és membre del sindicat.
2: Els són responsables directes de la gestió del consorci, de les decisions que s'estan prenent per part del consorci i també del pla, el canvi de rumb que hi ha hagut respecte al plantejament de la mina i també a la gestió d'aquests pisos. Al final, nosaltres creiem que des de la Generalitat s'està enfocant aquest tema sense tenir en compte ni les conseqüències socials ni les conseqüències de convivència que tindrà sobre el barri.
0: Des del Departament d'Afers Socials de la Generalitat recorden que es tracta d'habitatge públic, propietat del Consorci de la Mina. Asseguren que aquelles famílies que siguin desnonades i tinguin informes de vulnerabilitat passaran a formar part de la mesa d'emergència de Sant Adrià de Besòs. Els desnonaments estan previstos a partir del mes de juny. Són les 8 i 18 minuts. La Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris amb una despesa de 200 milions d'euros. Un pla al qual es podrien acollir Badalona i Sant Adrià de Besòs, que a l'abril ja van anunciar una proposta conjunta, recordeu, per rehabilitar els barris limítrofs entre els dos municipis. L'Ajuntament de Badalona té la intenció de presentar-se a aquesta convocatòria després de no haver-se presentat a la primera, al·legant que no havia tingut temps de redactar la seva proposta. En aquesta ocasió, la Generalitat preveu que el pla permeti posar en marxa fins a 120 programes d'intervenció integral entre aquest 2026 i el 2029. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que és probable que s'ampliï encara més la partida en funció de l'aprovació dels pressupostos del 2026. Malgrat que Paneque no ha detallat quan s'augmentaria, la quantitat podria ser d'entre 300 i 400 milions d'euros. La portaveu també ha recalcat la funció social d'aquest programa.
3: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió.
0: Com en l'anterior convocatòria, els municipis de més de 20.000 habitants com Badalona poden optar un màxim de 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments podran presentar les sol·licituds entre el 6 i el 17 de juny. I un dels municipis que es va beneficiar de la primera convocatòria del Pla de Barris va ser Santa Coloma de Gramenet. Gràcies a aquesta subvenció, el municipi colomenc recuperarà els ajuts per la instal·lació d'ascensors. Serà una de les múltiples actuacions per millorar l'accessibilitat rehabilitat i rehabilitar edificis als barris del sud de la ciutat colomenca. Segons ha explicat l'alcaldessa Mireia González, Santa Coloma de Gramenet només compta amb un 30% d'edificis accessibles, és a dir, que la gran majoria de blocs no compten amb ascensor. Això és un problema tant per la gent gran com per aquells amb mobilitat reduïda.
4: Davant també d'una població envellida o d'una població amb necessitats de mobilitat específica, doncs hi hagi un retrocés en les possibilitats, sobretot, de gaudir de la vida pública. I en aquest sentit volem posar també més recursos a recuperar, a través del Pla de Barri, el que són els ajuts a la instal·lació d'ascensors. Això és important perquè ens permetrà que hi hagi molta gent que avui dia doncs, no pot ser suficientment autònoma que ho pugui ser.
0: El primer paquet de mesures del Pla de Barris es va aprovar al desembre i el consistori va començar a rebre els diners al març. Les diverses obres se centren en rehabilitar edificis, carrers i millorar la xarxa d'equipaments socials al barri del Raval. Tot i això, González assegura que estan valorant si es presenten amb els municipis del seu voltant en la següent citació.
4: Estem molt concentrats a poder desplegar tot aquest pla d'inversions i, per tant, estem valorant la possibilitat de presentar-nos a la segona convocatòria, però en tot cas seria col·laborant especialment en zones límits de la nostra ciutat o en espais compartits amb altres ciutats per poder intervenir conjuntament.
0: Santa Coloma va rebre 12 milions i mig d'euros en la primera crida del Pla de Barris i el consistori en va afegir 12 milions i mig més. L'alcaldessa també ha explicat que el municipi rebrà uns 115 milions d'euros de diverses subvencions i plans de millora fins al 2030, ja siguin de la Generalitat, estatals o bé de la Unió Europea. I Guanyem es tornarà a presentar a les eleccions municipals amb un nou candidat que rellevarà l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Així ho ha explicat la mateixa presidenta del grup municipal en una entrevista aquí al Badalona Matí. Sabater ha assenyalat que la formació està treballant en un procés intern per donar a conèixer l'alcaldable en les properes setmanes i no descarta una aliança d'esquerra sòlida per desbancar, diu Xavier García Albiol, de l'alcaldia.
5: Encara no hem presentat, no hem fet públic, perquè també fem un procés intern, no?, per fer el relleu, i nosaltres ho comunicarem més endavant. Guanyem és una opció imprescindible per la ciutat per fer contrapès.
0: Per tant, no hi ha dubte que es presentaran els comicis.
5: Evidentment que no hi ha dubte que nosaltres serem a les eleccions.
0: Durant l'entrevista, Sabater ha acusat Albiol d'ofegar els petits empresaris i veu en l'actual govern local un laboratori d'inhumanitat, diu, i fracàs en la gestió municipal.
5: Tant per la poca execució de pressupost com per aquests períodes de pagament que el que fan és ensorrar les petites empreses. Ell s'està passejant per totes les fires i per tots els events internacionals que paguem entre tots per projectar una mena de ciutat de luxe, aquest aparador d'una ciutat que es projecta d'una manera que no té res a veure amb el que passa a la realitat, als carrers, on es mor la gent abandonada i amb els propis empresaris que fan serveis a l'Ajuntament que no cobren, no?
0: Sabater manté que la manca de modernització de l'administració és una decisió deliberada per part del govern del Partit Popular i afegeix que Albiol compta amb els recursos necessaris per millorar l'estructura, ampliar la plantilla i reforçar, entre altres, uns serveis socials que, segons assegura, estan actualment col·lapsats. 8:24, avui també us expliquem que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona a qui s'havia arribat a demanar 4 anys i mig de presó per un presumpte desajust de 42 euros a l'hora de reclamar dietes de quilometratge. Malgrat que el Ministeri Públic l'acusava de delictes de falsedat documental i estafa, la Fiscalia finalment s'ha fet enrere el mateix dia del judici. Per tot plegat, el sindicat PSU, el majoritari dins la Guàrdia Urbana, afirma que l'acusació, que ha quedat en res, partiria de la cúpula policial de Badalona, que, segons el sindicat, hauria carregat contra la gent per ser una de les veus que va alertar de presumptes irregularitats en el cobrament d'hores extres dels comandaments. La PSU també remarca que el cas posa en evidència que dins la Guàrdia Urbana de Badalona hi ha una crisi institucional que pot acabar afectant el funcionament del servei públic i el clima laboral del cos policial. I avui dimecres, ho sabeu, hi ha convocada una altra vaga general als centres educatius de Catalunya. Els sindicats convocants van reprendre ahir dimarts les negociacions amb el govern català, que per primera vegada va plantejar la creació d'un nou complement salarial transversal per tots els professionals. La proposta, que ha servit per acostar posicions, suposaria un increment d'uns 40 euros mensuals. Els sindicats s'han mostrat optimistes, tot i que reiteren que continua sent insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Per això està prevista una nova reunió entre les dues parts aquesta tarda. I a tot això, des de la FAVA, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Centres Públics de Badalona, mostren tot el seu suport a les reivindicacions dels docents i a les mesures de pressió que estan donant a terme per aconseguir millorar, diuen, l'escola pública. La FAVA ha escrit una carta a la consellera d'Educació, Esther Niubó, tenint en compte les reivindicacions dels sindicats. Baixada de ràtios, que no es tanquin grups, que hi hagi més mestres especialitzats per la inclusiva i per poder mantenir les línies i cobrir baixes. Volen una escola pública de qualitat i en aquesta ocasió, diuen, van a la una amb les demandes dels docents. Ho ha explicat al Badalona Matí la Núria Sabater, la presidenta de la FAVA.
6: Tant per part del professorat com de les famílies, doncs s'ha de fer fins a que hem arribat i necessitem canvis. I realment per aquest motiu jo crec que en aquest cas actualment hi ha tanta empatia entre famílies i professorat estem tan d'acord amb tot el tema de les vagues i les formes de pressió que s'estan realitzant per fer un canvi, perquè ho nota el professorat i ho noten les famílies.
0: Remarquen també la importància de l'escola bressol en les edats primerenques com a nucli de detecció de les carències i la maduresa dels infants. Des de la FAVA consideren també que les famílies són més protectores amb les noves generacions i més intrusives amb la feina del professorat. També reivindiquen les colònies i sortides com a part important de l'educació, sobretot per a alguns alumnes que els representa poder sortir del seu entorn. Afegeixen, però, que no està reconeguda la feina dels mestres en aquestes activitats.
7: Per una banda, tenim tot un alumnat que sense aquestes colònies no surten del seu entorn per problemes econòmics, socials, el que sigui. El professorat no està prou valorant la tasca que fan, sobretot quan fan amb colònies i quan fan sortides i tota la feina que comporta. I aleshores entenem que puguin fer aquesta mesura de pressió. El que passa és que, clar, per una altra banda, ho fiques a la balança i dius, ostres, són molts nens els que patiran aquesta mancança.
0: Clar, des de la FAVA temen que les vagues dels docents, això sí, afecti a la part final del curs i sobretot a la preparació de la selectivitat, les PAU, les proves d'accés a la universitat. Dos minuts i arribarem a 8:45 del matí. Un any després de ser escollit papa, Lleó XIV visitarà Catalunya aquest juny. No serà, però, el primer cop que trepitgi terres catalanes. El treball comunitari de lluita contra la pobresa que du a terme des de fa 60 anys la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona va impressionar-lo ara fa 10 anys. L'aleshores prior general dels Agustins, Robert Francis Prevós, va visitar l'entitat juntament amb la parròquia del barri. En un informe intern de l'Ordre dels Agustins, Prevós va deixar testimoni de la seva admiració a la Fundació en un barri complex de la zona sud de Badalona, on la pobresa, asseguren des de l'entitat, està cronificada. Segons va celebrar l'actual papa, són molts els laics que a través de la seva tasca donen un gran exemple a la societat. Escoltem el director de la Fundació Ateneu Sant Roc, en Salva Figuerola.
8: Li va impressionar molt aquesta metodologia, aquesta manera de fer, de com en una realitat tan complexa de pobresa, com podem arribar a tantes persones i en tanta diversitat, no? Perquè la realitat pues que la població és molt diversa en cultures molt diferents, en llengües molt diferents i en religions molt diferents.
0: L'entitat treballa per promoure la inclusió social, la igualtat d'oportunitats o el desenvolupament integral de les persones en risc d'exclusió, uns valors que, segons va deixar escrit el llavors cardenal arran de la seva visita a Badalona, responen al que avui ens demana l'Església. Segons assenyala Figuerola, una intervenció tan bàsica és extremadament important en un barri on la pobresa es manifesta en molts àmbits.
8: A nivell d'habitatge, a nivell d'educació, a nivell de treball, a nivell de salut, el mateix deteriorament de l'espai públic, pues, tot són circumstàncies que fa difícil que no parlem que hi hagi una cronificació en el temps d'aquesta pobresa o una cronificació també de la pobresa en les diferents famílies.
0: La Fundació Ateneu Sant Roc dona resposta a necessitats bàsiques de diferents col·lectius vulnerables del barri. Els programes adreçats a infants, joves i dones són els majoritaris. Cada dia l'espai rep entre 250 i 300 persones i més de 19.000 persones participen d'algun dels projectes de la Fundació durant tot l'any. I els horaris de les biblioteques de Can Casacoberta i de Lloreda s'amplien de dilluns a dijous fins a les 12 de la nit. Aquest canvi d'horari, que s'estendrà fins a l'1 de juliol, es va implementar i dimarts i està marcat dins del programa Estudiem de Nit amb l'objectiu de facilitar al jovent la possibilitat d'estudiar en horari nocturn durant l'època d'exàmens. També el dia 23 de juny i el 24 l'horari serà fins a les 8 del vespre a motiu de la Revetlla de Sant Joan. 8:31, obrim plana cultural.

0: El Centre d'Estudis Històrics de Badalona ha presentat recentment el Diccionari Biogràfic Històric de la Ciutat. La iniciativa pretén donar a conèixer de manera rigorosa i accessible la biografia de persones badalonines o que han estat vinculades d'alguna manera a la ciutat i que han destacat en algun àmbit. Entre elles s'hi poden trobar personalitats a diferents vessants que han tingut certa rellevància política, econòmica o social al llarg de la història, com en Josep Barriga o l'Antònia Boada, entre altres. Ara mateix es poden consultar entre una quinzena i una vintena de biografies, però l'objectiu és que augmenti amb el temps, tant amb les contribucions del centre com les propostes que altres persones vulguin fer. També s'ampliaran les dades que hi ha disponibles amb noves formacions que es vagin recopilant. Ens ho ha explicat el seu president, el Francesc Palacio.
1: I és un diccionari biogràfic que no serà estàtic, sinó que la idea és que si apareixen noves dades sobre un biografiat, doncs que es pugui anar actualitzant i, per tant, de fet, a la fitxa que nosaltres hem fet de les persones, a banda del que són doncs, les dades bàsiques, la bibliografia i d'on hem tret la informació, també hi ha la informació de qui és l'autor d'aquella entrada i també la data de darrera actualització.
0: I la gira d'estiu de Cadena Dial, que proposa la possibilitat d'escoltar en directe alguns dels artistes del pop espanyol i català més destacats del moment, farà parada el divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona. He trobat un...

0: El concert oferirà les actuacions dels cantants badalonins Edu Esteve, que escoltem, i Oliver, exconcursant d'Eufòria. També pujaran a l'escenari els artistes catalans Nil Moliner, Borja, Marcos i Tura. A més, se sumen a la festa el peruà Ezi Oliva, el madrileny Calen i el grup de pop-rock flamenc La Llave. Completen el cartell Andy, que recentment ha iniciat la seva carrera en solitari després de triomfar en el duet Andy Lucas i Sonia Gómez, exmembre del grup Sweet California. La gira de l'emissora musical recorrerà 13 ciutats de 9 comunitats autònomes diferents entre el 17 de juny i el 5 de juliol. A Catalunya també farà parada el dia anterior, el 25 de juny, a Calafell. L'esdeveniment estarà presentat per la locutora Cristina Dalmau i l'entrada és gratuïta. Doncs de música va la cosa, perquè Badalona disposa d'un nou local d'assaig pensat per als artistes. El músic tianenc Jordi Piques ha posat en marxa el seu negoci aquí a Badalona, Sona Bé, oferint espais per hores on poder practicar en solitari o en grup sense ocasionar molèsties. Inspirat en la necessitat que l'ha acompanyat al llarg de la seva trajectòria professional, el músic Jordi Piques ha trobat una oportunitat de negoci que pot ajudar a molts músics. L'ha materialitzat al barri del Manresa.
1: La idea de crear aquest espai surt dels anys d'experiència d'estar, de ser usuari de locals d'assaig, i de voler crear un espai molt pensat pels músics, amb molt bon confort acústic, amb llum natural, i que tinguessin un espai de creació, doncs, confortable i adequat.
0: El local està totalment condicionat per acollir assajos i oferir classes particulars en espais insonoritzats, fabricats amb materials sostenibles i amb un disseny inspirador que, segons el seu creador, convida a la creació.
1: Els primers dies la resposta ha sigut molt bona. La gent que ha vingut, l'altre dia que vam fer la inauguració el dissabte, tothom ha sortit molt, molt content. Molt content, i de dir, ostres, no existien espais com aquest, no? I la veritat és que l'acceptació és boníssima, i només hem tingut que comentaris bons.
0: A més d'assajar els espais del Sona Bé, els artistes també es poden emportar les seves gravacions amb qualitat professional. Ramon Duran, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
3: Badalona Matí, esports.
0: Que no arrencava aquesta sintonia. Comencem parlant del Joventut, perquè va sumar ahir la seva cinquena victòria, Ramon, consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga.
2: Recordem que era un partit que la penya tenia controlat al descans, ja de 20 punts de diferència, i no tan sols això, sinó que encara va ampliar el parcial. Al final es va acabar imposant per 95-74, com bé apuntaves, a la penya, que no va deixar entrar mai els malaguenys en el marcador i sempre van anar a remolc dels verdinegres. El Joventut fins i tot va arribar a guanyar de 31 punts. El tècnic del Joventut, Dani Miret, explicava que estaven preparats per qualsevol trampa que pogués posar en joc l'Unicaja.
4: La xerrada prepartit avui ha estat una mica diferent, perquè també, doncs, al ser en un període de 20 minuts, doncs, el tema d'anticipar i les possibles escenaris que ens podria plantejar Màlaga, no?, fora del seu estil, doncs ja ho han fet una mica, no? Han canviat una mica més en defensa, han tingut un moment, doncs, que han provat fer coses que habitualment no pots anticipar tant quan jugues contra ells.
2: I Dani Miret, que va poder fer rotacions i repartir minuts per no desgastar els seus jugadors, que arriben al tram final de temporada en confiança, tal i com explicava el pivot del Joventut, Simon Birgander.
5: Preparamos como un partido normal, más o menos, pero sabíamos que solo va a ser medio partido, pero tienes que prepararlo como un partido normal, estar bien directamente, porque ellos, si ellos empiezan bien, hace el partido difícil, pero creo que hemos hecho nuestro trabajo y ya está.
2: La penya tancarà la fase regular de la Lliga CB aquest divendres a Fontajau contra el Bàsquet Girona, i divendres mateix el Joventut sabrà qui serà el seu rival als quarts de final. Recordem que pot ser entre València, Múrcia o Barça.
0: I parlem del Badalona, perquè ja comença a preparar des d'avui la segona eliminatòria del play-off d'ascens contra el Cornellà.
2: Correcte, doncs després de superar l'Hospitalet, ara el Badalona pensa en el duel contra el Cornellà, l'anada a un quart de set el diumenge al Municipal de Cornellà. I clar, pensant en les dues últimes temporades, el Badalona doncs, que sí que havia superat la primera eliminatòria, però s'havia quedat a la segona, eliminat, i per tant aquest és el gran objectiu, no? Arribar a la final, on s'enfrontaria el representant de la comunitat de Galícia. En tot cas, doncs, un Badalona que ha demostrat en molts moments maduresa i saber estar, i en d'altres, com en minuts determinats de la segona part contra l'Hospitalet, doncs que, això sí, doncs va patir més del compte. És veritat que després es va refer i també va saber patir. Gestionar tot això serà clau de cara a aquesta segona eliminatòria contra el Cornellà, tal i com apunta el lateral esquerre del Badalona, Gerard De Marco.
6: Nosaltres sabem que el Cornellà és un gran equip, molt bons jugadors, com, bueno, exactament com nosaltres. I sí que és cert que ens permet valorar que vam fer dos molt bons partits a la Lliga, però sí que és cert també que una eliminatòria d'anada i tornada és molt més diferent que a partits de Lliga. I sabem que ens toca l'anada al seu camp, que ells on volen fer-se forts i treure un molt bon resultat, i nosaltres hem de mínimament igualar o treure un molt bon resultat per la tornada aquí a casa amb la nostra gent.
2: Doncs hem de dir també que, per altra banda, ahir el Badalona Women, que tancava la Lliga, no era l'última jornada, era la penúltima, l'última disputarà el cap de setmana el partit del camp del Levante, un equip ja descendit, però ahir jugava el Municipal de Palamós per darrer cop. Penúltima jornada, perdia contra el Real Madrid 0-4, primera part més o menys igualada, el Badalona Women va intentar tenir la possessió, però la segona part, el Real Madrid, doncs, que va trencar el marcador i que, per tant, doncs, se'n van dur una golejada. Sobretot destacar el hat-trick de la jugadora escocesa del Real Madrid, Caroline Weir, que va fer 3 gols i que, per tant, doncs, va ser la, diguem, MVP del partit, no? El primer gol del Madrid va arribar al minut 47, ja a la segona part, i després Caroline Weir, que va començar amb el seu, diguem-ne, en aquest cas,
0: doncs,
2: la seva gran actuació personal, no? Per tant, doncs, derrota 0-4 en el que seria el comiat del Badalona Women al Municipal de Palamós, jugant com a local ja la temporada que ve, fent-ho al Municipal de Badalona amb gespa natural.
0: Doncs sí. Gràcies, Ramon.
2: A tu.
0: Silvia Llamas, bon dia.
7: Bon dia.
3: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: Comencem el repàs de premsa, com sempre, amb la imatge del dia. Sílvia.
7: Doncs sí, avui la imatge del dia la deixem, la centrem en Alexia Putellas, que deixa el Barça posant en valor la transformació del futbol femení. Ho ha fet amb un vídeo al seu perfil d'Instagram.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
9: Per això no vull que sigui un moment trist.
8: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
7: Ens tornarem a veure, deia l'Alexia Putellas, en un vídeo molt emocionant, podríem
0: sí,
7: dir,
0: sí,
7: on,
0: sí.
7: On repassa aquesta trajectòria, aquestes 14 temporades que ha estat al Barça. S'ha acomiadat amb aquest vídeo amb música de Rosalía i doncs, afirma, com escoltàveu, que va néixer i morirà culer, i s'ha dirigit als seguidors manifestant que es tornaran a veure. De moment, la capitana culer podrà acomiadar-se de l'afició avui mateix en el partit pendent de la Lliga F contra el Reial, la Reial Societat que serà aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff a partir de les 7. Abans, però, a les 11 del matí, al Camp Nou tindrà lloc l'acte institucional de comiat de la jugadora.
0: I què més és notícia avui? Doncs que el jutge ajorna, posposa la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra el 17 i 18 de juny.
7: Sí, així és. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista en un inici pel 2 de juny, els dies 17 i 18 de juny, com deies. Ho ha fet després que aquest dilluns l'advocat de l'expresident, Víctor Moreno, hagi presentat un escrit al magistrat argumentant que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. aixecats parcialment aquest dilluns passat. El jutge investiga l'exdirigent socialista per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals en el marc del rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Les acusacions populars ja han avançat que si la declaració s'ajorna reclamaran mesures cautelars contra l'expresident espanyol. Entre aquestes hi hauria la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'estat i compareixences periòdiques davant del jutjat. L'associació Justitia Europa fins i tot ha anunciat que demanarà presó provisional.
0: I avui anem de judici en judici, Sílvia, perquè el jutge ha citat Begoña Gómez, la dona del president del govern Pedro Sánchez, per al 9 de juny, per la vista prèvia de jurat i dona per així per conclosa la instrucció.
7: Així és, l'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Begoña Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. El magistrat afegeix que si no compareixen a la cita podria adoptar alguna mesura cautelar de naturalesa personal que eviti el risc d'eludir la justícia. Recordem que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, no va trobar pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta.
0: I Jonathan Andic, que deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se, diu, en la seva defensa.
7: Sí, així ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta, difosa aquest dimarts a través de l'agència de notícies EFE, on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Ja és recuperat. Vale. En dir que és investigat per homicidi, com sabeu, per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Andic lamenta que el dol per la mort del seu pare, diu, ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi. Assegura que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. La família d'Andic ha expressat a través dels seus portaveus que manté el seu suport absolut i incondicional, diuen, al fill del fundador de Mango i a la seva decisió d'apartar-se temporalment de l'empresa. A més, reiteren la seva plena confiança en la innocència de Jonathan.
0: I el govern espanyol permetrà als jubilats tornar a treballar, ostres, com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió.
7: Sí, t'animes tu? Així és, amb una condició, això sí, sempre que no hagin estat donats d'alta com a treballadors per compte propi en els 3 anys anteriors a la data de jubilació. Així ho determina el Reial Decret aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres que regula el règim jurídic de la jubilació flexible. Fins ara, aquesta modalitat de jubilació només estava disponible pels assalariats. Ara, el pensionista podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi. Una altra de les millores que s'afegeix és que s'amplia la jornada laboral compatible amb la pensió, permetent treballar entre un 33% i un 80% de la jornada dels assalariats. Durant el període de jubilació flexible, el treballador continuarà tenint la condició de pensió a efectes d'assistència sanitària i protecció social. El Reial Decret entrarà en vigor 3 mesos després de la publicació al butlletí oficial de l'Estat.
0: I el govern espanyol aprova en segona volta la llei sobre la IA que fixa que sigui obligatori la supervisió humana.
7: Sí, segons ha detallat el ministre de Transició Digital, Òscar López, la norma busca regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. La nova normativa, alineada amb la regulació europea, prohibeix els deepfakes sexuals o les tècniques subliminals. Tal com ha detallat, l'avantprojecte de llei incorpora l'obligatorietat de la supervisió humana, com deies, en els models DIA, i treballa per garantir elements com la protecció dels menors d'edat i la transparència dels algoritmes. La norma, afegeix el ministre, divideix les diferents tecnologies DIA en funció dels riscos que generen i crea un règim de sancions i un model de governança.
0: I Alejandro Fernández es presentarà, ho ha dit ell mateix, a la reelecció com a president del Partit Popular Català.
7: Així és, serà en el Congrés que els populars catalans celebraran el 27 de juny. Així ho ha anunciat el mateix Fernández en un missatge a la xarxa X, on ha remarcat que aspira a molt més després de l'increment en vots i escons en les eleccions del 2024, en les quals el Partit Popular Català va passar de 3 a 15 diputats.
0: I professionals del sector avisen que la reforma de la DGAIA manté deficiències estructurals en la protecció dels menors.
7: Així és, l'Associació de Professionals del Sector per la Millora del Sistema de Protecció a la Infància i Adolescència adverteix que la reformulació de la DGAIA ara fa un any no ha resolt les deficiències estructurals del sistema de protecció de menors. En un comunicat, l'organització assegura que la prevenció, un dels eixos centrals del nou òrgan, continua presentant greus deficiències i ho atribueix sobretot a la manca de personal, recursos i dotació pressupostària.
0: Anem a fer un repàs ràpid a xarxes socials?
7: Vinga.
0: Què hi tenim?
7: Doncs mira, avui ens quedem amb una publicació de Tarik Badalona, aquest restaurant del col·laborador d'aquesta sí. casa, l'Edgar Tejada, que s'acomiaden d'aquests més de 15 anys, diuen, compartint sabors, moments i històries. El pròxim 28 de juny serà el nostre últim servei públic en aquest cartell on veiem l'Edgar. Diu gràcies a tots els clients, equip de proveïdors i amics que heu format part d'aquest camí tan especial. Doncs aquí deixem també l'Edgar va ser el president o el portaveu d'aquesta plataforma Forquilla Badalona que representava tots els restaurants de la ciutat. I després moltes publicacions ja de festes, d'aquest cap de setmana de festes de barri.
0: Sant Antoni de Llefià tenim, no?
7: Sant Antoni de Llefià, també festa a Pomà i a Sant Mori de Llefià. Aquests llefiàs s'avancen al del Gran Sol, que coincidirà amb Sant Joan. Però aquest cap de setmana, ja ho sabeu, teniu tots els programes a les xarxes. Hi ha moltes activitats a tots els barris.
0: Anem a la proposta cultural.
3: Què no et pots perdre?
0: On ens portes avui?
7: Avui anem a la sala Luz de Gas, perquè a partir de 8:45 del vespre actuarà Alfred García, que inicia la seva tercera gira, centrada en el seu últim disc, T'estimo és Te quiero.

0: una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí.
1: Molt maco, aquest T'estimo, és Te Quiero.
2: Sí, aquesta cançó en concret es diu T'estiu.
1: Ah, T'estiu. Mira, ja s'està preparant, no?, perquè
2: sí,
1: T'estiu.
2: Sí, és molt guai, aquesta.
1: Doncs avui, a l'Udegas, a 2:15 de 9 del vespre, Alfred García. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
2: Fins ara.

0: Badalona Matí.
1: I anem al resum de les principals notícies del dia. Després de la Copa del Rei i de la final a 4 de la Basketball Champions League, Badalona es prepara ara per acollir la Supercopa CB com a atrac a final d'estiu.
2: La competició es disputarà a la ciutat del 19 al 20 de setembre. Aquesta vegada la penya no es quedarà amb les ganes, sinó que hi participarà com a equip anfitrió. Els vertinegres s'han alçat amb la victòria en dues ocasions. Al llarg de la història del campionat va ser als anys 1985 i 1986, una gesta que l'equip intentarà replicar 40 anys després a casa.
1: I les obres del lateral de l'autopista podrien començar a finals del 2027, tot i que sobre el calendari estava previst que fos abans d'acabar el 2026. Des del Consorci Urbanístic de l'Àrea de Sant Crist, però es mostren convençuts que la nova data serà la definitiva.
2: I una vintena de veïns dels pisos de la mina ocupats des del 2017 es concentren davant Dret Social reclamant una alternativa. Des de la Generalitat han reiterat que aquests pisos han de tornar al seu ús original i les famílies i els sindicats d'habitatge demanen poder negociar una sortida.
1: També la Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris amb una despesa de 200 milions d'euros, un pla al qual es podrien acollir Badalona i Sant Adrià de Besòs, que a l'abril ja van anunciar una proposta conjunta.
2: I un dels municipis que es va beneficiar de la primera convocatòria del Pla de Barris va ser Santa Coloma de Gramenet. Gràcies a aquesta subvenció, el municipi recuperarà els ajuts per la instal·lació d'ascensors.
1: Guanyem es tornarà a presentar les eleccions municipals amb un nou candidat que rellevarà l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.
2: I la Fiscalia ha retirat l'acusació contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona, qui s'havia arribat a demanar 4 anys i mig de presó per un presumpte desajust de 42 euros a l'hora de reclamar dietes de quilometratge.
1: I avui hi ha programada una altra vaga general als centres educatius de Catalunya, i és que els sindicats convocants van reprendre ahir dimarts les negociacions, però encara segueixen obertes.
2: I en esports, el Joventut va assumir ahir la seva cinquena victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga al guanyar per 95-74.
1: En futbol, el Badalona ja comença a preparar des d'avui mateix la segona eliminatòria del play-off d'ascens contra el Cornellà. Gràcies, Tuti.
2: Bon dia.
1: I anem ara... Ara sí, el repàs de continguts amb la Sílvia Llamas. Bon dia.
3: Bon dia, Núria. Doncs començarem parlant avui amb el doctor Francisco Pérez Cano, que és director de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària, amb seu al campus de Torrivera de Santa Coloma de Gramenet. I ho farem perquè durant el mes de maig, doncs, el col·lectiu d'afectats per la celiaquia realitzen diverses activitats per donar visibilitat a aquest trastorn autoimmune crònic que danya l'intestí a l'ingerir gluten. Parlarem de tot plegat amb el doctor Francisco Pérez Cano. Més endavant, a un quart d'11 del matí, tindrem l'oportunitat de repassar tots els temes de l'actualitat local amb el grup municipal del Partit Popular. En concret, ens acompanyarà a l'estudi la regidora d'Hisenda, Recursos Humans i Serveis Socials, l'Eva Guillén, amb qui parlarem de totes les qüestions que afecten el seu àmbit, per exemple, d'Hisenda, com aquestes factures a proveïdors o romanent de tresoreria, temes que han estat sobre la taula en els últims dies i setmanes, i d'altres temes també de l'actualitat local. I el mirador d'avui, a l'entrevista en profunditat que fem tots els dimecres, doncs parlarem amb el Ferran Lavinya, un home que va ser jugador del Joventut de Badalona i que ara ha tornat al club per ser el CEO, una mena de conseller delegat del club Joventut Badalona. Amb ell doncs repassarem aquests dos períodes diferents de la seva trajectòria professional.
1: I repassem també a aquesta hora les prèvies esportives. Avui és dimecres i per tant toca 5 contra 5 amb l'Albert Guerra. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, doncs avui toca l'últim 5 contra 5 de la temporada. Sí, sí, es diu aviat. I principalment repassarem dos partits de Supercopa, l'única categoria que ha continuat dempeus a aquestes alçades del mes de maig, amb victòria del Montgat contra el Salt, l'equip d'Eric Balaguer, que va acabar amb 20 punts, i derrota a la Minguella Jaume Sala a casa contra el Sant Nicolau. Repassarem també el 3x3 a l'ABB i farem un resum del que han estat els equips badalonins, tant masculins com femenins, al llarg d'aquesta temporada. I d'aquesta forma posarem el punt final a un any intens, però alhora preciós.
1: I amb l'editora dels informatius, Emma Teixidó. També comentem què serà notícia avui. Molt bon dia, Emma.
2: Molt bon dia, Núria. Doncs avui pendents un dia més d'aquesta vaga de docents arreu de Catalunya. Veurem com prossegueixen aquestes negociacions amb el Departament d'Educació. D'altres qüestions també, doncs, a Badalona nosaltres també ens aproparem al projecte que tenen sobre la taula el Casal dels Infants amb restaurants de la nostra ciutat, amb aquest tas solidari en el qual doncs, hi participen aquests restaurants i els diners que s'entreguin doncs, aniran a parar a aquesta entitat que treballa amb la infància i l'adolescència a Badalona. Més qüestions també. El Vecin avui es fa la segona jornada d'arbitratge de consum de Badalona, del qual doncs, en parlarem i coneixerem doncs, quines tasques fa aquesta Junta Arbitral de Consum. També de cara a la tarda ens aproparem fins al Cap del Gran Sol, on hi haurà una taula informativa pel dia de la Setmana Sense Fum, i avui també ens aproparem fins a Can Casa Coberta, que recupera aquest Estudiem de Nit.
1: Gràcies, Emma. Estarem pendents de totes aquestes informacions. Que vagi bé.
2: Bon dia.
0: Badalona, les 9 del matí.
1: I durant el mes de maig, el col·lectiu d'afectats per la celiaquia realitzen diverses activitats per donar visibilitat a aquest trastorn, un trastorn autoimmune, crònic, que danya l'intestí a l'ingerir gluten. Es tracta d'activitats que tenen per objectiu precisament promoure i alhora normalitzar la dieta sense gluten. Productes que acostumen, això sí, a ser més cars. Per això, el Congrés dels Diputats ha aprovat la tramitació d'una proposició de llei per mirar de crear un registre de pacients i establir una deducció de fins a 600 euros anuals en l'IRPF per compensar aquest sobrecost. Aquesta mesura, però, encara es troba en fase de debat parlamentari. Avui en parlem amb el doctor Francisco Pérez Cano. Ell és professor titular del Departament de Bioquímica i de Fisiologia i director també de l'Institut de Recerca de Nutrició i de Seguretat Alimentària amb seu al campus de Torrivera, Santa Coloma de Gramenet. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
1: La celiaquia és la intolerància al gluten. Com nota una persona que el gluten no se li posa bé? Quins símptomes són els més comuns?
5: Mira, el problema quan una persona doncs, té el que se'n diu una reacció adversa al gluten és que realment pot ser sota el paraigües, podríem dir, de tres situacions diferents, no? Potser la que més coneixem és aquesta que tu comparties, no? La celiaquia. Però també tenim d'altres, no? Perquè també tenim la que és la sensibilitat al gluten no celíaca, és a dir, una nova situació que hem descobert en els últims anys i que és totalment diferent a la celiaquia, o fins i tot que podria ser una al·lèrgia al gluten, no? Són tres malalties, per dir-ho així, ben diferents. Totes elles, no?, es desencadenen doncs, pel contacte amb aquest gluten. I cadascuna d'elles, al final, presenta manifestacions diferents. El problema que tenim amb la celiaquia és que no té un efecte tan directe, no? És allò que et prens el gluten i directament doncs, ja tens una manifestació, ja podem observar que ha tingut un impacte, sinó que és una situació, com tu has molt bé dit, que és crònica. El que estàs fent és amb aquest contacte, a poc a poc vas danyant el teu intestí i això és el que té després conseqüències, no?, a llarg termini. No permets, per exemple, que el teu intestí doncs, pugui aprofitar de forma adequada els nutrients, amb el qual després el que tindrà serà doncs, conseqüències derivades doncs, de no haver pogut aprofitar correctament aquests nutrients, per exemple.
1: Quina incidència tenen aquestes manifestacions adverses, no?, vers el gluten, la sensibilitat, no celíaca, la celiaquia o l'al·lèrgia? Quina és la més predominant?
5: Mira, potser la més coneguda seria la celiaquia, no? I realment és perquè aquest patró que té, no?, de silenciós, no?, quan tens contacte amb el gluten, però després, doncs, amb aquest impacte, doncs realment ha fet que, bueno, que s'hagi fet molt d'èmfasi amb el seu diagnòstic. Estem parlant del voltant d'un entre un 1,5% de la població mundial. Sí, es diu que aquesta malaltia és, doncs, té aquest caràcter mundial perquè més o menys a tot arreu es presenta amb la mateixa proporció. Després tindríem l'altra entitat que dèiem, la sensibilitat al blat no celíaca. Aquesta, com et dic, en els últims anys, no?, doncs l'hem anat coneixent una miqueta més, tot i que encara és bastant desconeguda, no?, en quant al seu mecanisme, però s'estima que al voltant d'un 6% de la població podia tenir aquesta situació. I després, si parléssim del que seria l'al·lèrgia al gluten, ja estaríem parlant de números molt, molt, molt petits. Vull dir, parlaríem per sota de l'1% seguríssim, sí? Que seria una mica la prevalència de les al·lèrgies, no? Que no és tan alta, alimentàries, però que la del gluten, doncs, també és bastant, bastant important. Jo crec que el punt crític el tenim això, no? Entre la celiaquia i el que seria sensibilitat al gluten no celíaca, perquè al final estem aglutinant un grup molt important de població, que a més és que l'única alternativa que tenen avui en dia és fer una dieta sense gluten.
1: A què diuen els estudis que es deu, no? Aquesta sensibilitat no celíaca. És un sobreconsum de productes amb gluten? És precisament a l'incorporar productes sense gluten quan potser no tenim aquesta intolerància?
5: Mira, resulta que el gluten és una proteïna. És una proteïna que està present a molts cereals, no? Doncs potser el més famós, no? En el blat, no? Què passa amb aquesta proteïna? Que porta moltes propietats, no? De cara a quan fem, no? Algun processat amb algun aliment, no? Amb el pa, per exemple, el fet que es puguin formar aquestes bombolletes, no? Que genera aquesta consistència, és fantàstic. I per això s'utilitza molt també en la indústria alimentària, no? Què passa? Doncs que aquest gluten precisament té aquestes característiques perquè té una composició proteica que, de fet, el fa una mica resistent a la nostra pròpia digestió. És a dir, és una proteïna que ens costa de digerir una miqueta. El fet que ens costi de digerir una mica, aquí és on tindríem després els dos desencadenants en el cas de la celiaquia. El que passa és que aquests petits fragments, que de vegades no es digereixen de forma total, en certes persones que tenen, doncs, una predisposició genètica, és quan els desencadena aquest dany, no? Per una banda, que és aquesta situació autoimmunitària, no? Que tu mateix també, doncs, puntualitzaves a l'inici. En el cas d'aquells que són aquestes persones que tenen sensibilitat al gluten no celíaca, és diferent. El fet és que la no gestió total d'aquest gluten el que permet és que aquests fragments també, doncs, puguin activar la resposta immunitària, la nostra capacitat defensiva, però de forma com molt, molt inespecífica, molt, molt basal, i el que ens genera més aviat en aquest cas són manifestacions més d'inflor, de dolor abdominal, no? de pesadesa amb la digestió. En aquí sí que tenim unes manifestacions molt que podem associar de forma molt clara amb aquesta ingesta que acabem de fer de gluten.
1: De fet, aquests són alguns dels símptomes, digestius, aquesta diarrea.

0: efectivament hi ha hagut aquest consum de gluten que ho ha desencadenat. A partir d'aquí, en aquest dany que es genera a nivell de l'intestí, ve donat per la presència del que se'n diuen d'anticossos i autoanticossos. És a dir, el nostre cos, d'alguna manera, reconeix aquest gluten, no?, d'una manera com si fos perillós per nosaltres, i per tant el que intenta és defensar-se i genera aquests elements, no?, de defensa que nosaltres també els podem avaluar i els podem veure en sang. Per tant, tenim estratègies per poder fer aquest diagnòstic d'una persona que pugui tenir malaltia celíaca per la seva genètica, per la presència d'aquests anticossos, i després per observar com es comporta de si pren gluten o no pren gluten. No? Podem avaluar com està el seu intestí. Sí? Uh-huh. Pren gluten i llavors té dany intestinal, es pot fer una biòpsia i es pot confirmar, doncs això realment és el diagnòstic confirmatori. Si no pren gluten, llavors deixa de tenir aquest dany intestinal, no? Això realment ens confirma, no?, una mica aquesta hipòtesi. Però aquest procés és molt llarg i és complicat, perquè és molt difícil poder garantir que una persona, per exemple, doncs, no està consumint gluten, no?, tot i que es pensi que ho està fent. No? És molt complicat.
1: Perquè és present en molts aliments?
0: Exacte. La idea és que està present en molts aliments, però a més, aquella persona que vol fer una dieta sense gluten i ho fa de forma molt controlada, de forma molt estricta, mira molt l'etiquetatge, doncs és molt net i polit a casa, però la que, per exemple, se'n va a un restaurant, a la que està compartint un dinar amb altres, no?, és quan, de forma inadvertida, doncs pot tenir aquest contacte, no?, amb aquestes petites quantitats de gluten que ja poden ser suficients per provocar aquest dany intestinal. I, per tant, això és com difícil bastant de controlar, no? Respecte, perdona, això que em deies del diagnòstic, disculpa. La idea és que, en el cas de malaltia celíaca, sí que tenim aquests marcadors. En el cas de, per exemple, la sensibilitat
1: al
0: gluten no celíaca, no en tenim cap marcador. Per tant, fins que ja diem sensibilitat al gluten no celíaca. És a dir, quan descartem que una persona és celíaca, no?, i que té aquest tipus de malestar, no?, davant del gluten, és quan podem explorar si pot ser que tingui, diguem, l'alta situació. No?
1: Pot aparèixer de manera sobtada la intolerància al gluten, o fins i tot en edat adulta ja?
0: Sí. La gluten no celíaca i també la celiaquia. Pot ser que es manifesti no només quan som petits, sinó en un moment donat, quan som adults, és quan descobrim, no?, que som celíacs. No? Dius, ostres, tota la vida, no?, i ara me n'adono que soc celíac. Moltes vegades és que llavors quan vas pensant i tires enrere, dius, ara entenc moltes coses, no? Ara entenc que sí, de vegades quan menjava sí que tenia, doncs, aquest malestar, però que potser pensava que era normal, no? O sí que tenia aquesta diarrea, però jo pensava que era perquè m'havia sentat malament al menjar. O, per exemple, o sí que tenia, per dir un exemple, no?, o sí que tenia aquella mancança de vitamines, no?, que jo associava, doncs, a una mala dieta. Resulta que potser era perquè no podia aprofitar-les de forma correcta, no? Per tant, tu, òbviament, tens aquesta genètica que et predisposa a aquesta situació, consums el gluten i et genera aquest dany, amb la qual cosa, doncs, provoca aquestes conseqüències, no? Però a partir d'aquí hi ha molts altres elements que hi poden participar i que poden desencadenar, no?, que realment despunti, no?, aquesta afectació. Per tant, sí, podem descobrir que som celíacs als 40 anys.
1: I és la celiaquia o la sensibilitat no celíaca una malaltia pròpia del segle XXI o bé l'estem diagnosticant precisament ara al segle XXI?
0: Clar, això sempre és una pregunta que ens hem de plantejar i que segurament té els dos components, no? No han de ser excloents. La quantitat del que és aquest gluten o aquestes proteïnes presents en el gluten que generen aquest mal, no estan per igual en tots els tipus de cereals, no? Ja no diem, no és que parli de blat i ordi, sinó en les diferents varietats de blat, en els diferents camps, no?, segons els seus orígens. I segurament que el blat, per exemple, que consumim ara, doncs, no és en absolut el que es consumia, doncs, fa 1000 anys. No? Això segurament que ha canviat. Però, a més, està clar que ara tenim sempre eines per poder diagnosticar i per poder saber les causes d'una malaltia. No? Abans, doncs, la persona tindria aquesta situació i hauria de conviure amb ella sense saber que realment el que tenia era, doncs, aquest procés.
1: Quins són els productes que més gluten porten?
0: Home, les farines, tot el que derivi de farines, està clar que és on tenim en gran quantitat. El que passa que, com comentava abans, el gluten és aquesta proteïna que genera aquesta textura, aquesta elasticitat, que per tant és una proteïna molt preciada pel que és, doncs, productes elaborats, no?, productes processats, perquè permeten que realment al final doncs, tingui una textura, una aparença, no? Com realment doncs, una mica busca el consumidor.
1: Aportant aquesta esponjositat, no? De fet, si parlem de pa, que és tot un món, no? Ja de per si el món del pa, actualment es fan amb fermentacions que són molt ràpides, que són processos industrials en lloc de llargues fermentacions amb massa mare, no? Això fa que el gluten sigui més difícil també de digerir la forma d'elaborar els productes

0: També hi té molt a veure.
1: També hi té a veure, afecta. Vull dir, el que nosaltres fem és que és una suma, no?, una mica de tot, no? La qualitat de la feina inicial, el tipus, no?, d'aquesta manera de variant, diguem, d'aquest blat, el procés, al final tot influeix per veure quanta quantitat queda al final d'aquesta proteïna, no?, que ens costa de digerir, i també de quin tipus era de forma específica, no? Tot són coses que van sumant.
0: Quins són els riscos? Perquè abans parlava de que és una malaltia, la celiaquia crònica, no?, per la qual ara mateix doncs, no hi ha cura, tret d'aquesta dieta precisament lliure de components de gluten, de proteïna del gluten. Què passa si una persona és celíaca i no segueix aquesta dieta, no? Quin és el dany que pot arribar a patir?
1: Clar, en el cas de celiaquia, més enllà del que és l'impacte que diem, no?, a nivell d'aquest tracte gastrointestinal, d'aquest sistema digestiu, i per tant aquestes manifestacions, no?, tipus diarrea, dolor abdominal, etc., estem parlant que llavors, si hi ha aquest dany a nivell d'intestí, per exemple, podem no absorbir correctament vitamines, amb la qual cosa això al final ens generarà i tindrà un impacte amb la funció que haurien de tenir aquestes vitamines en el nostre cos, que poden ser, per exemple, a nivell de, doncs, una mica de, perquè si hi ha sistema nerviós, no?, pot estar vinculat amb un cert estat, per exemple, doncs, d'ansietat o depressió, no? Això, diguem, s'ha observat. A nivell hematològic, no?, ens costarà potser absorbir millor el ferro, amb totes les conseqüències que això pot tenir, no? A nivell, si parlem, per exemple, a nivell pediàtric, el fet de no poder captar correctament els nutrients, això provoca que el nen no pugui créixer, no?, amb normalitat. De fet, és un dels indicis que moltes vegades posen sobre la pista, no?, per poder avaluar si aquell nen el que té és una celiaquia o no, el fet de que no estigui creixent amb normalitat, no? O, per exemple, si no absorbim correctament, doncs, calci, vitamina D, doncs ja estem veient que anem cap a l'osteoporosi, cap a la fractura òssia, no? El que estem fent és debilitant el cos perquè tots aquests nutrients que necessitem i que estem menjant no els aprofitem de forma correcta.
0: Per què són tan cars els productes sense gluten? És una qüestió d'oferta-demanda o realment és més car el seu processament, la seva elaboració?
1: La seva elaboració, sens dubte, és més cara, perquè has d'assegurar que quan tu estàs fent aquell producte ho estàs fent amb unes condicions que pots garantir que realment és un producte sense gluten. Per tant, té tota una sèrie d'assegurar que les matèries primeres amb les quals tu fas aquell aliment són sense gluten, sinó que, a més, en tot el processat que tu facis i després l'envasat i la distribució, etc., es continuen mantenint aquests estàndards. I això, doncs, és una feina afegida, no?, amb un aliment del qual no has de tenir aquest tipus de control, no? I això realment el que fa és encarir molt, molt aquests productes.
0: El Congrés dels Diputats, en aquest sentit, ha aprovat la tramitació d'una proposició de llei per mirar de crear un registre de pacients i establir una deducció de fins a 600 euros anuals en l'IRPF per mirar de compensar aquest sobrecost, aquest encariment de productes sense gluten respecte, diguéssim, a altres normalitzats, no? Creu que és una bona mesura? Les famílies han de suportar aquest sobrecost en la llista de la compra i no sempre és fàcil.
1: Exacte, sense dubte, és necessari. Pensem que realment els productes sense gluten són 3, 4, 5 vegades més cars que l'equivalent que pugui contenir gluten, amb la qual realment és una despesa molt, molt important. I a més hem de tenir en compte que, per exemple, si en una família el que ja és, doncs, una persona, pensem en una família de 4, no?, amb la qual hi ha un fill, doncs que resulta que té celiaquia, doncs probablement acabarà part de la família acompanyant, no?, aquest infant amb aquest consum sense gluten, ja no només per solidaritat, no?, i per d'alguna manera doncs, recolzar, no?, emocionalment, que és molt important, sinó més a més per seguretat, perquè el fet de que convisqui, no?, en una mateixa casa aliments amb gluten, sense gluten, no?, això requereix també, doncs, bueno, un bon criteri i una bona separació, una bona neteja, i per tant moltes vegades al final doncs, és d'aquesta manera, el qual implica que al final el consum d'aquests productes, no?, doncs, fins i tot és més elevat del que potser hauria de ser.
0: Sí que és cert que cada vegada hi ha més consciència també de la patologia celíaca, no? I això es tradueix també sortosament doncs, a les cartes de restaurants, fins i tot quan es fan trobades amb coneguts, amb familiars, no? I aquest també és un bon camí de sensibilització, que és el que també preteníem amb aquesta entrevista, coincidint també doncs, amb aquest mes de maig en què es dona visibilitat a aquest trastorn. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, Francisco Pérez Cano, professor del Campus de l'Alimentació de Torrivera. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
2: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
3: L'última setmana de maig se celebra per tota Europa la Setmana Europea contra el Càncer. El càncer ha estat catalogat per l'Associació de Lligues Europees contra el Càncer com la malaltia de malalties. El càncer és la principal causa de mort a nivell mundial, sent els més comuns els de pulmó, fetge, còlon i mama. S'estima que el nombre de casos nous de càncer ronda els 439,2 per cada 100.000 homes i dones per any. Es preveu que per al 2030 els casos de càncer a tot el món augmentin a un total de 26,3 milions de persones.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdn.com.cat.
2: Badalona passa aquí.
5: Ep, viatjar amb bus és segur. I amb una mica d'atenció per part de tothom, encara més. Ep, agafa't bé a les barres. Ep, vigila les teves coses. Ep, la motxilla millor davant. Són petits gestos que poden evitar grans ensurts. La seguretat és cosa de tots. Que no hi falti. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
6: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
7: Al Badalona Matí t'acompanyem des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia en continguts informatius, d'anàlisi, culturals, socials i d'entreteniment.
6: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
7: I, esclar, també a les xarxes socials i en format podcast al web i al perfil de Spotify del programa.
6: Sintonitza Ràdio Ciutat de Badalona. Sintonitza amb la teva ciutat.
2: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

0: Anem amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanyen Jorge Valenzuela, Mateu Chalmeta, l'Ignacio Segura i també la Mercè Escudero. Què tal?
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I de seguida repassem també doncs, de quina manera vosaltres podeu participar amb el debat i comencem.
3: Participa a la nostra tertúlia.
4: Digues la teva X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
0: I parlàvem precisament avui amb un professor del campus de l'alimentació de Torribera que tenim aquí a tocar de casa nostra, al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet. Ell és titular del Departament de Bioquímica i Fisiologia, el doctor Francisco Pérez Cano, sobre la celiaquia. No sé si hi ha algun celíac a l'estudi avui. No? Si coneixeu aquest trastorn del sistema digestiu de prop o no, avui doncs, en parlàvem perquè precisament el mes de maig és el mes de la sensibilitat a la celiaquia i amb ell doncs, parlàvem de quina és l'afectació d'aquest trastorn que té una incidència amb un 1,5% de la població a nivell mundial, també de la sensibilitat no celíaca, que aquesta té una incidència major en un 6% de la població aproximadament. No? I si bé és cert que cada vegada hi ha més sensibilitat, també és veritat doncs, que cada vegada es diagnostica més, no? I té molt a veure, ens explicava el doctor, en els processos d'elaboració dels diferents productes alimentaris, no? Del consum que fem, doncs, també molt destacat de farines, no? Sobretot del blat, però també d'altres que incorporen també aquesta proteïna, que és la del gluten, i també parlàvem amb el doctor de la possibilitat que el Congrés dels Diputats aprovi la tramitació d'una proposició de llei per crear un registre de pacients i establir una deducció fiscal als productes de celiaquia, de fins a 600 euros anuals en l'IRPF per precisament compensar aquest sobrecost. Deia el doctor que els productes sense gluten valen entre 4 o 5 vegades més que no pas, diguéssim, un producte doncs, normal. Què en penseu d'aquesta possibilitat, d'aquesta deducció? La veieu raonable? Creieu, de moment està, diguéssim, en tràmit de debat parlamentari i, per tant, encara està lluny la seva aprovació, però sí que és una mesura que està en estudi. La veieu adient?
5: Sí. És que els productes són molt més cars. A veure, jo tenia una tieta àvia, que fa poquet va morir, i que als 80 anys li van diagnosticar aquest trastorn. I jo l'acompanyava a comprar els productes, i tots són molt més cars. Per tant, qualsevol ajuda que pugui venir, em sembla perfecte. Vull dir que, en fi, que res a dir, perquè els productes són molt més cars, o s'equiparen a l'hora de la producció, o si no, doncs que hi hagi una ajuda extra.
0: Sí, I sí. Parlem d'una malaltia.
5: I parlem d'una malaltia, evidentment.
6: Sí, jo comparteixo la mateixa opinió. Jo tinc un company que és celíaco i precisament diu això. El tema de que és més car, a més de la dificultat moltes vegades de trobar els productes i o quan va menjar fora i tal, i sobretot que és molt més car i això és una malaltia i bueno, crec que sí que com tantes coses es pot fer més i es pot millorar, dic, sobretot el tema que el sobrecost que tingui i mirar una miqueta, diguem, el que sempre parlem de la vista de classe, és a dir, n'hi ha gent que si té més recursos pues tindrà més, ho tindrà millor per tot aquest tema, però la gent que té aquesta malaltia i que encima té problemes econòmics o té més dificultats per pagar el lloguer i tal, i a més li recarguen això per aquesta malaltia, pues més a més.
7: Pues hace 15 o 20 años este trastorno pues era más complicado en las familias, porque recuerdo conocidos que tenían este problema, tenían que ir a tiendas especializadas para comprar estos productos que eran un poquito más elevados. Cuando si salían a algún restaurante, la contaminación de los aceites era los restaurantes y la restauración en general, pues hace 15 o 20 años pues no estaban tan al día. Y gracias a, bueno, pues ha evolucionado un poco, cada día es más fácil encontrar productos sin gluten en muchos establecimientos y estas ayudas pues sí que compensan un poco el gasto elevado de estos productos, lo veo con buenos ojos.
8: Sembla que tots estem d'acord, no?
0: Sembla
8: que és evident, conforme avança la ciència, o sigui, jo quan era petit de celíacs no havia sentit de parlar mai, malauradament, diguem. conforme avança la ciència, també avança la consciència social i, paral·lelament, de vegades amb retard, l'ideal seria que paral·lelament també s'avancés amb mesures polítiques, no? Uh-huh. Si de sobre que tens una malaltia tens un càstig addicional, que és que tots els productes són més cars, doncs sembla que és evident que aquí es produeix una injustícia, no? Si almenys pels que valorem que hem d'avançar cap a l'equitat, no? Uh-huh. I per tant, tots els passos que es facin en aquest sentit em sembla molt positiu.
0: Penseu, però, que mengem pitjor ara que fa 30, 40, 50 anys?
8: Mengem diferent, segur. Mengem diferent perquè no sé. Fa 30 o 40 anys el món ha canviat molt. És a dir, ara hi ha productes de temporada, però també hi ha molts productes que els podem menjar durant tot l'any, perquè la possibilitat de transport, de climatització, etc ha canviat, no? I aquests canvis de vegades comporten molts avantatges i també, habitualment, comporten alguns desajustos, no? O algunes coses que no estan bé i que les anem descobrint. S'ha d'anar corregint això i aprofitar tot el que sigui bo.
0: Ho dic perquè és veritat, que les lleixes d'establiments comercials, que de vegades hi ha més producte, per exemple, sense gluten, no? Però també és veritat que si mirem la proporció de producte processat respecte a producte fresc, doncs s'ha invertit en els últims anys.
5: S'ha invertit molt, molt, molt s'ha invertit. I això és un problema, això és un problema per la salut. Vull dir que procurem, doncs, no comprar. El que passa que a vegades...
0: T'ho posen tan fàcil.
5: És molt més fàcil arribar a casa i escalfar i menjar, vull dir, tot això, però jo penso que hem de perseverar amb la cuina de les àvies i arribar a casa i posar-te a cuinar.
6: Jo crec que aquí el tema d'això que dius està més relacionat amb el tipus de vida que estem i del sistema que del tema. És a dir, això ho va dir ja el Rox al Mercadona, que en aquest sí que el tio pensa i fa estudis. Ell va dir, li van tomar un poc loco, dijeron, no, què dius? Que en 10-15 anys no haurà cuines als pisos. Sí, que la gent no tindrà cuines i per això estava tota l'aposta que està fent del menjar i tot això. Clar, tenint un mode de vida que la gent va a tope, no para, el treball menjar-ho ràpid, que no tingui... Perquè la cuina de les àvies, com tu dius, jo soc també que m'agrada a mi cuinar i tal, però són dues horetes, són una horeta i mitja, és a dir, és un altre tipus de vida. I, malauradament, nosaltres, almenys on estem, visquem, no van en aquest ritme. És a dir, moltes vegades, i clar, per això se venden los procesados, perquè això fa, com tu dius, 50 anys, tu vendes esto i te dicen que no sale ni el primero. Però clar, al ritme de vida que tenim, nosaltres veiem que això sí que ens va bé.
5: Això sí. Tens raó, vull dir, tens raó, i el Roig ho va dir, i que no hi haurà cuines, tot això. Però jo penso que, no sé, cadascú ha de posar
6: el nostre
5: vinet de sorra. I dues hores, a veure, és qüestió de preparar, és qüestió de preparar-ho un dia abans. Hi ha moltes estratègies per poder cuinar i menjar bé.
7: Jo diria que a les noves generacions el cocinar no les gusta mucho, a no ser que los padres les hayan inculcado un poquito, hayan visto... Sí. Pero la tendencia es las comidas para llevar. La gente está yendo a estos centros, como tú dices, y encima compran y luego te dicen, oye, que está muy bueno, que está muy bien, pero al final en casa caen productos procesados y ultraprocesados, aún sabiendo lo negativos que son, y no somos conscientes del mal que nos estamos haciendo nosotros mismos por lo que dice Juan Ignacio, de el estrés, el trabajo, el tiempo...
6: Y
7: en ese sentido habría que hacer un punto de inflexión y que bulli la olla y chuchu, que es lo más importante.
5: Y si no, planxa. És que costa poc, també, planxa.
6: El vapor, també.
5: O com fan els joves, que jo no m'agrada gens, però l'airfryer li poses allà salmó i li poses uns espàrrecs i està tremendo. L'airfryer
6: és un
5: horno
6: a l'aire.
0: Hem acabat amb la prevenció, també com a mesura. Però allò que menges...
8: Ja podem esmorzar,
0: ja. Ja podem esmorzar, però no foteu això. Uns ous ferrats amb bacon, sisplau.
5: Happy Potter? A mi que em posen capipota.
6: Oh,
5: sí, sí.
6: Hòstia, un capipota.
5: Sí, sí.
6: Sí, sí,
0: ah, vinga, anem a una altra qüestió, perquè hi coneixem que la Supercopa ACB del 2026 sí? es jugarà a la ciutat de Badalona sí. del 19 al 20 de setembre. D'aquesta manera torna a ser la ciutat epicentre del bàsquet, després que s'hagi disputat recentment aquesta final a 4 de la Basketball Champions League i també, ara ja fa un temps, la Copa del Rei. Aquesta vegada, però, el Joventut sí que s'assegura doncs, la seva participació, sent-ne anfitriona, i de tot plegat em va parlar l'alcalde i els micròfons d'aquesta casa, Xavier García Albiol, que diu que és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu.
1: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hòstia, una competició de màxim nivell a que situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius, com va ser en el seu fa un mes la Basket Champions League de la FIBA o ara la Supercopa d'Espanya.
0: Del Tiberi passem a l'esport, eh? Com veieu hòstia, aquesta celebració?
6: Bé, a veure, això és bo per Badalona. Ja va començar en la Copa del Rei, ja es va celebrar. Tenim, bueno, la Champions aquesta que ha dit i la Supercopa a nivell de que Badalona celebri events relacionats amb el bàsquet i tal, pues molt bé, però jo sempre aquí quiero hacer un poco de Pepito Grillo, sempre això a part del retorn econòmic que sí, que els hotels i suposo que els comerciants de la zona i tal estaran molt bé, també se retorna a nivell de la ciutat de Badalona i a nivell de les instal·lacions, és a dir, jo no sé si algú d'aquí, d'aquesta taula, ha anat fa poquet a l'arena de la Penya a veure algun partit o tal. A l'estadi, els lavabos els seus estan fets una merda. A l'estadi, que a més també fa events a nivell de música i fa coses així, jo no, sincerament, crec que es podria fer molt més sobre aquest tema. Després, nosaltres tenim un montonazo de pistes de bàsquet al carrer que estan moltes vegades en un manteniment pèssim i que moltes vegades hi ha associacions com la de Lloguer al Bàsquet que estan reivindicant tot això. És a dir, som una ciutat del bàsquet, fem promoció i fem grans endevidents del bàsquet, però això també ha de tenir el nivell de la ciutat que tal. És a dir, tenim un estadi que realment per a aquestes coses faci el que s'ha de fer, perquè ja dic, per dintre realment ho podem dir, i molta gent si escucha aquesta tertúlia que ha anat segurament va veure els partits de la penya, podrà fer ressò de com està moltes vegades l'estadi i el manteniment, que això no sé qui s'encarrega, si l'Ajuntament, si la penya, si la fundació no sé qui, i després el retorn que això ha de tenir també, perquè quan la gent vagi a veure Badalona no només és l'estadi o el poliportiu tal, sinó totes les pistes de bàsquet que n'hi ha al carrer o els poliesportius també dels barris que n'heu unidó també, que també es juga allà.
8: Bé, a mi em sembla que en principi és una bona notícia, una molt bona notícia. Potser a mi no m'acaba d'agradar que s'hagin produït dos esdeveniments d'aquesta magnitud tan propers en el temps, per trobar-li una pega, però no disminueixo gens i mica la importància que per Badalona ha de tenir esdeveniments com aquest. Badalona ha de ser, i sobretot s'ha de vendre com a capital del bàsquet. No, anava a dir capital mundial i m'he reprimit una mica, però és igual, deixem un capital del bàsquet, i per tant és un intangible que tenim, el portem a l'ADN com a ciutat i l'hem de saber vendre com més millor. Quan més, millor. Per tant, aquest és una molt bona notícia, com ja s'ha remarcat, hi ha antecedents, la final de la Copa del Rei, la final de 4 de fa un mes, aquesta que vindrà ara, i en el futur hem de seguir insistint en aquest tema. I, efectivament, això no treu ni una mica que tot el que envolta el bàsquet de base, i en general l'esport de base, també ha d'estar exactament igual de ben cuidat, no? Però una cosa es pot ajudar amb l'altra, jo crec que són complementàries, I aquí hem de trobar el punt d'equilibri necessari, però celebrar la notícia que és bona.
7: Totalmente de acuerdo con la noticia, primero porque a partir de como comentan de la Copa del Rey, pues lo más importante es que los representantes de la ACB y las altas instituciones empiezan a conocer nuestra ciudad y empiezan a confiar en que esta ciudad tiene un gran potencial y que a partir de aquí se pueden celebrar este tipo de actos deportivos de primer nivel. Y en esa línea es el gobierno está trabajando para que vengan este tipo de actos deportivos de primer nivel. ¿Relacionados con el baloncesto? Pues sí, en los años 80 esta ciudad tenía cientos y cientos de canastas. Después de unos cuantos años sigue habiendo, pero bueno, también hay que tener en cuenta que en muchos barrios los vecinos no eran los vecinos de los años 80, que ahora les molestan las canastas urbanas, que tienen que irse un poco a desplazarse, pero me consta que el equipo de gobierno está haciendo un gran esfuerzo para mantener todas las posibles canastas que pueda haber a nivel urbano y en este sentido es algo positivo. Y el retorno económico, yo por lo que vi en la final de la Champions League de básquet, vi muchos lituanios y en, o sea, lo que serán las ramblas, en las cervecerías, joder, bebiendo y
6: la rambla del Gori,
7: y aquí sí. Y en la rambla del Gori, quieras o no, pues hay un retorno económico que también, o sea, se proyecta ciudad, actos deportivos y en general son noticias muy positivas.
0: Uh-huh. En l'àmbit esportiu, la penya ha guanyat en dues ocasions aquesta competició, l'última l'any 86, per tant,
6: ja faria, toca, no?
0: Fa 40 anys, a veure sí. Si l'efemèride doncs, es fa rodona i 40 anys després tornem a assolir aquesta victòria.
5: Poca cosa més, tot el que han dit correcte, des de preguntaves que jo vaig a la penya i jo veig les goteres, els lavabos estan fatal, però les goteres que hi han quan entres, quan plou, és tremendo,
6: és tremendo.
5: O sigui, a partir d'aquí, o sigui, això, sort que no va ploure en l'últim campionat, perquè si no haguéssim quedat ben retratats, vull dir que això una cosa, la quantitat de pistes que hi han pels carrers que s'han encara d'arreglar, sort d'aquesta associació que està treballant sí. pel bàsquet de base. Dit tot això, que hem de ser, mirava el Mateu, perquè hem de ser, i som, la capital mundial.
0: Mercè, que cada vegada t'allunyes més
5: del bàsquet. La capital mundial del bàsquet, perdó, vull dir, ho hem de ser, perquè ho som, val? Però, i bé, fent tot el repàs, que hi ha retorn econòmic, doncs segur sí. que sí. No sé si és suficient, perquè ens agradaria saber què és el que es paga, que això també es podria fer més transparent, que és exactament el que es paga. Però jo, per acabar també, això que no ens faci perdre de vista que és una ciutat que només té un model econòmic, que és el de serveis i els de sous baixos. Sí. És una ciutat que s'ha de promoure cap a una reindustrialització, cap a la innovació. A partir d'aquí, o sigui, perquè no es fa res, perquè aquí tinguem doncs, empreses amb valor afegit. Només volia acabar, que això no ho perdem de vista.
8: Jo vull acabar amb un prec. Que es mantingui el pavelló tal com amb les millors condicions possibles, i més si volem atreure gent d'altres contrades, territoris, països o continents, que estigui en condicions. És una obligació. És una obligació presentar, si volem fer coses com aquestes, que s'han de fer i que són bones, és una obligació que estigui en condicions òptimes i que funcioni el marcador electrònic, sisplau.
0: Ahir no li va anar malament.
8: Ho dic en broma, eh? Però,
6: broma.
8: Broma.
6: Jo
8: és
6: no
8: t'ho
6: parlo en sèrio.
5: És molt sèrio.
8: Li he donat un to una mica irònic, eh?
5: No.
8: Però és important, eh?
5: És importantíssim, és una vergonya.
6: Tirar
5: és una vergonya.
6: Ahir va
0: acabar. Ahir no li va anar malament el partit contra l'Unicaja, la penya.
6: Ja anava bastant ventatge, és dir...
5: No.
8: Vull dir, si volem fer coses com aquestes...
0: 95 a 74.
8: No poden haver-hi aquesta
0: raó.
6: És inadmissible. És el que ha dit ella, està tot relacionat. És a dir, és una miqueta contradictori que estem, com dius, projectant i s'estan fent grans esdeveniments i suposo que volem més a Badalona i després que el joc on ho fas, pues ja s'està veient que està, diguem, una miqueta malament. I si no es fa res, pues arribarà un moment que no es podrà fer res.
0: Precisament avui al Badalona Matí, en qüestió d'uns minutets, tindrem ocasió de parlar amb la tercera tinent d'alcalde i també responsable de l'àmbit d'esports, la regidora Rosa de l'Amo. I més tard, a continuació, ens acompanyarà també a l'Espai del Mirador, aquesta entrevista en profunditat que sempre fem els dimecres al Badalona Matí, el CEO del Club Joventut, en Ferran la Vinya. Per tant, tindrem ocasió de continuar parlant d'aquesta celebració de l'estat del Palau Olímpic i d'altres qüestions amb ells dos.
7: A mi me gustaría apuntar un poco que también tenemos al primer equipo del Fútbol Club Badalona que está promocionando el ascenso y a ver si fuéramos posibles de alcanzar una categoría más, porque todo esto beneficia al tema que estábamos hablando. O sea, cuando viene gente y de fuera y van a ver el museo, por ejemplo, y se asombran de cómo podemos tener este museo con este pasado histórico romano que desconocen, y esto hace que todo se vaya proyectando la ciudad, pues también es importante remarcar un poco el fútbol, y más en estas semanas que nos estamos jugando el ascenso. Efectivamente, aquí en casa será el 7 de junio, por la tarde, el domingo, a ver si podemos ir a apoyar al equipo de la ciudad para que pueda ascender.
6: Sí, yo estuve en el campo el otro día.
0: Vinga, anem a una altra qüestió. Seguim parlant de ciutat, perquè ahir el govern de la Generalitat aprovava la segona convocatòria del Pla de Barris amb una despesa mínima de 200 milions d'euros, un pla al qual es poden acollir. De fet, ja vam presentar el projecte amb què s'acolliran plegats Badalona i Sant Adrià de Besòs. Ho feien el passat mes d'abril. Va anunciar aquesta proposta conjunta que inclou actuacions als barris de Sant Adrià Nord, de Sant Joan Baptista de Sant Adrià, del Remei de Sant Roc d'Artigues, de Sant Mori de Llefià i de Sant Antoni de Llefià a Badalona, que són barris que concentren més de 31.000 habitants amb més de 9.000 habitatges, i és un àrea on la renda mitjana és inferior als 12.000 euros per habitant. De fet, un dels requisits per acollir-se a aquest segon pla de barris és precisament estar per mitjana, per sota de la mitjana, perdó, de la renda per càpita de Catalunya, i en aquesta ocasió doncs així es compleix. En va parlar ahir també la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegurava que és probable que en funció de l'aprovació dels pressupostos del 2026 s'acabi incrementant la partida i arribant, en el millor dels casos, deia, als 400 milions d'euros, que això suposaria doblar-la.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió.
0: Treball social, cohesió, aquesta millora urbanística, rehabilitació, transició ecològica i cohesió comunitària és una mica el paraigua sota el qual es poden presentar les sol·licituds.
6: A mi m'agradaria saber si Badalona se presentarà esta vegada o no es presentarà.
0: Es va fer la presentació del projecte el passat mes d'abril,
6: Es presentarà, a una part de Sant Adrià i Badalona, no?
0: Exacte.
6: Sí, que és una cosa molt parcial i està també molt implicada per tot el tema de remunerament que a Sant Adrià li interessa, sobre el tema d'Inditex i tot això. Està tot... Però, clar, més allà d'això, es presentarà en algun projecte més, o perquè no sé, saps què vull dir-te? És que la primera tongada del Pla de Barris, que és molt important i que fa coses, crec que, entre altres coses, rehabilitació d'edificis, que crec que aquí a Badalona tenim un problema bastant en aquests temes, i concretament en un barri com el del Raval, però en més puestos, no es va presentar. La segona tongada aquesta, en principi, ja va fer, però en Sant Adrià, que està molt bé, però parece ser que com Badalona solo, pues no tenemos la capacitat o no lo vemos importante, i que agafa el barri de Remei i crec que part de Sant Roc, potser,
5: sí.
6: Però que està molt relacionat amb tot el tema, ho sapiguem, no?, de tota la reunió, que és molt important, els polígons i tal, però que en aquest puesto... A part, crec que n'hi ha fins al 17 de juliol per presentar propostes.
0: 17 de juny, del 6 al 17 de juny.
6: 17 de juny, que pues, jo no sé si...
5: Juliol
6: o juny, no sé.
5: Juliol, el juny no arriben.
6: No crec que arribin al juliol,
5: El juny no arriben.
6: Ara ho confirmem, no crec tampoc que arribin al juliol, però a mi m'agradaria saber si aquest govern té una proposta, té un projecte més allà de la que ha fet allà, perquè jo crec que a Badalona poden caure o tenir la capacitat per fer projectes i que vinguin molts milions d'euros a la ciutat de Badalona a rehabilitar barris, a millorar i sobretot el tema a nivell de rehabilitació, sobretot rehabilitació d'edificis. Jo aquí poso molt el tema perquè una de les coses precisament que estan lluitant els veïns i veïnes de l'illa de Canigó al barri del Raval és sobre projectes de millora de tema de les estructures dels edificis, que no només passa allà, n'hi ha molts, i ho sapiguem, molts barris on tenim problemes que a la llarga poden passar el que ha passat, no només a Canigó, sinó al carrer Granada, etc. I aquí l'Ajuntament, sincerament, i el govern, a part dels evidents aquests que hem parlat abans de la penya i tot això, que està molt bé i tot, però en aquest tema, muy flojito. És a dir, pràcticament no tenim pla d'habitatge públic, no tenim res. Llavors, aquest tema, no sé, veo que passa com un poco por encima.
0: Estaves en el cert, eh? Sí. De fet, tu estàveu al termini de, del 6 al 17 de juliol per presentar les sol·licituds.
6: Juliol. Juliol, sí. Tampoc arribarem.
5: Bé, se suposa que en aquest projecte conjuntament amb Sant Adrià, doncs se suposa que sí, no?, que es presentaran, que és el que, una miqueta el que deien ara. De totes... Bueno, jo penso que el que ha dit el Juan Ignacio...
6: Juan Ignacio
5: és correcte. És correcte. No solament és això. A veure si l'Ajuntament... És un prec. A veure si l'Ajuntament és capaç, d'aquí al mes de juliol, presentar altres propostes per pla de barris. Necessitem moltíssimes coses als barris de Badalona. Estan tots deixats de la mà de Déu. L'única cosa que s'està fent són projectes antics i, a més, finançats per l'AMB. Sí. Vull dir que, per tant, sisplau, que es posin les piles d'una vegada. I que ara que hi ha aquesta oportunitat, amb aquest possible finançament per part de la Generalitat, no ho perdem. I molt important, el que m'agrada molt, també voldria destacar el que ha dit la consellera, que no solament és en temes urbanístics, que també, tu deies del barri de Raval, tenim el barri de la Salut, tenim uns infrahabitatges tremendos. Vull dir que això també és important, però també és molt important projectes, programes de cohesió social. Vull dir, els necessitem.
6: Això és molt important.
5: És que els necessitem, vull dir, en els barris.
7: Jo, referente a la llei de barris, bueno, puedo decir que efectivamente los dos ayuntamientos van a presentar una propuesta. Hay que recordar que la llei de barrios tiene que confluir tres aspectos importantes, como decía, medioambiental, social y a través de transformación urbanística. Entonces, este proyecto que se va a presentar conjuntamente lo va a permitir que, por ejemplo, el barrio del Remey, que necesita bastante espacios verdes, porque es un barrio que es el último barrio que está fronterizo, junto con San Roque, y aquí es donde confluyen estos tres aspectos importantes que son requisitos para la ley de barrios.
0: Tú eres coordinador del
7: distrito. Yo soy coordinador del distrito 6.
0: Porque igual tienes más detalle del que se farán aquí.
7: Bueno, pues, todavía no he visto la presentación, se presentará en tiempo y forma, y como dice la consellera, habrá más, puede haber más en esta segunda convocatoria, habrá un presupuesto importante. Y toda aquella zona, junto con el proyecto que luego se hará, las tres chimeneas y todo, pues aquello cambiará.
6: Polígonos industriales.
7: Cambiará todo por completo. Y entonces es una buena noticia de que puedan venir recursos económicos a la zona de Badalona.
6: El distrito 6, que no sabía, el distrito 6 necesita molta inversió, i és molt important que el distrito 6 tingui molta inversió, perquè además el Remei, que conec bastant aquest barri, és un barri, a més, totalment desestructurat, perquè n'hi ha polígons enmig de les cases, de tal. És a dir, és un barri que moltes vegades està molt fora, és a dir, no té...
7: Yo te agradezco que conozcas bien el barrio, porque sí. A veces hablas con cualquier político de la ciudad y no sabes ni dónde está el barrio del Remei.
6: Sí,
7: Remake.
6: Porque yo tengo muchos amigos, muchos amigos allá en el Remei y conec molt bé, a més, treballo per la zona moltes vegades, y además no té equipaments...
7: No, que te asomas a la ventana y no ves un árbol, y esto es que es necesario que haya allí una inversión importante.
6: Y es una oportunitat de transformació que al del barri, però jo dic, hem d'aprofitar totes les finestres, com ha dit el nostre company.
0: Mateu.
8: La Mercè feia un prec, si ho entès bé, jo no, jo exigeixo, com a ciutadà, i ho explico, eh? Sé que la paraula o el verb és contundent, però ho explico, ho intento explicar-me. Badalona és una ciutat molt gran, 220.000 habitants, amb la història que té, la història urbanística i demogràfica que té, amb moltes mancances, que hi són ara, que hi eren fa 5 anys, que hi eren fa 10 anys, que hi eren fa 20 anys, que tots els governs de la ciutat han intentat fer coses. Les arques municipals, per norma, sempre arriben fins on arriben, i, per tant, el que jo exigeixo sempre a qualsevol govern municipal és que aconsegueixi inversions més enllà de la pròpia ciutat, és a dir, d'altres administracions, que també és la seva responsabilitat, d'aquestes altres administracions, i com més n'arribin, millor. Això com a introducció. Segona part. Això del Pla de Barris va néixer, si no em falla la memòria, fa uns 20 anys, més o menys. La primera convocatòria d'un Pla de Barris va ser el primer tripartit de la Generalitat, per entendre'ns, en època Maragall, per recordar-ho, fa uns 20 anys. Les dues primeres convocatòries, que van venir bastant seguides, diguem, en pocs anys, 2005 i 2008, o una cosa així, em sembla recordar, Badalona s'hi va presentar i va aconseguir el màxim que es podia aconseguir d'inversions. Em sembla que no ha canviat això. En general, les inversions que es proposen al Pla de Barris sempre són la Generalitat aporta el 50% i l'altre 50% l'aporta el municipi. Per tant, aconseguim que tots els projectes que entrin a la convocatòria de Llei de Barris, l'Ajuntament només tingui com a despesa la meitat del cost. Això és un gran avantatge de la qual no en podem prescindir, perquè no podem, hem de aprofitar-ho. Tant la primera convocatòria com la segona es va aprofitar al màxim. Ara, darrerament, aquesta és la segona convocatòria d'aquest govern. La primera, fa uns mesos, no sé per què, i això és el que exigeixo explicacions al govern actual de l'Ajuntament de Badalona i el senyor Albiol com a alcalde al capdavant, ens ha d'explicar per què carai vam renunciar a presentar un sol projecte a la primera convocatòria de Llei de Barris. Dit d'una altra manera, totes les inversions que es podien fer en aquest pla, la meitat, que l'hagués pagat la Generalitat, ho hem perdut. A mi algú encara m'ho ha d'explicar. Es van donar excuses. Arriba la segona convocatòria mesos després i ara presentem un projecte. Me n'alegro molt. El que jo exigeixo són explicacions de per què no es va presentar ja a la primera convocatòria i aquesta segona un altre projecte. Des del seu inici, el Pla de Barris comportava transformació urbanística, és el més visible, el que més veiem els ciutadans, però sempre al darrere hi anaven. Temes culturals, temes mediambientals, en definitiva, treballar, com deia abans jo, per l'equitat, per la cohesió social, per la igualtat entre totes les zones, tots els territoris. Recordem el nom, Pla de Barris, està clar on es vol invertir. On més falta fa? On més falta fa? Justament per les dades econòmiques que tu deies de determinades zones. Només un matís. Per què ens presentem en Sant Adrià? Això és bo, és positiu. No m'he llegit les bases de la convocatòria actual, però les primeres, que jo recordo, perquè jo llavors estava a l'Ajuntament i, per tant, em va tocar gestionar un parc. Per exemple, la segona ens vam presentar conjuntament els barris de la Serra d'en Mena, que en deien, conjuntament Badalona i Santa Coloma. El fet de que hi hagin dos municipis que intervinguin en un sol projecte dona més punts, per entendre'ns. És més fàcil que això
6: tiri endavant.
8: I, a més, diguem, les fronteres entre les ciutats metropolitanes són fictícies, no? Sí. Hi ha carrers que són, que són conjunts, no? Un costat és d'una banda... Exactament, no? Per tant, jo crec que això és positiu, eh? Està bé. És a dir, molt bé que ens presentem a aquesta convocatòria, i espero que surti bé i que es presenti en el termini adequat i que tingui les exigències mínimes perquè entri, eh? No entenc per què carai es va... És a dir, per mi és un greuge que no l'entendré mai, perquè hem tingut l'oportunitat d'aprofitar això i no van saber-ho aprofitar.
0: Parlaves, doncs, d'aquesta inversió al final urbanística que acaba repercutint en molts aspectes, no?, de la vida d'un barri, i ahir precisament parlàvem també de l'enderroc dels últims 4 edificis del barri de Sant Roc, doncs, afectats per l'aluminosi, que és un projecte de transformació d'aquest barri de la ciutat, el barri de Sant Roc, que va arrencar l'any 1997, i que culminarà, doncs, en qüestió de 2 anys, quan s'hagin enderrocat aquests últims 4 immobles. Sí que veiem, no?, i ahir ho parlàvem a la tertúlia també, que en paral·lel a aquesta transformació urbanística és necessària una transformació social, ecològica, no?, i en molts aspectes que acabi, doncs, realment transformant la vida dels veïns d'aquest indret de la ciutat. Veurem si això passa també en aquest projecte del segon Pla de Barris, si és que s'acaba, doncs, aprovant el projecte conjunt que presenten Badalona i Sant Adrià. Molt breument, perquè queden pocs minuts de tertúlia, però avui és una nova jornada de vagues als centres educatius, al conjunt del territori català, després que ahir hi hagués una nova trobada entre sindicats i el Departament d'Educació sense un acord tancat, perquè la proposta que ara sí que ha arribat per part del Departament d'Educació d'un complement salarial transversal que afectaria tots els docents de 40 euros al mes és valorada encara com a insuficient, per part dels sindicats amb qui negocia el departament. I, per tant, avui s'ha mantingut la, la jornada de vaga prevista, una de les moltes, que encara esquitxen el calendari escolar des d'ara i fins a finals del mes de juny, i ja convocada una nova trobada a partir, si no m'equivoco, de les 3 de la tarda, per continuar doncs, perfilant aquesta negociació, que com a mínim sembla que la conversa ara hi és, no? Quina valoració feu vosaltres d'això?
7: Jo penso que estan ja en la fase final de les negociacions. Ja el govern s'ha posicionat d'altra manera i incluso varios consellers han tenido que influir un poco para que la tensión bajara, y yo creo que la semana que viene ya saldrá la fotografía de todos los sindicatos con la consellera de educación y darán por cerrado este tema, porque no podemos permitirnos que el sector educativo esté en las condiciones que esté.
0: Mateu, tu mateix.
8: Jo estic de vaga avui. Sí, no. Us informo, jo avui estic de vaga. És a dir, i per mi això no és un dia de festa. Ara, quan acabi d'aquí, me'n vaig corrents cap a Barcelona perquè arribo tard a la concentració, que era a les 10, però com que m'havia compromès a venir aquí, he volgut venir, però me'n vaig corrents cap allà. Quan em veu preguntar pel tema de les convocatòries de vagues la primera vegada, ja estem al mig del camí, per entendre'ns, d'aquelles convocatòries, en aquesta mateixa tertúlia, jo vaig contestar, sí, hi ha tots aquests dies, si no em falla la memòria, 17 dies convocats, amb diferents modalitats, de vegades territorials, de vegades generals, com la d'avui, que és a nacional, a tot Catalunya.
0: 5 en el cas del Barcelonès, si ajuntem les territorials i també les generals.
8: Exacte. Doncs quan hi havia convocades aquelles 17 jornades, jo vaig dir, es convoquen, jo almenys, amb la voluntat de que no calgui fer-les. Jo volia que no se'n fes cap, però
0: en portem unes quantes.
8: Més o menys estem a la meitat del camí de les reivindicacions previstes, i és evident que el departament ha rectificat. Jo crec que tot plegat va començar amb un error, no un pacte històric, sinó un error històric, de pactar amb els sindicats majoritaris en l'ensenyament i oblidar-se dels majoritaris. Això va ser un disbarat immens, un error polític de primera magnitud que no s'ha reconegut explícitament, però de facto sí. És a dir, el departament, després de les mobilitzacions, i després de veure l'èxit de les mobilitzacions, ha rectificat, s'ha assegut a la taula, s'avancen. Són negociacions difícils, ja ho podem entendre tot, i tots sabem que no aconseguirem tot el que volem de cop, perquè és impossible. És a dir, sent realistes, lo cert és que les posicions s'han anat aproximant. Jo vull creure que estem gairebé al final de... Tot apunta bé, no vull precipitar-me perquè tot es pot espatllar, també, no? Però a mi em sembla que tot apunta bé perquè arribem a un acord. Per tant, avui encara es convoca aquesta jornada de lluita, però espero que la setmana que ve puguem reprendre el curs amb normalitat i amb acords que millorin l'educació pública.
0: Mercè, tu que també has treballat al sector.
5: Sí, tot el suport a totes les demandes que s'estan fent. I per no... Perquè tots, com tots ja sabem doncs, en quina situació està, l'única cosa que hi afegiria és que una vegada tot el que és els mestres i professors doncs, ja puguin estabilitzar l'altra vegada la situació, perquè tenen un mínim de recursos que fan falta, que fan falta, que les administracions no se n'oblidin, sobretot la Generalitat, no se n'oblidi, i també els ajuntaments, que darrere, o sigui, fan falta que el sistema funcioni. Què vull dir? Que si posem un suport per a l'escola, per als nens amb necessitats educatives especials, doncs hi han també unes diagnosis, i aquests nens necessiten també un acompanyament, un suport, una atenció a fora. I aquests recursos no existeixen. Bueno, sí que existeixen, però et donen una visita cada 4 mesos, i això no funciona. No funciona. I ho dic per serveis socials, ho dic per salut, ho dic... O sigui, ara estava pensant, què hi podríem afegir? Doncs, una vegada s'aconsegueixin totes les demandes que estan fent els mestres i professors, perquè fan falta, posem-nos a cobrir totes les que, si no, tornarem a caure, perquè el sistema no funciona.
6: Res ha dit. Tot el que digui no millorarà les últimes intervencions, que han sigut magnífiques, i per mi tot el suport a la lluita que estan fent des de els professors i estan fent per l'educació. Diguem, jo tot aquest tema, tot el suport, i estic completament d'acord en les dues últimes intervencions, que han sigut magnífiques.
0: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Avui posem punt i final a aquest debat amb el nou tema musical del Nil Moliner, Nuestro Jardín, que, per cert, l'artista actuarà en la gira d'estiu de Cadena Dial, que aterrarà, farà parada aquí a la ciutat de Badalona el divendres dia 26 de juny, al Passeig Marítim de Badalona. Així sona Nuestro Jardín. De seguida tornem amb més actualitat d'àmbit local. Fins ara.

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.

0: La Supercopa CB del 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. D'aquesta manera, la ciutat tornarà a ser epicentre del bàsquet, com ja ho va ser amb la final a 4 de la Lliga de Campions aquesta vegada, però sí que hi serà també el Joventut com a equip anfitrió. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran una Supercopa CB. No ho havia fet mai, ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota el paraigües de la CB, ni tampoc anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar des del 1984. Precisament en aquesta anterior denominació va ser quan el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 85 i l'any 86, les dues contra el Madrid, i el 1987 en va ser subcampiona davant del Barça. L'edició de la Supercopa del 2026 se celebrarà del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia actual campió de la Copa del Rei i el que quedi campió de la Lliga CB d'aquest any. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquesta és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu, però també per la projecció de la ciutat.
1: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hòstia, una competició de màxim nivell a que situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius, com va ser en el seu fa un mes la Basket Champions League de la FIBA o ara la Supercopa d'Espanya.
0: Badalona se situa de nou com a capital del bàsquet, com ja va fer aquest mes de maig, i ho fa acollint la final a 4 de la Lliga de Campions, amb la gran diferència que el Joventut hi té la seva presència assegurada. La presentació de l'acord entre la Supercopa Endesa del 26 i l'Ajuntament de Badalona serà aquest dijous a 4:45 de la tarda al Museu de Badalona i comptarà amb la presència d'Antonio Martín, president de la CB, i també de Xavier García Albiol, alcalde de la ciutat.
2: Badalona Matí.
0: Les obres de lateral de l'autopista podrien començar a finals del 2027, tot i que sobre el calendari estava previst que fos abans d'acabar el 2026. Des del Consorci Urbanístic de l'Àrea de Sant Cris, però, es mostren convençuts que la nova data és la definitiva, perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Un dels principals obstacles per tirar endavant les obres del darrer tram del lateral de l'autopista, des del Coll i Pujol fins a la Rambla de Sant Joan, ha estat l'expropiació precisament dels terrenys dels edificis que hi ha en aquesta zona. Des del Consorci asseguren, però, que l'expropiació és imminent. Francesc López Guardiola, gerent del Consorci de l'Àrea de l'Estrella i Sant Cris, ho ha dit, ara l'escoltem, en una entrevista al Badalona 360.
3: Nosaltres aixequem actes d'expropiació aquest estiu. Immediatament després de l'estiu tancarem les actes d'expropiació. Per tant, l'expropiació serà ferma, inqüestionable. Després, algú pot no estar d'acord i recorre al Tribunal d'Expropiacions o als contenciosos, als Tribunals de Justícia, per canviar la valoració. Però la finca serà ja del Consorci.
0: I una vintena de veïns dels pisos de la mina ocupats des del 2017 es concentren davant de Drets Socials reclamant una alternativa. En les darreres setmanes són 58 les famílies les que han rebut l'ordre de desnonament dels edificis que es van construir per acollir els veïns del bloc Venus, afectats per l'enderroc. Des de la Generalitat han reiterat que aquests pisos han de tornar al seu ús original i les famílies i els sindicats d'habitatges, per la seva banda, demanen poder negociar una sortida. N'ha parlat la Jèssica, que és una de les veïnes afectades.
4: El año pasado, tipo fecha para junio, nos dijeron que nos iban a aplicar el artículo 24/2015, que era en alquiler social. Pidieron toda la documentación y eso se ha quedado en el aire, acá en la moratoria. Si nosotros, por ser de la mina, ya somos unas personas marginadas que no nos quieren ni el Ayuntamiento de San Adrián, ni nos quiere Barcelona, y normalmente aquí nos tenían apartados de toda la sociedad, ahora nos quieren también tirar de nuestro barrio, ¿dónde nos vamos?
0: I la Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris amb una despesa de 200 milions d'euros, un pla al qual es podrien acollir Badalona i també Sant Adrià de Besòs, que a l'abril ja van anunciar una proposta conjunta per rehabilitar els barris limítrofs entre els dos municipis. Recordem que Badalona no es va presentar a la primera convocatòria, al·legant que no havia tingut temps de redactar la seva proposta. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que és probable que s'ampliï encara més la partida en funció de l'aprovació dels pressupostos del 2026. La portaveu també ha recalcat la funció social d'aquest programa.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió.
0: I un dels municipis que es va beneficiar de la primera convocatòria, precisament del Pla de Barris, va ser Santa Coloma de Gramenet, que gràcies a aquesta subvenció, el municipi colomenc recuperarà els ajuts per la instal·lació d'ascensors. Serà una de les múltiples actuacions per millorar l'accessibilitat i per rehabilitar edificis als barris del sud de la ciutat colomenca. Segons ha explicat l'alcaldessa Mireia González, Santa Coloma només compta amb un 30% d'edificis accessibles.
5: Davant també d'una població envellida o d'una població amb necessitats de mobilitat específica, doncs hi hagi un retrocés en les possibilitats, sobretot de

0: Banca Xavier García Albiol, de l'alcaldia.
1: Encara no hem presentat, no hem fet públic, perquè també fem un procés intern, no?, per fer el relleu, i nosaltres ho comunicarem més endavant. Guanyem és una opció imprescindible per a la ciutat, per fer contrapès.
0: Per tant, no hi ha dubte que es presentaran els comicis.
1: Evidentment que no hi ha dubte que nosaltres serem a les eleccions.
0: I la Fiscalia ha retirat l'acusació contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona que s'havia arribat a demanar 4 anys i mig de presó per un presumpte desajust de 42 euros a l'hora de reclamar dietes de quilometratge. Malgrat que el Ministeri Públic l'acusava de delictes de falsedat documental i estafa, la Fiscalia finalment s'ha fet enrere el mateix dia del judici. Per tot plegat, el sindicat PSU, el majoritari dins la Guàrdia Urbana, afirma que l'acusació, que ha quedat en res, partiria de la cúpula policial de Badalona. Segons el sindicat, hauria carregat contra la gent per ser una de les veus que va alertar de presumptes irregularitats en el cobrament d'hores extra dels comandants. I avui hi ha programada una altra vaga general als centres educatius de Catalunya. Els sindicats convocants van representar ahir dimarts les negociacions amb el govern català, que per primer cop va plantejar la creació d'un nou complement salarial transversal per tots els professionals docents. La proposta, que ha servit per acostar posicions, suposaria un increment d'uns 40 euros al mes. Els sindicats s'han mostrat optimistes, tot i que reiteren que continua sent una xifra insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Les dues parts s'han emplaçat a continuar les negociacions aquesta mateixa tarda. I en plana cultural, el Centre d'Estudis Històrics de Badalona ha presentat recentment el Diccionari Biogràfic Històric de la ciutat. La iniciativa pretén donar a conèixer de manera rigorosa i accessible la biografia de persones badalonines o bé que han estat vinculades significativament a la ciutat i que han destacat en algun àmbit. Entre elles s'hi poden trobar personalitats de diferents vessants que han tingut certa rellevància política, econòmica o també social al llarg de la història, com per exemple Josep Barriga o Antoni Abuada, entre d'altres. Ho explica el president del Centre d'Estudis Històrics, en Francesc Palacio.
2: I és un diccionari biogràfic que no serà estàtic, sinó que la idea és que si apareixen noves dades sobre un biografiat, doncs que es pugui anar actualitzant i, per tant, de fet, a la fitxa que nosaltres hem fet de les persones, a banda del que són doncs, les dades bàsiques, la biografia, la bibliografia i d'on hem tret la informació, també hi ha la informació de qui és l'autor d'aquella entrada i també la data de darrera actualització.
0: I la gira d'estiu de Cadena Dial farà parada el divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona.

0: sé que jo ja ho sé.
1: El concert oferirà les actuacions dels cantants badalonins, Edu Esteve, qui escoltem, i també Oliver, exconcursant d'Eufòria, i també pujaran a l'escenari els artistes catalans Nil Moliner, Borja, Marcos i La Tura. La gira de l'emissora musical recorrerà 13 ciutats de 9 comunitats autònomes diferents entre els dies 17 de juny i 5 de juliol. Aquí a Catalunya també farà parada el dia anterior, el 25 de juny, a Calafell. L'esdeveniment estarà presentat per la locutora Cristina Dalmau i l'entrada és gratuïta. I en esports, el Joventut va sumar ahir la seva cinquena victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga al guanyar per 95 a 74. La penya no va deixar entrar mai els malaguenys, que sempre van anar a remolc, i els verdinegres van arribar a guanyar de 31 punts. El tècnic Dani Miret explicava que estaven preparats per qualsevol trampa de l'Unicaja.
2: La xerrada prepartit avui ha estat una mica diferent perquè també, doncs, al ser en un període de 20 minuts, doncs, el tema d'anticipar i les possibles escenaris que ens podria plantejar Màlaga, no?, fora del seu estil, doncs ja ho han fet una mica, no?, han canviat una mica més en defensa, han tingut un moment, doncs, que han provat fer coses que habitualment no pots anticipar tant quan jugues contra ells.
1: I en futbol, el Badalona ja comença a preparar des d'avui mateix la segona eliminatòria del play-off d'ascens contra el Cornellà. Cal recordar que el conjunt escapulat ha quedat eliminat en les dues temporades anteriors a la segona ronda i, per tant, l'objectiu principal és poder disputar la gran final o la tercera eliminatòria contra el representant de Galícia. De moment, a la primera, el conjunt escapulat va eliminar l'Hospitalet. El lateral esquerre, Gerard De Marco, ha valorat les possibilitats de l'equip badaloní en la segona eliminatòria contra el Cornellà.
3: Nosaltres sabem que el Cornellà és un gran equip, molt bons jugadors, com, bueno, exactament com nosaltres, i sí que és cert que ens permet valorar que vam fer dos molt bons

0: partits a la Lliga, però sí que és cert també que una eliminatòria d'anar i tornada és molt més diferent que a partit de Lliga, i sabem que ens toca l'anar del seu camp, que ells on volen fer-se forts i treure un molt bon resultat, i nosaltres hem de mínimament igualar o treure un molt bon resultat per la tornada aquí a casa amb la nostra gent.
1: I fora de Badalona, avui és notícia que a aquesta hora la unitat central operativa, la UCO de la Guàrdia Civil, ha entrat aquest dimecres a la seu central del PSOE, el carrer Ferraz de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez, segons ha informat la CNN de fonts policials i també de l'Audiència Nacional. Les mateixes fonts apunten que l'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit pel jutge Santiago Pedraz. Segons fonts de l'Audiència, el cas està relacionat amb la investigació a Leire Díez, que el 10 de desembre passat va ser detinguda per la Guàrdia Civil en el marc de presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. La investigació gravita sobre possibles delictes de frau, de malversació, de falsedat documental, el tràfic d'informació influències i també prevaricació relacionats amb adjudicacions públiques. I també és notícia que el jutge ajorna la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, prevista pel dimarts vinent, el 17 i 18 de juny. José Luis Calama accepta, doncs, la petició de la defensa de l'expresident, que ha demanat temps per estudiar el sumari. La decisió arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa. 4.000 folis, folis que inclouen informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. I Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Mentrestant, els Mossos creuen que Jonathan i el seu pare van forcejar abans de caure. La policia es basa en una empremta trobada al lloc que asseguren que és de l'empresari, un punt que la defensa rebatrà. La sospita sobre el fill va començar quan va confondre l'emplaçament en què havia aparcat el dia de la mort del seu pare. I Alexia Putellas deixa el Barça. La jugadora s'acomiada del club després de 14 temporades i emprèn ara una nova etapa professional, havent guanyat tots els títols i dues pilotes d'or. Putellas s'ha acomiadat, ho ha fet amb un vídeo de 5 minuts, amb música de Rosalia, on posa en valor l'evolució del futbol femení i la seva pròpia transformació. I en plana internacional, avui també és notícia que el Parlament escocès ha demanat a Londres, al govern britànic, les competències per fer un nou referèndum d'independència. Seria el segon ja. L'independentisme té majoria al Parlament i ha portat la iniciativa a votació en una de les primeres sessions de la legislatura. Obrim ara plana de serveis i ens interessem a aquesta hora, quan passa un quart de les 10 del matí, per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, molt bon dia de nou.
2: Hola, molt bon dia. Hores d'ara, l'autopista del Maresme, la C31 va carregada a Badalona per anar cap a Barcelona. A la plata nord, a la B20 hi ha una mica de cua a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud. A la C33 hi ha lentitud i aturades de Montcada i Reixac, al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A l'autopista del Vallès, a la C58, tenia retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i intensitat de Montcada a Ripollet en sentit nord per un vehicle avariat que ocupa el voral a l'altura de Ripollet. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. A l'autopista AP7 hi ha lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud i més endavant retencions de Gelida Subirats en sentit Tarragona per obres. A la C31 hi ha retencions a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. A la C55 es dona pas alternatiu a Castellbell i al Vilar per un accident. Això provoca retencions al llarg de 5 quilòmetres en tots dos sentits. I a la 2 hi ha retencions entre Torreferrera i Torre-serona en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, només destaquem la ronda litoral. Hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Molt bon dia i donem ara també un cop d'ull a la previsió meteorològica i ho fem de la mà del nostre company Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Estem pendents de l'arribada de més calor al llarg de les properes hores a les comarques metropolitanes. De fet, com ha passat els últims dies, ja molts barris de Barcelona capital, per exemple, no hem baixat dels 20 graus i en aquests moments ja estem parlant d'un ambient molt suau. A totes les comarques metropolitanes el sol comença a lluir, comença a picar i va enfilant la temperatura. I atenció, perquè aquesta tarda s'acabarà plantant en els 34-35 graus a moltes viles, sobretot del Vallès Occidental i del Baix Llobregat Nord. Per tant, unes temperatures molt més altes del que toca. Arran de mar, 25, 26, 27 graus, amb una mica més d'humitat, un palet més de xafogó i un sol que caurà a plom, que escalfarà ja des d'hores d'ara i durant tota la jornada ens anirà acompanyant. Atenció, perquè aquesta calor avui no s'acaba. En vista demà i el divendres, encara guanyarem alguns graus més. Sembla mentida. N'estem pendents a la xarxa.
4: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
5: Avui, 27 de maig, celebrem Sant Agustí de Canterbury.
6: El sant del dia amb Joan Baltar.
5: Sant Agustí de Canterbury és un sant del segle VI. Va ser un monjo benedictí i el primer arquebisbe d'aquesta ciutat. És considerat un dels fundadors de l'Església a Anglaterra i en la seva feina evangelitzadora va convertir el rei de Kent i a molts altres nobles de la zona. Aquells que porten el nom d'Agustí ho solen celebrar el 28 d'agost, dia de Sant Agustí d'Hipona, que va ser un gran teòleg del segle III.
7: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
9: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
9: bdncom.cat
8: Badalona passa a

0: I avui repassem també tots els temes de l'actualitat local amb el grup municipal del Partit Popular. Ens acompanya a l'estudi del Badalona Matí, en aquest cas la tercera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, la regidora Rosa de l'Amo. Què tal?
1: Bon dia.
0: Comencem parlant de la Supercopa. Supercopa CB del 2026, que jugarà del 19 al 20 de setembre a la ciutat de Badalona. I és que després de la Copa del Rei i de la final a 4 de la FIBA, la ciutat veiem que torna a situar-se en aquest mapa esportiu, no? Una mica com ha estat la negociació per acollir aquest esdeveniment?
1: Nosaltres ja fa molt de temps que vam fer una aposta molt clara de ciutat per intentar aportar a Badalona tots aquells esdeveniments que donessin aquesta visibilitat de la ciutat, de tot allò bo que tenim a Badalona, que ho poguessin conèixer els que ens venen a visitar de fora. I és obvi que lligar la ciutat amb els valors de l'esport per nosaltres era una prioritat. Així ho vam fer amb la Final Four de la Basketball Champions League, i un cop passat, i tot i que vam tenir el hàndicap i va ser doncs un gerro d'aigua freda que la penya no es pogués classificar, però la ciutat va demostrar que, tot i no estar la penya, havien fet una, i no perquè ho diem nosaltres, sinó perquè ho van dir els propis responsables de la FIBA, tant el seu president a Europa, el Jorge Garbajosa, com els responsables de la BCL, que havia estat la millor Final Four que s'havia organitzat mai, no tan sols per l'espectacle esportiu, que també va ser una final molt èpica, sinó per l'ambient que es va crear dins del pavelló, per l'ambient que es va crear fora del pavelló i per com des de la ciutat vam intentar que aquesta Final Four no fos només 4 partits que es juguessin a Badalona, que fossin les semifinals, el tercer i quart lloc i la final, sinó que fos alguna cosa més que passés durant molt de temps a Badalona. Per això vam organitzar l'exposició de la història del bàsquet al museu, es va organitzar un simpòsium sobre sostenibilitat del món de l'esport, es van organitzar moltes activitats paral·leles a la Fanson durant aquells dies, que fins i tot van congregar amb youtubers i influencers molt famosos que van posar Badalona en el mapa durant molt de temps, i jo crec que hem d'estar molt orgullosos de l'impacte, i el valorarem, s'està valorant en aquests moments, de l'impacte que va tenir la Final Four a Badalona, i la Supercopa és en aquest sentit. La ciutat ha demostrat que pot fer events de primera categoria, i la Supercopa estem convençuts que serà un altre moment molt important per gaudir-ho, no només a nivell esportiu, sinó també com a ciutat.
0: Just aquest 2026 fa 40 anys que la penya guanyava per darrera vegada, només ho ha fet dos cops aquesta Supercopa, veurem si...
1: És una gran fita per tornar-lo a celebrar els 40 anys.
0: Es fa redona i torna a coincidir. 40 anys després, celebrant-ho aquí a casa. Parlava d'aquestes gestes d'aconseguir portar esdeveniments d'aquesta magnitud a la ciutat de Badalona. Això pot ser la prèvia a un museu del bàsquet a la ciutat de Badalona? Ho dic perquè se n'ha parlat en moltes ocasions també, però mai acaba de materialitzar.
1: Jo crec que Badalona no s'entén sense el bàsquet, i el bàsquet no s'entén sense Badalona, però no només el bàsquet. Crec que som una ciutat que té molts esports i té molt de talent en tots els esports. Jo sóc la tinent responsable d'esports i gairebé cada setmana em reuneixo o felicito algú que ha guanyat algun tipus de competició catalana, nacional, europea. Tenim de tot per tots els esports, no? Però és evident que el bàsquet és un referent a Badalona, i que el somni, no, del Museu del Bàsquet és un projecte que no sé quants anys portem parlant, però que és probablement de cara a un futur ens ho haguem de plantejar més en sèrio. Ara mateix no està sobre la taula, perquè creiem que hi havia altres accions que havien de portar a terme, però és evident que no és descartable, perquè si en alguna ciutat té sentit fer un museu del bàsquet, segur que aquesta ciutat és Badalona.
0: Abans, justament a la tertúlia, també es comentava doncs la celebració d'aquesta Supercopa a CB 2026 a la ciutat com una bona notícia, no? Els tertulians deien això acabarà repercutint d'alguna manera també en el manteniment de les instal·lacions, es faran millores doncs, pel que fa a l'aïllament, als banys d'aquest estadi olímpic, fins i tot el videomarcador, no?, que va fer patir també en aquesta competició europea.
1: Jo faria aquí, diferenciaria clarament el que és el manteniment del pavelló olímpic i el manteniment de la resta de pavellons. El pavelló olímpic és una instal·lació municipal, ho és, però és una instal·lació municipal que està concessionada a un club, que és la penya, a més una concessió molt llarga que durant molts anys. Això què vol dir, no? Aquesta concessió, què vol dir? Que com que és un pavelló municipal, l'Ajuntament se n'ha de fer càrrec de totes aquelles inversions que suposin una gran despesa i que el club no pot assumir, òbviament, però que el manteniment del dia a dia ho ha d'assumir doncs, el club que està concessionat. Clar, si el marcador falla, comprendrà que no és una qüestió de l'Ajuntament, probablement tampoc del club, perquè aquí vull donar-li el meu suport al club que va patir aquesta situació, que òbviament és molt puntual, no? Però sí que és veritat que el manteniment, aquest petit manteniment, no? Doncs el club ha de fer-se càrrec, perquè així ho diu a la concessió, i tot allò que és la instal·lació a nivell d'inversió més important, aquí l'Ajuntament sempre hi ha sigut i sempre estarà. Nosaltres el que sí que, independentment de que hi hagi Supercopa, independentment de que hi hagi Final Four, el que sí que hem fet un esforç molt important en aquests 3 anys de govern és el manteniment dels altres pavellons que tenim a la ciutat. Mira, nosaltres quan vam arribar al govern, el 2023, només hi havia un pavelló en aquesta ciutat i no sé si 2 camps de futbol en què es podien dutxar els nens i nenes que jugàvem en aigua calenta. A nosaltres això ens semblava una vergonya. Amb aigua calenta, ja no els hi dic l'estat de la gespa, l'estat de les pistes, si hi havia goteres o no, el parquet dels pavellons. És que no es podien dutxar quan acabaven d'entrenar. Jo crec que quan a vegades parlem, no, de que fan falta coses, però és que veníem d'aquest punt. Avui, salvo un pavelló que ara hi ha hagut un problema amb una caldera i estem intentant arreglar, es pot dutxar tothom, tant als camps de futbol com als pavellons de bàsquet. Hem de continuar fent millores? Sí, hem de continuar fent millores, però m'agrada posar una mica en context d'on venim. Venim que aquí, al juny del 2023, els nostres nens i nenes que juguen a pavellons i camps de futbol no es podien dutxar amb aigua calenta. Com els hi has de... Al final, l'esport, als nens... Jo sóc mare d'un nen de 14 anys, pels nens d'aquesta edat, dels més petits, l'esport no és només fer esport. Quan fas esport, en aquestes edats, els estàs ensenyant valors, els estàs transmetent moltes coses que van més enllà dels valors. Quan acaben un entrenament i no són capaços de compartir aquest moment de poder dir, no, quan acabes d'entrenar t'has de dutxar, perquè això s'ha de fer per una qüestió d'higiene, per un hàbit, com li dius a un nen que no? I que és per culpa de que l'Ajuntament de Tor no havia fet els deures, no? Per tant, jo crec que quan parlem del manteniment dels pavellons, dels camps de futbol, de les instal·lacions esportives, hem de continuar millorant. Òbviament, fins que no estiguin en perfecte estat, nosaltres no estarem contents. Però què? La situació del 2023 ara ha canviat absolutament, és demostrat i han fet objectius com el que estic explicant. Algo tan senzill com aigua calenta per dutxar-se després dels entrenaments.
0: Anem a altres qüestions molt ràpidament, perquè estem arribant al tram final també de les festes de maig. Quin balanç en fan?
1: Jo crec que les festes de maig aquest any estan sent unes festes, primer, molt diferents, i segon, sigui quin sigui l'acte que es celebra, és evident que tots no podem anar a tots els actes perquè hi ha moltíssims, però jo sempre que vaig a un, sempre hi ha moltíssima gent, molta gent gaudint-los, i sobretot el que nosaltres també era una obsessió des de fa bastant temps era aquesta descentralització de les festes de maig. Que la plaça Josep Tarradellas, no, s'hagi convertit en un epicentre de les festes de maig, per mi és una bona notícia.
0: Amb els tardeos,
1: algú
0: eh?
1: És una bona notícia. Aquest cap de setmana hem viscut 2 tardeos que han aplegat milers de persones. El divendres un perfil molt més jove, que va estar, s'ho va passar molt bé, sense cap tipus d'incidència, i això és molt important. Jo també sóc la responsable de Guàrdia Urbana, i quan va acabar el tardeo, tant el divendres com el dissabte, no es va lamentar cap tipus d'incidència greu ni cap fet destacable greu que hagués passat durant els esdeveniments, i en canvi sí que van haver-hi el divendres no sé quan, però el dissabte la plaça estava pleníssima de gent, fins i tot es va haver de tallar la carretera, el fons 13, de la gent que s'acumulava gaudint, no, d'aquestes 4 hores de tardeos, amb una festa que ja fa 2 anys que celebrem a la ciutat i que demostra que aquestes festes són més vives que mai i que es pot combinar perfectament la cultura popular, que continua tenint el seu paper protagonista, i també les noves tendències.
0: Regidora, ara que feia referència a seguretat, no es va produir cap incidència en el marc de les festes de maig, però déu-n'hi-do, el cap de setmana, diguéssim, que ens ha deixat de succeir excessos aquests últims dies. Ho dic perquè hi va haver un agent que va resultar atropellat per una motocicleta, l'episodi també d'aquesta benzineria, sí. No? On també doncs, hi va haver una actuació policial, una baralla també al carrer Xile. Una mica quina lectura fa vostè d'aquest cap de setmana i de la postura, no?, també dels agents policials? Preocupen aquests incidents?
1: Nosaltres ens preocupa sempre que hi ha un incident. Sempre que hi ha un incident. Però dos dels tres incidents que vostè ha comentat, dos dels tres tenien agents de policia involucrats, el que vol dir que els agents de policia estaven intervenint, que per mi això és important, perquè que en una ciutat passin coses, és obvi que passen coses, mm-hmm. El que és important és que la policia estigui per actuar. Si no hi ha policia és quan, efectivament, llavors es pot anar més de mare a la situació. Mm-hmm. Però jo li posaré també un exemple. Mira, aquesta setmana passada i el dissabte va ser la tercera vegada que va passar, vam detenir per tercera vegada una persona que es dedicava a robar a dintre de les escoles. Ordinadors, material de laboratori... Per tercera vegada el vam detenir aquest dissabte.
0: Per tercera vegada en 10 dies. Segons l'han explicat.
1: Clar, que ja sumava 21 detencions amb anterioritat. Clar, si tu detens per tercera vegada en 10 dies a un delinqüent que es dedica a robar les escoles, què vol dir? Que quan el detens, el poses a disposició judicial i quan duren el jutjat? Quan duren els calabossos?
0: Però ara ja està en vigor la llei contra la multireincidència.
1: Però la seva aplicació, el que ens demostra la realitat és que la seva aplicació encara és la que és. Perquè si l'hem detingut 21 vegades, 3 en els últims 10 dies, quantes vegades aquesta persona haurà delinquit? Quantes vegades haurà delinquit? Mm-hmm. Això és el que no pot ser. Jo crec que la policia, tant Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, fa excel·lentment la seva feina. L'incident a la bencinera era perquè Mossos d'Esquadra estava perseguint uns lladres que venien de Barcelona. La policia fa excel·lentment la seva feina, però mentre les detencions que facin i les denúncies que facin continuen caient en aquest sac que és la multireincidència, que per molta llei que s'hagi aprovat encara la seva aplicació està com està, doncs tenim un greu problema com a societat. No és normal que un delinqüent en 10 dies el mateix l'hagi de detenir 3 vegades pel mateix delicte més.
0: Deixi'm que li demani també per una altra qüestió, perquè en breu la ciutat celebrarà una nova edició de la Shopping Night, serà el dia 6 de juny, i els botiguers diuen que aquest és un bon aparador, tot i que també diuen que no és una nit en què s'aconsegueixen grans vendes, però sí visibilitzar molt el seu negoci. Quin balanç fan vostès en aquest context, no?, de l'estat del comerç de proximitat? No sé si els preocupa que baixin la persiana comerços històrics, no? El mateix comerç doncs, diu que està tocat, i en aquest sentit Barcelona ha suspès les llicències d'obertura de botigues d'aliments que obren 24 hores. No sé si veuen plausible una mesura com aquesta aquí.
1: Bueno, nosaltres sempre que hi ha activitats com aquestes, al final la Badalona Shopping Night, els badabons, que amb tant d'èxit s'han posat aquest mes d'abril en funcionament i que aquest any serà la primera vegada que es posen en dues edicions en el 2025, tenen precisament aquesta finalitat. I és ajudar el petit comerç de la ciutat. Perquè a vegades no hi ha el debat de per exemple, els badabons, no? O, no? Bueno, que s'adquireixen per internet. Sí, s'adquireixen per internet, és veritat que els pot adquirir tothom, però només els poden gastar en comerços de Badalona. Per tant, aquesta mesura, els principals beneficiaris són els comerços de Badalona. La Shopping Night, quan es fa, que va començar, recordo, en el nostre mandat en el 2011-2015, i a partir d'aquí s'ha anat estenent a altres... Va començar als carrers del centre i a partir d'aquí s'ha anat extenent a altres punts de la ciutat. Al final, el que es vol fer és, durant tota aquesta nit, no?, fins a les 12, doncs, atraure amb activitats lúdiques a moltíssimes persones, a milers de persones que passen i potser, si no fos per aquestes activitats lúdiques, doncs no passarien, no veurien, no mirarien, no comprarien, no prendrien nota per anar a la setmana següent o dues setmanes per comprar, no? Per tant, el comerç de proximitat, no només a Badalona, sinó a nivell general, necessita del suport de l'Ajuntament sempre. I que el comerç de Badalona i de proximitat tindrà i té el suport de l'Ajuntament no és només que es diu, sinó es demostra amb els fets.
0: Es plantegen una regulació de llicències comercials?
1: Jo crec que no és una informació aquesta que tinc, i això els companys de comerç segur que ho estan mirant, però tot allò que sigui i que estiguin treballat amb les associacions de comerciants, segur que em consta que és com a mínim ho estaran estudiant. A partir d'aquí, insisteixo que no tinc aquesta informació i que segur que s'ha de mirar la viabilitat i demés.
0: Just demà fa 3 anys de les eleccions del 2023 i falta un any per les pròximes. Quin balanç fan des del govern d'aquests 3 anys? Què n'esperen d'aquest últim? No? I recordo també que els partits de l'oposició aquests darrers dies han començat també a posicionar-se de cara a aquests comicis del pròxim mes de maig del 27 i no descarten, han dit, un front d'esquerres. No? Creuen que els podran fer ombra?
1: Miri, nosaltres el que no ens passem el dia mirant és què fa què ni què fa qui. Ens passem i ocupem el nostre dia és en el govern de la ciutat, en millorar la ciutat. I és el que li comentava, per exemple, al principi, no? Com ens hem trobat la ciutat el 2023? Li he posat un exemple de les instal·lacions esportives, però és que podríem parlar de molts més exemples. Per mi, en aquests moments, no? Ara que queda un any, jo crec que els partits de l'oposició, i parlaré concretament de Guanyem, el que s'haurien de fer mirar és quin tipus d'oposició han fet aquests 3 anys. Perquè al final, ahir, no fa molt, ahir mateix, nosaltres vam rebre un auto de l'Audiència Provincial en què es confirma la desestimació d'un nou procés judicial que la senyora Sabater ha posat contra aquest govern.
0: Uh-huh. De quina desestimació es tracta?
1: Es tracta de... Espera, que beure una mica d'aigua, que m'està quedant sense veu.
0: Ens explicava que s'ha arxivat per part de l'Audiència Provincial la denúncia presentada pel grup municipal de Guanyem Badalona en Comú en referència al cas Vinícius, estem parlant?
1: Efectivament. Sí, aquí hi ha grups de l'oposició que s'han dedicat 3 anys a no, al que no han guanyat a les urnes, intentar fer-ho en els jutjats. I això és el que no pot ser. Això és el que no pot ser. Perquè al final, una vegada rere l'altra, el jutjat el que li està dient a la senyora Sabater és que si els veïns no li han donat la seva confiança, els jutjats tampoc, perquè s'inventa coses. I vol fer servir la justícia en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà els veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem al senyor Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes. Que no ho veu. Que no ho veu. Té un regidor. I es dedica a portar el jutjat contínuament en aquest govern. I contínuament el jutjat li diu que no té raó. Per tant, li dic solemnament, li demano la seva dimissió, que plegui.
0: No hi ha possibilitat de recurs?
1: No, perquè aquest ja és la segona instància. Ella ja va perdre en jutjat en primera instrucció, va recórrer, i l'Audiència Provincial li ha dit
0: torna
1: que tampoc.
0: Torna a desestimar la causa.
1: Per tant, escolti'm, senyora Sabater hauria de fer un altre tipus d'oposició, que és començant per la seva, no sessió, sinó la seva dimissió, que és el que hauria de fer.
0: Veurem què en diu també Guanyem al respecte d'aquesta informació. Deixi'm que li demani també, perquè és notícia a aquesta hora també, que la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat aquest dimecres a la seu central del PSOE. Ho tenim a nivell també de política estatal uns dies, podríem dir, ben mogudets després del cas Zapatero, i ara també per aquesta actuació per part de la Guàrdia Civil per requerir informació al partit relacionat en aquest cas amb l'exmilitant socialista Leire Díez, segons confirmava també l'Agència Catalana de Notícies, amb fons policials i amb la mateixa Audiència Nacional. Això un any d'eleccions, això i altres casos, pensa que acaba desincentivant d'alguna manera també la ciutadania a l'hora d'anar a votar?
1: Jo crec que el debat no és aquest. Jo crec que, amb sinceritat, crec que el debat no és aquest. El debat és si un govern pot aguantar que ara mateix la UCO estigui a la seu central del seu partit. Durant aquestes setmanes que ha passat de tot, hem vist de tots els processos judicials que estan acorralant el govern d'Espanya, sempre s'ha dit, no?, que la línia vermella era com en el finançament il·legal del partit. Doncs sembla que van per aquest camí. Quan entren a la seu central del partit, entro perquè un jutge sembla ser que ha dit que hi ha indicis de que podia haver aquest finançament il·legal. Per tant, jo crec que el govern d'Espanya fa molt de temps que no s'aguanta, fa molt de temps que està intentant fer de mans i mànigues per aguantar un dia més a la Moncloa, i al final el que això passa és que estigui tot paralitzat, que no hi hagi pressupostos, que no s'avancin en polítiques, que la gent, que s'aprovi una llei de multiresidència, com dèiem abans, i no s'acabi aplicant fins quan? Això és el que és el que no podem permetre, no? I al final, quan tens aquests processos judicials oberts que amenacen per tot arreu i fins i tot el teu cor, com és el finançament il·legal del partit, jo crec que algú s'ho hauria de fer mirar, dir que fins aquí, convocar eleccions i que a partir d'aquí els ciutadans lliurement decideixin el rumb una altra vegada del país, perquè si no, el que estan aconseguint és aquesta paralització. Com nosaltres comentàvem al principi de l'entrevista, el tema de la llei de multireincidències, que estem aquí. Per què pot aguantar un país 3 anys sense pressupostos? Com pot ser? Es deixen de fer moltes coses sense pressupostos. Es deixen d'augmentar molts serveis sense pressupostos. Mm-hmm. No es pot aguantar un país sense pressupostos. Per tant, jo crec que les línies vermelles, per mi, fa molt de temps que es van creuar, però avui s'estan creuant de forma definitiva i algú ja hauria de posar punt i final a una legislatura que fa molt de temps que està finalitzada i donar veu als ciutadans.
0: I deixi'm, per acabar, també que li demani pel Pla de Barris, perquè el Govern de la Generalitat ha aprovat ja la segona convocatòria d'aquest pla, amb una despesa, diu, mínima de 200 milions d'euros. Ara parlava de pressupostos, deia ahir la consellera Paneque, que si aquests s'aproven podrien fins i tot doblar-se i arribar, en el millor dels casos, a la inversió de 400 milions d'euros, i l'Ajuntament de Badalona es presentarà, ja ho van explicar conjuntament amb Sant Adrià, amb un pla conjunt, que ja van anunciar que serviria per rehabilitar els barris limítrofs. No sé si ens pot donar més detall de terminis de presentació d'aquesta sol·licitud, que s'acaba el 17 de juliol, i de quina manera es concretarà, no? A barris com Remei o Sant Mori de Llefià, per exemple.
1: No puc donar més detall, perquè evidentment és un pla que s'està treballant en l'Ajuntament de Sant Adrià, però que el que sí que puc dir és que efectivament afecta a tots els barris limítrofes entre Sant Adrià i el Besòs i que, òbviament, es presentarà a temps i amb la màxima partida de la que es pugui disposar. Jo crec que és una llei de barris que serà bo per aquests 4 barris afectats, i el que volem és que, i jo ho vam dir fa en la primera convocatòria, el que volem és que quan ens presentem aquesta convocatòria al Pla de Barris ho fem amb garanties, i no té cap sentit fer-ho sols quan estem compartint problemes amb la ciutat veïna com és Sant Adrià. Per tant, aquesta convocatòria l'estem acabant de perfilar entre els dos ajuntaments, s'han fet moltes reunions, s'ha creat fins i tot, no?, una comissió que ho està treballant de forma molt intensa, i abans del 17 de juliol es presentarà amb totes les garanties perquè així la Generalitat ens ho pugui aprovar i que al final acabin arribant aquestes millores als barris que estan fent frontera amb Sant Adrià del Besòs.
0: A quina quantitat econòmica pensen arribar?
1: No tinc aquesta data ara mateix, però insisteixo...
0: O la TEI no me la vol...
1: És que els projectes s'estan acabant de redactar per part dels dos ajuntaments, i crec que seria també no de tot lleial si jo m'avancés a explicar-ho, però en el seu moment es fa com quan una roda de premsa, es presentarà el projecte, es presentarà amb els imports, amb els temps i amb les actuacions concretes.
0: I ara sí, per acabar, jo dic perquè també regidora de l'àmbit d'esport, hem començat parlant d'esport amb la Supercopa, de seguida entrevistarem també el CEO de la Penya, Ferran Lavinya. Avui serà el protagonista del nostre Almirador aquí al Badalona Matí, però també en l'àmbit esportiu li volia demanar per la pista de l'Skateàgora, que es troba precisament a tocar d'aquest espai de la Barca Maria, que també està en transformació després de diguéssim, l'afectació del temporal Harry. A l'abril va sortir la licitació per gestionar l'espai i el concurs ha quedat desert, no? Què pensen fer?
1: Bueno, és veritat que nosaltres vam obrir aquesta licitació, vam parlar amb diferents persones perquè ens ajudés sin hacerla, doncs mirant cap al futur, mirant què podria ser aquesta pista d'Skateàgora, ha quedat deserta, llavors ara el que estem és en un període de veure per què ha quedat deserta, a veure si podem millorar com a ajuntament alguna de les característiques que oferíem, i a partir d'aquí...
0: Modificant doncs, requeriments?
1: Modificant requeriments, o modificant també doncs, quina és la intenció, el futur, què ha de ser d'aquesta pista al futur, no? Què ha de ser, com ha de conviure amb el veïnat, com ha de donar també sortida a tots aquells veïns vines de Badalona que ho volen, més petits, no?, sobretot, que la volen fer servir. Bueno, estem ara en aquest procés de veure per què ha passat, i a partir d'aquí doncs ho farem.
0: Quan es pensa tornar a presentar el projecte a licitació?
1: Jo crec que no seria prudent dir-ho de la meva part, perquè hem de parlar amb molts actors. De fet, treure la licitació ja no va ser senzill, perquè no, les concessions no són fàcils, però bueno, tornarem a refer i a mirar-ho.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres, Rosa de l'Amo, tercera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona. Que vagi bé.
1: Bon dia.
2: Badalona Matí. Som aquí.
3: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
4: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
5: Necessites més espai a Badalona? Trasters amb accés directe amb persiana directa al carrer, segurs i pràctics. Ideals per autònoms i empreses. De 4 a 14 metres quadrats i des de 100 euros al mes. A l'Avinguda Sant Salvador 9, a Llefià.
6: Truca al 604 26 92 22. 604 26 92 22.
7: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
9: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
9: bdncom.cat.
8: Badalona passa aquí.
10: La ciutat no s'atura.
11: Badalona.
10: Tampoc ho fa la vostra ràdio.
12: Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Treballem per fer-te arribar a l'actualitat local.
14: Allò que passa al teu costat.
13: Fent periodisme rigorós i de proximitat.
15: Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.
2: El Mirador del Badalona Matí. Una visió en primera persona de la nostra ciutat.
0: I a aquesta hora parlem també de bàsquet i de retorns. Ho fem de la mà d'un home que va ser jugador del Joventut de Badalona i que ara ha tornat per ser-ne el CEO, una mena de conseller delegat. Ell va ser una peça clau del club en un dels períodes de més èxit i ara esperem que també ho sigui en aquesta nova etapa. Avui, aquí al nostre Mirador del Badalona Matí, parlem amb Ferran Lavinya. Què tal? Molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
0: I abans d'arrencar amb l'entrevista, Ferran, sempre en aquest mirador demanem als nostres convidats que ens proposin alguna música que doncs, els inspiri en certa manera o que els traslladi en algun moment de la seva trajectòria professional o que simplement els agradi i els motivi i vulguin compartir amb nosaltres. I tu ens proposaves això.

0: Es tracta de Springsteen, amb aquest de River. Per què aquest tema musical?
1: Home, és evident que no és per sortir a jugar un partit.
0: Però potser és per després, quan ja has tornat a casa després de la victòria, no?
1: Bueno, no, és una història més personal, no? És la música d'adolescència, amb la meva dona, ens agradava a tots dos molt. Bueno, em recorda totes aquestes vivències de jove i, sobretot, la inspiració d'algú que amb les seves lletres transmet una història, pot transmetre, això és una cosa que a mi sempre m'ha admirat molt, la gent que amb la seva creativitat és capaç de transmetre. I, bueno, doncs, ha sigut un ídol musical de joventut i ara, tot i que va passant el temps, encara l'anem seguint sempre que podem.
0: Què n'esperes d'aquesta nova etapa al capdavant del joventut? Quins reptes tens per endavant?
1: Bueno, espero que sigui una etapa exitosa en el personal, però sobretot en el global, en el club. Doncs que el dia que s'acabi aquesta etapa poder mirar enrere i dir que hem fet la feina ben feta, que hem fet bé les coses, que s'han aconseguit assentar les coses bones i millorar les que encara no estan funcionant prou bé, i doncs que tothom pugui tenir la imatge de que s'ha treballat bé, s'ha treballat amb honradesa i amb professionalitat i que s'ha fet un cicle en el qual el club doncs ha millorat i s'ha professionalitzat encara més del que està ara.
0: Perquè quin diries que és el Club Joventut amb què has topat, no? Amb què t'has trobat?
1: Bueno, jo tinc la sensació d'un Club Joventut que ha crescut molt en molts àmbits, en l'esportiu, en l'extraesportiu, en el fins i tot parlant també del recinte, no? Però en un club on doncs el primer equip masculí està en un bon moment, amb el femení hem baixat, però amb la idea de tenir un equip potent i fer una bona aposta de cantera per anar pujant jugadores. S'està apostant també a la base per continuar amb la dinàmica habitual i històrica d'anar formant jugadors i jugadores i entrenadors i entrenadores, que és molt important. Amb el bàsquet, amb cadira de rodes, també estem fent un pas endavant. És a dir, esportivament m'he trobat amb aquest club, però un club que ha crescut molt i que requereix de moltes mans i de molts processos i estructures per funcionar. No? I aquest creixement que ha sigut com molt exagerat, ara falta acabar-li de posar una mica d'ordre per treure-li el màxim rendiment.
0: I és això el que et refereixes quan parles d'aquesta necessitat, no? O de que t'agradaria deixar aquesta empremta de professionalització del club.
1: Sí, de fet ja ho està, però ara mateix aquest creixement tan exponencial de tot fa que els clubs ja no siguin com abans, que amb poca gent es poden portar. Ara s'ha d'intentar, o s'ha de treballar en la línia d'automatitzar, de processos i de maneres de treballar que facilitin el poder ser efectius, no? El que abans requeria una o dues persones per fer una feina, ara requereixen moltes més perquè hi ha moltes més coses a fer.
0: Avui toca parlar també de la Supercopa, perquè Badalona hem conegut que acollirà per primera vegada una Supercopa i la penya hi participarà també com a equip anfitrió, no? Serà del 19 al 20 de setembre. Com ho entoma el club?
1: Bueno, molta il·lusió. Totes aquestes activitats o tots aquests esdeveniments que vigilen al voltant del bàsquet i en el qual la ciutat i el club estan implicats, doncs amb la màxima il·lusió i amb la màxima ambició.
0: Ens hem quedat amb les ganes de poder disputar aquesta final a 4 i en aquest cas això no passarà, i a més a casa.
1: Bueno, estem classificats, esperem a veure si aconseguim ser classificats com a campions de Lliga, a veure si i el nostre repte i la nostra ambició és guanyar tots els partits que ens queden fins a final de temporada. Sabem que és un repte complex i que és molt complicat que això pugui passar, però nosaltres treballem amb aquest objectiu i amb les ganes de muntar el millor equip possible de cara a la temporada vinent, també per poder afrontar aquest primer repte, que ens faria molta il·lusió. I com dius, en aquest cas, en el pitjor dels casos com a organitzador, ens classificaríem per jugar aquesta Supercopa i amb la màxima ambició per competir-la i guanyar-la.
0: I per fer-ho com a cap de llista, també. De fet, en cas de guanyar aquesta competició, es tancaria un cercle, en certa mesura, perquè fa 40 anys que la Copa, que la penya va guanyar també la Supercopa. Només ho ha fet dues vegades a la seva història, l'any 85 i l'any 86, i seria ben bonic repetir 40 anys després.
1: Qualsevol excusa és bona per guanyar alguna cosa i celebrar-ho.
0: Això mateix. Venim d'un partit ahir contra l'Unicaja, una segona part que es va haver de suspendre també el descans per problemes amb el videomarcador i que els verd i negres s'han col·locat fàcilment a la butxaca, podríem dir, fàcilment entre cometes, mai és fàcil, però vaja, amb un solvent 95-74, no? Com valores aquesta dinàmica de la penya?
1: Bé, jo crec que estem fent una temporada fantàstica que a més estem acabant en un molt bon moment. És cert que ens quedarà l'espina de la BCL d'haver organitzat la final a 4 a casa i no haver-hi pogut ser. Ens va agafar en un moment doncs esportivament complicat per les lesions que vam tenir. Tot i així vam poder competir fins a l'últim moment, però en el món de l'esport a vegades surt cara i a vegades surt creu. Jo crec que nosaltres vam fer gran part del treball que havíem de fer per poder-hi ser, segurament no suficient, per això no hi érem, però crec que ara mateix l'equip està en una bona dinàmica, hem pogut incorporar en el Giannis Moran per donar-nos un plus més de força a l'equip i amb el treball que està fent l'equip, i crec que arribem en un bon moment. Jo estic veient els jugadors molt, molt endollats i amb moltes ganes d'anar més enllà, no? De no deixar-ho en una bona lliga regular, sinó de poder competir els play-offs amb garanties.
0: Giannis Moran, el nou fitxatge, hi haurà altres incorporacions d'aquí a final de temporada?
1: No estan previstes.
0: No estan previstes.
1: Això, tot i així, sempre remeto el mateix, hi ha un equip tècnic encapçalat pel Jordi Martí, però vaja, des de la part que em pertoca a mi no està previst, perquè l'equip jo crec que està complet, està en bona dinàmica, i ara entrar una nova peça no tindríem temps d'adaptar-la.
0: I Guillem Vives continuarà la temporada vinent al Joventut?
1: Bueno, el Guillem Vives acaba contracte aquesta temporada i nosaltres estem fent un procés de converses en les quals hem de veure com es confecciona l'equip, però repeteixo, tota la part esportiva pivota sobre el Jordi Martí, i no seria tampoc prudent per part meva ficar-me dintre de la seva tasca. La meva tasca és supervisar que ell faci bé la seva feina.
0: Anem a fer un salt en el temps. No. Ho dic perquè tu vas ser també director esportiu al Sant Pep.
1: Sí.
0: Com recordes aquella etapa?
1: Bueno, molt maca, molt estimulant, però a la vegada molt dura. Va ser una etapa molt dura en el que ens vam trobar, la gent que vam entrar en una situació molt complexa, que ha derivat en una situació molt trista, que és que Badalona ha perdut un pavelló emblemàtic i històric, que el Sant Josep de Badalona ha hagut de sobreviure com bonament ha pogut durant aquests anys, fins que ha trobat una estabilitat, una instal·lació on poder desenvolupar-se i on continuar fent el que feia fins llavors, que és siguent una de les grans escoles de bàsquet de Badalona, com moltes altres hi ha, no per això, o sigui, no és de l'única, per això Badalona és una ciutat on el bàsquet és tan important i som el bressol del bàsquet, perquè hi ha la penya i perquè hi ha altres clubs al voltant que també treballen molt amb el bàsquet base, i hi ha molts clubs, i per tant doncs ha pogut continuar amb aquesta línia, també gràcies a que ha entrat altra gent, els que ens vam cremar en aquesta etapa perquè vam haver de fer molta feina i va ser molt dura, doncs vam poder deixar una petita opció que els que entressin després poguessin acabar-ho d'endreçar i posar bé. Però recordo com una etapa molt complexa i molt dura, però a la vegada molt estimulant, i amb gent que es va implicar moltíssim més enllà del que pertocava per poder fer que el club subsistís.
0: Vas ser també un dels jugadors de referència del conjunt, que el 2008 va aixecar la Copa Olep 2008, i també la Copa del Rei de Bàsquet d'aquell mateix any, dos dels èxits més recordats, no? També per l'afició en aquestes últimes dècades. Ha canviat molt, diries tu, el bàsquet en aquests anys? L'esport en general ha canviat?
1: Sí, tot va evolucionant i es va fent més complex. No? És una mica el que parlàvem abans, no? Les estructures dels clubs. En essència, el joc té els seus matisos, ha anat modificant-se, però continua sent 5 contra 5, que hem de ficar la pilota a la cistella, i en si el joc ha anat evolucionant amb algunes coses, però no és un canvi radical, però sí que és veritat que les estructures dels clubs sí que cada vegada són més complexes, les competicions cada vegada són més complicades, ja ho hem vist amb la BCL, ho estem veient amb la dimensió que ha agafat Eurolliga, és a dir, evidentment que ha evolucionat, i també les millores tècniques i tàctiques dels jugadors també són evidents. Hi ha, no potser en aquella època, però anteriorment sempre hi havia alguns equips en les lligues que veies que no acabaven de... I ara qualsevol equip et pot guanyar, qualsevol equip et competeix, només cal veure l'ACB per final de temporada, els equips que estan a la zona baixa, com estan competint i com estan lluitant.
0: En aquest afany d'una mica de professionalitzar, no? Que ens deies que ara és un món i unes estructures esportives més complexes, no? De les d'unes dècades ençà. Quin paper creus que pot jugar la intel·ligència artificial en tot plegat? O l'esportiu és un camp que s'escapa a la IA?
1: Bueno, segur que es poden trobar aplicacions en la part esportiva, el que passa també hi ha una part de lo esportiu que també és molt de percepcions i de sensacions, i és molt de pell. Llavors aquí la IA no sé si pot entrar tant, però és que és el que estàvem parlant abans, és que hem parlat d'organització com a club, de processos, de maneres de treballar, de maneres de fer les coses, que ens pot ajudar en moltíssimes coses.
0: Quan fa que no jugues a bàsquet de manera professional? És alguna cosa que es troba a faltar?
1: És alguna cosa que es troba a faltar? Sí, d'alguna manera sí, però també jo tenia molt clar quan ho vaig deixar que s'havia acabat. A més, jo ho vaig deixar també amb una lesió a la cadera, que no em deixava rendir i no em deixava entrenar en condicions, i jo també tenia clar que el dia que jo no pogués anar al meu límit, aquell dia s'havia acabat. Jo, per poder jugar bé a bàsquet, havia d'anar al meu límit. I quan vaig veure que això no podia ser, però al cap dels jugadors o de la gent que ha competit és una mica traïdor en aquest sentit, no? A vegades al teu cap li sembla que tu pots fer moltes coses que en realitat no pots fer, però és que estàs entrenat per això, no? I com a anècdota ho comentàvem l'altre dia veient... vaig baixar un moment a veure l'entrenament i el Dani Miret estava fent una correcció i va cridar en Ferran Mauri, que està entrenant amb nosaltres, amb el primer equip. Va dir: Ferran, pista. Jo em vaig girar a mirar i vaig pensar: ostres, dic, no, què estàs fent?
0: Que entro.
1: Què estàs fent? No, però
0: està bé que aquest instint no es perdi mai.
1: No sé si està bé, perquè estem una mica tarats, però és veritat que, home, trobes a faltar l'ambient del vestuari, trobes a faltar la competició, quan veus els partits des de la grada penses: ostres, que xulo seria estar allà. I, a més, com que les coses estan anant bé, l'equip està jugant bé i l'afició veus que està molt connectada, la veritat és que fa una mica d'enveja, sí.
0: En els últims 5 anys t'has dedicat al món de l'arquitectura, també a la gestió de projectes, no? Com veus la ciutat de Badalona pel que fa, doncs, això, aquesta possibilitat d'engegar projectes? Ho dic perquè tu tens la seu aquí, creus que és una ciutat emprenedora i que en l'àmbit de l'arquitectura, ara que també és l'any, no?, de l'arquitectura a Barcelona, que se celebra també un parc aquí a les Tres Xemeneies, doncs hi tenim molt a dir.
1: Home, Badalona té molt a dir amb tot això. Badalona és una ciutat molt potent i molt important, i jo crec que ens hem d'activar amb això, hem de fer moltes coses. Hi ha moltes coses a fer a Badalona, s'estan fent ara moltes obres que l'estem patint tots plegats, però tenim moltes coses a fer en l'àmbit del que ens toca a nosaltres directament, també amb la nostra instal·lació, no? el que estàvem comentant abans, no? Ara cada vegada més els pavellons acaben siguent contenidors de moltes altres coses. Doncs hem de trobar la manera de, en els propers anys, fer les inversions econòmiques que anem podent fer per poder, doncs, donar-li una nova cara, una nova imatge en el nostre pavelló. Més que una nova imatge, d'anar-lo
0: actualitzant.
1: No? Estem parlant d'una...
0: Hi ha inversió prevista a curt termini?
1: Bueno, hi estem treballant, hem de veure com ens encaixa pressupostàriament, perquè al final, com dic, és un global, però hem d'anar fent, encara que siguin petites actuacions, no? Hi ha coses que hem de quadrar el pressupost i veure si cada any podem fer alguna cosa. Estem parlant d'una instal·lació mítica, no només per nosaltres, és una instal·lació on, a part de ser la casa de la penya, que ja això ja és prou important, i de ser el Palau Olímpic de Badalona, que ja és prou important, però aquí hem tingut el Dream Team. Aquí no sé si vau veure la roda de premsa de l'entrada de l'Ietubos quan van guanyar la BCL, dient que era un orgull per ells haver guanyat aquest títol en el pavelló on la selecció lituana va guanyar el bronze del 92. És a dir, per molta gent és una instal·lació molt important i l'hem d'intentar actualitzar i cuidar-la.
0: Doncs amb aquest desig acabem. Ferran, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tanquem amb la música que ens proposaves també per finalitzar l'entrevista, que és de Coldplay. Sona així. Tampoc aquest és un tema que et convidi a sortir a la pista.
1: Amb Coldplay em va passar que el vaig descobrir quan me posava música sortint dels entrenaments, que és un moment ja de relax, i bueno, vaig començar a escoltar els primers discos, després ha mutat bastant, ha canviat una mica, ara és de grans masses, que a mi també m'agrada. I bueno, i aquesta és una cançó, a més, també, que amb els meus fills, doncs, escolto bastant, i amb la meva filla, ara, quan anem a entrenar-la, o quan tornem d'entrenar a recollir-la, també l'escoltem bastant.
0: Ferran Lavinya, ha estat un plaer, que vagi bé.
1: Molt bé, gràcies.

0: A Ràdio Ciutat, Badalona Matí.
1: Són les 11.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Notícies Badalona.
1: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Les obres del lateral de l'autopista podrien començar a finals del 2027, tot i que sobre el calendari estava previst que fos abans d'acabar el 2026. Des del Consorci Urbanístic de l'àrea de Sant Crist, però, es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Un dels principals obstacles per tirar endavant les obres del darrer tram del lateral de l'autopista, des de Coll i Pujol i fins a la Rambla de Sant Joan, ha estat l'expropiació dels terrenys dels edificis que hi ha a la zona. Des del Consorci asseguren, però, que l'expropiació és imminent. Francesc López Guardiola, gerent del Consorci, ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
4: Nosaltres aixequem actes d'expropiació aquest estiu. Immediatament després de l'estiu tancarem les actes d'expropiació. Per tant, l'expropiació serà ferma, inqüestionable. Després, algú pot no estar d'acord i recórrer al Tribunal d'Expropiacions o als contenciosos, als Tribunals de Justícia, per canviar la valoració. Però la finca serà ja del Consorci.
1: I la Generalitat de Catalunya ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris amb una despesa de 200 milions d'euros, un pla al qual es podrien acollir Badalona i Sant Adrià de Besòs, que l'abril ja van anunciar una proposta conjunta per rehabilitar els barris limítrofs entre els dos municipis. Recordem que Badalona no es va presentar la primera convocatòria, al·legant que no havia tingut temps per redactar la seva proposta. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que és probable que s'ampliï encara més la partida en funció de l'aprovació dels pressupostos del 2026. La portaveu també ha calcat la funció social d'aquest programa.
5: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió.
1: I precisament un dels municipis que es va beneficiar de la primera convocatòria del Pla de Barris va ser Santa Coloma de Gramenet. Gràcies a aquesta subvenció, el municipi colomenc recuperarà els ajuts per la instal·lació d'ascensors. Serà una de les múltiples actuacions per millorar l'accessibilitat i rehabilitar edificis als barris del sud de la ciutat colomenca. Segons ha explicat l'alcaldessa Mireia González, Santa Coloma de Gramenet només compta amb un 30% d'edificis accessibles. L'escoltem.
6: Davant també d'una població envellida o d'una població amb necessitats de mobilitat específica, doncs hi hagi un retrocés en les possibilitats, sobretot, de gaudir de la vida pública. I en aquest sentit volem posar també més recursos a recuperar, a través del Pla de Barri, el que són els ajuts a la instal·lació d'ascensors. Això és important perquè ens permetrà que hi hagi molta gent que avui dia doncs, no pot ser suficientment autònoma que ho pugui ser.
1: I en plana cultural, la gira d'estiu de la cadena Dial farà parada el divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona. El concert oferirà les actuacions dels cantants badalonins Edu Esteve i Oliver, exconcursants d'Eufòria. També pujaran a l'escenari els artistes catalans Nil Moliner, Borja, Marcos i La Tura. La gira de l'emissora municipal recorrerà 13 ciutats de 9 comunitats autònomes diferents entre el 17 de juny i el 5 de juliol. L'esdeveniment estarà presentat per la locutora Cristina Dalmau i l'entrada és gratuïta. I en esports, el Joventut va sumar ahir la seva cinquena victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga al guanyar per 95-74. La penya no va deixar entrar mai els malaguenys, que sempre van anar a remolc, i els vertinegres van arribar a guanyar de 31 punts. El tècnic Dani Miret explicava que estaven preparats per qualsevol trampa de l'Unicaja.
7: La xerrada prepartit avui ha estat una mica diferent perquè també doncs, al ser en un període de 20 minuts doncs, el tema d'anticipar i les possibles escenaris que ens podria plantejar Màlaga no? fora del seu estil doncs, ja ho han fet una mica, no? Han canviat una mica més en defensa, han tingut un moment doncs, que han provat fer coses que habitualment no pots anticipar tant quan jugues contra ells.
1: Sense temps per descansar, la penya tancarà divendres a Fontejau la lliga regular contra el Bàsquet Girona. Els verdinegres sabran quin rival els toca als quarts de final de play-off, que pot ser el València, el Múrcia o el Barça. Ara mateix tenim 23 graus a la ciutat.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
8: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Passa't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Passen 5 minuts de les 11 del matí i ens acompanyen la Júlia Susino i l'Edu Veciana. Què tal?
9: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Ara reia, Edu, perquè m'he quedat trabada aquí amb el teu cognom.
9: Ja sortirà.
1: Ja estàs
9: acostumat. És el segon dia, sí.
1: Vinga, va, doncs anem amb el repàs de tendències i notícies curioses. Avui tornem a parlar de la pista verda del barri de Llefià, a Badalona, la pista de futbol que ha estat escenari de l'anunci d'Adidas pel Mundial de Futbol d'enguany, on s'han pogut veure moltes cares conegudes com Lamine Yamal, com Leo Messi, com Zidane, com Beckham o fins i tot Bad Bunny. En vam parlar fa uns dies també, quan va sortir publicat l'anunci, i vam veure part d'aquest spot, però és que ara 3CAT també se n'ha fet ressò i ha parlat amb alguns dels veïns, diguéssim, protagonistes també d'aquest rodatge.
9: Doncs sí, com bé deies, el 3CAT se n'ha fet ressò i hem pogut sentir el testimoni dels veïns que han participat en aquest anunci fent de figurants. Per exemple, el del Maurizio, qui va llogar el pis que té davant de la pista perquè hi entressin les càmeres. I en les seves pròpies paraules diu que aquí no va venir ningú, fent referència a les estrelles com que has mencionat abans.
1: Que s'han muntat tot.
9: S'han muntat tot per ordinador. O també tenim el testimoni de l'Eric, que ens explica la seva experiència.
10: Inolvidable, no? En què la teva cara no surt,

0: no estiguessin tant al carrer.
1: De fet, segons Tiantès, no, i llegia, s'ha acordat amb Adidas, que és doncs la promotora també ara d'aquest espot del Mundial de Futbol d'enguany, doncs que part, diguéssim, dels diners que es paguen serveixin també per la reforma d'aquesta pista. Ara bé, l'altre dia pensava que no la reformin massa, perquè si ha tingut tant d'èxit tal qual està, no, amb aquesta, diguéssim, imatge més doncs de perifèria i de més, que no acabi de perdre aquest encat, o que mantingui l'essència malgrat actualitzar-se, i prestar doncs el servei amb les màximes garanties. Vinga, seguim amb esports, perquè avui li diem adeu a Alexia Putellas, estrella del Barça femení, que s'acomiada del club després de 14 temporades i ho ha fet amb un emotiu vídeo a Instagram.
2: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment...
0: Són 14 temporades, 30 títols, 2 pilotes d'or i 232 gols. És només una part del llegat que deix la jugadora de Mollet del Vallès durant la seva etapa al Barça. La capitana ho ha anunciat amb un emotiu vídeo al seu Instagram amb música de Rosalía de fons, on fa una repassada a la seva etapa del Barça i també un record molt nostàlgic al seu pare, qui malauradament va morir just abans que ella jugués al primer equip. El vídeo acaba amb l'Alexia parlant directament a càmera, dient que no es pot defensar la samarreta a mitges i que per això ho vol deixar ara, i anuncia que avui dimecres jugarà el seu últim partit com a jugadora del Barça, abans però a les 11 del matí, o sigui, ara mateix. Al Camp Nou hi ha un acte institucional de comiat presidint per Rafa Juste i Joan Laporta.
1: Doncs l'adeu d'Alexia Putellas, una de les grans. I un estudi, d'altra banda, ha afirmat que els hàbits de consum estan canviant i que la gent fa ara més vermuts i vesprejos i que ja no surten de discoteca. Vosaltres, que sou més joves, hi coincidiu amb aquest estudi o no?
3: Jo hi coincideixo, jo no surto de discoteca.
1: Més de tardes.
3: Exacte.
0: I tu, Edu? Jo és que soc de Reus i el vermut el duc a la sang.
1: Home, clar. I quin?
0: Vermut? Jo, a mi m'agrada el Miró.
1: El Miró. Bueno, no podem dir marques, però vaja, ho he preguntat. Vinga, va, doncs parlem. Parlem a ritme de discoteca i vespreig.
0: Doncs sí, és un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC, i en ell es pot llegir com la gent cada vegada prefereix més sortir de tarda que no pas a la nit. En concret, la meitat dels consumidors, malgrat l'augment dels preus, han reduït les sortides d'oci nocturn i les han traslladat a franges diurnes. Albert Vinyals, professor de la UAB i expert en psicologia del consum, destaca que en 25 anys a Catalunya han desaparegut gairebé el 40% de les discoteques i que ja no hi ha after hours, i que, paral·lelament, es surt més a fer el vermut, l'aperitiu o de vespreig. Això va lligat de la mà amb que les noves generacions tenim hàbits més saludables.
1: Serà això. Vinga, va, i de referències a Rosalía, que n'hem fet ja unes quantes, anem a la pròpia Rosalía, que ha estat la gran protagonista dels premis de l'Acadèmia de la Música.
4: Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí.
3: I és que la Rosalía ha arrasat completament els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. La cantant catalana va guanyar els 8 premis als quals estava nominada, inclosos dels més importants: Artista de l'Any, Àlbum de l'Any, Per Lux i Cançó de l'Any amb la Perla. El més curiós és que Rosalía no va poder assistir a la gala, però tot i així el seu nom va ser un dels més repetits a la nit, ja que també va guanyar premis com Millor Àlbum Pop, Millor Cançó Pop, Compositora de l'Any, Productora de l'Any i Millor Videoclip amb Bergame.
1: I seguint amb premis musicals, toca parlar ara també Júlia de Carol G, que ha estat una de les grans protagonistes d'aquest cap de setmana. Ha estat als American Music Awards.
5: Ahora todos tienen una colombiana, una puertorriqueña, una venezolana.
3: Sí, és que la Karol G ha triomfat als American Music Awards 2026, celebrats a Las Vegas, amb dos moments molt importants. D'una banda, ha rebut el Premi Internacional a l'Excel·lència Artística, un reconeixement molt especial pel seu impacte global dins de la música. I, de fet, aquest premi no s'entregava des del 2009, quan el va rebre Whitney Houston. En el seu discurs va parlar molt emocionada del sentit que li ha donat la música a la seva vida i va dedicar aquest moment als seus fans.
6: Very, very grateful. Like, first of all, thank you, God. He allows me to live the most incredible, amazing experience in my life. The most important thing in my life is purpose. I found purpose through my music.
3: I la nit encara va anar a més, perquè Karol G va guanyar el premi a millor

0: seu àlbum llatí pel seu disc Tropicoqueta i a més va actuar a la gala interpretant Ivone i Bonita amb una posada en escena molt cuidada i espectacular.
1: I si la cosa va de premis, avui acabem també aquest repàs de tendències parlant de cinema perquè els Javis van fer història al Festival de Cannes ara fa uns dies.
0: Sí, va ser la setmana passada. Javier Calvo i Javier Ambrosi, més coneguts com els Javis, han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cannes per la seva pel·lícula La Bola Negra. No només això, abans del premi la pel·lícula ja havia viscut un moment molt emocionant perquè després de la projecció va rebre una ovació de 19 minuts, és a dir, gairebé 20 minuts del públic dret aplaudint. Una d'aquelles reaccions que a Cannes ja indiquen que una pel·lícula ha connectat molt. N'escoltem el moment.
2: Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
3: A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias.
1: Doncs amb aquest missatge reivindicatiu dels Javis deixem aquí aquest repàs de tendències. Moltíssimes gràcies, Júlia i Edu, i ja podeu anar quedant pel vespreig, d'avui. Que vagi bé. Adéu.
4: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat. Ep, viatjar amb bus és segur. I amb una mica d'atenció per part de tothom, encara més. Ep, agafa't bé a les barres. Ep, vigila les teves coses. Ep, la motxilla millor davant. Són petits gestos que poden evitar grans ensurts. La seguretat és cosa de tots. Que no hi falti. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
5: Necessites més espai a Badalona? Trasters amb accés directe amb persiana directa al carrer, segurs i pràctics. Ideals per autònoms i empreses. De 4 a 14 metres quadrats i des de 100 euros al mes. A l'Avinguda Sant Salvador 9, a Llefià.
6: Truca al 604-26-92-22. 604-26-92-22.
1: I a aquesta hora del matí saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides amb motiu doncs, també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
7: Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim. Imagina tot el repertori que t'estic dient i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no? En aquestes hormones. I després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa a més a símptomes estil nerviosisme, no? Persones molt nervioses o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
1: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
7: Totalment, totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona. I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos. I això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici alteracions d'aquest sistema hormonal.
1: La tiroide. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
7: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no? Em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar molt a millorar la qualitat de vida en aquests pacients.
1: Per tant, d'aquí la importància, d'aquesta prevenció també, perquè parlem d'una malaltia autoimmuna, com deia la
7: Correcte.
1: Sònia. Quina relació hi ha entre tiroide i tema digestiu? Una persona que tingui alteració en les tiroides tindrà un mal funcionament digestiu?
7: Bueno, de fet, és una relació superinteressant i cada vegada, per cert, més estudiada. I hem de pensar que quan una persona té hipotiroidisme, el seu intestí també es torna més lent.
1: Aquest funcionament lent.
7: És a dir, això afavoreix més el restrenyiment, és a dir, a un buidat, no?, de femta més lent i, per tant, també va acompanyat normalment d'inflor i, en alguns casos, a un desenvolupament del famós SIBO, no?, el sobrecreixement bacterial a l'intestí prim. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen, doncs, més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades i, a vegades, no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? És a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticat, s'absorbeixen pitjor també, en ocasions, alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12, i això encara empitjora més el cansament. O sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipotiroidisme, doncs, passa just al contrari. L'excés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també, en ocasions, dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre amb diagnòstics digestius també acompanyar amb una analítica prèvia o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus d'alteracions.
1: D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
7: Sí.
1: El gluten és un problema també per la tiroide?
7: Bé, aquí és important fugir dels extrems, O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, Això, sobretot, transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions perquè sí, per així dir.
1: Abans deies, al final aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? De quins aliments els podem obtenir?
7: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui tan bé contaminat, uns bons marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni, també els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot, que coneixem la peça, i té un efecte antiinflamatori, aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible, i si volem alguna cosa més personalitzat, sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular amb més detall.
1: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
7: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no?, també aquí. Durant anys, per exemple, es va demonitzar el bròquil, la coliflor o la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos, i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control, i amb la tiroide més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
1: I l'estrès ho desequilibra tot.
7: Absolutament.
1: No? De quina manera afecta la tiroide?
7: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació i au, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir sobretot uns hàbits saludables de vida.
1: Quins senyals poden fer sospitar la ciutadania? Potser algú ens està escoltant, Sònia, ara i li ressona tot això una mica, no?
7: Sí.
1: Doncs queda per atenció, per doncs sospitar si pateix o no d'un problema de tiroide.
7: De fet, hi ha símptomes que molta gent normalitza i no haurien de normalitzar-se, no? Per exemple, el cansament constant, caiguda de cabell, boira mental, la inflor abdominal també que anàvem comentant, no? I el restrenyiment, temes d'alteracions en el pes, o pell molt seca, sentir com molt fred sempre, poden ser, no dic que sigui segur, però són signes que ens estan dient que alguna cosa no funciona bé. I si a més hi ha problemes digestius o algun dèficit, no, en l'analítica, com dèiem, de ferro o vitamina B12, doncs és molt interessant mirar més enllà i entendre que la tiroide, l'intestí i el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem fa uns anys, i seria interessant, doncs, un estudi una miqueta holístic.
1: Complet. Doncs, Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
7: Igualment.
1: I fins la propera.
7: Fins la propera. Adéu.
4: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat. El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
8: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
4: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
9: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
10: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Passa't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
11: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
1: Ens posem en marxa.
4: Al Badalona Matí ens posem en marxa amb tu a les 8 i t'acompanyem fins a les 12 del migdia.
11: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btn.com.cat.
4: Badalona Matí. Tota la informació, proximitat i diversió és aquí.

0: I a aquesta hora deixem una mica de banda temes que havíem tractat anteriorment amb la nostra següent convidada, coets, satèl·lits, i ho fem per mirar doncs, cap al cel, però una miqueta més a prop. Parlarem d'aviació, de com canvia el món dels avions també en aquestes últimes dècades, i de tot plegat doncs, ho tractarem amb la Mercè, Cuixart. Ella és enginyera de sistemes aeroespacials. Què tal? Benvinguda.
1: Bon dia, Núria.
0: Comencem amb una pregunta que segurament tots i totes ens hem fet alguna vegada, no? Com pot ser que una màquina que pesa tones, no?, desenes de tones, sigui capaç de volar?
1: La pregunta del millor, no? Si ho penses fredament, és bastant sorprenent, perquè un avió comercial pot pesar centenars de tonelades, però som capaços d'aixecar-lo, inclús creuar oceans. I el més interessant és que tot el que passa darrere ho explica la física i de manera bastant intuïtiva, que és el que intentarem fer avui.
0: Vinga, doncs comencem, no? Per on? Necessito saber per això. Què és el que necessita per començar un avió per volar?
1: Doncs potser la manera més fàcil és pensar que sobre un avió hi actuen quatre forces principals. Ens hem d'imaginar un avió just enfront nostre. Aquí a la dreta tenim la cara, a l'esquerra tenim el cul de l'avió. Llavors, per una banda tenim el pes, que és el que estira l'avió cap avall per culpa de la gravetat, no? És el mateix pes que tenim nosaltres pel fet d'estar a la Terra. Llavors, després, cap amunt, tenim la sustentació, que és la força que empeny l'avió cap amunt. I aquí és on està la clau del tema.
0: Nosaltres patim sustentació també? O és depèn a quina, diguéssim, alçada de l'atmosfera et situes?
1: No té res a veure. Ara hi entraré. La sustentació és la força que fa l'aire contra l'avió i és la força que aixeca l'avió i que de fet pugui volar. Llavors, simplificant molt, perquè una aeronau s'enlaire, l'aire, si la sustentació, la força que tira cap amunt, supera el pes, l'avió s'aixeca. I llavors, a part d'aquestes...
0: Com quan tenim un estel i el fem volar a la platja.
1: Allà actuen altres forces. Sí, o sigui, també hi ha sustentació, però...
0: O sigui, hi ha altres forces.
1: Exacte, hi ha... altres coses que interfereixen. Llavors, endavant i enrere, què tenim? Doncs, cap endavant tenim l'empenta dels avions, no?, que és la que, el mateix motor, no?, que accelera l'aire i és el que empeny que l'avió vagi cap endavant, i cap enrere tenim la resistència de l'aire, que és la que frena l'avió. Per tant, simplificant, perquè l'aeronau s'aixequi, la sustentació ha de ser més alta que el pes, i perquè avanci, els motors, és a dir, l'empenta cap endavant, ha de superar la resistència de l'aire.
0: I la pregunta ara és com es genera aquesta sustentació, no?, de la que ens parles?
1: Doncs aquí entren en joc les ales. Són l'element clau. O sigui, la sustentació, la força que tira cap amunt, apareix perquè el fet d'haver-hi ales en moviment modifiquen el moviment de l'aire que hi ha al seu voltant. L'aire estava tan tranquil, allà en el seu lloc de cel, i de cop i volta li passa un element a molta velocitat, llavors...
0: Genera una corrent, no?
1: Correcte, allà passen coses. Quin és el quid de la qüestió? Que les ales no són planes, sinó que tenen una forma molt concreta. La part superior, és a dir, ara estem mirant, tenim l'avió, no?, posat en horitzontal, estem mirant l'ala de front. O sigui, estem mirant com el perfil transversal que se li diu, estem mirant com la forma que té l'ala. Doncs, la part superior de l'ala és més corbada i la inferior és més plana. Això el que fa és que l'aire que passa per sobre vagi més ràpid que el que passa per sota. I això, atenció, que això és un mite bastant estès, no és perquè dues partícules, que una vagi per dalt, l'altra vagi per baix, hagin d'arribar amb el mateix temps a l'altra banda, sinó perquè, o sigui, aquesta inclinació i forma, o sigui, es modifica el que se li diu el camp de pressions i accelera el flux d'aire. Per tant, l'aire que va per dalt va més ràpid que l'aire que va per baix. Llavors, què passa aquí? Per la...
0: Tenen forma, ara jo estic pensant, Mercè, perquè ho entengui també l'oient, tenen una forma similar, diguéssim, a la de la típica silueta de balena que dibuixem. Una
1: correcte.
0: Mica.
1: I a baix, més pla.
0: I a baix és més pla.
1: Això és el que passa. Llavors, el que passa és, per la llei de Bernoulli, que això és més tècnic, quan un fluid, que en aquest cas és l'aire, va més ràpid, que és el cas de dalt, la seva pressió baixa. I llavors aquí ens trobem amb una diferència de pressió. A baix hi ha més pressió, a dalt hi ha menys pressió. I d'aquesta manera l'ala està rebent una empenta cap amunt.
0: Molt bé. I, per tant, això ajuda a mantenir amb aquesta, diguéssim, posició més elevada, no? A mantenir amb una tendència a l'alça el mateix avió. Exacte. Com si l'aire xuclés l'avió cap amunt, no?
1: Sí, exacte. Seria una manera intuïtiva de dir-ho. Però aquesta explicació l'hem de completar amb la tercera llei de Newton. La tercera llei de Newton és la d'acció-reacció, la que diu que si jo estic empenyant un moble, el moble m'està fent una força cap a mi, en sentit contrari, però d'igual magnitud. Llavors, això també passa amb els avions. El factor important aquí és que l'ala està lleugerament inclinada respecte al flux d'aire, és a dir, si em poso amb els braços estesos, no, aquests braços s'inclinen una mica cap amunt, llavors és com que l'ala ataca l'aire amb certa inclinació. Per això se li diu l'angle d'atac que formen les ales respecte al flux d'aire que li ve de cara. Llavors, el que està passant aquí és com que les ales estan una mica inclinades, estan desviant aire cap a baix. Llavors, si empenys aire cap a baix, aquest aire, per la llei d'acció-reacció, també empeny l'avió, però cap amunt. Llavors, avui dia s'entén la sustentació, és a dir, aquesta força que fan volar els avions cap amunt, com una combinació d'aquestes dues coses. Per una banda, la diferència de pressió que explicàvem, perquè l'ala està corbada, i per altra banda...
0: I el desviament d'aquesta massa d'aire, no?
1: Exacte, cap a baix.
0: Molt bé. Doncs, mica en mica, anem mantenint també per què els avions, va dir, els aires volen. No, no, és que l'exercici de concentració no és poc, eh? A veure, per entendre tot
1: avui això. Avui ens hem posat tècnics, sí, sí.
0: Avui això sembla un examen de l'ESPAU, Mercè. Per què els avions necessiten anar ràpid per enlairar-se, no? Agafar certa velocitat.
1: Doncs perquè la sustentació depèn molt de la velocitat. Com més ràpid circula l'aire sobre les ales, més sustentació generes. I per això els avions fan aquesta gran acceleració abans d'enlairar-se. De fet, si l'avió és massa lent, o inclús si l'angle d'atac, no?, aquesta inclinació a les ales, fos excessiu, es deixaria de generar sustentació, o sigui, prou sustentació, la suficient.
0: Per tant, cauria.
1: I s'entraria en el que s'anomena pèrdua. Llavors, aquí també és un mite, quan es diu que l'avió està en pèrdua, és... Ui, han fallat els motors. No han fallat els motors. És que
0: això
1: no...
0: ho hem vist a moltes pel·lícules, eh?
1: Sí, sí. I també en els avions acrobàtics juguen amb això, el fet de que ara pujo, ara torno, o sigui, bàsicament tota l'estona està equilibrant si guanya una força cap amunt o guanya la força cap a baix. I doncs això, és que no és que estiguin fallant els motors, sinó que el flux d'aire deixa de circular de manera orgànica per sobre l'ala, no? I es generen infinites turbulències i per tant no es pot generar aquesta sustentació.
0: Tot això, una vegada els avions diguéssim estan en funcionament, imagino que hi ha sensors que ho van detectant i els pilots són els que controlen, no?, aquests fluxos d'aire de sustentació.
1: Totalment, l'aviació és tan segur, és a dir, els marges d'error són tan mínims i és tot tan redundant, és a dir, en cap cas es depèn només de la formació del pilot, que és altíssima. Hi ha diversos sensors fent la mateixa feina a la vegada, i si et falla un tens l'altre i tens molta informació per estar monitorant constantment l'estat de l'avió.
0: Com creus tu que serà l'aviació d'aquí a 20-30 anys? Haurà canviat molt?
1: A veure, és una mica fer volar coloms. D'entrada, i per on estan en les investigacions, o sigui, per on estan en el món de la recerca i el desenvolupament ara mateix, diria que els avions d'aspecte físic per fora no seran radicalment diferents.
0: El combustible potser sí que haurà de canviar d'aquí unes dècades.
1: Això és un temón, sí, sí. És un gran tema. Sí que estem anant cap a millorar l'eficiència. Per tant, veurem avions més lleugers, amb materials avançats, que milloraran que pesi menys. Els sistemes digitals també seran més intel·ligents, perquè tanta robustesa que es vol, de vegades fa que no s'acabi d'implementar la tecnologia d'última generació perquè si funciona no ho toquis. Llavors, tindrem sistemes digitals més intel·ligents i també motors més eficients. I això ho vinculo amb el que em preguntaves, que ara mateix hi ha investigació, de fet, amb l'hidrogen com a combustible, que sí que és cert que podria reduir molt les emissions de diòxid de carboni, però alhora planteja reptes enormes d'emmagatzematge, infraestructura i l'impacte ambiental global. I a més això obligaria...
0: Perquè passaria més l'emmagatzematge d'hidrogen? S'hauria
1: crec que no. O sigui, de fet no, perquè seria, o sigui, seria líquid. És bàsicament que això obliga a redissenyar tots els avions i a replantejar tots els aeroports del món.
0: Quina és la quantitat de trànsit, diguéssim, no, d'avions que hi ha al cel? Ho dic perquè quan mirem moltes vegades sembla que no hi hagi res, però realment el trànsit és constant.
1: Sí, sí, és espectacular. És, o sigui, és un sistema extremadament ple, però extremadament regulat i coordinat. Llavors, per això és tan important que funcioni amb uns nivells de seguretat tan alts.
0: I el control de l'espai aeri, amb aquestes torres de control que altra vegada, no, les hem conegut a través del cinema, no?
1: Sí.
0: Com ens l'hem d'imaginar? És tal qual? Ho veiem a les pel·lis?
1: I, o sigui, els controladors aeris hi són una peça absolutament crítica. De fet, és com l'últim pas de la cadena. Però normalment pensem només com en la figura del controlador parlant amb ràdio, amb els pilots, donant ordres, però, com deia, hi ha com tota una xarxa aquí darrere, és el que s'anomena Air Traffic Management.
0: Ens hem d'imaginar com, diguéssim, la cabina aquesta, no?, que tots tenim una mica al servei també del Servei Català de Trànsit, però en aeri, no? Multicàmera.
1: És a dir, clar, això és com l'últim pas, no?, els que donen ordres imminents de què cal fer, però darrere hi ha com tota aquesta xarxa de planificació i predicció que és cap on estem anant ara, no? Que l'objectiu no és només evitar col·lisions, que això ja passa, no hi ha col·lisions, sinó ara el que estem intentant aconseguir és que el sistema sigui eficient i estable. I per això aquesta xarxa que comentava no només inclou els controladors, sinó sistemes radars, navegació per satèl·lit, sistemes digitals de planificació, gestió meteorològica també, coordinació entre països també.
0: Què és el més difícil de gestionar? Ara pensava també en els drons, perquè ja no només volen avions, sinó també drons, que no sé, potser estic molt equivocada, i la distància a la que volen respecte a la Terra és molt diferent que la d'un avió, però s'ha de regular també.
1: Sí, és molt diferent, però les pujades i les baixades dels avions ocupen espai de drons. Llavors ara mateix els drons són una ínfima part i realment està regulat quines zones es poden pilotar drons, però no m'estranyaria que d'aquí uns anys tot
0: es regulés de nou,
1: es barregés i per tant calgués una nova regulació.
0: Què és el més difícil de gestionar, Mercè, de tot plegat?
1: Doncs la incertesa, jo diria, perquè l'aviació funciona amb una planificació extremadament precisa i qualsevol element pot canviar-la, o sigui, ja sigui una tempesta al mig del camí o a l'aeroport de sortida, d'arribada, vent, que un aeroport estigui saturat perquè hi ha hagut un error tècnic en un tema elèctric o fins i tot conflictes geopolítics. Llavors, tal i com està ara tot connectat, que tot és part d'una xarxa, aquest avió surt a aquesta hora, arriba allà, entra en aquesta porta d'embarcament, llavors se'n va a una altra ciutat. O sigui, tal i com està connectat de manera tan òptima, un radar petit pot propagar molt ràpidament tota la xarxa europea o mundial.
0: I això és el que podria, diguéssim, guanyar en eficiència amb aquesta digitalització, no?
1: Exacte. Això és el que s'està mirant d'optimitzar, de quina pot ser la ruta més òptima i això, i que un petit impediment no col·lapsi tota la xarxa sencera.
0: Doncs, Mercè, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos ajudat a descobrir que darrere un vol hi ha física, hi ha matemàtiques, hi ha enginyeria, hi ha molta coordinació, molta ciència, i també una cosa que és bonica, que és entendre que els avions no desafien la física, sinó que hi remen conjuntament, no? I juguen a favor. Justament volen perquè aprofiten les lleis de la física d'una manera que és extraordinàriament intel·ligent. Que vagi molt bé, Mercè.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: Badalona Matí, al 94.4. El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
3: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
2: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
4: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Passa't i descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
0: I aquesta hora també ens acompanya en Ricard Boter, de la històrica drogueria Boter, per parlar de com preparar les terrasses i els espais exteriors. Ara que arriba el bon temps, de fet tenim temperatures que sembla que estiguem al juliol, pràcticament.
5: Sí, hem arrencat molt fort, sí.
0: I què? Què no tenim en compte a l'hora d'arreglar o posar, diguéssim, el dia a la nostra terrassa? Que ens la mirem amb uns altres ulls, també.
5: Sí, després de la hibernació de tot això, de la temporada passada, doncs ve l'estiu i potser s'ha de posar en ordre pues, el mobiliari de fusta, normalment...
0: S'ha d'hidratar, no? Perquè ha patit, s'ha quedat.
5: També tot el mobiliari de PVC, que també és típic de jardí, no? Mm-hmm. Hi ha tot de coses que li podem fer per, bueno, revitalitzar-los i en certa manera, nutrir-los.
0: Mm-hmm. Pèrgoles de fusta, armaris de fusta, taules, cadires...
5: Balles...
0: Com els hidratem? Mm-hmm.
5: Sí, sobretot, la base és oli de llinosa, que ara el venen com a oli de teca, mm-hmm. i tens olis de colors, fins i tot, perquè... Normalment el sol castiga molt a tot aquest material i el queda decolorat. Uh-huh. I bé, sí, bé, s'ha de fer una bona neteja, ben desengrassat, i després pues, aplicar l'oli aquest i li donarà resistència.
0: A vegades, amb la pluja i com l'ha castigat el sol, doncs la fusta queda també com grisenca,
5: sí,
0: no?
5: Aquí
0: s'ha de capar.
5: Sí, sí. Paper de vidre i després un bon desengrassant seria una bona cosa.
0: I pel PVC, pel mobiliari de PVC o de
5: sí.
0: resina, com
5: sí.
0: es tracta?
5: Hi ha uns productes específics que netegen i alhora no els ressequen, perquè la majoria de vegades el que els hi passa a aquest material és que es crema i es trenca. Crema, mm-hmm. es queda com desnutrit, encara que sigui plàstic, eh? És un material que s'asseca per dintre i llavors es trenca. Mm.
0: I per recuperar, Ricard, paviments o terres exteriors, que potser han patit doncs, pols dipositada durant temps,
5: sí,
0: taques d'humitat...
5: La molsa...
0: Això, restes vegetals, no? Com es fa?
5: Sí, hi ha diversos productes, fins a cert punt, depenent de la intensitat que necessitem, podríem fins i tot agafar productes per netejar restes d'obra, de quan un fa obres a casa. Però hi ha uns productes específics per treure el verdet, amb uns raspalls aquests de punxes, de plàstic, mm-hmm. i fer una bona esbandida.
0: Mm-hmm. També és moment de, diguéssim, estirar els tendals,
5: sí.
0: no? I ens n'adonem, doncs, que també han patit l'hivern, no? Estan molt bruts.
5: Sí, sí.
0: Hi ha algun producte, també, per poder-los tornar a posar al dia?
5: El mateix, és un producte molt relacionat amb el mobiliari de plàstic. És un producte que bueno, no ataca el plàstic i alhora el neteja.
0: Cada vegada hi ha més consciència ecològica. Noteu que la gent busca productes que siguin més sostenibles per la neteja, pel manteniment de la llar i d'aquest
5: sí,
0: tipus
5: sí.
0: de mobiliari.
5: I les mateixes marques són les primeres que miren d'enfocar-se cap aquí. De fet, et diré que la drogueria antiga és bastant ecològica. Llavors, al final, és agafar les maneres que hi ha des de tradicionals i netejar les coses com s'han fet sempre i mm-hmm. sempre procurant pues, això, no cremar-les o no cedir-se.
0: És possible, amb un oli de teca, aprofitar també aquest procés d'hidratació de la fusta que tenim, per exemple, a la taula del pati o del balcó, per fer un canvi de color?
5: Sí, i tant.
0: Sí? Sí. N'hi ha d'incolor i n'hi ha...
5: Hi ha olis amb color afegit que tu li pots donar un altre aire.
0: Ara, passar de fosca clar sempre és més difícil.
5: Sí, sí. Hi ha productes per decolorar fusta, però estem pensant com la roba, que estem fent una acció que ataquem la roba per treure-li el color. Llavors també la debilitem. I la fusta no deixa de ser una cosa viva, també.
0: I, per tant, acabarà patint més aquestes inclemències del
5: sí,
0: temps.
5: Sí, sí.
0: Escolta, estem a 27 de maig i tenim a tocar ja
5: a
0: la celebració
5: night.
0: De la Shopping Night, que serà el dia 6 de juny aquest any. Com serà aquesta edició?
5: Bueno, jo, de fet, estic en contacte amb tots els comerciants del voltant i estan preparant concerts molt xulos, la majoria.
0: Tots ambientats als anys 20?
5: Als anys 20. Nosaltres, per casualitat, tenim una tenda del 1924, llavors és com que ve com molt de pas. I farem una ballada de swing, un ball molt xulo i molt divertit. Que jo...
0: Només cal treure el davantal de l'avi, no?, de l'armari.
5: Sí, sí. No, vestits així...
0: Vestits d'època.
5: I pantalons així, com el de Freixenet, que portava els pantalons pujats.
0: I fareu ballada de swing, sí, en el vostre cas.
5: A dintre del garden, en el jardí...
0: Que bonic.
5: Traurem material i posarem un espai per poder ballar.
0: Doncs esperem que siguin moltes les persones, que sempre és un èxit, la Shopping Night, eh?
5: Molt divertit.
0: Fa no gaire els comerciants ens deien, no et pensis que no és un dia en què es fa massa
5: cares. No, està clar que és una cosa...
0: I a més es prepara també, digui, hi ha una despesa associada.
5: Que fas cara a la comunitat.
0: No. Però sí que és veritat que és molt bonic i sí, la gent ho espera amb moltes ganes, eh? Creus que iniciatives com aquestes ajuden també, en certa manera, a donar vida al comerç de la ciutat?
5: Sí, totalment. Totalment. Al final és la diferència amb internet.
0: Doncs exacte. 6 de juny, tothom al carrer per gaudir del comerç de proximitat i d'aquesta currada, d'aquesta gran feina que suposa la Shopping Night. Moltíssimes gràcies, Ricard. Que vagi bé.
5: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
2: Badalona Matí. Periodisme de proximitat.
4: El nou Conforama a Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama a Badalona. La teva...

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
2: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
1: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
3: I anem al carrer, com a mínim, i anem de manera imaginativa. Miquel, Miquel Creixell, què tal? Molt bon dia.
4: Anem a passejar.
3: Perquè és que en Miquel ens porta a passejar cada mes. Clar que sí. Eh? Ell ens anima a partir avui des de Martí Pujol, des de l'Avinguda Martí Pujol, i a partir d'aquí, doncs, seguir aquest recorregut que fem per la ciutat.
4: Hem acabat el carrer de Barcelona i, per tant, sortim del barri de Dalt de Vila. I entrem en el barri que avui denominem Centre, diguem-ne, per entendre'ns. I ens trobem...
3: Tot i que Martí Pujol va de Bufalà a Centre.
4: Sí, sí. Ens trobem amb la llarguíssima avinguda de Martí Pujol per donar-li el nom oficial. Però també molta gent segueix dient la Riera de Canyet, perquè allò va ser una de les quatre rieres fonamentals de la ciutat. Sant Joan, Canyet, Canyedó i Matamoros. Doncs bé, la Riera de Canyet, que també ha tingut altres noms, evidentment aquesta riera està canalitzada per sota, perquè les rieres no es poden tapar mai, perquè si baixa aigua per una riera s'ho emporta tot.
3: Clar.
4: I tenim l'avinguda Martí Pujol per sobre de la Riera de Canyet, que és la més llarga de les quatre principals de la ciutat.
3: Clar, és que el nom el conserva la part nord.
4: Exacte.
3: La part, diguéssim, que toca els peus de la serralada marina.
4: Exactament. I neix a la muntanya de Cal Amigó.
3: A la muntanya de Cal Amigó.
4: Exacte.
3: Molt bé.
4: Neix allà.
3: Alguna, diguéssim, curiositat històrica pel que fa Martí Pujol?
4: A veure, jo el que feia és anar baixant en direcció al mar. I allà ens començarem a trobar coses. Per exemple... travessem el que avui es diu la Via Augusta, la carretera de tota la vida, I allà, a l'avinguda Martí Pujol, s'acaba aquesta denominació de Via Augusta i comença una altra denominació, Josep Anselm Clavé. Aquell fragment de carretera que comença aquí a l'avinguda Martí Pujol s'anomena Josep Anselm Clavé. Personatge que, juntament amb Pompeu Fabra, té més denominacions en el nomenclàtor de Catalunya. Tenen més carrers a Catalunya anomenats.
3: I que aquí coincideix que estan a tocar el carrer Josep Anselm Clavé de la plaça de Pompeu Fabra.
4: Exactament. Més a tocar, no poden estar. La plaça... Ja te m'has avançat, no? Molt bé. La plaça de Pompeu Fabra, és clar que sí. Abans era una illa de cases... que va ser enderrocada totalment per fer aquest espai verd, aquest espai també en certa manera de lleure, i que també acull l'estació de metro Badalona Pompeu Fabra. Que, per cert, hi ha gent que no sap que baixant en el vestíbul de l'avinguda Martí Pujol hi ha les fotografies de tots els dimonis de la ciutat. Hi ha les fotografies de Many Petitó de tots els dimonis des de l'any 1940, i també hi ha unes inscripcions en llatí, en el sostre, que ningú s'hi fixa perquè queden molt amunt, que recorden el passat romà de la nostra ciutat. De bé, tu.
3: Jo recordo que en aquesta illa, no, de cases que tu dius que hi havia aquí a l'actual plaça de Pompeu Fabra, hi havia una escola, també, quan jo era petita.
4: Sí, si no vaig errat, una de les seus del Col·legi Municipal Albéniz, que posteriorment va esdevenir Institut Albéniz. Suposo que es refereixes a això.
3: I també fins i tot un garden hi havia hagut, també.
4: Això del garden ja no ho recordo.
3: Un vivi de plantes, per
4: però
3: allà a la vora.
4: Però l'escola feia cantonada, si no m'equivoco, feia cantonada.
3: Molt bé, com ha canviat, la ciutat, i en no pas tants anys.
4: I tant.
3: Molt bé, per on seguim?
4: Doncs seguim, seguint
3: per l'Avinguda de Martí Pujol cap avall, cap avall,
4: i ja passem doncs al carrer Francesc Macià, Francesc Gallet, que és la carretera de baix, que diem, la carretera de baix, i arribem a un carrer que ens permet pagar-nos, que és el carrer Ignasi Iglesias. Des de l'Avinguda Martí Pujol veiem uns pisos molt treballats que s'anomenen els pisos del gas, amb una façana molt, molt, molt artística. Suposo que s'anomenen els pisos del gas perquè en el seu moment la companyia del gas...
3: I devia tenir la seu, no?
4: No, més aviat els llogava els seus treballadors. Em sembla que anava per aquí la cosa. Els pisos del gas. Però si ens veiem en els pisos del gas, en l'Alta Boera tenim un edifici molt important.
3: L'Escola Sant Andreu.
4: El Col·legi Sant Andreu, exactament. Que té la seva entrada principal...
3: Era la meva escola.
4: Molt bé, la teva escola.
3: Era la meva escola.
4: Sant Andreu Natzaret.
3: Exacte.
4: Que es diu actualment. No sempre s'ha dit així, evidentment. L'entrada principal la té pel carrer Arnús. I per què pel carrer Arnús? Està molt clar. L'escola la va pagar el senyor Arnús. El senyor Evarist Arnús va ser qui va pagar perquè s'edifiqués aquella escola que en un principi portava un orde religiós provinent de França, les germanes dominiques de la Presentació, un orde francesa, i per això, popularment, aquelles monges, la gent de Badalona deia les monges franceses, per aquest origen francès d'aquell orde que no és l'actual. Aquell carrer, el carrer Arnús d'avui en dia, es deia carrer del Piolà. I quan el senyor Arnús va saber que l'Ajuntament pensava canviar el nom del carrer per posar el carrer Arnús en homenatge amb ell, va dir, no, sisplau, això no pot ser, que traieu el nom de la Mare de Déu per posar-me el meu, no pot ser. I el alcalde li va dir, tranquil, senyor Arnús, és un pilar de ciment que hi ha a l'entrada del carrer, no té res a veure amb la Mare de Déu. Per què se li diu Sant Andreu? Clar, perquè el senyor Arnús tenia un fill de 10 anys que es va morir. Es va morir amb 10 anys i es deia Andreu Arnús.
3: Mira, això no ho sabia.
4: I en record d'aquest fill es va posar aquest nom.
3: Escola Sant Andreu.
4: Avui en dia és un altre orde religiós, les missioneres de Natzaret, però l'edifici continua sent el mateix. És un edifici que, en un principi, va començar sent un asil, o sigui, per gent necessitada, gent pobra, però cap a finals del segle XIX, a través d'una reforma que es va fer, es va canviar en part l'edifici i també l'estil del col·legi. I va passar a ser un col·legi més aviat per a noies d'una societat més elevada, de famílies més riques, les monges franceses.
3: I que després, ja cap als anys 90, s'acabaria també unint aquesta escola amb l'Escola Divina Providència.
4: Bé, unint... Així. Bueno, anem a prova. Seguim.
3: Perquè està allà mateix, una miqueta més avall.
4: Exacte, 200 metres. I trobem l'edifici religiós, jo diria, potser més antic de la ciutat. Per què? Perquè Santa Maria, que oficialment és el més antic, en la Guerra Civil es va enderrocar pràcticament tot, es va haver de fer de nou. Per tant, potser l'edifici, com a cos d'edifici més antic de la ciutat, és el convent de la Divina Providència. Aquest convent va venir aquest orde de les clarisses cap a mitjans del segle XIX i es van establir allà. I el que molta gent no sap, també, és que allà, l'any 1868, s'hi va establir la segona parròquia de la ciutat. Badalona es va fent gran.
3: La segona després de Santa Maria?
4: Evidentment. Només hi havia una. Hi havia Santa Maria. Però clar, la ciutat anava creixent. I del carrer del Mar cap a Sant Adrià de Besòs, per entendre'ns, allò s'anava propagant, i cada vegada més gent, i més gent, i més carrers, més urbanitzat, i el bisbat de Barcelona va dir, fa falta una segona parròquia per l'atenció espiritual de la gent. I es va, el 1860, el bisbat va erigir la parròquia de Sant Josep de Badalona, segona parròquia de la ciutat, però amb un problema afegit. No hi havia edifici. No hi havia edifici. Uh-huh. Llavors, el 1868, de manera una mica irregular i automàtica, les monges de la Divina Providència es van trobar que en la seva capella s'hi havia instal·lat la parròquia
3: de Sant Josep. Ah, que no tindria edifici fins quin any? Algun Ui. Altre dia ens hi portaràs cap allà, també.
4: I va estar 60 anys.
3: 60 anys.
4: 60 anys va estar a la Divina Providència. Als anys 20 del segle XX es va començar a edificar l'actual parròquia de Sant Josep, però va ser una cosa llarguíssima perquè hi va haver la Guerra Civil pel mig. Uh-huh. Per tant, 60 anys va estar a la parròquia de Sant Josep a la Divina Providència. Uh-huh. I si us hi fixeu, sigueu per l'Avinguda Martí Pujol, veureu que a l'edifici de la Divina Providència hi ha dos campanars, un i un altre, un a cada costat. Hi ha una raó. Les monges de la Divina Providència en aquella època eren monges de clausura. No era lògic que entrés gent per les seves instal·lacions, per on vivien. Per tant, hi ha el campanar de les monges i el campanar de la parròquia, que és el que... on hi accedia el sacristà, el campaner, el mossèn de la parròquia...
3: Ara estava pensant que ens hem deixat entre l'escola Sant Andreu i la Divina Providència un edifici que dic, no recordo si em vam parlar o no, que és el Mercat Maignon.
4: El Mercat Maignon. Ens l'hem deixat perquè havíem d'entrar. No, no n'hem parlat. La plaça Vella.
3: La plaça Vella.
4: No, exacte, sí, la plaça Vella... jo, quan era petit, i els meus pares anaven a comprar, mai havia sentit parlar ni del Mercat Maignon, ni del Mercat Torner. Era la plaça Vella
3: i la plaça Nova.
4: Sí, sí, a veure...
3: Que, de fet, en el rètol del Torner, encara, si no m'equivoco, posa plaça Nova.
4: Clar que sí, clar que sí. Doncs, una part dels... avui en dia... el Mercat Maignon està en una seu provisional.
3: Uh-huh. A la plaça de les Puntaires, també, en allà
4: Exacte,
3: mateix.
4: Exacte, a la plaça de les Puntaires. Que allò, en un principi, també havia estat propietat del convent de la Divina Providència.
3: Ho hem de deixar aquí, en aquest emplaçament del carrer Arnús, perquè anàvem de Martí Pujol, però vaja, hem anat al paral·lel, i en aquí ens quedarem perquè el pròxim dia en Miquel ens continuï portant a passejar i redescobrint coses de la nostra ciutat. Gràcies.
4: Adéu-siau.
3: Són les 12. Gràcies a tots vosaltres també per haver-nos fet companyia en aquest programa que ha estat possible també amb l'ajuda al control tècnic d'en Roger Cuixart i d'en Pau Porres. Nosaltres tornem demà a partir de les 8 i fins les 12. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
5: Són les 12.
6: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
5: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Arxivada definitivament la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas Virgini Jus. Així ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa de l'Amo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha aprofitat per exigir la dimissió de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, que, recordem, va actuar d'apoderada en nom de la família de la víctima. Segons defensa l'executiu, la líder de la formació municipalista ha optat aquest mandat per l'estratègia política de judicialitzar i fer servir l'atac personal contra García Albiol. Asseguren que l'objectiu és intentar guanyar els jutjats, el que no s'ha guanyat amb els vots, i ho titllen d'inadmissible, ja que afirmen fa ús partidista de situacions sensibles amb finalitats polítiques. Als micròfons de Radio Ciutat, Rosa de l'Amo ha exigit la dimissió de la presidenta de Guanyem. L'escoltem.
8: Perquè s'inventa coses. I vol fer servir la justícia en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà els veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem a la senyora Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes. que no veu.
5: I avui hi ha programada una altra vaga general dels centres educatius de Catalunya. Els sindicats convocants van reprendre ahir dimarts les negociacions amb el govern català, que per primer cop va plantejar la creació d'un nou complement salarial transversal per tots els professionals. La proposta, que ha servit per acostar posicions, suposaria un increment d'uns 40 euros mensuals. Els sindicats s'han mostrat optimistes, tot i que reiteren que continua sent insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Les dues parts s'han emplaçat a continuar les negociacions aquesta tarda. I una vintena de veïns dels pisos de la mina ocupats des del 2017 es concentren davant de Drets Socials reclamant una alternativa. En les darreres setmanes, 58 famílies han rebut l'ordre de desnonament dels edificis que es van construir per acollir els veïns de Venus afectats per l'enderroc. Des de la Generalitat han reiterat que aquests pisos han de tornar al seu ús original i les famílies i els sindicats d'habitatge demanen poder negociar una sortida. N'ha parlat la Jèssica, una de les veïnes afectades.
7: Año pasado, tipo fecha para junio, nos dijeron que nos iban a aplicar el artículo 24/2015, que era el alquiler social. Pidieron toda la documentación y eso se ha quedado en el aire, acá en la moratoria. Si nosotros, por ser de la mina, ya somos unas personas marginadas que no nos quieren ni el Ayuntamiento de San Adrián ni nos quiere Barcelona, y normalmente aquí nos tenían apartados de toda la sociedad, ahora nos quieren también tirar de nuestro barrio, ¿dónde nos vamos?
5: I la Fiscalia ha retirat l'acusació contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona a qui s'havia arribat a demanar 4 anys i mig de presó per un presumpte desajust de 42 euros a l'hora de reclamar dietes de quilometratge. Malgrat que el Ministeri Públic l'acusava de delictes de falsedat documental i estafa, la Fiscalia finalment s'ha fet enrere el mateix dia del judici. Per tot plegat, el sindicat PSU, el majoritari dins de la Guàrdia Urbana, afirma que l'acusació ha quedat en res, que partiria de la cúpula policial de Badalona. Segons el sindicat, hauria carregat contra la gent per ser una de les veus que va alertar de presumptes irregularitats en el cobrament d'hores extres dels comandaments. I en futbol, el Badalona ja comença a preparar des d'avui mateix la segona eliminatòria del play-off d'ascens contra el Cornellà. Cal recordar que el conjunt escapulat ha quedat eliminat en les dues temporades anteriors a la segona ronda i, per tant, l'objectiu principal és poder disputar la gran final o la tercera eliminatòria contra el representant de Galícia. De moment, a la primera, el conjunt escapulat va eliminar a l'Hospitalet. Ara mateix tenim 23 graus de temperatura a la ciutat.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de salut mental i concretament del model esglaonat d'atenció a la salut mental que s'està implementant ja fa uns anys des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodes.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodes, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant sigui des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
3: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005 aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport PSP, programa de suport amb la primària, i fa des del 2003 o així li han canviat el nom amb una revisió per part del Pla Director de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre

0: pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en cinc, com en cinc esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar i malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional. I el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, sever. Aquest model esglaonat és per totes les edats, tant per infantil juvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
1: Diríem, sense ser professionals, que el quart i el cinc, i el cinquè seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
0: Bueno, ens quedaríem només amb el cinquè.
1: Amb el cinquè.
0: Sí.
1: Tota la resta serien atenció primària?
0: Exacte, i comunitat. Uh-huh. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius, municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció. La promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. Avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.
1: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar jo pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no?, l'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no?, o fins i tot els propis centres d'atenció primària, de vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats. Això seria el primer nivell.
0: Exacte, no? Sí, sí.
1: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
0: Exacte.
1: Perquè en salut mental sempre es diu, no?, tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, amb la qual cosa cal estar, no?, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
0: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocionals, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parles sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
1: Aquest seria el primer esglaó. El segon hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no?, molt lligats a l'1 i al 2.
0: Sí.
1: És a dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
0: Exacte. El segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant, però alguna altra situació, i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors aquí treballes molt la prevenció. La prevenció.
1: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò els professionals de la primària, els que

0: detecten aquestes situacions?
1: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials. I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és com és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, emocional, social de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
0: Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
1: Bueno, aquest model que estem explicant, esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet. I en nivell 3, 4 i 5 ja, de moment, està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o situacions que poden estar passant. I sí que és veritat que si tu obres la guia trobaràs en el nivell 3, 4, 5 una sèrie de diagnòstics, des de més lleus a més greus, però és veritat que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic, sinó hi ha una valoració clínica darrere que també pot indicar una major o menor complexitat.
0: Clar, això li anàvem a dir allò a la Mar Bodes. Recordem que és infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet, i clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser d'un saber, no? En funció... Ho diem perquè hi ha alguns trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
1: Sí.
0: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò, o fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
1: Exacte, per un diagnòstic no determina tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar els elements i factors com el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, doncs el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat. Doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, pues, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic, hem d'anar més enllà. I sobretot és mirar funcionalitat i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
0: Avui estem explicant aquest model sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari. Ho diem perquè les persones de vegades allò diuen, jo em trobo molt malament però no em deriven allà on hauria d'anar, no? I sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient, jo vinc també d'un centre, no?, d'atenció primària, és a dir, que perquè no et derivem potser a l'hospital, no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària, i a la primària t'atendran igual de bé, no?
1: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, el lloc ideal, i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tota l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè o és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant, et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús. O sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant el CAP i ara per la tarda puc visitar aquí el Servei de Salut Mental. I després, i si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació i el treball col·laboratiu, però nosaltres, cada dia que estem allà, tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que ho compartim, perquè potser no cal que ens derivi. Li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop pues, tingui més eines de valoració, d'oferir recursos, i per tant ens retroalimentem en coneixements també cadascú, és a dir, nosaltres anem allà a fer formació, però ells també ens ensenyen a nosaltres.
0: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera, que hem dit allò, hi ha tres persones, no? Tres
1: sí.
0: Professionals?
1: Exacte, ara mateix qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats.
0: Que el psicòleg serien aquestes referents a benestar emocional?
1: No.
0: Són ho diem allò perquè fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i a més es fan treball en grup, no? De determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també dels equips de salut mental o no.
1: El REBEC, el referent de benestar emocional, forma part de l'equip d'atenció primària, està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara us explico, però no és el psicòleg, és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el REBEC.
0: Uh-huh.
1: És un psicòleg clínic especialitat que ve del servei també.
0: Doncs ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que
1: bueno,
0: tenim.
1: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també doncs, per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més intensa tota la coordinació. Llavors en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el REBEC i treballador social, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents a salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma, bueno, mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, perquè, bueno, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
0: De fet, allò quan es modifiquen, no?, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no?, aquest model esglaonat, és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació, entenem, dels propis professionals, i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
1: Sí, en resum, és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental sever. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental sever pot ser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars, però sobretot hi ha hagut un augment molt important de trastorns més de la emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i per tant s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que es podia donar un altre tipus de resposta. I realment l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat i ja no només per intensitat, sinó per, bueno, per, potser té altres necessitats, i ara per, ocupaves més espai amb una patologia una mica més greu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem des de, i treballar com un equip coordinat. I endreçat ha sortit aquest model esglaonat.
0: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no, de, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha doncs, això, una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital, no sé, no?
1: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantojuvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, de, està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar la, el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta atenció i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que ja arriben els pediatres i després dels 15 anys passen al metge d'atenció primària en adults, i que poden començar a detectar malestars i que a vegades no tenen eines suficients per saber com atendre aquests joves, aquestes famílies, perquè hi ha una intervenció familiar molt important, i per tant aquests professionals de l'especialitzada també es traslladen per donar aquest suport.
0: Entenem que els professionals de la salut han esdevingut o han de ser grans escoltadors, perquè pel que ens està comentant Marc Bodes, evidentment és a través d'aquestes converses, no?, d'aquesta escolta activa, que sovint doncs, es pot detectar a temps i prevenir un trastorn que vagi a més, no?
1: Totalment, Emma, has dit el que la clau.
0: Potser els que els hi manques temps per poder-se dedicar a aquesta escolta activa, però m'imagino que és una de les feines que tenen ja no només els professionals de la salut mental, sinó tota la resta, no?, que comentàvem, allò potser amb una visita rutinària d'un control que et fa l'infermera, aquesta escolta activa pot detectar, no?, si aquella persona potser ho està passant malament, i no li aniria pas malament algun d'aquests recursos que té la sanitat. No?
1: Sí, sobretot això el que tu has dit, el que volem és fer prevenció, evitar cronificar, detectar molt a temps quan està passant alguna situació que pel que sigui, ja sigui social, però que ens està impactant molt a la nostra salut mental, detectar-la i poder tractar-la. En el tractament, lògicament, una part molt important és la valoració, l'anamnesi, que li diem, no?, fer una exploració, i per fer una bona exploració has de fer una bona escolta, una escolta activa, però també saber què has d'explorar. Per això és molt important la formació, que és el que és un altre dels punts claus d'aquest programa esglaonat, de formar en un temps que tenim de visita, què són els aspectes clau que hem de preguntar, que hem de saber per determinar si està passant alguna cosa, més enllà del que pot passar d'un malestar a la vida, perquè també hem de parlar, que ja ho hem dit moltes vegades, que en el nostre dia a dia ens passen moltíssimes coses que no són patologies, que són malestars de la vida, i que moltes persones ja tenen eines i no necessiten, i tu els hi pots oferir, no, gràcies, però jo ja tinc eines pròpies i recursos i ja faig front al que m'està passant. Però fer una bona exploració, una bona anamnesi, és veritat que els tempos ja ens agradaria que puguin ser, que siguessin una mica més amples, però bueno, en aquest temps has de tenir clar les coses que has de preguntar, que has d'explorar, perquè potser la persona et ve manifestant nosaltres, perquè quan ja ens ho deriven ja sabem que hi ha un patiment darrere emocional. Però potser un metge d'atenció primària, doncs el que diem, li fa mal al cap. o bebo pastilles.
0: Passen coses,
1: o no? Li fa mal, és una simptomatologia física. Molt habitualment, darrere una simptomatologia física hi ha un malestar emocional. Per tant, has d'explorar una miqueta. Després hi ha uns símptomes doncs, molt evidents, no? I a més, quan una persona té certes emocions molt afectades, no? Doncs ja ho veus com més clar. Però si no, has de saber explorar molt bé.
0: Un altre dia parlarem d'aquestes exploracions, però ara se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a Mar Bodes per haver-nos explicat aquest model esglaonat, perquè tenint la informació també la ciutadania sap millor, no?, de quina manera som atesos per part de la sanitat pública. Fins una altra, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de salut mental i concretament del model esglaonat d'atenció a la salut mental que s'està implementant ja fa uns anys des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodas.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodas, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que doncs, tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant sigui des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
3: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005 aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport PSP, programa de suport amb la primària, i fa des del 2003 o així li han canviat el nom amb una revisió per part del Pla Director de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre tots els serveis que treballem per l'atenció a la salut mental de la nostra població de referència.
1: Així d'entrada, sense entrar en detall, que ara entrarem i ens ho explicarà la Mar, un diria esglaonat, vol dir allò, doncs esglaons, no?, en segons de no sé si és el nivell de gravetat o en funció dels professionals que ens han d'atendre. Què vol dir,
3: no,
1: esglaonat?
3: Pues el que has dit primer, en funció del nivell de gravetat i la complexitat que presenta la persona. El programa i el model esglaonat el que pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en cinc esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar i malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional, i el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, sever. Aquest model esglaonat és per totes les edats, és tant per infantó juvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
1: Diríem, sense ser professionals, que el quart i el cinc, i el cinquè seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
3: Bueno, ens quedaríem només amb el cinquè.
1: Amb el cinquè.
3: Sí.
1: Tota la resta serien atenció primària?
3: Exacte. I comunitat. Mm-hmm. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius, municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció de promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. Avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.
1: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar allò pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no? L'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no? O fins i tot els propis centres d'atenció primària de vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats. Això seria el primer nivell.
3: Exacte, no? Sí, sí.
1: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
3: Exacte.
1: Perquè en salut mental sempre es diu, no? Tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, amb la qual cosa cal estar, no?, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
3: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que sigui, que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocionals, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parles sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
1: Aquest seria el primer esglaó. El segon hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no?, molt lligats a l'1 i al 2.
3: Sí.
1: És a dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
3: Exacte. El segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant, però alguna altra situació, i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors aquí treballes molt la prevenció.
1: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò els professionals de la primària, els que detecten aquestes situacions?
3: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials.
1: Uh-huh.
3: I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, emocional, social de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
1: Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
3: Bueno, aquest model que estem explicant, esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar, sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet. I en nivell 3, 4 i 5 ja, de moment, està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o situacions que poden estar passant important. I sí que és veritat que si tu obres la guia trobaràs en el nivell 3, 4, 5 una sèrie de diagnòstics. Des de més lleus a més greus. Però és veritat que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic, sinó hi ha una valoració clínica darrere que també pot indicar una major o menor complexitat.
1: Clar, això li anàvem a dir allò a la Mar Bodes. Recordem que és infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet. I, clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser d'un sever, no? En funció... Ho diem perquè hi ha alguns trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
3: Sí.
1: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò o fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
3: Exacte, per un diagnòstic no determina tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar els elements i factors com són el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, doncs el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat. Doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, doncs, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic, hem d'anar més enllà. I sobretot és mirar funcionalitat i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
1: Avui estem explicant aquest model, sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari. Ho diem perquè les persones de vegades allò diuen, jo em trobo molt malament, però no em deriven allà on hauria d'anar, no? I sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient, jo vinc també d'un centre, no, d'atenció primària, és a dir, que perquè no te derivem potser a l'hospital, no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària i a la primària t'atendran igual de bé, no?
3: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, el lloc ideal, i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tota l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant, et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús. O sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant al CAP i ara per la tarda puc visitar aquí al Servei de Salut Mental. I després, si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació, el treball col·laboratiu, però nosaltres, cada dia que estem allà, tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que ho compartim, perquè potser no cal que ens derivi. Li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop pues, tinguin més eines de valoració, d'oferir recursos, i per tant ens retroalimentem en coneixements també cadascú. És a dir, nosaltres anem allà a fer formació, però ells també ens ensenyen a nosaltres.
1: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera, que hem dit allò... Hi ha tres persones, no? Sí. Tres professionals?
3: Exacte. Ara mateix, qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats...
1: Que els psicòlegs serien aquestes referents a benestar emocional?
3: No.
1: Són ho diem allò perquè fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i, a més, es fan treball en grup, no?, de determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també dels equips de salut mental o no.
3: El REBEC, el referent de benestar emocional, forma part de l'equip d'atenció primària, està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara us explico, però no és... el psicòleg és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el REBEC. Uh-huh. És un psicòleg clínic especialitat que ve del servei, també.
1: Doncs, ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que bueno, tenim.
3: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també, doncs, per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més intensa tota la coordinació. Llavors, en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el REBEC i treballador social, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents a salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma, bueno, mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, perquè, bueno, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
1: De fet, allò quan es modifiquen, no?, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no?, aquest model esglaonat, és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació, entenem, dels propis professionals, i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
3: Sí, en resum, és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental sever. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental sever, potser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars, però sobretot hi ha hagut un augment molt important de trastorns més de l'emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i per tant s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que es podia donar un altre tipus de resposta. I realment l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat, i ja no només per intensitat, sinó per potser té altres necessitats, i ara ocupaves més espai amb una patologia una mica més lleu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem i treballar com un equip coordinat. I ha sortit aquest model esglaonat.
1: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no?, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha doncs, això, una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital, no sé, no?
3: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantó juvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, de... Està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta atenció i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que hi arriben els pediatres i després dels 15 anys passen al metge d'atenció primària en adults i que poden començar a detectar malestars i que a vegades no tenen eines suficients per saber com atendre aquests joves, aquestes famílies, perquè hi ha una intervenció familiar molt important i, per tant, aquests professionals de l'especialitzada també es traslladen per donar aquest suport.
1: Entenem que els professionals de la salut han esdevingut o han de ser grans escoltadors, perquè, pel que ens està comentant Marbodes, evidentment és a través d'aquestes converses, no?, d'aquesta escolta activa, que sovint doncs, es pot detectar a temps i prevenir un trastorn que vagi a més, no?
3: Totalment, Emma, has dit el que... la clau.
1: Potser els que els hi manques temps per poder-se dedicar a aquesta escolta activa, però m'imagino que és una de les feines que tenen ja no només els professionals de la salut mental, sinó tota la resta, no?, que comentàvem, allò potser amb una visita rutinària d'un control que et fa l'infermera, aquesta escolta activa pot detectar, no?, si aquella persona potser ho està passant malament i no li aniria pas malament algun d'aquests recursos que té la sanitat.
3: No? Sí, sobretot això, el que tu has dit, el que volem és fer prevenció, evitar cronificar, detectar molt a temps quan està passant alguna situació que pel que sigui, ja sigui social, però que ens està impactant molt a la nostra salut mental, detectar-la i poder tractar-la. En el tractament, lògicament, una part molt important és la valoració, l'anamnesi, que li diem, no?, fer una exploració, i per fer una bona exploració has de fer una bona escolta, una escolta activa, però també saber què has d'explorar. Per això és molt important la formació, que és el que és un altre dels punts claus d'aquest programa Esglaonat, de formar en un temps que tenim de visita, què són els aspectes clau que hem de preguntar, que hem de saber per determinar si està passant alguna cosa. Més enllà del que pot passar d'un malestar a la vida, perquè també hem de parlar, que ja ho hem dit moltes vegades, que en el nostre dia a dia ens passen moltíssimes coses que no són patologies, que són malestars de la vida i que moltes persones ja tenen eines i no necessiten, i tu els hi pots oferir, no, gràcies, però jo ja tinc eines pròpies i recursos i ja faig front al que m'està passant. Però fer una bona exploració, una bona anamnesi, és veritat que els tempos ja ens agradaria que puguin ser, que siguessin una mica més amples, però bueno, en aquest temps has de tenir clar les coses que has de preguntar, que has d'explorar, perquè a lo millor la persona et ve manifestant nosaltres, perquè quan ja ens ho deriven ja sabem que hi ha un patiment darrere emocional. Però potser un metge d'atenció primària, pues el que diem, li fa mal al cap. O veu
1: passant coses,
3: o passen,
1: no?
3: Sí, li fa mal al cap. És una sintomatologia física. Molt habitualment, darrere una sintomatologia física hi ha un malestar emocional. Per tant, has d'explorar una miqueta. Després hi ha uns símptomes doncs, molt evidents, no? Hi ha més de... Bueno, quan una persona té certes emocions molt afectades, no?, doncs ja ho veus com més clar. Però si no, has de saber explorar molt bé.
1: Un altre dia parlarem d'aquestes exploracions, però ara se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a Marbodes per haver-nos explicat aquest model esglaonat, perquè tenint la informació també la ciutadania sap millor, no?, de quina manera som atesos per part de la sanitat pública. Fins una altra, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Arxivada definitivament la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas de Virgini Jus. Així ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa del Amo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha exigit la dimissió de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, que, recordem, va actuar d'apoderada en nom de la família de la víctima. Des de Guanyem defensen que ara s'obre el camí per portar el cas al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans. Segons defensa de l'executiu, la líder de la formació municipalista ha optat aquest mandat per l'estratègia política de judicialitzar i fer servir l'atac personal contra García Albiol. Asseguren que l'objectiu és intentar guanyar els jutjats el que no s'ha guanyat amb els vots i ho titllen d'inadmissible, ja que afirmen fa ús partidista de situacions delicades amb finalitats polítiques. Als micròfons de Radio Ciutat, Rosa del Amo acusa la presidenta de Guanyem de mentidera.
4: Perquè s'inventa coses, s'inventa coses. Si vols fer servir la justícia al seu, en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà als veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem al senyor Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes. Que no ho veu.
3: Des de Guanyem interpreten l'arxivament de la causa penal com un pas processal més necessari per acudir als tribunals internacionals. I les obres del lateral de l'autopista podrien començar a finals de 2027, tot i que sobre el calendari estava previst que fos abans d'acabar el 2026. Des del consistori urbanístic de l'àrea de Sant Crist, però es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Un dels principals obstacles per tirar endavant les obres del darrer tram de lateral de l'autopista, des de Coll i Pujol fins a la Rambla de Sant Joan, ha estat l'expropiació dels terrenys dels edificis que hi ha a la zona. Des del Consorci asseguren, però, que l'expropiació és imminent. I en esports, el Joventut va sumar ahir la cinquena victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga al guanyar per 95 a 74. La penya no va deixar entrar mai els malaguenys, que sempre van anar remolc, i els vertinegres van arribar a guanyar de 31 punts. Sense temps per descansar, ara la penya tancarà divendres a Fontejau la lliga regular contra el Bàsquet Girona. Els vertinegres sabran quin rival els toca als quarts de final de play-off, que pot ser el València, el Múrcia o el Barça. Ara mateix 26 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Bon dia i bon dimecres 27 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
7: Enjoc. Martí González.

Dimecres 27 de maig, dia Alexia Putellas. Avui la capitana, la molletana, s'acomiada del Barça després de 14 temporades, jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Aquesta tarda a les 7 al Johan Cruyff contra la Reial Societat, penúltima jornada de Lliga AF. Avui, aquest matí, he tingut un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou amb els 38 títols que ha guanyat la capitana durant la seva trajectòria com a jugadora del Barça. Com dèiem, avui juga el Barça al penúltim partit de Lliga AF, l'últim serà diumenge, i també juga l'Espanyol, que en aquest cas tampoc no s'hi juga res, i juga al camp del Deportivo de la Coruña. Ahir va perdre el Badalona Women, per cert, en l'últim partit a casa, a Palamós, 0-4 contra el Real Madrid, el segon classificat d'aquesta Lliga EFA. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, Alexia Putella s'acomiada avui del Barça.
1: Després de tot el dia esperant, ahir al vespre, la capitana va fer oficial la seva sortida del club amb un vídeo emotiu amb música de Rosalía a les seves xarxes socials. Alexia jugarà aquesta tarda al Johan Cruyff el seu últim partit amb el Barça, després de 14 temporades al primer equip i 38 títols aconseguits, entre els quals les 4 Champions de la història del club. També ha guanyat 2 pilotes d'or i 2 premis de Best de la FIFA, anys 2021 i 2022.
0: Aquest matí el club hi ha fet un homenatge a Alexia, envoltada de tots els seus trofeus i també de personalitats del món del futbol i també de les seves companyes. En una estona escoltem a l'Spotify Camp Nou les seves reflexions. De tot això, avui hi ha partit, com dèiem.
1: Correcte, Martí, perquè el Barça juga l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, avui a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. A més d'Alexia, el partit també ha de servir per acomiadar altres jugadores que deixen el club, com Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, tot i que encara no s'ha fet públic.
0: Avui també juguen aquesta penúltima jornada de Lliga F l'Espanyol.
1: El conjunt perico, amb la permanència assegurada ja des de fa setmanes, visita avui el camp del Depor, l'equip que té just per sobre de la classificació amb un punt més. El duel a les 9 de la nit, ahir el Badalona Women es va acomiadar de la seva afició a Palamós amb una derrota 0-4 contra el Real Madrid.
0: També estava salvatge i no s'hi jugava res del Badalona Women, que continua de ser. En categoria masculina, l'Espanyol ha fet oficial avui la renovació del capità, Lele Cabrera.
1: El central uruguaià allarga el vincle amb el club perico fins al 2027, fent efectiva la clàusula de renovació que incloïa, volíem dir, el seu contracte. Un anunci que es fa 24 hores després que el nou director esportiu de l'entitat, Monchi, ratifiqués la confiança a Manolo González per continuar entrant l'equip al curs vinent.
0: Encara en futbol, aquesta setmana us hem anat explicant que 9 catalans jugaran al Mundial d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Ahir vam saber que n'hi haurà 2 amb el Marroc.
1: 2 més hi haurà amb el Marroc. És així, Martí, perquè el jove extrem nascut a Vic, Maimouni, jugador de l'Inter de Frankfurt, és una de les novetats de la convocatòria del Marroc, una de les revelacions del Mundial de fa 4 anys. Maimouni compartirà vestidor amb un altre català, migcampista garenc del PSV Eindhoven, Ismael Zaibari.
0: En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit pendent contra l'Unicaja a l'Olímpic.
1: Doncs sí, el Joventut ho guanyava de 20. Quan el partit es va haver de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador, els verd i negres no van deixar entrar al partit en cap moment al conjunt malagueny i van acabar guanyant 95-74, 5a victòria seguida pel Joventut, que assegura la 6a plaça a la Lliga regular.
0: En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: El Barça va superar un combatiu noia per 5-3 ahir al Palau, en un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaugrana que ho deixen, Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça s'enfrontarà a l'Igualada a semis després que el conjunt de la noia superés els penals al Voltregà en un partit en què els usonencs van ser superiors. A l'altre semi, on ja esperava el Liceu, ahir un partidàs molt igualat al Calafell. El Joan Hurtoll es va acabar imposant el Reus també en la tanda de penals.
0: Per cert, el noi ha confirmat aquest mateix migdia, de fet, que l'Eix Esteller serà el nou entrenador de la temporada vinent, just després de la seva retirada com a jugador i com a capità. En waterpolo, avui tenim una final europea protagonitzada per 2 equips catalans, de fet, 2 barcelonins.
1: Efectivament, Catalunya i Barceloneta s'enfronten a partir d'avui amb el duel d'anada en la final de l'Eurocup femenina, avui a 2:15 del vespre, l'anada d'aquesta final.

0: Argentí Horacio Ceballos, caps de sèrie número 1 i defensors del títol, van superar l'hongarès Marton Fucsovics i el nord-americà Marcos Giron per 6-3 i 6-2 en menys d'una hora de joc. Granollers i Ceballos enfrontaran en segona ronda el vencedor del duel entre els francesos Mutet i Banach contra la parella formada pel nord-americà Kirkop i el neerlandès Stevens.
1: I un últim apunt en motor, Marc Márquez viatja a Mugello per reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
0: El cerverí que el 10 de maig es va sotmetre a dues intervencions quirúrgiques, al peu dret i a l'espatlla dreta, després de caure el dia anterior a França, ja és a punt de reprendre el Mundial, segons ha informat el seu equip a través d'un comunicat. El circuit italià haurà de passar un últim reconeixement mèdic demà per ser declarat apte per córrer.

0: Dimecres 27 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui és el dia A d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça, una llegenda del club i d'aquest esport, la capitana, la primera catalana en guanyar una pilota d'or, de fet en van ser dues seguides i dos premis de best. Després de tot el dia esperant-ho, ahir al vespre la Molletana va penjar un emotiu vídeo a les xarxes socials en què confirmava la seva sortida, explicant també tota la seva història des dels inicis amb Rosalía de fons. I aquest matí ha tingut lloc un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou abans del partit d'aquesta tarda al Johan Cruyff. Amb una Alexia també emocionada, acompanyada de les seves companyes i també de personalitats del món del futbol i de la directiva que l'han acompanyat durant la seva trajectòria. La Molletana explicava així com se sentia en aquests moments.
1: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor.
0: Una Alexia que també feia aquesta reflexió sobre l'autoexigència que encara s'imposava per guanyar amb el Barça i per aquest clic que ha hagut de fer per saber que era el moment oportú.
1: Va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant. O sigui, per mi era molt important també sentir que no seguíem aquest compromís amb l'equip, no? Llavors jo les conec, sé com treballen, sé les jugadores que hi ha, llavors sé que l'equip continuarà guanyant i per mi també era un objectiu que això passés.
0: 14 temporades amb el primer equip blaurana, 38 títols, incloses evidentment les 4 Champions de la història de la secció, a més de les dues pilotes d'or que va guanyar el 21 i el 22, i dels dos premis de best. Aquí a l'Enjoc n'hem volgut parlar també amb algú que la coneix molt bé dels seus inicis, com és Santi Fernández, que entrenava al Sabadell quan la Molletana va començar a jugar a futbol al club arraquinat.
2: Pues Alexia es la continuidad de las personas que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esport Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
0: A tot això, avui hi ha un partit de futbol. És veritat que el Barça ja no hi ha guanyat tot, no s'hi juga res, i ve de celebrar aquesta quarta Champions aconseguida dissabte a Oslo. A més, serà el dia del comiat d'Alexia, però també d'altres jugadores que no seguiran el curs vinent, com Mapi León, Iona Batlle i Marta Torrejón, malgrat que no encara han fet pública la seva sortida. Ahir em va parlar, abans de reconèixer aquesta oficialitat d'Alexia, l'entrenador Pere Romeu, a la prèvia d'aquest Barça-Reial Societat, al qual també li van preguntar de futur.
3: Aquestes futbolistes que tenen sentiment de pertinença d'estar a un lloc donen més del 100%. I això, hi ha vegades, que és el que et marca la diferència respecte a altres equips i altres clubs. Nosaltres tenim aquesta manera de fer. Aquest any hem tingut la gran sort de poder comptar amb jugadores joves de moltíssim nivell. No sé si totes les temporades podrà ser així. No sé si totes les temporades pujaran jugadores com la Xela, Sara Jordi o la Carla Julià i derrumbaran la porta baix tan fàcil com ho han fet elles, no?
0: Un Pere Romeu que també va llançar un missatge reivindicatiu de les crítiques rebudes, sobretot el curs passat, quan també es va fer una gran temporada, però no es va culminar a la final, en aquell cas, de la Champions de Lisboa.
3: Igual que jo no opino de coses que no són la meva competència o que no és el meu dia a dia, la gent no hauria d'opinar del tot del que va veient de tant en tant en un partit de futbol, perquè el foc d'atenció estic plenament

0: convençut que no és el mateix que dels entrenadors o el de l'equip. Llavors, estic tranquil, no sé si s'han callat boques o no, estic contentíssim amb el pòquer de títols, estic contentíssim amb com ho hem fet, estic contentíssim amb com ho hem aconseguit i estic contentíssim de veure com tot l'equip ho ha celebrat, jugadores i staff. Crec que això demostra molt més que ser un equip.
1: El tècnic també ha parat de confirmar, per cert, la seva pròpia renovació per encapçalar el nou projecte sense Alexia, sense Mapi, sense Ona, sense Torrejón, i veurem si amb alguna sortida més, com per exemple la de Salma. Avui a les 7 de la tarda jugarà aquest Barça-Reial Societat, l'últim partit d'Alexia amb el Barça, tal com va dir ella al vídeo, tot i que al Barça encara li quedarà un partit de Lliga F, diumenge vinent al camp del Madrid Club de Futbol. També avui, per cert, juga l'Espanyol, que tampoc no s'hi juga res, més enllà de l'orgull de quedar per sobre a la classificació del rival d'avui, el Depor, que per ara suma un punt més que el conjunt perico. En parlava l'entrenadora Sana Monforte.
2: Bueno, es un partido interesante, que yo creo que, bueno, que sea un partido que se sabe detalles, sobre todo en lo que siempre parlo de las áreas. Creo que es un equipo que ataca muy bien, un equipo muy equilibrado, un equipo en juego directo, pero que a dalt té jugadores muy determinantes y yo creo que tienen que estar muy encertados a nivel defensivo.
1: Una Sara Monforte que asegurava que l'equip tenia ganes de tornar a competir després de 18 dies sense fer-ho, malgrat que arribin dos partits en només 5 dies.
2: Bueno, sí que és veritat que això, que al final he estat molt de temps de competir i ara pues, m'has donat dos partits, però jo, les jugadores, ja dic, amb moltes ganes, perquè al final són els dos últims partits que venen en cinc dies i crec que és molt maco i ojalà poguessin jugar totes tindre minuts per poder bueno, acabar bé la temporada.
1: Avui a les 9, aquest Deportivo Espanyol, el Barcelona Women ahir va acomiadar l'afició de Palamós amb una derrota 0-4 contra el segon classificat, el Real Madrid. Les barcelonines, recordem, tampoc no s'hi jugaven res i a falta de part dels partits d'avui i de l'últim diumenge, de diumenge continuen desenes a mitja taula. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
3: Bon dia. El Badalona Women va patir una derrota contundent contra el Real Madrid per 0-4 en el darrer partit com a local del conjunt badaloní al municipal de Palamós. La producció golejadora del conjunt madrileny va arribar a la segona part, perquè durant els primers 45 minuts el Badalona Women va tenir més la pilota i va intentar desplegar el seu joc amb molt d'ordre, el que va provocar un primer temps molt més equilibrat, perquè a les visitants els costava molt trenar jugades d'atac. Aquest ordre tàctic i aquesta possessió va variar després del descans, perquè Eva Navarro va inaugurar el marcador als dos minuts de la represa. Aquest gol va donar confiança a un Madrid que aleshores va començar a trobar la inspiració de la migcampista escocesa Caroline Weir, que va fer un hat-trick, signant gols als minuts 52, 54 i 83, deixant sense cap mena d'opció a les de Mar Ballester. Escoltem a la jugadora del Badalona Women, Paula Sánchez.
4: La primera part hem aguantat molt bé, també hem tingut les nostres ocasions. Llavors a la segona part sí que el Madrid ens ha apretat una mica més. A nivell defensiu també les forces ja a final de temporada doncs, sempre són menys i costa una mica més les segones parts. Però bueno, al final nosaltres també les hem tingut, no les hem sabut aprofitar. El Real Madrid sí i els hi han entrat.
3: A la darrera jornada de Lliga, el Badalona Women es desplaçarà al camp del Levante de València, equip que des de fa jornades està descendit de categoria.
1: Gràcies, Ramon. I un altre punt de futbol en categoria masculina. Aquest cap de setmana, aquesta setmana, volíem dir, us hem explicat la convocatòria de la selecció espanyola masculina per al Mundial d'aquest estiu, en què tindrem ni més ni menys que 9 catalans. Dos d'aquests són de Terrassa, Dani Olmo i Marc Pubill, més enllà de l'Agarenc, convocat amb el Marroc, amb doble nacionalitat, Ismail Saibari, migcampista del PSV Eindhoven. Els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa, de fet, han parlat amb els pares d'Olmo i de Pubill. Miqui Romagosa.
5: Hem de parlar de Marc Pubill i hem de parlar de Dani Olmo. En el cas d'aquest darrer, continua sent un fixe per Luis de la Fuente. En el cas de Marc Pubill, és la seva primera participació en un campionat. I clar, havíem de parlar amb els seus pares. Nasi Pubill, nedador agarenc, parla de com va rebre aquesta grandíssima notícia.
6: Si hi ha algun somni que esté... que es té allà dalt, sempre que s'hi pensa i tal, de vegades penses en jugar a primera divisió, que ja és algo espectacular, però avui se n'ha fet un de molt bèstia, la veritat és que sí.
5: Miquel Olmo és una mica més expert que el Nasi Pubill, també doncs, explicava com va rebre la notícia.
7: Quan ha passat la llista i han passat els jugadors del mig del camp i no hi era, doncs t'haig de dir que m'hi ha acollonit una miqueta. Que passa que després ha dit els davanters i després d'Oyarzabal l'ha posat el Dani i he respirat tranquil, però la veritat és que, bueno, que ho passes malament i que em nego a acostumar-me a passar-ho amb normalitat.
5: La ràdio té aquesta màgia, i és que vam creuar tant a Nasi Pubill com a Miquel Olmo, i es va produir aquesta conversa segons espectaculars de ràdio.
7: Per un jugador com el Marc, que fa un any escaig, que estava a segona divisió, assolia el repte d'anar a un equip com l'Atlético i fer-ho al nivell que ell ho ha fet, i anar a la selecció per disputar el Mundial, més que merescut, és per celebrar-ho i gaudir-ho.
8: Moltes felicitats, Ignasi.
9: Moltes gràcies, i més venint d'aquí bé. Tenim amics en comú i els he demanat moltes vegades per tu, perquè vaig conèixer el teu fill una vegada jugant a Manresa, el vaig descobrir a Manresa jugant un torneig de cadets i em vaig enamorar d'ell, i he seguit la vostra trajectòria, una trajectòria a més molt valenta, perquè sortir del Barça s'ha de ser molt valent, vosaltres ho veu fer, i us he seguit la trajectòria sempre i sempre he demanat per vosaltres, i serà un plaer, estic segur que ens podrem veure aquesta vegada, el destí ens ha ajuntat, i estic segur que ens podrem veure i tinc moltes ganes de poder-te conèixer personalment.
8: Sobrem i tindrem temps de dinar, de patir i de disfrutar també.
5: Doncs el Marc Pubill i el Dani Olmo, que formen part d'aquesta llista de convocats, són dos agarencs a la llista de Luis de la Fuente, i atenció perquè Ismael Saibari té el tercer agarenc formant part de la selecció del Marroc.
1: Gràcies, Miqui. En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit que tenia pendent contra l'Unicaja, que guanyava de 20 ja al descans a l'Olímpic i acaba guanyant de 21, 95-74. A cinquena victòria seguida per al Joventut, que s'assegura la sisena plaça a la Lliga regular. D'altra banda, ahir el Lleida va presentar el nou patrocinador, que fa que canviï el nom de cara al curs vinent, de Hayo Poseida a Ilerna Lleida. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
10: El passat 14 de maig, el grup ICG i el Força Lleida anunciaven que després de 8 anys, empresa i entitat esportiva separaven els seus camins a la fi d'aquesta temporada 25-26. Així s'obria la porta a un nou patrocinador principal que, si bé cert, ja estava tancat en aquell moment, no ha estat fins aquesta setmana en què s'ha fet l'acte oficial de la unió entre Ilerna i el Força Lleida. Les noves instal·lacions del Centre de Formació Professional, el president del Club de Bordeus, Albert Aliaga, i el seu i fundador d'Ilerna, Jordi Genem, ha realitzat un acte de presentació d'un patrocini principal que uneix amb dues parts pels propers 3 anys ampliables a la fi de l'actual contracte. Escoltem de forma consecutiva el president del club i el seu fundador d'Ilerna, Albert Aliaga i Jordi Gené, respectivament.
11: Per nosaltres, no té, si parlem d'orgull lleidatà, parlem de Lleida, que parlem d'una filosofia, d'una manera de fer les coses, és cert, hem tingut interès d'empreses de no de Lleida, però en cap moment nosaltres hem contemplat aquesta opció. I per nosaltres sempre ha sigut fonamental que la gent se senti identificada amb el projecte, i per tal és clau el nom.
12: I l'important serà com anem desenvolupant les activacions d'aquest patrocini. I la veritat que en el poc temps que hem estat tractant amb el club i tot, i amb la gent, amb l'estructura del club, ha estat molt fàcil, i bueno, quan els veia reunits, pues pensava, mira, dictat, i molt bé, molt bé. Ampliarem amb coses que estarà més a nivell digital, tema canals a YouTube, tema d'activacions a diferents poblacions.
10: La temporada encara no ha acabat i, per tant, no serà fins l'1 de juliol quan oficialment el primer equip del Força Lleida passi a dir-se Ilerna Lleida.
1: Gràcies, Sergi. En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. El Barça va fer la feina, va superar un combatiu noi a 5-3 ahir al Palau, un partit que també va servir per homenatjar dues llegendes de la secció blaurana que ho deixen, Pablo Álvarez i Sergi Fernández. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
13: El Noia Freixenet es va acomiadar ahir de l'hoquei lliga després de perdre per 5-3 al Palau Blaugrana davant el Barça en el tercer i definitiu partit dels quarts de final. Els de Sant Sadurní es van avançar amb un gol de Jan Cortiellas a la primera part, però el Barça va capgirar el marcador fins al 4-1. Tot i això, el Noia va reaccionar al segon temps amb dianes de Cortiellas i David Jalmà per tornar a entrar al partit i fer patir els blaugranes fins al final. Els darrers minuts van estar marcats per diverses decisions arbitrals molt protestades per la banqueta que vista com una targeta vermella Xavi Costa i també a l'entrenador Carlos Cortijo a 50 segons del final. Finalment, un gol a porteria buida del Barça va certificar el 5-3 i l'eliminació d'un Noia que va competir fins als últims segons. Escoltem a l'entrenador Carlos Cortijo.
14: Hemos estado hasta el final con opciones, que era un poco el objetivo en una pista que solamente había ganado aquí el Liceo, y es para que todo el club, todos han estado unidos, estoy orgulloso del equipo que tiene. Hemos creído, con el 4-3 hemos tenido la falta directa, hemos tenido un palo de Toni Salvado, si no recuerdo mal. Y bueno, es el deporte, este acierto que hablamos en la previa, y no ha podido ser.
13: Amb l'eliminació del Noia s'acomiaden definitivament els jugadors Jan Curtiellas, Pablo Nájera i el capità Aleix Esteller. També pel que fa a l'equip tècnic, l'entrenador Carlos Cortijo i el segon Pau Romagosa.
1: Gràcies, Miquel. De fet, fa una estona el Noia ha confirmat que Aleix Esteller, el fins ara capità, serà l'entrenador del conjunt que ha vist la temporada vinent. El Barça, que s'enfrontarà a l'Igualada a semifinals d'aquesta Hockey Lliga, després que el conjunt de la Noia superés els penals ahir al Voltregà, un partit que, de fet, els osonencs van ser superiors. I a l'altra semifinal ja esperava el Liceo i ahir en un partidàs que es va decidir també als penals el Calafell va superar el Reus. La nova ratlla de Reus, David Fernández.
15: El Reus Deportiu s'acomiada de l'Hockey Lliga després de caure a Calafell en un derbi d'infart decidit als penals. Els rojinegres es van avançar ben aviat amb un gol de Diego Rojas, però Carles Domènech i Sergi Folguera del Calafell capgiraven el marcador deixant el 2-1 abans del descans. A la represa, Guillem Jansà va tornar a empatar pel Reus i, tot i el tercer gol local de Jepi Selva, els de Jordi Garcia van forçar la pròrroga amb un espectacular xut llunyà de Jansà a menys de 2 minuts pel final. El temps extra no va desfer l'empat a 3 i a la tanda de penals el Calafell va estar més encertat. L'entrenador del Reus, Jordi Garcia, no podia amagar la seva decepció per l'eliminació, tot i no haver perdut cap partit.
16: Una decepció molt gran, difícil de pair, d'assimilar. Crec, sincerament, que hem sigut superiors als 3 partits. I el Calafell ha sigut superior a nosaltres amb 5 penaltis. Una derrota dura, que avui en calent prefereixo mossegar-me la llengua i donar un temps de reflexió.
15: Els del Baix Camp tanquen així la temporada després d'una eliminatòria molt intensa marcada per la derrota administrativa del Reus al primer partit que va vèncer per 1-8.
1: Gràcies, David. I acabem amb waterpolo. Avui tenim final europea protagonitzada per 2 equips catalans, de fet barcelonins. Catalunya i Barceloneta s'enfronten avui a 8:45 amb l'anada de la final de l'Eurocup femenina i també avui comença la final de la Lliga, de la Divisió d'Honor femenina, que s'enfronten amb Sant Andreu i Mataró. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
17: Comença l'hora de la veritat a la divisió d'honor de waterpolo. Assolim Mataró i Sant Andreu es juguen el títol de Lliga en una eliminatòria final al millor de 3 partits. L'inici de l'encreuament tindrà lloc dimecres a la nit a la piscina Pere Serrat, ja que les andreuenques tenen el factor piscina a favor per haver acabat la fase regular en primer lloc. El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip, Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús, és ara una incògnita. L'Assolim ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona i cada detall, doncs, serà determinant. Per l'entrenador Dani Ballart, es básico mantener una buena defensa.
18: Estamos en la final antes de empezar la temporada. Esto era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Cataluña ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga. La verdad es que la temporada está siendo extraordinaria.
17: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta, a la ciutat de Gira, el 10 i 11 de juny.
1: Gràcies, Oriol, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
19: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
20: Notícies Badalona.
21: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Arxivada definitivament la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas de Virgini Just. Així ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa del Amo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha exigit la dimissió de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, que recordem va actuar d'apoderada en nom de la família de la víctima. Des de Guanyem defensen que ara s'obre el camí per portar el cas al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans. Segons defensa l'executiu, la líder de la formació municipalista ha optat aquest mandat per l'estratègia política de judicialitzar i fer servir l'atac personal contra García Albiol. Asseguren que l'objectiu és intentar guanyar els jutjats el que no s'ha guanyat amb els vots i ho titllen d'inadmissible, ja que afirmen fa ús partidista de situacions delicades amb finalitats polítiques. Als micròfons de Radio Ciutat, Rosa del Amo acusa la presidenta de Guanyem de mentidera.
22: Perquè s'inventa coses. I vol fer servir la justícia al seu, en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà als veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem a la senyora Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes. Que no ho veu.
21: Des de Guanyem interpreten l'arxivament de la causa penal com un pas processal més necessari per acudir als tribunals internacionals. I les obres del lateral de l'autopista podrien començar a finals de 2027, tot i que sobre el calendari estava previst que fos abans d'acabar el 2026. Des del consistori urbanístic de l'àrea de Sant Crist, però, es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Un dels principals obstacles per tirar endavant les obres del darrer tram de lateral de l'autopista, des de Coll i Pujol fins a la Rambla de Sant Joan, ha estat l'expropiació dels terrenys dels edificis que hi ha a la zona. Des del Consorci asseguren, però, que l'expropiació és imminent. I en esports, el Joventut va sumar ahir la cinquena victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga al guanyar per 95-74. La penya no va deixar entrar mai els malaguenys, que sempre van anar remolc, i els vertinegres van arribar a guanyar de 31 punts. Sense temps per descansar, ara la penya tancarà divendres a Fontejau la lliga regular contra el Bàsquet Girona. Els vertinegres sabran quin rival els toca als quarts de final de play-off, que pot ser el València, el Múrcia o el Barça. Ara mateix 26 graus de temperatura a Badalona.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
1: Bon dia i bon dimecres 27 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
20: Enjoc. Martí González.

Dimecres 27 de maig, avui el dia Alexia Putellas, el dia que la capitana s'acomiada del Barça després de 14 temporades i després de 38 títols aconseguit amb la samarreta blaugrana. La capitana que jugarà avui, aquesta tarda, el seu últim partit com a blaugrana, en aquest cas el Johan Cruyff contra la Reial Societat, encara que li quedi, tot i això, un partit de Lliga F al Barça diumenge vinent, al camp del Madrid Club de Futbol. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet, amb la victòria de la penya ahir contra l'Unicaja, que ja li assegura com a mínim la sisena plaça a la Lliga regular de l'ACB, hoquei, patins, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb en Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, Alexia Putella s'acomiada avui del Barça.
1: Després de tot el dia esperant, ahir al vespre la capitana va fer oficial la seva sortida del club amb un vídeo emotiu, amb música de Rosalía, a les seves xarxes socials. Alexia jugarà aquesta tarda al Johan Cruyff al seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades al primer equip i 38 títols aconseguits. Entre ells, doncs, 4 Champions. Fent història al club blaugrana. També ha guanyat, recordem-ho, 2 pilotes d'or i 2 premis de best de la FIFA, anys 2021 i 2022.
0: Aquest matí el club hi ha fet un homenatge a Alexia Putellas de l'estadi al Spotify Camp Nou, que ha reunit a moltes personalitats del món del futbol i també, evidentment, escoltarem en una estona les seves reflexions. A tot això, com dèiem, Joan, avui hi ha partit.
1: Correcte, Martí. El Barça juga l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, avui a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. A més d'Alexia, el partit també ha de servir per acomiadar altres jugadores que deixen el club, com Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, tot i que encara no s'ha fet públic.
0: Avui també juga en aquesta penúltima jornada de Lliga F l'Espanyol.
1: El conjunt perico, amb la permanència assegurada ja des de fa setmanes, visita avui el camp del Depor, l'equip que té just per sobre la classificació, amb un punt més. El duel a les 9 de la nit. Ahir el Badalona Women es va acomiadar de la seva afició a Palamós. Derrota 0-4 contra el Real Madrid.
0: En categoria masculina, l'Espanyol ha fet avui oficial la renovació del capità, L. Cabrera.
1: El central uruguaià allarga el vincle amb el club perico fins al 2027, fent efectiva la clàusula de renovació que incluïa el seu contracte. Un anunci que es fa 24 hores després que el nou director esportiu de l'entitat, Monchi, ratifiqués la confiança en Manolo González per continuar entrenant l'equip al curs vinent.
0: Encara en futbol, aquesta setmana us hem anat explicant que 9 catalans jugaran al Mundial aquest estiu amb la selecció espanyola, doncs ahir vam saber que n'hi haurà 2 més amb el Marroc.
1: El jove extrem nascut a Vic, Maimouni, jugador de l'Eintracht de Frankfurt, és una de les novetats de la convocatòria del Marroc, una de les revelacions del passat Mundial de fa 4 anys. A Maimouni compartirà vestidor amb un altre català, el migcampista garenc del PSV Eindhoven, Ismael Saibari.
0: En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit pendent contra l'Unicaja a l'Olímpic.
1: El Joventut ja guanyava de 20 quan el partit es va suspendre al descans per problemes al videomarcador. Els verd i negres no van deixar entrar en el partit en cap moment. El conjunt malagueny hi va acabar guanyant 95-74, cinquena victòria seguida del Joventut, que s'assegura la sisena plaça a la Lliga regular.
0: En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: El Barça va superar un combatiu noia per 5-3 ahir al Palau, un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaugrana que ho deixen Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça s'enfrontarà a l'Igualada a semis, després que el conjunt de la noia superés els penals al Voltregà, en un partit en què els usonencs van ser superiors. A l'altre semi, on ja espera el Liceu, ahir partidàs molt igualat. El Calafell es va acabar imposant al Reus, també a la tanda de penals.
0: Per cert, el noia ha fet oficial aquest mateix migdia que l'Eix Esteller, el fins ara capità de l'equip, serà el nou entrenador, en substitució de Cortijo a la temporada vinent, just després de la seva retirada, com dèiem, com a jugador. En waterpolo, avui tenim una final europea protagonitzada per dos equips catalans, barcelonins, de fet.
1: Catalunya i Barceloneta s'enfronten a partir d'avui amb el duel d'anada en la final de l'Eurocup femenina. Avui a 8:45 del vespre, anada d'aquesta final a Cantoda, a la piscina del Catalunya, la setmana vinent, dimecres 3 de juny, es jugarà la tornada a la de la Barceloneta.
0: I avui també arrenca la final de la Lliga a la Divisió Nord femenina,
1: que enfronta Sant Andreu i Mataró, equips que també es troben a la Final Four de la Champions. El primer enfrontament, el millor de 3, avui a les 9 a Sant Andreu.
0: En tennis, avui debuta Marina Bassols en una segona ronda de Roland Garros.
1: La blanenca jugarà finalment no abans de les 4 de la tarda contra la jove russa Mirra Andreeva. Serà la primera vegada que Bassols disputi una segona ronda d'un gran slam.
0: I també el torneig parisenc, tenim un altre català, en aquest cas el quadre de dobles masculí, en Marcel Granollers, havent passat ja amb solvència la primera eliminatòria.
1: Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, caps de sèrie número 1 i defensors del títol, van superar l'hongarès Marton Fuksovic i el nord-americà Marcos Girón per 6-3, 6-2, en menys d'una hora de joc. Granollers i Ceballos s'enfrontaran en segona ronda al vencedor del duel entre els francesos Moutet i Van Aish contra la parella formada pel nord-americà Kirkop i el neerlandès Stevens.
0: En una estona de començar aquest partit, que d'on sortirà, com dèiem, els rivals de Marcel Granollers i Ceballos. I un últim punt en motor, Marc Márquez viatja a Mugello per reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
1: El cerverí, que el 10 de maig es va sotmetre a dues intervencions quirúrgiques, al peu dret i a l'espatlla dreta, després de caure el dia anterior a França, ja és a punt per reprendre el Mundial, segons ha informat el seu equip a través d'un comunicat. El circuit italià haurà de passar un últim reconeixement mèdic demà per ser declarat apte per córrer.

0: Dimecres 27 de maig, 6 minuts passant de dos quarts de dues, començant parlant de futbol, perquè avui és el dia A d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça, una llegenda del club i d'aquest esport, la capitana, la primera catalana en guanyar una pilota d'or i dos premis de best. De fet, en van ser dos seguits. Després de tot el dia esperant-ho, ahir al vespre, la Mulletana va penjar un emotiu vídeo a les seves xarxes en què confirmava la seva sortida, explicant també tota la seva trajectòria des dels inicis amb Rosalía de fons. I aquest matí ha tingut lloc un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou, abans del partit d'aquesta tarda al Johan Cruyff. Amb una Alexia també emocionada, acompanyada de les seves companyes i també de personalitats del món de futbol que l'han acompanyat durant la seva trajectòria, la Mulletana parlava així del moment per decidir fer pública la seva decisió.
1: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlant l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
0: Una Alexia que també feia aquesta reflexió sobre l'autoexigència que encara s'imposava per fer guanyar el Barça i per la qual, com deia ella, s'ha buidat i fer aquest clic que ha hagut de fer per saber que era el moment oportú.
1: Durant molts moments no ho pots fer perquè hi ha un calendari esportiu per respecte a les companyes, perquè sí. No vols desequilibris dins d'aquest calendari, però avui ja no hi haurà això, llavors sí que em vaig prometre que avui m'obriria en canal. Al final sí que seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Si deies, no, és que l'any que ve ho pots fer, clar que ho podem fer, però no ho normalitzem de que
2: fes lo
1: fas
2: normal.
1: Així i ho aconsegueixes, costa moltíssim.
0: Marta Tornera, l'encarregada de dirigir, de presentar aquest acte. En 14 temporades del primer equip blaugrana, 38 títols aconseguit a l'Alexia, incloses, evidentment, les 4 Champions del Barça, a més de les dues pilotes d'or i els dos de best, que va guanyar el 21 i el 22. Aquí a l'Enjoc n'hem volgut parlar amb una exjugadora que va compartir vestidor amb l'Alexia, tant al Barça com abans, a l'Espanyol, Marta Corredera.
3: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu, pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
0: A tot això avui, com dèiem, hi ha partit de futbol. És veritat que el Barça ja no s'hi juga res, ho ha guanyat tot i ve de celebrar, de fet, la quarta Champions aconseguida dissabte a Oslo, però encara queden dos partits de Lliga F, avui contra la Real Societat, en un dia que també ha de servir per acomiadar Alexia, però també altres jugadores que no seguiran el curs vinent, com són Mapi León o Navalla, malgrat que encara no ho han fet públic, i a més d'una altra de les veteranes, com és Marta Torrejón. Ahir em va parlar, abans de conèixer aquesta oficialitat d'Alexia, l'entrenador Pere Romeu, al qual també li van preguntar, de fet, pel seu futur i la seva continuïtat.
4: Bueno, els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
0: Un Pere Romeu que també va llançar un missatge reivindicatiu a les crítiques rebudes sobretot aquell curs passat, quan va fer una gran temporada també amb el Barça, però no es va culminar, en aquell cas amb la final de la Champions a Lisboa.
4: De cara a staff cap a jugadores, mai hem traslladat aquest missatge de crítiques perquè és algo que ja us he dit moltes vegades, m'és absolutament igual l'opinió de gent que no està dintre. Sí que entre elles és algo que els hi ha donat impuls, els hi ha donat motivació, els hi ha donat seguim aquesta gana competitiva que tenen diàriament i així ho hem aconseguit. Crec que té molt, molt mèrit el que hem fet per tot el que ha succeït durant la temporada a nivell de baixes de futbolistes importants, lesions de llarga durada, veure que hi havia dies que no podíem escollir molt l'11 perquè era el que era, crec que té un mèrit increïble.
0: Veurem si Pere Romeu encapçala el nou projecte sense Alexia, sense Mapi, sense Ona i sense Torrejón, i veurem si hi ha alguna sortida més, com per exemple la de Salma per Ayuelo. Avui a les 7 de la tarda que jugarà aquest Barça-Real Societat al Johan Cruyff, l'últim partit d'Alexia amb el Barça, tal com va dir ell al vídeo, tot i que encara, com dèiem, li quedarà un partit de Lliga F diumenge vinent al camp del Madrid Club de Futbol. També avui, per cert, juga l'Espanyol, que tampoc no s'hi juga res més enllà de l'orgull de quedar per sobre a la classificació del rival d'avui, el Depor, que per ara suma un punt més que el conjunt perico. En parlava l'entrenadora Sara Monforte.
2: Un partit molt igualat. Al final és un equip molt simil a nosaltres, no? Que l'any passat també va ascendir a Lliga F, que més o menys hem estat en posicions paral·leles, ara estan un punt per sobre nostra. Bueno, jo crec que és un partit interessant per veure qui acaba per sobre de qui, no? La posició, i per bueno, pues una mica a nivell d'orgull també, el fet, no? de guanyar, i un camp com Riazor, que tenim bones experiències allí, que és molt xulo.
0: Avui a les 9 aquest Deportivo Espanyol. Ahir el Badalona Women es va acomiadar de l'afició de Palamós amb una derrota 0-4 contra el segon classificat, el Real Madrid. Les badalonies, recordem, tampoc no s'hi jugaven res, i a falta dels partits d'avui i també de l'últim de diumenge, l'última jornada, continuen desenes a mitja taula. Més futbol, atenció al cas de la Pirinaica, que farà de jugar aquest dissabte en l'últim partit de Lliga del seu juvenil B masculí a la portera del juvenil femení. El Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Ella és la Greta Brunet, que ja entrena amb l'equip B del juvenil masculí des de que el porter titular de l'equip va patir una lesió de llarga durada. Durant aquests 3 mesos han hagut de fer mans i mànigues i recórrer al porter de l'infantil oposant jugadors de camp sota pals. Enmig d'aquesta crisi, la Greta es va oferir per entrenar amb els nois i garantir que poguessin preparar-se correctament durant els entrenaments, compaginant-ho amb el seu propi equip femení. Des de la directiva destaquen el seu gran nivell i el seu compromís, que ara es veu recompensat amb aquesta convocatòria oficial. Manel Artero és el president de la Pirinaica.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que està moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip. Està fent una temporada excepcional.
5: En aquest últim partit de la temporada, la Pirinaica B ja té assegurada la 8a plaça i el Súria, el rival, acabarà cué. El club aprofitarà aquest dissabte, doncs, per premiar la constància de la jugadora i visibilitzar el futbol femení.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. El Terrassa Futbol Club continua la planificació de cada curs vinent per fer un projecte ambiciós que aspiri a pujar a la primera federació masculina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: El Terrassa Futbol Club continua preparant la temporada 26-27. Un projecte ambiciós on s'espera que, amb la continuïtat d'Oriol Alsina, l'equip agarenc pugui donar aquest salt a la primera federació. Sense dir encara noms de possibles arribades, el director esportiu, Antoni Santoniu, parla de que el Terrassa tindrà un equip molt i molt competitiu de cara a la propera temporada.
8: El missatge per a la pròxima temporada és que vamos a intentar a tomar un equipo muy competitivo y con Mister allí vamos a intentar a subir. Super 9.
9: Es un super 9.
8: Te puedo confirmar que sí. Queremos un super 9.
7: Un Oriol Alsina que parla d'autoexigència, exigència màxima des del primer dia de pretemporada.
10: Diguem que són els jugadors segurament més importants amb el rendiment de l'any passat. A partir d'aquí tenim que ser ambiciosos i tenim que trobar jugadors d'aquest perfil amb altres posicions, però d'aquest nivell o semblant.
7: Recordem que el Terrassa, de moment, ha confirmat la continuïtat de Marcos Pérez, Mario Domingo, Jaime Barrero i jugadors com Dirks, Sergio Cortés, Dano o Nahuel tenen ja contracte de la temporada passada.
0: Gràcies, Miqui. I a l'escala amb el primer equip masculí de tercera federació masculina, el canvi serà principalment a la presidència. Veurem. Ràdio L'Escala, Ivan García.
11: El futur de la junta directiva del Futbol Club L'Escala podria fer un gir. Segons ha explicat el soci Antoni Bonetxera, l'actual president, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant abandonar el càrrec que va assumir l'estiu del 2024.
12: Sé que s'està buscant president, s'està buscant junta directiva, s'està buscant gent que es posi a davant del club, no? Clar, no serà fàcil. No serà fàcil.
13: No. I jo, per mi, ojalà es pogués quedar, perquè ha demostrat que ha fet un any molt bo. Bueno, aquí estan els números, ens hem mantingut, que és l'objectiu de l'escala.
14: I tant.
13: I llavors, si decideix pel motiu que sigui plegar, doncs moltes gràcies per tot, i després jo crec que sortirà un altre president.
11: Pere Ferrer fins ara ha tirat endavant les dues partides econòmiques més altes de la història del club anxover.
14: Home, és un desgast important, aquest tipus de junta directiva. És un desgast que, sobretot, tot l'assumpte pressupostari fa pensar la responsabilitat subsidiària dels presidents en aquests equips, fan pensar a l'hora de posar-t'hi. Home, és difícil.
11: Durant el seu mandat ha assolit dues permanències a la Tercera Federació i la creació del primer equip femení.
0: Gràcies, Ivan. En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit que tenia pendent contra l'Unicaja de Màlaga, l'Olímpic de Badalona, que ja va guanyar de 20 i va acabar guanyant de 21, 95 a 90 a 74. Una cinquena victòria consecutiva per al Joventut, que s'assegura la sisena plaça com a mínim a la Lliga regular. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
15: El Joventut va sumar ahir la seva cinquena victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga, en guanyar per 95 a 74. Va ser un partit on es va disputar només la segona part, perquè era la continuació del partit que es va quedar suspès de la jornada 29 per culpa dels problemes amb el videomarcador. El match havia aturat el descans amb 53 a 33. I ahir, a la represa, no hi va haver color. La penya no va deixar entrar mai els malaguenys, que sempre van anar a remolc, i els verd i negres van arribar a guanyar de 31 punts. Dani Miret va fer rotacions i va repartir minuts per no desgastar els seus jugadors, que arriben al tram final amb confiança, com explicava Simon Birgander, que está físicamente bien.
16: Yo creo que estoy mucho mejor ahora. Es que es muy difícil. Ahora es primera vez en muchos meses, los últimos dos partidos, que juego sin dolor. Antes he jugado siempre con dolor en mi pie. Es muy, muy difícil jugar así, pero ahora los últimos partidos, la última semana o así, he sentido muy bien y me siento como yo mismo otra vez. Y creo que es importante para mí, pero también para el equipo.
15: Sense temps per descansar, la penya tancarà divendres a Fontejau la Lliga regular contra el Bàsquet Girona. Els verdinegres sabran quin rival es toca als quarts de final a play-off, que pot ser el València, el Múrcia o el Barça. D'altra banda, va ser el darrer partit de la Lliga regular de DJ Martí Calvet, que després de 6 temporades tancarà un cicle al Club Verdinegre per obrir nous reptes. Abans, però, vol fer posar d'en peus l'Olímpic en el play-off amb la penya. DJ Martí, un crac.
0: Gràcies, Xavi. En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off al títol de la Hoquei Lliga masculina. El Barça va fer la feina, va superar ahir el Noia 5-3 al Palau, en un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaurana com són, que ho deixen, que són Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça que s'enfrontarà a l'Igualada a semifinals, després que el conjunt de la Noia superés els penals al Voltregà en un partit que els usonencs, això sí, van ser superiors. Ràdio Vic, Pep Portet.
17: L'Igualada Rigat serà finalment semifinalista de l'Hockey Lliga després de superar ahir el Club Patí Voltregà Moventos Tern en el tercer i definitiu partit. El maig d'ahir a les Comes va ser similar al primer jugat fa dues setmanes i es va decidir novament a la tanda de penals després que els 50 minuts i els 10 de pròrroga acabessin sense gols. El 0-0 al final del temps reglamentari no reflexa la intensitat i ocasions que es van viure en el partit, amb infinitat de pals a les dues porteries, dos penals i dues faltes directes desaprofitades pel Voltregà o un penal i una directa que no va transformar una Igualada, que a més va tenir dos minuts de superioritat que no va aprofitar. Arnau Martínez, porter de l'Igualada, i Miquel Estrada, porter del Voltregà, van ser els jugadors més destacats del maig. I a la sort dels penals, igual que en el primer partit, l'Igualada va ser més efectiu. Roger Bars i Joel Roma van marcar els dos primers de l'Igualada. Eric Vargas i Aleix Moles van marcar pel Voltregà i en el darrer llançament, Biel Llanes va sentenciar. Dues victòries als penals contra una victòria per 6-4 dels d'Osona a Sant Hipòlit han donat a l'Igualada la classificació per a la semifinal que l'enfrontarà el Futbol Club Barcelona, Butxí ahir del Noia, en el tercer partit.
0: Gràcies, Pep. I a l'altra semifinal ja esperava Liceo, que s'havia desfet del Lleida en dos partits, i ahir en un partit es va decidir també els penals al Calafell, que va acabar superant el Reus. Ràdio BB, Toni Cansino.
18: Ja vam anunciar que el partit de derbi d'hoquei patins entre el Calafell i el Reus estava a un 50% de possibilitats per cadascun. I així va ser, amb un empat a 3 al final del partit, on el resultat mai va quedar clar, i una tanda de penals on el Calafell va ser més efectiu. Gols, penals, targetes i un marcador sempre ajustat. Tot i que el Reus va marcar primer, el conjunt local va donar la volta al marcador abans de finalitzar el primer temps. A la represa va empatar Jansà, però Gepi Selva, que no va voler jugar el seu darrer partit com a professional, amb un golàs va posar per davant el Calafell amb el 3-2. Quan semblava que el marcador no es mouria, Jansà va tornar a donar vida al Reus per anar a la tanda de penals. El millor jugador del partit, Martí Serra, ens fa un resum de l'encontre.
19: Va ser un partit molt disputat, molt intens i ajustat. Els dos sabíem el que ens jugàvem, que era el passe a les semifinals, i sabíem que teníem que fer un molt bon partit per tindre opcions, i així va ser. Encara que al final el partit es va guanyar a penals, crec que vam fer un bon partit, i ara ja el que ens toca és descansar i preparar bé el partit contra el Liceu aquest divendres. Tenim un viatge per davant i sobretot a disfrutar-lo.
18: Ara, el Calafell té l'oportunitat de tornar-li al Liceu al revés que va patir a la final de la Copa.
0: Gràcies, Toni. I amb Waterpolo avui tenim una final europea protagonitzada per dos equips catalans barcelonins. De fet, Catalunya i Barceloneta s'enfronten avui amb l'anada de la final de l'Eurocup femenina. Escoltem en roda del Cata, Javi del Monte.
20: Enfoquem la final amb molta empenta. Les noies han estat entrenant força bé aquests últims dies. I bueno, al final, Barceloneta, hem tingut dos partits de Lliga amb empat. Ja sí que és veritat que han aconseguit la victòria mitjançant els penals.
0: I pel que fa al Barceloneta, ara Xus Martín i Alejandra Aznar, entrenador i jugadora del conjunt mariner.
21: Serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de lo que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
22: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
0: Avui a 8:45 aquesta anada de la final de l'Eurocup femenina a Catalunya, Barceloneta, i també avui a 9:00 es jugarà el primer partit de la final de la Lliga, de la Divisió Nord femenina entre Sant Andreu i Mataró. Aquest cap de setmana es disputen a més a Terrassa els que podríem dir que són els Jocs Paralímpics de casa nostra amb el Campionat de Catalunya d'Esport Adaptat. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Tot preparat a Terrassa per acollir la 18a edició dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat. Seran 30 i 31 de maig i el Club Natació Terrassa i la Plaça de la Cultura seran els llocs on tot passarà. I és que ens esperen 48 hores de molta emoció. Dissabte a la Plaça de la Cultura es farà una promoció esportiva inclusiva de 10 a 1 de la tarda. En jornada de tarda, la Copa Catalana de Petanca Inclusiva Can Jofresa i el Club Natació Terrassa, hoquei en cadira de rodes, natació adaptada, futbol inclusiu, volei assegut i la gala anual de la Federació Catalana. El diumenge 31 de maig es celebraran les Copes Catalanes de bàsquet en cadira de rodes 3x3 i 5x5 i el waterpolo adaptat. Per tant, un cap de setmana de Jocs Olímpics, podríem dir, d'esport adaptat. Vicenç Bretó és gerent de la Federació Catalana d'Esports amb Discapacitat Física.
23: Diguem que és una activitat que ha passat en uns anys de ser una festa de final de temporada on se celebraven les finals d'algunes de les competicions, la Copa Catalana de Rugbi, la Copa Catalana de Hockey, la Copa Catalana de Natació, ha passat a ser alguna cosa més. Ja no és només una festa de fi de temporada, sinó que és la festa de l'esport, no? La festa de l'esport adaptat a casa nostra. No?
7: Doncs dissabte i diumenge, gran festa dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat.
0: Gràcies, Miqui. Abans d'acabar, també dissabte, la platja de les Avellanes de l'Ampolla acollirà la 15a edició del torneig d'handbol platja, on ha sigut ja consolidat el territori que combinarà esport, convivència i promoció del litoral abrenc. Ràdio Delta, Cel Prieto.
24: L'organització a càrrec de l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre preveu la participació d'entre 45 i 50 equips. Magí Marquès, president del Centre d'Esports Tortosa, ha fet un balanç positiu dels 15 anys de trajectòria de l'esdeveniment esportiu.
25: Sempre en positiu. La veritat és que va néixer arran d'una proposta d'un tècnic croata que vam tenir aquí a Tortosa, Robert Papic, que vam fitxar-lo bàsicament per aconseguir una estructura transversal del club, una reorganització a nivell social i d'esdeveniments. I la mostra és que aquesta activitat, com altres, perduren durant molts anys. I sobretot la diversitat i diversificació que hi ha en quant als entorns i els organitzadors o col·laboradors que tenim.
24: Una de les singularitats del torneig és el seu caràcter no competitiu. Tot i el format de torneig, l'objectiu principal és fomentar una jornada lúdica i participativa. El torneig es dividirà en dos blocs. Al matí competiran les categories escolars, des de prebenjamins fins a infantils, mentre que a la tarda serà el torn dels equips federats i amateurs. En total, ja hi ha més de 40 equips inscrits, procedents principalment de les Terres de l'Ebre, però també d'altres punts de Catalunya, Aragó i el nord de Castelló. Més enllà de l'aspecte esportiu, des de l'organització també es vol posar en valor la tasca dels voluntaris i col·laboradors, imprescindibles per al desenvolupament del torneig.
0: Gràcies, Cel. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: Les obres del lateral de l'autopista podrien començar a finals de 2027, tot i que estava previst que fos abans d'acabar aquest 2026. Des del Consorci Urbanístic de l'àrea de Sant Quís, però, es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Un dels principals obstacles per tirar endavant les obres ha estat l'expropiació dels terrenys dels edificis que hi ha a la zona. Molt bona tarda, som dimecres 27 de maig. De seguida us donem més detalls d'aquesta informació. Abans, però com sempre, repassem també altres notícies destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: I s'ha arxivat la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas Virgini Just. Ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa de Lamo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha exigit la dimissió de Dolors Sabater. Guanyem defensa que ara s'obre el camí a portar el cas als tribunals internacionals. I el govern de la Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris, al qual es podrien acollir Badalona i Sant Adrià de Besòs, que a l'abril ja van anunciar una proposta conjunta per rehabilitar els barris limítrofs entre els dos municipis. I un any després de ser escollit papa, Lleó XIV visitarà Catalunya aquest mes de juny. Ja ho va fer fa 10 anys com a prior general dels Agustins quan va visitar la Fundació Ateneu Sant Roc, posant en valor la seva tasca contra la pobresa.
0: Badalona migdia. Les notícies de les 2.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de so i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, les obres del lateral de l'autopista podrien començar a finals de 2027. Això suposa un endarreriment del calendari d'un any, ja que estava previst que s'engeguessin abans d'acabar aquest 2026. Des del Consorci Urbanístic de l'àrea de Sant Crist, però, es mostren convençuts que la nova data és la definitiva, com dèiem, perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Tot plegat just quan s'ha sabut que els pressupostos aprovats per la Generalitat destinaran més de 31 milions d'euros a la ciutat. D'aquests diners, una tercera part serà precisament per l'àrea de Sant Crist. Un dels principals obstacles per tirar endavant les obres del darrer tram del lateral de l'autopista, el que anirà des del carrer Coll i Pujol fins a la Rambla de Sant Joan, ha estat l'expropiació dels terrenys dels edificis que hi ha a la zona. De les 63 famílies que hi viuen, gairebé la meitat ja han arribat a un acord amb el Consorci. D'altres, però, no estan conformes amb la taxació feta dels seus habitatges i ho han portat al tribunal. Els veïns afectats seran reallotjats en un bloc que s'ha construït expressament per ells al passatge de Fortuny. En tot cas, des del Consorci asseguren que l'expropiació és imminent. Francesc López Guardiola, gerent del Consorci, ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
3: Nosaltres aixequem actes d'expropiació aquest estiu. Immediatament després de l'estiu tancarem les actes d'expropiació. Per tant, l'expropiació serà ferma, inqüestionable. Després, algú pot no estar d'acord i recorre al Tribunal d'Expropiacions o als contenciosos, als Tribunals de Justícia, per canviar la valoració. Però la finca serà ja del Consorci.
1: Així, la previsió actual és que d'aquí un any s'enderroquin aquests edificis i els terrenys es posin a disposició de la Generalitat, qui podria posar en marxa les obres al lateral a finals de l'any que ve.
3: Estem segurament allargant-ho un any més.
4: Un any més, per tant, estem parlant de finals
3: 2027.
4: De 2027.
3: Jo crec que ara sí és inqüestionable. És a dir, l'edifici de reallotjament està fet, el projecte d'expropiació per taxació conjunta definitivament aprovat, i per tant no hi ha marxa enrere ni dilatació del temps.
1: Per altra banda, el gerent del Consorci, que també inclou l'àrea de l'Estrella, ha confirmat que les obres de reurbanització de la Rambla de Sant Joan acabaran com a tard d'aquí un mes, tal com estava previst. El també exregidor defensa que la remodelació d'aquest espai contribuirà a eixamplar el centre de Badalona, que considera que s'ha quedat petit pel nombre d'habitants que té la ciutat. Pel que fa als pisos de protecció oficial que es construiran, ha assenyalat que encara no tenen una data establerta, tot i que s'hi ha explicat que l'Incasòl està tramitant la sol·licitud de llicència d'una primera promoció d'una quarantena d'habitatges socials.
2: Badalona migdia.
1: I us ho avançàvem amb titulars. Arxivada la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas Virgini Juix. Així ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa del Amo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha exigit la dimissió de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, que recordem que va actuar com a apoderada en nom de la família de la víctima. Des de Guanyem defensen que ara s'obre el camí a portar el cas al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans. Segons defensa l'executiu, la líder de la formació municipalista ha optat aquest mandat per l'estratègia política de judicialitzar i fer servir l'atac personal contra García Albiol. Asseguren que l'objectiu és intentar guanyar als jutjats el que no s'ha guanyat amb els vots i ho titllen d'inadmissible. Ja afirmen que fa un ús partidista de situacions delicades amb finalitats polítiques. Als micròfons de Radio Ciutat, Rosa del Amo acusa la presidenta de Guanyem de mentidera.
4: Perquè s'inventa coses. I vols fer servir la justícia en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà als veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem a la senyora Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes. Que no ho veu.
1: Des de Guanyem interpreten l'arxivament de la causa penal com un pas processal més necessari per acudir als tribunals internacionals. Asseguren que la defensa jurídica de la família ja estudia presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional per vulneració del dret a la intimitat i vol exhaurir totes les instàncies fins a arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans. En un comunicat, Guanyem també recorda que la via civil de protecció del dret a l'honor i a la intimitat encara és possible i així ho recull la resolució de l'Audiència Provincial. La causa es remunta al juliol de 2024, quan Guanyem va acusar l'alcalde d'haver revelat l'historial mèdic d'una persona sense sostre que va morir al carrer després d'haver estat atès a l'Hospital Municipal. El cas va ser desestimat pel jutjat, però Guanyem va presentar un recurs d'apel·lació. I seguim amb més qüestions. Una vintena de veïns dels pisos de la mina ocupats des del 2017 es concentren a Drets Socials reclamant una alternativa. En les darreres setmanes, 58 famílies han rebut l'ordre de desnonament dels edificis que es van construir per acollir els veïns de Venus afectats per l'enderroc. Des de la Generalitat han reiterat que aquests pisos han de tornar al seu ús original i les famílies i els sindicats d'habitatges demanen poder negociar una sortida. Els edificis afectats, 6 escales repartides en 2 parcel·les, es van construir el 2010 per reallotjar els afectats per l'enderroc de Venus. Els requisits econòmics per accedir-hi van complicar el reallotjament i van quedar buits durant anys. Des del Consorci expliquen que els habitatges són necessaris per executar el pla i això deixarà una 60 de famílies que el 2017 els van ocupar al carrer. Els veïns afirmen haver rebut seguiment per part de serveis socials des de llavors i asseguren que es va treballar per regularitzar els contractes mitjançant lloguer assequible. Aquest dimarts s'han concentrat al Departament de Drets Socials reclamant una alternativa. La Jessica és una de les veïnes afectades.
5: El año pasado, tipo fecha para junio, nos dijeron que nos iban a aplicar el artículo 24/2015, que era el alquiler social. Pidieron toda la documentación y eso se ha quedado en el aire, acá en la moratoria. Si nosotros, por ser de la mina, ya somos unas personas marginadas que no nos quieren ni el Ayuntamiento de San Adrián ni nos quiere Barcelona, y normalmente aquí nos tenían apartados de toda la sociedad, ahora nos quieren también tirar de nuestro barrio, ¿dónde nos vamos?
1: En la concentració han rebut el suport del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Clot, que acusen l'administració de criminalitzar les famílies i enfrontar els veïns. Denuncien manca de voluntat política per part de la Generalitat, a qui acusen de negligent per deixar el carrer.

0: tinguin informes de vulnerabilitat passaran a formar part de la mesa d'emergència de Sant Adrià de Besòs. Els desnonaments estan previstos a partir del mes de juny. I us ho avançàvem també en titulars. La Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris amb una despesa de 200 milions d'euros. Un pla al qual es podrien acollir Badalona i Sant Adrià de Besòs, que a l'abril ja van anunciar una proposta conjunta per rehabilitar els barris limítrofs entre els dos municipis. L'Ajuntament de Badalona té la intenció de presentar-se a aquesta convocatòria després de no haver-ho fet a la primera, al·legant que no havia tingut temps per redactar la seva proposta. En aquesta ocasió, la Generalitat preveu que el pla permeti posar en marxa fins a 120 programes d'intervenció integral entre aquest 2026 i el 2029. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que és probable que s'ampliï encara més la partida en funció de l'aprovació dels pressupostos de 2026. Malgrat que Paneque no ha detallat quan s'augmentaria, la quantitat podria ser entre 300 i 400 milions d'euros. La portaveu també ha recalcat la funció social d'aquest programa.
1: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió.
0: Com en l'anterior convocatòria, els municipis de més de 20.000 habitants com Badalona poden optar un màxim de 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments podran presentar les sol·licituds entre el 6 i el 17 de juliol. I més qüestions. La Fiscalia ha retirat l'acusació contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona a qui s'havia arribat a demanar 4 anys i mig de presó per un presumpte desajust de 42 euros a l'hora de reclamar dietes de quilometratge. Malgrat que el Ministeri Públic l'acusava de delictes de falsedat documental i estafa, la Fiscalia finalment s'ha fet enrere el mateix dia del judici. Per tot plegat, el sindicat PSU, el majoritari dins la Guàrdia Urbana, afirma que l'acusació, que ha quedat en res, partiria de la cúpula policial de Badalona, que, segons el sindicat, hauria carregat contra la gent per ser una de les veus que va alertar de presumptes irregularitats en el cobrament d'hores extres dels comandaments. La PSU també remarca que el cas posa en evidència que dins la Guàrdia Urbana de Badalona hi ha una crisi institucional que pot acabar afectant el funcionament del servei públic i el clima laboral del cos policial. I un any després de ser escollit papa, Lleó XIV visitarà Catalunya aquest mes de juny. No serà, però, el primer cop que trepitgi terres catalanes. El treball comunitari de lluita contra la pobresa que du a terme des de fa 60 anys la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona va impressionar-lo ara fa 10 anys. L'aleshores prior general dels Agustins, Robert Francis Prevost, va visitar l'entitat juntament amb la parròquia del barri. En un informe intern de l'Ordre dels Agustins, Prevost va deixar el testimoni de la seva admiració a la Fundació en un barri complex de la zona sud de Badalona, on la pobresa, asseguren des de l'entitat, està cronificada. Segons va celebrar l'actual papa, són molts els laics que a través de la seva tasca donen un gran exemple a la societat. Escoltem el director de la Fundació Ateneu Sant Roc, Salvador Figuerola.
2: Li va impressionar molt aquesta metodologia, aquesta manera de fer, de com en una realitat tan complexa de pobresa, com podem arribar a tantes persones i en tanta diversitat, no? Perquè la realitat, pues que la població és molt diversa en cultures molt diferents, en llengües molt diferents i en religions molt diferents.
0: L'entitat treballa per promoure la inclusió social, la igualtat d'oportunitats o el desenvolupament integral de les persones en risc d'exclusió. Uns valors que, segons va deixar escrit el llavors cardenal arran de la seva visita a Badalona, responen al que avui ens demana l'Església.

0: cada mino s'esborra.
1: I en plana cultural, la gira d'estiu de Cadena Dial, que proposa la possibilitat d'escoltar en directe alguns dels artistes del pop espanyol i català més destacats del moment, farà parada el divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona. El concert oferirà les actuacions dels cantants badalonins Edu Esteve i Oliver, exconcursants els dos d'Eufòria, i també pujaran a l'escenari els artistes catalans Nil Moliner, Borja, Marcos i Tura. A més, se sumen a la festa el peruà Ezio Oliva, el madrileny Calen i el

0: Grup de pop-rock flamenc La Llave. Completen el cartell Andy, que recentment ha iniciat la seva carrera en solitari després de triomfar en el duet Andy Lucas, i Sonia Gómez, exmembre del grup Sweet California. La gira de l'emissora musical recorrerà 13 ciutats de 9 comunitats autònomes diferents entre el 17 de juny i el 5 de juliol. A Catalunya també farà parada el dia anterior, el 25 de juny, a Calafell. L'esdeveniment estarà presentat per la locutora Cristina Dalmau i l'entrada és gratuïta. I fins aquí el repàs de l'actualitat local. Ara us deixem amb els esports, amb en Ramon Duran. Abans, però com sempre, la previsió del temps amb Lluís Mir Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país, i amb molt pocs núvols, sense tempestes, pel que fa al dijous. Un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí, i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa, i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona migdia. Les notícies de les dues a Ràdio Ciutat.
3: Benvolgut professional, que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat. Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
2: Els esports amb Ramon Duran.
4: La penya va derrotar 95-74 Unicaja de Màlaga i ho va fer de manera clara en un partit que es va disputar només la segona part i ja dominava el conjunt verdinegre de 20 al descans. Qui no va poder aconseguir acabar la temporada com a local amb un bon resultat va ser el Badalona Women, que cedia 0-4 contra el Real Madrid al Municipal de Palamós. I avui, com és habitual, cada dimecres en el Temps d'Esports, tot el contingut del 5 contra 5 a Televisió de Badalona, com sempre, amb l'Albert Guerra. I ens hi posem ja per parlar de bàsquet, d'aquest Joventut, que ahir no en tenia prou amb els 20 punts de diferència que hi havia al descans, sinó que, a més, es va posar 31 per davant l'equip de Dani Miret en el partit que quedava la meitat per disputar-se contra Unicaja de Màlaga. Al final, victòria de 21 punts de diferència que deixen entreure el bon moment pel qual l'està passant el Joventut, que acaba la fase regular de la Lliga, de fet l'acabarà aquest divendres contra el Bàsquet Girona, doncs realment en un moment excel·lent, no? Tant de bo això es pugui mantenir en els play-offs, en els quals encara la penya no coneix el seu rival, matemàticament només podrien ser tres equips, que són el València, el Múrcia o el Barça, no? Ho sabrem d'aquí a res, a un parell de dies, quan la penya disputi el seu compromís i quan s'acabi aquesta última jornada de la fase regular. En tot cas, com dèiem, un Joventut doncs, que no va donar cap mena de possibilitat a l'Unicaja, no va deixar maniobrar el conjunt malagueny i es va acabar imposant. El que volia, sobretot, Dani Miret, el tècnic de la penya, a l'hora de plantejar el partit d'ahir, era demostrar que era molt important de cara a la gent que sobretot havia anat al Palau Olímpic, de cara als aficionats, de demostrar sobretot el bon moment en el qual arriba l'equip a aquesta recta final de la temporada. Escoltem a Dani Miret.
5: En aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé, hem fet un tercer quart excel·lent, crec que allà doncs, ja el partit s'ha acabat amb 27 punts a dalt, i agrair també molt a la gent que avui doncs, ha vingut a acabar el partit amb nosaltres, que també doncs, crec que és un esforç i hem respectat aquesta gent que ha vingut més que mai en una situació que era estranya i era per primera vegada, no?, per tothom. Tenim jugadors que han jugat a l'NBA i han guanyat Euroliga i han guanyat de tot, però aquesta situació, doncs, per tots era perillosa. Ho volíem fer bé per la nostra gent, ho volíem fer bé per nosaltres, perquè pensem que havíem de tenir minuts on mostréssim el nostre estat de forma de com arribem als play-off.
6: Doncs això era el que deia Dani Miret, que per cert, doncs, parlava d'aquesta bona inèrcia, no?, de poder-la mantenir en els play-off, perquè serà molt important de cara al compromís que el Joventut haurà de jugar probablement, més que probablement, en pista contrària, amb el factor pista advers, tenint en compte, doncs, que els quarts de final és el millor de 3 i que el partit de desempat la penya, el tercer o possible tercer partit, l'hauria de jugar fora de casa.
5: Contents de la reacció de l'equip. Crec que hem aconseguit estar en una sisena plaça amb 22 victòries, que és d'un mèrit increïble, veient la igualtat que hi ha en aquesta lliga i el nivell que hi ha en aquesta lliga. S'han de fer moltes coses bé durant molts mesos, no? Penso que els jugadors els tenim molt motivats per jugar al play-off. El tema de les dinàmiques dels partits que guanyes abans o perds abans d'un play-off et pot donar una informació, però no ho és tot. Jo crec que hi ha intangibles que es perceben que són més positius que no només la ratxa de victòries, no? Crec que la gent està tenint aquesta mentalitat de creure que serem a play-off un equip que arriba a competir, que arriba amb opcions reals de passar una eliminatòria.
6: I ahir es coneixia de manera oficial que Badalona serà la seu de la Supercopa de bàsquet, que es disputarà al mes de setembre, la Supercopa ACB. Evidentment, se li preguntava a Dani Miret per aquest esdeveniment, que encara està un pèl lluny, però que, segons l'entrenador de la penya, és molt important per la penya i per la ciutat.
5: Una muy buena oportunidad. Es una prueba que la ciudad está haciendo una apuesta muy grande por el baloncesto. Y yo creo que esto para todo el mundo es positivo en Badalona. Que nosotros podamos jugar una Supercopa y jugarla en casa, lo que he dicho. Contentos porque todo esté en un muy buen momento, que sea una oportunidad. Y ahora, la verdad, que está lejísimos, pero es un muy buen día para la penya y para Badalona.
6: Aquesta és la valoració de Dani Miret. Parlant de la Supercopa, també el pivot Simon Birgander, que parlava del partit, un partit de 20 minuts, circumstància estranya.
7: Era muy raro. Sí, preparamos como un partido normal, más o menos, pero sabíamos que solo va a ser medio partido. Pero tienes que prepararlo como un partido normal, estar bien directamente, porque ellos, si ellos empiezan bien, hace el partido difícil, pero creo que hemos hecho nuestro trabajo y ya está.
6: Un Joventut que tancarà la fase regular divendres a Fontajau, contra el Bàsquet Girona, i que aleshores, doncs, el Joventut, insisteixo, sabrà quin serà el rival en els quarts de final del play-off, València, Múrcia o Barça. I ens anem a parlar de futbol, perquè el Badalona Women va prendre ahir protagonisme amb una derrota 0-4 contra el Real Madrid. Al final, l'enganxada del segon classificat, de les segones classificades de la Lliga, doncs va passar factura a la segona part. Un primer temps relativament igualat, un primer temps on el Badalona Women, amb molt d'ordre tàctic, amb bona possessió i amb bon toc, doncs va aconseguir contrarrestar, igualant els primers 45 minuts, però al final un conjunt com el Real Madrid, evidentment, acaba sempre trobant un camí, un altre, un forat o un altre, per poder fer mal a les rivals, no? En aquest cas, el gol d'Eva Navarro, els dos minuts de la represa, va servir perquè el conjunt blanc comencés a gestar una victòria que al final va ser contundent. A més, el conjunt madrileny va trobar la inspiració de la migcampista escocesa Caroline Ware, que va fer tres gols. Va convertir un hat-trick, minuts 52, 54 i 83. Al final de l'enfrontament en parlava la jugadora, la migcampista del Badalona Women, Paula Sánchez, que Molta resignació, deia que sobretot el Madrid havia tingut molta més efectivitat.
8: Que la primera part hem aguantat molt bé, també hem tingut les nostres ocasions, llavors a la segona part sí que el Madrid ens ha apretat una mica més, a nivell defensiu també les forces ja a final de temporada doncs sempre són menys i costa una mica més les segones parts, però bueno, al final nosaltres també les hem tingut, no les hem sabut aprofitar, el Real Madrid sí i els hi han entrat.
6: Un Real Madrid que, com dèiem, no es va conformar, va acabar marcant 4 gols i que acabarà la posició en la segona posició en aquesta primera divisió femenina. Ahir es tancava, per cert, el cicle, en principi, esperem, del Badrona Women al municipal de Palamós, amb aquest darrer partit com a local. De fet, al final, Paula Sánchez parlava de la importància, no?, del partit, que evidentment no hi havia res esportivament parlant en joc, però sí que hi havia doncs aquest orgull, i és per això doncs que estaven dolgudes per haver rebut 4 gols, però certament doncs creu que el marcador va ser un pèl exagerat.
8: La veritat és que l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip. Però bueno, sí, al final tampoc en jugàvem res. Ens hagués agradat que el resultat no sigués tan avoltat, perquè, com t'he dit, no reflecteix l'esforç de l'equip, però ha anat així.
6: Tancarà la Lliga aquest cap de setmana el Badrona Women al camp del Levante, un equip que ja fa jornades que està descendit. Serà l'última oportunitat per aconseguir una victòria aquesta temporada 25-26. I ens n'anem a parlar del 5 contra 5, com cada dimecres ho fem amb l'Albert Guerra. Ja la setmana passada apuntàvem recta final de la temporada, però encara estem al peu del canó. Albert Guerra, què tal?
9: Què tal, Ramon? Bona tarda,
6: aquí
9: doncs.
6: Aquí estàs, no, encara enganxat, eh?
9: Últim programa, per això. O
6: sigui, últim programa, eh?
9: Últim showtime de la temporada.
6: Patatam.
9: Sí, sí. Ha passat, no sé si dir-te ràpid o lent, perquè al final sí que és veritat que aquests últims programes, a mesura que les lligues es van acabant, doncs ara només quedava Supercopa, per exemple. I és allò, quan ja veus el final, no?, i veus que es va acabar ni que ja no hi ha partits, dius, ostres, que arribats a aquest punt vull que s'acabi ja. Els jugadors els primers, perquè a més són equips, Minguella i Montgat, per exemple, que ja no jugaven res. Però sí, fins aquí la temporada 25-26.
6: Que, per cert, la setmana passada hi va haver el rècord de cròniques, no?
9: 10.
6: 10.
9: Avui no.
6: I per tant, no, però el llistó està en 10 per la temporada que ve.
9: Home,
6: està molt alt, eh?
9: Està molt alt. Sí, és veritat que era una jornada que es van ajuntar moltes coses, comiats, com el de Torres, el de Vinyes, i per tant, doncs, pots anar com dividint, no? Però aquesta setmana, ja et dic, enfocarem bàsicament amb el Supercopa de Montgat, de Minguella, hi ha un 3x3 a la BB també, perquè ara amb el bon temps també comença ja la temporada 3x3, aire lliure, una competició com molt més dinàmica, més mixta també, i després una mica de resum, el que avui en dia és un wrap.
6: Això ho comparo als que rap. Venim del futbol, ho comparo que als estius ens agradava jugar a futbol sala.
9: Sí, també, també. Futsal i, com deia, 3x3. En aquest cas va ser la BB, també el circuit de la Fede Catalana aquí el juliol. Diferents clubs n'hi han organitzat també torneig i ja et dic, a Montgat, per exemple, a Supercopa, tornant a Supercopa, està per pujar Eva. Pràcticament tenen peu i mitja Eva, per tant, Raon, podràs anar a veure els teus
6: sempre
9: veïns.
6: Sempre un clàssic, eh? Sí. Sempre. El Montgat sempre un clàssic.
9: Amb l'Albert Villar, amb l'Eric Balaguer, que serà
6: home,
9: papi.
6: Jo sempre recordaré quan hi havia la primera B,
9: sí,
6: darrere del que és ara la CB, darrere la primera divisió, i el Montgat estava allà.
9: Sí, Montgat sempre és un equip històric.
6: El Montgat estava allà.
9: Un equip històric.
6: A l'àtic, del Mireia.
9: Uh-huh.
6: Allà estava el pavelló.
9: Ostres.
6: Imagina't tu.
9: I no hi ha nascut encara, crec.
6: A dalt de tot del Mireia.
9: Mare meva.
6: Sí.
9: Pues, bueno,
6: aquí t'ho deixo, eh? Aquí t'ho deixo.
9: No, sí. Ara juguen el Sílvia Domínguez.
6: Montgat Immobanco.
9: Immobanco, carai, sí, sí. Aquí una lliçó d'història, eh? Aquí
6: Déu-n'hi-do.
9: Enric Cabanyes li agradarà també, recuperant, no? És que això del Maresme, això era un equip que, a més...
6: A veure, jo no sóc Maresme. Jo sóc nascut a Badalona, vaja.
9: Ah,
6: aquí entraríem
9: molt bé,
6: més,
9: molt bé. Molt
6: jo sóc nascut però a Badalona
9: Montgat,
6: tota la vida.
9: Home,
6: ara mateix sí, però vaja, vull dir, he viscut més anys a Badalona que a Montgat. En fi,
9: Sí.
6: Escolta, pues, que igualment
9: així
6: no despistem.
9: Així estem, Ramon. Final
6: no
9: de temporada despistem. És això. O sigui,
6: correcte,
9: ja
6: sí,
9: tothom
6: sí,
9: anem
6: sí.
9: Desvariant i arriba
6: que sí,
9: un punt que
6: però,
9: també està
6: però,
9: bé.
6: Però en tot cas, recordem a la gent, recordem als oients, recordem als espectadors,
9: sí,
6: que
9: sí,
6: a les 8
9: sí.
6: A Televisió de Badalona, eh?
9: Sí, Montgat...
6: 5 contra 5,
9: Minguella,
6: darrere de la temporada.
9: Exacte, 3x3 i un resum de masculins i femenins. I amb això s'ha acabat. el bloqui.
6: Espero que hagin quedat aspectes detallats de la nostra vida una mica més clars. Albert Guerra, gràcies per tota aquesta col·laboració. Anem parlant de bàsquet.
9: I
6: gràcies,
9: tant.
6: Guerra.
9: A tu.
6: Ho deixem aquí. Demà més notícies relacionades amb l'esport. Adéu-siau.
2: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
0: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
3: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la Conselleria aquesta mateixa tarda.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
3: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primera vegada, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Ferrandez o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís, pel Palau Solter.
0: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades, Joan Barberà.
5: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana a la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça. És una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat. I també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'Organització, Ana María Fuentes, per fer suposades trucades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
0: Arran d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar a les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més s'està creixent dins de la Unió Europea.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
7: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
7: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Les reaccions polítiques a aquesta operació de la Guàrdia Civil han arribat ja des de primera hora des del Congrés dels Diputats, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
8: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
9: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
0: Mentrestant, a Barcelona, 7.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme, però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
11: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris, per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
12: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
10: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
0: Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central s'han concentrat a Granollers. Ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits a la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
13: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i enmig d'un sol que crema estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vila Romana de la Garriga, ha dit que malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
14: El 27 havia de ser un dia massiu al carrer, un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, perquè nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no. Aquests discursos que segurament es faran aquí dintre i que molts compartirem segurament amb els ponents, a les aules això no està passant.
13: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
0: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles ALBA, ha estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
15: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles ALBA per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb Educació. Paral·lelament als docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'Ustec a Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
16: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
15: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
17: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
17: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
3: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
0: Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
3: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
18: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
19: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses amb impactes directes sobre una part important de la població.
0: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3:45, perquè Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica als entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment de les línies elèctriques. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
20: Aquest matí a Sant Joan de Vilatorrada s'ha pogut veure una demostració de les mesures que posa en marxa Endesa per la protecció de les línies d'alta tensió en zones boscoses. Ho explica el responsable del manteniment de la xarxa d'alta tensió, Francesc López.
21: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal.
20: Han invertit gairebé 40 milions d'euros en drons, càmeres de raig infrarrojos, brigades de tala i helicòpters que sobrevolen les línies per identificar anomalies. López assegura que la tecnologia ha permès millorar notablement la prevenció i el manteniment de les línies elèctriques. La principal novetat de la campanya és la incorporació per primer cop de drons de llarg abast. Aquests aparells poden volar fins a 10 quilòmetres i fer una fotografia digital de la realitat de la xarxa. Amb aquest dispositiu especial d'estiu, la companyia vol reduir el risc d'incendis i garantir la seguretat del subministrament elèctric en zones boscoses.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia, a més, amb diferents empreses pantalla de venda il·legal, justament, d'aquesta droga. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
23: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
22: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès, bon dia.
24: Bon dia. Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
25: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
24: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
0: Primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat fins divendres i ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
26: El Saló que ha obert portes aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és director del Saló.
27: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys.
26: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades de la jornada. El sector del refinatge fa vaga a tot l'Estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors.
26: Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. A Catalunya, la vaga afecta dos complexos industrials de Repsol i Acesa al Tarragonès. Un centenar de persones han bloquejat l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona des de primera hora del matí. També s'han fet piquets al complex petroquímic nord de Repsol, situat a la Pobla de Mafumet, i talls a Constantí i al Port de Tarragona.
0: Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
26: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després de que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
0: I és moment per la cultura.

0: avui amb la música com a protagonista, ho esteu escoltant, ja que el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre. Ho fa en la seva 46a edició, que tindrà lloc del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, també del violoncel·lista Pablo Fernández, a qui estem escoltant, o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com són l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom destacadíssim a la crònica esportiva, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
3: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona, una referent, marxarà a jugar a l'estranger. Es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment el 2012 va arribar al Barça. Escoltem Alexia Putellas.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. Ja estic superconvençuda, sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició, o sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
3: Aquest matí, avui, ha viscut un emotiu homenatge, un emotiu acomiadament al Camp Nou. Santi Fernández era l'entrenador del Sabadell quan Alexia va arribar al club arlequinat.
5: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esports Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
3: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. I parlant d'Alexia Putellas i del futbol femení, destaquem que la Pirinaica de Manresa farà jugar una portera del juvenil femení amb l'equip masculí per falta de porters que poden alinear en l'últim partit de la temporada. Es tracta de Greta Brunet. Escoltem el president de la Pirinaica, Manel Artero.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que estan moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
3: I destaquem que l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanquiblau. A la segona federació, el Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. Per cert, ahir el Noia va perdre contra el Barça i ara el Futbol Club Barcelona disputarà les semifinals de l'hoquei Lliga contra el Voltregà, mentre el Calafell s'enfrontarà davant el Liceo. Avui, jornada històrica per al waterpolo català. A partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Xus Martín és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.
7: I que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de el que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
3: I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina de waterpolo, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3. El primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat del barri barceloní. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. Avui comença aquesta gran final del waterpolo femení entre dos grans clubs, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Les obres del lateral de l'autopista podrien començar a finals del 2027, tot i que sobre calendari estava previst que fos abans d'acabar aquest 2026. Des del Consorci Urbanístic de l'Àrea de Sant Crist, però, es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Un dels principals obstacles per tirar endavant les obres del darrer tram del lateral de l'autopista, des de Coll i Pujol fins a la Rambla de Sant Joan, ha estat l'expropiació dels terrenys dels edificis que hi ha a la zona. Des del Consorci asseguren, però, que l'expropiació és imminent. Francesc López Guardiola, gerent del Consorci, ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
4: Nosaltres aixequem actes d'expropiació aquest estiu. Immediatament després de l'estiu tancarem les actes d'expropiació. Per tant, l'expropiació serà ferma, inqüestionable. Després, algú pot no estar d'acord i recórrer al Tribunal d'Expropiacions o als contenciosos, als Tribunals de Justícia, per canviar la valoració. Però la finca serà ja del Consorci.
3: Hi ha arxivada la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas Virgini Just. Així ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa de Lamo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha exigit la dimissió de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, que, recordem, va actuar d'apoderada en nom de la família de la víctima. Des de Guanyem defensen que ara s'obre el camí a portar el cas al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans. Als micròfons de Radio Ciutat, Rosa de Lamo acusa la presidenta de Guanyem de mentidera.
5: Perquè s'inventa coses. S'inventa coses i vol fer servir la justícia al seu, en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà als veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem a la senyora Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes. Que no ho veu.
3: I la Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris amb una despesa de 200 milions d'euros, un pla al qual es podrien acollir Badalona i Sant Adrià de Besòs, que el mes d'abril ja van anunciar una proposta conjunta per rehabilitar els barris limítrofs entre els dos municipis. Recordem que Badalona no es va presentar la primera convocatòria al·legant que no havia tingut temps de redactar la seva proposta. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que és probable que s'ampliï encara més la partida en funció de l'aprovació dels pressupostos de 2026.
6: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió.
3: I un dels municipis que es va beneficiar de la primera convocatòria del Pla de Barris va ser Santa Coloma de Gramenet. Gràcies a aquesta subvenció, el municipi colomenc recuperarà els ajuts per la instal·lació d'ascensors. Serà una de les múltiples actuacions per millorar l'accessibilitat i rehabilitar edificis als barris del sud de la ciutat colomenca. I en esports, el Joventut va sumar ahir la seva cinquena victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga al guanyar per 95-74. La penya no va deixar entrar mai els malaguenys, que sempre van anar a remolc, i els verdinegres van arribar guanyat de 31 punts. El tècnic Dani Miret explicava que estaven preparats per qualsevol trampa de l'Unicaja.
7: La xerrada prepartit avui ha estat una mica diferent, perquè també, doncs, al ser en un període de 20 minuts, doncs, el tema de d'anticipar i les possibles escenaris que ens podria plantejar Màlaga, no?, fora del seu estil, doncs ja ho han fet una mica, no?, han canviat una mica més en defensa, han tingut un moment, doncs, que han provat fer coses que habitualment no pots anticipar tant quan jugues contra ells.
3: Sense temps per descansar, la penya tancarà divendres a Fontejau la lliga regular contra el Bàsquet Girona. Els verds i negres sabran quin rival els toca als quarts de final de play-off, que pot ser el València, el Múrcia o el Barça. Ara mateix, 26 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
9: Molt bé, i tu, Lluís?
8: Molt bé. Aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop. Que no,
9: però de festes com a concepte
8: molt
9: de festes
8: llargues.
9: O de descans, directament?
8: No, clar, de festes de descans.
9: També, molt bé.
8: Però
9: molt bé.
8: Avui parlarem de les altres.
9: Molt bé.
8: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
9: D'acord, val. Veurem
8: segona, si estem... De segones interpretacions.
9: D'acord, molt bé.
8: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular, o si ens l'estem inventant una mica allò per fer-nos venir bé, no?
9: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
8: Exacte,
9: en alguns casos.
8: Això m'agrada, amics.
9: Val?
8: I també si els gegants tenen allò... queer.
9: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
8: Bueno, ja ho veurem.
9: Ho veurem, perquè potser hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
8: ser. Jo tinc teories.
9: Val, després ens les expliques.
8: Sí, tant.
9: Molt bé.
8: Vinga, doncs som-hi.
9: Vinga.
8: Avui, al Col·lectius en Xarxa,
9: Festes Populars.
10: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva, i com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
9: Sí.
8: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa, no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada, no? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi només a la festa,
9: oi? Tant, oi? Sí.
8: A les verges, a les processons, no?, vestides amb aquelles mantellines, no?, de llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
10: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
8: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodón, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques, però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
11: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
8: Doncs jo m'hi he apuntat aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars. Sí. Escolta, vinga, a més el tenim perquè... fa poc has presentat un llibre que es diu Premi a Pirata.
11: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
8: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica al tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
11: És a dir, l'eix temàtic, el que aniria passant, però posat al segle XVII.
8: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre... et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem, o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
11: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. Clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que a Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem

0: població li ha semblat correcte, no? Perquè hi ha com una tradició, hi ha unes costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs, potser a la part més transgressora, no? La part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs, un motiu, una sensació o un moment, no?
1: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no? Ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs a les festes també. Uh-huh. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, amb la cultura popular, doncs els castellers, o en qualsevol festa, es permet ja, per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan els puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premià, que són el Ball de la Disfressada, sí, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural, en el sentit de que donant espai que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
0: És que, a més, crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament, d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no? S'ho carreguen, no? I se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no? Perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocant, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
1: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
0: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No
1: és... Ens la sentim molt nostra, sí. però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte, i potser aquesta...
2: Revolucionari, no?
1: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
0: Clar.
2: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però, per exemple, l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest marcant, no?, abdominals,
0: sí, sí.
2: Pits... Allò, només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no? Una mica l'Omar.
1: A veure, clar, de coses revolucionàries, en l'àmbit de la cultura popular, els ser símbols, no?, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant, que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau de... A veure que ho busqui aquí. D'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, els gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas de ball més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que era la parella tradicional, ja l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi han hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari. Revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parelles

0: Ja, home, dona, heterosexual, casada, seguint les, les tradicions. I, per exemple, aquí a Premià de Dalt, jo que sóc de la colla gegantes de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans. I això tota la vida, anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar. No, no són parella, perquè ja tothom dona per
1: fet. Per fet, eh?
0: Si és un gegant i un gegant, han de ser parella. I d'aquí que hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà, amb figures que són directament persones trans i que, diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que diguéssim que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant, però bueno, que si voleu que hi anem, hi anem, no? I encara una altra figura, a veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe, és de Sant Andreu de la Barca, i es diu La Perla de Llobregat. La van estrenar el juny del 2025, i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment, així com altres figures d'aquest... Que busquen, no, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
1: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no? Una mica, doncs, aquesta defensa que jo crec que també s'ha anat modificant i a poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara, d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona i ella està tan agraïda, no, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
0: En la nostra festa jo crec que hi ha, diguéssim, un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
1: D'acord.
0: I que no és que, és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
2: Llavors, sí que podem reconèixer o podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
0: Per descomptat, sí.
2: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat... traduint si en gegant l'home-dona amb aquest...
0: En les figures i en les festes populars en general, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament per mantenir uns rols tradicionals.
2: Però, en canvi, ho dèiem abans, no? La disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
0: El carnaval.
2: De llibertat.
0: M'estàs tocant un...
2: A veure, explica.
0: Estàs anant a buscar...
2: Digues.
0: O sigui... Jo no puc suportar quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
2: Ah, clar.
0: Sí, jo
2: sobretot els nois, no? Que molts nois es posen de noies.
0: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles, els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
1: I
0: puc.
1: I això, Albert, m'ha sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès mai...
2: Una altra festa popular.
1: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el nòvio, el xicot, de dona. És a dir,
0: bueno, ridiculitzar l'home.
1: Totalment. I a més, passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida, que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi de veure un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
0: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
1: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que, sí, que es vesteix d'infermera, no? No ho sé, no ho sé. Això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
0: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. Mm-hmm. No? O sigui, en tot cas...
1: No hi havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
0: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt. Yeah, no? Yeah. Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que a tu, doncs, no t'agrada que faci. Clar. Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascú una de les figures.
2: Mm-hmm. Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda més, una miqueta més lluny,
0: clar, jo soc del 94.
2: Clar, et queda més lluny.
0: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era clar, anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari, perquè jo ho vull viure vestit de premianenc. Uh-huh. Jo tinc premianencs, uh-huh, i vull viure-ho des de dalt de l'escenari. I va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
2: Mm. El que sí que coneixes és la Neu Serra,
0: sí,
2: que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de... No?
0: Exacte,
2: de
0: sí, llibre. Forma part del primer cercle de lectors.
2: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
0: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són 4 gats. Mm. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que quasi que són més banyistes, no? Gent sí, que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que, clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
2: Ens agermana, no?
0: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què. I això et dona una cosa de voler seguir. Voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no?, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, però sumeu vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
2: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no?, entenc jo.
0: Clar,
2: el canvi, el motor ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
0: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'en Tòfolo i la Siseta. Mm-hmm. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
2: Vale.
0: I directament, un sol i una lluna, arriben els pirates Festa Major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
1: I del 99, aprofitant la documentació aquesta que has fet, hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència doncs, de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
0: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure, diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols, amb els representants de cada bàndol, però dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de que en Martí es declara l'Ester.
1: Sí.
0: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment, eh? Cadascú tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora, i mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la Festa Major.
2: És molt interessant el llibre perquè a banda de la part novel·lada és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no?, fil per randa.
0: Mira, això va començar perquè en el cercle de lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la Festa Major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit
2: clar,
0: del món
2: sí.
0: que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que de cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no? De buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui tothom ho viu en una altra. Sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
1: Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués doncs, segurament també més representació doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques, reals, de carn, i que es veiés d'una manera molt més clara el representat al col·lectiu. Què faries o què es podria fer? Posats a imaginar,
0: sí. A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal, i escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també
1: total.
0: El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués, jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I, en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
1: clar,
0: no?
1: Clar, sí.
0: Per això vaig voler jugar una mica amb aquest tret.
2: Quin exercici t'ha fet més il·lusió? Aquest de novel·lar, perquè no és realment el que tu et dediques, no? Però o el fet de fer aquesta petita investigació o aquesta gran investigació sobre els fets històrics, una mica també sobre conèixer el terreny, no? Parles de vinyes, parles de... No, has dibuixat i has fet una investigació abans de quan ens poses en context en el llibre, es nota que hi ha hagut un treball al darrere, no? Quin és el exercici que t'ha fet més il·lusió fer?
0: Clar, deixant de banda el que és pròpiament la documentació històrica, que de cop vol dir, doncs això, no?, que a finals del segle XVII hi ha un document que diu que Campmanent, no?, el que ara és la Casa de la Festa, que havia sigut la biblioteca, doncs allò era una fonda i fleca, no?, tenia dret a vendre pa per tota la gent que passava pel camí ral, no? Llavors tu trobes aquest document i dius, ai, mira quina gràcia. Però a l'hora de fer una immersió, quasi que té el mateix valor un document com aquest, però que, clar, jo això, què n'he de fer? Pues que el personatge que visqui allà, pues els seus pares tenen una fleca, ja. Però que no té més que això, no? I està ple d'anècdotes d'aquestes que trobes en documentació, però que tu, no, si li serveixes al lector d'una manera molt informativa, pues no té gràcia. Per tant, queden molt camuflades. I, per tant, potser penso que quasi té el mateix valor aquella gent gran amb qui he pogut parlar, que ens descrivien aquest Maresme, que es veuen en fotos antigues, no? De principis de segle XX, en què tots són camps. De seguida, aquestes imatges i aquesta manera que tenen d'explicar com aquesta transformació, no?, que ha sigut tan ràpida, em va encantar llegir Tardes al Vellamar, d'en Rafael Balbona.
2: El tinc pendent.
0: Oh, una meravella, perquè et va explicar en aquesta transformació amb molt pocs anys de premià. I això, no?, que penso que jo m'he documentat perquè necessitava que el detall pogués tenir una fonamentació. Però el meu exercici ha anat més aviat en com faig que sense que te n'adonis vagis vivint tota la Festa Major.
1: Doncs això és importantíssim. Per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
0: Un plaer.
2: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band. I amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
1: Molt bé, doncs amb aquesta marxem. Moltes gràcies. Fins la propera.
2: Que vagi bé. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM. Des de l'estudi de Ràdio Rubí, aquí sóc la Cuca Fernández i la meva companya Carmen Moreno. Avui tenim un programa carregat d'energia vital i propostes que ens connecten amb la nostra essència.
1: Bona tarda, Cuca, i bona tarda a l'audiència. Avui viatjarem des de la cura de la pell amb cosmètica natural fins a la teràpia emocional, acabant amb el ritme de la bona música. Un còctel perfecte per inspirar-nos aquesta setmana. Som-hi!

0: I comencem l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, amb la nostra primera convidada. Ella és Esther Armengol, és l'ànima del projecte Mon Aroma. Hola, Esther.
1: Hola, bona
0: benvinguda.
1: Tarda.
0: Benvinguda, que vens de lluny.
1: Vinc d'una mica lluny, eh? Vinc del Pens, del Lluçanès.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquesta tarda, no? Aquesta calamarsa, que se'ns ha presentat aquí sense avisar, era bé, oi? Doncs volíem saber, primer de tot, no? D'on neix aquest projecte Mon Aroma? Va ser una necessitat que et va sorgir o una inspiració?
1: No, la veritat és que va ser un somni. Un somni que jo anhelava amb tot el meu cor des de que era una nena petita. Jo quan sortia de l'escola i els caps de setmana arribava a casa, els meus pares tenen un hort molt gran, la meva mare moltes flors, moltes plantes, i en comptes d'anar a jugar a nines o anar més al carrer, doncs em posava allà sota el cirerer a treure fulles dels arbres, pètals de les flors, ho barrejava amb aigua, amb fang, i creava pocions màgiques, i el meu cap allà sota d'aquell cirerer se n'anava que jo quan seria gran crearia productes per les dones.
0: Com connecta l'Esther ja adulta amb aquesta Esther de la infància? Perquè m'imagino que no devia ser fàcil.
1: No, realment el projecte no va sortir ja de seguida que em vaig convertir com en adulta, no? Diguem, van passar uns quants anys. De fet, Mon Aroma només té 8 anys, jo tinc 42 anys, per tant, entremig em vaig dedicar a altres coses, al món de la salut també, donant classes de pilates. Vaig muntar un centre de salut al Lluçanès amb diferents professionals, no? Des de professors de pilates, ioga, fisioteràpia, podologia, osteopatia, però va arribar a un punt que sentia que allò no m'omplia suficient, i va ser llavors quan vaig dir, ostres, allò que volia fer quan era petita, no? Paral·lelament em vaig formar també en naturopatia, fitoteràpia, aromateràpia, tots els cursos de cosmètica natural que trobava, els absorbia tots els llibres, i quan vaig decidir fer el pas, realment va ser molt fàcil fer sortir tot el que portava dins, que feia tants anys que portava des de que era petita, i llavors poder-ho materialitzar. Me'n recordo que amb el tema de la imatge va ser com això i allò. I tal com ho explicava, va ser com va quedar plasmat a la imatge.
0: Han vingut aquí al programa l'Inspira't moltíssimes persones que ens han explicat que la inspiració o el punt de no retorn en què prenen la decisió és un viatge. Et va passar això?
1: Bueno, realment ho vaig verbalitzar en un viatge a Formentera. Estàvem amb un veler d'un amic del poble que té un veler, i vam anar a fer una travessa des de Barcelona i fer la volta a l'illa de Formentera, i allà en una nit els hi vaig dir que us he d'explicar una cosa que tinc com aquí dins i encara no he deixat sortir. Els hi vaig dir, vull treure la meva pròpia marca de cosmètica natural. Dic, i ara, aquesta nit, vull que m'ajudeu a triar el nom de la marca. I entre tots van començar a sortir noms i vam acabar lligant Mon Aroma, no? Perquè amb el parlar salat de les illes, Mon vol dir el meu, no? Però també vol dir tot un món, no? I vam dir el teu aroma, però també hi ha tot un món d'aromes que ho envolta. I em va semblar molt xula aquesta manera de treure el nom de la marca.
2: Vas fer participar a tot el teu equip, no? La teva gent.
1: Sí, els amics del poble.
2: I ara, estàs parlant del cirerer i m'ha vingut Eloisa està debajo d'un almendro. No sé si l'heu llegit o... Bueno, m'ha vingut com aquesta inspiració, i l'estava mirant i dic, és que, i estic mirant les fotos de la web, i és com un retrobament també, no? Amb l'essència, Mon Aroma és un cosmètic, evidentment, però jo crec que també és un retorn cap a allò que volem sentir i tornar a tenir, no? A aquella essència de la terra.
1: Exacte, totalment. Bueno, i també estem en un món, en una societat que estem bastant desvinculats de les arrels, de la terra, no? Del bosc. I a mi el que m'agrada també és que quan les persones, bueno, majoritàriament dones, es posen els productes, doncs que connectin, no? Amb aquesta terra que totes venim d'aquí al final, no? I una mica més enllà d'això, el missatge també que intento transmetre és que quan es posin davant del mirall, no es cuidin o no es posin els productes perquè volen ser una altra persona, sinó que perquè s'estimen a elles i estan orgulloses de ser qui són. I això només s'aconsegueix si al final acabes connectant amb aquesta teva part com més de l'essència, no? Ja que sempre tenim aquests missatges de que no som suficients, de que si tenim arrugues no està bé, si tenim els cabells blancs no està bé, si fem més d'una talla 36 no està bé. I jo el que busco, no?, com una mica la meva missió de vida amb el projecte de Mon Aroma és: ets perfecte tal com ets, mira't davant del mirall, mira't amb amor, i a partir d'aquí ajudar a canviar una miqueta aquest relat que ens fan creure.
2: A no tapar, a destapar.
1: Exacte.
0: Esther, no només fas cremes, sinó que també acompanyes a dones a trobar aquesta essència i també a seguir els rituals idonis per poder trobar-nos. Parla'ns una mica, no, molt, d'això, de tots aquests projectes paral·lels que fan créixer amb un aroma.
1: O sigui, els productes de cosmètica són com la porta d'entrada. La pell és la porta d'entrada, no?, en aquesta comunitat de dones de Mon Aroma. A mi m'agrada això, que ja fa com un cert temps que les dones m'ho remarquen molt, no?, que se senten molt acompanyades, ja pels productes, que és aquesta porta d'entrada, però a la vegada hi ha diferents experiències que les acompanyen, no?, com els tallers que creo perquè es puguin crear els seus propis rituals de bellesa quan es posen davant del mirall. Després també els retirs, que llavors aquí ja aprofundim una mica més en cultivar aquesta bellesa natural que portem totes. També tenim una comunitat privada a través d'un grup de WhatsApp on totes, no?, doncs s'enteren de les novetats allà, expressen dubtes que tenen. M'agrada molt perquè van xerrant les unes amb les altres i diuen: pues mira, jo aquest producte, a part de posar-me'l abans d'anar a dormir, també el faig servir per desmaquillar-me els ulls. I les altres: ah, sí, uau, ja ho provaré. Es van com nutrint, no? I realment és això, que se senten com molt acompanyades. No és com només et poses aquesta crema i ja està, no. O sigui, Mon Aroma crea comunitat i acompanya i ajuda a les dones de veritat, i això crec que és el que em fa sentir més orgullosa, després rebre els seus testimonis de l'UE que se senten.
2: Se't veu la cara, quan parles de Mon Aroma, o sigui que no pots enganyar ningú.
1: És la meva tercera filla, la marca.
2: Esther, els productes, evidentment, són fets a partir de matèries primes naturals, però què, perquè ara també s'estava posant molt de moda, no?, que tot sigui natural, però què et diferencia tu com a marca d'unes altres?
1: Bueno, primer de tot, jo crec que els productes són d'una qualitat extraordinària, vale? Però deixant estar a part aquesta bona qualitat dels productes, jo crec que em diferencia això altre que us estava explicant, aquesta comunitat que hi ha al voltant de la marca, no? Que les dones realment se senten compreses, se senten que formen part d'algú de veritat, no? Que estan com fartes d'això que us deia, no?, de que no som suficients tal com som, i a dins d'aquesta comunitat se senten això, empoderades, se senten a gust, se senten còmodes, i inclús se senten tan còmodes que em proposen organitzar viatges, els organitzo.
2: Tindràs que tornar a Formentera,
1: bueno,
2: punt de partida,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno, bueno. Mira. És com que ja et dic, la pell és la porta d'entrada, però a partir d'aquí van sortint com moltes cosetes.
0: A la Provença, per exemple, et vas iniciar fa un any, si
1: exacte,
0: no recordo malament, ajudar, acompanyar a un grup de dones reduït a que surtin de la seva crisàlida. Com és aquest viatge? Com ho fas?
1: Mira, realment això també va sortir... Bueno, jo, per començar, crec que en una altra vida era una dona que vivia a la Provença cultivant lavanda. Vale? Crec que tinc com un record d'això. Però realment va sortir perquè abans del Covid vam anar amb la meva família, perquè jo tenia com un somni: vull anar a passejar enmig dels camps de la lavanda. I vam anar amb la meva família, amb les nenes que eren petitones, i el Roger, el meu marit, i estar allà al mig d'aquells camps de lavanda, el juliol, que estan florits, amb aquella olor... Ostres, va ser una de les experiències naturals més boniques de la meva vida. Allà hi havia mils i mils d'abelles voltant per allà les floretes de la lavanda, i me'n recordo que les nenes al jardí de casa, quan veien una abella, es ficaven a cridar, marxaven. Allà estaven envoltades d'abelles i estaven com en pau, bueno, com si estiguessin anestesiades, no? I va ser un moment tan maco que jo estava allà al mig corrent per allà els camps de lavanda, vam assentar sota una olivera, i vaig vaig dir, jo això ho he de compartir, ho he de compartir amb les dones de la comunitat de Bon Aroma. Però van passar uns quants anys perquè després va venir el Covid, bueno, etcètera, etcètera, ja sabem tot. I de cop i volta un dia ja ho tenia com una mica oblidat i de cop i volta dic, ai, dic, he de portar les dones a la Provença. I els hi vaig fer un vídeo improvisat, el vaig passar al grup privat de WhatsApp i els hi vaig dir, tal com raja, mireu, hi ha això. I totes de seguida, uah, jo vull venir, jo vull venir, jo vull venir. I res, al final va ser un grup de 8 dones, perquè vaig pensar que poquetes era l'ideal i vam començar aquest juliol passat. Bueno, van tornar, que encara una la setmana passada va venir un taller d'aromateràpia i els hi comentava a les altres noies. És que va ser com viure dins d'una pel·lícula aquell viatge, perquè elles no es coneixien de res. Era el primer cop que ho feia. Teníem un taxista meravellós que ens cuidava, bueno, com si fóssim reines. Un hotel nou, amb cada detall pensat. Tot va sortir rodat. Allà als Camps de la Lavanda, quan hi vam anar, totes es van desmelenar. Ens vam ficar a ballar allà al mig de la lavanda, que la gent hauria pensat a veure si estàvem sonades. I quan es va acabar el viatge van dir totes, uau, Esther, o sigui, tu no ets conscient del que ens has fet sentir. Una que no havia viatjat mai sola i va dir, a partir d'ara m'apunto a tot. Bueno,
0: ara ja no ve el disparador.
1: Exacte, o sigui, em van dir això, em van dir, ostres, Esther, realment ens has fet sortir de com una cova, no? Perquè, bueno, realment jo el que m'he fixat també és que moltes dones són dones com d'entre 40 i 50 i pico d'anys, vale?
0: No miri, que no miri a ningú. Eh?
1: Que no miro a ningú. Bueno.
2: Jo tinc 18.
0: Estem fent dentetes aquí amb el viatge,
1: I que jo crec que també el que ens passa, que venim de maternitats, no? Que potser hem estat... aquesta paraula quedarà rara o lletja, però com més reprimides o més entregades a la criança, a la família, no? Que cadascú amb la seva feina laboral, també, no? I moltes vegades no ens hem donat el permís d'això, de sortir de la crisàlida i ser la nostra essència, no? Un lloc on ningú ens coneix, on ningú ens jutja i podem ser realment nosaltres, no? I vaig veure això, que aquestes dones d'aquesta edat, doncs, realment els hi passava això. I jo, com a dona, també m'ha passat, Vull dir que jo també m'hi poso dins d'aquest sac. I crec que va ser molt alliberador.
2: A mi m'agradaria saber què té la lavanda que no tenen unes altres flors.
1: A veure, la lavanda quasi bé agrada a tothom, vale? És una planta fàcil. Jo dic que la lavanda és com una camisa blanca, que sempre queda bé, que sempre encertaràs, però realment la lavanda el que té és que té unes propietats calmants, tant a nivell de pell, vale? Tant a nivell físic, que si tenim una pell irritada ens la calmarà molt, però després a la vegada a nivell més emocional ens ajuda a calmar la ment, a relaxar-nos, a obrir aquesta ment, a pensar amb més claredat. La lavanda també és l'oli de la comunicació, així que vosaltres que us dediqueu a la comunicació, si algun dia esteu com més espesses, que us costa que us surtin les paraules, una mica de lavanda a les mans, la oloreu, perquè no sé si sabeu...
2: Mira,
1: que...
2: jo ja m'estic posant producte que has portat, que això és una meravella,
0: Això sí, jo me l'he posat quan he entrat, espígol allà. Oh,
1: sí. Doncs és l'oli de la comunicació, també, i l'oli de comunicar des del cor. Comunicar com amb honestedat, no? També, perquè no sé si ho sabeu, però, per exemple, aquesta crema que t'acabes de posar, un dels ingredients principals és l'oli essencial de lavanda. I els olis essencials tenen el poder de, a part, poder treballar propietats físiques, tenen també el poder de poder treballar propietats emocionals, perquè les molècules que desprenen els olis essencials quan els olorem, aquestes molècules passen directament cap a la zona del sistema límbic del nostre cervell, que és la part de connectar amb les emocions, amb els records, i per això el fet de posar-te una crema a les mans, com ara has fet tu, a part de calmar-te la pell i hidratar-te-la, quan l'olores, automàticament et relaxa, no?
2: Sí, sí, però total,
1: Que sí, que tenen com aquest poder, no? De treballar amb coses físiques, però també podem treballar coses emocionals, i crec que aquesta part de la cosmètica, poder dir, vale, em nutreixo la pell, me la hidrato i tal, però a la vegada també puc equilibrar les meves emocions, no? Amb un gerani, o jo què sé, un incens m'ajudarà a connectar una mica més amb la meva part més espiritual. Jo crec que és donar un plus, no?, el tema de la cosmètica, no quedar-nos només amb lo de fora.
2: I a part tinc la sensació de que no m'estan quedant les mans olioses.
0: Jo vaig... Això també segueixo, és molt... Això, Esther...
2: A vegades quan et poses crema que vas replegant a tot arreu...
0: Sí. Ja, ja està absorbida, però a banda vaig llegir el, no sé si va ser amb una newsletter, que una noia t'havia dit que tenia problemes de la pell, a les mans, però problemes greus, i que després d'utilitzar això ja no té aquest problema.
1: I natural, tot 100%. Sí. Vull dir que realment la natura ens dona el que necessitem si la sabem escoltar bé i treballar bé. Sí, aquest cas em va emocionar molt. Recordo que em vaig ficar com a plorar. Bueno, jo soc de llàgrima fàcil també, eh? El meu ascendent.
2: Bienvenida.
1: El meu ascendent de peixos, això m'ajuda. Sí, em va escriure una clienta que em va dir, ostres, tinc una companya de feina que té les mans desastroses. Tenia una dermatitis pobra, aguda, horrible. I em va passar unes fotos d'unes mans pobra, destrossades, pelades, vermellíssimes. I aquesta meva clienta, la Montse, li va regalar la crema de mans. Li va dir, té, prova això, que aquests cosmètics, jo vaig passar un càncer, em van sanar la pell i tal. I diu, ja veuràs que bé que t'anirà. Diu, i en qüestió de dies... se li van curar les mans, em va passar fotos de les seves mans regenerades amb la pell sana i em va dir, estic tan agraïda que ara me les compro de 4 en 4
2: aquestes la gent amb psoriasis també podria provar-ho,
1: també,
2: no?
1: També, sí, sí, clar, cada cas és diferent, jo sempre dic primer, i aneu al dermatòleg que us diguin el que hi ha i tal, eh? Però moltes vegades em trobo amb molta gent que ha provat mil coses, no? Medicaments forts i tot, i no els hi ha solucionat, parlo a nivell de pell, eh? I llavors diuen, Esther, ja no sé què més fer, tu què em recomanes? I dic, doncs mira, prova això, a veure què tal, que sé que amb d'altres persones els hi ha funcionat. I mira, el miracle.
2: Jo ara que està tan de moda això del skincare... que a mi em sembla una bogeria, perquè jo quan començo a veure les que es posen tants... A veure, jo sóc molt, molt vaga, eh? També t'ho haig de dir.
0: Però jo ara diré una cosa, eh?
2: Em fot una mandra.
0: Jo no havia fet mai rituals. Sí que sóc una persona molt constant, però jo em posava una crema i mai m'havia ficat en aquest món dels rituals. Però vaig començar a provar els productes de l'Esther. Primer el tònic. Després, a la nit, em poso el sèrum, que ja et diu el sèrum, no? Doncs a l'hivern no cal que et posis res més, perquè ja, doncs, té un... I o sigui, s'ha convertit en un ritual, no perquè jo vulgui fer-ho una mica el que buscava, o el que tu busques, no, Esther? Perquè ho faci com, ai, vaig a veure si em trec arrugues, sinó, és com el meu moment... total i absolut de d'olorar, d'estar amb mi, de baixar marxa abans d'anar a dormir, i és que ho gaudeixo, vull dir, ara ho faig perquè aquell moment del tònic que refresca la cara, no? Després de tot el dia, després et poses allà la crema, és un moment màgic,
2: sí?
0: De veritat.
2: Però jo el que o sigui, m'encanta que em plantegis així, perquè jo ara me'n vaig a casa i dic, aquesta nit m'ho faig,
0: sí.
2: Però ho veig molt complicat. És tan complicat? Què més hem de posar?
1: No. Bueno,
2: tants productes com ens diuen?
1: No, és que tants productes no són necessaris. A veure, pensem aquí que hi ha molt màrqueting, vale? I que hi ha milions i milions d'euros que guanyen aquestes grans marques de cosmètica que ens diuen que hem de fer 25 milions de passos i que una crema de nit i que una crema de dia no. O sigui, per tenir una pell sana, bonica, cuidada i respectar-la, no necessitem fer tantes coses a la nit. Et neteges amb un sabonet, et poses el tònic i et poses un sèrum. Punt.
2: Ja està?
1: Ja està.
2: Bueno, ja està. Això em veig capaç de fer-ho.
0: I et fa, sí. Bueno, i també això del gua sha i de...
1: Jo això ja és un nivell pro,
0: Però això és un nivell pro, que una vegada ho fas. Jo cada cop que ho fas així... Ai, és com que respiro. De veritat. Culpa de l'Esther,
2: Vale, vale.
0: No, jo faig promoció perquè ho he provat.
1: La Carmen ja és nivell pro.
0: És nivell pro.
1: Però el nivell bàsic és res. O sigui...
2: I llavors entrem a la teva web, a les teves xarxes, que jo sé que tu a xarxes et mous bastant, i aquí podem anar passant ja, fer aquest primer pas i ja fer-nos i convertir-nos en pro, no?
1: Home,
2: a través de la teva web,
1: comences
2: a través de les teves xarxes.
1: Comences per la web, et subscrius a la newsletter, rebràs un regalito, segueixes a xarxes, si vols et pots posar a la comunitat privada del grup de WhatsApp, que evidentment és gratuït, i allà doncs t'enteres de tot en primícia, t'enteres dels viatges, dels tallers, dels retirs, i ja ets una dona amb un aroma.
0: Mira. Estem també aquí i mira, o sigui, ha vist el temps, s'acaba.
2: Se'n passa volant.
0: passa volant perquè estem aquí superconnectades. Jo sí que ens ha quedat pendent, Esther, parlar de moltíssimes coses. Un projecte que tens també que acaba de sortir fa poc. Només digue'ns una pinzellada molt ràpida per acomiadar-nos d'aquest llibre, altre fill.
1: Jo crec que hauré de venir al novembre a parlar, perquè serà quan sortirà el llibre, vale? Que està ple de rituals.
0: No diem res. No diem res d'aquest llibre, només projectar, o que ens avancis, a part d'això, algun projecte que tinguis al cap, perquè aquest projecte ja està, vull dir, ja està cuit. De moment, alguna cosa que
1: ara hi hagi allà? Ara hi ha tot canvi d'imatge de la marca, perquè sento que jo fa 2 anys vaig passar per un procés una mica profund, i això m'ha transformat, i sento que ho he de fer lligar amb la marca també. L'Esther d'ara no és la mateixa que fa 8 anys i aquest any estic amb canvis d'imatge. Què més? A l'estiu, el segon viatge a la Provença.
0: Hi ha places encara?
1: No, ja estan totes esgotades.
2: Doncs, van, si vulguis fer... Si m'han agafat ganes d'anar-me'n jo als camps de la banda.
0: Jo ja aniré. No sé si serà el proper any o l'altre, però jo sé que ja aniré. Això, podríem anar les dues. Mira què et dic, Cuca Fernández.
2: Tenim molts deures pendents, tu i jo.
0: Molts deures, però ara ens toca acomiadar l'Esther, Esther Armengol, Monaroma. Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi a l'Inspira't. I t'esperem al novembre aquí per presentar-nos el teu llibre.
1: Ja us dic ara que sí.
0: Tens una cita, l'Inspira't.
2: Una inspirada més.
0: I anem a veure un tema també molt inspirador, però molt, eh?

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres del lateral de l'autopista podrien començar a finals del 2027. Això suposa un endarreriment del calendari d'un any, ja que estava previst que s'engeguessin abans d'acabar aquest 2026. Des del Consorci Urbanístic de l'Àrea de Sant Cris, però, es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Tot plegat just quan s'ha sabut que els pressupostos aprovats per la Generalitat destinaran més de 31 milions d'euros a la ciutat. D'aquests diners, una tercera part serà precisament per l'àrea de Sant Crist. Un dels principals obstacles per tirar endavant les obres del darrer tram del lateral de l'autopista, el que anirà des del carrer de Coll i Pujol fins a la Rambla de Sant Joan, ha estat l'expropiació dels terrenys dels edificis que hi ha a la zona. De les 63 famílies que hi viuen, gairebé la meitat ja han arribat a un acord amb el consorci. D'altres, però, no estan conformes amb la taxació feta dels seus habitatges i ho han portat al tribunal. Els veïns afectats seran reallotjats en un bloc que s'ha construït expressament per a ells al passatge de Fortuny. En tot cas, des del consorci asseguren que l'expropiació és imminent. Francesc López Guardiola, gerent del Consorci de l'Àrea de l'Estrella i Sant Crist, ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
4: Nosaltres aixequem actes d'expropiació aquest estiu. Immediatament després de l'estiu tancarem les actes d'expropiació. Per tant, l'expropiació serà ferma, inqüestionable. Després, algú pot no estar d'acord i recórrer al Tribunal d'Expropiacions o als contenciosos, als Tribunals de Justícia, per canviar la valoració. Però la finca serà ja del Consorci.
3: La Fiscalia ha retirat l'acusació contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona qui s'havia arribat a demanar 4 anys i mig de presó per un presumpte desajust de 42 euros a l'hora de reclamar dietes de quilometratge. Malgrat que el Ministeri Públic l'acusava de delictes de falsedat documental i estafa, la Fiscalia finalment s'ha fet enrere el mateix dia del judici. Per tot plegat, el sindicat PSU, el majoritari dins la Guàrdia Urbana, afirma que l'acusació, que ha quedat en res, partiria de la cúpula policial de Badalona que, segons el sindicat, hauria carregat contra la gent per ser una de les veus que va alertar de presumptes irregularitats en el cobrament d'hores extres dels comandants. La PSU també remarca que el cas posa en evidència que dins la Guàrdia Urbana de Badalona hi ha una crisi institucional que pot acabar afectant el funcionament del servei públic i el clima laboral del cos policial. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 27 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes, pel que fa al dijous. Un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats ens fem ressò del crit d'alerta del gremi de llibreters sobre pràctiques que els perjudiquen. En parlarem amb Laia Arce, que és copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la jubilació flexible també per als autònoms i sobre l'aplicació de l'eutanàsia després de l'última decisió del Suprem. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Ricky Undersounds, productor musical i tècnic de so. Continuarem amb esports per parlar del futbol sala Sabadell femení amb el seu president, César Noguera. I acabarem amb cultura, perquè avui ens visitaran alguns membres del Consell d'Adolescents del Prat, que ha creat un fanzín sobre el col·lectiu LGTBIQA+. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. El pròxim dilluns arrencarà a Terrassa i més en concret al Cinema Catalunya la 35a edició de la Setmana del Medi Ambient amb un espectacle participatiu d'improvisació sobre temes mediambientals. Amb aquesta proposta de conferències, tallers i visites amb el medi ambient de protagonista, es vol aprofundir en la tasca de conscienciació social iniciada des del començament de les anteriors edicions. També es vol que sigui una extensió del programa d'educació per a la sostenibilitat, pel qual aquest curs ja han passat 7.000 alumnes d'infantil, primària i secundària de 55 escoles de Terrassa. El programa preveu un taller sobre residus i visites per conèixer les plantes de l'entorn o la nova planta fotovoltaica del barri de Can Boada. La setmana es tancarà diumenge 7 de juny amb la tradicional Festa del Medi Ambient, on les famílies prenen el protagonisme en un munt d'activitats que busquen el creixement de la consciència ambiental. Aquest any, la Setmana del Medi Ambient coincideix gairebé amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, amb una visita al Centre de Tractament de Residus del Vallès programada pel dia 16 i un estand informatiu sobre l'autoconsum fotovoltaic el divendres dia 19 a la plaça Vella.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia, Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La primera promoció d'estudiants d'infermeria de l'Hospital de Sabadell acabaran els estudis aquest mes de juny i ho faran, de moment, sense comptar amb la unitat docent d'infermeria a l'Art Tèxtil en Llestidà. Mentrestant, aquests estudiants, conjuntament amb els de Medicina, estan cursant les parts teòriques a les aules que hi ha ubicades dins del taulí. Un projecte que per la directora general de l'Hospital de Sabadell, Gemma Creywinkel, és clau pel futur de la institució. De fet, Creywinkel considera que el taulí, la UAB i l'I3PT, l'Institut d'Investigació i Innovació de l'Hospital de Sabadell, han de ser tres elements i institucions que treballin colze a colze per potenciar el futur del centre sanitari sabadellenc. Tot plegat tenint en compte que l'I3PT estrenarà a finals de juny o principis de juliol un nou director després de la sortida de Salvador Ventura.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral, Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Arxivada la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas Virginijus. Així ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa de l'Amo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha exigit la dimissió de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, que, recordem, va actuar d'apoderada en nom de la família de la víctima. Des de Guanyem defensa encara sobre el camí a portar el cas al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans. Segons defensa l'executiu, la líder de la formació municipalista ha optat aquest mandat per l'estratègia política de judicialitzar i fer servir l'atac personal contra García Albiol, assegurant que l'objectiu és intentar guanyar els jutjats el que no s'ha guanyat amb els vots i ho titllen d'inadmissible, ja que afirmen fa ús partidista de situacions delicades amb finalitats polítiques. Als micròfons de Ràdio Ciutat, Rosa de l'Amo acusa la presidenta de Guanyem de mentidera.
4: Perquè s'inventa coses, i vol fer servir la justícia en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà. Els veïns, a qui li donen la confiança? Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem a la senyora Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja...

0: s'emmarca en el calendari d'accions impulsats pels comitès d'empresa i els sindicats després que Nissan confirmés un ERO que afectarà 211 treballadors a Catalunya, prop del 37% de la plantilla actual. El pla impacta principalment el centre logístic del Prat, el centre tècnic de la Zona Franca i les àrees funcionals de recursos humans i prevenció, també al Prat. En un comunicat, Comissions Obreres de Catalunya ha expressat el seu suport a la convocatòria i ha denunciat que l'ERO evidencia la voluntat de Nissan de continuar deslocalitzant l'activitat que encara manté Catalunya i l'Estat. El sindicat considera que aquesta estratègia és la continuació del procés iniciat ara fa 4 anys amb el tancament de les plantes de la Zona Franca i Montcada i Reixac. La concentració d'aquest dimecres dona continuïtat a les mobilitzacions iniciades la setmana passada quan centenars de treballadors es van manifestar davant del Consolat del Japó a Barcelona per rebutjar els acomiadaments i exigir garanties de futur per l'activitat industrial de Nissan a Catalunya.
1: Gràcies, Víctor. De retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La notícia de la mort del jove Didac Prat, que va patir dilluns al matí un accident de moto al terme de Polinyà, ha colpejat Castellà del Vallès com poques vegades se'n recorden. La incredulitat i consternació per la desgraciada notícia es van deixar notar especialment entre les entitats i els col·lectius dels quals el Didac era part activa i ànima. Tant l'Esbar Teatral Castellà, l'ETC, com els bastoners de Castellà i Vilabarraques han expressat públicament el seu condol. Professionalment, Didac Prat havia tingut una intensa dedicació com a tècnic de so, vídeo i llums. De fet, havia desenvolupat aquesta activitat amb l'ETC i també amb l'entitat Vilabarraques i, posteriorment, a nivell professional, treballant per l'empresa JC So de Caldes de Montbui i en companyies de teatre i espectacles com la Blue, la Tal o produccions com el Mago Pop al Teatre Victòria. En els darrers temps treballava a les retransmissions del Mundial de MotoGP. La seva família ha comunicat que la vetlla i comiat tindrà lloc aquest dimecres al Tanatori de Castellà i el comiat demà dijous a les 12. En previsió de l'afluència d'amics, familiars i coneguts, el dia de la cerimònia s'habilitaran espais exteriors perquè tothom qui ho desitgi pugui acompanyar la família i les amistats en aquest comiat.
1: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
3: A diferència del que succeeix en la majoria d'escoles catalanes, on l'anglès s'introdueix a l'etapa infantil, a l'escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat l'aprenentatge de la llengua anglesa no s'inicia fins a la primària. Una decisió basada en l'informe Per què ens costa tant l'anglès, liderat per la directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona, Elisabet Pladevall, segons el qual avançar l'ensenyament d'aquesta llengua estrangera sense una immersió real no garanteix millors resultats. El cap d'estudis de l'escola, Jordi González, reconeix que moltes famílies no opten pel Ciutat d'Alba per aquest motiu, ja que la idea que l'anglès s'ha d'introduir com més aviat millor està molt arrelada. Tot i això, els resultats que estan començant a observar a l'escola són molt positius. Les criatures van a les classes d'anglès d'una forma molt més relaxada i tenen menys vergonya a l'hora de participar. Encara que sembli contradictori, l'estudi de Pladevall demostra que quan la immersió total no és possible, només es pot aprendre una segona llengua si la llengua materna està ben consolidada. Per això, durant l'etapa infantil al Ciutat d'Alba, es reforça l'aprenentatge del català mitjançant els grups de llenguatge. Els grups de llenguatge són grups de 3, 4 o 5 alumnes liderats per una mestra en els quals es treballa el llenguatge oral. A través de cançons de falda, frases fetes, contes i tota mena de jocs, la canalla millora exponencialment en expressivitat, consciència fonològica i vocabulari. Segons l'estudi prèviament mencionat, sempre que no dediquis a l'anglès com a mínim un 80% de la jornada lectiva, el moment en el qual una persona té la maduresa lingüística suficient per aprendre una llengua estrangera és entre els 8 i 9 anys. En aquest moment, que seria a partir de tercer de primària, l'ideal seria fer entre 4 i 5 hores d'anglès per setmana. Com que al Ciutat d'Alba no s'ho poden permetre, el que sí que fan són mitjos grups per tenir classes amb grups més reduïts d'alumnes. González afirma que, lluny de suspendre's de les conclusions de l'estudi de Pladevall, aquest només va confirmar el que ja intuïen des de l'escola.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: El Gremi de Llibreters de Catalunya ha posat el crit al cel perquè la seva situació els preocupa. Denuncien que hi ha algunes pràctiques actuals a la cadena de llibre que posen en risc la seva supervivència. En parlem amb la Laia Arce, que és copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb la Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. Què tal, Laia? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Just fa un mes que vam parlar sobre la Diada de Sant Jordi, el dia més important de l'any per vosaltres, per les llibreries. Ara, en canvi, poseu el crit al cel per denunciar el futur que us espera si seguim així. Quines pràctiques posen en risc la vostra existència?
2: Sí, des del Gremi de Llibreters de Catalunya s'ha fet una campanya en la qual tant Mitja Mosca com altres llibreries també de Badalona s'hi han adherit i n'estem fent difusió, que més que res el que vol és conscienciar sobre els perills que viu la cadena del llibre i com aquestes formes de consum i aquesta forma, bueno, sí, de bàsicament com comprem els llibres pot afectar a la llarga les llibreries i la presència de les llibreries doncs, als nostres carrers, als nostres barris, i com això fa també el com llegim, no?, i els llibres que ens arriben pot canviar també.
1: Quins són els punts de venda de llibres, a banda, evidentment, de les llibreries més recurrents avui en dia i que estiguin fent mal al sector?
2: Home, sens dubte el que es pot destacar que fa més mal a les llibreries és punts de venda com tipus Amazon, no? De dins del que se'n diu les llibreries, no? Parlem de la cadena del llibre. La cadena del llibre són tots els elements, les baules, que fan que existeixi un llibre, no? Podem parlar des de l'autor, l'editor, el distribuïdor, la llibreria, no? Són un seguit de cadenes que el que permeten és que hi hagi tot un seguit d'agents que visquin d'això, no? Que també permeten també que siguin llibres que siguin ben fets, de qualitat, i que permetin la bibliodiversitat, no? Vull dir, amb la bibliodiversitat què vull dir? Que si fem que aquesta cadena sigui àmplia, que tothom s'hi pugui dedicar, que si tothom pugui viure d'això bé i no ens saltem aquestes baules, fem que el llibre sigui ric, no? Que puguem tenir molta varietat de llibres per on triar. Si fem que sigui només el mercat qui triï això, al final ens veurem abocats a que sempre tothom consumirà el mateix, i més en un món on cada vegada, no? Doncs si comprem per segons quines plataformes, és més algorítmic tot i depèn més d'això, del rendiment, més que no pas de la qualitat literària o del cuidado que fem, a part de no només parlar del valor que tenen les llibreries, com per exemple doncs, lloc de trobada de barri, no? de contacte humà, per exemple.
1: I què està fallant a la cadena del llibre?
2: Aquesta campanya el que vol posar en valor, no?, és les pràctiques que poden ser bones i que també poden enfortir aquesta cadena del llibre i també posar una mica atenció en aquelles que fan que es debilitin. Per exemple, podem dir que pot fer que es debiliti la cadena del llibre, doncs saltar-se al pas de comprar llibreries, no? Però també altres, doncs, potser menys òbvies, com que, jo què sé, ajuntaments, no?, facin licitacions per comprar biblioteques i no es doni prioritat a les llibreries de barri, sinó a empreses que estan a altres llocs de l'Estat, per exemple, no? O, per exemple, que les escoles comprin directament els llibres de les editorials. Això, per exemple, és una baula que és important per les llibreries perquè crea que no només que les escoles comprin a les llibreries, no?, que sempre enforteix a les llibreries, sinó que crea un diàleg entre escoles i llibreries de barri, que si les escoles compren directament, per exemple, les editorials, aquest diàleg, no?, es trenca, no? Llavors, bueno, són petites accions, no?, són petites coses en què cada una dels implicats en aquestes baules ens podem anar fixant per no debilitar, no?, aquesta cadena i fer que tant llibreries, però també les baules que hi ha entremig quedin enfortides.
1: Ara volia repassar punt per punt aquestes possibles solucions o els problemes que heu detectat, concretament punt per punt, però pel que estàs dient, el que interpreto és que, com a molts altres sectors, el que està passant és que estem perdent el comerç més local, no? És a dir, la llibreria, com l'hem conegut tota la nostra vida, diguem que se l'estan saltant i l'estan deixant arraconada per passar a aquestes grans plataformes, no?
2: Exacte, hi ha una part d'aquesta campanya que pot ser extendible a moltes altres sectors, i molt al sector, doncs, al petit comerç, vull dir, el fet de que Amazon, dic Amazon perquè és el gran referent, que tenim, afecti a les llibreries, afecta també a molts altres petits comerços, Sí que és veritat que el llibre té unes certes particularitats que fan que saltar-se aquesta cadena sigui una mica més argumentalment sigui més difícil de defensar. Per què? T'explico. El llibre té el preu protegit aquí a Espanya. Mm. Val? És a dir, que un llibre et costa el mateix a la llibreria com a Amazon, o al supermercat, o a la llibreria A, la llibreria B o la llibreria C. Costa el mateix a tot arreu. Llavors, clar, a vegades, i jo també com a consumidora, no, puc dir, doncs em compro això a tal lloc perquè em surt més barat. I podria ser un argument que algú, no, esgrimís per dir, doncs utilitzo certes plataformes o certs mitjans perquè realment hi veig un sentit econòmic, no, una competitivitat. En el cas del llibre no és cert. Llavors, la voluntat de comprar llibreries realment és una voluntat que és molt fàcil perquè no tens un argument, per exemple, econòmic en contra.
1: Clar.
2: Llavors, sí que és veritat que hi ha moltes coses d'aquesta campanya que jo crec que s'han de fer visibilitzar i s'han de fer visibilitzar més enllà de la llibreria, no? Perquè el comerç doncs, de barri és molt important. Però és veritat que en el cas del llibre té unes particularitats que fa que els arguments doncs, siguin, la veritat, siguin encara més forts, no? El sentit de conscienciar de que no és tan diferent comprar a la llibreria com comprar a altres llocs i, en canvi, els beneficis que a la llarga tindrem de seguir comprant en llibreries, doncs són molts més. Serà no perdre doncs, gent que t'atengui, serà no perdre professionals que sàpiguen de què et parla, que no et parlin com a algoritmes, no? Mm. Tot això, doncs, bé, és un bé afegit que, lògicament, podem trobar en molts altres comerços, però en el cas de llibreria, per exemple, en el cas de nivell econòmic, sens dubte no hi ha competició
1: clar,
2: possible.
1: Clar. Just ara ho explicaves, que és la llei del llibre, és a dir, el que deies, que el preu per un llibre és el mateix a qualsevol establiment. Per tant, és il·legal aplicar descomptes en llibres.
2: Correcte. Una pràctica que el gremi de llibreters està amatent, que no se salti, és aquesta. La llei del llibre estableix que el preu del llibre és protegit, va determinat per l'editor, i només es pot aplicar com a màxim un 5% de descompte sobre el preu del llibre. Mm. Aquest 5% de descompte, moltes vegades, moltes llibreries donen targetes de fidelització o el que sigui, no? El màxim és aquest. Hi ha algunes excepcions, per exemple, el dia de Sant Jordi, que pot ser un 10, o amb ventes institucionals, que pot ser una mica més. Però a públic general només pots tenir un 5% de descompte com a màxim, no? Llavors, el que sí és que quan des del gremi es detecten doncs, que aquesta pràctica no es respecta, doncs s'intenta denunciar i s'intenta estar amatent de que no se salti, perquè realment és el que protegeix de que les llibreries siguin competents.
1: Recuperant els punts que has comentat anteriorment sobre el que heu detectat des del gremi de llibreters que s'està fent malament, aquestes pràctiques que s'haurien de regular, has comentat que les licitacions i els concursos públics de compra de llibres són un dels fenòmens que denuncia el gremi. És a dir, són biblioteques que han de comprar llibres per omplir les deixes, però com funciona aquest procés de compra?
2: Doncs licitacions, lots de compres de llibres, i s'han de complir, bueno, com amb moltes altres compres, no? Institucionals, s'han de complir una sèrie de requisits. Què passa? Que al nivell de puntuació hi ha grans empreses que s'han especialitzat en presentar-se en aquests concursos i que tenen doncs, molta més competitivitat a l'hora de presentar doncs, millors ofertes. No? I una de les coses que reclama des del gremi és que es tinguin valor al treballar en proximitat. És a dir, que doni més punts, diguéssim, que una llibreria de barri de prop de la biblioteca on es fa licitació, doncs obtingui més punts. I així també permetre que siguin les llibreries de barri qui es supleixin doncs, de llibres a les biblioteques més properes.
1: No sé si l'analogia que et plantejaré ara és semblant al que proposeu, però és com si jo, en lloc d'anar a fer la compra al colmador que tinc a sota casa, anés al macro i m'aprofités d'aquests preus més econòmics, però en el cas del sector del llibre això està prohibit, perquè la cadena del llibre diu que tot ha de valdre el mateix, no?
2: A nivell de preus sí, però per exemple hi ha altres coses a nivell de licitacions que sí que et fan guanyar punts en front d'altres empreses, com per exemple que tinguis personal, X personal, o que alarmis els llibres, o que els cataloguis, vull dir, ja, això quan surten les licitacions hi ha tot el seguit de regulacions i de coses que demanen i tu vas guanyant punts en funció de quantes coses pots complir. Llavors, com si diguéssim explicat així una mica, no? Una de les coses que es demanin és que una d'aquestes coses que més es tingui en valor a l'hora de guanyar una licitació és la proximitat.
1: Clar.
2: Lògicament, per preu, doncs no pots competir gaire perquè ja hem dit que el preu està fixat i que els descomptes estan fixats, però sí que hi ha altres elements que es tenen en compte a l'hora de guanyar una licitació que aquest sí és on es podria doncs, afavorir a cert sector, a certes empreses, en comptes de certes altres. I que amb una biblioteca de Badalona, en comptes de servir-li una empresa que està a Galícia, li servís una llibreria que està a Badalona.
1: Clar, sí, sí, sí. I quan no es regula o quan no es compleix això, doncs és aquí on hi ha el problema. Un altre dels...
2: No és res que sigui il·legal el que estan fent. El que passa que tu pots fer polítiques en favor o en contra.
1: Clar, clar, clar, clar. És a dir, per afavorir el, per afavorir el comerç.
2: I des d'això és el que es demana el gremi de llibreters, vull dir, que aquestes pràctiques es tinguin en compte per enfortir la cadena del llibre i per enfortir les llibreries.
1: Un altre dels punts que posava en valor és l'àmbit de l'educació. On compren les escoles els llibres? Està passant que els compren doncs, això, a grans plataformes i no a les llibreries? És a dir, abans es compraven a les llibreries?
2: Normalment, abans, més antigament, no? A una de les grans campanyes per les llibreries era el llibre de text i eren les compres escolars. Actualment no, perquè una de les baules que s'està trencant és que les editorials venen directament a les escoles. Què fan les editorials quan venen directament a les escoles? Que se salten dos cadenes entremig, la del distribuïdor i la del llibreter, quan venen directe a les escoles. O les AMPAs compren directament els llibres a les escoles. O les escoles compren directament els llibres de text, no? A les editorials. És il·legal? No és il·legal. Ara t'estàs saltant, doncs això, dues baules que s'estan entremig, doncs que s'estan, doncs... No només diré que no se n'estan traient un rèdit econòmic, no?, i que per tant s'estan empobrint, sinó que a més, jo per exemple, nosaltres des de la llibreria, no?, treballem amb escoles, amb aquelles escoles que estan conscienciades, i veus que hi ha un fruit arran de treballar amb les escoles directament. Per què? Perquè un editorial, quan treballa amb una escola, li presenta el seu únic catàleg. Jo, com a llibreria, conec tots els llibres de totes les editorials. Mm. Quan una escola em ve i em diu tinc tal necessitat, jo no només li oferiré els meus llibres com a editorial, sinó que li oferiré un ventall amplíssim, els escoltaré, creem, doncs, maletes bibliogràfiques plegats. Vull dir, hi ha un diàleg que va més enllà del mer col·locar el que jo tinc en la meva editorial.
1: Clar, perquè no tens cap interès en vendre un llibre concret. Vull dir, tu us ofereixes.
2: Un llibre en concret. Clar, clar, jo el que vull és que estiguin contents i que, sí, sí, que agafin allò que amb ells els hi vagi bé per la seva aula, per la seu alumne en particular, no en aquell catàleg en concret que jo tinc restringit. I, a més, doncs, amb això crees doncs, comunitat de barri, els nanos et venen a la llibreria... Vull dir, és més enllà del fet de comprar, és el fet d'això, no?, de que les llibreries són llocs vius que fan que, bé, que aquestes baules no es vagin debilitant, no?, i saltar-te baules pel camí fa que això doncs es debiliti. Mm.
1: Què podem fer els compradors de llibres habituals o què podem fer per evitar erosionar la feina de les llibreries?
2: Jo crec que com a client final, com a lector final que li agrada llegir, el més fàcil i senzill és anar a les llibreries a comprar. Vull dir, és molt fàcil. Tu vas a la llibreria, t'apropes i demanes el llibre que vols o demanes consell i també ser conscient de que els llibres, per molt que jo en aquell moment no el tingui, la llibreria, en una llibreria actualment un llibre et triga 3 dies laborables en arribar. No és bastant diferent que si el demanes per segons quines plataformes. Vull dir, mirem el rèdit que en traiem de la forma de consumir, eh? I amb això tampoc no vull ser... Jo també soc consumidora de roba i altres coses, i clar, sé que a vegades és difícil, no? Però hem de pensar de que a la llarga, què és el que en traiem? No només en traiem que vaig a comprar un llibre que m'agrada, no? Sinó que és això, és mantenir amb aquest petit gest el fet de que una llibreria segueixi oberta, de que el carrer aquell no estarà un local tancat, que hi haurà una persona que em coneixerà, que sabrà el meu nom, que sabrà els meus gustos i clar, que tornaré i li podré dir, doncs mira, aquest llibre m'ha agradat, aquest llibre no m'ha agradat. Les llibreries actualment també són llocs on es fan moltes activitats culturals. Molta gent ve i diu, ai, quin club de lectura més maco, quin no sé què, més xulo que feu. Ja, però si no es compren llibres, això no ho podrem fer, saps? Mm. Vull dir, i si aquesta anem debilitant la forma de consum i deixant-ho perdre, doncs s'acabarà perdent. No és per ser tan catastròfic, però són aquests petits gestos que ajuden i jo crec que la campanya va destinada a conscienciar sobre això. Mm. I que és important doncs, que també pensem no? doncs, en un món cada cop més algorítmic en què comprar per plataformes o així, al final t'acaba produint que tothom llegeix el mateix. La llibreria acaba sent un lloc de repòs, de pensar en coses diferents, de veure llibres diferents, de que et proposin coses que vagin més enllà del que el clic et mana, no? I això és important en un món, doncs, això, que cada vegada estarà més estandarditzat, doncs pensar que hi ha la biodiversitat, l'enfortiment d'aquesta cadena és el que permet de que hi hagi varietat.
1: Bàsicament, fer comunitat, que és alguna cosa que s'està perdent en molts altres àmbits de la societat d'avui en dia. Heu rebut resposta per part d'alguna institució amb aquesta denúncia o plataforma que heu fet des del Gremi de Llibreters?
2: Bueno, des del Gremi de Llibreters s'està fent ara portant la campanya, hi ha hagut bastant ressò a la premsa i de personalitats de la cultura i tal que estan donant reforç. Mm. I bueno, esperem que sí, que més o menys vagi sent una forma d'això, de conscienciar, sobretot, i de posar sobre la taula doncs, punts que ja fa temps que des del Gremi es van reclamant, de les biblioteques, del treball amb escoles i tot, però també una mica de que la gent en sigui una mica conscient i també doncs, bueno, que sigui extrapolable doncs, a molts altres sectors, crec que jo també.
1: Doncs tant de bo se'n faci ressò i tant de bo, entre tots, ens ho fiquem al cap, que hem de tenir en compte el paper de les llibreries, perquè si no, si seguim així, doncs, el futur que us espera, imagino que és acabar desapareixent, no?
2: Esperem que no, jo tinc esperança que no, però sí que és veritat que tots en tenim a veure, tant en les llibreries com en altres, doncs, a ser conscients que com consumim i com gastem i tot plegat.
1: Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
2: Moltes gràcies.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: minuts passen ja de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i ens espera a Badalona. Molt bona tarda, Enric.
1: Molt bona tarda i bastant rostit.
0: Però estàs a cobert, m'imagino, no?
1: Aquí estic estupendo. El tècnic de so, estic en una sala tancada, aire condicionat, una ampolla d'aigua...
0: Perfecte, no et moguis.
1: Sí, però que això pot durar dues hores per mi aquesta tertúlia, si vols.
0: Home, no sé si ens deixarien, eh? De moment, amb l'estoneta que tenim, és el que podem fer.
1: Però jo estic
0: però
1: molt bé.
0: Però deixa'm que s'ha... Jo també estic bé. A veure com està el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual i ens espera a Castellà. Josep, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Des de Castellà, també passant calor, oi que sí?
2: Bueno, sí, és el que toca, tenir paciència.
0: Però tu estàs a cobert també, vull dir que no t'hem enganxat.
2: Sí, jo estic molt bé també, molt ben situat, i la qüestió és que en fi, que la cosa vagi marxant.
0: Clar que sí. Doncs anem a comprovar la tercera pota de la tertúlia. Anem al Prat. Toni Rivero, prospector de formació professional i director general d'FP del Departament d'Educació de la Generalitat. Com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, bé. No sóc director general d'FP, però...
0: Doncs escolta, mira, faig una ratlleta així i ho eliminem. Digues tu, com t'hem de presentar?
3: Bueno, jo sóc professor del Departament d'Educació, actualment fent tasques de prospecció i dinamització d'FP dual, però no sóc el director general.
0: T'han posat un càrrec?
3: Un càrrec, que, sí.
0: Bueno, potser amb el temps hi arriba. Qui sap, no?
3: Bueno,
0: qui sap?
3: A mi ja m'agrada ser profe, eh?
0: Sí?
3: Sí.
0: Vinga, doncs deixem-ho aquí. Parlem de la jubilació flexible, que és un concepte que ja vam parlar en el seu moment, quan es va començar a fer tota aquesta reforma, i que doncs ara té alguna novetat, i és que existeix la possibilitat de combinar la jubilació i feines puntuals a temps parcial fent-ho com a autònom. Aquesta és la principal novetat d'aquest Reial Decret que ha aprovat el Consell de Ministres aquesta setmana, i és que fins ara els jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Jo us pregunto si, com manifestava la ministra, l'Elma Saiz, això dona més opcions, millors opcions a l'hora de jubilar-se? Ho considereu així? Penseu que hi ha més oportunitats per tothom, que es pugui ajustar una mica les seves necessitats, la seva situació? És a dir, jubilat, però fent algunes feinetes a temps parcial. Això sí, com a autònom. També ho poden fer a través d'empreses com assalariats.
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí. Home, jo crec que és una bona proposta de llei, eh? Jo crec que és una bona proposta de llei perquè lliga una mica amb les necessitats que hi ha avui en dia per compatibilitzar una mica el que és el tema d'allargament del treball professional, no de 65, sinó fins a 67 anys, o potser alguna cosa més,
0: sí.
2: I l'haver-hi aquesta possibilitat de poder la gent triar de continuar treballant i tenint un marge de maniobra, de que aquest treball parcial pot, segons he llegit, va d'un 33 a un 80%, en funció de que si estàs treballant més estona tens menys pensió, i si treballes més, pues, automàticament, o menys o més, és a dir, en funció del que faiguis, pues la pensió retalla o s'augmenta, no?
0: Mm-hmm.
2: Per tant, jo crec que tenim d'anar cap aquí, i tenint en compte de que a nivell de futur sembla ser que el tema de les pensions al futur té d'anar a que té d'haver-hi més gent que estigui assalariats i que estigui pagant aquestes pensions i que tingui més temps de treball laboral per una cosa i per una altra, jo crec que és una bona mesura.
0: Una bona mesura. Toni, a tu què et sembla?
3: A veure, a mi em sembla que la jubilació abans estava pensada, et jubilaves si vivies 5 anys. Ara ens jubilem i podem viure 90 o 100, jo tinc companys que jubilen amb 60 anys, doncs tècnicament, si es fa un càlcul actuarial, és pràcticament impossible que es pugui sostenir el sistema de pensions. Tot el que sigui buscar fórmules que permetin flexibilitzar la jubilació, mantenir el talent de la gent gran que pot aportar moltíssimes coses, totes aquestes propostes estan bé, perquè els números no sortiran amb el sistema de repartiment que tenim, és impossible que surtin, i amb la demografia, doncs tot el que sigui buscar fórmules que permetin que la gent pugui triar opcions, a mi em sembla bé, i tenint en compte que un autònom no deixa de ser com abans a l'Emili, que perquè sempre pensava un autònom és un empresari, bueno, un autònom és com a l'Emili ser o soldado raso o cabo primero. Doncs equiparar els autònoms als treballadors, que de fet ho són, doncs em sembla adequat.
0: De fet, aquestes reformes tenien un objectiu molt clar, que era una mica paralitzar les jubilacions anticipades, no? Vull dir que la gent no marxés del mercat laboral abans d'hora, perquè això suposava haver de pagar més jubilacions i tenir menys gent cotitzant. Hi ha una qüestió, ara donem pas a l'Enric i després introdueixo una qüestió a veure si vosaltres ho heu entès. Enric, a tu et sembla una mesura, sí o no?
1: A mi em sembla una bona mesura amb una condició, que no es pagui ni un cèntim d'impostos de lo que tu guanyis treballant amb la jubilació. Ho heu entès clar, això? O sigui...
0: Però clar, és que aquí hi hauria dues parts. Hi ha la part de treball, rendiment del treball, i després hi ha la part de jubilació.
1: Torno a dir, el rendiment del treball, això, sent autònom, no s'ha de pagar ni un cèntim d'impostos. I a part, lliure de totes les pressions administratives i legals. Dos, que, perquè és que jo el que veig és que aquí el que faran serà, tu tens una jubilació i treballes com a autònom. Per tant, a partir d'aquí ja tens dos pagadors. I a partir d'aquí la renta et puja. O sigui, jo dic que això és un engany. Ens estan ensenyant la pastanaga i no ens expliquen el que després vindrà, que ens fotran un jaco d'impostos. I el que tu guanyaràs com a autònom, pràcticament ho estaràs pagant d'impostos. Jo, això, per mi, que és un engany.
0: És una opció. El dubte que jo tenia, que us volia preguntar, a veure com ho enteneu vosaltres, en el cas dels autònoms, per compatibilitzar la feina i la pensió com a autònoms, podrien ser com assalariats, però si volguessin fer com a autònoms, havent estat autònoms, diu aquest decret que no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donat d'alta com a treballadors d'autònoms per compte propi. Com ho enteneu vosaltres, això? Per què?
1: Que jo no puc fer. Jo no ho puc fer perquè jo he estat 45 anys d'autònom, ara fa un any que estic jubilat, i per tant, si jo vull començar a treballar d'autònom un altre cop, com que no fa 3 anys que he deixat de ser autònom, no ho puc fer. Ja en teniu un que no pot entrar-hi.
0: Ja, però quina justificació? O com s'explica això? Per què? No sé si teniu una raó o teniu una explicació que pugui justificar aquesta decisió.
3: Doncs jo opino que...
0: Ah, vinga. Toni,
3: no, res, a veure, començo jo?
0: Sí.
3: A veure, la gent quan estem a punt d'arribar a l'edat de jubilació, tothom, expert o no expert, fem 1.000 càlculs. I ara hi ha com 6 tipologies diferents per poder-te jubilar. I la gent, el que no sap, ho pregunta, i... Si això, la llei contempla això, és perquè no hi hagi picaresques, fraus de llei, et puguis aprofitar de la tarifa plana d'autònom per acabar d'arrodonir. Doncs jo suposo que algú ha fet els càlculs i ha vist que si no posem aquesta mesura, podia ser que la llei tingui una fuita important i se'ns coli gent, i després, com que l'economia té lleis com la física, això preteníem sostenir un sistema i ens faci un forat que encara ho faci més insostenible. Això és el que jo crec que és l'esperit d'aquesta puntualització d'aquesta norma.
0: Val. I com l'entens tu, Josep?
2: Bueno, jo per una mica sense dir el sentit comú, jo estaria molt d'acord amb el que diu el company, però si no és ben bé així, serà semblant. Però sí que tenim de pensar que amb un ministeri hi ha uns senyors tècnics que coneixen el tema a la perfecció. ¿Vale? Això és indubtable. Indubtable. Aleshores, com que hi ha tècnics que tenen de mirar per buscar una llei que sigui equilibrada i evitar el frau, que aquest país són bastants donats, aleshores tenen de fer una sèrie de prerrogatives per limitar les coses. Però jo no aniria tant a aquests detalls. Jo aniria més al gruix. I el gruix està claríssim, ho ha dit el company, i jo ho torno a repetir, està pensat en que no hi ha una sola manera d'aguantar aquest sistema de pensions que tenim, que es té d'anar reformant en moltes línies per poder ser sostenible en el temps, perquè bueno, resulta que tothom volem viure més anys, la sanitat ha millorat i ho permet, i automàticament doncs, aleshores tenim de buscar-nos de la vida si volem mantenir aquest sistema de solidaritat d'una generació amb l'altra, no? Per tant, jo per mi el que és important, hi ha un altre factor que és important, que això s'ha arribat a un acord amb les tres potes. Estem parlant de l'administració, sí. Estem parlant de les empreses i estem parlant dels sindicats. Quan arribem a acords, quan totes les parts hi són presents, vol dir que el sistema, o el que han tret, no està tan malament. Està bastant acceptable. Ara es pot matitzar, per descomptat, sempre es pot millorar. Però el punt de partida, jo sempre em fixo en això. Quan hi ha acord, la cosa funciona. I la prova està amb el tema de la reforma laboral, que hi va haver-hi tota una sèrie de gent de la dreta i extrema dreta que hi van posar totes les pestes, i resulta que ha sigut una eina que ha permès, d'alguna manera, contractar i facilitar l'accés a la feina de molta gent.
0: I no podríem pensar que precisament aquesta mesura, que ara jo us estava preguntant, limiti a algunes persones. Fem servir el cas, per exemple, de l'Enric, que l'Enric deia, jo hi he estat no sé quants anys com a autònom, ara porto
1: 45
0: d'autònom, ara portes un any de jubilat, i tu no et podries acollir aquesta mesura. Vull dir, tu si volguessis treballar parcialment, com a autònom no ho podries fer.
1: No, i aleshores jo us vaig posar el meu exemple. Jo he estat 45 anys treballant com a autònom, arribo als 65 anys, agafo la jubilació. Tinc uns treballadors que estan treballant amb mi, aquests treballadors es queden sense feina i se'n van a l'atur o se'n van a treballar. Se'n van a treballar perquè, com que són bons paletes, estan treballant tots. Però bé, això és un altre tema. I aleshores jo, un cop he fet fora aquests treballadors de la meva empresa, automàticament al mig any o a l'any em poso a treballar jo un altre cop com a autònom. Què he aconseguit? Que aquests treballadors els hi he tret i no he hagut de pagar res d'indemnitzacions. Us hi fixeu on és el truco? Us hi fixeu on és el truco? I aquí hi ha truco segur. O sigui, a veure, m'esteu dient que si el sistema aquest de pensions no s'aguanta per enlloc. Doncs mireu, voleu que us ho digui ben clarament? Jo el que no el podia aguantar, o sigui, jo m'havia d'espavilar per pagar a final de mes els autònoms i la seguretat social dels treballadors, m'enteneu? Per tant, si ara no hi ha calés, que els busquin, i si no, que els facin. La meva obligació ha sigut, fins als 65 anys, estar treballant i estar pagant. I a partir d'ara, el que vull és la recompensa. I per tant, que s'espavilin qui hi hagi en el govern o qui sigui que ho hagi de fer. Jo no sóc el que ho haig de solucionar, ni que s'apoyin en mi, perquè en mi ja s'han apoyat prou mentre he estat pagant.
0: Clar.
3: El que passa és que d'on no n'hi ha, no en raja, no?
1: Pues que em facin sortir, pues que vols que els digui? Que ho facin sortir d'on sigui. Jo no els hi haig d'explicar d'on han de treure els diners i posar-los cap aquí. Jo això no els hi haig d'explicar, m'entens? Perquè van haver-hi una sèrie de bancs que es van haver d'ajudar en un moment donat perquè s'anaven en l'aire. Resulta que tots aquests bancs ara tenen uns beneficis increïbles, però ningú torna els diners. I resulta que jo m'he de preocupar perquè no podré cobrar quan jo molts de mesos he tingut seriosos problemes per poder pagar els autònoms i la Seguretat Social, i m'he hagut d'espavilar, perquè si no em fotien recàrrecs, m'entens? Per tant, que s'espavilin qui hi hagi ara a buscar els diners, i si no, que els pintin.
0: Aquesta situació, aquestes opcions que ens dona aquesta reforma de poder compaginar la feina parcial amb la pensió, pot ser bo per aprofitar l'experiència de treballadors veterans, com abans apuntava, crec que el Toni, però penseu que, per una altra banda, podria dificultar l'entrada de gent jove al mercat laboral, o no té per què?
3: Depèn les competències.
0: A veure, Josep, Toni i després l'Enric. Sí. Josep.
2: Jo crec que amb un mercat laboral tan ampli i variat com el que tenim i el que tindrem a futur, totes les possibilitats són bones. Això és com el tema de la vivenda, per solucionar el problema de la vivenda. El problema de la vivenda no se soluciona només amb una sola mesura. Se soluciona a base de moltes mesures i al mateix temps, i fetes en el mateix moment i durant temps. Però en el cas aquest, jo crec que això és un element més per poder aprofitar també la bona experiència de la gent que avui en dia, amb les condicions de salut que hi ha, 65 anys i inclús més abans, més enrere, no tenen condicions encara per poder exercitar una feina. I jo crec que hi ha una faceta molt important d'això, que si sap aprofitar té molt de guany, que és saber aprofitar aquesta gent ja que estan a punt de jubilar-se per fer el training pels nous elements, que també hi ha una llei que va així, que facilita el canvi de la transició d'una persona que jubila per entrar una persona que és aprenent i que d'alguna manera durant 3 anys el pot tutelar i li pot donar una bona part d'experiència que ha tingut durant la seva vida professional. Això és una realitat que si no es fa més és perquè no hi ha prou voluntat política per fer-ho.
0: I que a més pot ser un intercanvi de coneixements entre les diferents generacions, eh? Perquè aquí tothom pot ensenyar a tothom en funció de la seva experiència. I de les coses noves, qui més en saben són els joves, segurament. Toni?
3: Bueno, jo penso que el company Paleta segur que seria capaç de traspassar tot el seu coneixement, com ha fet amb la seva plantilla, a nous paletes que ens fan falta. Això no tinc cap dubte. Però bueno, sí que és cert que, com ell diu, ara no, ell no li permetrien fer això perquè ara ell s'ha jubilat, segurament només amb un mes d'indemnització dels treballadors, que, com ell diu, estan treballant perquè són bons, però que estaria superbé que pogués traslladar tot el seu coneixement a joves paletes, nois o noies.
0: Mm-hmm. Home, ho podria fer segurament contractat per una empresa, no?
1: A veure, us explico.
3: O per un centre educatiu, o no ho sé de quina manera.
0: Sí, sí.
3: Però estic segur que hi ha un talent aquí que es podria aprofitar, no tinc cap mena de dubte. Clar, hauria de voler ell, això per descomptat, clar. Però
0: aquesta
3: que segur que ho
0: història.
3: Podria fer. Això que segur, no tinc cap dubte que ho podria fer.
1: No, hi ha una cosa que és molt important. O sigui, a mi em aniria molt bé traslladar els meus coneixements a una persona més jove i que aquesta persona més jove em traslladés els seus coneixements a mi, perquè ells saben una sèrie de coses respecte a la informàtica, respecte als treballs aquests amb cadena i coses d'aquestes, que jo això no ho he treballat mai. En canvi, ells ho han treballat i ho han estudiat i, per tant, ho coneixen. Per tant, hi podria haver-hi un teva meva, m'entens? O sigui, jo t'explico això i tu m'expliques això, i aleshores tots dos en sortirien beneficiats. Aleshores, però heu parlat d'una paraula que a mi no sé d'on la traieu. És la paraula aprenent. Aprenent en aquest moment no n'hi ha. No hi ha aprenents. O sigui, així de clar. O sigui, no oblideu-vos on teníeu aquest mot del cap, perquè no hi ha aprenents. Perquè ara un aprenent és una persona que agafa una escombra i li has de fer un curset de seguretat i higiene per saber com t'ha d'agafar l'escombra. Per tant, no hi ha aprenents. O entra com a manobra, o no hi ha aprenents. I a partir d'aquí, aquí ve el gran fallo de tot aquest sistema laboral.
3: A veure, no estic d'acord, perquè jo treballo d'això, i en teoria la FP dual el que pretén és que l'alumnat es formi als centres educatius, com per exemple el meu, que és el Provençana, que té la família de construcció, i a l'aula i a l'empresa.
1: Sí.
3: Perquè la figura de l'aprenent està, d'alguna manera, instaurada sota la fórmula de la FP dual.
1: Però no amb la paraula aprenent.
3: Intensiva o general.
1: No amb la paraula
3: aprenent. Bueno, inclús poden fer... Bueno, com ho enteníem, no. Ho enteníem que un senyor com vostè agafava un noi del barri, del poble, el fill de l'amic, i li ensenyava la feina. Així no existeix, està clar. Però sí que existeix la figura de l'aprenent. Inclús hi ha el contracte de formació en alternança, que és el contracte d'aprenentatge de sempre. O sigui que no és una cosa fàcil, no. Que falta...
0: No, perquè tot està regulat. Abans era, doncs, com apunta o intenta dir l'Enric, és, mira, tu vols començar a treballar, vols provar? Doncs vinga, vine i t'hi poses. Però ara tot està regulat i ara no són aprenents, ara són becaris, estudiants en pràctiques, vull dir que...
3: Sí, les empreses no els agafen si són menors, quan el grau mitjà de construcció, que són els paletes, són menors, clar, sí que és cert que tot està superregulat. Les empreses no volen problemes, no fos cas que el nen tingui un problema i després m'esquitxi, sí,
0: exacte.
3: És així. Sí. Però bueno, això també et dic una cosa, l'alumne que té 17 anys en uns mesos té 18. I també hi pot aprendre, hi pot aportar, hi ha molta gent amb moltes ganes de treballar. El que passa és que és cert que ara està tot molt especialitzat, i ara hi ha una persona que és pladurista, una altra persona que només fa el que sigui. El manobre d'abans que feia de tot, això cada cop...
1: No, el paleta.
3: No n'hi ha.
1: El paleta d'abans.
3: El paleta no existeix.
1: El paleta d'abans que arrebossava, col·locava rajoles, col·locava tuberies, feia envans, col·locava paviments, aquest paleta no existeix.
3: Això no existeix. Això és oro molío.
1: Et ve l'especialista que col·loca rajoles, el que col·loca els desaigües, el que col·loca el sanitari...
3: Obra vista, sí.
1: Obra vista, m'entens? Bueno, l'obra vista, cuidado. L'obra vista, tu agafes aquestes colles de xinesos i te la col·loquen per quatre xavos ben col·locada. També t'ho dic, eh?
3: Sí, hi ha magrebins, paletes, com no. Vostè recorda, alguns magrebins sí que...
1: De fa molts anys a la construcció hi han treballat magrebins, això sí. I fa molts anys, sí. O sigui, et parlo de 40 anys enrere, que treballava amb magrebins i tios pencaires, però com els bons. Però ara et parlo de col·locar obra vista xinesos, colles de xinesos, eh?
3: Sí, sí.
0: Mira,
3: bueno, ara diuen que els pakistanesos també treballen bé a l'obra. No sé si vostè té informació.
0: Es veuen bastant, sí, efectivament. He vist que
3: hauríem de veure algun català,
0: que no,
3: també.
0: Que no ens, sí, pocs. No ens ha donat temps a fer el segon tema, perquè ens hem engrescat amb aquest i jo crec que ha sigut bastant il·lustratiu, no? Amb el cas de l'Enric, que ens ha pogut donar alguna informació interessant. Agraeixo aquesta estona de conversa que hem pogut tenir avui al Connectats. Toni, Josep, Enric, que tingueu una molt bona tarda i us espero una propera sessió.
1: Una abraçada, bona tarda.
2: Molt bé.
0: Gràcies, bona tarda. Adéu-siau.
3: Adéu.

0: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu Esport Bar.
1: Temps mort. El lloc perfecte per veure els partits amb amics o família.
0: I temps per gaudir del bon menjar mentre veus el partit a l'Esport Bar Temps Mort.
1: Carrer Sant Sebastià 2.
0: I emociona't a cada jugada.
2: Coordines un equip a l'administració, empresa o entitat? Sol·licita un taller de sensibilització lingüística. T'oferim eines per millorar l'atenció a l'usuari, respectar la tria de llengua i evitar prejudicis. Més informació a cpnl.cat/empreses.
3: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
5: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid, més Badalona.
5: bdncom.cat.
4: Badalona passa aquí.
6: Són les 5.
7: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
8: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Arxivada la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas Virginijus. Així ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa del Amo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha exigit la dimissió de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, que, recordem, va actuar d'apoderada en nom de la família de la víctima. Des de Guanyem defensen que ara s'obre el camí a portar el cas al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans. Segons defensa l'executiu, la líder de la formació municipalista ha optat aquest mandat per l'estratègia política de judicialitzar i fer servir l'atac personal contra García Albiol, assegurant que l'objectiu és intentar guanyar els jutjats, el que no s'ha guanyat amb els vots, i ho titllen d'inadmissible, ja que afirmen fa ús partidista de situacions delicades amb finalitats polítiques. Als micròfons de Ràdio Ciutat, Rosa del Amo acusa la presidenta de Guanyem de mentidera.
10: Perquè s'inventa coses. Si vols fer servir la justícia en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà als veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem a la senyora Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes. Que no ho veu.
9: La Generalitat ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris amb una despesa de 200 milions d'euros. En aquesta ocasió, la Generalitat preveu que el pla permeti posar en marxa fins a 120 programes d'intervenció integral entre aquest 2026 i el 2029. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que és probable que s'ampliï encara més la partida en funció de l'aprovació dels pressupostos del 2026. Com en l'anterior convocatòria, els municipis de més de 20.000 habitants, com Badalona, poden optar un màxim de 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments podran presentar les sol·licituds entre el 6 i el 17 de juliol. Precisament un dels municipis que es va beneficiar de la primera convocatòria del Pla de Barris va ser Santa Coloma de Gramenet. Gràcies a aquesta subvenció, el municipi colomenc recuperarà els ajuts per a la instal·lació d'ascensors. Serà una de les múltiples actuacions per millorar l'accessibilitat i rehabilitar edificis als barris del sud de la ciutat colomenca. Segons ha explicat l'alcaldessa Mireia González, Santa Coloma de Gramenet només compta amb un 30% d'edificis accessibles. És a dir, que la gran majoria de blocs no compten amb ascensor. Això és un problema tant per la gent gran com per aquells amb mobilitat reduïda. El primer paquet de mesures del Pla de Barris es va aprovar el desembre i el consistori va començar a rebre els diners al març. Les diverses obres se centren en rehabilitar edificis, carrers i millorar la xarxa d'equipaments socials al barri del Raval. Tot i això, González assegura que estan valorant si es presenten amb els municipis del seu voltant en la següent citació.
11: Tarda, 3 minuts, reprenem el Connectats amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda. Doncs avui hem de parlar, evidentment, d'aquestes manifestacions i dels molts problemes que trobarem també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i sobretot a la zona del Vallès. L'autopista AP7, com qui diu, fins ara estava tallada en dos punts, el tram de la Roca i el tram de Montornès del Vallès. Les bones notícies serien que aquesta autopista AP7 ja la tenim oberta. Les males, que encara hi ha cues molt importants en aquests punts on abans hi havia els talls. Per exemple, a l'AP7, a la Roca del Vallès, aturades de més de 5 quilòmetres en direcció sud, en sentit Barcelona, i també a l'AP7, però en sentit nord, diguem-ne sentit Girona, 8 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Per tant, com et deia, AP7 obert al trànsit, sí, però encara amb retencions importants. I, de fet, no només a l'autopista AP7, sinó vies properes a aquesta zona que molta gent estava fent servir com a vies alternatives. Doncs també presenten retencions importants vies molt properes en tota aquesta zona del Vallès. Resumint, que avui la jornada és complicada en aquesta xarxa viària, en principi molt de mica en mica hauria d'anar millorant. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
11: Gràcies, Roger. Bona tarda.
6: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

0: Ricky Valls, conegut professionalment com a Ricky Undersound, és una de les veus inquietes de l'escena cultural alternativa de Sant Cugat, amb una trajectòria marcada per la música, la militància cultural i una mirada crítica sobre el món que l'envolta. Productor musical i tècnic de so ha convertit a la cultura en una eina de transformació social sense perdre mai l'arrelament a la terra i als col·lectius locals. Avui aprofundim en el seu recorregut vital i professional. Ricky, com estàs? Benvingut.
1: Bon dia, com estem?
0: Avui en un paper que no és el teu habitual, no estàs tan acostumat a això, no?
1: Ara ho dèiem, no?, que aquest estudi és pràcticament casa, que hi va portar anys aquí fent seccions i venint a presentar el Sant Cugat, no?, i altres mogudes, i avui estem, sí, a títol individual. És curiós.
0: Podríem dir que el Ricky és un santcugatenc de Socarrel, però casualment, per aquells accidents de la vida, cadascú neix on neix. El Ricky va néixer a Esplugues de Llobregat, però els seus primers anys els va passar a cavall entre Rubí i Sant Cugat, oi?
1: Sí, el meu pare és rubinenc i em va tocar néixer allà, no? I de petit, doncs, els primers anys vam créixer allà, però ho recordo poc perquè realment, com que anava a la guarderia aquí, a la Gargot, doncs està una mica entre aquestes dues ciutats, com dius, sí, sí.
0: I quins records tens tu d'aquella època, de la teva infantesa?
1: Bé, aviam, no es diu això que fins als 4 tampoc recordes molt, però sí que recordo la Gargot i recordo la... Aquests primers anys tens alguns records així una mica esbiaixats, no? I una mica, suposo, adulterats per les fotos i pel que t'han anat explicant els pares. Però sí, recordo molt estar a l'autoescola que tenien els meus pares i al carrer de la Creu. Doncs, el típic, no?, que quan els pares tenen botiga t'hi passes...
0: I feies
1: més
0: deures allà.
1: Fer els deures allà, dibuixar moltíssim, perquè també he sigut il·lustrador, no?, i sóc il·lustrador. Però ja em venia això de molt petit, doncs dibuixar-hi molt i jugar amb els cotxes aquests que tenien, que realment era per fer les mostres, no?, com de l'autoescola. Doncs dibuixar amb allò, guixar tota la pissarra, doncs el que fa un nen...
0: Ets el gran o el petit?
1: Sóc el petit, sóc el petit. Tinc un germà gran que sí que és el que es va seguir amb el negoci de l'autoescola, el Jaume, i bueno, ara tots viuen també fora, o sigui que més o menys s'ha anat buidant i sóc l'últim que queda per aquí.
0: I com ha sigut la vostra vida familiar? Heu sigut allò molt nuclear o cadascú ha campat una mica...?
1: Bueno, és una mica el que et deia, no?, també. El fet d'haver sigut... autònoms, els meus pares, que és una cosa que després no sé per què no vaig aprendre a veure'ls, perquè vaig seguir el mateix camí. Doncs tot girava molt, també suposo, al voltant de la feina, no?, i d'estar en aquest local i de fer molta vida veïnal, també, i aleshores també vam conviure moltíssim amb les àvies, amb la de Rubí i amb els que estaven aquí a Sant Cugat. Aleshores, una mica, doncs, vam estar entre casa àvies, entre cangurus, així, moltes activitats extraescolars, moltíssimes, infinites, vull dir... Així que sí, hem estat una mica... No ha sigut allò tampoc només nucli familiar, sinó que hem sigut una mica criats, niños de la calle, dels 90.
0: Entre tots. I escolta, tu de petit tenies un somni, i és que volies ser arqueòleg. D'on ve aquesta fascinació per la història i pel passat?
1: Ah, sí, això... Per dir alguna cosa, sí, veiem la pel·li d'Indiana Jones, la nostra generació de tots ens va... marcar molt i suposàvem que ser arqueòleg era allò una mica que era...
0: L'aventura, no?
1: Sí, aquella aventura i lluitar contra els nazis i totes aquestes coses. Algunes coses ens han quedat, de la pel·li. Però després sí que vaig tenir un moment d'estudiar-ho, però després quan veus que al final és pura química i una carrera més avorrida del que sembla, que seria més ciència que història... Doncs ja se't passa una mica. Sí que se'm va quedar una mica la passió per la història i aquest fanatisme per saber més del passat, però la part d'arqueologia sí, se'm va anar ràpid.
0: Mm. En canvi, sí que vas optar per la il·lustració, pel disseny i per l'animació multimèdia. Dius, soc il·lustrador, explica'ns una mica si tot això ho has arribat a plasmar en el disseny, com l'animació multimèdia, això al llarg de...
1: Mira, de fet, algo que sí que se'm va quedar molt de petit també és que anàvem al Triangle aquí a Sant Cugat i allà, bueno, a part que vaig fer alguns dels amics que segueixo mantenint avui en dia, allà vaig agafar aquesta passió també, suposo, per les arts plàstiques i pel dibuix i la vaig seguir després de l'ESO, doncs vaig voler-ho seguir i vaig estudiar primer el grau mig de disseny gràfic i després ja el superior d'il·lustració i animació multimèdia. I a partir d'aquí, de fet, entro la música, jo començo fent cartells i cartelleria de tots els festivals, concerts, portades de discos, de grups de coneguts, etc. I aleshores, bé, sí que m'ha servit una mica, no?, per endinsar-me al món de la música, i que és un món que m'apassiona realment, i que potser en algun moment m'hagués agradat també, no?, pues, tirar més cap al còmic o cap a altres vessants, però òbviament és que no és factible a un país com el nostre dedicar-se pràcticament a la il·lustració, no és algo que es tingui molt... O sigui, en treballen 3B, i aquests són molt ben pagats, i tota la resta mal pagats. És una mica també el que passa amb la música, eh? Vull dir, totes les arts, en aquest país no hi ha una classe mitja, no? És com, o pegues el pelotazo, que es diu, o estàs a baix de tot, el fang. Aleshores, bueno, una mica molts il·lustradors frustrats se'n van més cap al disseny, no?, i cap a...

0: M'ha servit, també, al llarg dels anys, no? Perquè després, amb sotassons, hem muntat moltes barres. Vull dir, de tot crec que se n'aprèn algo i et va fent una identitat i el que acabes sent, no? De paleta, després, doncs, aprens a ser una mica manetes i a fer les quatre xapuces aquestes, també. I ara, mira, també treballo amb cables i ho sé arreglar d'allà, de fer una mica de lampisteria. De transportista, doncs, al final, mira, amb la furgo... em passo tot el dia amunt i avall amb la furga muntant equips de so, vull dir, de tot se n'aprèn una mica, no? I sí, lo que més està fora del que he acabat fent o de cap on he anat era lo de les motos, però van ser uns bons anys també treballant amb la família i m'ho vaig passar bastant bé.
1: I recordes tu quin va ser el primer disc, el primer concert o artista que et va fer pensar jo em vull dedicar a aquest món?
0: Potser no em vull dedicar, però sí allò d'obrir els ulls i dir, uau, jo vull formar part d'això, perquè al final, al principi no penses tant que t'hi vulguis dedicar, però sí més, hòstia, a mi aquest món m'apassiona i és tot un univers del que vull formar part. Jo suposo que al principi de tot va ser a través de... Hi havia, no?, a la meva època, diversos grups que estan de moda, que serien Escape, òbviament, el primer cop que... sento la paraula ska, per dir-ho d'aquesta forma. D'allà, molt ràpid, vaig passar un grup basc que es deien Escalariac. A Catalunya hi havia els Escatalà, Doctor Calypso. I aleshores, a partir d'aquí, de tot aquest univers, dels primers concerts, que crec que el primer concert que vaig anar així ja sol, sense els meus pares, va ser el d'Escalariac a Festa Major de Sants, amb 14 anys, vull dir, molt, molt jovenet. A partir d'allà comences a agafar una estètica, no? A dir, vale, és això exactament el que m'agrada, i vaig descobrir una banda que eren els Catalites, que sonaven molt a jazz, sonaven més a el que escoltarien els meus pares o els meus avis, molt antic, i vaig dir, què és això? I a partir d'allà entro tota la música jamaicana que arriba com... Però clar, no hi havia internet tampoc, pràcticament, vull dir, era que un amic et passava... Si arribaves a primer d'ESO, segon d'ESO, perquè devia ser per aquella època, una mica et passava un MP3, un CD gravat, deia, mira, escolta't això. Anaves a un mercadillo i hi havia el típic que venia CDs i ja veies els quadradets aquells blancs i negres que eren característics de l'ESCA, comprant CDs, doncs, que encara l'altre dia vam tancar sotassons l'oficina i vaig treure d'allà CDs i CDs que tinc guardats. De tota aquella època, i clar, algo que no vull tirar mai, perquè és recordar, no?, com vaig començar tot aquest món, i a partir d'allà, doncs, era jo el que feia els remixes, per dir-ho així, amb els CDs, gravant-ho a casa, i els hi feia a tots els meus amics, i vaig començar a ser el DJ del grup d'amics, i sent jo el que difonia tota aquesta música, i el que feia el digging, que es diu, no?, que és aquesta recerca musical per tot arreu, que és com una obsessió que t'arriba, no?
1: I en quin moment? Quan decideixes que a partir d'ara doncs, t'hi has de dedicar a això i has de començar a treballar de la producció musical, de fer de tècnic... Quan comença tot això?
0: Clar, dic que és un procés lent perquè s'ha anat compaginant amb altres feines, òbviament.
1: S'ha anat barrejant, no?
0: El moment que dic, vale, ara sí, potser fa 10 anys només, vull dir, no fa tant, allò que deixo totes les altres feines i em dedico 100% al so, a la producció, etc. Però abans això, el que deia, doncs un amic era disc jockey, un dia com que ja sabia que jo era el fanàtic de la música i jo començava a muntar alguns concertillos, a fer de mànager de bandes com Palabra Cadabra, també d'aquí de Sant Cugat, que uns...
1: Quina edat tenies
0: també,
1: llavors?
0: 17, 18... Sí, 17, jo crec. 18, perquè començava a anar amb el cotxe i llavors, com que era el primer que tenia cotxe també pel tema de l'autoescola, doncs els començava a portar per Catalunya, vam girar per Olot, Vic, recordo Girona, allà començo a fer els primers tours per l'Empordà, i una mica era DJ i em va dir, hòstia, tu que vas amb aquests grups de hip-hop i tal, els hauries de fer de DJ. I és el que em va ensenyar una mica a mesclar i a fer tal, i és que pràcticament el mateix estiu punxo als X-Games, a l'Xtreme Festival, que és això de l'skate i de l'snowboard i tot això, allà a Barcelona, i començo a treballar per una empresa d'això, d'esdeveniments comercials, i a punxar a la Fira de Barcelona una mica. I a través d'aquí també, després conec una gent que es dediquen al cine i passo uns anys també treballant al cine fent producció, que bàsicament és el mateix que la música, i allà també aprenc molt. O sigui, van arribant coses de diferents bandes que em van portant cap allà. Al final, a vegades són casualitats, no és algo tampoc buscat des del principi, que va fent el que he fet, potser m'hagués agradat més ser simplement mànager de bandes o altres coses, però la vida et va portant cap a

0: toca i al final bé, estic content del
1: canvi. I quan apareix a Sota Sons?
0: Al principi de tot, doncs, després d'aquests anys, ens dediquem a... Bueno, amb el reggae i tal, connecto tot el món Sound System, no? I tot això de punxar amb vinils, punxar les cares bé, el format del Sound System són aquests altaveus tan grans que muntem de davant tant a places que tant els agraden als veïns, que fan tremolar totes les finestres. I a partir d'allà ens juntem amb diferent gent. Hi havia una sala a Cerdanyola que era el Mama Mandawa, que s'hi juntava molta gent d'aquest estil del reggae, i a començar a portar Sound Systems de diferents Catalunyes. En aquell moment estaven florint per tot arreu com bolets, era com la moda, no? Estem parlant a mitjans dels 2000, d'aquella dècada, i acabem fent un festival que es fa el 2012 a Portbou primer, que és el Sunset Portbou Festival, que acaba sent a Palamós i sent el Sunset Empordà Festival, i amb moltes ganes sempre, perquè fèiem moltes coses per l'Empordà i tal, però a Sant Cugat realment no s'hi podia fer gaire cosa, i amb moltes ganes de, i ara ho direm per primer cop a la vida això, fer un cavall de Troia per poder entrar a Sant Cugat, a la nostra ciutat, la música que tant ens apassionava i que tant ens agradava. Per aleshores vam dir, hòstia, amb això del reggae i amb això del Sunset Empordà i del Soundset no podrem entrar pel tipus d'estètica i tipus de projecte de ciutat que s'hi porta aquí. Com podem entrar-hi aquests estils de música? Doncs fent un festival de música negra, que era el Sant Cublac, que ara ja porta 13 anys des de que es va crear, doncs sumant-hi el jazz, el blues, el rhythm and blues, el funk, el soul, música més per tots els públics, no? No tant un nicho de mercat com seria música jamaicana, sinó molt més obert a tot. I a partir d'aquí, també ho dic un cop més, no amb una voluntat específica, doncs començo a aprofundir cap a totes aquestes músiques, cap al soul, cap al blues, cap al jazz, a voler-ne saber més. I al final, mira, acabat sent més músic, DJ de música negra que no de jamaicana. I a partir d'aquí del festival entenem que això necessita darrere una productora, no? Algo que recolzi tota aquesta música i dedicar-nos, i molt més a nivell professional, puguem muntar moltes més coses, doncs el Mercantic, el Siglo... O sigui, a partir del Sant Cublac ens surten propostes de fer més coses com el Sant Cublac durant tot l'any, no només durant el festival. I d'aquí neix Sota Sons, que com que jo com a DJ era Ricky Undersounds, uns amics amb la broma em deien Undersounds, que la traducció literal seria Sota Sons, em deien amb la broma, tu, Sota Sons, Sota Sons. Doncs vaig dir, m'agrada. I li vaig posar aquest nom a l'empresa, per dir-ho així.
1: En alguna entrevista en aquesta casa, tu reivindicaves la cultura com a arma de transformació social. Continua tenint aquest poder, aquesta força transformadora?
0: Sí, sí, sí, ara més que mai amb tot el que està passant, no? Amb aquestes pujades de l'extrema dreta i de l'odi, crec que és més important que mai mantenir viu aquest missatge tant de la música jamaicana com de la música negra, del hip-hop, aquest peace and love, love and unity, que es diu, i utilitzar la música per fer arribar aquest missatge. De fet, aquest any, que el Sant Cublac té un missatge que és això de l'anada i tornada, de com algo tan dolent com l'esclavisme ha acabat generant algo tan bo com totes les músiques del Carib, no? Com la salsa, la cúmbia, el jazz, els afrobeats després de tornada, la rumba catalana, de fet, que tot ve d'allà mateix, no? D'aquesta infàmia que és l'esclavisme, i de com al publicar-ho xarxes hem rebut una quantitat ingent d'insults i d'odi de certs sectors de la població, ens fan veure que és molt necessària aquesta part educativa també de la música, i també perquè veiem ara que cada cop més comunitats migrants o col·lectius com AJAC, l'Associació de Joves Africans de Catalunya, o d'Avia Yala, que és un col·lectiu colombià, formen part ja de l'organització del Sant Cublac, no són satèl·lits, sinó que ja han entrat dins de l'organització del Sant Cublac i del festival. Veiem que per ells és necessari també generar aquests espais segurs per ells, per poder reivindicar la seva música, la seva cultura, i generar punts de trobada. I, de fet, el Sant Cublac de fa 2 anys es va generar un col·lectiu de migrants de Sant Cugat que es van conèixer pròpiament al Sant Cublac en una xerrada que vam fer sobre la migració aquí a Caltamarari. O sigui que sí que són espais molt necessaris i que creiem que la música segueix tenint aquest poder transformador, però sobretot d'unió, de trobada, aquest espai de trobada, ja que la música és un idioma internacional. Vull dir, si tu saps tocar música, a qualsevol país del món pots agafar un instrument i posar-te a tocar, que coneixeràs aquella persona, encara que parleu idiomes diferents. I així, de fet, va néixer el jazz i van néixer tots aquests estils, amb gent de diferents procedències tocant junts.
1: Completa aquesta frase. La cultura al carrer?
0: La cultura al carrer és vida, és necessària per no transformar els carrers en aparadors i en que siguin simplement vies per anar d'un lloc a l'altre, sinó que siguin llocs vius i de creació.
1: Tu has dit que un dels teus somnis pendents és tenir una sala pròpia. Com seria aquest espai ideal que tens al cap?
0: Tenir un espai de sotasons de totes aquestes músiques que fem crec que seria, sí, seria un somni. Doncs un espai on compartir gastronomia, art i música. Hem tingut alguns precedents. Vam tenir Esfera 72 fa uns anys, que sí que vam intentar que fos aquest espai de cultura. Però, no sé, crear un espai cultural no des del, no des del consum, no pensant en el consum de la gent i en el benefici, sinó en que la cultura sigui al centre, això et fa ser un ecosistema, et fa crear un ecosistema a la pròpia sala del que surtin noves músiques, nous estils, nous artistes, no? Una mica de que es puguin trobar allà els músics i allà neixin coses noves. És una mica també algo que s'ha creat des de Sotasons molts cops o com a Sant Coblac, però a vegades com a sales i nosaltres mateixos, i amb això em puc tirar pedra sobre la meva teulada perquè som programadors, però a vegades es busca el màxim benefici, màxim rendiment, grups que ja funcionin, ara està molt de moda, no?, bandes de versions, que ja facin temes del passat, però no que siguin espais de creació, que a vegades ens oblidem que les sales de música haurien de ser això, també, no? Que sigui una sala, un tipus de sala que són això i que es deixa fluir molt, que són com el Marula a Barcelona, el Cafè Marula, però sí, crec que el Vallès seria un lloc increïble.
1: Per anava a preguntar on te l'imagines. Aquí a Sant Cugat o on?
0: Jo és que com que sempre està entre dos terres, entre l'Empordà i Sant Cugat, acabarà sent on hagi de ser, perquè com diem, la vida et porta cap on sigui, i potser està més a prop del que sembla, i no tardaré tant en obrir aquest espai, o no tardarem tant, i serà on hagi de ser i on aparegui l'oportunitat. Sembla ser, no sembla, precisament que Sant Cugat tingui molt la voluntat de generar aquest tipus d'espais que estic dient, i potser ha de ser un altre lloc. M'agradaria molt que fos aquí, perquè és on hi he fet la meva vida cultural principal, però si ha de ser la Costa Brava i l'Empordà, serà allà.
1: Algun altre projecte, a part d'aquesta sala?
0: Molt, sempre estem creant nous projectes i festivals. De fet, ara comencem un festival a la Costa Brava, que és la tercera edició, que és ara el 20 de juny, bueno, 19, 20 i 21 de juny, que és el solstici, barrejant el sol i el solstici, que seria com la llavor d'un festival de música negra de l'Escala. De moment manté un perfil molt baix, com va ser el Sant Coblac els tres primers anys, però tinc intenció de créixer i fer aquest festival de música negra també d'allà d'Empúries i de la Costa Brava. Sempre estem creant altres festivals i bueno, això. Sant Cugat, de moment, ens quedem amb el Sant Coblac, que estem molt contents i a seguir-lo fer créixer.
1: Què li diries al Ricky adolescent que començava a descobrir la música, la cultura underground, els moviments socials? Què li diries ara?
0: Bueno, ara suposo que tot va d'esperança i en aquell moment en tens moltes il·lusions. Li diria que no es desil·lusioni i que segueixi treballant, tot i que ara veig les coses molt diferents, no? Perquè en aquell moment tot sembla per fer i per construir i per crear, després vas arribant als teus objectius i veus que les coses no són com les esperaves i alhora agafes més ràbia i t'enfades més i tens més ganes de fer les coses. I ja des d'una altra postura, no tant de la il·lusió de l'esperança, sinó del sí, pues, ho farem sí o sí i lluitarem i et tornes més. Li diria que lluités i que seguís i que sobretot que s'ho passés bé, com s'ho va passar en tots els concerts i gaudint d'aquells moments que al final és amb el que et quedes, no? En aquells moments de la música en directe que han marcat.
1: I quina és la teva esperança?
0: Ara mateix, no sé, a nivell polític en tinc poca, però penso que això, que la música ha de ser un espai de resistència dins aquests mons foscos en els que vivim i que hem de... La meva esperança és la resistència, bàsicament. Ara mateix no tinc una esperança de millora, sinó d'aguantar.
1: Ricky, doncs moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, descobrir una mica més d'en Ricky Valls, conegut, suposo que més, a la ciutat per Ricky Undersound,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Sí, són aquestes... aquests alter egos que et fan perdre la persona al final, no? De Ricard, que poca gent m'hi diu, ha de ser la gent molt, molt pròxima.
1: Doncs escolta, el que et deia, un plaer, que vagi molt bé.
0: Merci per convidar.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Temps ara per als esports. Les noies del Barça han visibilitzat el futbol femení amb la quarta Champions aquest cap de setmana, però a escala local també hi ha equips del nivell que tenen un gran potencial. Un d'ells és el futbol sala Sabadell femení, que després d'uns inicis molt complicats, ara està a segona femenina. Escoltem l'entrevista del nostre company Sergi Parc, el seu entrenador.
3: Què tal, César? Com estem? Bona tarda.
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Teniu el sènior a segona divisió, que es diu aviat. Estem parlant de la categoria de plata estatal, segona divisió nacional.
4: Sí.
3: I a més, en el moment de l'entrevista, depèn de, com sempre diem, depèn de quan vegi la gent l'entrevista, últimes jornades de competició, no està feta aquesta permanència, però sí que està a prop. S'ha de lluitar encara, però està a prop.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Amb tot el mèrit que té César, això...
4: Sí, perquè aquesta setmana, si Déu vol, avui juguem amb el colista, amb l'últim equip, anem el dissabte a Saragossa, que solament tenen 3 punts de tota la Lliga, i suposo que si guanyem aquesta tenim moltes possibilitats de quedar-nos. Moltes, moltes.
3: És una temporada... Aquestes temporades de segona divisió, perquè realment aquest equip, aquest senyor del futbol sala de femení, les últimes temporades ha estat allò oscil·lant, no?, entre segona divisió, divisió d'honor catalana, que és el grau que està per sota. I passa una mica allò de a segona divisió, temporades de patiment, que s'ha de lluitar molt per la permanència, hi ha hagut anys que no s'ha aconseguit, i a divisió d'honor catalana l'equip sempre està dalt, no?
4: Sí.
3: Aquest any, que s'ha hagut d'afrontar aquesta lluita per baix, s'ha patit, però em fa la sensació que potser s'ha gaudit més que altres anys, no?
4: Sí, no, i hem disfrutat més, hem disfrutat més. Vull dir, hem trobat molts equips que són... Bueno, la categoria és molt forta, però nosaltres, jo estic molt content de la trajectòria. Vull dir que, i si tinguéssim que baixar, que Déu no vulgui, vull dir, les jugadores han donat tot el que tenen. Estic molt orgullós de les jugadores i tota la plantilla, vull dir, molt, molt orgullós.
3: Com d'important és que l'equip estigui en aquesta home, categoria? És un objectiu que teniu marcat al club?
4: Sí, bé, és molt important. Per jo, està mal que ho digui com a president que sóc, està mal que ho digui, però parlo molt amb els pares, ara que estic jubilat me puc dedicar més, parlo amb els pares, vaig que hi ha dissabtes que arribo a Can Balsat a les 4 de tarda i surto a les 10 de la nit, vam xupar tots els partits, i bueno, i ara estic disfrutant el que no he pogut disfrutar abans perquè per el treball no me lo permetia, per l'hostaleria, no? I bueno, i avui hi ha gent que m'ha preguntat i si baixa? Diu, bueno, si baixa, pues, sincerament, com hem baixat dues vegades aquesta categoria i aquesta és la tercera vegada, vull dir, pues lluitarem per pujar altra vegada. Que el repte és molt gran, pues sí, és molt gran i és molt important i estic molt content. Per exemple, parlo amb molta gent vinculat al futbol, inclús de la Federació Espanyola també, que m'han felicitat, i gent que estan vinculats al deport, i estic molt content i molt orgullós de que arriben aquí.
3: Econòmicament, quina diferència hi ha entre jugar a segona divisió nacional o a divisió d'honor catalana? És molta la diferència?
4: Puc dir-te que solament a tocar ja se'n van 15.000 euros, que això no ho tenies davant. I l'arbitratge és molt car. L'arbitratge són 250 euros per partit, que és un dineral. Entonces, clar, això, i bueno, el fet de... Després, per exemple, el primer equip, et diré una petita cosa, vull dir, cada fitxa de cada jugador val 200 i pico d'euros, i l'entrenador 500, imagina't. Solament, que és el que valia en proporció totes les 8 equips que tenim, solament un equip ja es porta això directament. Vull dir, per ser equips amateur i sense ànim de lucre, vull dir, paguem massa diners per tot, no? Ja no te parlo del desplaçament. Bueno, doncs el desplaçament, doncs arribem allà i després quan venim comprem pizzas o comprem l'oceà i també entra intentant, no? I vulguis o no vulguis, doncs és un dineral. Tenim una mica d'esponsor, vull dir, tinc que agrair que el Sabadell també, l'Ajuntament de Sabadell, jo no puc queixar-me, parles amb tot el món, es queixa, jo no puc queixar-me. Jo tant la regidora com l'alcaldessa i el noi que s'ocupa del pavelló estic molt content. Bueno, content perquè, clar, jo vaig començar a Can Balsac, encara no estava cobert. L'any 92, que vas fundar el club, encara no estava cobert el pavelló. I el conserge en guardava una mica un matalàs allà, i jo arribava abans i passava el matalàs perquè havia sortit a mirar del terra. Saps? Vull dir? Quan vas començar l'any 92, vas començar amb 7 nenes, i va ser una altra. Bueno, i jo penso que el premi està a aquesta categoria. Però està mal que ho digui, ho repeteixo, però si baixem, l'equip està per sobre. Saps? Per mi, està per sobre de la categoria. M'explico? Bueno, mira, jo tinc un entrenador que és el Xavi, que porta molts anys amb mi, porta 17 anys amb mi, i jo soc també molt atípic, no? Te diré una mostra i et riràs ara. Va venir un entrenador fa 3 o 4 anys, que l'últim vegada se va incorporar, Y le digo, bueno, es que mi equipo, digo, lo más importante no es guanyar. Y se queda mirando, ¿cómo que vol dir que no es guanyar? No es important, hi ha altres coses més importants. I ara que ha marxat per causes de treball i cosa, m'ha dit, ara entenc el que m'has dit tu. I és veritat. Mm-hmm. Vull dir, hi ha altre tipus, hi ha un tipus familiar, no? Integrar els problemes de les jugadores, parlar amb els pares, vull dir, és un tipus més familiar, no? Vull dir que, aunque sigui important la categoria, que per mi és molt important i per la jugadora, però hi ha aquest tipus de relació que és molt maca, no?
3: Aquesta relació familiar que dius, crec que els que de tant en tant anem a Cal Balzac a veure algun dels partits, també es veu, no?, amb els equips de la base que van animar, també, no?, es veu aquesta comunió, no? Això és del que està potser més orgullós el César?
4: Ahí estem, vull dir, perquè jo he jugat a futbol, he jugat a categories bones, i quan menys he disfrutat és quan guanyava diners. Guanyava diners però no disfrutava jugant. M'explico el detall, no?
3: Sí, sí.
4: I en canvi ara reconeixo que aquí no cobra ningú, que tot ho fan desinteressadament. També hem aconseguit, per exemple, que la majoria de jugadors que s'han retirat estiguin d'entrenadores, que col·laborin. Una vegada, quan van venir aquí a la ràdio, estaven allà les dues companyes també, i una va dir al teu company abans d'entrar, diu, és que una vegada que entres al Sabadell no te pots marxar. I és veritat. És veritat. És veritat. Tinc aquests jugadors que ja s'han retirat per l'edat i estan vinculats al club.
3: Sí, sí. La Txell Llopart, no sé si sí, que no la teniu rondant per allà, no sé si està com a coordinadora.
4: Sí,
3: no?
4: Tenim la Sara i tenim jugadors que han sigut jugadors ja tenen una edat i estan vinculades, estan ajudant l'entrenador o estan col·laborant. I això és el maco del Sabadell, no? És
3: la veritat. Està clar. Dit això, César, clar, estem parlant això d'un equip amateur que està a segona divisió, sí. Amb el tema aquests dels desplaçaments que comentaves, que per la gent que no ho conegui, que es faci una idea, clar, aquesta temporada... Per això, per un equip totalment amateur, doncs anant a Aragó, Navarra, Múrcia fins i tot, Comunitat Valenciana, etc.
4: I a dalt.
3: Sí, sí. És a dir, de desplaçaments que tenen el seu cost. Dit això, César, algun cop has somiat en tenir un equip a l'elit més a dalt? És que al final estem parlant del segon graó del futbol
4: sala estatal. Sí, sí, però que aquí són tres grups a la segona divisió nacional.
3: Sí, sí.
4: I a nacional hi ha una més. Vull dir, la primera divisió és un grup una més.
3: Correcte.
4: Sincerament ho dic amb mà, vull dir, ara mateix seria parlar per parlar, perquè bueno, la meva il·lusió i tot és quedar mantenint, i jo penso que aquesta categoria amb un esport com el nostre és molta categoria, molta categoria, i mantenir la segona divisió nacional per mi seria molt important i molt maco, vull dir, seria parlar per parlar, si m'entén, proposar a nacional a la primera divisió és impossible, perquè a part ja no solament econòmica, que tens que rodejar d'una quantitat de jugadores que, sincerament, ja sé que inclús tinc me l'han comentat, que hi ha jugadors que cobren ja, que ja estan cobrant aquesta categoria, m'entens? I aquí no cobra ningú, al contrari, si alguna vegada tenen que posar alguna cosa, inclús. Però bueno, és diferent, no té res. Però jo penso que la meta nostra és arribar aquí. Mm-hmm. I sobretot potenciar. Jo com ja, tens una altra i t'agradarà. Vaig anar al camp i estic allà a la grada, no? I ve una nena petitona i m'agafa així, i clar, són tantes, no sé el nom. Diu, què passa, carinyo? Però sí, si et quedes a veure el partit, et dedicaré un gol. Però sí, eh? Sí. Uh-huh. Bueno, pues, bueno, i la meva dona, que no va venir aquest partit, diu, nena, ja hi aniré, però digo, mira, pues vas a començar un tiro allà, no? I surt al camp la nena i amb el suyo, així, haciéndome que me va a dedicar un gol, no? Són aquelles coses que t'omplen, que t'omplen.
3: El va marcar César o no?
4: Sí, va marcar diversos. Però són aquells petits detalls, no? O parles amb un pare, una mare, i et diu... I tot això ho explico perquè la gent sàpiga fins a quin punt, no? T'explica i te dice, César, així pots parlar amb la meva filla, home, que no sé què, vull dir, ja no es fa solament de president. Així m'entén?
3: Sí, sí.
4: Perquè
3: sí.
4: Tenen una edat, eh? Tenen nenes de 8 o 9, 10, 12, 14, hasta, no? I a vegades, alguna noia ve, però sí, podes hablar... I hi ha aquesta familiaritat, i aquest que és molt maco, això.
3: Ara que em parles precisament d'aquesta passió que tenia aquesta nena,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
3: també,
4: sí.
3: El seguiment del futbol sala Sabadell ha augmentat amb el pas dels anys o és una cosa que creus que està costant?
4: Et diré que el pavió s'ha quedat petit. Amb això tenim prou. Vull dir, el pavió que han passat s'ha quedat molt petit. Vull dir, tenen en compte que està tota la gent... Jo inclús hi ha vegades que no me sento perquè se senta algun pare que ve més, no? I vull dir, la gent està aixecada de peu allà perquè no hi ha posto suficient. Amb això, més clar, no... El diari Sabadell també està tenint, va sortint bastant, perquè hi ha una vinculació. Tenim un del diari Sabadell que era... La seva mare va fundar el club amb mi, la Calora Rodríguez. I aquest
3: sí,
4: va...
3: Sí.
4: Vale. Bueno, doncs aquest també va sortir molt, el diari Sabadell. Surt molt, el diari Sabadell. I, bueno, jo no vull queixar-me, tant el diari Sabadell com ara vosaltres i l'Ajuntament, i jo estic molt content. Vull dir. Jo sé, parles amb moltes entitats i tot tenen quejas, no? I jo, doncs, tinc que reconèixer... Mira, li vas dir a la Marta, que marxem del Kennedy i faria falta. I en dos o tres dies ja em va buscar allà a Can Bassat, un despatxet molt maco, el puesto, i em va dir textualment, això és casa vostra. I és veritat, perquè portem allí des de que se va fundar el club.
3: Parlem del pavelló.
4: Sí, sí, sí.
3: Estava pensant, crec que mai m'havien esmentat tant al diari de Sabadell, tant en una entrevista, eh? Una abraçada pels companys sí, sí. Del diari. Parlem del pavelló, ja que estaves parlant també dels inicis de com era que el Balzac sí. també i de que ara s'està quedant petit. Estem a l'espera d'aquesta reforma tan esperada,
4: sí,
3: no, César?
4: Sí, si no passa res,
3: com està aquest estat?
4: Nosaltres acabem la Lliga el dia 16 del mes que ve
3: sí.
4: i el dia 18 comença les obres.
3: És a dir, esperant que s'acabi la Lliga ja,
4: vale, comença
3: ja comença.
4: El problema, bueno, demà tenim reunió, que la Maria Eixell de reunió amb el Xavi, bueno, no sé si anirà a parlar l'Ajuntament, que això la porten ell, pues tenim reunió i, bueno, jo sincerament no vull posar-me el posto de l'Ajuntament, però tindrem un problema gran, perquè s'estan parlant de 4 o 5 mesos, d'obres.
3: Per tant, les competicions hauran començat i vale. les obres no hauran acabat.
4: I el problema qual és? Que no parlen solament, parlo de handball i del bàsquet.
3: I del bàsquet.
4: I estem parlant de 30 i pico d'equips, Uh-huh. Jugar i entrenar. On fotarem el 30 i pico d'equips?
3: T'ho pregunto a tu, César.
4: No ho sé.
3: Teniu alternativa de moment o...?
4: Bueno, lo que estic clar és que l'Ajuntament se buscarà la vida i es fotrà el pavellón. Això ho tinc clar. Igual es fot el primer equip al pavellón nord. Després, per exemple, els equip petit de cara a l'hivern o per l'estiu, poden, bueno, a millor el setembre, que es fa bon temps, poden jugar fora d'un col·legi o el que sigui. Però jo penso que l'Ajuntament ja ho té... Bueno, ara, quan és la... Ara fem reunió, ja dic, la setmana que ve o aquesta setmana. Portarem el calendari quan surti, presentarem l'Ajuntament i va... Fot on puguis.
3: Sí, sí, clar.
4: És que, ara, al pavelló li feia falta, el pavelló tenia moltes mancances, i li feia falta, i penso que serà una bona opció. I mira, el fet de que juguem nosaltres, i el bàsquet... I, perquè mira, hi ha una cosa molt curiosa que mai entenc, que jo, no, algun dia la preguntaré també, i ara, igual, quan els colten, diran... És casualitat que els tres equips que juguen allà són tres Sabadell. Mm-hmm. I vestim els colors de Sabadell. Yeah. No sé per què ha vingut això.
3: Sí, sí.
4: Jo, després d'estar allà 30 i pico d'anys, i tothom te l'imagines, no? Vull dir, el handball, el bàsquet, nosaltres vestim el Sabadell, es diem Sabadell, els tres equips.
3: Sí, sí, és a dir...
4: És curiós,
3: tant
4: no?
3: el futbol de Sabadell femení, com el Creuol de Sabadell handball, com el Creuol de Sabadell bàsquet, van arraquinats, com el centre d'esport Sabadell.
4: Ara.
3: Perquè la gent no ho entengui, vaja.
4: Mira, l'altre dia que m'han fet l'entrevista a Terrassa, m'ha preguntat, per què no he canviat altre nom, vas posar color, no sé... Diu, no, perquè jo he estat vinculat allà al Sabadell, tota la vida he tingut el bar aquí, i a mi, jo estic orgullós de portar el nom de Sabadell. Aunque soc fill de Terrassa, però ja estic ben pensant... Bueno, aquí, estic més dies aquí que allà. Ahir vas tenir la reunió aquesta, ara avui aquí, demà, dissabte, vull dir que estic més aquí a Sabadell que a Terrassa, no?
3: Digueu, César, digueu, ets més sabadellent que
4: no,
3: a
4: Garenc,
3: eh?
4: No, que estic molt orgullós i tot, mira, de venir caminant, que aparco ja al costat del bar, no? Tenia el bar jo, uh-huh. aquí, pues, em paren 7 o 8 vegades, em paren, gent que, clar, m'he tirat 51 anys allà.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: I tota clar. La meva vida, tant a nivell esportiu, ha sigut allà, no? I estic molt orgullós de Sabadell, no?
3: Està
4: molt,
3: clar. Per cert, què tal la convivència amb la gent de l'handbol i del bàsquet? És bona o no?
4: Sí, no tinc un problema. Mm-hmm. Sempre alguna vegada, però algun jugador, tu tens molt jugador, jo també tinc jugadora, sempre, però ja, bé, portem molts anys junts allà i és una convivència bona. Si problema, sempre hi ha algú, o alguna jugadora, o un jugador que pot sortir del puesto, no?
3: Sí, sí, clar.
4: Però això és normal, això passa a qualsevol puesto. Penso que no. Amb el president no, ni hem fet reunió ni res. Ara, per exemple, estem més junts, els tres, estem uh-huh. més ajuntats de cara al problema que tenim ara, no?
3: Sí, sí, ara, clar, les tres entitats,
4: però,
3: sobretot...
4: Però vull dir, jo estic molt orgullós i ara no puc queixar-me de que aquesta remuneració li fa falta i estic molt orgullós de que se faci això.
3: Sí, t'anava a dir això, César, no? La sensació aquesta de preocupació en el curt termini, de veure com es reubica tot ara,
4: sí,
3: mentre
4: sí.
3: duïn les obres...
4: Bueno, però val la pena però, passar per aquí.
3: Totes les entitats, em sembla, quan hem anat parlant amb vosaltres en els últims mesos, sí. allò de... sí, ara serà un problema a veure com, on
4: puntual.
3: Juguen els equips, però és que és molt necessari, sobretot, per exemple, vosaltres, sí. que ho comentàvem ara també fora del plató de César, sí. El tema de les goteres, evidentment us afecten a tots els equips, però vosaltres, amb el senyor A, que el teniu a Nacional, quan bueno. ve algun equip de fora...
4: Bueno, mira, perdona, et diré, l'últim partit que van jugar a casa,
3: sí.
4: el delegat va venir a parlar amb mi, el delegat, el Xavi, va venir a parlar amb mi, que també diu Xavi, i diu... Però sí, hem tingut que firmar un paper perquè havia goteres i estaven, vull dir, estaven netejant amb una mica toalloles allà al mm-hmm. costat i l'àrbitre va dir que firmessin un equip contrari i nosaltres com a responsables si passava alguna cosa. Vull dir, imagina que supera el partit. És una putada, parlant malament. I a part la imatge, hòstia, la imatge que donem, a mi em sap molt greu, perquè ara estan trepitjant Saragossa i països i pobles que són molt més petits que Sabadell i tenen uns pavillons, tu, que has acollonit els pavillons que tenen.
3: Sí, sí, sí.
4: Però bueno, si el pavió està com està, però que no tingui humitat, vale, però que tingui goteres... Claro, és un problema que això ve abans que tinguessin la Marta. Vull dir, estem parlant de 7 o 8 anys a darrere, eh? Que no ve d'ara el problema. És un problema que ve d'abans. i s'anà passant i passant, i claro, i és molt maco, com repeteixo jo, que tot el món sí, home, enhorabuena per tota la categoria, i després que te suspenden un partit perquè hi ha goteres en el campo. Ara tu dius, la costera ha sortit avui, vale, però estem parlant de 8 anys darrere, i jo penso que ara juntament, ja te, i retorno a dir el mateix, estic molt content amb això.
3: Doncs pendents a veure que vagin dins dels terminis i que s'acabi a temps, sí. I que, bé, que al final hagueu de moure-us el mínim de temps possible de Cal Balzac.
4: Sí, perquè és casa nostra. És casa
3: perquè,
4: nostra.
3: Exacte, perquè és casa vostra, tant per vosaltres com per la gent de l'handbol com del bàsquet.
4: Sí, igual.
3: César Noguera, gràcies.
4: Gràcies a tu.
2: A la tarda no et desconnectis. Connectat.
5: Hola, què tal? Soc la Carla i us vull recomanar la cançó de Baile Inolvidable de Bad Bunny, que l'altre dia vaig anar amb els meus amics al concert de Barcelona i m'ho vaig passar molt bé. Gràcies.

0: Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que puede.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Fanshine és el resultat de 2 anys de treball, reflexió i debat. Els i les membres del Consell d'Adolescents del Prat de Llobregat han preparat un fanzine amb l'objectiu d'abordar necessitats detectades del col·lectiu LGTBIQA+. A través d'entrevistes, figures referents del col·lectiu i exemples de situacions quotidianes, els joves han creat aquesta revista de la que volem parlar avui al Connectats. I per fer-ho marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on es troba la nostra companya Rocío Santa Eufèmia. Imagino que super ben acompanyada, oi que sí, Rocío?
2: Hola, Carme, bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, que tens
2: bé
1: a tota la trup.
2: Que tinc bé, aquí no? L'estudi. Aquest és un d'aquests dies que m'agradaria poder utilitzar una càmera perquè poguessis veure tota la companyia que tinc aquí a l'estudi, aquests joves ja que participen d'aquest Consell d'Adolescents del Prat de Llobregat, que avui han portat aquesta revista, que de fet la podeu mirar, igualment, ells ens l'han portat aquí per poder parlar-ne, per saber com ha estat, com bé deies, tot aquest procés, com bé deies, aquesta revista que té diferents referents del col·lectiu, amb entrevistes també de persones que han fet aquests joves, amb diferents memes. La veritat que el disseny és molt xulo. Avui no seré jo qui us ho expliqui, sinó la Júlia Puente, l'Abril Rojas i la Nora de la Era. Molt bona tarda, com esteu? Benvingudes.
3: Hola, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Primera
1: bona
2: vegada
1: tarda,
2: a la ràdio?
1: Noies.
3: Sí.
2: He de dir que estan una mica nervioses, com tothom, quan vam parlar per primera vegada davant d'un micro, però que segur que ho fan superbé. Jo ja les he avisat que tu ho posaràs superfàcil, Carme.
1: Que no s'han de tallar, que aprofitin aquesta oportunitat, que això és una estoneta, és un moment, i quan se n'adonin ja s'ha acabat i diran ja, i serà el moment d'acabar. Doncs, per tant, aprofitem, expliquem com ha estat aquesta experiència, i tu mateixa, Rocío, vinga, trenca el gel.
2: Primer de tot, aprofitant que us tinc aquí, us volia preguntar com va sorgir una miqueta la idea de fer aquest projecte, perquè des del Consell dels Adolescents feu moltes coses aquí a la ciutat, una mica des del vostre punt de vista, però com va sorgir la idea de poder fer un fanzine, i en concret, sobre el col·lectiu LGTBIQA+.
3: Doncs, mira, nosaltres hem treballat durant 2 anys. El primer any, doncs, vam estar mirant totes les defectes o quins problemes trobàvem al Prat, i d'allò vam treure la problemàtica dels problemes que tenen el col·lectiu LGTBIQA+. I llavors vam dir, vam buscar maneres de reflectir les nostres idees i vam decidir que fer aquest fanzine era una molt bona idea perquè arribaria tant a joves i altres, o sigui, tothom que el vulgui llegir.
2: Dèiem que inclou aquesta revista molts elements diferents, i una miqueta us volia preguntar com ha estat el procés en cadascun d'aquests elements, no? Com ha estat el procés de documentació, de buscar aquestes necessitats del col·lectiu que ens comentàveu, de contactar amb les persones que podem llegir també les entrevistes. Com ha estat una miqueta tota aquesta feina?
5: Doncs ha estat un procés bastant divers. Al principi va ser una mica difícil encaminar tot, però amb l'ajuda de l'Estela vam poder obtenir un bon resultat. Una vegada ja teníem tasques assignades, vam poder relaxar-nos, gaudir d'aquest projecte tan xulo i poder aprendre coses noves i veure una experiència creativa.
1: Uh-huh. I escolta una cosa, jo m'imagino que quan es fa un treball d'aquests hi ha coses que, no sé, us sorprenen, que us marquen d'alguna manera, no? Què és el que us ha marcat a vosaltres?
5: Doncs una mica també... Bueno, ha sigut un procés bastant llarg, si has estat els 2 anys, doncs tot el veure totes les persones que necessitaven aquesta ajuda, veure totes, al final també les persones que han volgut participar, i quan va ser la presentació, veure tota aquesta gent que es va interessar en aquest tema.
3: Mm-hmm. Bueno, una altra cosa és...
1: Ai, perdó. Digues. No, endavant.
3: Que fer la documentació ha sigut, bueno, bastant divertit, perquè ens hem trobat, hem fet enquestes a tots els joves del Prat i, bueno, ens hem trobat resultats que, bueno, que no esperàvem, o altres que han sigut divertits.
1: Com què? per exemple, perquè ens fem una idea. Què no us esperàveu?
5: Doncs, per exemple, hi havia una enquesta de pues, violències que tu haguessis vist i ens esperàvem violència, però no ens esperàvem que hi hagués tanta. Potser ens esperàvem una mica menys o que la gent no es donés tant de compte.
1: Mm-hmm. I expliqueu-nos una mica com us heu repartit el treball, perquè quantes persones heu participat en tot aquest procés?
4: Més o menys 10 persones no som.
3: Mm-hmm. Jo crec que més,
1: Sí?
3: Sí, som.
1: Crec que hi ha molta feina,
3: Som 12, crec.
2: 12 persones per posar-se d'acord, treballar, que això jo recordo molt de quan estudiava, de dir, no sé si tothom ens estem implicant el mateix. Com això. Us heu trobat vosaltres? Hi ha hagut motivació, implicació de tot el grup? Hi ha una part de cadascú de vosaltres, diguéssim, amb aquesta feina?
4: Doncs sí, perquè a més, doncs, com hem dit abans amb l'Estela, que ens ha ajudat bastant a repartir les tasques i a com fer-ho, ens hem pogut organitzar més i que cadascú se centrés més en el que havia de fer.
3: Sí, a més ens han ajudat a treure el que cadascú li agradava més, doncs, i a cadascú se li donava millor. Doncs, si a alguna persona se li donava millor escriure, doncs, pues feia la part dels referents, doncs, que era com escriure una mica la seva història i tal. Llavors, cadascú ha tret el seu potencial en alguna part de la revista i tothom ha participat en això.
1: O sigui que us heu repartit les tasques i cadascú ha assumit el seu rol, no?, el seu paper en tot aquest procés. Per què no ens expliqueu què és el que més us ha agradat de fer aquest fanzine?
3: Doncs el que més ens ha agradat jo crec que ha sigut l'estona de fer-ho, perquè al final ha sigut un moment molt divertit d'estar tots junts i doncs cadascú estava a la seva, en plan, fent una cosa, però al final el moment de crear-lo, de veure quines coses anaven millor, unes altres pitjor, bueno, a tacar-nos les mans amb pintures i coses d'aquestes.
2: No sé si ja esteu pensant fins i tot en fer un altre o algun altre tema que se us acudeixi de poder fer una revista d'aquest tipus.
5: Doncs seria una bona idea i al principi no estava la idea general, però podria ser un futur projecte. Podria ser amb altres temes que ens poguessin interessar més.
1: I abans potser, parlava... Rocío, sí, Rocío, no sé si a lo millor hi ha alguna que hagi provat o assaborit una mica el que és la llavor del periodisme, no? Amb el fet de buscar documentació, de preparar entrevistes i fer totes aquestes coses.
4: Doncs més o menys el procés sí que va haver-hi alguna cosa semblant, perquè al fer les preguntes i després més o menys com fer que d'alguna manera les persones que tenien pensades les responguessin, potser s'assemblava una mica, però tampoc massa.
1: No us ha cridat l'atenció, doncs?
4: No molt.
1: La professió. És estrany, bueno, però bueno.
2: He de dir que cada cop els joves que venen ens diuen més això, que això del periodisme, però bueno, nosaltres no direm res perquè sabem que la nostra professió té coses molt maques i al final és molt vocacional. O sigui, que si des de petits i joves ja no els crida l'atenció, és complicat.
1: Ja saps què passa? Que ara el que crida l'atenció ja no és el periodisme, sinó els creadors de continguts.
2: Efectivament, em crida a mi l'atenció també.
1: Aquí tenim una competència que, no ens dedicarem a fer ara l'anàlisi ni el debat del tema, perquè no és el moment, però vaja, que donaria per parlar.
2: De fet, aquest és un projecte que és resultat d'una tasca conjunta d'aquest Consell d'Adolescents del Prat i jo volia aprofitar que esteu aquí per preguntar-vos una mica quina és la vostra tasca. Moltes vegades, Carme, i això ho seguim fent, potser estigmatitzem una miqueta el jovent, però són les noves generacions tenen moltíssim a dir, tenen molta curiositat, podem aprendre moltíssim i precisament d'ells i elles aprenem una altra visió, no?, de la ciutat. Com definiríeu què és el que feu des del Consell d'Adolescents del Prat?
4: Doncs des del Consell d'Adolescents el que fem és més o menys ensenyar a la resta quin és el nostre punt de vista del Prat i quines idees tenim per fer un lloc millor i que tothom es pugui sentir còmode, ja que a vegades pues, tenim una perspectiva diferent.
2: potser a vegades qui mana no ho pot veure, ho veu més des dels ulls d'adult i no de, des dels més joves, el que podeu demanar, el que podeu, necessiteu del Prat que us falta, no? I imagino que també treballeu projectes conjuntament en aquest sentit.
4: Sí, és intentar donar el punt de vista de tots els adolescents i de tots els joves i intentar de diferents edats, perquè no tots som de la mateixa edat, per tant, s'ajunten diferents punts de vista i això és molt guai perquè dona la realitat del que nosaltres veiem al Prat.
1: Mm-hmm. Jo us volia preguntar, vosaltres encara continuareu l'any que ve en aquest Consell d'Adolescents? Ho dic perquè això es va renovant, no?, cada any, o no és així?
4: Sí, cada any es renoven doncs, les persones que es vulguin apuntar o les que es vulguin desapuntar, sí. Però jo per la meva part continuaré, perquè és bastant guai tot el que fem i com que et pots informar més de diversos temes, mm-hmm, com aquest.
1: I la resta de companyes, què fan?
4: I aquest és el meu últim any, perquè és fins a quart d'ESO, i bueno, per sort tinc el meu successor, que és el meu germà, llavors...
2: Tot queda a casa.
1: Ja li explicaràs una mica com va tot, no? Perquè potser dirà, ostres, jo no sé on em fico, no?
4: Sí, bueno, aquest any ja ha començat a participar, llavors ja s'ha d'assabentar una mica.
1: I una última qüestió, què els hi diríeu vosaltres com a adolescents que ja heu passat per aquest Consell i que ja teniu experiència? Què els hi diríeu als futurs membres?
5: Doncs sobretot els hi diríem que és una experiència que és molt agradable de viure, és bastant important també, i que si de veritat tenen interès en fer això i de veritat tenen interès en que alguna cosa canviï, doncs és un primer pas molt important.
4: Sí, i també pues, que no tinguin por a dir les seves idees ni el que opinen, perquè és això el que volem, que tothom tingui les seves idees i que junts podem fer que el Prat sigui millor.
1: Tenir les vostres idees és molt important. També és molt important que s'escoltin aquestes idees. Mm-hmm. I aquí és on les podeu manifestar i on es poden fer, doncs, o es poden plasmar en la quotidianitat, en la vostra realitat, en el vostre entorn. Doncs escolteu, me n'alegro que l'experiència hagi resultat un èxit. Ja m'ha dit la Rocío que la revista està molt xula. Ja m'enviarà una foto, mm-hmm, perquè ni que sigui que pugui veure aquesta portada.
2: El disseny és xulíssim, Carme.
1: Doncs ensenya-m'ho. M'envies una foto?
2: Ara mateix.
1: Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a les nostres convidades avui. Felicitats pel treball. I Rocío, ho deixem aquí. Gràcies i fins a la propera. Una abraçada.
2: Un plaer, Carme.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
4: Adéu.
1: Adéu, bona tarda. I amb aquesta aportació que hem rebut des del Prat de Llobregat, amb aquestes joves que ens han parlat d'aquest fanzín, d'aquest treball que han fet des del Consell d'Adolescents del Prat de Llobregat, posem punt final a aquesta edició de dimecres del Connectats. Esperem que demà ens hi acompanyeu quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I durant el mes de maig, el col·lectiu d'afectats per la celiaquia realitzen diverses activitats per donar visibilitat a aquest trastorn, un trastorn autoimmune, crònic, que danya l'intestí a l'ingerir gluten. Es tracta d'activitats que tenen per objectiu precisament promoure i alhora normalitzar la dieta sense gluten. Productes que acostumen, això sí, a ser més cars. Per això, el Congrés dels Diputats ha aprovat la tramitació d'una proposició de llei per mirar de crear un registre de pacients i establir una deducció de fins a 600 euros anuals en l'IRPF per compensar aquest sobrecost. Aquesta mesura, però, encara es troba en fase de debat parlamentari. Avui en parlem amb el doctor Francisco Pérez Cano. Ell és professor titular del Departament de Bioquímica i de Fisiologia i director també de l'Institut de Recerca de Nutrició i de Seguretat Alimentària amb seu al campus de Torrivera, Santa Coloma de Gramenet. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: La celiaquia és la intolerància al gluten. Com nota una persona que el gluten no se li posa bé? Quins símptomes són els més comuns?
4: Mira, el problema quan una persona doncs, té el que se'n diu una reacció adversa al gluten és que realment pot ser sota el paraigua, es podríem dir, de tres situacions diferents, no? Potser la que més coneixem és aquesta que tu comparties, no? La celiaquia, però també en tenim d'altres, no? Perquè també en tenim la que és la sensibilitat al gluten no celíaca, és a dir, una nova situació que hem descobert en els últims anys i que és totalment diferent a la celiaquia, o fins i tot que podria ser una al·lèrgia al gluten, no? Són tres malalties, per dir-ho així, ben diferents. Totes elles, no?, es desencadenen doncs, pel contacte amb aquest gluten. I cadascuna d'elles, al final, presenta manifestacions diferents. El problema que tenim amb la celiaquia és que no té un efecte tan directe, no? És allò que et prens el gluten i directament doncs, ja tens una manifestació, ja podem observar que ha tingut un impacte, sinó que és una cosa, és una situació, com tu has molt bé dit, que és crònica. El que estàs fent és amb aquest contacte, a poc a poc vas danyant el teu intestí i això és el que té després conseqüències, no?, a llarg termini. No permets, per exemple, que el teu intestí doncs, pugui aprofitar de forma adequada els nutrients, amb el qual després el que tindrà serà doncs, conseqüències derivades doncs, de no haver pogut aprofitar correctament aquests nutrients, per exemple.
3: Quina incidència tenen aquestes manifestacions adverses, no?, vers el gluten, la sensibilitat, no celíaca, la celiaquia o l'al·lèrgia? Quina és la més predominant?
4: Potser la més coneguda seria la celiaquia, no? I realment és perquè aquest patró que té, no?, de silenciós, no?, quan prens contacte amb el gluten, però després, doncs, amb aquest impacte, doncs realment ha fet que s'hagi fet molt d'èmfasi en el seu diagnòstic. Estem parlant del voltant d'un entre un 1,5% de la població mundial. Sí, es diu que aquesta malaltia té aquest caràcter mundial perquè més o menys a tot arreu es presenta amb la mateixa proporció. Després tindríem l'altra entitat que dèiem, la sensibilitat al blat no celíaca. Aquesta, com et dic, en els últims anys, no?, doncs l'hem anat coneixent una miqueta més, tot i que encara és bastant desconeguda, no?, en quant al seu mecanisme, però s'estima que al voltant d'un 6% de la població podia tenir aquesta situació. I després, si parléssim del que seria l'al·lèrgia al gluten, ja estaríem parlant de números molt, molt, molt petits. Vull dir, parlaríem per sota de l'1% seguríssim, sí? Que seria una mica la prevalència de les al·lèrgies, no? Que no és tan alta, alimentàries, però que la del gluten doncs, també és bastant important. Jo crec que el punt crític el tenim això, no?, entre la celiaquia i el que seria la sensibilitat al gluten no celíaca, perquè al final estem aglutinant un grup molt important de població, que a més és que l'única alternativa que tenen avui en dia és fer una dieta sense gluten.
3: A què diuen els estudis que es deu, no?, a aquesta sensibilitat no celíaca? És a un sobreconsum de productes amb gluten? És a, precisament a l'incorporar productes sense gluten quan potser no tenim aquesta intolerància?
4: Mira, resulta que el gluten és una proteïna. És una proteïna que està present a molts cereals, no? Doncs potser el més famós, no?, en el blat, no? Què passa amb aquesta proteïna? Que porta moltes propietats, no?, de cara a quan fem, no?, algun processat amb algun aliment, no?, amb el pa, per exemple, el fet que es puguin formar aquestes bombolletes, no?, que genera aquesta consistència, és fantàstic. I per això s'utilitza molt també en la indústria alimentària, no? Què passa? Doncs que aquest gluten precisament té aquestes característiques perquè té una composició proteica que, de fet, el fa una mica resistent a la nostra pròpia digestió. És a dir, és una proteïna que ens costa de digerir una miqueta. El fet que ens costi de digerir una mica, aquí és on tindríem després els dos desencadenants en el cas de la celiaquia. El que passa és que aquests petits fragments, que de vegades no es digereixen de forma total, en certes persones que tenen doncs, una predisposició genètica és quan els desencadena aquest dany, no? Per una banda, que és aquesta situació autoimmunitària, no? Que tu mateix també doncs, puntualitzaves a l'inici. En el cas d'aquells que són aquestes persones que tenen sensibilitat al gluten no celíaca, és diferent. El fet és que la no gestió total d'aquest gluten el que permet és que aquests fragments també doncs, puguin activar la resposta immunitària, la nostra capacitat defensiva, però de forma com molt, molt inespecífica, molt, molt basal, i el que ens genera més aviat en aquest cas són manifestacions més d'inflor, de dolor abdominal, no? de pesadesa amb la digestió. Mm-hmm. Aquí sí que tenim unes manifestacions molt que podem associar de forma molt clara amb aquesta ingesta que acabem de fer de gluten.
3: De fet, aquests són alguns dels símptomes digestius, aquesta diarrea crònica, o bé estrenyiment, dolor abdominal, inflamació, gasos, nàusees, vòmits, fins i tot, no? Quines són les proves diagnòstiques a les quals s'hauria de sotmetre algú que patís aquests símptomes?
4: Mira, en el cas de la malaltia celíaca, perquè una persona no, doncs realment tingui aquesta malaltia celíaca, ha de tenir aquest component genètic, amb el qual és una cosa que es pot avaluar, i a més desencadenarà tota una sèrie de símptomes que poden ser molt, molt variats, Vull dir, poden ser aquests que tu descrivies, però poden ser molts altres. I llavors, això el que cal llavors és veure que efectivament hi ha hagut aquest consum de gluten que ho ha desencadenat. A partir d'aquí, en aquest dany que es genera a nivell de l'intestí, ve donat per la presència del que se'n diuen d'anticossos i autoanticossos. És a dir, el nostre cos, d'alguna manera, reconeix aquest gluten, no? D'una manera com si fos perillós per nosaltres, i per tant el que intenta és defensar-se i genera aquests elements no, de defensa que nosaltres també els podem avaluar i els podem veure en sang. Per tant, tenim estratègies per poder fer aquest diagnòstic d'una persona que pugui tenir malaltia celíaca per la seva genètica, per la presència d'aquests anticossos, i després per observar com es comporta de si pren gluten o no pren gluten. No? Podem avaluar com està el seu intestí. Sí? Pren gluten i llavors té dany intestinal, es pot fer una biòpsia i es pot confirmar, doncs això realment és el diagnòstic confirmatori. Si no pren gluten, llavors deixa de tenir aquest dany intestinal, no? Això realment ens confirma no? una mica aquesta hipòtesi. Però tot aquest procés és molt llarg i és complicat, perquè és molt difícil poder garantir que una persona, per exemple, doncs, no està consumint gluten, no? Tot i que es pensi que ho està fent. No? És molt complicat.
3: Perquè és present en molts aliments?
4: Exacte. La idea és que està present en molts, molts aliments, però a més, aquella persona que vol fer una dieta sense gluten i ho fa de forma molt controlada, de forma molt estricta, mira molt l'etiquetatge, doncs és molt net i polit a casa, però la que, per exemple, se'n va a un restaurant, a la que està compartint un dinar amb altres, no? És quan, de forma inadvertida, doncs pot tenir aquest contacte, no? Amb aquestes petites quantitats de gluten que ja poden ser suficients per provocar aquest dany intestinal. I, per tant, això és com difícil bastant de controlar, no? Respecte, perdona, això que em deies del diagnòstic, disculpa. La idea és que, en el cas de la malaltia celíaca, sí que tenim aquests marcadors. En el cas de, per exemple, la sensibilitat al gluten no celíaca, no en tenim cap marcador. Per tant, fixa que ja diem sensibilitat al gluten no celíaca. És a dir, quan descartem que una persona és celíaca, no?, i que té aquest tipus de malestar, no?, davant del gluten, és quan podem explorar si pot ser que tingui, diguem, l'alta situació. No?
3: Pot aparèixer de manera sobtada la intolerància al gluten o fins i tot en edat adulta, ja?
4: Sí. La intolerància al gluten, la sensibilitat al gluten no celíaca i també la celiaquia. Pot ser que es manifesti no només quan som petits, sinó en un moment donat, quan som adults, és quan descobrim no?, que som celíacs. No? Dius, ostres, tota la vida, no?, i ara me n'adono que soc celíac. Moltes vegades és que llavors quan vas pensant i tires enrere dius, ara entenc moltes coses, no? Ara entenc que sí, de vegades quan menjava sí que tenia doncs, aquest malestar, però que potser pensava que era normal, no? O sí que tenia aquesta diarrea, però jo pensava que era perquè m'havia sentat malament al menjar. O, per exemple, o sí que tenia, per dir un exemple, no? O sí que tenia aquella mancança de vitamines, no?, que jo associava doncs, a una mala dieta. Resulta que potser era perquè no podia aprofitar-les de forma correcta, no? Per tant, tu, òbviament, tens aquesta genètica que et predisposa a aquesta situació, consums el gluten i et genera aquest dany, amb el qual doncs, provoca aquestes conseqüències, no? Però a partir d'aquí hi ha molts altres elements que hi poden participar i que poden desencadenar, no? que realment despunti, no?, aquesta afectació. Per tant, sí, podem descobrir que som celíacs als 40 anys.
3: I és la celiaquia o la sensibilitat

0: doncs fa 1000 anys. No? Això segurament que ha canviat. Però, a més, està clar que ara tenim sempre eines per poder diagnosticar i per poder saber les causes d'una malaltia. No? Abans, doncs, la persona tindria aquesta situació i hauria de conviure amb ella sense saber que realment el que tenia era, doncs, aquest procés.
1: Quins són els productes que més gluten porten?
0: Home, les farines, tot el que derivi de farines, està clar que és un derivant en gran quantitat. El que passa que, com comentàvem abans, el gluten és aquesta proteïna que genera aquesta textura, aquesta elasticitat, que per tant és una proteïna molt preciada pel que és, pues, productes elaborats, no? Productes processats, perquè permeten que realment al final doncs, tingui una textura, una aparença, no? Com realment doncs, una mica busca el consumidor.
1: I aporten aquesta esponjositat, no? De fet, si parlem de pa, que és tot un món, no? Ja de per si hi ha el món del pa, actualment es fan amb fermentacions que són molt ràpides, que són processos industrials en lloc de llargues fermentacions amb massa mare, no? Això fa que el gluten sigui més difícil també de digerir. La forma d'elaborar els productes també hi té molt a veure?
0: També hi té a veure, afecta. Vull dir, el que succeeix és que és una suma, no? Una mica de tot. No? La qualitat de la farina inicial, el tipus, no? d'aquesta variant, diguem, d'aquest blat, el procés, al final tot influeix per veure quanta quantitat queda al final d'aquesta proteïna, no? Que ens costa de digerir, i també de quin tipus era de forma específica. No? Tot són coses que van sumant.
1: Quins són els riscos? Perquè abans parlava de que és una malaltia, la celiaquia crònica, no? Per la qual ara mateix doncs, no hi ha cura, tret d'aquesta dieta precisament lliure de components de gluten, de proteïna del gluten. Què passa si una persona és celíaca i no segueix aquesta dieta? No? Quin és el dany que pot arribar a patir?
0: Clar, en el cas de celiaquia, més enllà del que és l'impacte que diem, no? A nivell d'aquest tracte gastrointestinal, d'aquest sistema digestiu, i per tant aquestes manifestacions, no? Tipus diarrea, dolor abdominal, etc. Estem parlant que llavors, si hi ha aquest dany a nivell d'intestí, per exemple, podem no absorbir correctament vitamines, amb la qual això al final ens generarà i tindrà un impacte amb la funció que hauríem de tenir aquestes vitamines del nostre cos, que poden ser, per exemple, a nivell de, doncs, una mica de, perquè si hi ha sistema nerviós, no? Pot estar vinculat amb un cert estat, per exemple, doncs, d'ansietat o depressió, no? Això, diguem, s'ha observat. A nivell hematològic, no? Ens costarà potser absorbir millor el ferro, amb totes les conseqüències que això pot tenir, no? A nivell, si parlem, per exemple, a nivell pediàtric, el fet de no poder captar correctament els nutrients, això provoca que el nen no pugui créixer, no? Amb normalitat. De fet, és un dels indicis que moltes vegades posen sobre la pista, no? Per poder avaluar si aquell nen el que té és una celiaquia o no, el fet de que no estigui creixent amb normalitat, no? O, per exemple, si no absorbim correctament, doncs, calci, vitamina D, doncs ja estem veient que anem cap a l'osteoporosi, cap a la fractura òssia, no? El que estem fent és debilitant el cos perquè tots aquells nutrients que necessitem i que estem menjant no els aprofitem de forma correcta.
1: Per què són tan cars els productes sense gluten? És una qüestió d'oferta-demanda o realment és més car el seu processament, la seva elaboració?
0: La seva elaboració, sens dubte, és més cara perquè has d'assegurar que quan tu estàs fent aquell producte ho estàs fent amb unes condicions que pots garantir que realment és un producte sense gluten. Per tant, té tota una sèrie d'assegurar que les matèries primeres amb les quals tu fas aquell aliment són sense gluten, sinó que, a més, en tot el processat que tu facis i després l'envasat i la distribució, etc., es continuen mantenint aquests estàndards. I això doncs, és una feina fallida, no?, amb un aliment del qual no has de tenir aquest tipus de control. No? I això realment el que fa és encarir molt aquests productes.
1: El Congrés dels Diputats, en aquest sentit, ha aprovat la tramitació d'una proposició de llei per mirar de crear un registre de pacients i establir una deducció de fins a 600 euros anuals en l'IRPF per mirar de compensar aquest sobrecost, aquest encariment de productes sense gluten respecte, diguéssim, a altres normalitzats. No? Creu que és una bona mesura? Les famílies han de suportar aquest sobrecost en la llista de la compra i no sempre és fàcil.
0: Exacte, sense dubte, és necessari. Pensem que realment els productes sense gluten són 3, 4, 5 vegades més cars que l'equivalent que pugui contenir gluten, amb la qual cosa realment és una despesa molt, molt important. I a més hem de tenir en compte que, per exemple, si en una família el que ja és doncs, una persona, pensem en una família de 4, no?, amb la qual hi ha un fill, doncs que resulta que té celiaquia, doncs probablement acabarà part de la família acompanyant, no?, aquest infant amb aquest consum sense gluten, ja no només per solidaritat, no?, i per d'alguna manera doncs, recolzar, no?, emocionalment, que és molt important, sinó a més per seguretat, perquè el fet de que convisquin, no?, en una mateixa casa, aliments amb gluten, sense gluten, no? Això requereix també, doncs,

0: un bon criteri i una bona separació, una bona neteja, i per tant moltes vegades al final doncs, és d'aquesta manera, el qual implica que al final el consum d'aquests productes, no, doncs, fins i tot és més elevat del que potser hauria de ser.
1: Sí que és cert que cada vegada hi ha més consciència també de la patologia celíaca, no? I això es tradueix també sortosament doncs, a les cartes de restaurants, fins i tot quan es fan trobades amb coneguts, amb familiars, no? I aquest també és un bon camí de sensibilització, eh? Que és el que també preteníem amb aquesta entrevista, coincidint també doncs, amb aquest mes de maig en què es dona visibilitat a aquest trastorn. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, Francisco Pérez Cano, professor de al campus de l'alimentació de Torrivera. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I avui repassem també tots els temes de l'actualitat local amb el grup municipal del Partit Popular. Ens acompanya a l'estudi del Badalona Matí, en aquest cas a tercera tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament de Badalona, la regidora Rosa de l'Amo. Què tal?
3: Bon
1: molt
3: dia.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Comencem parlant de la Supercopa. Supercopa CB del 2026, que jugarà del 19 al 20 de setembre a la ciutat de Badalona. I és que després de la Copa del Rei i de la final a 4 de la FIBA, la ciutat veiem que torna a situar-se en aquest mapa esportiu, no? Una mica com ha estat la negociació per acollir aquest esdeveniment?
3: Nosaltres ja fa molt de temps que vam fer una aposta molt clara de ciutat per intentar aportar a Badalona tots aquells esdeveniments que donessin aquesta visibilitat de la ciutat, de tot allò bo que tenim a Badalona, que ho poguessin conèixer els que ens venen a visitar de fora. I és obvi que lligar la ciutat amb els valors de l'esport per nosaltres era una prioritat. Així ho vam fer amb la Final Four de la Basketball Champions League, i un cop passat, i tot i que vam tenir el hàndicap i va ser doncs, un gerro d'aigua freda, que la penya no es pogués classificar, però la ciutat va demostrar que, tot i no estar la penya, havien fet una i no perquè ho diem nosaltres, sinó perquè ho van dir els propis responsables de la FIBA, tant el seu president a Europa, el Jorge Garbajosa, com els responsables de la BCL, que havia estat la millor Final Four que s'havia organitzat mai, no tan sols per l'espectacle esportiu, que també va ser una final molt èpica, sinó per l'ambient que es va crear dins del pavelló, per l'ambient que es va crear fora del pavelló i per com des de la ciutat vam intentar que aquesta Final Four no fos només quatre partits que es juguessin a Badalona, que fossin les semifinals, el tercer i quart lloc i la final, sinó que fos alguna cosa més que passés durant molt de temps a Badalona. Per això vam organitzar l'exposició de la història del bàsquet al museu, es va organitzar un simpòsium sobre sostenibilitat del món de l'esport, es van organitzar moltes activitats paral·leles a la Fanson durant aquells dies, que fins i tot van congregar youtubers i influencers molt famosos que van posar Badalona en el mapa durant molt de temps, i jo crec que hem d'estar molt orgullosos de l'impacte, i el valorarem, s'està valorant en aquests moments, de l'impacte que va tenir la Final Four a Badalona, i la Supercopa és el en aquest sentit. La ciutat ha demostrat que pot fer events de primera categoria, i la Supercopa estem convençuts que serà un altre moment molt important per gaudir-ho, no només a nivell esportiu, sinó també com a ciutat.
1: Just aquest 2026 fa 40 anys que la penya guanyava per darrera vegada, només ho ha fet dos cops aquesta Supercopa. Veurem si...
3: És una gran fita per tornar-lo a celebrar els 40 anys.
1: Es fa redona i torna a coincidir. 40 anys després, celebrant-ho aquí a casa. Parlava d'aquestes gestes, d'aconseguir portar esdeveniments d'aquesta magnitud a la ciutat de Badalona. Això pot ser la prèvia a un museu del bàsquet a la ciutat de Badalona? Ho dic perquè se n'ha parlat en moltes ocasions també, però mai acaba de materialitzar.
3: Jo crec que Badalona no s'entén sense el bàsquet, i el bàsquet no s'entén sense Badalona, però no només el bàsquet. Crec que som una ciutat que té molts esports i té molt de talent en tots els esports. Jo sóc la tinent responsable d'esports i gairebé cada setmana em reuneixo o felicito algú que ha guanyat algun tipus de competició catalana, nacional, europea. Tenim de tot per tots els esports, no? Però és evident que el bàsquet és un referent a Badalona, i que el somni, no, del Museu del Bàsquet és un projecte que no sé quants anys portem parlant, però que és probablement en, de cara a un futur ens ho haguem de plantejar més en sèrio. Ara mateix no està sobre la taula perquè creiem que hi havia altres accions que havien de portar a terme, però és evident que no és descartable, perquè si en alguna ciutat té sentit fer un museu del bàsquet, segur que aquesta ciutat és Badalona.
1: Mm-hmm. Abans, justament a la tertúlia, també es comentava doncs, la celebració d'aquesta Supercopa a CB 2026 a la ciutat com una bona notícia, no? Els tertulians deien això acabarà repercutint d'alguna manera també en el manteniment de les instal·lacions, es faran millores doncs, pel que fa a l'aïllament, als banys d'aquest estadi olímpic, fins i tot el videomarcador, no?, que va fer patir també en aquesta competició europea.
3: Jo faria aquí, diferenciaria clarament el que és el manteniment del pavelló olímpic i el manteniment de la resta de pavellons. El pavelló olímpic és una instal·lació municipal, ho és, però és una instal·lació municipal que està concessionada a un club, que és la Penya, a més una concessió molt llarga que durant molts anys. Això què vol dir, no? Aquesta concessió, què vol dir? Que com que és un pavelló municipal, l'Ajuntament se n'ha de fer càrrec de totes aquelles inversions que suposin una gran despesa i que el club no pot assumir, òbviament, però que el manteniment del dia a dia ho ha d'assumir doncs, el club que està concessionat. Clar, si el marcador falla, comprendrà que no és una qüestió de l'Ajuntament, probablement tampoc del club, perquè aquí vull donar-li el meu suport al club que va patir aquesta situació, que òbviament és molt puntual, no? Però sí que és veritat que el manteniment, aquest petit manteniment, no? Doncs el club ha de fer-se càrrec, perquè així ho diu a la concessió, i tot allò que és la instal·lació a nivell d'inversió més important, aquí l'Ajuntament sempre hi ha sigut i sempre estarà. Nosaltres el que sí que, independentment de que hi hagi Supercopa, independentment de que hi hagi Final Four, el que sí que hem fet un esforç molt important en aquests 3 anys de govern és en el manteniment dels altres pavellons que tenim a la ciutat. Mira, nosaltres quan vam arribar al govern, el 2023, només hi havia un pavelló en aquesta ciutat i no sé si 2 camps de futbol en què es podien dutxar els nens i nenes que jugàvem en aigua calenta. Nosaltres això ens semblava una vergonya. Amb aigua calenta, ja no els hi dic l'estat de la gespa, l'estat de les pistes, si hi havia goteres o no, el parquet dels pavellons. És que no es podien dutxar quan acabaven d'entrenar. Jo crec que quan a vegades parlem, no, de que fan falta coses, però és que veníem d'aquest punt. Avui, salvo un pavelló que ara hi ha hagut un problema amb una caldera i estem intentant arreglar, es pot dutxar tothom, tant als camps de futbol com als pavellons de bàsquet. Hem de continuar fent millores? Sí, hem de continuar fent millores, però m'agrada posar una mica en context d'on venim. Venim que aquí, al juny del 2023, els nostres nens i nenes que juguen a pavellons i camps de futbol no es podien dutxar amb aigua calenta. Com els hi has de... Al final, l'esport, als nens... Jo sóc mare d'un nen de 14 anys, pels nens d'aquesta edat, dels més petits, l'esport no és només fer esport. Quan fas esport, en aquestes edats, els estàs ensenyant valors, els estàs transmetent moltes coses que van més enllà dels valors. Quan acaben un entrenament i no són capaços de compartir aquest moment de poder dir, no, quan acabes d'entrenar t'has de dutxar, perquè això s'ha de fer per una qüestió d'higiene, per un hàbit, com li dius a un nen que no? I que és per culpa de que l'Ajuntament de Tor no havia fet els deures, no? Per tant, jo crec que quan parlem del manteniment dels pavellons, dels camps de futbol, de les instal·lacions esportives, hem de continuar millorant. Òbviament, fins que no estiguin en perfecte estat, nosaltres no estarem contents. Però què? La situació del 2023 ara ha canviat absolutament, es demostra que hi han fets objectius com el que estic explicant. Algo tan senzill com aigua calenta per dutxar-se després dels entrenaments.
1: Anem a altres qüestions molt ràpidament, perquè estem arribant al tram final també de les festes de maig. Quin balanç en fan?
3: Jo crec que les festes de maig aquest any estan sent unes festes, primer, molt diferents, i segon, sigui quin sigui l'acte que es celebra, és evident que tots no podem anar a tots els actes perquè hi ha moltíssims, però jo sempre que vaig a un, sempre hi ha moltíssima gent, molta gent gaudint-los, i sobretot el que nosaltres també era una obsessió des de fa bastant temps era aquesta descentralització de les festes de maig. que la plaça Josep Tarradellas, no?, s'hagi convertit en un epicentre de les festes de maig, per mi és una bona notícia.
1: Amb els tardeos,
3: Algum, eh? És una bona notícia. Aquest cap de setmana hem viscut dos tardeos que han aplegat milers de persones. El divendres un perfil molt més jove, que va estar, s'ho va passar molt bé, sense cap tipus d'incidència, i això és molt important. Jo també sóc la responsable de Guàrdia Urbana i quan va acabar el tardeo, tant el divendres com el dissabte, no es va lamentar cap tipus d'incidència greu ni cap fet destacable greu que hagués passat durant els esdeveniments, i en canvi sí que van haver-hi el divendres, no sé quan, però el dissabte la plaça estava pleníssima de gent, fins i tot es va haver de tallar la carretera, el fons 13, de la gent que s'acumulava gaudint, no?, d'aquestes 4 hores de tardeos, amb una festa que ja fa 2 anys que celebrem a la ciutat i que demostra que aquestes festes són més vives que mai i que es pot combinar perfectament la cultura popular, que continua tenint el seu paper protagonista, i també les noves tendències.
1: Regidora, ara que feia referència a seguretat, no es va produir cap incidència en el marc de les festes de maig, però déu-n'hi-do el cap de setmana, diguéssim, que ens ha deixat de successos aquests últims dies. Ho dic perquè hi va haver un agent que va resultar atropellat per una motocicleta, l'episodi també d'aquesta benzineria, sí, no?, on també doncs, hi va haver una actuació policial, una baralla també al carrer Xile. Una mica quina lectura fa vostè d'aquest cap de setmana i de la postura, no?, també dels agents policials? Preocupen aquests incidents?
3: Nosaltres ens preocupa sempre que hi ha un incident. Sempre que hi ha un incident. Però dos dels tres incidents que vostè ha comentat, dos dels tres tenien agents de policia involucrats, el que vol dir que els agents de policia estaven intervenint, que per mi això és important, perquè que en una ciutat passin coses, és obvi que passen coses, el que és important és que la policia estigui per actuar. Si no hi ha policia és quan, efectivament, llavors es pot anar més de mare a la situació. Però jo li posaré també un exemple. Mira, aquesta setmana passada i el dissabte va ser la tercera vegada que va passar, vam detenir per tercera vegada una persona que es dedicava a robar a dintre de les escoles. Ordinadors, material de laboratori... Per tercera vegada el vam detenir aquest dissabte.
1: Per tercera vegada en 10 dies.
3: Clar. Que ja sumava 21 detencions amb anterioritat. Clar, si tu detens per tercera vegada en 10 dies a un delinqüent que es dedica a robar les escoles, què vol dir? Que quan el detens, el poses a disposició judicial, i quan duren el jutjat? Quan duren els calabossos?
1: Però ara ja està en vigor la llei contra la multireincidència.
3: Però la seva aplicació, el que ens demostra la realitat, és que la seva aplicació encara és la que és. Perquè si l'hem detingut 21 vegades, 3 en els últims 10 dies... Quantes vegades aquesta persona haurà delinquit? Quantes vegades haurà delinquit? Això és el que no pot ser. Jo crec que la policia, tant Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, fa excel·lentment la seva feina. L'incident a la benzinera era perquè Mossos d'Esquadra estava perseguint uns lladres que venien de Barcelona. La policia fa excel·lentment la seva feina. Però mentre les detencions que facin i les denúncies que facin continuen caient en aquest sac que és la multireincidència, que per molta llei que s'hagi aprovat encara la seva aplicació està com està, doncs tenim un greu problema com a societat. No és normal que un delinqüent en 10 dies el mateix l'hagi de detenir 3 vegades pel mateix delicte més.
1: Deixi'm que li demani també per una altra qüestió, perquè en breu la ciutat celebrarà una nova edició de la Shopping Night, serà el dia 6 de juny, i els botiguers diuen que aquest és un bon aparador, tot i que també diuen que no és una nit en què s'aconsegueixen grans vendes, però sí visibilitzar molt el seu negoci. Quin balanç fan vostès en aquest context, no?, de l'estat del comerç de proximitat? No sé si els preocupa que baixin la persiana comerços històrics, no? El mateix comerç doncs, diu que està tocat, i en aquest sentit Barcelona ha suspès les llicències d'obertura de botigues d'aliments que obren 24 hores. No sé si veuen plausible una mesura com aquesta aquí.
3: Bueno, nosaltres sempre que hi ha activitats com aquestes, al final la Badalona Shopping Night, els badabons, que amb tant d'èxit s'han posat aquest mes d'abril en funcionament i que aquest any serà la primera vegada que es posen en dues edicions en el 2025, tenen precisament aquesta finalitat, i és ajudar el petit comerç de la ciutat. Perquè a vegades no hi ha el debat de per exemple, els badabons, no? O, no? Bueno, que s'adquireixen per internet. Sí, s'adquireixen per internet, és veritat que els pot adquirir tothom, però només els poden gastar en comerços de Badalona. Per tant, aquesta mesura, els principals beneficiaris són els comerços de Badalona. La Shopping Night, quan es fa, que va començar, recordo, en el nostre mandat en el 2011-2015, i a partir d'aquí s'ha anat estenent a altres... va començar als carrers del centre i a partir d'aquí s'ha anat extenent a altres punts de la ciutat. Al final, el que es vol fer és, durant tota aquesta nit, no?, fins a les 12, doncs, atraure amb activitats lúdiques a moltíssimes persones, a milers de persones que passen, i potser, si no fos per aquestes activitats lúdiques, doncs no passarien, no veurien, no mirarien, no comprarien, no prendrien nota per anar a la setmana següent o dues setmanes per comprar, no? Per tant, el comerç de proximitat, no només a Badalona, sinó a nivell general, necessita del suport de l'Ajuntament sempre, i que el comerç de Badalona i de proximitat tindrà i té el suport de l'Ajuntament, no és només que es diu, sinó es demostra amb els fets.
1: Es plantegen una regulació de llicències comercials?
3: Jo crec que no és una informació aquesta que tinc, i això els companys de comerç segur que ho estan mirant, però tot allò que sigui i que estiguin treballat amb les associacions de comerciants, segur que em consta que és, com a mínim, ho estaran estudiant. A partir d'aquí, insisteixo que no tinc aquesta informació i que segur que s'ha de mirar la viabilitat i demés.
1: Just demà fa 3 anys de les eleccions del 2023 i falta un any per les pròximes. Quin balanç fan des del govern d'aquests 3 anys? Què n'esperen d'aquest últim? No? I recordo també que els partits de l'oposició aquests darrers dies han començat també a posicionar-se de cara a aquests comicis del pròxim mes de maig del 27, i no descarten, han dit, un front d'esquerres, no? Creuen que els podran fer ombra?
3: Miri, nosaltres el que no ens passem el dia mirant és què fa què ni què fa qui. Ens passem i ocupem el nostre dia és en el govern de la ciutat, en millorar la ciutat. I és el que li comentava, per exemple, al principi, no? Com ens hem trobat la ciutat el 2023? Li he posat un exemple de les instal·lacions esportives, però és que podríem parlar de molts més exemples. Per mi, en aquests moments, no?, ara que queda un any, jo crec que els partits de l'oposició, i parlaré concretament de Guanyem, el que s'haurien de fer mirar és quin tipus d'oposició han fet aquests 3 anys. Perquè al final, ahir, no fa molt, ahir mateix, nosaltres vam rebre un auto de l'Audiència Provincial en què es confirma la desestimació d'un nou procés judicial que la senyora Sabater ha posat contra aquest govern.
1: Uh-huh. De quina desestimació es tracta?
3: Es tracta de... Espera, que beure una mica d'aigua, que m'estic quedant sense veu.
1: Ens explicava que s'ha arxivat per part de l'Audiència Provincial la denúncia presentada pel grup municipal de Guanyem Badalona en Comú en referència al cas Vinícius, estem parlant?
3: Efectivament. Sí, aquí hi ha grups de l'oposició que s'han dedicat 3 anys a no, al que no han guanyat a les urnes, intentar fer-ho en els jutjats. I això és el que no pot ser. Això és el que no pot ser. Perquè al final, una vegada rere l'altra, el jutjat el que li està dient a la senyora Sabater és que si els veïns no li han donat la seva confiança, els jutjats tampoc, perquè s'inventa coses. Si vols fer servir la justícia en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà als veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem al senyor Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes. Que no ho veu. Que no ho veu. Té un regidor. I es dedica a portar el jutjat contínuament en aquest govern. I contínuament el jutjat li diu que no té raó. Per tant, li dic solemnament, li demano la seva dimissió, que plegui.
1: No hi ha possibilitat de recurs?
3: No, perquè aquest ja és la segona instància. Ella ja va perdre en jutjat en primera instrucció, va recórrer, i l'Audiència Provincial li ha dit que tampoc.
1: Torna a desestimar la causa.
3: Per tant, escolti'm, senyora Sabater hauria de fer un altre tipus d'oposició, que és començant per la seva, no sessió, sinó la seva dimissió, que és el que hauria de fer.
1: Doncs veurem què en diu també Guanyem al respecte d'aquesta informació. Deixi'm que li demani també, perquè és notícia a aquesta hora també, que la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat aquest dimecres a la seu central del PSOE. Ho tenim a nivell també, doncs, de política estatal, uns dies podríem dir ben mogudets després del cas Zapatero, i ara també, doncs, per aquesta actuació per part de la Guàrdia Civil, per requerir informació al partit relacionat en aquest cas amb l'exministre militant socialista Leire Díez, segons confirmava també l'Agència Catalana de Notícies, amb fons policials i amb la mateixa Audiència Nacional. Això un any d'eleccions, això i altres casos, pensa que acaba desincentivant d'alguna manera també la ciutadania a l'hora d'anar a votar?
3: Jo crec que el debat no és aquest. Jo crec que, amb sinceritat, crec que el debat no és aquest. El debat és si un govern pot aguantar que ara mateix la UCO estigui a la seu central del seu partit. Durant aquestes setmanes que ha passat de tot, hem vist de tots els processos judicials que estan acorralant el govern d'Espanya, sempre s'ha dit, no, que la línia vermella era com el finançament il·legal del partit. Doncs sembla que van per aquest camí. Quan entren a la seu central del partit, entra perquè un jutge sembla ser que ha dit que hi ha indicis de que podia haver aquest finançament il·legal. Per tant, jo crec que el govern d'Espanya fa molt de temps que no s'aguanta, fa molt de temps que està intentant fer de mans i mànigues per aguantar un dia més a la Moncloa, i al final el que això passa és que estigui tot paralitzat, que no hi hagi pressupostos, que no s'avancin en polítiques, que la gent, que s'aprovi una llei de multiresidència, com dèiem abans, i no s'acabi aplicant fins quan? Això és el que és el que no podem permetre, no? I al final, quan tens aquests processos judicials oberts que amenacen per tot arreu i fins i tot al teu cor, com és el finançament il·legal del partit, jo crec que algú s'ho hauria de fer mirar, dir que fins aquí, convocar eleccions i que a partir d'aquí els ciutadans lliurement decideixin el rumb una altra vegada del país, perquè si no, el que estan aconseguint és aquesta paralització. Com nosaltres comentàvem al principi de l'entrevista, el tema de la llei de multiresidències, que estem aquí. Per què pot aguantar un país 3 anys sense pressupostos? Com pot ser? Es deixen de fer moltes coses sense pressupostos. Es deixen d'augmentar molts serveis sense pressupostos. Mm-hmm. No es pot aguantar un país sense pressupostos. Per tant, jo crec que les línies vermelles, per mi, fa molt de temps que es van creuar, però avui s'estan creuant de forma definitiva i algú ja hauria de posar punt i final a una legislatura que fa molt de temps que està finalitzada i donar veu als ciutadans.
1: I deixi'm, per acabar, també que li demani pel pla de barris, perquè el govern de la Generalitat ha aprovat ja la segona convocatòria d'aquest pla, amb una despesa, diu, mínima de 200 milions d'euros. Ara parlava de pressupostos, deia ahir la consellera Paner, que si aquests s'aproven podrien fins i tot doblar-se i arribar, en el millor dels casos, a la inversió de 400 milions d'euros, i l'Ajuntament de Badalona es presentarà, ja ho van explicar conjuntament amb Sant Adrià, amb un pla conjunt, que ja van anunciar que serviria per rehabilitar els barris limítrofs. No? No sé si ens pot donar més detall de terminis de presentació d'aquesta sol·licitud, que s'acaba el 17 de juliol, i de quina manera es concretarà, no? A barris com Remei o Sant Mori de Llafia, per exemple.
3: No puc donar més detall, perquè evidentment és un pla que s'està treballant amb l'Ajuntament de Sant Adrià, però que el que sí que puc dir és que efectivament afecta a tots els barris limítrofes entre Sant Adrià i el Besòs, i que òbviament es presentarà a temps i amb la màxima partida de la que es pugui disposar. Jo crec que és una llei de barris que serà bo per aquests 4 barris afectats, i el que volem és que, i jo ho vam dir fa la primera convocatòria, el que volem és que quan ens presentem aquesta convocatòria al Pla de Barris, ho fem amb garanties. I no té cap sentit fer-ho sols quan estem compartint problemes amb la ciutat veïna com és Sant Adrià. Per tant, aquesta convocatòria l'estem acabant de perfilar entre els dos ajuntaments, s'han fet moltes reunions, s'ha creat fins i tot, no?, una comissió que ho està treballant de forma molt intensa, i abans del 17 de juliol es presentarà amb totes les garanties perquè així la Generalitat ens ho pugui aprovar i que al final acabin arribant aquestes millores als barris que estan fent frontera amb Sant Adrià del Besòs.
1: A quina quantitat econòmica pensen arribar?
3: No tinc aquesta data ara mateix, però insisteixo...
1: O la tei no me la vol...
3: És que els projectes s'estan acabant de redactar per part dels dos ajuntaments, i crec que seria també no de tot lleial si jo m'avancés a explicar-ho, però en el seu moment es fa com una roda de premsa, es presentarà el projecte, es presentarà amb els imports, amb els temps i amb les actuacions concretes.
1: I ara sí, per acabar, jo dic perquè també regidora de l'àmbit d'esport, hem començat parlant d'esport amb la Supercopa, de seguida entrevistarem també el CEO de la Penya, Ferran Lavinya. Avui serà el protagonista del nostre El Mirador aquí al Badalona Matí, però també en l'àmbit esportiu li volia demanar per la pista de l'Skate Agora, que es troba precisament a tocar d'aquest espai de la Barca Maria, que també està en transformació després de diguéssim, l'afectació del temporal Harry. A l'abril va sortir la licitació per gestionar l'espai i el concurs ha quedat desert, no? Què pensen fer?
3: Bueno, és veritat que nosaltres vam obrir aquesta licitació, vam parlar amb diferents persones perquè ens ajudessin a fer-la doncs mirant cap al futur, mirant què podria ser aquesta pista d'esquitàgora, ha quedat deserta, llavors ara el que estem és en un període de veure per què ha quedat deserta, a veure si podem millorar com a Ajuntament alguna de les característiques que oferíem, i a partir d'aquí...
1: Modificant doncs, requeriments?
3: Modificant requeriments, o modificant també doncs, quin és la intenció, el futur, què ha de ser d'aquesta pista al futur, no? Què ha de ser, com ha de conviure amb el veïnat, com ha de conviure, com ha de donar també sortida a tots aquells veïns i veïnes de Badalona que ho volen, més petits, no?, sobretot, que la volen fer servir. Bueno, estem ara en aquest procés de veure per què ha passat i a partir d'aquí doncs, ho farem.
1: Quan es pensa tornar a presentar el projecte a licitació?
3: Jo crec que no seria prudent dir-ho de la meva part, perquè hem de parlar amb molts actors. De fet, treure la licitació ja no va ser senzill, perquè no, les concessions no són fàcils, però bueno, tornarem a refer i a mirar-ho.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres, Rosa de l'Amo, tercera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona. Que vagi bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I anem al carrer, com a mínim, i anem de manera imaginativa. Miquel Creixell, què tal? Molt bon dia.
4: Anem a passejar.
1: Perquè és que en Miquel ens porta a passejar cada mes.
4: Clar que sí.
1: Ell ens anima a partir avui des de Martí Pujol, des de l'Avinguda Martí Pujol, i a partir d'aquí doncs, seguir aquest recorregut que fem per la ciutat.
4: Hem acabat el carrer de Barcelona i, per tant, sortim del barri de Dalt de Vila. I entrem en el barri que avui denominem Centre, diguem-ne, per entendre'ns. I ens trobem...
1: Tot i que Martí Pujol va de Bufalà a Centre.
4: Sí, sí. Ens trobem amb la llarguíssima avinguda de Martí Pujol per donar-li el nom oficial. Però també molta gent segueix dient la Riera de Canyet, perquè allò va ser una de les quatre rieres fonamentals de la ciutat. Sant Joan, Canyet, Canyador i Matamoros. Doncs bé, la Riera de Canyet, que també ha tingut altres noms, evidentment aquesta riera està canalitzada per sota, perquè les rieres no es poden tapar mai, perquè si baixa aigua per una riera s'ho emporta tot.
1: Clar.
4: I tenim l'Avinguda Martí Pujol per sobre de la Riera de Canyet, que és la més llarga de les quatre principals de la ciutat.
1: Clar, és que el nom el conserva la part nord.
4: Exacte.
1: La part, diguéssim, que toca els peus de la serralada marina.
4: Exactament. I neix a la muntanya de Cal Amigó.
1: A la muntanya de Cal Amigó.
4: Exacte.
1: Molt bé.
4: Neix allà.
1: Alguna, diguéssim, curiositat històrica pel que fa a Martí Pujol?
4: A veure, jo el que feia és anar baixant en direcció al mar. I allà ens començàvem a trobar coses. Per exemple... travessem el que avui es diu la Via Augusta, la carretera de tota la vida, I allà, a l'Avinguda Martí Pujol, s'acaba aquesta denominació de Via Augusta i comença una altra denominació, Josep Anselm Clavé. Aquell fragment de carretera que comença aquí a l'Avinguda Martí Pujol s'anomena Josep Anselm Clavé. Personatge que, juntament amb Pompeu Fabra, té més denominacions en el nomenclàtor de Catalunya. Tenen més carrers a Catalunya anomenats.
1: I que aquí coincideix que estan a tocar el carrer Josep Anselm Clavé de la plaça de Pompeu Fabra.
4: Exactament. A tocar, no poden estar. La plaça... Ja te m'has avançat, no? Molt bé. La plaça de Pompeu Fabra, és clar que sí. Abans era una illa de cases... que va ser enderrocada totalment per fer aquest espai verd, aquest espai també, en certa manera, de lleure, i que també acull l'estació de metro Badalona-Pompeu Fabra. Que, per cert, hi ha gent que no sap que baixant en el vestíbul de l'Avinguda Martí Pujol hi ha les fotografies de tots els dimonis de la ciutat. Hi ha les fotografies de Many Petitó de tots els dimonis des de l'any 1940 i també hi ha unes inscripcions en llatí en el sostre, que ningú s'hi fixa perquè queden molt amunt, que recorden el passat romà de la nostra ciutat. Bé, tu.
1: Jo recordo que en aquesta illa, no, de cases que tu dius que hi havia aquí a l'actual plaça de Pompeu Fabra, hi havia una escola, també, quan jo era petita.
4: Sí, si no vaig errat, una de les seus del Col·legi Municipal Albéniz, que posteriorment va esdevenir Institut Albéniz. Suposo que es refereixes a això.
1: I també fins i tot un garden hi havia hagut, també.
4: Això del garden ja no ho recordo.
1: Un viver de plantes, per
4: però
1: allà a la
4: l'escola hi feia cantonada, si no m'equivoco, feia cantonada.
1: Molt bé, com ha canviat, la ciutat, i en no pas tants anys.
4: I tant.
1: Molt bé, per on seguim?
4: Doncs seguim
1: a Pompeu Fabra, Martí Pujol cap avall, passem
4: cap avall,
1: Pompeu Fabra.
4: I ja passem, doncs, al carrer Francesc Macià, Francesc Gallet, que és la carretera de baix, que diem, la carretera de baix, i arribem a un carrer que ens permet parar-nos, que és el carrer Ignasi Iglésies. Des de l'avinguda Martí Pujol veiem uns pisos molt treballats que s'anomenen els pisos del gas, amb una façana molt, molt, molt artística. Suposo que s'anomenen els pisos del gas perquè en el seu moment la companyia del gas...
1: I devia tenir la seu, no?
4: No, més aviat els llogava els seus treballadors. Em sembla que anava per aquí la cosa. Els pisos del gas. Però si ens veiem en els pisos del gas, en l'alta vorera tenim un edifici molt important.
1: L'escola Sant Andreu.
4: El Col·legi Sant Andreu, exactament. Que té la seva entrada principal...
1: Era la meva escola.
4: Molt bé, la teva escola.
1: Era la meva escola.
4: Sant Andreu Natzaret.
1: Exacte.
4: Que es diu actualment. No sempre s'ha dit així, evidentment. L'entrada principal la té pel carrer Arnús. I per què pel carrer Arnús? Està molt clar. L'escola la va pagar el senyor Arnús. El senyor Evarist Arnús va ser qui va pagar perquè s'edifiqués aquella escola que en un principi portava un orde religiós provinent de França, les germanes dominiques de la presentació, un orde francesa, i per això, popularment, aquelles monges, la gent de Badalona deia les monges franceses, per aquest origen francès d'aquell orde que no és l'actual. Aquell carrer, el carrer Arnús d'avui en dia, es deia carrer del Piolar. I quan el senyor Arnús va saber que l'Ajuntament pensava canviar el nom del carrer per posar el carrer Arnús en homenatge amb ell, va dir, no, sisplau, això no pot ser, que traieu el nom de la Mare de Déu per posar-me el meu, no pot ser. I el alcalde li va dir, tranquil, senyor Arnús, és un pilar de ciment que hi ha a l'entrada del carrer, no té res a veure amb la Mare de Déu. Per què se li diu Sant Andreu? Clar, perquè el senyor Arnús tenia un fill de 10 anys que es va morir. Es va morir amb 10 anys i es deia Andreu Arnús.
1: Això no ho sabia.
4: I en record d'aquest fill es va posar aquest nom.
1: Escola Sant Andreu.
4: Avui en dia és un altre orde religiós, les missioneres de Natzaret, però l'edifici continua sent el mateix. És un edifici que, en un principi, va començar sent un asil, o sigui, per gent necessitada, gent pobra, però cap a finals del segle XIX, a través d'una reforma que es va fer, es va canviar en part l'edifici i també l'estil del col·legi. I va passar a ser un col·legi més aviat per a noies d'una societat més elevada, de famílies més riques, les monges franceses.
1: I que després, ja cap als anys 90, s'acabaria també unint aquesta escola amb l'Escola Divina Providència.
4: Bé, unint... Així. Bueno, anem a prova. Seguim.
1: Perquè està allà mateix, una miqueta més avall.
4: Exacte, 200 metres. I trobem l'edifici religiós, jo diria, potser més antic de la ciutat. Per què? Perquè Santa Maria, que oficialment és el més antic, en la Guerra Civil es va enderrocar pràcticament tot, es va haver de fer de nou. Per tant, potser l'edifici, com a cos d'edifici més antic de la ciutat, és el convent de la Divina Providència. Aquest convent van venir aquest orde de les Clarisses cap a mitjans del segle XIX i es van establir allà. I el que molta gent no sap, també, és que allà l'any 1868 s'hi va establir la segona parròquia de la ciutat. Badalona es va fent gran.
1: La segona després de Santa Maria?
4: Evidentment. Només n'hi havia una. Hi havia Santa Maria. Però clar, la ciutat anava creixent. I del carrer del Mar cap a Sant Adrià de Besòs, per entendre'ns, allò s'anava poblant. I cada vegada més gent, i més gent, i més carrers, més urbanitzat. I el bisbat de Barcelona va dir, fa falta una segona parròquia per l'atenció espiritual de la gent. I es va, el 1860, el bisbat va erigir la parròquia de Sant Josep de Badalona, segona parròquia de la ciutat, però amb un problema afegit. No hi havia edifici. No hi havia edifici. Uh-huh. Llavors, el 1868, de manera una mica irregular i automàtica, les monges de la Divina Providència es van trobar que en la seva capella s'hi havia instal·lat la parròquia
1: de Sant Josep. Ah, que no tindria edifici fins quin any? Algun altre dia ens hi portaràs cap allà,
4: 60
1: també.
4: Anys.
1: 60 anys.
4: 60 anys va estar a la Divina Providència. Als anys 20 del segle XX es va començar a edificar l'actual parròquia de Sant Josep, però va ser una cosa llarguíssima perquè hi va haver la Guerra Civil pel mig. Uh-huh. Per tant, 60 anys va estar a la parròquia de Sant Josep a la Divina Providència. Uh-huh. I si us hi fixeu, si aneu per l'Avinguda Martí Pujol, veureu que a l'edifici de la Divina Providència hi ha dos campanars, un i un altre, un a cada costat. Hi ha una raó. Les monges de la Divina Providència en aquella època eren monges de clausura. No era lògic que entrés gent per les seves instal·lacions, per on vivien. Per tant, hi ha el campanar de les monges i el campanar de la parròquia, que és el que on hi accedia el sacristà, el campaner, el mossèn de la parròquia.
1: Ara estava pensant que ens hem deixat entre l'escola Sant Andreu i la Divina Providència un edifici que dic, no recordo si em vam parlar o no, que és el Mercat Mainon.
4: El Mercat Mainon. Ens l'hem deixat perquè havíem d'entrar. No n'hem parlat. La plaça Vella.
1: La plaça Vella.
4: No, exacte, sí. La plaça Vella, jo, quan era petit, i els meus pares anaven a comprar, mai havia sentit parlar ni del Mercat Mainon, ni del Mercat Torner. Eren la plaça Vella
1: i la plaça Nova.
4: Sí, sí, a veure...
1: Que, de fet, en el rètol del Torner, encara, si no m'equivoco, posa plaça Nova.
4: Clar que sí, clar que sí. Doncs, una part dels... avui en dia... El Mercat Mainon està en una seu provisional.
1: Uh-huh. A la plaça de les Puntaires, també, en allà mateix.
4: Exacte, a la plaça de les Puntaires. Que allò, en un principi, també havia estat propietat del convent de la Divina Providència.
1: Ho hem de deixar aquí, en aquest emplaçament del carrer Arnús, perquè anàvem de Martí Pujol, però vaja, hem anat al paral·lel, i en aquí ens quedarem perquè el pròxim dia en Miquel ens continuï portant a passejar i redescobrint coses de la nostra ciutat. Gràcies.
4: Adéu-siau.
2: El millor del Badalona Matí.
5: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
6: Els millors moments.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer. Jordi Fortià.
2: Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i l'AP7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
3: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
4: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors no donen a l'abast. És que és impossible.
0: Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
2: L'UCO entra a la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa a la gerent del PSOE, Ana Fuertes, l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
0: L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
2: El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
2: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
6: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marx.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
2: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantòria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espaiter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
7: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt. No? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
0: I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
8: La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada al Johan Cruyff en un partit contra la Reial Societat que tot just acaba de començar. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual farà efectiva la clàusula de rescissió i, per tant, no continuarà la temporada vinent com a entrenador. I amb waterpolo, ben pendent de dues cites, a 8:45 comença l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a 9:00 arrenca la final de la divisió d'honor femenina Sant Andreu Mataró.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc, entre els 25 i 34 graus i tot plegat amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta a meteorologia, unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós. Més que avui, el prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot al de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Després d'una jornada complicada a causa d'aquestes manifestacions que han tallat una via tan important com l'autopista AP7 en diversos punts de la xarxa viària, ara sembla que torna a la normalitat. És a dir, per exemple, l'AP7 ja no presenta cap tall a causa d'aquestes manifestacions. Tots aquests problemes que ha provocat aquestes protestes ja van a la baixa. I, de fet, ara parlem d'aturades més habituals, però que hi són. De fet, hem de dir que l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes van molt carregades. És el cas de la Ronda de Dalt, sobretot en sentit Besòs, o la Ronda Litoral en sentit Llobregat. La Ronda Litoral, per exemple, va molt plena en sentit Llobregat a causa d'un accident que s'ha produït a la zona de Ciutat Vella. De la resta de la xarxa viària, per exemple, a l'extrem nord, destaquem una jornada més, la C58 i la C33, molt carregades d'entrada a Barcelona. L'AP7, a la zona del Vallès, millora, bàsicament aturades puntuals, tram de Santa Perpètua o Barberà, en sentit sud. En canvi, a l'extrem sud, l'autovia A2 també va carregada, zona de Cornellà, Sant Joan d'Espí, en totes dues direccions. Per tant, podríem dir que han tornat les retencions habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
4: Nova jornada de vaga educativa avui a tota Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
0: Un dels primers talls en aixecar-se ha estat el de la P7 a Girona. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: El tall de la P7, que 4.000 docents gironins havien iniciat a les 12 del migdia, s'ha aixecat poc abans de les 5, a l'espera que finalitzés la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Una reunió que ha començat més tard del previst, ja que estava pactada a les 3 de la tarda i les dues parts no s'han assegut fins a un quart de 5. Aquest matí, aproximadament 2.000 persones han sortit de Girona camí cap a Salt, on l'esperava una gran multitud, en una nova jornada de vagues d'educació. Els mestres creuen que el complement de 40 euros proposat pel departament és insuficient i exigeixen l'augment de sou d'entre 400 i 500 euros mensuals. D'altra banda, els 1.800 treballadors que Educació pretén incorporar queden lluny dels 6.400 sol·licitats pels sindicats.
0: En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
6: Bona tarda. Els sindicats tot just acaben de tornar a entrar a reunir-se amb la consellera després del segon recés d'aquesta sisena jornada de reunions i de negociacions. I és que la conselleria es plantejava avui que el complement transversal per a tots els docents i professionals fos d'uns 47 euros. Ahir els situaven 40, els sindicats en demanaven 60 i avui ho han aterrat en 47 euros, una xifra que els sindicats ara entren a reclamar que sigui una miqueta superior a aquesta xifra i que, a més, explicava la conselleria que aquests 47 euros aproximats fins al 2029 consolidats també se li sumaria uns altres 75. tot plegat seria una suma d'uns 122 euros aproximats, una xifra que els sindicats ara en el recés també ens explicaven que pretenien doblar, és a dir, situar en uns 240 euros. Això pel que fa al complement nou que va presentar ahir la conselleria, i és que hi ha una altra de banda, un altre complement que es va signar mesos abans amb UGT i Comissions Obreres, que planteja un increment del 30% del complement específic autonòmic. Ara han tornat a entrar en aquesta reunió per demanar aquest increment en el salari, arribar entre tots dos a bon port, i és que ja sembla que comença a entendre's aquesta negociació, una negociació que avui tot just coincideix amb l'aturada general a tota Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, per exemple, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Vinguell.
7: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes, amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
8: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
9: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
8: Bueno, sí, un any, que estiren un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
7: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
4: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la societat.

0: període oficial de campanya, comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
1: I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
2: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
3: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las conseqüències socials i econòmiques d'estes crisis.
2: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
3: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso, después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
2: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
0: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
4: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre el finançament irregular justificarien un avançament electoral.
5: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
0: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: A Catalunya, el govern obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
6: La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
7: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
6: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
1: I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
0: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: En clau policial, desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de

0: marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta droga. Carina Bellvé.
1: Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
2: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida del blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
1: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès.
4: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
5: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
4: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
0: I primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres vinent hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
6: El Saló, que obre aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és el director del Saló.
7: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca a cuidar persones entre 95 i 105 anys.
6: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Serà del 31 de juliol al 28 d'agost. David Navarro.
8: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
9: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
8: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I Pablo Alborán, l'exambusto o Niña Pastori seran els caps de cartell dels Sons del Món 2026 a Roses. El festival comptarà amb una trentena d'espectacles amb noms destacats de l'escena estatal i catalana. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
10: Pablo Alborán, Niña Pastori i l'exambusto aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món. El festival ha presentat la programació de la 19a edició que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Déu Empordà. El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com l'exambusto i Gossos o els Amics de les Arts amb Blaumut i Ramon Miravet. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
11: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
10: El Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, al minut 20 de partit, Barça 1, Real Societat 0, amb gol de Clàudia Pina. Aquest matí, la jugadora de Mollet, Alexia Putellas, de més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou.
3: És complicat perquè és que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com deia en el vídeo, parlant l'exigència que tinc a mi mateixa amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat el moment perfecte i així ho he sentit.
2: Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han conversat amb els pares dels agarencs Marc Pubill i Dani Olmo, que han estat seleccionats per jugar al Mundial de Futbol d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem Nasi Pubill, pare del defensa de l'Atlètic de Madrid.
4: Si hi ha algun somni que esté allà dalt, sempre que s'hi pensa i tal, de vegades penses en jugar a primera divisió, que ja és algo espectacular, però avui se n'ha fet un de molt bèstia, la veritat és que sí.
2: El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. L'entrenador, el tècnic de Gavà, ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present al contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posarà fi a la segona etapa com a tècnic del Barça de bàsquet, que va començar el novembre del 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, a 12:45, oferirà una roda de premsa als mitjans. Amb waterpolo, jornada històrica, perquè a partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per aconseguir un títol històric per a tots dos conjunts, el primer d'europeu. Els dos equips barcelonins tenen la cita més important de la seva història a la piscina Sant Jordi i 7 dies després als banys de Sant Sebastià, que decidiran el nou campió de l'Eurocup femenina. I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3 i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. Les mataronines busquen guanyar el títol dues temporades després. I Lali, per acabar, un apunt de bàsquet, perquè la jugadora argentina Juana Camilion és el nou fitxatge de l'Espar Girona.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres del lateral de l'autopista podrien començar a finals del 2027. Això suposa un endarreriment del calendari d'un any, ja que estava previst que s'engeguessin abans d'acabar aquest 2026. Des del Consorci Urbanístic de l'Àrea de Sant Cris, però, es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Tot plegat just quan s'ha sabut que els pressupostos aprovats per la Generalitat destinaran més de 31 milions d'euros a la ciutat. D'aquests diners, una tercera part serà precisament per l'àrea de Sant Crist. Un dels principals obstacles per tirar endavant les obres del darrer tram del lateral de l'autopista, el que anirà des del carrer de Coll i Pujol fins a la Rambla de Sant Joan, ha estat l'expropiació dels terrenys dels edificis que hi ha a la zona. De les 63 famílies que hi viuen, gairebé la meitat ja han arribat a un acord amb el consorci. D'altres, però, no estan conformes amb la taxació feta dels seus habitatges i ho han portat al tribunal. Els veïns afectats seran reallotjats en un bloc que s'ha construït expressament per a ells al passatge de Fortuny. En tot cas, des del Consorci asseguren que l'expropiació és imminent. Francesc López Guardiola, gerent del Consorci de l'Àrea de l'Estrella i Sant Crist, ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
2: Nosaltres aixequem actes d'expropiació aquest estiu. Immediatament després de l'estiu tancarem les actes d'expropiació. Per tant, l'expropiació serà ferma, inqüestionable. Després, algú pot no estar d'acord i recórrer al Tribunal d'Expropiacions o als contenciosos, als Tribunals de Justícia, per canviar la valoració. Però la finca serà ja del Consorci.
1: Arxiva de la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas Virginijus. Així ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa del Amo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha exigit la dimissió de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, que, recordem, va actuar d'apoderada en nom de la família de la víctima. Des de Guanyem defensa encara sobre el camí a portar el cas al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans. Segons defensa l'executiu, la líder de la formació municipalista ha optat aquest mandat per l'estratègia política de judicialitzar i fer servir l'atac personal contra García Albiol, assegurant que l'objectiu és intentar guanyar els jutjats, el que no s'ha guanyat amb els vots, i ho titllen d'inadmissible, ja que afirmen fa ús partidista de situacions delicades amb finalitats polítiques. Als micròfons de Ràdio Ciutat, Rosa del Amo acusa la presidenta de Guanyem de mentidera.
3: Perquè s'inventa coses, i vol fer servir la justícia en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà als veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem a la senyora Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada, que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes.
1: I ara mateix tenim 28 graus de temperatura.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer Jordi Fortià.
2: Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida, a la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers a la segona jornada de vaga general del tercer trimestre.
3: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
4: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen l'abast. És que és impossible.
0: Investiguen suposats pagaments del PSOE a Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
2: L'U contra la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge imputa la gerent del partit, Ana Fuertes, l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán, i altres càrrecs. Des del Vaticà, Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el Partit Socialista i torna a descartar eleccions anticipades.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz de todo este caso. Después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
0: L'Audiència Nacional requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
2: El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
0: La Generalitat obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
2: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
6: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marx.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
2: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Montse Faura és la directora del festival.
7: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt. No? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
0: I en esports, Toni Castro, Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades.
8: La migcampista de Mollet, amb més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, s'acomiada el Johan Cruyff en un partit contra la Reial Societat. Ara mateix, minut 30, Barça 1, Reial Societat 1. El Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual farà efectiva la clàusula de rescisió i no continuarà la temporada vinent com a entrenador. I en waterpolo, doble cita destacada aquest vespre. A 8:45 comença l'anada de la final catalana de l'Eurocup femenina, un Catalunya Atlètic Barceloneta, i a 9:00 arrenca la gran final de la Divisió d'Honor Femenina al Sant Andreu Mataró.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Lluny d'anar baixant la temperatura, aquest dimecres encara està fent més calor i, de fet, en aquests moments encara l'ambient és completament estiuenc, entre els 25 i 34 graus i tot plegat amb quatre núvols molt poc importants que s'han arribat a formar al Pirineu, ben poc destacables. Atenció a aquesta propera matinada i al matí del dijous amb les temperatures que tindrem en algunes raconades, sobretot del nord de l'Alt Empordà. Una nit que es presenta tòrrida, com es comenta a meteorologia, Unes temperatures que no baixen dels 25 graus de mínima. I això ja serà preludi d'un dijous que acabarà sent molt calorós. Més que avui, el prelitoral barceloní, cas del Vallès, el Penedès, l'interior del Baix Llobregat, també l'interior de Girona i les comarques de Ponent, de 34 a 39 graus, al igual que la Vall de l'Ebre. I demà, a diferència d'avui, a la tarda, algun xàfec a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, arribant fins a l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i el nord d'Osona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Lali. Millora molt ràpidament el trànsit en aquesta xarxa viària, també a l'àrea metropolitana de Barcelona. És cert que encara veiem una cua d'un quilòmetre a la pota nord de la B20 des de l'interior del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar les rondes. I encara parlem de problemes d'aquesta ronda litoral a causa d'un accident al tram de Ciutat Vella, aturades entre Sant Adrià de Besòs i Ciutat Vella. Per tant, ronda litoral aturada, de fet, en sentit Llobregat, com et deies, a causa d'un accident. Acabem amb un accident, però a Girona, a la C-65, a la zona de Quart. També ens han informat d'aturades importants en aquest punt. Com et deia, accident C-65, zona de Quart i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
11: El tall de la P7 que 4.200 gironins havien iniciat.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Nova negociació a aquesta hora in extremis entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per desencallar el conflicte que avui ha portat de nou els docents al carrer.
2: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El Departament d'Educació xifra en un 29% el seguiment de l'aturada a les aules i els sindicats l'eleven fins al 60%. Hi ha hagut talls a la 2 a Lleida i la P7 a Girona, Torredembarra i Granollers. A aquesta hora ja s'han aixecat tots els talls. Els darrers han estat a Granollers i Barcelona.
0: En qualsevol cas, anem a veure quina és l'última hora d'aquesta negociació que continua i que sembla que les dues parts comencen a estar més a prop d'un acord. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
12: Bona tarda. A hores d'ara els sindicats es troben reunits amb la conselleria després del segon recés de la jornada de converses d'avui, sisena de les que porten fins ara. En aquesta, la conselleria els plantejava situar el complement salarial transversal en 47 euros consolidats fins al 2029 i a partir d'aquest any afegir una altra suma de 75 euros més, la qual cosa tot plegada situaria l'increment en uns 122 euros. Una xifra que els sindicats responien i proposaven ara de doblar a uns 240 euros. Tot això sumat també a l'increment del 30% del complement específic autonòmic, que recordem que ja va signar conselleria amb UGT i Comissions Obreres al març. També, a part dels salaris, demanen incrementar les plantilles a unes 6.400 noves places, que queden lluny de les 1.800 aprovades ahir. Una reunió d'avui que tot just coincideix amb l'aturada general a tot Catalunya i que ha comportat talls a Barcelona i les carreteres, sent aquesta la segona jornada de vaga general del que portem del mes de maig.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, a Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell.
13: Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames per abaixar les ràtios, apujar els salaris, tenir més recursos per la inclusió i també moltes referències a la calor a les aules. El sindicat d'estudiants i també la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat als docents. La Vanessa i la Núria són dues mares de l'escola Mas Casanovas de Barcelona.
14: Les famílies ens volem mobilitzar perquè estem totalment d'acord amb la vaga dels mestres. Pensem que això no és d'ara, sinó fa molts anys que ens estan cridant, dient que necessiten més suport.
4: La inclusió no és real perquè falta molts recursos a les escoles, a les classes. És molt urgent també una baixada de ràtios. Hi ha molts infants a les classes i els profes, els educadors, no donen a l'abast. És que és impossible. Cada vegada hi ha infants que necessiten una atenció més individualitzada i no hi ha recursos.
14: Bueno, sí, un any que es tiren, un any sense anar de colònia, sense sortides, però al final és per un bé de tots els infants.
13: La protesta s'ha allargat amb tallers, taules rodones i un dinar popular per pressionar davant les negociacions del govern i sindicats.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: L'altre titular del dia, la Guàrdia Civil, ha entrat aquest matí a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, de Madrid, a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, s'aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
2: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la Secretaria d'Organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
0: I l'Audiència Nacional també requereix al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
2: Així ho indica el jutge Santiago Pedraz en l'ordre que ha remès a l'UCO. En el document, el magistrat reclama tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis celebrats el 12 de maig del 2024 amb Salvador Illa com a candidat a la presidència. La petició inclou els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes a Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses a propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig. Per la seva banda, el PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i referma la seva col·laboració amb la justícia.
0: I enmig d'aquest setge judicial, Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino.
15: Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
16: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las conseqüències socials i econòmiques d'aquestes crisis.
15: Un Pedro Sánchez, un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro, total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso, después de lo que he leído y he podido, bueno, pues compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar esa posición.
15: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Ara bé, les reaccions polítiques s'han produït des de primera hora del matí al Congrés, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
2: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
17: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
18: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediremos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
2: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A Catalunya, el govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte programa aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata.
19: La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
6: Quan acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
19: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria d'aportar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I en clau local, Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
2: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis al maig.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès.
20: Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
21: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
20: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
0: En territori, el port de Tarragona fa un pas clau per convertir-se en un pol de l'eòlica marina flotant al Mediterrani. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
22: El Moll de Balears ha obtingut una subvenció de 24 milions d'euros de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia per convertir el Moll de Balears del Port de Tarragona en una planta per ensamblar aerogeneradors marins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha remarcat que es tracta d'un projecte de dimensió de país vinculat a la transició energètica i a la necessitat de generar nova activitat industrial i ocupació qualificada.
23: Una inversió total de 80 milions d'euros per destinar-lo en col·laboració amb d'altres ports a la construcció, muntatge, logística i manteniment d'aerogeneradors flotants que conformaran els futurs parcs eòlics de la Mediterrània Occidental, especialment el Golf d'Alló, és a dir, aquí es fabricaran les bases i no el muntatge total, però sí les bases i l'ensamblatge dels aerogeneradors que veurem en el Golf de Lleó i davant de Roses.
22: Per la seva banda, el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha defensat que el projecte permetrà diversificar l'activitat portuària i que podria mobilitzar més de 150 petites i mitjanes empreses.
0: I el Departament de Drets Socials inverteix més de 5,3 milions d'euros per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat de 6 albergs de la xarxa Xanascat. La consellera Mònica Martínez Bravo ha visitat aquest dimecres l'alberg de l'Escala per presentar la nova temporada que preveu superar enguany les 377.800 pernoctacions. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
24: S'ha intervingut als albergs de l'Espluga de Francolí, Vic, Lleida, Tremp, Cabrera de Mar i l'Escala, on, de fet, en aquesta localitat empordanesa, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, n'ha detallat les actuacions sota els principis d'eficiència energètica i sostenibilitat.
25: Gràcies a aquest fons hem invertit 5,3 milions d'euros en tota la xarxa dels 41 albergs per, com deia, avançar en sostenibilitat, reduir l'empremta de carboni i suposa doncs, posar al dia doncs, aquestes instal·lacions, aquesta xarxa que és clara clau pels serveis públics de Catalunya, perquè volem avançar cap a un turisme doncs, més sostenible i alhora també més assequible per a les famílies.
24: Les obres s'han centrat en instal·lar plaques fotovoltaiques, renovar el sistema de climatització, incrementar l'ombra en els espais exteriors o aïllar els edificis. Enguany, la Xenescat preveu assolir les 377.800 pernoctacions en els albergs propis.
0: I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten des de Ràdio Tàrrega i Ràdio Ràpita.
3: Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la ruta de tapes Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals durant el mes de juny. En parla Montse Garrido, tècnica de promoció econòmica.
7: Volem promocionar pues, això, que la gent surti, comenci el mes de juny, que ja comença a haver ambientet. És que la gent surti, que consumeixi, que conegui els establiments de Tàrrega.
3: La proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i proper.
8: La Ràpita reivindica des d'avui la seva cuina de proximitat amb les terceres jornades gastronòmiques quilòmetre zero. Fins al 13 de juny, 10 restaurants del municipi ofereixen menús especials d'entre 35 i 60 euros, amb el producte del Delta de l'Ebre com a gran protagonista. La iniciativa busca estrènyer el vincle entre els fogons i els productors locals, posant en valor tresors com el llangostí, l'arròs o l'oli de la zona. Com a novetat, els comensals que completin el nou carnet de ruta participaran en el sorteig d'un dinar gratuït. Tota la informació i les reserves es poden consultar al web cuinalarapita.com.
0: I en cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra, David Navarro.
9: L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
10: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
9: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I el Palau Moja de Barcelona ha acollit aquesta tarda l'anomenada Primavera Barroca, que vol articular tres projectes centrats en l'art i el patrimoni barroc. El festival es farà simultàniament a Manresa, Valls i Vic. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
11: Aquesta proposta, que uneix els esforços de l'Ajuntament, és una aliança inèdita per promocionar l'art barroc català i també consolida l'aposta de la Generalitat de Catalunya per la recuperació del patrimoni barroc. El Museu de Valls presentarà l'exposició Fra Josep de la Concepció, l'arquitecte del barroc català. L'Església de la Pietat de Vic acull els últims barrocs Maria Colomer i Parés i la pintura, la diòcesi de Vic. Per la seva part, el Museu de Barroc de Catalunya exerceix un paper central i estratègic en aquesta xarxa.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Alexia Putellas està jugant el seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades. Ara mateix, el Johan Cruyff, Barça 2, Real Societat 1, partit al descans amb gols de Pina i gol d'Aitana, passada d'Alexia. De fet, aquest matí, la jugadora de Mollet, a més de 500 partits amb la samarreta del Barça, ha viscut un acte emotiu al Camp Nou i feia aquesta valoració.
3: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi ha aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
2: Emocionada Alexia Putellas, que està disputant els darrers minuts amb la samarreta del Barça. I encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanc i blau. I els agarencs Marc Pubill i Dani Olmo han estat convocats per jugar al Mundial de Futbol aquest estiu amb la selecció espanyola. Escoltem com va viure el moment que donaven la llista a Miquel Olmo, que és el pare del jugador del Barça, en declaracions a la Ràdio Municipal de Terrassa.
4: I quan ha passat la llista i han passat els jugadors del mig del camp i no hi era, doncs t'haig de dir que m'hi ha acollonit una miqueta. Que passa que després t'ha dit els davanters i després d'Oyarzabal l'ha posat el Dani i respirat tranquil. Però la veritat és que, bueno, que ho passes malament i que em nego a acostumar-me a passar-ho amb normalitat.
2: Precisament el Terrassa, equip de la segona federació masculina, ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. I el Barça de bàsquet ha fet oficial que Xavi Pascual no continuarà la temporada vinent com a entrenador. El tècnic de Gavà ha comunicat al club que farà efectiva la clàusula de rescissió present en el contracte que els unia fins al 2028. D'aquesta manera, Pascual posa fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el novembre de 2025, després de la destitució de Joan Peñarroya. Demà, per ser a 12:45, oferirà una roda de premsa. En hoquei patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei lliga masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. I un doble punt de waterpolo, perquè viurem un vespre històric. A partir de 8:45 es disputa l'anada de la final de l'Eurocopa femenina entre dos equips barcelonins, el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barcelona. S'enfrontaran al partit d'anada a la piscina Sant Jordi. I també aquest vespre, a partir de les 9, arrenca la final de la divisió d'honor femenina, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final, en aquest cas, és el millor de 3 partits i el primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu. I per últim, en bàsquet, fitxatge, el segon de l'Espart Girona de l'argentina Juana Camilion.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Són les 8.
3: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
5: És dimecres 27 de maig de 2026, us parla Martí Villegas. Les obres del lateral de l'autopista podrien començar a finals del 2027. Això suposa un endarreriment del calendari d'un any, ja que estava previst que s'engeguessin abans d'acabar aquest 2026. Des del Consorci Urbanístic de l'Àrea de Sant Cris, però, es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Tot plegat just quan s'ha sabut que els pressupostos aprovats per la Generalitat destinaran més de 31 milions d'euros a la ciutat. D'aquests diners, una tercera part serà precisament per l'àrea de Sant Crist. Arxivada la querella contra l'alcalde Xavier García Albiol per revelació de secrets pel cas Virginijus. Així ho ha explicat la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa de l'Amo, en una entrevista al Badalona Matí, on ha exigit la dimissió de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, que, recordem, va actuar d'apoderada en nom de la família de la víctima. Des de Guanyem defensen que ara s'obre el camí a portar el cas al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans. Una vintena de veïns s'han mobilitzat aquest dimecres davant l'edifici del Viver per reclamar ajudes per tornar a tenir llum a casa. La protesta arriba després que el seu bloc de pisos del carrer Càceres, al barri de Sant Roc, estigui sense subministrament elèctric des de dissabte passat a causa d'un incendi a la caixa de comptadors. En una inspecció a la instal·lació elèctrica posterior a l'incendi, Endesa ha detectat defectes greus que incompleixen la normativa. Per motius de seguretat, la companyia ha interromput el servei fins que els veïns en renovin la instal·lació. Els veïns, però, al·leguen manca de recursos i per això s'han mobilitzat per reclamar solucions. Des de l'Ajuntament ja s'han posat en contacte amb la companyia elèctrica per intentar resoldre la incidència tan aviat com sigui possible als veïns que tinguin la instal·lació en regla i paguin els rebuts. En esports, el Joventut va sumar ahir la seva cinquena victòria consecutiva per 95-74 contra l'Unicaja de Màlaga. Va ser un partit on es va disputar només la segona part perquè, recordem, era la continuació del partit que va quedar suspès de la jornada 29 per culpa dels problemes amb el videomarcador. Sense temps per descansar, la penya tancarà divendres a Fontejau la Lliga Regular contra el Bàsquet Girona. Els verdinegres sabran quin rival els toca als quarts de final de play-off, que pot ser el València, el Múrcia o el Barça. En cultura de demà destaquem la inauguració a les 7 de la tarda de l'exposició Pere Caldés, escriptor i dibuixant, a l'Espai Betúlia. La mostra recupera la faceta menys coneguda de l'autor, destacant la seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador i il·lustrador del 28 de maig al 24 de juliol. I pel que fa al temps, demà a Badalona s'espera un temps estable i assolellat amb temperatures màximes que es poden enfilar fins als 30 graus i amb absència de precipitacions. El vent bufarà feble i la mar es mantindrà tranquil·la com els últims dies.
4: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Els esports amb Ramon Durant.
7: La penya va derrotar 95-74 Unicaja de Màlaga i ho va fer de manera clara en un partit que es va disputar només la segona part i ja dominava el conjunt verdinegre de 20 al descans. I no va poder aconseguir acabar la temporada com a local amb un bon resultat va ser el Badalona Women, que cedia 0-4 contra el Real Madrid al Municipal de Palamós. I avui, com és habitual, cada dimecres en el Temps d'Esports, tot el contingut del 5 contra 5 a Televisió de Badalona, com sempre, amb l'Albert Guerra. I ens hi posem ja per parlar de bàsquet, d'aquest Joventut que ahir no en tenia prou amb els 20 punts de diferència que hi havia al descans, sinó que, a més, es va posar 31 per davant l'equip de Dani Miret en el partit que quedava la meitat per disputar-se contra Unicaja de Màlaga. Al final, victòria de 21 punts de diferència que deixen entreure el bon moment pel qual l'està passant el Joventut, que acaba la fase regular de la Lliga, de fet l'acabarà aquest divendres contra el Bàsquet Girona, doncs realment en un moment excel·lent, no? Tant de bo això es pugui mantenir en els play-off. en els quals encara la penya no coneix el seu rival. Matemàticament només podrien ser tres equips, que són el València, el Múrcia o el Barça, no? Ho sabrem d'aquí a res, a un parell de dies, quan la penya disputi el seu compromís i quan s'acabi aquesta última jornada de la fase regular. En tot cas, com dèiem, un Joventut doncs, que no va donar cap mena de possibilitat a l'Unicaja, no va deixar maniobrar el conjunt malagueny i es va acabar imposant. El que volia, sobretot, Dani Miret, el tècnic de la penya, a l'hora de plantejar el partit d'ahir, era demostrar que era molt important de cara a la gent que, sobretot, havia anat al Palau Olímpic, de cara als aficionats, de demostrar, sobretot, el bon moment en el qual arriba l'equip a aquesta recta final de la temporada. Escoltem a Dani Miret.
2: En aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem, i ho hem fet molt bé, hem fet un tercer quart excel·lent. Crec que allà doncs, ja el partit s'ha acabat, amb 27 punts a dalt, i agrair també molt a la gent que avui doncs, ha vingut a acabar el partit amb nosaltres, que també doncs, crec que és un esforç i hem respectat aquesta gent que ha vingut més que mai en una situació que era estranya i era per primera vegada, no?, per tothom. Tenim jugadors que han jugat a l'NBA i han guanyat Euroliga i han guanyat de tot, però aquesta situació doncs, per tots era perillosa. Ho volíem fer bé per la nostra gent, ho volíem fer bé per nosaltres, perquè pensem que havíem de tenir minuts on mostréssim el nostre estat de forma de com arribem als play-off.
7: Doncs això era el que deia Dani Miret, que per cert doncs, parlava d'aquesta bona inèrcia, no?, de poder-la mantenir en els play-off, perquè serà molt important de cara al compromís que el Joventut haurà de jugar probablement, més que probablement, en pista contrària, amb el factor pista advers, tenint en compte doncs, que els quarts de final és el millor de 3 i que el partit de desempat la penya, el tercer o possible tercer partit, l'hauria de jugar fora de casa.
2: Contents de la reacció de l'equip. Crec que hem aconseguit estar en una sisena plaça amb 22 victòries, que és d'un mèrit increïble, veient la igualtat que hi ha en aquesta lliga i el nivell que hi ha en aquesta lliga. S'han de fer moltes coses bé durant molts mesos, no? Penso que els jugadors els tenim molt motivats per jugar al play-off. El tema de les dinàmiques dels partits que guanyes abans o perds abans d'un play-off et pot donar una informació, però no ho és tot. Jo crec que hi ha intangibles que es perceben que són més positius que no només la ratxa de victòries, no? Crec que la gent està tenint aquesta mentalitat de creure que serem a play-off un equip que arriba a competir, que arriba amb opcions reals de passar una eliminatòria.
7: I ahir es coneixia de manera oficial que Badalona serà la seu de la Supercopa de bàsquet, que es disputarà al mes de setembre, la Supercopa ACB. Evidentment, se li preguntava a Dani Miret per aquest esdeveniment, que encara està un pèl lluny, però que, segons l'entrenador de la penya, és molt important per la penya i per la ciutat.
2: Una muy buena oportunidad. Es una prueba que la ciudad está haciendo una apuesta muy grande por el baloncesto. Y yo creo que esto para todo el mundo es positivo en Badalona. Que nosotros podamos jugar una Supercopa y jugarla en casa, lo que he dicho. Contentos porque todo esté en un muy buen momento, que sea una oportunidad. Y ahora, la verdad, que está lejísimos, pero es un muy buen día para la penya y para Badalona.
7: Aquesta és la valoració de Dani Miret. Parlant de la Supercopa, també el pivot Simon Birgander, que parlava del partit, un partit de 20 minuts, circumstància estranya.
8: Era muy raro. Sí, preparamos como un partido normal, más o menos, pero sabíamos que solo va a ser medio partido. Pero tienes que prepararlo como un partido normal, estar bien directamente, porque ellos, si ellos empiezan bien, hace el partido difícil, pero creo que hemos hecho nuestro trabajo y ya está.
7: Un Joventut que tancarà la fase regular divendres a Fontajau, contra el Bàsquet Girona, i que aleshores doncs, el Joventut, insisteixo, sabrà quin serà el rival en els quarts de final del play-off, València, Múrcia o Barça. I ens anem a parlar de futbol perquè el Badalona Women va prendre ahir protagonisme amb una derrota 0-4 contra el Real Madrid. Al final, l'enganxada del segon classificat, de les segones classificades de la Lliga, doncs va passar factura a la segona part. Un primer temps relativament igualat, un primer temps on el Badalona Women, amb molt d'ordre tàctic, amb bona possessió i amb bon toc, doncs va aconseguir contrarrestar, igualant els primers 45 minuts, però al final un conjunt com el Real Madrid, evidentment, acaba sempre trobant un camí, un altre, un forat o un altre, per poder fer mal a les rivals, no? En aquest cas, el gol d'Eva Navarro, els dos minuts de la represa, va servir perquè el conjunt blanc comencés a gestar una victòria que al final va ser contundent. A més, el conjunt madrileny va trobar la inspiració de la migcampista escocesa Caroline Ware, que va fer tres gols, va convertir un hat-trick, minuts 52, 54 i 83. Al final de l'enfrontament en parlava la jugadora, la migcampista del Badalona Women, Paula Sánchez, que molta resignació deia que sobretot el Madrid havia tingut molta més efectivitat.
9: Que la primera part hem aguantat molt bé, també hem tingut les nostres ocasions, llavors a la segona part sí que el Madrid ens ha apretat una mica més, a nivell defensiu també les forces ja a final de temporada doncs sempre són menys i costa una mica més les segones parts, però bueno, al final nosaltres també les hem tingut, no les hem sabut aprofitar, el Real Madrid sí i els hi han entrat.
7: Un Real Madrid que, com dèiem, no es va conformar, va acabar marcant 4 gols i que acabarà la posició en la segona posició en aquesta primera divisió femenina. Ahir es tancava, per cert, el cicle, en principi, esperem, del Badalona Women al municipal de Palamós, amb aquest darrer partit com a local. De fet, al final, Paula Sánchez parlava de la importància, no?, del partit, que evidentment no hi havia res esportivament parlant en joc, però sí que hi havia doncs aquest orgull, i és per això doncs que estaven dolgudes per haver rebut 4 gols, però certament doncs creu que el marcador va ser un pèl exagerat.
9: La veritat és que l'equip ha competit bé, llàstima els 4 gols, crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip. Però bueno, sí, al final tampoc en jugàvem res. Ens hagués agradat que el resultat no sigués tan avoltat, perquè, com t'he dit, no reflecteix l'esforç de l'equip, però ha anat així.
7: Tancarà la Lliga aquest cap de setmana el Badalona Women al camp del Levante, un equip que ja fa jornades que està descendit. Serà l'última oportunitat per aconseguir una victòria aquesta temporada 25-26. I ens n'anem a parlar del 5 contra 5, com cada dimecres ho fem amb l'Albert Guerra. Ja la setmana passada apuntàvem recta final de la temporada, però encara estem al peu del canó. Albert Guerra, què tal?
10: Què tal, Ramon? Bona tarda,
7: aquí
10: doncs.
7: Aquí estàs, no, encara enganxat, eh?
10: Últim programa, per això.
7: Últim programa,
10: Últim showtime de la temporada.
7: Patatam.
10: Sí, sí. Ha passat, no sé si dir-te ràpid o lent, perquè al final sí que és veritat que aquests últims programes, a mesura que les lligues es van acabant, doncs ara només quedava Supercopa, per exemple. I és allò

0: ja et dic, enfocarem bàsicament amb el Supercopa de Montgat, de Minguella. Hi ha un 3x3 a la BB també, perquè ara amb el bon temps també comença ja la temporada 3x3, aire lliure, una competició com molt més dinàmica, més mixta també. I després una mica de resum, el que avui en dia és un rap.
1: Això ho comparo als que rap. Venim del futbol, ho comparo que als estius ens agradava jugar a futbol sala.
0: Sí, també, també. Futsal i, com deia, 3x3. Mm. En aquest cas va ser la BB, també el circuit de la Fede Catalana aquí el juliol. Diferents clubs anien organitzant també torneig i ja et dic, a Montgat, per exemple, Supercopa, tornant a Supercopa, està per pujar EVA. Pràcticament tenen peu i mitja EVA, per tant, Ramon, podràs anar a veure els teus
1: sempre
0: veïns.
1: Sempre un clàssic, eh? Sí. Sempre. El Montgat sempre un Montgat, clàssic.
0: Amb l'Albert Villar, amb l'Eric Balaguer, que serà
1: papi. Jo sempre recordaré quan hi havia la primera B,
0: sí,
1: darrere del que és ara la CB, darrere la primera divisió, i el Montgat estava allà.
0: Sí, sí, Montgat sempre és un equip històric.
1: El Montgat estava allà.
0: Un equip històric.
1: A l'àtic, del Mireia.
0: Uh-huh.
1: Allà estava el pavelló.
0: Ostres.
1: Imagina't tu.
0: I no havia nascut encara, crec.
1: A dalt de tot del Mireia.
0: Mare meva.
1: Sí, sí.
0: Pues, bueno,
1: aquí t'ho deixo, aquí t'ho deixo.
0: No, sí, no, sí, ara juguen el Sílvia Domínguez.
1: Montgat Immobanco.
0: Immobanco, carai, sí, sí. Aquí una lliçó d'història, eh? Aquí
1: Déu-n'hi-do.
0: Enric Cabanyes li agradarà també, recuperant, no? És que això del Maresme, això era un equip que, a més...
1: A veure, jo no sóc Maresme. Jo sóc nascut a Badalona, vaja.
0: Ah, aquí entraríem molt bé, molt bé.
1: Jo sóc nascut a Badalona de tota la vida. Ara mateix sí, però vaja, vull dir, he viscut més anys a Badalona que a Montgat. En fi,
0: doncs...
1: Escolta, pues, que igualment no
0: despistem. Així estem, Ramon. Final
1: no
0: temporada despistem. És això. O sigui, correcte, ja sí, tothom sí, anem sí. desvariant i arriba un
1: sí.
0: punt que,
1: però,
0: que també
1: però
0: està bé.
1: Però, en tot cas, recordem a la gent, recordem als oients, recordem als espectadors,
0: sí,
1: que
0: sí, sí,
1: a les 8
0: sí.
1: a Televisió de Badalona, eh?
0: Sí, Montgat...
1: 5 contra 5, Minguella, darrere de la temporada.
0: Exacte, 3x3 i un resum de masculins i femenins. I amb això s'ha acabat el bloc.
1: Espero que hagin quedat aspectes detallets de la nostra vida una mica més clars. Albert Guerra,
0: sí,
1: gràcies per tota aquesta col·laboració.
0: A
1: ens anem
0: tu, Ramon.
1: Retrobant, anem parlant de bàsquet.
0: I
1: gràcies,
0: tant.
1: Guerra.
0: A tu.
1: Ho deixem aquí. Demà més notícies relacionades amb l'esport. Adéu-siau.
2: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
5: Anem amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanyen Jorge Valenzuela, Mateu Chalmeta, l'Ignacio Segura i també la Mercè Escudero. Què tal?
6: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: I de seguida repassem també doncs, de quina manera vosaltres podeu participar amb el debat i comencem.
8: Participa a la nostra tertúlia.
9: Digues la teva a X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
5: I parlàvem precisament avui, el mes de maig és el mes de la sensibilitat a la celiaquia, i amb ell doncs, parlàvem de quina és l'afectació d'aquest trastorn, que té una incidència amb un 1,5% de la població a nivell mundial, també de la sensibilitat no celíaca, que aquesta té una incidència major, en un 6% de la població aproximadament, no? I si bé és cert que cada vegada hi ha més sensibilitat, també és veritat doncs, que cada vegada es diagnostica més, no? I té molt a veure, ens explicava el doctor, en els processos d'elaboració dels diferents productes alimentaris, no? Del consum que fem doncs també molt destacat de farines, no? Sobretot del blat, però també d'altres que incorporen també aquesta proteïna que és el gluten, i també parlàvem amb el doctor de la possibilitat que el Congrés dels Diputats aprovi la tramitació d'una proposició de llei per crear un registre de pacients i establir una deducció fiscal als productes de celiaquia, de fins a 600 euros anuals en l'IRPF per precisament compensar aquest sobrecost. Deia el doctor que els productes sense gluten valen entre 4 o 5 vegades més que no pas, diguéssim, un producte doncs, normal. Què en penseu d'aquesta possibilitat, d'aquesta deducció? La veieu raonable? Creieu, de moment està, diguéssim, en tràmit de debat parlamentari i, per tant, encara està lluny la seva aprovació, però sí que és una mesura que està en estudi. La veieu adient?
10: Sí, sí, sí.

0: Sí, sí. És que els productes són molt més cars. A veure, jo tenia una tieta àvia, que fa poquet va morir, i que li va, als 80 anys li van diagnosticar aquest trastorn. I jo l'acompanyava a comprar els productes, i tots són molt més cars. Per tant, qualsevol ajuda que pugui venir, em sembla perfecte. Vull dir que, en fi, que res a dir, perquè els productes són molt més cars, o s'equiparen a l'hora de la producció, o si no, doncs que hi hagi una ajuda extra.
1: Sí, i sí. Parlem d'una malaltia.
0: I parlem d'una malaltia, evidentment.
2: Sí, jo comparteixo la mateixa opinió. Jo tinc un company que és celíaco i precisament diu això. El tema de que és més car, a més de la dificultat moltes vegades de trobar els productes i o quan va menjar fora i tal, i sobretot que és molt més car, i això és una malaltia, i bueno, crec que sí que com tantes coses es pot fer més i es pot millorar, dic, sobretot el tema que el sobrecost que tingui, i mirar una miqueta, diguem, el que sempre parlem de la vista de classe, és a dir, n'hi ha gent que si té més recursos pues tindrà més, ho tindrà millor per tot aquest tema, però la gent que té aquesta malaltia i que encima té problemes econòmics o té més dificultats per pagar el lloguer i tal, i a més li recarguen això per aquesta malaltia, pues més a més.
3: Pues hace 15 o 20 años este trastorno pues era más complicado en las familias, porque recuerdo conocidos que tenían este problema, tenían que ir a tiendas especializadas para comprar estos productos, que eran un poquito más elevados. Cuando si salían a algún restaurante, la contaminación de los aceites era los restaurantes y la restauración en general, pues hace 15 o 20 años pues no estaban tan al día. Y gracias a, bueno, pues ha evolucionado un poco, cada día es más fácil encontrar productos sin gluten en muchos establecimientos, y estas ayudas pues sí que compensan un poco el gasto elevado de estos productos. Lo veo con buenos ojos.
4: Sembla que tots estem d'acord, no?
1: Hi ha unanimitat,
4: no?
1: A la
4: sembla
1: sala.
4: Que és evident, conforme avança la ciència, o sigui, jo quan era petit de celíacs no havia sentit de parlar mai, malauradament, diguem. Conforme avança la ciència, també avança la consciència social, i paral·lelament, de vegades amb retard, l'ideal seria que paral·lelament també s'avancés en mesures polítiques, no? Si de sobre que tens una malaltia tens un càstig addicional, que és que tots els productes són més cars, doncs sembla que és evident que aquí es produeix una injustícia, no? Si almenys pels que valorem que hem d'avançar cap a l'equitat, no? I per tant, tots els passos que es facin en aquest sentit em sembla molt positiu.
1: Penseu però que mengem pitjor ara que fa 30, 40, 50 anys?
4: Mengem diferent, segur. Mengem diferent perquè no sé. Fa 30 o 40 anys el món ha canviat molt. És a dir, ara hi ha productes de temporada, però també hi ha molts productes que els podem menjar durant tot l'any, perquè la possibilitat de transport, de climatització, etc ha canviat, no? I aquests canvis de vegades comporten molts avantatges i també, habitualment, comporten alguns desajustos, no? O algunes coses que no estan bé i que les anem descobrint. S'ha d'anar corregint això i aprofitar tot el que sigui bo.
1: Ho dic perquè és veritat, que les lleixes d'establiments comercials, cada vegada hi ha més producte, per exemple, sense gluten, no? Però també és veritat que si mirem la proporció de producte processat respecte a producte fresc, doncs s'ha invertit en els últims anys.
0: S'ha invertit molt, molt, molt s'ha invertit. I això és un problema per la salut. Vull dir que procurem, doncs, no comprar, que passa que a vegades
1: t'ho posen tan fàcil.
0: És molt més fàcil arribar a casa i escalfar i menjar, vull dir, tot això és, però jo penso que hem de perseverar amb la cuina de les àvies i arribar a casa i posar-te a cuinar.
2: Jo crec que aquí el tema d'això que dius està més relacionat amb el tipus de vida que estem i del sistema, que del tema. És a dir, això ho va dir ja a Rox, al Mercadona, que en aquest sí que el tio pensa i fa estudis. Ell va dir, li van tomar un poc loco, dijeron, no? Que dius que en 10 o 15 anys no haurà cuines als pisos. Sí, que la gent no tindrà cuines i per això estava tota l'aposta que està fent del menjar i tot això. Clar, tenint un mode de vida que la gent va a tope, no para, el treball o tal, menjar algo ràpid, que no tingui, perquè la cuina de les àvies, com tu dius, jo soc també que m'agrada a mi cuinar i tal, però són dues horetes, són una horeta i mitja, és a dir, és un altre tipus de vida. I malauradament nosaltres, almenys a on estem visquem, no van en aquest ritme. És a dir, moltes vegades i clar, per això se venden los processats, perquè això fa, com tu dius, 50 anys tu vendes esto i te dicen que no sale ni el primero, però clar, a la ritme de vida que tenim nosaltres veiem que això sí que ens va bé.
0: Això sí. Tens raó, vull dir, tens raó, i el Roig ho va dir, i que no hi haurà cuines, tot això. Però jo penso que, no sé, cadascú ha de posar el nostre granet de sorra. I dues hores, a veure, és qüestió de preparar, És qüestió de preparar-ho un dia abans. Hi ha moltes estratègies, per poder cuinar i menjar bé.
3: Jo diria que a les noves generacions el cocinar no les gusta mucho, a no ser que los padres les hayan inculcado un poquito, hayan visto... Sí. Pero la tendencia es las comidas para llevar. La gente está yendo a estos centros, como tú dices, y encima compran y luego te dicen, oye, que está muy bueno, que está muy bien, pero al final en casa caen productos procesados y ultraprocesados, aún sabiendo lo negativos que son, y no somos conscientes del mal que nos estamos haciendo nosotros mismos por lo que dice Juan Ignacio, de el estrés, el trabajo, el tiempo.
2: Yo soy el primero,
3: y en ese sentido habría que hacer un punto de inflexión y que bulli l'olla i xuxu, que és el més important.
0: I si no, planxa, és que costa poc, també, planxa.
2: El vapor, també.
0: O com fan els joves, que jo no m'agrada gens, però l'airfry li poses allà salmó i li poses uns espàrrecs i està tremendo, una salita.
2: És un horno a l'aire, és que...
1: Doncs mira, hem acabat amb la prevenció, també com a mesura. Però allò que menges...
4: Ja podem esmorzar,
1: ja podem esmorzar, però no us foteu uns esparrats amb bacon, si us plau.
0: A mi que em posen capipota.
2: Un capipota.
0: Vinga.
1: Anem a una altra qüestió, perquè hi coneixem que la Supercopa CB del 2026 es jugarà a la ciutat de Badalona del 19 al 20 de setembre. D'aquesta manera torna a ser la ciutat epicentre del bàsquet, després que s'hagi disputat recentment aquesta final a 4 de la Basketball Champions League, i també, ara ja fa un temps, la Copa del Rei. Aquesta vegada, però, el Joventut sí que s'assegura la seva participació, sent-ne anfitriona, i de tot plegat em va parlar l'alcalde i els micròfons d'aquesta casa, Xavier García Albiol, que diu que és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu.
5: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hòstia, una competició de màxim nivell que situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius, com va ser en el seu fa un mes la Basket Champions League de la FIBA, o ara la Supercopa d'Espanya.
1: Del Tiberi passem a l'esport, Com veieu aquesta celebració?
2: Bé, a veure, això és bo per Badalona. Ja va començar en la Copa del Rei, ja es va celebrar. Tenim, bueno, la Champions aquesta que ha dit, i la Supercopa. A nivell de que Badalona celebri events relacionats amb el bàsquet i tal, pues molt bé, però jo sempre aquí quiero hacer un poco de Pepito Grillo. Sempre això, a part del retorn econòmic, que sí, que els hotels i suposo que els comerciants de la zona i tal estaran molt bé, també se retorna a nivell de la ciutat de Badalona i a nivell de les instal·lacions. És a dir, jo no sé si algú d'aquí, d'aquesta taula, ha anat fa poquet a l'arena de la Penya a veure algun partit o tal. A l'estadi, els lavabos, els asseus estan fets una merda. A l'estadi, que a més també fa events a nivell de música i fa coses així, jo no, sincerament, crec que es podria fer molt més sobre aquest tema. Després, nosaltres tenim un montonazo de pistes de bàsquet al carrer que estan moltes vegades en un manteniment pèssim, i que moltes vegades hi ha associacions com la de Juguem al Bàsquet que estan reivindicant tot això. És a dir, som una ciutat del bàsquet, fem promoció i fem grans esdeveniments del bàsquet, però això també ha de tenir el nivell de la ciutat que tal. És a dir, tenim un estadi que realment per a aquestes coses faci el que s'ha de fer, perquè ja dic, per dintre realment ho podem dir, i molta gent si escucha aquesta tertúlia que ha anat, segurament va veure els partits de la penya, podrà fer ressò de com està moltes vegades l'estadi i el manteniment, que això no sé qui s'encarrega, si l'Ajuntament, si la penya, si la fundació, no sé qui, i després el retorn que això ha de tenir també, perquè quan la gent vagi a veure Badalona no només és l'estadi o el poliportiu tal, sinó totes les pistes de bàsquet que n'hi ha al carrer, o els poliesportius també dels barris, que n'he unido també, que també juga allà.
4: Bé, em sembla que en principi és una bona notícia, una molt bona notícia. Potser a mi no m'acaba d'agradar que s'hagin produït dos esdeveniments d'aquesta magnitud tan propers en el temps, per trobar-li una pega. Però no disminueixo gens ni mica la importància que per Badalona ha de tenir esdeveniments com aquest. Badalona ha de ser, i sobretot s'ha de vendre com a capital del bàsquet. No, anava a dir capital mundial i m'he reprimit una mica, però és igual, deixem un capital del bàsquet, i per tant és un intangible que tenim, el portem a l'ADN com a ciutat, i l'hem de saber vendre com més millor, quan més millor. Per tant, aquest és una molt bona notícia, com ja s'ha remarcat, hi ha antecedents, la final de la Copa del Rei, la final de 4 de fa un mes, aquesta que vindrà ara, i en el futur hem de seguir insistint en aquest tema. I efectivament, això no treu ni una mica que tot el que envolta el bàsquet de base i en general l'esport de base també ha d'estar exactament igual de ben cuidat, no? Però una cosa es pot ajudar amb l'altra, jo crec que són complementàries, i aquí hem de trobar el punt d'equilibri necessari, però celebrar la notícia, que és bona.
3: Totalmente de acuerdo con la noticia, primero porque a partir de como comentan de la Copa del Rey, pues lo más importante es que los representantes de la ACB y las altas instituciones empiezan a conocer nuestra ciudad y empiezan a confiar en que esta ciudad tiene un gran potencial y que a partir de aquí se pueden celebrar este tipo de actos deportivos de primer nivel, y en esa línea es el gobierno está trabajando para que vengan este tipo de actos deportivos de primer nivel. Relacionados con el baloncesto, pues sí, en los años 80 esta ciudad tenía cientos y cientos de canastas. Después de unos cuantos años sigue habiendo, pero bueno, también hay que tener en cuenta que muchos barrios, los vecinos no eran los vecinos de los años 80, que ahora les molestan las canastas urbanas, que tienen que irse un poco a desplazarse, pero me consta que el equipo de gobierno está haciendo un gran esfuerzo para mantener todas las posibles canastas que pueda haber a nivel urbano, y en este sentido es algo positivo. Y el retorno económico, yo por lo que vi en la final de la Champions League de básquet, vi muchos lituanos y o sea, lo que sean las ramblas, en las cervecerías, bebiendo, y
2: la Rambla del Gori,
3: y aquí
2: digo,
3: y en la Rambla del Gori, quieras o no, pues hay un retorno económico que también, o sea, se proyecta ciudad, actos deportivos, i en general són notícies molt positives.
1: Uh-huh. En l'àmbit esportiu, la penya ha guanyat en dues ocasions aquesta competició, l'última l'any 86, per tant, fa 40 anys, a veure si l'efemèride doncs, es fa rodona, i 40 anys després tornem a assolir aquesta victòria.
0: Poca cosa més, tot el que han dit correcte, des de preguntaves que jo vaig a la penya i jo veig les goteres, els lavabos estan fatal, però les goteres que hi han quan entres, quan plou, és tremendo,
2: tremendo.
0: O sigui, a partir d'aquí, o sigui, això, sort que no va ploure a l'últim campionat, perquè si no haguéssim quedat ben retratats, vull dir que això, una cosa, la quantitat de pistes que hi ha pels carrers que s'han encara d'arreglar, sort d'aquesta associació que està treballant pel bàsquet de base. Dit tot això, que hem de ser, mirava el Mateu, perquè hem de ser, i som, la capital mundial.
1: Mercè, que cada vegada t'allunyes més.
0: La capital mundial del bàsquet, perdó, vull dir, ho hem de ser, perquè ho som, val? Però, i bé, fent tot el repàs, que hi ha retorn econòmic, doncs segur que sí. No sé si és suficient, perquè ens agradaria saber què és el que es paga, que això també es podria fer més transparent, que és exactament el que es paga. Però jo, per acabar també, això, que no ens faci perdre de vista que és una ciutat que només té un model econòmic, que és el de serveis i els de sous baixos. Sí. És una ciutat que s'ha de promoure cap a una reindustrialització, cap a la innovació. a partir d'aquí, o sigui, perquè no es fa res, perquè aquí tinguem, doncs, empreses amb valor afegit. Només volia acabar, que això no ho perdem de vista.
4: Jo vull acabar amb un prec. Que es mantingui el pavelló tal com amb les millors condicions possibles, i més si volem atreure gent d'altres contrades, territoris, països o continents, que estigui en condicions, que estigui... Ara és una obligació. És una obligació presentar, si volem fer coses com aquestes, que s'han de fer i que són bones, és una obligació que estigui en, les, en condicions òptimes i que funcioni el marcador electrònic, sisplau.
1: No, ahir no li va anar malament.
4: Ho dic en broma, eh? Però,
2: no, broma.
4: És broma.
2: Jo
4: és
2: no t'ho
4: faig
2: en sèrio.
0: És important. És molt sèrio.
4: Vull dir, li he donat un to una mica irònic, eh?
0: No.
4: Però és important, eh?
0: És importantíssim, és una vergonya.
2: Tirar això, ahir va acabar.
1: Ahir no li va anar malament el partit contra l'Unicaja, eh, la penya?
2: Ja anava bastant avantatge.
0: No.
4: Vull dir, si volem fer coses com aquestes...
1: 95 a 74.
4: No poden haver-hi aquesta raó.
1: Que
2: és admissible. És el que ha dit ella, està tot relacionat. És dir, és una miqueta contradictori que estem, com dius, projectant i s'està fent grans esdeveniments i suposo que volem més a Badalona i després, clar, el joc on ho fas, pues ja s'està veient que està, diguem, una miqueta malament. I si no es fa res, pues arribarà un moment que no es podrà fer res.
1: Precisament avui al Badalona Matí, en qüestió d'uns minutets, tindrem ocasió de parlar amb la tercera tinent d'alcalde i també responsable de l'àmbit d'esports, la regidora Rosa de l'Amo. I més tard, a continuació, ens acompanyarà també a l'Espai del Mirador, aquesta entrevista en profunditat que sempre fem els dimecres al Badalona Matí, el CEO del Club Joventut, en Ferran la Vinya. Per tant, tindrem ocasió de continuar parlant d'aquesta celebració de l'estat del Palau Olímpic i d'altres qüestions amb ells dos.
3: A mi me gustaría apuntar un poco que también tenemos al primer equipo del Fútbol Club Badalona que está promocionando el ascenso y a ver si fuéramos posibles de alcanzar una categoría más, porque todo esto beneficia al tema que estábamos hablando. O sea, cuando viene gente y de fuera y van a ver el museo, por ejemplo, y se asombran de cómo podemos tener este museo también con este pasado histórico romano que desconocen, y esto hace que todo se vaya proyectando la ciudad, pues también es importante remarcar un poco el fútbol, y más en estas semanas que nos estamos jugando el ascenso.
1: Entonces, queda
3: bien. Efectivamente. Sí, aquí en casa será el 7 de junio, por la tarde, el domingo, a ver si podemos ir a apoyar al equipo de la ciudad para que puede ascender.
2: Yo estuve en el campo el otro día.
1: Vinga, anem a una altra qüestió. Seguim parlant de ciutat, perquè ahir el govern de la Generalitat aprovava la segona convocatòria del Pla de Barris amb una despesa mínima de 200 milions d'euros, un pla al qual es poden acollir. De fet, ja vam presentar el projecte amb què s'acolliran plegats Badalona i Sant Adrià de Besòs. Ho feien el passat mes d'abril. Va anunciar aquesta proposta conjunta que inclou doncs actuacions als barris de Sant Adrià Nord, de Sant Joan Baptista de Sant Adrià, del Remei de Sant Roc d'Artigues, de Sant Mori de Llefià i de Sant Antoni de Llefià a Badalona, que són barris que concentren més de 31.000 habitants amb més de 9.000 habitatges, i és un àrea on la renda mitjana és inferior als 12.000 euros per habitant. De fet, un dels requisits per acollir-se a aquest segon pla de barris és precisament estar per mitjana, per sota de la mitjana, perdó, de la renda per càpita de Catalunya, i en aquesta ocasió doncs així es compleix. En va parlar ahir també la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegurava que és probable que en funció de l'aprovació dels pressupostos del 2026 s'acabi incrementant la partida i arribant, en el millor dels casos, deia, als 400 milions d'euros, que això suposaria doblar-la.
6: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió.
1: Treball social, cohesió, aquesta millora urbanística, rehabilitació, transició ecològica i cohesió comunitària és una mica el paraigua sota el qual es poden presentar les sol·licituds.
2: A mi m'agradaria saber si Badalona se presentarà esta vegada o no es presentarà.
1: Es va fer la presentació del projecte el passat mes d'abril,
2: Es presentarà, diguem, a una part de Sant Adrià i Badalona, no?
1: Exacte.
2: Sí, que és una cosa molt parcial i està també molt implicada per tot el tema de remunerament que a Sant Adrià li interessa, sobre el tema d'Inditex i tot això. Està tot... Però, clar, més allà d'això, es presentaran algun projecte més, o perquè no sé, saps què vull dir-te? És que la primera tongada del pla de barris, que és molt important i que fa coses, crec que, entre altres coses, rehabilitació d'edificis, que crec que aquí a Badalona tenim un problema bastant en aquests temes, i concretament en un barri com el del Raval, però en més puestos, no es va presentar. La segona tongada aquesta, en principi, ja va fer, però en Sant Adrià, que està molt bé, però parece ser que com Badalona solo, pues no tenemos la capacitat o no lo vemos importante, i que agafa el barri de Remei i crec que part de Sant Roc, pot ser,
0: sí.
2: Però que està molt relacionat amb tot el tema, ho sapiguem, no?, de tota la reunió, que és molt important, els polígons i tal, però que en aquest puesto... A part, crec que n'hi ha fins al 17 de juliol per presentar propostes.
1: 17 de juny, del 6 al 17 de juny.
2: 17 de juny, que pues, jo no sé si...
0: Juliol
2: o juny, no sé.
0: Juliol, el juny no arriben.
2: No crec que arribin al juliol, eh?
0: No, el juny no arriben.
2: Ara ho confirmem, no crec tampoc que arribin al juliol, però a mi m'agrada saber si que aquest govern té una proposta, té un projecte més allà de la que ha fet allà, perquè jo crec que a Badalona poden caure o tenir la capacitat per fer projectes i que vinguin molts milions d'euros a la ciutat de Badalona a rehabilitar barris, a millorar i sobretot el tema a nivell de rehabilitació, sobretot rehabilitació d'edificis. Jo aquí poso molt el tema perquè una de les coses precisament que estan lluitant els veïns i veïnes de l'illa de Canigó al barri del Raval és sobre projectes de millora de tema de les estructures dels edificis, que no només passa allà. N'hi ha molts, i ho sapiguem, molts barris on tenim problemes que a la llarga poden passar el que ha passat. No només a Canigó, sinó al carrer Granada, etcètera, etcètera. I aquí l'Ajuntament, sincerament, i el govern, a part dels evidents aquests que hem parlat abans de la penya i tot això, que està molt bé i tot, però en aquest tema, muy flojito. És a dir, pràcticament no tenim pla d'habitatge públic, no tenim res. Llavors, aquest tema, no sé, veo que passa com un poco por encima.
1: Estaves en el cert, eh? Sí. De fet, tu estàveu al termini del 6 al 17 de juliol per presentar les sol·licituds.
2: Tampoc arribarem.
0: Bé, se suposa que en aquest projecte conjuntament amb Sant Adrià, doncs se suposa que sí, no?, que es presentaran, que és el que, una miqueta el que deien ara. De totes... Bueno, jo penso que el que ha dit el Juan Ignacio és correcte. No solament és això. A veure si l'Ajuntament... És un prec. A veure si l'Ajuntament és capaç, d'aquí al mes de juliol, presentar altres propostes pel pla de barris. Necessitem moltíssimes coses als barris de Badalona. Estan tots deixats de la mà de Déu. L'única cosa que s'està fent són projectes antics i, a més, finançats per l'AMB. Sí. Vull dir que, per tant, sisplau, que es posin les piles d'una vegada. I que ara que hi ha aquesta oportunitat, amb aquest possible finançament per part de la Generalitat, no ho perdem. I molt important, el que m'agrada molt, també voldria destacar el que ha dit la consellera, que no solament és en temes urbanístics, que també, tu deies del barri del Raval, tenim el barri de la Salut, tenim uns infrahabitatges tremendos. Vull dir que això també és important, però també, i molt important, projectes, programes de cohesió social. Vull dir, els necessitem.
2: Això és molt important.
0: És que els necessitem, vull dir, en els barris.
3: Jo, referente a la llei de barris, bueno, puedo decir que, efectivamente, los dos ayuntamientos van a presentar una propuesta. Hay que recordar que la llei de barrios tienen que confluir tres aspectos importantes, como decía, medioambiental, social y a través de transformación urbanística. Entonces, este proyecto que se va a presentar conjuntamente lo va a permitir que, por ejemplo, el barrio del Remei, que necesita bastante espacios verdes, porque es un barrio que es el último barrio que está fronterizo, junto con San Roque, y aquí es donde confluyen estos tres aspectos importantes que son requisitos para la ley de barrios.
1: Tú eres coordinador del
3: distrito. Yo soy coordinador del distrito 6.
1: Porque igual tienes más detalle del que se farán aquí.
3: Bueno, pues, bueno, todavía no he visto la presentación, se presentará en tiempo y forma, y como dice la consellera, puede haber más en esta segunda convocatoria, habrá un presupuesto importante. Y toda aquella zona, junto con el proyecto que luego se hará, las tres chimeneas y todo, pues aquello cambiará. Cambiará todo por completo. Y entonces es una buena noticia de que puedan venir recursos económicos a la zona de Badalona.
2: El distrito 6, que no sabía, el distrito 6 necessita molta inversió i és molt important que el districte 6 tingui molta inversió perquè, a més, el Remei, que conec bastant aquest barri, és un barri, a més, totalment desestructurat perquè n'hi ha polígons enmig de les cases, de tal. És a dir, és un barri que moltes vegades està molt fora, és a dir, no té...
3: Yo te agradezco que conozcas bien el barrio porque sí. A veces hablas con cualquier político de la ciudad y no sabe ni dónde está el barrio del
2: sí,
3: Remei.
2: Porque yo tengo muchos amigos, muchos amigos allá en el Remei y conec molt bé, a més treballo per la zona moltes vegades y además no té equipaments.
3: No, que te asomas a la ventana y no ves un árbol y esto es que es necesario que haya allí una inversión importante.
2: Y es una oportunitat de transformació que del barri, però jo dic, hem d'aprofitar totes les finestres, com ha dit el nostre company.
6: Mateu.
4: La Mercè feia un prec, si ho entès bé. Jo no, jo exigeixo, com a ciutadà. I ho explico, eh? Sé que la paraula o el verb és contundent, però ho explico, ho intento explicar-me. Badalona és una ciutat molt gran, 220.000 habitants, amb la història que té, la història urbanística i demogràfica que té, amb moltes mancances, que hi són ara, que hi eren fa 5 anys, que hi eren fa 10 anys, que hi eren fa 20 anys, que tots els governs de la ciutat han intentat fer coses. Les arques municipals, per norma, sempre arriben fins on arriben, i per tant, el que jo exigeixo sempre a qualsevol govern municipal és que aconsegueixi inversions més enllà de la pròpia ciutat. És a dir, d'altres administracions, que també és la seva responsabilitat, d'aquestes altres administracions, i com més n'arribin, millor. Això com a introducció. Segona part. Això del Pla de Barris va néixer, si no em falla la memòria, fa uns 20 anys, més o menys. La primera convocatòria d'un Pla de Barris va ser el primer tripartit de la Generalitat, per entendre'ns, en època Maragall, per recordar-ho, fa uns 20 anys. Les dues primeres convocatòries, que van venir bastant seguides, diguem, en pocs anys, 2005 i 2008, o una cosa així, em sembla recordar, Badalona s'hi va presentar i va aconseguir el màxim que es podia aconseguir d'inversions. Em sembla que no ha canviat això. En general, les inversions que es proposen al Pla de Barris sempre són la Generalitat aporta el 50% i l'altre 50% l'aporta el municipi. Per tant, aconseguim que tots els projectes que entrin a la convocatòria de Llei de Barris, l'Ajuntament només tingui com a despesa la meitat del cost. Això és un gran avantatge de la qual no en podem prescindir, perquè no podem. Hem d' aprofitar-ho. Tant la primera convocatòria com la segona es va aprofitar al màxim. Ara, darrerament, aquesta és la segona convocatòria d'aquest govern. La primera, fa uns mesos, no sé per què, i això és el que exigeixo explicacions al govern actual de l'Ajuntament de Badalona i el senyor Albiol com a alcalde al capdavant, ens ha d'explicar per què carai vam renunciar a presentar un sol projecte a la primera convocatòria de Llei de Barris. Dit d'una altra manera, totes les inversions que es podien fer en aquest pla, la meitat, que l'hagués pagat la Generalitat, ho hem perdut. Ho hem perdut. A mi algú encara m'ho ha d'explicar. Es van donar excuses. Arriba la segona convocatòria mesos després i ara presentem un projecte. Me n'alegro molt. El que jo exigeixo són explicacions de per què no es va presentar ja a la primera convocatòria i aquesta segona un altre projecte. Des del seu inici, el Pla de Barris comportava transformació urbanística, és el més visible, el que més veiem els ciutadans, però sempre al darrere hi anaven. Temes culturals, temes mediambientals, en definitiva, treballar, com deia abans jo, per l'equitat, per la cohesió social, per la igualtat entre totes les zones, tots els territoris. Recordem el nom, Pla de Barris, està clar. On es vol invertir. On més falta fa? On més falta fa? Justament per les dades econòmiques que tu deies de determinades zones. Només un matís. Per què ens presentem amb Sant Adrià? Això és bo, és positiu. No m'he llegit les bases de la convocatòria actual, però les primeres, que jo recordo, perquè jo llavors estava a l'Ajuntament i, per tant, em va tocar gestionar un parc. Per exemple, la segona ens vam presentar conjuntament els barris de la Serra d'en Mena, que en deien, conjuntament Badalona i Santa Coloma, el fet de que hi hagin dos municipis que intervinguin en un sol projecte dona més punts, per entendre'ns. És més fàcil que això
2: tiri endavant.
4: I, a més, diguem, les fronteres entre les ciutats metropolitanes són fictícies, no? Sí. Hi ha carrers que són, que són conjunts, no? Un costat és d'una banda... Exactament, no? Per tant, sí. Jo crec que això és positiu, eh? Està bé. És a dir, molt bé que es presentem a aquesta convocatòria, i espero que surti bé i que es presenti en el termini adequat i que tingui les exigències mínimes perquè entri, eh? No entenc per què carai es va... És a dir, per mi és un greuge que no l'entendré mai. Perquè hem tingut l'oportunitat d'aprofitar això i no vam saber-ho aprofitar.
1: Parlaves, doncs, d'aquesta inversió al final urbanística que acaba repercutint en molts aspectes, no?, de la vida d'un barri, i ahir precisament parlàvem també de l'enderroc dels últims 4 edificis del barri de Sant Roc, doncs, afectats per Aluminosi, que és un projecte de transformació d'aquest barri de la ciutat, el barri de Sant Roc, que va arrencar l'any 1997, i que culminarà, doncs, en qüestió de 2 anys, quan s'hagin enderrocat aquests últims 4 immobles. Sí que veiem, no?, i ahir ho parlàvem a la tertúlia també, que en paral·lel a aquesta transformació urbanística és necessària una transformació social, ecològica, no?, i en molts aspectes que acabi, doncs, realment transformant la vida dels veïns d'aquest indret de la ciutat. Veurem si això passa també en aquest projecte del segon pla de barris, si és que s'acaba, doncs, aprovant el projecte conjunt que presenten Badalona i Sant Adrià. Molt breument, perquè queden pocs minuts de tertúlia, però avui és una nova jornada de vagues als centres educatius, al conjunt del territori català, després que ahir hi hagués una nova trobada entre sindicats i el Departament d'Educació sense un acord tancat, perquè la proposta que ara sí que ha arribat per part del Departament d'Educació d'un complement salarial transversal que afectaria tots els docents de 40 euros al mes és valorada encara com a insuficient, per part dels sindicats amb qui negocia el departament. I, per tant, avui s'ha mantingut la jornada de vaga prevista, una de les moltes, que encara esquitxen el calendari escolar des d'ara i fins a finals del mes de juny, i ja convocada una nova trobada a partir, si no m'equivoco, de les 3 de la tarda, per continuar, doncs, perfilant aquesta negociació, que com a mínim sembla que la conversa ara hi és, no? Quina valoració feu vosaltres d'això?
3: Jo penso que estan ja en la fase final de les negociacions. Ja el govern s'ha posicionat d'altra manera i incluso varios consellers han tenido que influir un poco para que la tensión bajara, y yo creo que la semana que viene ya saldrá la fotografía de todos los sindicatos con la consellera de educación y darán por cerrado este tema, porque no podemos permitirnos que el sector educativo esté en las condiciones que esté.
1: Mateu, tu mateix.
4: Jo estic de vaga avui. Sí, no? Us informo, Jo avui estic de vaga. És a dir, i per mi això no és un dia de festa. Ara, quan acabi d'aquí, me'n vaig corrents cap a Barcelona perquè arribo tard a la concentració, que era a les 10, però com que m'havia compromès a venir aquí, he volgut venir, però me'n vaig corrents cap allà. Quan em veu preguntar pel tema de les convocatòries de vagues la primera vegada, ja estem al mig del camí, per entendre'ns, d'aquelles convocatòries, en aquesta mateixa tertúlia, jo vaig contestar, sí, hi ha tots aquests dies, si no em falla la memòria, 17 dies convocats, amb diferents modalitats, de vegades territorials, de vegades generals, com la d'avui, que és nacional, a tot Catalunya.
1: 5 en el cas del Barcelonès, si ajuntem les territorials i també les generals.
4: Exacte. Doncs quan hi havia convocades aquelles 17 jornades, jo vaig dir, es convoquen, jo almenys, amb la voluntat de que no calgui fer-les. Jo volia que no se'n fes cap, però...
1: Però en portem unes quantes.
4: Més o menys estem a la meitat del camí de les reivindicacions previstes, i és evident que el departament ha rectificat. Jo crec que tot plegat va començar amb un error, no un pacte històric, sinó un error històric, de pactar amb els sindicats majoritaris en l'ensenyament i oblidar-se dels majoritaris. Això va ser un disbarat immens, un error polític de primera magnitud que no s'ha reconegut explícitament, però de facto sí. És a dir, el departament, després de les mobilitzacions, i després de veure l'èxit de les mobilitzacions, ha rectificat, s'ha assegut a la taula, s'avancen... Són negociacions difícils, ho podem entendre tot, i tots sabem que no aconseguirem tot el que volem, de cop, perquè és impossible. És a dir, sent realistes, lo cert és que les posicions s'han anat aproximant. Jo vull creure que estem gairebé al final de... Tot apunta bé, no vull precipitar-me perquè tot es pot espatllar, també, no? Però a mi em sembla que tot apunta bé perquè arribem a un acord. Per tant, avui encara es convoca aquesta jornada de lluita, però espero que la setmana que ve puguem reprendre el curs amb normalitat i amb acords que millorin l'educació pública.
1: Mercè, tu que també has treballat al sector.
0: Sí, tot el suport a totes les demandes que s'estan fent. I per no... Perquè tots, com tots ja sabem doncs, en quina situació està, l'única cosa que hi afegiria és que una vegada tot el que és els mestres i professors doncs, ja puguin estabilitzar l'altra vegada la situació, perquè tenen un mínim de recursos que fan falta, que fan falta, que les administracions no se n'oblidin, sobretot la Generalitat, no se n'oblidi, i també els ajuntaments, que darrere, o sigui, fan falta que el sistema funcioni. Que el sistema, o sigui, què vull dir? Que si posem un suport per a l'escola, per als nens amb necessitats educatives especials, doncs hi han també unes diagnosis i aquests nens necessiten també un acompanyament, un suport, una atenció a fora. I aquests recursos no existeixen. Bueno, sí que existeixen, però et donen una visita cada 4 mesos i això no funciona. No funciona. I ho dic per serveis socials, ho dic per salut, ho dic... O sigui, ara estava pensant, què hi podríem afegir? Doncs una vegada s'aconsegueixin totes les demandes que estan fent els mestres i professors, perquè fan falta, posem-nos a cobrir totes les que, si no, tornarem a caure, perquè el sistema no funciona.
2: Res ha dit. Tot el que digui no millorarà les últimes intervencions, que han sigut magnífiques, i per mi tot el suport a la lluita que estan fent des de els professors i estan fent per l'educació. Diguem, jo tot aquest tema, tot el suport, i estic completament d'acord en les dues últimes intervencions, que han sigut magnífiques.
1: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Avui posem punt i final a aquest debat amb el nou tema musical del Nil Moliner, Nuestro Jardín, que, per cert, l'artista actuarà en la gira d'estiu de Cadena Dial, que aterrarà, farà parada aquí a la ciutat de Badalona el divendres dia 26 de juny, al Passeig Marítim de Badalona. Així sona Nuestro Jardín. De seguida tornem amb més actualitat d'àmbit local. Fins ara.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Passa, passa. Molt benvingut al club. I moltes gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Aquí, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Algú va dir... Sense set no es troba la font. Bueno, això era un proverbi xinès. Però ja saps que el programa el fem junts.
3: Sí, em dic Joan d'aquí d'Andorra. A veure si seria possible, sisplau, posar una cançó de Titanic que es deia Resbalando otra vez.

l'amable amic comunicant d'Andorra ha demostrat tenir bon gust i bona memòria, perquè ha recordat el grup Titanic. Ha sonat moltes vegades en aquest programa, però ja fa molts anys que no passava això, eh? Esclar, vam començar el 1993 i la memòria estava més fresca per temes com aquest dels principis dels anys 70. Curiosament, aquest tema té dos títols. El que ell ha dit, Resbalando otra vez, però en segons quins països, per exemple el nostre, es va dir Sultana. I sempre dic, com s'escull, com es decideix un títol d'un tema absolutament instrumental? Perquè, és clar, en els temes cantats, més tard o més dona, normalment es diu el títol, no? Però jo crec que va ser encara més popular el grup Titanic per aquesta cançó que està entrant, Searching, Buscando, que es va dir aquí, i que va arribar al número 5 al Regne Unit. Aquesta banda, Titanic, portava membres de Noruega i de Gran Bretanya i va estar activa des de 1969 fins a 2014. Difícil de localitzar la seva música i el seu record.

Jo ara no sé, però quan va sortir això, el 1970, al·lucinava amb pepinillos a l'escoltar aquest Searching Buscando dels Titanic. Van tenir només dos èxits, els dos que hem escoltat, però van ser amb un so espectacular.

des del lluny octubre del 93, intentant acariciar la teva memòria a través de 125 emissores que ara mateix emeten el programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Sí, per la FM, però alguns d'ells també, algunes d'elles, per la TNE, en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Moltes d'aquestes emissores als seus webs deixen el programa en podcast.

cotxe i amb les mudes, les camises, el raspall de dents, etc, etc. Per nosaltres és molt important gravar una cinta per aquest viatge, una cinta de casset. Quina cançó hi posaries? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Digue-me'n només una, eh? Que entre tots estem fent una cinta molt xula i, a més, hi ha molts oients que estan prenent nota per fer-la de veritat. Sí, entre la nostra distingida parròquia tenim molta gent que mai ha deixat d'utilitzar els cassets per gravar o per escoltar. Cada vegada és més difícil, però estan tornant, eh? Igual que van tornar els vinils i ara diuen que tornen els CDs al casset també. Doncs des d'Esplugues de Llobregat, la Glòria Rius diu que la cinta posaria París, de La Oreja de Van Gogh.

La meva amiga Amaya Montero, des de l'any 2002 i aquest París de l'oreja de Van Gogh, que és la cançó que posaria la Glòria Rius des d'Esplugues en el casset que estem fent entre tots per un viatge, doncs no sé si per carreteres secundàries, per autopistes, no sé si de dia o de nit, però digue'm una cançó que l'afegirem a la gravació. Sí, ens fa il·lusió.

Des de l'esquerra de l'Eixample a Barcelona ens escriu Xavier Junqué aquí a cocodrilclub@gmail.com i ens diu: hola Albert, una cançó pel casset i que també val per animar, crec que pot ser Dinga Dong de Teach In. Dinga Dong, ah, sí. Era un grup desconegut, holandesos, que feien cançons alegres i ingènues, que donaven sentiments positius. I amb aquesta cançó van participar al Festival d'Eurovisió per quarta vegada. Holanda va guanyar el festival. Era 1975.

Ding Dong. El grup Teach In. Aquesta és la cançó que gravaria la cinta que estem fent entre tots per anar de viatge amb Xavier Junqué de Barcelona. Quina posaries tu? M'envies un e-mail, sisplau. Gràcies per el temps que ens dediqueu a escoltar el programa i sobretot els que participeu. Aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Terrassa, en Lluís diu que posaria un tema instrumental absolutament rodó. A mi també m'encanta el Jessica, d'Alman Brothers Band.

disfrutada Jessica del 1973 i de la Allman Brothers Band, una banda de blues i de rock dels Estats Units, que ha recordat l'amic Lluís des de Terrassa, on ens consta que tenim molts amics, moltes amigues, molts cocos, i de la cinta de casset passem a l'espai de les bandes sonores. Quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de banda sonora ens proposes? Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Des de Lleida, concretament des de Granyena de les Garrigues, ens escriu la Maria Dolors i en el seu mail ens diu: Hola Albert, m'agradaria compartir amb tots vosaltres la música de la pel·lícula West Side Story. És una pel·lícula que per mi no ha passat de moda, ni la música ni els balls. L'he vista diverses vegades i em continua emocionant. La música ens fa recordar els moments passats que van marcar la nostra vida, i si tanquem els ulls ens hi podem trobar altra vegada. Per això el teu programa em fa passar tan bones estones i em fa sentir a prop dels cocodrils que molts han viscut el mateix que jo. Gràcies per la teva gran dedicació a la música i a la ràdio. Això no té preu. Endavant i salut per a tothom. Maria Dolors de Granyena de les Garrigues, Lleida. Doncs moltes gràcies per les teves paraules, per el teu correu. Escoltem, ja que parles dels balls de West Side Story, escoltem el tema d'Amèrica, potser el més espectacular dins d'una pel·lícula que ho va ser i molt, i que va estar d'estrena a Barcelona 2 o 3 anys. Una cosa que, evidentment, això ara és ciència-ficció. El cinema Adibau de Barcelona es va estrenar amb aquesta pel·lícula el 1961.

realment brillant el tema d'Amèrica, de la banda sonora de West Side Story, que ens ha proposat la Maria Dolors des de Granyena de les Garrigues, a Lleida. Digue'm una cançó d'una banda sonora o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment. No és necessari que també t'hagi agradat la pel·lícula. Que si ha sigut així, doncs millor, no? Però aquí som músics. M'envies un e-mail? Vinga. cocodrilclub@gmail.com

amic Jordi Anglès ens diu: hola Albert, estic escoltant el programa que fas un espai de bandes sonores. Doncs jo et proposo la de Regreso al Futuro, de Power of Love. Ah, doncs mira, aquesta que estem escoltant és la música incidental de Regreso al Futuro, jo crec que la millor trilogia que s'ha fet mai al cine. Tinc uns records molt carinyosos de la seva preestrena que vaig organitzar al fantàstic cinema Urgell de Barcelona, malauradament desaparegut només per als meus oients, el novembre de 1985. Era, evidentment, la primera entrega, després va venir la segona, la tercera, les tres fantàstiques, eh? Bueno, doncs, aquesta és la música incidental d'Alan Silvestri, però l'amic Jordi Anglès es refereix a aquesta cançó. Toma! The Power of Love. El poder de l'amor. Hi ha diverses cançons que es diuen igual, però que no tenen res a veure. Aquesta és la de la pel·li Regreso al Futuro. I no estava gens malament. Era el grup Helios and the News.

Doncs segurament Regreso al Futuro, entre molts d'altres detalls, ens va agradar perquè sempre aquí al programa hem viatjat cap amunt, cap avall, per una màquina del temps fantàstica. The Power of Love, el poder de l'amor, Helios and the News, cançó principal de la primera entrega, 1985, la banda sonora que ens proposa l'amic Jordi Anglès. I de moment acabarem aquest espai de les bandes sonores amb el correu d'en Jordi Busqué Domènech, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, amb aquest piano d'una banda sonora que em sembla que es deia Poder Absoluto. Sí, és maca, sí. I ens diu Jordi: hola Albert, gràcies per posar la cançó de Massimo Ranieri que et vaig demanar. De bandes sonores, crec que els teus oïdors els agradaria la de Dos en la carretera o Desayuno con diamantes, totes dues de l'extraordinari Henry Mancini, que és del milloret que s'ha fet en pel·lícules extraordinàries. Dius que t'agrada saber on estem, des d'on t'escoltem. Doncs jo soc de Barcelona. Una forta abraçada i salut per tothom, Jordi Busqué Domènech. Doncs amb molt de gust. Recuperem el Moon River, que per cert, tinc entès que el director de la pel·lícula Desayuno en Tiffany's o Desayuno con diamantes no la volia posar. I l'Audrey Hepburn es va enfadar molt. Va dir que era una preciositat i que si no la posava que no feia la pel·lícula. Així que la va posar una miqueta a la força. Però, evidentment, com la pel·li, va ser un gran èxit.

0: fantàstica banda sonora de Henry Mancini, que n'ha fet moltes, i aquesta és una bona mostra, la que ens proposa en Jordi Busqué de Barcelona, la de Desayuno con Diamantes, protagonitzada per una encantadora Audrey Hepburn, estrenada el 1967 al costat d'Albert Finney i, bueno, dirigida per Blake Edwards. Algú va dir... Una vida sense festes és com un llarg camí sense posades.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Queda-t'hi perquè encara tenim una micatona de temps per alguna sorpresa més com aquesta.

Aquest és el títol, Brown Eye Girl, és a dir, noia d'ulls marrons. Recordo dues anècdotes d'aquesta cançó. Do you remember? We used to sing. Bueno, la primera és que quan la vaig posar per la ràdio, aquí al programa, de seguida es va posar en contacte una noia que tenia els ulls marrons i va dir, home, ja era hora que algú dediqués una cançó a uns ulls que no siguin blaus. I després que es va incloure a la banda sonora de Durmiendo con su enemigo, que fa un moment estàvem amb les bandes sonores, doncs aquella t'ho feia passar bastant malament, protagonitzada per Julia Roberts, dels anys 90. Sí, allà van utilitzar aquesta cançó que acabeu d'escoltar, interpretada per el senyor Van Morrison. Aquesta música que esteu escoltant també, tot i que és un tema instrumental, és de Van Morrison. Es diu Caledonia Swing. I és del 2017. Sí, a vegades l'hem utilitzat com a sintonia. Estem parlant de Van Morrison perquè ben aviat estarà en concert a Barcelona. Serà dins la celebració dels 60 anys del Festival de Jazz de Barcelona. El Lleó de Belfast. El Lleó de Belfast vindrà amb tota la seva banda a l'Auditori del Fòrum el 3 de juliol. Les entrades ja són a la venda. Bueno, l'Auditori del Fòrum se sent molt bé. És un local modern, ben insonoritzat, ben preparat per fer música. I Van Morrison vindrà després d'11 anys del seu últim concert a Catalunya. Van Morrison porta 6 dècades de trajectòria artística entre el jazz, el blues, el soul, el folk i el rock. I segueix publicant discos nous. Sens dubte és una veu influent. Però també sempre ha sigut famós a nivell personal per ser antipàtic, que està permanentment de mal humor. Hi ha persones, que sempre estan així, de mala llet, i no sé què hi treuen, Perquè pel mateix preu s'ho podrien passar bé i estar una mica més alegres. I parlant de cançons alegres, aquí va un altre dels seus èxits. Aquí es va dir El lado alegre del camino, Bright Side of the Road.

Bad Side of the Road, El Lado Alegre del Camino, Van Morrison en concert a Barcelona després de 11 anys de no fer-ho, el pròxim 3 de juliol a l'Auditori del Fòrum, per si t'interessa. I com que a nosaltres ens interessa i ens agrada jugar amb les versions, recordem que molts anys més tard de la publicació original, el 95, un grup de Torremolinos la va adaptar al castellà, els Danza Invisibles.

0: Des de Torremolinos, Danza Invisible, versionant Van Morrison. I marxem ballant. Els més ballats de la història. Un espai on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000, de qualsevol època. Digue'm almenys una. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Valentí Camproví, que no em diu des d'on ens escoltes. Ah, sí, des de Sant Fruitós. Diu, jo escollo Born to be Alive de Patrick Hernández. Hombre, tema clàssic i mític. Diu, i la meva discoteca preferida era Brooks Bananas. El personal es venia a dalt quan sonava aquesta cançó i tothom a ballar. Fins un altre, Valentí Camproví. Doncs continua passant, eh? Tot i que la cançó és del 1979, és un autèntic omplepistes. Encara la posem a les nostres sessions, que continuem celebrant després de 14 anys. Els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, vine a la festa i procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: esto no es un adiós, es un hasta luego.
1: Mi consejo es que lo dejes estar.
2: Bien, eso es todo.
3: Esto no puede acabar así. Esto no puede pasar, lo teníamos. Esto no terminará así. ¡Esto no terminará así! ¡Joder!
4: Funky, funky tracks.
5: Són les 12.
6: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
7: Seleccionem els millors moments del programa.
6: Badalona Matí. Els millors moments.
8: Els millors moments.
9: I durant el mes de maig, el col·lectiu d'afectats per la celiaquia realitzen diverses activitats per donar visibilitat a aquest trastorn, un trastorn autoimmune, crònic, que danya l'intestí a l'ingerir gluten. Es tracta d'activitats que tenen per objectiu precisament promoure i alhora normalitzar la dieta sense gluten. Productes que acostumen, això sí, a ser més cars. Per això, el Congrés dels Diputats ha aprovat la tramitació d'una proposició de llei per mirar de crear un registre de pacients i establir una deducció de fins a 600 euros anuals en l'IRPF per compensar aquest sobrecost. Aquesta mesura, però, encara es troba en fase de debat parlamentari. Avui en parlem amb el doctor Francisco Pérez Cano. Ell és professor titular del Departament de Bioquímica i de Fisiologia i director també de l'Institut de Recerca de Nutrició i de Seguretat Alimentària amb seu al campus de Torribera, Santa Coloma de Gramenet. Què tal? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: La celiaquia és la intolerància al gluten. Com nota una persona que el gluten no se li posa bé? Quins símptomes són els més comuns?
10: Mira, el problema quan una persona doncs, té el que se'n diu una reacció adversa al gluten és que realment pot ser sota el paraigües, podríem dir, de tres situacions diferents, no? Potser la que més coneixem és aquesta que tu comparties, no? La celiaquia, però també en tenim d'altres, no? Perquè també en tenim la que és la sensibilitat al gluten no celíaca, és a dir, una nova situació que hem descobert en els últims anys i que és totalment diferent a la celiaquia, o fins i tot que podria ser una al·lèrgia al gluten, no? Són tres malalties, per dir-ho així, ben diferents. Totes elles, no?, es desencadenen doncs, pel contacte amb aquest gluten. I cadascuna d'elles, al final, presenta manifestacions diferents. El problema que tenim amb la celiaquia és que no té un efecte tan directe, no? És allò que et prens el gluten i directament doncs, ja tens una manifestació, ja podem observar que hagi tingut un impacte, sinó que és una cosa, és una situació, com tu has molt bé dit, que és crònica. El que estàs fent és amb aquest contacte, a poc a poc vas danyant el teu intestí i això és el que té després conseqüències, no?, a llarg termini. No permets, per exemple, que el teu intestí doncs, pugui aprofitar de forma adequada els nutrients, amb el qual després el que tindrà serà doncs, conseqüències derivades doncs, de no haver pogut aprofitar correctament aquests nutrients, per exemple.
9: Quina incidència tenen aquestes manifestacions adverses, no?, vers el gluten, la sensibilitat, no celíaca, la celiaquia o l'al·lèrgia? Quina és la més predominant?
10: Mira, potser la més coneguda seria la celiaquia, no? I realment és perquè aquest patró que té, no?, de silenciós, no?, quan prens contacte amb el gluten, però després, doncs, amb aquest impacte, doncs realment ha fet que, bueno, que s'hagi fet molt d'èmfasi amb el seu diagnòstic. Estem parlant del voltant d'un entre un 1-1.5% de la població mundial. Sí, es diu que aquesta malaltia és, doncs, té aquest caràcter mundial perquè més o menys a tot arreu es presenta amb la mateixa proporció. Després tindríem l'altra entitat que dèiem, la sensibilitat al blat no celíaca. Aquesta, com et dic, en els últims anys, no?, doncs l'hem anat coneixent una miqueta més, tot i que encara és bastant desconeguda, no?, en quant al seu mecanisme, però s'estima que al voltant d'un 6% de la població podia tenir aquesta situació. I després, si parléssim del que seria l'al·lèrgia al gluten, ja estaríem parlant de números molt, molt, molt petits. Vull dir, parlaríem per sota de l'1% seguríssim, sí? Que seria una mica la prevalència de les al·lèrgies, no? Que no és tan alta, alimentàries, però que la del gluten doncs, també és bastant important. Jo crec que el punt crític el tenim això, no? Entre la celiaquia i el que seria sensibilitat al gluten no celíaca, perquè al final estem aglutinant un grup molt important de població, que a més és que l'única alternativa que tenen avui en dia és fer una dieta sense gluten.
9: A què diuen els estudis que es deu, no? Aquesta sensibilitat no celíaca. És un sobreconsum de productes amb gluten? És precisament a l'incorporar productes sense gluten quan potser no tenim aquesta intolerància?
10: Mira, resulta que el gluten és una proteïna. És una proteïna que està present a molts cereals, no? Doncs potser el més famós, no?, en el blat, no? Què passa amb aquesta proteïna? Que porta moltes propietats, no?, de cara a quan fem, no?, algun processat amb algun aliment, no?, amb el pa, per exemple, el fet que es puguin formar aquestes bombolletes, no?, que genera aquesta consistència, és fantàstic. I per això s'utilitza molt també en la indústria alimentària, no? Què passa? Doncs que aquest gluten precisament té aquestes característiques perquè té una composició proteica que, de fet, el fa una mica resistent a la nostra pròpia digestió. És a dir, és una proteïna que ens costa de digerir una miqueta. El fet que ens costi de digerir una mica, aquí és on tindríem després els dos desencadenants en el cas de la celiaquia. El que passa és que aquests petits fragments, que de vegades no es digereixen de forma total, en certes persones que tenen, doncs, una predisposició genètica, és quan els desencadena aquest dany, no? Per una banda, que és aquesta situació autoimmunitària, no?, que tu mateix també, doncs, puntualitzaves a l'inici. En el cas d'aquells que són aquestes persones que tenen sensibilitat al gluten no celíaca, és diferent. El fet és que la no gestió total d'aquest gluten el que permet és que aquests fragments també, doncs, puguin activar la resposta immunitària, la nostra capacitat defensiva, però de forma com molt, molt inespecífica, molt, molt basal, i el que ens genera més aviat en aquest cas són manifestacions més d'inflor, de dolor abdominal, no?, de pesadesa amb la digestió. Mm-hmm. Aquí sí que tenim unes manifestacions molt que podem associar de forma molt clara amb aquesta ingesta que acabem de fer de gluten.
9: De fet, aquests són alguns dels símptomes digestius, aquesta diarrea crònica, o bé estrenyiment, dolor abdominal, inflamació, gasos, nàusees, vòmits, fins i tot, no? Quines són les proves diagnòstiques a les quals s'hauria de sotmetre algú que patís aquests símptomes?
10: Mira, en el cas de la malaltia celíaca, perquè una persona, no?, doncs realment tingui aquesta malaltia celíaca, ha de tenir aquest component genètic, amb el qual és una cosa que es pot avaluar, i, a més, desencadenarà tota una sèrie de símptomes que poden ser molt, molt variats, Vull dir, poden ser aquests que tu descrivies, però poden ser molts altres. I llavors, això el que cal llavors és veure que, efectivament, hi ha hagut aquest consum de gluten que ho ha desencadenat. A partir d'aquí, en aquest dany que es genera a nivell de l'intestí, ve donat per la presència del que se'n diuen d'anticossos i autoanticossos. És a dir, el nostre cos, d'alguna manera, reconeix aquest gluten, no?, d'una manera com si fos perillós per nosaltres, i per tant el que intenta és defensar-se i generar aquests elements, no?, de defensa, que nosaltres també els podem avaluar i els podem veure en sang. Per tant, tenim estratègies per poder fer aquest diagnòstic d'una persona que pugui tenir malaltia celíaca per la seva genètica, per la presència d'aquests anticossos, i després en observar com es comporta de si pren gluten o no pren gluten, no? Podem avaluar com està el seu intestí. Sí? Pren gluten i llavors té dany intestinal, es pot fer una biòpsia i es pot confirmar, doncs això realment és el diagnòstic confirmatori. Si no pren gluten, llavors deixa de tenir aquest dany intestinal, no? Això realment ens confirma, no?, una mica aquesta hipòtesi. Però aquest procés és molt llarg i és complicat, perquè és molt difícil poder garantir que una persona, per exemple, doncs, no està consumint gluten, no?, tot i que es pensi que ho està fent. No? És molt complicat.
9: Perquè és present en molts aliments?
10: Exacte. La idea és que està present en molts aliments, però a més, aquella persona que vol fer una dieta sense gluten i ho fa de forma molt controlada, de forma molt estricta, mira molt l'etiquetatge, doncs és molt net i polit a casa, però la que, per exemple, se'n va a un restaurant, a la que està compartint un dinar amb altres, no?, és quan, de forma inadvertida, doncs pot tenir aquest contacte, no?, amb aquestes petites quantitats de gluten que ja poden ser suficients per provocar aquest dany intestinal. I, per tant, això és com difícil bastant de controlar, no? Respecte, perdona, això que em deies del diagnòstic, disculpa. La idea és que, en el cas de la malaltia celíaca, sí que tenim aquests marcadors. En el cas de, per exemple, la sensibilitat al gluten no celíaca, no en tenim cap marcador. Per tant, fixa que ja diem sensibilitat al gluten no celíaca. És a dir, quan descartem que una persona és celíaca, no?, i que té aquest tipus de malestar, no?, davant del gluten, és quan podem explorar si pot ser que tingui, diguem, l'alta situació. No?
9: Pot aparèixer de manera sobtada la intolerància al gluten, o fins i tot en edat adulta, ja?
10: Sí. L'intolerància al gluten, la sensibilitat al gluten no celíaca, i també la celiaquia. Pot ser que es manifesti no només quan som petits, sinó en un moment donat, quan som adults, és quan descobrim, no?, que som celíacs. No? Dius, ostres, tota la vida, no?, i ara me n'adono que soc celíac. moltes vegades és que llavors quan vas pensant i tires enrere dius, ah, ara entenc moltes coses, no? Ara entenc que sí, de vegades quan menjava sí que tenia doncs, aquest malestar, però que potser pensava que era normal, no? O sí que tenia aquesta diarrea, però jo pensava que era que perquè m'havia sentat malament al menjar. O, per exemple, o sí que tenia, per dir un exemple, no? O sí que tenia aquella mancança de vitamines, no? Que jo associava doncs, a una mala dieta. Resulta que potser era perquè no podia aprofitar-les de forma correcta, no? Mm-hmm. Per tant, tu, òbviament, tens aquesta genètica que et predisposa a aquesta situació, consums el gluten i et genera aquest dany, amb la qual cosa doncs, provoca aquestes conseqüències, no? Però a partir d'aquí hi ha molts altres elements que hi poden participar i que poden desencadenar, no? que realment despunti, no? aquesta afectació. Per tant, sí, podem descobrir que som celíacs als 40 anys.
9: I és la celiaquia o la sensibilitat no celíaca una malaltia pròpia del segle XXI o bé l'estem diagnosticant precisament ara al segle XXI?
10: Clar, això sempre és una pregunta que ens hem de plantejar i que segurament té els dos components, no? No han de ser excloents. La quantitat del que és aquest gluten o d'aquestes proteïnes presents en el gluten que generen aquest mal no estan per igual en tots els tipus de cereals, no? Ja no diem, no és que parli de blat i ordi, sinó en les diferents varietats de blat, en els diferents camps, no? Segons els seus orígens. I segurament que el blat, per exemple, que consumim ara, doncs, no és en absolut el que es consumia doncs, fa mil anys, no? Això segurament que ha canviat. Però, a més, està clar que ara tenim sempre eines per poder diagnosticar i per poder saber les causes d'una malaltia, no? Abans, doncs, la persona tindria aquesta situació i hauria de conviure amb ella sense saber que realment el que tenia era, doncs, aquest procés.
9: Quins són els productes que més gluten porten?
10: Home, les farines, tot el que derivi de farines, està clar que és on tenim en gran quantitat. El que passa que, com comentava abans, el gluten és aquesta proteïna que genera aquesta textura, aquesta elasticitat, que per tant és una proteïna molt preciada pel que és pues, productes elaborats, no? Productes processats, perquè permeten que realment al final doncs, tingui una textura, una aparença, no? Com realment doncs, una mica busca el consumidor.
9: Aportant aquesta esponjositat, no? De fet, si parlem de pa, que és tot un món, no? Ja de per si el món del pa, actualment es fan amb fermentacions que són molt ràpides, que són processos industrials en lloc de llargues fermentacions amb massa mare, no? Això fa que el gluten sigui més difícil també de digerir. La forma d'elaborar els productes també hi té molt a veure?
10: També hi té a veure, afecta. Vull dir, el que s'ha de fer és que és una suma, no? Una mica de tot. No? La qualitat de la farina inicial, el tipus, no? d'aquesta manera de variant, diguem, d'aquest blat, el procés, al final tot influeix per veure quanta quantitat queda al final d'aquesta proteïna, no? Que ens costa de digerir, i també de quin tipus era de forma específica. No? Tot són coses que van sumant.
9: Quins són els riscos? Perquè abans parlava de que és una malaltia, la celiaquia crònica, no? Per la qual ara mateix doncs, no hi ha cura, tret d'aquesta dieta precisament lliure de components de gluten, de proteïna del gluten. Què passa si una persona és celíaca i no segueix aquesta dieta? No? Quin és el dany que pot arribar a patir?
10: Clar, en el cas de celiaquia, més enllà del que és l'impacte que diem, no? A nivell d'aquest tracte intestinal, d'aquest sistema digestiu i per tant aquestes manifestacions, no? Tipus diarrea, dolor abdominal, etc. Estem parlant que llavors, si hi ha aquest dany a nivell d'intestí, per exemple, podem no absorbir correctament vitamines, amb la qual això al final ens generarà i tindrà un impacte amb la funció que haurien de tenir aquestes vitamines en el nostre cos, que poden ser, per exemple, a nivell de doncs una mica del que és el sistema nerviós, no? Pot estar vinculat amb un cert estat, per exemple, doncs d'ansietat o depressió, no? Això, diguem, s'ha observat. A nivell hematològic, no? Ens costarà potser absorbir millor el ferro, amb totes les conseqüències que això pot tenir, no? A nivell, si parlem, per exemple, a nivell pediàtric, el fet de no poder captar correctament els nutrients, això provoca que el nen no pugui créixer, no? Amb normalitat. De fet, és un dels indicis que moltes vegades posen sobre la pista, no? Per poder avaluar si aquell nen el que té és una celiaquia o no, el fet de que no estigui creixent amb normalitat, no? O, per exemple, si no absorbim correctament doncs calci, vitamina D, ja estem veient que anem cap a l'osteoporosi, cap a la fractura òssia, no? El que estem fent és debilitant el cos perquè tots aquests nutrients que necessitem i que estem menjant no els aprofitem de forma correcta.
9: Per què són tan cars els productes sense gluten? És una qüestió d'oferta-demanda o realment és més car el seu processament, la seva elaboració?
10: La seva elaboració, sens dubte, és més cara perquè has d'assegurar que quan tu estàs fent aquell producte ho estàs fent en unes condicions que pots garantir que realment és un producte sense gluten. Per tant, té tota una sèrie no només d'assegurar que les matèries primeres amb les quals tu fas aquell aliment són sense gluten, sinó que, a més, en tot el processat que tu facis i després l'envasat i la distribució, etc., es continuen mantenint aquests estàndards. I això, doncs, és una feina fallida, no?, amb un aliment del qual no has de tenir aquest tipus de control, no? I això realment el que fa és encarir molt aquests productes.
9: El Congrés dels Diputats, en aquest sentit, ha aprovat la tramitació d'una proposició de llei per mirar de crear un registre de pacients i establir una deducció de fins a 600 euros anuals en l'IRPF per mirar de compensar aquest sobrecost, aquest encariment de productes sense gluten respecte, diguéssim, a altres normalitzats, no? Creu que és una bona mesura? Les famílies han de suportar aquest sobrecost en la llista de la compra i no sempre és fàcil.
10: Exacte, sense dubte, és necessari. Pensem que realment els productes sense gluten són 3, 4, 5 vegades més cars que l'equivalent que pugui contenir gluten, amb la qual realment és una despesa molt important. I a més hem de tenir en compte que, per exemple, si en una família el que ja és, doncs, una persona, pensem en una família de 4, no?, amb la qual hi ha un fill, doncs que resulta que té celiaquia, doncs probablement acabarà part de la família acompanyant, no?, aquest infant amb aquest consum sense gluten,

0: i tot quan es fan trobades amb coneguts, amb familiars, no? I aquest també és un bon camí de sensibilització, que és el que també preteníem amb aquesta entrevista, coincidint també doncs, amb aquest mes de maig en què es dona visibilitat a aquest trastorn. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, Francisco Pérez Cano, professor del campus de l'alimentació de Torrivera. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: I avui repassem també tots els temes de l'actualitat local amb el grup municipal del Partit Popular. Ens acompanya a l'estudi del Badalona Matí, en aquest cas la tercera tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament de Badalona, la regidora Rosa de l'Amo. Què tal?
3: Molt
0: bon dia.
3: Bon dia.
0: Comencem parlant de la Supercopa. Supercopa CB del 2026, que jugarà del 19 al 20 de setembre a la ciutat de Badalona. I és que després de la Copa del Rei i de la final a 4 de la FIBA, la ciutat veiem que torna a situar-se en aquest mapa esportiu, no? Una mica com ha estat la negociació per acollir aquest esdeveniment?
3: Nosaltres ja fa molt de temps que vam fer una aposta molt clara de ciutat per intentar aportar a Badalona tots aquells esdeveniments que donessin aquesta visibilitat de la ciutat, de tot allò bo que tenim a Badalona, que ho poguessin conèixer els que ens venen a visitar de fora. I és obvi que lligar la ciutat amb els valors de l'esport per nosaltres era una prioritat. Així ho vam fer amb la Final Four de la Basketball Champions League, i un cop passat, i tot i que vam tenir ni el hàndicap i va ser doncs, un gerro d'aigua freda, que la penya no es pogués classificar, però la ciutat va demostrar que, tot i no estar la penya, havien fet una i no perquè ho diem nosaltres, sinó perquè ho van dir els propis responsables de la FIBA, tant el seu president a Europa, el Jorge Garbajosa, com els responsables de la BCL, que havia estat la millor Final Four que s'havia organitzat mai, no tan sols per l'espectacle esportiu, que també va ser una final molt èpica, sinó per l'ambient que es va crear dins del pavelló, per l'ambient que es va crear fora del pavelló i per com des de la ciutat vam intentar que aquesta Final Four no fos només 4 partits que es juguessin a Badalona, que fossin les semifinals, el tercer i quart lloc i la final, sinó que fos alguna cosa més que passés durant molt de temps a Badalona. Per això vam organitzar l'exposició de la història del bàsquet al museu, es va organitzar un simpòsium sobre sostenibilitat del món de l'esport, es van organitzar moltes activitats paral·leles a la Fanson durant aquells dies, que fins i tot van congregar amb youtubers i influencers molt famosos que van posar Badalona en el mapa durant molt de temps, i jo crec que hem d'estar molt orgullosos de l'impacte, i el valorarem, s'està valorant en aquests moments, de l'impacte que va tenir la Final Four a Badalona, i la Supercopa és en aquest sentit. La ciutat ha demostrat que pot fer events de primera categoria, i la Supercopa estem convençuts que serà un altre moment molt important per gaudir-ho, no només a nivell esportiu, sinó també com a ciutat.
0: Just aquest 2026 fa 40 anys que la penya guanyava per darrera vegada, només ho ha fet dos cops aquesta Supercopa. Veurem si
3: és una gran fita per tornar-lo a celebrar els 40 anys.
0: Es fa redona i torna a coincidir 40 anys després celebrant-ho aquí a casa. Parlava d'aquestes gestes d'aconseguir portar esdeveniments d'aquesta magnitud a la ciutat de Badalona. Això pot ser la prèvia a un museu del bàsquet a la ciutat de Badalona. Ho dic perquè se n'ha parlat en moltes ocasions també, però mai acaba de materialitzar.
3: Jo crec que Badalona no s'entén sense el bàsquet, i el bàsquet no s'entén sense Badalona, però no només el bàsquet. Crec que som una ciutat que té molts esports i té molt de talent en tots els esports. Jo sóc la tinent responsable d'esports i gairebé cada setmana em reuneixo o felicito algú que ha guanyat algun tipus de competició catalana, nacional, europea. Tenim de tot per tots els esports, no? Però és evident que el bàsquet és un referent a Badalona, i que el somni, no, del Museu del Bàsquet és un projecte que no sé quants anys portem parlant, però que és probablement de cara a un futur ens ho haguem de plantejar més en sèrio. Ara mateix no està sobre la taula, perquè creiem que hi havia altres accions que havien de portar a terme, però és evident que no és descartable, perquè si en alguna ciutat té sentit fer un museu del bàsquet, segur que aquesta ciutat és Badalona.
0: Abans, justament a Tartulia, també es comentava doncs, la celebració d'aquesta Supercopa a CB 2026 a la ciutat com una bona notícia, no? Els tertulians deien això acabarà repercutint d'alguna manera també en el manteniment de les instal·lacions. Es faran millores doncs, pel que fa a l'aïllament, als banys d'aquest estadi olímpic, fins i tot el videomarcador, no?, que va fer patir també en aquesta competició europea.
3: jo faria aquí, diferenciaria clarament

0: en el que és el manteniment del pavelló olímpic i el manteniment de la resta de pavellons. El pavelló olímpic és una instal·lació municipal, ho és, però és una instal·lació municipal que està concessionada a un club, que és la Penya, a més una concessió molt llarga que durant molts anys. Això què vol dir, no? Aquesta concessió, què vol dir? Que, com que és un pavelló municipal, l'Ajuntament se n'ha de fer càrrec de totes aquelles inversions que suposin una gran despesa i que el club no pot assumir, òbviament, però que el manteniment del dia a dia ho ha d'assumir, doncs, el club que està concessionat. Clar, si el marcador falla, comprendrà que no és una qüestió de l'Ajuntament, probablement tampoc del club, perquè aquí vull donar-li el meu suport al club que va patir aquesta situació, que òbviament és molt puntual, no? Però sí que és veritat que el manteniment, aquest petit manteniment, no, doncs el club ha de fer-se càrrec, perquè així ho diu a la concessió, i tot allò que és la instal·lació a nivell d'inversió més important, aquí l'Ajuntament sempre hi ha sigut i sempre estarà. Nosaltres el que sí que, independentment de que hi hagi Supercopa, independentment de que hi hagi Final Four, el que sí que hem fet un esforç molt important en aquests 3 anys de govern és el manteniment dels altres pavellons que tenim a la ciutat. Mira, nosaltres quan vam arribar al govern, el 2023, només hi havia un pavelló en aquesta ciutat i no sé si 2 camps de futbol en què es podien dutxar els nens i nenes que jugàvem en aigua calenta. Nosaltres això ens semblava una vergonya. Amb aigua calenta, ja no els hi dic l'estat de la gespa, l'estat de les pistes, si hi havia goteres o no, el parquet dels pavellons. És que no es podien dutxar quan acabaven d'entrenar. Jo crec que quan a vegades parlem, no, de que fan falta coses, però és que veníem d'aquest punt. Avui, salvo un pavelló que ara hi ha hagut un problema amb una caldera i estem intentant arreglar, es pot dutxar tothom, tant als camps de futbol com als pavellons de bàsquet. Hem de continuar fent millores? Sí, hem de continuar fent millores, però m'agrada posar una mica en context d'on venim. Venim que aquí, al juny del 2023, els nostres nens i nenes que juguen a pavellons i camps de futbol no es podien dutxar amb aigua calenta. Com els hi has de... Al final, l'esport, als nens... Jo sóc mare d'un nen de 14 anys, pels nens d'aquesta edat, dels més petits, l'esport no és només fer esport. Quan fas esport, en aquestes edats, els estàs ensenyant valors, els estàs transmetent moltes coses que van més enllà dels valors. Quan acaben un entrenament i no són capaços de compartir aquest moment, de poder dir, no, quan acabes d'entrenar t'has de dutxar, perquè això s'ha de fer per una qüestió d'higiene, per un hàbit, com li dius a un nen que no? I que és per culpa de que l'Ajuntament de Tort no havia fet els deures, no? Per tant, jo crec que quan parlem del manteniment dels pavellons, dels camps de futbol, de les instal·lacions esportives, hem de continuar millorant. Òbviament, fins que no estiguin en perfecte estat, nosaltres no estarem contents. Però què? La situació del 2023 ara ha canviat absolutament, és demostrat i han fet objectius com el que estic explicant. Algo tan senzill com aigua calenta per dutxar-se després dels entrenaments.
1: Anem a altres qüestions molt ràpidament, perquè estem arribant al tram final també de les festes de maig. Quin balanç en fan?
0: Jo crec que les festes de maig aquest any estan sent unes festes, primer, molt diferents, i segon, sigui quin sigui l'acte que es celebra, és evident que tots no podem anar a tots els actes perquè hi ha moltíssims, però jo sempre que vaig a un, sempre hi ha moltíssima gent, molta gent gaudint-los, i sobretot el que nosaltres també era una obsessió des de fa bastant temps era aquesta descentralització de les festes de maig. Que la plaça Josep Tarradellas, no, s'hagi convertit en un epicentre de les festes de maig, per mi és una bona notícia.
1: Amb els tardeos,
0: Algú és una bona notícia. Aquest cap de setmana hem viscut 2 tardeos que han aplegat milers de persones. El divendres un perfil molt més jove, que va estar, s'ho va passar molt bé, sense cap tipus d'incidència, i això és molt important. Jo també sóc la responsable de Guàrdia Urbana, i quan va acabar el tardeo, tant el divendres com el dissabte, no es va lamentar cap tipus d'incidència greu ni cap fet destacable greu que hagués passat durant els esdeveniments, i en canvi sí que van haver-hi el divendres, no sé quan, però el dissabte la plaça estava pleníssima de gent, fins i tot es va haver de tallar la carretera, al fons 13, de la gent que s'acumulava gaudint, no?, d'aquestes 4 hores de tardeos, amb una festa que ja fa 2 anys que celebrem a la ciutat i que demostra que aquestes festes són més vives que mai i que es pot combinar perfectament la cultura popular, que continua tenint el seu paper protagonista, i també les noves tendències.
1: Regidora, ara que feia referència a seguretat, no es va produir cap incidència en el marc de les festes de maig, però déu-n'hi-do, al cap de setmana, diguéssim, que ens ha deixat de successos aquests últims dies. Ho dic perquè hi va haver un agent que va resultar atropellat per una motocicleta, l'episodi també d'aquesta benzineria, sí, no?, on també doncs, hi va haver una actuació policial, una baralla també al carrer Xile. Una mica quina lectura fa vostè d'aquest cap de setmana i de la postura, no?, també dels agents policials? Preocupen aquests incidents?
0: Nosaltres ens preocupa sempre que hi ha un incident. Sempre que hi ha un incident. Però 2 dels 3 incidents que vostè ha comentat, 2 dels 3 tenien agents de policia involucrats, el que vol dir que els agents de policia estaven intervenint, que per mi això és el important, perquè que en una ciutat passin coses, és obvi que passen coses, el que és important és que la policia estigui per actuar. Si no hi ha policia és quan, efectivament, llavors es pot anar més de mar a la situació. Però jo li posaré també un exemple. Mira, aquesta setmana passada i el dissabte va ser la tercera vegada que va passar, el dissabte vam detenir per tercera vegada una persona que es dedicava a robar a dintre de les escoles. Ordinadors, material de laboratori... Per tercera vegada el vam detenir aquest dissabte.
1: Per tercera vegada en 10 dies. Explicat.
0: Clar. Que ja sumava 21 detencions amb anterioritat. Clar, si tu detens per tercera vegada en 10 dies a un delinqüent que es dedica a robar les escoles, què vol dir? Que quan el detens, el poses a disposició judicial, i quan duren el jutjat? Quan duren els calabossos?
1: Però ara ja està en vigor la llei contra la multireincidència.
0: Però la seva aplicació, el que ens demostra la realitat, és que la seva aplicació encara és la que és. Perquè si l'hem detingut 21 vegades, 3 en els últims 10 dies... Quantes vegades aquesta persona haurà delinquit? Quantes vegades haurà delinquit? Això és el que no pot ser. Jo crec que la policia, tant Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, fa excel·lentment la seva feina. L'incident a la benzinera era perquè Mossos d'Esquadra estava perseguint uns lladres que venien de Barcelona. La policia fa excel·lentment la seva feina. Però mentre les detencions que facin i les denúncies que facin continuen caient en aquest sac que és la multireincidència, que per molta llei que s'hagi aprovat encara la seva aplicació està com està, doncs tenim un greu problema com a societat. No és normal que un delinqüent en 10 dies el mateix l'hagi de detenir 3 vegades pel mateix delicte més.
1: Deixi'm que li demani també per una altra qüestió, perquè en breu la ciutat celebrarà una nova edició de la Shopping Night, serà el dia 6 de juny, i els botiguers diuen que aquest és un bon aparador, tot i que també diuen que no és una nit en què s'aconsegueixen grans vendes, però sí visibilitzar molt el seu negoci. Quin balanç fan vostès en aquest context, no?, de l'estat del comerç de proximitat? No sé si els preocupa que baixin la persiana comerços històrics, no? El mateix comerç doncs diu que està tocat, i en aquest sentit Barcelona ha suspès les llicències d'obertura de botigues d'aliments que obren 24 hores. No sé si veu un plausible una mesura com aquesta aquí.
0: Bueno, nosaltres sempre que hi ha activitats com aquestes, al final la Badalona Shopping Night, els badabons, que amb tant d'èxit s'han posat aquest mes d'abril en funcionament, i que aquest any serà la primera vegada que es posen en 2 edicions en el 2025, tenen precisament aquesta finalitat, i és ajudar el petit comerç de la ciutat. Perquè a vegades no hi ha el debat de per exemple, els badabons, no? O, no? Bueno, que s'adquireixen per internet. Sí, s'adquireixen per internet, és veritat que els pot adquirir tothom, però només els poden gastar en comerços de Badalona. Per tant, aquesta mesura, els principals beneficiaris són els comerços de Badalona. La Shopping Night, quan es fa, que va començar, recordo, en el nostre mandat en el 2011-2015, i a partir d'aquí s'ha anat estenent a altres... Va començar als carrers del centre i a partir d'aquí s'ha anat extenent altres punts de la ciutat. Al final, el que es vol fer és, durant tota aquesta nit, no?, fins a les 12, doncs, atraure amb activitats lúdiques a moltíssimes persones, a milers de persones que passen, i potser, si no fos per aquestes activitats lúdiques, doncs no passarien, no veurien, no mirarien, no comprarien, no prendrien nota per anar a la setmana següent o 2 setmanes per comprar, no? Per tant, el comerç de proximitat, no només a Badalona, sinó a nivell general, necessita del suport de l'Ajuntament sempre, i que el comerç de Badalona i de proximitat tindrà i té el suport de l'Ajuntament, no és només que es diu, sinó es demostra amb els fets.
1: Mm-hmm. Es plantegen una regulació de llicències comercials?
0: Jo crec que no és una informació aquesta que tinc, i això els companys de comerç segur que ho estan mirant, però tot allò que sigui i que estiguin treballat amb les associacions de comerciants, segur que em consta que és com a mínim ho estaran estudiant. Mm-hmm. A partir d'aquí, insisteixo que no tinc aquesta informació i que segur que s'ha de mirar la viabilitat i demés.
1: Just demà fa 3 anys de les eleccions del 2023 i falta un any per les pròximes. Quin balanç fan des del govern d'aquests 3 anys? Què n'esperen d'aquest últim? No? I recordo també que els partits de l'oposició aquests darrers dies han començat també a posicionar-se de cara a aquests comicis del pròxim mes de maig del 27 i no descarten, han dit, un front d'esquerres, no? Creuen que els podran fer ombra?
0: Miri, nosaltres el que no ens passem el dia mirant és què fa què ni què fa qui. Ens passem i ocupem el nostre dia és en el govern, a la ciutat, en millorar la ciutat. I és el que li comentava, per exemple, al principi, no? Com ens hem trobat la ciutat el 2023? Li he posat un exemple de les instal·lacions esportives, però és que podríem parlar de molts més exemples. Per mi, en aquests moments, no? Ara que queda un any, jo crec que els partits de l'oposició, i parlaré concretament de Guanyem, el que s'haurien de fer mirar és quin tipus d'oposició han fet aquests 3 anys. Perquè al final, ahir, no fa molt, ahir mateix, nosaltres vam rebre un auto de l'Audiència Provincial en què es confirma la desestimació d'un nou procés judicial que la senyora Sabater ha posat contra aquest govern.
1: Uh-huh. De quina desestimació es tracta?
0: Es tracta de... Per veure una mica d'aigua, que m'està quedant sense veu.
1: Ens explicava que s'ha arxivat per part de l'Audiència Provincial la denúncia presentada pel grup municipal de Guanyem Badalona en Comú en referència al cas Vinícius, estem parlant?
0: Efectivament. Sí, aquí hi ha grups de l'oposició que s'han dedicat 3 anys a no, al que no han guanyat a les urnes, intentar fer-ho en els jutjats. I això és el que no pot ser. Això és el que no pot ser. Perquè al final, una vegada darrere l'altra, el jutjat el que li està dient a la senyora Sabater és que si els veïns no li han donat la seva confiança, els jutjats tampoc, perquè s'inventa coses. S'inventa coses. I vol fer servir la justícia en el seu benefici propi. I això crec que és un tipus d'oposició que l'any que ve es veurà als veïns a qui li donen la confiança. Davant d'aquesta realitat, el que nosaltres li demanem a la senyora Sabater que plegui. I li dic molt sincerament, que plegui d'una vegada. Li exigim la seva dimissió. Que pari ja d'intentar guanyar en els jutjats el que no li han donat les urnes. Que no ho veu. Que no ho veu. Té un regidor. I es dedica a portar el jutjat contínuament en aquest govern. I contínuament el jutjat li diu que no té raó. Per tant, li dic solemnament, li demano la seva dimissió, que plegui.
1: No hi ha possibilitat de recurs?
0: No, perquè aquest ja és la segona instància. Ella ja va perdre en jutjat en primera instrucció, va recórrer, i l'Audiència Provincial li ha dit
1: torna
0: que tampoc.
1: Torna a desestimar la causa.
0: Per tant, escolti'm, senyor Sabater hauria de fer un altre tipus d'oposició, que és començant per la seva, no sessió, sinó la seva dimissió, que és el que hauria de fer.
1: Doncs veurem què en diu també Guanyem al respecte d'aquesta informació. Deixi'm que li demani també, perquè és notícia a aquesta hora també, que la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat aquest dimecres a la seu central del PSOE. Ho tenim a nivell també de política estatal uns dies, podríem dir, ben mogudets després del cas Zapatero, i ara també per aquesta actuació per part de la Guàrdia Civil per requerir informació al partit relacionat en aquest cas amb l'exmilitar tant socialista Leire Díez, segons confirmava també l'Agència Catalana de Notícies, amb fons policials i amb la mateixa Audiència Nacional. Això un any d'eleccions, això i altres casos, pensa que acaba desincentivant d'alguna manera també la ciutadania a l'hora d'anar a votar?
0: Jo crec que el debat no és aquest. Jo crec que, amb sinceritat, crec que el debat no és aquest. El debat és si un govern pot aguantar que ara mateix la UCO estigui a la seu central del seu partit. Durant aquestes setmanes que ha passat de tot, hem vist de tots els processos judicials que estan acorralant el govern d'Espanya, sempre s'ha dit, no?, que la línia vermella era com el finançament il·legal del partit. Doncs sembla que van per aquest camí. Quan entra a la seu central del partit, entra perquè un jutge sembla ser que ha dit que hi ha indicis de que podia haver aquest finançament il·legal. Per tant, jo crec que el govern d'Espanya fa molt de temps que no s'aguanta, fa molt de temps que està intentant fer de mans i mànigues per aguantar un dia més a la Moncloa, i al final el que això passa és que estigui tot paralitzat, que no hi hagi pressupostos, que no s'avancin en polítiques, que la gent, que s'aprovi una llei de multiresidència, com dèiem abans, i no s'acabi aplicant fins quan. Això és el que és el que no podem permetre, no? I al final, quan tens aquests processos judicials oberts que amenacen per tot arreu i fins i tot al teu cor, com és el finançament il·legal del partit, jo crec que algú s'ho hauria de fer mirar, dir que fins aquí, convocar eleccions i que a partir d'aquí els ciutadans lliurement decideixin el rumb una altra vegada del país, perquè si no, el que estan aconseguint és aquesta paralització. Com nosaltres comentàvem al principi de l'entrevista, el tema de la llei de multiresidències, que estem aquí. Per què pot aguantar un país 3 anys sense pressupostos? Com pot ser? Es deixen de fer moltes coses sense pressupostos. Es deixen d'augmentar molts serveis sense pressupostos. No es pot aguantar un país sense pressupostos. Per tant, jo crec que les línies vermelles, per mi, fa molt de temps que es van creuar, però avui s'estan creuant de forma definitiva i algú ja hauria de posar punt i final a una legislatura que fa molt de temps que està finalitzada i donar veu als ciutadans.
1: I deixi'm, per acabar, també que li demani pel pla de barris, perquè el govern de la Generalitat ha aprovat ja la segona convocatòria d'aquest pla, amb una despesa, diu, mínima de 200 milions d'euros. Ara parlava de pressupostos, deia ahir la consellera Paneque, que si aquests s'aproven podrien fins i tot doblar-se i arribar, en el millor dels casos, a la inversió de 400 milions d'euros, i l'Ajuntament de Badalona es presentarà, ja ho van explicar conjuntament amb Sant Adrià, amb un pla conjunt, que ja van anunciar que serviria per rehabilitar els barris limítrofs. No sé si ens pot donar més detall de terminis de presentació d'aquesta sol·licitud, que s'acaba el 17 de juliol, i de quina manera es concretarà, no? A barris com Remei o Sant Mori de Llefià, per exemple.
0: No puc donar més detall, perquè evidentment és un pla que s'està treballant amb l'Ajuntament de Sant Adrià, però que el que sí que puc dir és que efectivament afecta a tots els barris limítrofes entre Sant Adrià i el Besòs, i que òbviament es presentarà a temps i amb la màxima partida de la que es pugui disposar. Jo crec que és una llei de barris que serà bo per aquests 4 barris afectats, i el que volem és que, i jo ho vam dir fa en la primera convocatòria, el que volem és que quan ens presentem aquesta convocatòria al Pla de Barris ho fem amb garanties, i no té cap sentit fer-ho sols quan estem compartint problemes amb la ciutat veïna com és Sant Adrià. Per tant, aquesta convocatòria l'estem acabant de perfilar entre els dos ajuntaments, s'han fet moltes reunions, s'ha creat fins i tot, no?, una comissió que ho està treballant de forma molt intensa, i abans del 17 de juliol es presentarà amb totes les garanties perquè així la Generalitat ens ho pugui aprovar i que al final acabin arribant aquestes millores als barris que estan fent frontera amb Sant Adrià del Besòs.
1: A quina quantitat econòmica pensen arribar?
0: No tinc aquesta data ara mateix, però insisteixo...
1: O la TEI no me la vol...
0: És que els projectes s'estan acabant de redactar per part dels dos ajuntaments, i crec que seria també no de tot lleial si jo m'avancés a explicar-ho, però en el seu moment es fa com una roda de premsa, es presentarà el projecte, es presentarà amb els imports, amb els temps i amb les actuacions concretes.
1: I ara sí, per acabar, jo ho dic perquè també és regidora de l'àmbit d'esport. Hem començat parlant d'esport amb la Supercopa, de seguida entrevistarem també el CEO de la Penya, Ferran Lavinya. Avui serà el protagonista del nostre Almirador aquí al Badalona Matí, però també en l'àmbit esportiu li volia demanar per la pista de l'Skate Agora, que es troba precisament a tocar d'aquest espai de la Barca Maria, que també està en transformació després de diguéssim, l'afectació del temporal Harry. A l'abril va sortir la licitació per gestionar l'espai i el concurs ha quedat desert, no? Què pensen fer?
0: Bueno, és veritat que nosaltres vam obrir aquesta licitació, vam parlar amb diferents persones perquè ens ajudessin a fer-la, doncs, mirant cap al futur, mirant què podria ser aquesta pista d'Skate Agora. Ha quedat deserta, llavors ara el que estem és en un període de veure per què ha quedat deserta, a veure si podem millorar com a ajuntament alguna de les característiques que oferíem, i a partir d'aquí...
1: Modificant doncs, requeriments?
0: Modificant requeriments o modificant també doncs, quin és la intenció, el futur, què ha de ser d'aquesta pista al futur, no? Què ha de ser, com ha de conviure amb el veïnat, com ha de conviure, com ha de donar també sortida a tots aquells veïns veïnes de Badalona que ho volen, més petits, no?, sobretot, que la volen fer servir. Bueno, estem ara en aquest procés de veure per què ha passat, i a partir d'aquí, doncs, ho farem.
1: Quan es pensa tornar a presentar el projecte a licitació?
0: Jo crec que no seria prudent dir-ho de la meva part, perquè hem de parlar amb molts actors. De fet, treure la licitació ja no va ser senzill, perquè no, les concessions no són fàcils, però bueno, ho tornarem a refer i a mirar-ho.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres, Rosa de l'Amo, tercera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona. Que vagi bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I anem al carrer, com a mínim, i anem de manera imaginativa. Miquel Creixell, què tal? Molt bon dia.
3: Anem a passejar.
1: Perquè és que en Miquel ens porta a passejar cada mes. Clar que sí. Ell ens anima a partir avui des de Martí Pujol, des de l'Avinguda Martí Pujol, i a partir d'aquí, doncs, seguir aquest recorregut que fem per la ciutat.
3: Hem acabat el carrer de Barcelona i, per tant, sortim del barri de Dalt de Vila. I entrem en el barri que avui denominem Centre, diguem-ne, per entendre'ns. I ens trobem...
1: Tot i que Martí Pujol va de Bufalà a Centre.
3: Sí, sí. Ens trobem amb la llarguíssima avinguda de Martí Pujol per donar-li el nom oficial. Però també molta gent segueix dient la Riera de Canyet, perquè allò va ser una de les quatre rieres fonamentals de la ciutat. Sant Joan, Canyet, Canyedó i Matamoros. Doncs bé, la Riera de Canyet, que també ha tingut altres noms, evidentment aquesta riera està canalitzada per sota, perquè les rieres no es poden tapar mai, perquè si baixa aigua per una riera, s'ho emporta tot.
1: Clar.
3: I tenim l'Avinguda Martí Pujol per sobre de la Riera de Canyet, que és la més llarga de les quatre principals de la ciutat.
1: Clar, és que el nom el conserva la part nord.
3: Exacte.
1: La part, diguéssim, que toca els peus de la serralada marina.
3: Exactament. I neix a la muntanya de Cal Amigó.
1: A la muntanya de Cal Amigó.
3: Exacte.
1: Molt bé.
3: Neix allà.
1: Alguna, diguéssim, curiositat històrica pel que fa a Martí Pujol?
3: A veure, jo el que feia és anar baixant en direcció al mar. I allà ens començarem a trobar coses. Per exemple, travessem el que avui es diu la Via Augusta, la carretera de tota la vida, I allà, a l'Avinguda Martí Pujol, s'acaba aquesta denominació de Via Augusta i comença una altra denominació, Josep Anselm Clavé. Aquell fragment de carretera que comença aquí a l'Avinguda Martí Pujol s'anomena Josep Anselm Clavé. Personatge que, juntament amb Pompeu Fabra, té més denominacions en el nomenclàtor de Catalunya. Tenen més carrers a Catalunya anomenats.
1: I que aquí coincideix que estan a tocar el carrer Josep Anselm Clavé de la plaça de Pompeu Fabra.
3: Exactament. A tocar, no poden estar. La plaça... Ja te m'has avançat, no? Molt bé. La plaça de Pompeu Fabra, és clar que sí. Abans era una illa de cases, que va ser enderrocada totalment per fer aquest espai verd, aquest espai també, en certa manera, de lleure, i que també acull l'estació de metro Badalona-Pompeu Fabra. Que, per cert, hi ha gent que no sap que baixant en el vestíbul de l'Avinguda Martí Pujol hi ha les fotografies de tots els dimonis de la ciutat. Hi ha les fotografies de Many Petitó, de tots els dimonis des de l'any 1940, i també hi ha unes inscripcions en llatí, en el sostre, que ningú s'hi fixa perquè queden molt amunt, que recorden el passat romà de la nostra ciutat. De bé, tu.
1: Jo recordo que en aquesta illa, no, de cases que tu dius que hi havia aquí a l'actual plaça de Pompeu Fabra, hi havia una escola, també, quan jo era petita.
3: Sí, si no vaig errat, una de les seus del Col·legi Municipal Albenis, que posteriorment va esdevenir Institut Albenis. Suposo que et refereixes a això.
1: I també fins i tot un garden hi havia hagut, també.
3: Això del garden ja no ho recordo.
1: On vivia de plantes, per
3: però
1: allà a la vora.
3: Però l'escola feia cantonada, si no m'equivoco, feia cantonada.
1: Molt bé, com ha canviat la ciutat i en no pas tants anys.
3: I tant.
1: Molt bé, per on seguim?
3: Doncs
1: seguim a Pompeu Fabra,
3: Martí
1: Pujol cap avall, passem
3: cap
1: Pompeu
3: avall,
1: Fabra.
3: I ja passem, doncs, al carrer Francesc Macià, Francesc Gallet, que és la carretera de baix, que diem, la carretera de baix, i arribem a un carrer que ens permet parar-nos, que és el carrer Ignasi Iglésies. Des de l'avinguda Martí Pujol veiem uns pisos molt treballats que s'anomenen els pisos del gas, amb una façana molt, molt, molt artística. Suposo que s'anomenen els pisos del gas perquè en el seu moment la companyia del gas...
1: I devia tenir la seu, no?
3: No, més aviat els llogava els seus treballadors. Em sembla que anava per aquí la cosa. Els pisos del gas. Però si ens veiem en els pisos del gas, en l'Alta Boera tenim un edifici molt important.
1: L'escola Sant Andreu.
3: El Col·legi Sant Andreu, exactament. Que té la seva entrada principal...
1: Que era la meva escola.
3: Molt bé, la teva escola.
1: Era la meva escola.
3: Sant Andreu Natzaret.
1: Exacte.
3: Que es diu actualment. No sempre s'ha dit així, evidentment. L'entrada principal la té pel carrer Arnús. I per què pel carrer Arnús? Està molt clar. L'escola la va pagar el senyor Arnús. El senyor Evarist Arnús va ser qui va pagar perquè s'edifiqués aquella escola que en un principi portava un orde religiós provinent de França, les germanes dominiques de la presentació, un orde francesa, i per això, popularment, aquelles monges, la gent de Badalona deia les monges franceses, per aquest origen francès d'aquell orde que no és l'actual. Aquell carrer, el carrer Arnús d'avui en dia, es deia carrer del Piolar. I quan el senyor Arnús va saber que l'Ajuntament pensava canviar el nom del carrer per posar el carrer Arnús en homenatge amb ell, va dir, no, sisplau, això no pot ser, que traieu el nom de la Mare de Déu per posar-me el meu, no pot ser. I el calde li va dir, tranquil, senyor Arnús, és un pilar de ciment que hi ha a l'entrada del carrer, no té res a veure amb la Mare de Déu. Per què se li diu Sant Andreu? Clar, perquè el senyor Arnús tenia un fill de 10 anys que es va morir. Es va morir amb 10 anys i es deia Andreu Arnús.
1: Això no ho sabia.
3: I en record d'aquest fill es va posar aquest nom.
1: Escola Sant Andreu.
3: Avui en dia és un altre orde religiós, les missioners de Natzaret, però l'edifici continua sent el mateix. És un edifici que, en un principi, va començar sent un asil, o sigui, per gent necessitada, gent pobra, però cap a finals del segle XIX, a través d'una reforma que es va fer, es va canviar, en part, l'edifici i també l'estil del col·legi. I va passar a ser un col·legi més aviat per a noies d'una societat més elevada, de famílies més riques, les monges franceses.
1: I que després, ja cap als anys 90, s'acabaria també unint aquesta escola amb l'Escola Divina Providència.
3: Bé, unint... Així. Bueno, anem a prova. Seguim.
1: Perquè està allà mateix, una miqueta més avall.
3: Exacte, 200 metres. I trobem l'edifici religiós, jo diria, potser més antic de la ciutat. Per què? Perquè Santa Maria, que oficialment és el més antic, en la Guerra Civil es va enderrocar pràcticament tot, es va haver de fer de nou. Per tant, potser l'edifici, com a cos d'edifici més antic de la ciutat, és el convent de la Divina Providència. Aquest convent van venir aquest orde de les Clarisses cap a mitjans del segle XIX i es van establir allà. I el que molta gent no sap, també, és que allà, l'any 1868, s'hi va establir la segona parròquia de la ciutat. Badalona es va fent gran.
1: La segona després de Santa Maria?
3: Evidentment. Només n'hi havia una. Hi havia Santa Maria. Però clar, la ciutat anava creixent. I del carrer del Mar cap a Sant Adrià de Besòs, per entendre'ns, allò s'anava poblant i cada vegada més gent i més carrers, més urbanitzat. I el bisbat de Barcelona va dir, fa falta una segona parròquia per a l'atenció espiritual de la gent. I es va, el 1860, el bisbat va erigir la parròquia de Sant Josep de Badalona, segona parròquia de la ciutat, però amb un problema afegit. No hi havia edifici. No hi havia edifici. Uh-huh. Llavors, el 1868, de manera una mica irregular i automàtica, les monges de la Divina Providència es van trobar que en la seva capella s'hi havia instal·lat la parròquia
1: de Sant Josep. Ah, que no tindria edifici fins quin any? Algun altre dia ens hi portaràs.
3: I va estar 60 anys.
1: 60 anys.
3: 60 anys va estar a la Divina Providència. Als anys 20 del segle XX es va començar a edificar l'actual parròquia de Sant Josep, però va ser una cosa llarguíssima perquè hi va haver la Guerra Civil pel mig. Uh-huh. Per tant, 60 anys va estar la parròquia de Sant Josep a la Divina Providència. Uh-huh. I si us hi fixeu, si aneu per l'Avinguda Martí Pujol, veureu que a l'edifici de la Divina Providència hi ha dos campanars, un i un altre, un a cada costat. Hi ha una raó. Les monges de la Divina Providència en aquella època eren monges de clausura. No era lògic que entrés gent per les seves instal·lacions, per on vivien. Per tant, hi ha el campanar de les monges i el campanar de la parròquia, que és el que... on hi accedia el sacristà, el campaner, el mossèn de la parròquia...
1: Ara estava pensant que ens hem deixat entre l'escola Sant Andreu i la Divina Providència un edifici que dic, no recordo si em vam parlar o no, que és el Mercat Maignon.
3: El Mercat Maignon. Ens l'hem deixat perquè havíem d'entrar. No n'hem parlat. La plaça Vella.
1: La plaça Vella.
3: No, exacte, sí, la plaça Vella... jo, quan era petit i els meus pares anaven a comprar, mai havia sentit parlar ni del Mercat Maignon ni del Mercat Torner. Eren la plaça Vella
1: i la plaça Nova.
3: Sí, sí, a veure...
1: Que, de fet, en el rètol del Torner, encara, si no m'equivoco, posa plaça Nova.
3: Clar que sí, clar que sí. Doncs, una part dels... avui en dia... El Mercat Maignon està en una seu provisional.
1: Uh-huh. A la plaça de les Puntaires, també, en allà mateix.
3: Exacte, a la plaça de les Puntaires. Que allò, en un principi, també havia estat propietat del convent de la Divina Providència.
1: Ho hem de deixar aquí, en aquest emplaçament del carrer Arnús, perquè anàvem de Martí Pujol, però vaja, hem anat al paral·lel, i en aquí ens quedarem perquè el pròxim dia en Miquel ens continuï portant a passejar i redescobrint coses de la nostra ciutat. Gràcies.
3: Adéu-siau.
2: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.
6: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Anem amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanyen Jorge Valenzuela, Mateu Chalmeta, l'Ignacio Segura i també la Mercè Escudero. Què tal?
7: Bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Com esteu? I de seguida repassem també doncs, de quina manera vosaltres podeu participar amb el debat i comencem.
4: Participa a la nostra tertúlia.
9: Digues la teva X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
1: I parlàvem precisament avui, el mes de maig és el mes de la sensibilitat a la celiaquia, i amb ell doncs, parlàvem de quina és l'afectació d'aquest trastorn, que té una incidència amb un 1,5% de la població a nivell mundial, també de la sensibilitat no celíaca, que aquesta té una incidència major, en un 6% de la població aproximadament, no? I si bé és cert que cada vegada hi ha més sensibilitat, també és veritat doncs, que cada vegada es diagnostica diagnostica més, no? I té molt a veure, ens explicava el doctor, en els processos d'elaboració dels diferents productes alimentaris, no? Del consum que fem, doncs, també molt destacat de farines, no? Sobretot del blat, però també d'altres que incorporen també aquesta proteïna, que és la del gluten, i també parlàvem amb el doctor de la possibilitat que el Congrés dels Diputats aprovi la tramitació d'una proposició de llei per crear un registre de pacients i establir una deducció fiscal als productes de celiaquia, de fins a 600 euros anuals en l'IRPF per precisament compensar aquest sobrecost. Deia el doctor que els productes sense gluten valen entre 4 o 5 vegades més que no pas, diguéssim, un producte doncs, normal. Què en penseu d'aquesta possibilitat, d'aquesta deducció? La veieu raonable? Creieu, de moment està, diguéssim, en tràmit de debat parlamentari i, per tant, encara està lluny la seva aprovació, però sí que és una mesura que està en estudi. La veieu adient?
5: Sí. És que els productes són molt més cars. A veure, jo tenia una tieta àvia, que fa poquet va morir, i que als 80 anys li van diagnosticar aquest trastorn. I jo l'acompanyava a comprar els productes, i tots són molt més cars. Per tant, qualsevol ajuda que pugui venir, em sembla perfecte. Vull dir que, en fi, que res a dir, perquè els productes són molt més cars, o s'equiparen a l'hora de la producció, o si no, doncs que hi hagi una ajuda extra.
1: Sí, I sí. Parlem d'una malaltia.
5: I parlem d'una malaltia, evidentment.
7: Sí, jo comparteixo la mateixa opinió. Jo tinc un company que és celíaco i precisament diu això. El tema de que és més car, a més de la dificultat moltes vegades de trobar els productes i o quan va menjar fora i tal, i sobretot que és molt més car, i això és una malaltia, i bueno, crec que sí que com tantes coses es pot fer més i es pot millorar, dic, sobretot el tema que el sobrecost que tingui, i mirar una miqueta, diguem, el que sempre parlem de la vista de classe, és a dir, n'hi ha gent que si té més recursos pues tindrà més, ho tindrà millor per tot aquest tema, però la gent que té aquesta malaltia i que encima té problemes econòmics o té més dificultats per pagar el lloguer i tal, i si, a més, li recarguen això per aquesta malaltia, pues més a més.
8: Pues hace 15 o 20 años este trastorno pues era más complicado en las familias, porque recuerdo conocidos que tenían este problema, tenían que ir a tiendas especializadas para comprar estos productos, que eran un poquito más elevados. Cuando si salían a algún restaurante, la contaminación de los aceites era los restaurantes y la restauración en general, pues hace 15 o 20 años pues no estaban tan al día. Y gracias a, bueno, pues ha evolucionado un poco. Cada día es más fácil encontrar productos sin gluten en muchos establecimientos, y estas ayudas pues sí que compensan un poco el gasto elevado de estos productos. Lo veo con buenos ojos.
10: Sembla que tots estem d'acord, no?
1: Sembla
10: que és evident, conforme avança la ciència. O sigui, jo quan era petit, de celíacs no havia sentit de parlar mai, malauradament, diguem. Conforme avança la ciència, també avança la consciència social, i paral·lelament, de vegades amb retard, l'ideal seria que paral·lelament també s'avancés en mesures polítiques, no? Uh-huh. Si de sobre que tens una malaltia tens un càstig addicional, que és que tots els productes són més cars, doncs sembla que és evident que aquí es produeix una injustícia, no? Si almenys pels que valorem que hem d'avançar cap a l'equitat, no? Uh-huh. Per tant, tots els passos que es facin en aquest sentit em sembla molt positiu.
1: Penseu, però, que mengem pitjor ara que fa 30, 40, 50 anys?
10: Mengem diferent, segur. Mengem diferent perquè fa 30 o 40 anys el món ha canviat molt. És a dir, ara hi ha productes de temporada, però també hi ha molts productes que els podem menjar durant tot l'any, perquè la possibilitat de transport, de climatització, etcètera, etcètera, ha canviat, no? I aquests canvis de vegades comporten molts avantatges, i també, habitualment, comporten alguns desajustos, no? O algunes coses que no estan bé i que les anem descobrint. S'ha d'anar corregint això i aprofitar tot el que sigui bo.
1: Ho dic perquè és veritat, que les lleixes d'establiments comercials, cada vegada hi ha més producte, per exemple, sense gluten, no? Però també és veritat que si mirem la proporció de producte processat respecte a producte fresc, doncs s'ha invertit en els últims anys.
5: S'ha invertit molt, molt s'ha invertit. I això és un problema, això és un problema per la salut. Vull dir que procurem, doncs, no comprar. El que passa que a vegades...
1: T'ho posen tan fàcil.
5: T'ho posen tan fàcil, t'ho posen tan fàcil. És molt més fàcil arribar a casa i escalfar i menjar, vull dir, tot això és... Però jo penso que hem de perseverar amb la cuina de les àvies i arribar a casa i posar-te a cuinar.
7: Jo crec que aquí el tema d'això que dius està més relacionat amb el tipus de vida que estem i del sistema, que del tema. És a dir, això ho ha dit ja el Rox, el Mercadona, que en aquest sí que el tio pensa i fa estudis. Ell va dir, li van tomar un poc loco, dijeron, no, què dius? Que en 10-15 anys no haurà cuines als pisos. Sí, que la gent no tindrà cuines i per això estava tota l'aposta que està fent del menjar i tot això. Clar, tenint un mode de vida que la gent va a tope, no para, el treball o tal, menjar alguna cosa ràpid, que no tingui... Perquè la cuina de les àvies, com tu dius, sí, jo soc també que m'agrada a mi cuinar i tal, però són dues horetes, són una horeta i mitja, és a dir, és un altre tipus de vida. I, malauradament, nosaltres, almenys a on estem, visquem, no van a aquest ritme. És a dir, moltes vegades, i clar, per això se venden los procesados, perquè això fa, com tu dius, 50 anys, tu vendes esto i te dicen que no sale ni el primero. Però clar, al ritme de vida que tenim, nosaltres veiem que això sí que ens va bé.
5: Això sí. Tens raó, vull dir, tens raó, i el Roig ho va dir, i que no hi haurà cuines, tot això. Però jo penso que, no sé, cadascú ha de posar
7: el nostre
5: de sorra. I dues hores, a veure, és qüestió de preparar, És qüestió de preparar-ho el dia abans. Hi ha moltes estratègies, per poder cuinar i menjar bé.
8: Jo diria que a les noves generacions el cocinar no les gusta mucho, a no ser que los padres les hayan inculcado un poquito, hayan visto... Sí. Pero la tendencia es las comidas para llevar. La gente está yendo a estos centros, como tú dices, y encima compran y luego te dicen, oye, que está muy bueno, que está muy bien, pero al final en casa caen productos procesados y ultraprocesados, aún sabiendo lo negativos que son, y no somos conscientes del mal que nos estamos haciendo nosotros mismos por lo que dice Juan Ignacio, de el estrés, el trabajo, el tiempo.
7: Y
8: en ese sentido habría que hacer un punto de inflexión y que bulli l'olla i xuxu, que és el més important.
5: I si no, planxa. És que costa poc, també, planxa.
7: El vapor, també.
5: O com fan els joves, que jo no m'agrada gens, però l'airfry li poses allà salmó i li poses uns espàrrecs i està tremendo. L'airfry
7: és un ono a l'aire. És que...
1: Hem acabat amb la prevenció, també com a mesura. Però allò que menges...
10: Ja podem anar a esmorzar,
1: ja podem esmorzar, però no disfruteu uns esparrats amb bacon, sisplau.
5: A mi que em posen capipota.
7: Un capipota.
1: Vinga. Anem a una altra qüestió, perquè ahir coneixem que la Supercopa CB del 2026 es jugarà a la ciutat de Badalona del 19 al 20 de setembre. D'aquesta manera torna a ser la ciutat epicentre del bàsquet, després que s'hagi disputat recentment aquesta final a 4 de la Basketball Champions League, i també, ara ja fa un temps, la Copa del Rei. Aquesta vegada, però, el Joventut sí que s'assegura, doncs, la seva participació, sent-ne anfitriona, i de tot plegat en va parlar l'alcalde i els micròfons d'aquesta casa, Xavier García Albiol, que diu que és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu.
11: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hòstia, una competició de màxim nivell que situa Badalona, doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius, com va ser en el seu fa un mes la Basket Champions League de la FIBA, o ara la Supercopa d'Espanya.
1: Del Tiberi passem a l'esport, Com veieu aquesta celebració?
7: Bé, a veure, això és bo per Badalona. Ja va començar en la Copa del Rei, i ja es va celebrar. Tenim, bueno, la Champions aquesta que ha dit, i la Supercopa. A nivell de que Badalona celebri events relacionats amb el bàsquet i tal, pues molt bé, però jo sempre aquí quiero hacer un poco de Pepito Grillo. Sempre això, a part del retorn econòmic, sí, que els hotels, i suposo que els comerciants de la zona i tal estaran molt bé, també se retorna a nivell de la ciutat de Badalona i a nivell de de les instal·lacions, sense dir, jo no sé si algú d'aquí, d'aquesta taula, ha anat fa poquet a l'arena de la penya a veure algun partit o tal, a l'estadi, els lavabos, els asseus estan fets una merda. A l'estadi, que a més també fa events a nivell de música i fa coses així, jo no, sincerament, crec que es podria fer molt més sobre aquest tema. Després, nosaltres tenim un montonazo de pistes de bàsquet al carrer que estan moltes vegades en un manteniment pèssim i que moltes vegades hi ha associacions com la de Juguem al Bàsquet que està reivindicant tot això. És a dir, són una ciutat del bàsquet, fent promoció i fent grans eventes del bàsquet, però això també ha de tenir el nivell de la ciutat que tal. Tenim un estadi que realment per a aquestes coses faci el que s'ha de fer, perquè ja dic, per dintre realment ho podem dir, i molta gent si escucha aquesta tertúlia que ha anat, que segurament va haver els partits de la penya, podrà fer ressò de com està moltes vegades l'estadi i el manteniment, que això no sé qui s'encarrega, si l'Ajuntament, si la penya, si la fundació, no sé quién. I després el retorn que això ha de tenir també, perquè quan la gent vagi a veure Badalona, no només és l'estadi o el poliportiu tal, sinó totes les pistes de bàsquet que hi ha al carrer, o els poliesportius també dels barris, que Neu-n'hi-do també, que també es juga allà.
10: Bé, a mi em sembla que en principi és una bona notícia, una molt bona notícia. Potser a mi no m'acaba d'agradar que s'hagin produït dos esdeveniments d'aquesta magnitud tan propers en el temps, per trobar-li una pega. Però no disminueixo gens ni mica la importància que per Badalona ha de tenir esdeveniments com aquest. Badalona ha de ser, i sobretot s'ha de vendre com a capital del bàsquet. No, anava a dir capital mundial i m'he reprimit una mica, però és igual, deixem un capital del bàsquet, i per tant és un intangible que tenim, el portem a l'ADN com a ciutat i l'hem de saber vendre com més millor, quan més millor. Per tant, aquest és una molt bona notícia, com ja s'ha remarcat, hi ha antecedents, al final de la Copa del Rei, la final de 4 de fa un mes, aquesta que vindrà ara, i en el futur hem de seguir insistint en aquest tema. I efectivament, això no treu ni una mica que tot el que envolta el bàsquet de base i en general l'esport de base també ha d'estar exactament igual de ben cuidat, no? Però una cosa es pot ajudar amb l'altra, jo crec que són complementàries, i aquí hem de trobar el punt d'equilibri necessari, però celebrar la notícia, que és bona.
8: Totalmente de acuerdo con la noticia, primero porque a partir de, como comentan, de la Copa del Rey, pues lo más importante es que los representantes de la ACB y las altas instituciones empiezan a conocer nuestra ciudad y empiezan a confiar en que esta ciudad tiene un gran potencial y que a partir de aquí se pueden celebrar este tipo de actos deportivos de primer nivel, y en esa línea es el gobierno está trabajando para que vengan este tipo de actos deportivos de primer nivel. Relacionados con el baloncesto, pues sí, en los años 80 esta ciudad tenía cientos y cientos de canastas. Después de unos cuantos años sigue habiendo, pero bueno, también hay que tener en cuenta que en muchos barrios los vecinos no eran los vecinos de los años 80, que ahora les molestan las canastas urbanas, que tienen que irse un poco, desplazarse, pero me consta que el equipo de gobierno está haciendo un gran esfuerzo para mantener todas las posibles canastas que pueda haber a nivel urbano y en este sentido es algo positivo. Y el retorno económico, yo por lo que vi en la final de la Champions League de básquet, vi muchos lituanos y o sea, lo que sean las ramblas, en las cervecerías, bebiendo, y
7: la Rambla del Gori,
8: y aquí
7: sí.
8: Y en la Rambla del Gori, quieras o no, pues hay un retorno económico que también, o sea, se proyecta ciudad, actos deportivos, i en general són notícies molt positives.
1: En l'àmbit esportiu, la penya ha guanyat en dues ocasions aquesta competició, l'última l'any 86, per tant, fa 40 anys, a veure si l'efemèride doncs, es fa rodona, i 40 anys després tornem a assolir aquesta victòria.
5: Poca cosa més tot el que han dit correcte, des de el, les, o sigui, preguntaves que jo vaig a la penya i jo veig les goteres, els lavabos estan fatal, però les goteres que hi han quan entres, quan plou, és tremendo,
7: és tremendo.
5: O sigui, a partir d'aquí, o sigui, això, sort que no va ploure en l'últim campionat, perquè si no haguéssim quedat ben retratats, eh? Vull dir que això una cosa, la quantitat de pistes que hi han pels carrers que s'han encara d'arreglar, sort d'aquesta associació que està treballant, sí, pel bàsquet de base. Dit tot això, que hem de ser, mirava el Mateu, perquè hem de ser, i som, la capital mundial.
1: Mercè, que cada vegada t'allunyes més
5: d'aquí. La capital mundial del bàsquet, perdó, vull dir, ho hem de ser, perquè ho som, val? Però, i bé, fent tot el repàs, que hi ha retorn econòmic, doncs segur sí, que sí. No sé si és suficient, perquè ens agradaria saber què és el que es paga, que això també es podria fer més transparent, que és exactament el que es paga. Però jo, per acabar també, això, que no ens faci perdre de vista que és una ciutat que només té un model econòmic, que és el de serveis i els de sous baixos. Sí. És una ciutat que s'ha de promoure cap a una reindustrialització, cap a la innovació. A partir d'aquí, o sigui, perquè no es fa res, perquè aquí tinguem, doncs, empreses amb valor afegit. Només volia acabar, que això no ho perdem de vista.
10: Jo vull acabar amb un prec, que es mantingui el pavelló tal com, amb les millors condicions possibles, i més si volem atreure gent d'altres contrades, territoris, països o continents, que estigui en condicions, que estigui... Ara és una obligació. És una obligació presentar, si volem fer coses com aquestes, que s'han de fer i que són bones, és una obligació que estigui en condicions òptimes i que funcioni el marcador electrònic, sisplau.
1: Ahir no li va anar malament.
10: Ho dic en broma, eh? Però,
7: no, broma.
10: És broma.
7: Jo
10: m'ho
7: tomo en sèrio.
5: És important. És molt sèrio.
10: Vull dir, li he donat un to una mica irònic, eh?
5: No.
10: Però és important, eh?
5: És importantíssim, és una vergonya.
7: Tirar això, ahir va acabar...
1: Ahir no li va anar malament el partit contra l'Unicaja, eh?
7: Ara va amb bastant ventatge, és a dir...
5: No.
10: Vull dir, si volem fer coses com aquestes...
1: 95-74.
10: No poden haver-hi aquesta
1: raó. És
7: que és admissible. És el que ha dit ella, està tot relacionat. És a dir, és un bona miqueta contradictori que estem, com dius, projectant i s'està fent grans esdeveniments i suposo que volem més a Badalona i després que el joc on ho fas, pues ja s'està veient que està, diguem, una miqueta malament. I si no es fa res, pues arribarà un moment que no es podrà fer res.
1: Precisament avui al Badalona Matí, en qüestió d'uns minutets, tindrem ocasió de parlar amb la tercera tinent d'alcalde i també responsable de l'àmbit d'esports, la regidora Rosa de l'Amo. I més tard, a continuació, ens acompanyarà també a l'Espai del Mirador, aquesta entrevista en profunditat que sempre fem els dimecres al Badalona Matí, el CEO del Club Joventut, en Ferran la Vinya. Per tant, tindrem ocasió de continuar parlant d'aquesta celebració de l'estat del Palau Olímpic i d'altres qüestions amb ells dos.
8: A mi me gustaría apuntar un poco que también tenemos al primer equipo del Fútbol Club Badalona que está promocionando el ascenso y a ver si fuéramos posibles de alcanzar una categoría más, porque todo esto beneficia al tema que estábamos hablando. O sea, cuando viene gente y de fuera y van a ver el museo, por ejemplo, y se asombran de cómo podemos tener este museo también con este pasado histórico romano que desconocen, y esto hace que todo se vaya proyectando en la ciudad, pues también es importante remarcar un poco el fútbol, y más en estas semanas que nos estamos jugando el ascenso.
1: Entonces, queda
7: bien.
8: Efectivamente. Sí, aquí en casa será el 7 de junio, por la tarde, el domingo, a ver si podemos ir a apoyar al equipo de la ciudad para que puede ascender.
7: Yo estuve en el campo el otro día.
1: Vinga, anem a una altra qüestió. Seguim parlant de ciutat, perquè ahir el govern de la Generalitat aprovava la segona convocatòria del Pla de Barris amb una despesa mínima de 200 milions d'euros, un pla al qual es poden acollir. De fet, ja vam presentar el projecte amb què s'acolliran plegats Badalona i Sant Adrià de Besòs. Ho feien el passat mes d'abril. Va anunciar aquesta proposta conjunta que inclou actuacions als barris de Sant Adrià Nord, de Sant Joan Baptista de Sant Adrià, del Remei de Sant Roc d'Artigues, de Sant Mori de Llefià i de Sant Antoni de Llefià, a Badalona, que són barris que concentren més de 31.000 habitants, amb més de 9.000 habitatges, i és un àrea on la renda mitjana és inferior als 12.000 euros per habitant. De fet, un dels requisits per acollir-se a aquest segon pla de barris és precisament estar per mitjana, per sota de la mitjana, perdó, de la renda per càpita de Catalunya. I en aquesta ocasió, doncs, així es compleix. En va parlar ahir també la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegurava que és probable que en funció de l'aprovació dels pressupostos del 2026 s'acabi incrementant la partida i arribant, en el millor dels casos, deia, als 400 milions d'euros, que això suposaria doblar-la.
12: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió.
1: Treball social, cohesió, aquesta millora urbanística, rehabilitació, transició ecològica i cohesió comunitària és una mica el paraigua sota el qual es poden presentar les sol·licituds.
7: A mi m'agradaria saber si Badalona se presentarà esta vegada o no es presentarà.
1: Es va fer la presentació del projecte el passat mes d'abril, eh?
7: Es presentarà, diguem, a una part de Sant Adrià i Badalona, no?
1: Exacte.
7: Sí, que és una cosa molt parcial i està també molt implicada per tot el tema de remunerament que a Sant Adrià li interessa, sobre el tema d'Inditex i tot això. Està tot... Però, clar, més enllà d'això, es presentarà en algun projecte més, perquè no sé, saps què vull dir-te? És que la primera tongada del pla de barris, que és molt important i que fa coses, crec que, entre altres coses, rehabilitació d'edificis, que crec que aquí a Badalona tenim un problema bastant en aquests temes, i concretament en un barri com el del Raval, però en més puestos, no es va presentar. A la segona tongada aquesta, en principi, ja va fer però en Sant Adrià, que està molt bé, però parece ser que com Badalona solo, pues no tenemos la capacitat o no lo vemos.

0: tampoc arriba a juliol, però a mi m'agradaria saber si aquest govern té una proposta, té un projecte més allà de la que ha fet allà, perquè jo crec que a Badalona poden caure o tenen la capacitat per fer projectes i que vinguin molts milions d'euros a la ciutat de Badalona a rehabilitar barris, a millorar i sobretot el tema a nivell de rehabilitació, sobretot rehabilitació d'edificis. Jo aquí poso molt el tema perquè una de les coses precisament que estan lluitant els veïns i veïnes de l'illa de Canigó al barri del Raval és sobre projectes de millora de tema de les estructures dels edificis, que no només passa allà, n'hi ha molts, i ho sapiguem, molts barris on tenim problemes que a la llarga poden passar el que ha passat, no només a Canigó, sinó al carrer Granada, etcètera, etcètera. I aquí l'Ajuntament, sincerament, i el govern, a part dels evidents aquests que hem parlat abans de la penya i tot això, que està molt bé i tot, però en aquest tema, muy flojito. És a dir, pràcticament no tenim pla d'habitatge públic, no tenim res. Llavors, aquest tema, no sé, veo que passa com un poco por encima.
1: Estaves en el cert, eh? Sí. De fet, tu estàveu al terminis del 6 al 17 de juliol per presentar les sol·licituds.
0: Juliol, sí. Tampoc arribarem.
2: Bé, se suposa que en aquest projecte conjuntament amb Sant Adrià, doncs se suposa que sí, no?, que es presentaran, que és una miqueta el que deien ara. De totes... Bueno, jo penso que el que ha dit el Juan Ignacio és correcte. És correcte. No solament és això. A veure si l'Ajuntament... És un prec. A veure si l'Ajuntament és capaç, d'aquí al mes de juliol, presentar altres propostes per al pla de barris. Necessitem moltíssimes coses als barris de Badalona. Estan tots deixats de la mà de Déu. L'única cosa que s'està fent són projectes antics i a més finançats per l'AMB. Sí. Vull dir que, per tant, sisplau, que es posin les piles d'una vegada. I que ara que hi ha aquesta oportunitat amb aquest possible finançament per part de la Generalitat, no ho perdem. I molt important, el que m'agrada molt, també voldria destacar el que ha dit la consellera, que no solament és en temes urbanístics, que també, tu deies del barri del Raval, tenim el barri de la Salut, tenim uns infrahabitatges tremendos. Vull dir que això també és important, però també és molt important projectes, programes de cohesió social. Vull dir, els necessitem.
0: Això és molt important.
2: És que els necessitem, vull dir, en els barris.
3: Yo, referente a la llei de barris, bueno, puedo decir que efectivamente los dos ayuntamientos van a presentar una propuesta. Hay que recordar que la llei de barrios tienen que confluir tres aspectos importantes, como decía, medioambiental, social y a través de transformación urbanística. Entonces, este proyecto que se va a presentar conjuntamente lo va a permitir que, por ejemplo, el barrio del Remey, que necesita bastante espacios verdes, porque es un barrio que es el último barrio que está fronterizo, junto con San Roque, y aquí es donde confluyen estos tres aspectos importantes que son requisitos para la ley de barrios.
1: Tú eres coordinador del
3: distrito. Yo soy coordinador del distrito 6.
1: Porque igual tienes más detalle del que se farán aquí.
3: Bueno, pues, bueno, todavía no he visto la presentación, se presentará en tiempo y forma, y como dice la consellera, habrá más, puede haber más en esta segunda convocatoria, habrá un presupuesto importante. Y toda aquella zona, junto con el proyecto que luego se hará, las tres chimeneas y todo, pues aquello cambiará, cambiará todo por completo. Y entonces es una buena noticia de que puedan venir recursos económicos a la zona de Badalona.
0: El distrito 6, que no sabía, el distrito 6 necesita molta inversió, i és molt important que el distrito 6 tingui molta inversió, perquè a més el Remei, que conec bastant aquest barri, és un barri, a més, totalment desestructurat, perquè n'hi ha polígons enmig de les cases, de tal. És a dir, és un barri que moltes vegades està molt fora, és a dir, no té...
3: Yo te agradezco que conozcas bien el barrio, porque sí, a veces hablas con cualquier político de la ciudad y no sabe ni dónde está el barrio del
0: sí,
3: Remei.
0: Porque yo tengo muchos amigos, muchos amigos allá en el Remei, y conec molt bé, a més, treballo per la zona moltes vegades, y además no té equipaments...
3: No, que te asomas a la ventana y no ves un árbol, y esto es que es necesario que haya allí una inversión importante.
0: Y es una oportunitat de transformació que al del barri, però et dic, hem d'aprofitar totes les finestres, com ha dit el nostre company.
1: Mateu.
4: La Mercè feia un prec, si ho entès bé, Jo no, jo exigeixo, com a ciutadà.

0: I ho explico, eh? Sé que la paraula o el verb és contundent, però ho explico, ho intento explicar-me. Badalona és una ciutat molt gran, 220.000 habitants, amb la història que té, la història urbanística i demogràfica que té, amb moltes mancances, que hi són ara, que hi eren fa 5 anys, que hi eren fa 10 anys, que hi eren fa 20 anys, que tots els governs de la ciutat han intentat fer coses. Les arques municipals, per norma, sempre arriben fins on arriben, i per tant el que jo exigeixo sempre a qualsevol govern municipal és que aconsegueixi inversions més enllà de la pròpia ciutat, és a dir, d'altres administracions, que també és la seva responsabilitat, d'aquestes altres administracions, i com més n'arribin, millor. Això com a introducció. Segona part. Això del Pla de Barris va néixer, si no em falla la memòria, fa uns 20 anys, més o menys. La primera convocatòria d'un Pla de Barris va ser el primer tripartit de la Generalitat, per entendre'ns, en època Maragall, per recordar-ho, fa uns 20 anys. Les dues primeres convocatòries, que van venir bastant seguides, diguem, en pocs anys, 2005 i 2008, o una cosa així, em sembla recordar, Badalona s'hi va presentar i va aconseguir el màxim que es podia aconseguir d'inversions. Em sembla que no ha canviat això. En general, les inversions que es proposen al Pla de Barris sempre són la Generalitat aporta el 50% i l'altre 50% l'aporta el municipi. Per tant, aconseguim que tots els projectes que entrin a la convocatòria de Llei de Barris, l'Ajuntament només tingui com a despesa la meitat del cost. Això és un gran avantatge de la qual no en podem prescindir, perquè no podem, eh? Hem de aprofitar-ho. Tant la primera convocatòria com la segona es va aprofitar al màxim. Ara, darrerament, aquesta és la segona convocatòria d'aquest govern. La primera, fa uns mesos, no sé per què, i això és el que exigeixo explicacions al govern actual de l'Ajuntament de Badalona, i el senyor Albiol, com a alcalde al capdavant, ens ha d'explicar per què carai vam renunciar a presentar un sol projecte a la primera convocatòria de Llei de Barris. Dit d'una altra manera, totes les inversions que es podien fer en aquest pla, la meitat, que l'hagués pagat la Generalitat, ho hem perdut. A mi algú encara m'ho ha d'explicar. Es van donar excuses. Arriba la segona convocatòria mesos després i ara presentem un projecte. Me n'alegro molt. El que jo exigeixo són explicacions de per què no es va presentar ja a la primera convocatòria i aquesta segona un altre projecte. Des del seu inici, el Pla de Barris comportava transformació urbanística, és el més visible, el que més veiem els ciutadans, però sempre al darrere hi anaven. Temes culturals, temes mediambientals, en definitiva, treballar, com deia abans jo, per l'equitat, per la cohesió social, per la igualtat entre totes les zones, tots els territoris. Recordem el nom, Pla de Barris, està clar on es vol invertir, on més falta fa, i justament per les dades econòmiques que tu deies de determinades zones. Només un matís, perquè ens presentem amb Sant Adrià. Això és bo, és positiu. No m'he llegit les bases de la convocatòria actual, però les primeres que jo recordo, perquè jo llavors estava a l'Ajuntament i per tant em va tocar gestionar un parc, per exemple, la segona ens vam presentar conjuntament als barris de la Serra d'en Mena, que en deien conjuntament Badalona i Santa Coloma. El fet de que hi hagin dos municipis que intervinguin en un sol projecte dona més punts, per entendre'ns. És més fàcil que això
1: tiri endavant,
0: i a més, diguem, les fronteres entre les ciutats metropolitanes són fictícies, no? Sí. Hi ha carrers que són, que són conjunts, no? Un costat és una banda, exactament, no? Per tant, jo crec que això és positiu, eh? Està bé. És a dir, molt bé que es presentem a aquesta convocatòria, i espero que surti bé i que es presenti en el termini adequat i que tingui les exigències mínimes perquè entri, eh? No entenc per què carai es va... És a dir, per mi és un greuge que no l'entendré mai. Per què hem tingut l'oportunitat d'aprofitar això i no van saber-ho aprofitar?
2: Parlaves, doncs, d'aquesta inversió al final urbanística que acaba repercutint en molts aspectes, no?, de la vida d'un barri, i ahir precisament parlàvem també de l'enderroc dels últims 4 edificis del barri de Sant Roc, doncs, afectats per l'aluminosi, que és un projecte de transformació d'aquest barri de la ciutat, el barri de Sant Roc, que va arrencar l'any 1997, i que culminarà, doncs, en qüestió de 2 anys, quan s'hagi s'hagin enderrocat aquests últims quatre immobles. Sí que veiem, no? I ahir ho parlàvem a la tertúlia també, que en paral·lel a aquesta transformació urbanística és necessària una transformació social, ecològica, no? I en molts aspectes que acabi doncs, realment transformant la vida dels veïns d'aquest indret de la ciutat. Veurem si això passa també en aquest projecte del segon pla de barris, si és que s'acaba doncs, aprovant el projecte conjunt que presenten Badalona i Sant Adrià. Molt breument, perquè queden pocs minuts de tertúlia, però avui és una nova jornada de vagues als centres educatius, al conjunt del territori català, després que ahir hi hagués una nova trobada entre sindicats i el Departament d'Educació sense un acord tancat, perquè la proposta que ara sí que ha arribat per part del Departament d'Educació d'un complement salarial transversal que afectaria tots els docents de 40 euros al mes és valorada encara com a insuficient per part dels sindicats amb qui negocia el departament. I per tant, avui s'ha mantingut la jornada de vaga prevista, una de les moltes que encara esquitxen el calendari escolar des d'ara i fins a finals del mes de juny, i hi ha convocada una nova trobada a partir, si no m'equivoco, de les 3 de la tarda, per continuar doncs, perfilant aquesta negociació, que com a mínim sembla que la conversa ara hi és, no? Quina valoració feu vosaltres d'això?
3: Jo penso que estan ja en la fase final de les negociacions, ja el govern s'ha posicionat d'altra manera i incluso varios consellers han tenido que influir un poco para que la tensión bajara, y yo creo que la semana que viene ya saldrá la fotografía de todos los sindicatos con la consellera de Educación y darán por cerrado este tema, porque no podemos permitirnos que el sector educativo esté en las condiciones que esté.
2: Mateu, tu mateix.
0: Jo estic de vaga avui. Sí, no. Us informo, Jo avui estic de vaga. Sí. És a dir, i per mi això no és un dia de festa. Ara, quan acabi d'aquí, me'n vaig corrents cap a Barcelona perquè arribo tard a la concentració, que era a les 10, però com que m'havia compromès a venir aquí, he volgut venir, però me'n vaig corrents cap allà. Quan em veu preguntar pel tema de les convocatòries de vagues la primera vegada, ja estem al mig del camí, per entendre'ns, d'aquelles convocatòries, en aquesta mateixa tertúlia jo vaig contestar, sí, hi ha tots aquests dies, si no em faig la memòria, 17 dies convocats, amb diferent modalitat, de vegades territorials, de vegades generals, com la d'avui, que és nacional a tot Catalunya.
2: Cinc en el cas del barcelonès, si ajuntem les territorials i també les generals.
0: Exacte. Doncs quan hi havia convocades aquelles 17 jornades, jo vaig dir, es convoquen, jo almenys, amb la voluntat de que no calgui fer-les. Jo volia que no se'n fes cap, però...
2: Però en portem unes quantes.
0: Més o menys estem a la meitat del camí de les reivindicacions previstes i és evident que el departament ha rectificat. Jo crec que tot plegat va començar amb un error, no un pacte històric, sinó un error històric, de pactar amb els sindicats majoritaris en l'ensenyament i oblidar-se dels majoritaris. Això va ser un disbarat immens, un error polític de primera magnitud que no s'ha reconegut explícitament, però de facto sí. És a dir, el departament després de les mobilitzacions i després de veure l'èxit de les mobilitzacions ha rectificat, s'ha assegut a la taula, s'avancen, són negociacions difícils, ho podem entendre tot i tots sabem que no aconseguirem tot el que volem de cop, perquè és impossible. És a dir, sent realistes, lo cert és que les posicions s'han anat aproximant. Jo vull creure que estem gairebé al final de... Tot apunta bé, no vull precipitar-me perquè tot es pot espatllar, també, no? Però a mi em sembla que tot apunta bé perquè arribem a un acord. Per tant, avui encara es convoca aquesta jornada de lluita, però espero que la setmana que ve puguem reprendre el curs amb normalitat i amb acords que millorin l'educació pública.
2: Mercè, tu que també has treballat al sector.
4: Sí, tot el suport a totes les demandes que s'estan fent. I per no... com tots ja sabem doncs, en quina situació està, l'única cosa que hi afegiria és que una vegada tot el que és els mestres i professors doncs, ja puguin estabilitzar l'altra vegada la situació, perquè tenen un mínim de recursos que fan falta, que fan falta, que les administracions no se n'oblidin, sobretot la Generalitat, no se n'oblidi, i també els ajuntaments, que darrere, o sigui, fan falta que el sistema funcioni. Que el sistema, o sigui, què vull dir? Que si posem un suport un suport per a l'escola, per als nens amb necessitats educatives especials, doncs hi han també unes diagnosis i aquests nens necessiten també un acompanyament, un suport, una atenció a fora. I aquests recursos no existeixen. Bueno, sí que existeixen, però et donen una visita cada 4 mesos i això no funciona. No funciona. I ho dic per serveis socials, ho dic per salut, ho dic... O sigui, ara estava pensant, què hi podríem afegir? Doncs una vegada s'aconsegueixin totes les demandes que estan fent els mestres i professors, perquè fan falta, posem-se a cobrir totes les que, si no, tornarem a caure, perquè el sistema no funciona.
5: Res ha dit. Tot el que digui no millorarà les últimes intervencions, que han sigut magnífiques, i per mi tot el suport a la lluita que estan fent des de els professors i estan fent per l'educació. Diguem, jo tot aquest tema, tot el suport, i estic completament d'acord en les dues últimes intervencions, que han sigut magnífiques.
2: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Avui posem punt i final a aquest debat amb el nou tema musical del Nil Moliner, Nuestro Jardín, que, per cert, l'artista actuarà en la gira d'estiu de Cadena Dial, que aterrarà, farà parada aquí a la ciutat de Badalona el divendres dia 26 de juny, al Passeig Marítim de Badalona. Així sona Nuestro Jardín. De seguida tornem amb més actualitat d'àmbit local. Fins ara.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens trobem en un instant en què l'imperi romà viu la seva màxima expansió sota el govern de Trajà. Després de conquerir Àsia i assegurar les fronteres del Danubi, l'emperador posa la mirada a Orient. Allà, més enllà de l'Eufrates, s'estén un vell enemic, l'imperi part, el poderós successor dels antics reis perses. Amb el pretext de defensar Armènia, Trajà inicia una nova i ambiciosa campanya militar que el portarà a ciutats mítiques com Babilònia. Però darrere d'aquesta empresa hi ha molt més que una guerra de fronteres. Hi ha el desig d'igualar Alexandre el Gran i d'estendre Roma fins als confins del món conegut. Avui, a les portes de Troia, viatjarem a l'Orient Antic per seguir les guerres partes de Trajà, les seves causes, el seu desenvolupament i, sobretot, el seu llegat arqueològic. Benvinguts a la darrera gran conquesta de Roma. Benvinguts a les portes de Troia.